0: que té actualment, Ramon.
1: Sí, això seria... De fet, és un CEO que segueix una mica la línia ja del darrer que vam conèixer a juliol, doncs això, com amb aquesta irrupció d'Aliança Catalana disputant-se la segona força amb Esquerra, estarien frec a frec, i uns diputats, qui ens sortiria més malparat de tot això, seria Junts amb aquest retrocés de 35 a 18 o 20.
0: Hem demanat al Joan López Alegre, a l'Anna Saiz i al Salvador Cot allargar 3 minuts més, justament per comentar una miqueta la jugada. Cot.
2: Jo estic aquí amb la calculadora.
0: Vinga, va.
2: Si són, suposem, per la franja alta, no, PSC, són 35, diem, no?
3: Sí.
2: La franja alta, i després Esquerra...
1: Sí, després Esquerra estaria...
3: 24 per la franja alta.
0: Esquerra, segona força, 26, passaria de 20 a 24 o 26, eh?
2: Sí, 26, va, franja alta.
0: Aliança quedaria tercera amb un increment de 2 a 25 diputats.
2: I els comuns? Que és el... Aviam si...
1: Els
2: si
1: comuns prou. Es mantindrien més o menys amb els...
4: Hi ha
1: perdrien un, de 6 a 5.
4: Si és el que estàs comptant, hi ha majoria independent.
2: Això vol dir 66, que no fan majoria...
1: I la CUP també en perdria un.
2: Ah. Fan 60, 66, de 5 a 4. No sumen, ni amb la franja alta no suma el tripartit. Ah. Jo crec que aquí, inevitablement, tots anem cap a una màxima pressió a Junts perquè s'integri en el bloc aquest.
0: Anna Sáez.
3: Jo, el titular seria ingovernable. És evident que un parlament... Recordem que quan Mas va passar de 62 a 50 diputats es va considerar un fracàs estrepitós. I aquí estem parlant de molletes, eh? Estem parlant d'una xifra que per la banda alta són 35 diputats. L'altre titular seria: hi ha una majoria INDEP, improductiva, però INDEP, dic improductiva perquè tots han dit que no pactaran amb Aliança Catalana, però vaja, han tornat a canviar el color del Parlament.
0: Un altre que té la calculadora a la mà és el Joan López Alegre. Joan.
5: Jo crec que no és tan evident que sigui una majoria independentista improductiva. Vivim a un lloc anomenat Catalunya on hem vist en el David Fernández de l'extrema esquerra abraçant-se amb el representant màxim de la burgesia catalana, que era Artur Mas, perquè els separatistes governin a Catalunya, per tant.
2: I el Salvador Illa manifestant-se en Vox.
5: Sí, i el Salvador Illa no aixecant-se ara quan ve la Legió per intentar aconseguir vots dels independentistes. Per tant, jo crec que l'enquesta té dos titulars. Un, l'independentisme té majoria, i quan l'independentisme té majoria, històricament, es posa d'acord per governar. Dos, els resultats del Partit Socialista crec que són, per ells, un mal símptoma cara al 29 de novembre.
2: I jo penso que, a més, ho tenen difícil per remuntar. És mig mandat, mitja legislatura, però vaja, o sigui, avui hi ha els pagesos, eh? Però això, s'estan enfonsant les escoles, s'estan enfonsant els hospitals, Rodalies ja fa molt de temps, jo trobo que és difícil que remuntin, amb la variable de què passarà amb un govern previsible de PP i Vox.
0: Bé, deixeu-me saludar aquesta hora a Ramon Aiguader, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Què tal, Ramon, com estem? Bon dia.
6: Doncs bé, molt bon dia.
0: Mira, Anna Sáez, el Ramon és de Balaguer.
3: Ah, molt bé.
0: I té un germà que escriu al teu diari, el Segre, una columna cada setmana.
6: Sí, el Pere Aiguader, segur
3: que
6: el coneixes.
3: Ostres, no sabia.
6: Casualitats de la vida.
3: Sí, doncs, sí.
0: Ara de seguida parlem amb el degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Anna Sáez, Salvador Cot, Joan López Alegre. Fins dimecres, nois.
4: Que vagi molt bé.
3: Fins dimecres.
0: I noies, Anna, que vagi bé per Lleida.
3: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada.
3: Adéu.
0: Passen 10 minuts i mig de les 11 ara mateix.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Aquest matí també parlarem amb el psicòleg Antoni Bolinches. Ana Córdoba, com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Sí, sí, parlarem amb el Bolinches, que acaba de publicar el llibre Ojalá lo hubiera sabido antes, las claves para mejorar tu vida. És un llibre que és el llibre del podcast que fa el Bolinches amb en Francesc Miralles i l'Àlex Rovira, un podcast que ja s'ha convertit en un dels referents de l'autoajuda a Espanya i Llatinoamèrica amb més de 600.000 descàrregues a YouTube.
1: I també vindrà el Marc Villanueva, com cada dimecres, amb la premsa del cor.
2: Sí, exacte. Avui ens parlarà de la princesa Leonor, que ha protagonitzat una de les principals anècdotes de la desfilada militar del 12 d'octubre, quan li ha caigut a terra la insígnia del Toisó d'Or just abans que sonés l'himne d'Espanya. L'incident s'ha fet ràpidament viral a les xarxes socials i el Marc Villanueva també ens parlarà del casament molt sonat de la Sandra Verneda amb la ballarina i empresària neerlandesa Pascal Perel.
1: Bé, i d'aquí a pocs minuts l'arquitecta Anna Soler serà aquí al matí de Ràdio 4. Atenció, perquè explica coses molt interessants, l'Anna Soler.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí, avui parlarem sobre per què les nostres ciutats s'inunden cada vegada que plou molt. Sí, això ens interessa i sobretot ens interpel·la ara.
1: Home,
2: que plou tant.
1: Home, hem construït on no tocava.
2: Per I començar. A més ens donarà consells per fer-hi alguna cosa nosaltres, és a dir, a casa, com podem evitar que ens entri l'aigua, tema humitats, també parlarem de com reduir el soroll que fan els veïns. És a dir, ells faran soroll però intentar que no ens entri a casa. Com ho fem, això? Doncs tots aquests trucs ens donarà l'Anna Soler.
1: Efectivament, i parlem d'aquest cementiri. N'hi ha un, de moment, a tot Catalunya només,
2: sí.
1: Ens podem enterrar, diguéssim, amb les cendres de la nostra mascota, el nostre
2: Exacte,
1: gos.
2: Exacte, sí, és el cementiri comarcal de Roques Blanques, el Papiol. Avui en parlarem amb en Joan Ventura, que és conseller delegat d'Àltima, que ens explicarà com funciona aquesta proposta, si això s'estendrà a més cementiris.
1: Sí, sí, un cementiri de Catalunya que ja ofereix que les cendres de les mascotes s'enterrin amb els seus amos. I, com sempre, tenim regals pels oients aquí al matí de Ràdio 4,
2: Avui
1: també, dolç, molt bo això.
2: Sí, molt dolç. Avui regalem una safata d'ulleres de pasta fullada de la pastisseria La Palma de Barcelona. Acaben de guanyar el premi al relleu generacional del Gremi de Pastisseria i avui els tindrem al programa.
1: I heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo, va.

0: Aneu trucant al 900-454-455. Una pista, Ana Córdoba.
1: Va, som-hi. Mira, és un tipus d'ocell molt vinculat a les zones enjardinades dels cementiris històrics, on busquen cucs i insectes a terra.
0: 900-454-455. Geni Sabater i... Home, Marta, com estàs? Marta Inglés, el control de so. Falta un minut per un quart de 12. Ramon Aiguader, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Bon dia de nou, moltes gràcies.
2: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Aquí al matí de Ràdio 4, eh? Ens dones consells, eh? A veure, perquè volem que ens ensenyis, que ens expliquis què hem de fer per estar millor, però abans deixa'm parlar d'un tema important, perquè ara fa 4 anys que la Generalitat de Catalunya va llançar el programa per incorporar la figura del fisioterapeuta als equips d'atenció primària. Quina és la realitat a dia d'avui? Hi ha fisioterapeutes a tots els CAPs? Perquè a la redacció ho hem estat comentant i als nostres CAPs no n'hem vist mai cap ni un de
1: fisioterapeuta. Mai ens han derivat el fisioterapeuta quan hem anat al metge.
2: Jo crec que ara justament has dit la clau, no? És a dir, encara la presència dels fisioterapeutes a la sanitat pública és molt escassa. Uh-huh. La realitat és que hi ha fisioterapeutes a tots els CAPs, però d'una manera insuficient, i que hi ha alguns CAPs que comparteixen, sobretot en zones rurals, comparteixen fisioterapeutes que hi van, doncs, no sé, els dilluns, dimecres i divendres van a Pons, i els dimarts i els dijous doncs van a Artesa, per dir alguna cosa. M'ho acabo d'inventar, i per tant aquesta dada doncs segur que no és del tot correcta, no? Però en tot cas doncs hi ha fisioterapeutes a tots els CAPs, en falten moltíssims més, i jo crec que has dit, Mònica, una qüestió molt important, que és que falta cultura també entre els propis professionals sanitaris de derivació al fisioterapeuta.
1: Mira, hi ha una dada. Segons el sindicat d'infermeria SATSE, a Espanya hi ha un fisioterapeuta per cada 10.000 habitants.
0: Clar, aquesta dada... per cada 10.000 habitants?
1: Sí. Això són dades del sindicat SATSE.
0: Donem bé.
2: Sí, són clarament xifres insuficients, estem lluny de les ràtios que marca Europa, i en tot cas, jo et diria que n'hi ha molts de fisioterapeutes. A Catalunya som 15.000 fisioterapeutes, però majoritàriament els fisioterapeutes han exercit la seva funció sanitària en l'àmbit privat, no?
1: Clar.
2: I molts tenim experiències en l'àmbit privat que funcionen molt bé, és a dir, jo em puc fer ara mateix un esguinç de turmell, i si haig d'accedir a la sanitat pública, doncs em costarà... Cert temps, diguem-ne, no?
0: De quin temps parlem? De quant de temps estaríem parlant?
2: Depèn del procés, però pot ser mesos.
0: Per tant, fatal,
1: no
0: això.
2: Fatalíssim. Fatal.
0: Clar, és a dir, jo et volia demanar, independentment d'aquests retards, diguéssim, quina feina fan els fisioterapeutes a l'atenció primària? És a dir, l'atenció és la mateixa que en una privada o només atenen patologies?
2: Home, jo diria que sí. És a dir, no hi ha diferència en quant als tractaments. Òbviament pot haver algunes diferències en quant al temps que es pot dedicar en cadascun dels pacients, no? I que el tractament sigui més individualitzat, però... o més llarg, no? Però en general he de dir que la sanitat pública ofereix tractaments de qualitat i que han millorat molt en els darrers anys, no? Perquè és cert que progressivament s'han anat incorporant fisioterapeutes. En aquest sentit, tranquil·litzar la població, el servei de fisioteràpia que ofereix el sistema públic és un sistema de qualitat, amb personal molt ben preparat i molt ben qualificat i amb els recursos més o menys necessaris, no? Però, en tot cas, diria que hi ha dos tipus de fisioteràpeutes als CAPs, uns que estan als serveis de rehabilitació, és a dir, quan em faig un esguinç de turmell, vaig al metge de capçalera i aquest em deriva al servei de rehabilitació, i aquests funcionen més o menys igual que un centre privat, és a dir, faran les tècniques que hagin de realitzar, doncs no sé, des d'estiraments, potenciació muscular, aplicació d'aparatatge, etc. I després hi ha un segon grup de fisioterapeutes que són aquests que has comentat tu, Xavier, aquests 400 fisioterapeutes que ara justament, em sembla que un dia d'aquests, es van compleixen els 4 anys des de l'anunci de la seva incorporació, que es va produir de forma progressiva en tots els CAPs, que aquests estan dedicats a l'atenció sobretot de la fragilitat i de la cronicitat. És a dir, són aquells processos que, bueno, tinc un dolor a l'espatlla, no? I aquest dolor d'espatlla porta molt temps durant, he fet un temps de tractament, no m'ha acabat de funcionar i encara em queda un dolor residual, i aquests són els que van a parar, diguem-ne, a través dels metges de primària, no? Del metge de família, doncs van a parar al fisioterapeuta que està, el fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària, no? Aquests són clarament insuficients a dia d'avui, tenen encara doncs, dificultats en quant al seu exercici, no? perquè són clarament insuficients, estan treballant en grups, necessitem que tinguin més capacitat d'atenció individualitzada, que es pugui fer una bona selecció dels pacients perquè se'ls pugui signar doncs, el tractament més adequat, i per tant doncs, això genera certa dificultat. I després, dins de la sanitat pública, doncs, tindríem d'altres tipus de fisioterapeutes, que són els que estan en hospitals, els que estan en centres geriàtrics, els que estan en escoles, no? Uh-huh. I que estan en d'altres àmbits. Però a nivell d'atenció primària, aquesta seria una mica el dibuix de la situació.
1: Si jo, per exemple, tinc mal d'esquena, si vaig al CAP i ho parlo amb el metge, em pot derivar al fisio o han de ser lesions més greus, tipus el que deies, unes
2: sí. Dins? Va molt bé que em preguntis això, perquè fixa't que normalment el que passarà és que aniràs al metge de família. El metge de família probablement d'entrada segurament no et derivarà al fisioterapeuta, mm-hmm. No sé, que vegi molt clar que aquest problema doncs, ha sigut crònic, és un problema que ja porta un cert temps de durada, i probablement el primer que et prescriurà és un tractament farmacològic. No?
1: Uh-huh.
2: Et donarà probablement antiinflamatoris, et donarà analgèsics, i en determinats casos això pot funcionar i aquí s'ha acabat el problema.
1: Però majoritàriament, no? Hauria d'anar acompanyat de la fisioteràpia.
2: Evidentment el que és millor en aquests casos seria derivar al fisioterapeuta. És cost efectiu, és a dir, suposa un estalvi econòmic al sistema,
1: sí.
2: I sobretot el que succeeix amb el que t'estava explicant és que hi ha un endarreriment de l'atenció en el pacient, no?
1: Uh-huh.
2: Perquè tu vas al metge de família, després et farà un tractament que potser no acaba de funcionar, en determinats casos funcionarà, per suposat,
1: sí.
2: Que els metges fan molt bona feina, però en determinats casos no funcionarà, i llavors aquest metge et demanarà una prova complementària. Aquesta prova complementària l'haurà de veure el metge una altra vegada, i al final, doncs, a la millor t'acaba derivant a l'especialista.
0: Em permeteu un segon, sisplau. Mira, passen 5 minuts d'un quart de 12, tenim una notícia d'últimíssima hora. Ara mateix, el Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Mas i Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs per les despeses de l'UO. Ramon.
3: Sí, aquesta és la decisió del Tribunal. L'amnistia al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exalts càrrecs del govern causats per les despeses del procés, 3 mesos després que la justícia europea avalés l'aplicació de la llei d'amnistia i el delicte de malversació. Recordem que també estem pendents, ahir ho explicava en Xavi als nostres oients, de la decisió que pugui prendre Llarena també d'amnistia a Carles Puigdemont, que podria arribar entre divendres...
0: Arribar divendres, dilluns o dimarts de la setmana que ve, sí, ja en parlàvem.
3: Al matí de Ràdio 4.
0: Perfecte, moltes gràcies. Ramon, disculpa, Ramon Aiguadet, acaba del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, però, lògicament, l'actualitat sempre mana,
2: Evidentment,
0: qualsevol
2: novetat. És una notícia important, en tot cas.
0: Molt important.
2: Per tots.
0: Titular, a aquesta hora del matí. Avui també, pendents de les tracturades amb aquestes concentracions a Barcelona, la capital catalana, a partir de les 12, davant de la delegació del govern espanyol, també davant la seu del Departament d'Agricultura i a la plaça de Sant Jaume. I anirem i n'informarem en directe, a Còrdoba.
1: I tant, mira, estàvem parlant amb en Ramon Aiguader de la manca de fisioterapeutes a la sanitat pública. Aquesta manca de fisioterapeutes, en molts casos, acaba fent que contractem pseudoprofessionals, busquem un massatgista que es publicita a les xarxes socials. I això, al final, aquest intrusisme laboral té unes conseqüències.
2: Sí, sens dubte. Mira, la fisioteràpia és de les professions que més intrusisme pateix, no?
1: Uh-huh.
2: Perquè en aquest, diria, fisioteràpia i nutrició, probablement,
1: sí.
2: Perquè també tenim molts coach a internet, no? I moltes coses a Instagram, etc., doncs que acaben condicionant. Llavors, és cert que hem millorat, no? En els darrers anys, doncs, sobretot amb la utilització del llenguatge, amb el tipus d'anuncis que realitzen, però continua havent molt d'intrusisme. De fet, jo aquest mateix any he declarat 8 vegades en diferents jutjats del territori
1: per
2: català.
1: Per intrusisme.
2: Per declaracions contra intrusos, no? Per presumptes intrusos.
1: Clar, quines conseqüències té aquest intrusisme pel pacient? És a dir, acaben arribant a vosaltres més fotuts, no? Pitjor del que estaven abans d'anar-hi.
0: L'altre dia parlàvem amb els psicòlegs, que els passa exactament el mateix.
2: Exacte.
0: Passa en molts àmbits, això. Efectivament, un bon problema, gros.
2: Sí, certament. I podria semblar una defensa corporativa dels professionals, del meu gremi, diguem-ne, no? Però no és així. És com deies, Anna, doncs era el problema, és un problema de sanitat pública.
1: Uh-huh.
2: I, per tant, també, des de aquests micròfons, ens demanar la implicació dels organismes i de qui té les responsabilitats de control,
1: uh-huh.
2: Perquè sí que nosaltres detectem casos de persones que han patit conseqüències, en alguns casos greus, que acaben condicionant molt la vida d'aquestes persones i que són tractaments realitzats, en alguns casos, d'una forma molt escandalosa, doncs fets amb una temeritat, diria, molt important. No?
1: Sí, posa'ns en algun exemple.
2: Doncs mira, per exemple, recordo un cas al Vendrell en el qual hi havia un massatgista, un fals terapeuta, diguem-ne, no? Una persona, en tot cas, sense titulació o sense la titulació requerida, que utilitzava agulles de tipus acupuntura, el que nosaltres anomenem una tècnica de punció seca, i que feia aquest tipus d'accions i utilitzava les agulles i les reciclava, per exemple, no? Amb el conseqüent risc d'infecció, doncs, que això suposa, el dolor que pot suposar reutilitzar una agulla, no? I sobretot utilitzar-ho en determinades zones on fins i tot, en casos molt extrems, podria doncs, arribar a provocar un pneumotòrax, un forat, una punció a la caixa toràcica que faci que entri aire i que, per tant, impedeixi la respiració, i en casos molt extrems podria arribar a conduir a la mort del pacient, no? I després d'un altre cas, a la zona de Sitges, per exemple, en el qual doncs, també per un tema d'una manipulació cervical, un tema de massatges, estiraments cervicals, fets d'una manera inadequada, doncs, li va provocar en un pacient una parestèsia, un dolor irradiat a tota l'extremitat superior amb impotència funcional, és a dir, a part del dolor, amb pèrdua de força. No? I, òbviament, a nivell de l'extremitat superior, també de l'extremitat inferior, però més a nivell de l'extremitat superior, doncs és un problema funcional molt important que pot condicionar, per exemple, la vida laboral de l'individu.
1: I tant, Xavi, et sembla si anem amb consells
0: Això ens interessa molt a la gent, aquests consells pràctics de fisioteràpia, no sé, per exemple, per totes aquelles persones que passen 7 o 8 hores assegudes davant d'un ordinador cada dia del món.
2: Doncs, bueno, aviam, aquí el primer que hem de tenir present és que el lloc, si ens passem asseguts o treballant en un entorn 7-8 hores, hem de tenir aquest entorn que ens l'hem de fer nostre, no? És a dir, que no ens hauria d'importar, doncs, utilitzar, per exemple, una cadira que sigui adequada, no? Una cadira, doncs, que una taula, doncs, si pogués ser regulable en alçada, per exemple, etcètera, no? I, per tant, estar disposats d'alguna manera, o el nostre cap que estigui disposat a invertir en aquest tipus de material, perquè és el lloc segurament on passarem més temps del nostre dia a dia.
0: Sí, senyor.
2: No?
0: Sí, senyor.
2: I després el consell és, si has d'estar 7 o 8 hores assegut davant d'un ordinador, és que intentis aixecar-te i fer pauses cada hora, idealment, i si no pot ser cada hora, doncs que sigui
0: de quants minuts la pausa cada
2: hora? No, poc temps és suficient, és a dir, que puguis fer una pausa entre 3 i 5 minuts, que puguis fer exercicis sense gaire intensitat, que no sigui bruscos, que no siguin ràpids, que no siguin extrems, és a dir, que no vagis a amplituds màximes, no? I que siguin moviments dolços, diguem-ne, doncs de mobilitat funcional, de reproduir moviments de la vida diària, aixecar les espatlles, fer cercles amb les espatlles, moure el cap, fer cercles amb el cap, moure les cames, estirar-nos, deixar caure el nostre tronc cap endavant per estirar tota l'esquena. I, en definitiva, doncs, no hi ha una postura ideal, tampoc, sinó que la millor postura és la que menys dura, no? Per tant,
1: anar-nos movent, anar canviant de posició.
2: Consell...
1: Hi ha qui diu que en lloc de seure en una cadira, en una pilota d'aquestes...
2: És una bona opció.
1: Pilates. Això és una bona opció?
2: És una bona opció, és una bona opció. Evidentment, sempre cal tenir present doncs, les circumstàncies d'aquella persona, no? Vull dir, si és una persona, a la millor, que té problemes d'equilibri o que té algun altre tipus de problema associat, pot ser la hipotensió, pot ser d'altres patologies associades, doncs, òbviament, s'hauria de valorar perquè el risc de caure amb una pilota, no?, amb una pilota de pilates, doncs, si caus al terra, doncs, et pots fer un trau i llavors les conseqüències poden ser pitjor, no? I llavors, si estàs amb una cadira com la que estem nosaltres asseguts, amb respatller, amb recolz de braços, etc., doncs, òbviament, doncs, això ens donarà, encara que ens tinguem algun problema, doncs, ens permetrà doncs, que no ens fem gaire.
0: Molt bé. Consells per evitar contractures i dolors musculars. Ramon Aiguader.
2: Bueno, tornaria a dir el mateix, és a dir, que el control de càrregues, no? És a dir, si no fem esport habitualment i comencem a fer esport de manera poc preparada, doncs segurament acabaré tenint contractures o acabaré tenint dolors, no? Ah. I per tant aquí doncs, també és important doncs, posar-se en mans de professionals, no? Que ens ajudin a fer aquest control de càrregues, a fer una progressió per arribar a l'exercici. Típic partit, no jugo mai doncs, a un determinat esport i faig el cap de setmana doncs, un partit amb els amics, doncs tinc moltes possibilitats d'acabar.
1: Això li ha passat al nostre company, el Ramon Castelló, que l'altre dia deia, ui, si ve el fisio hem de preguntar-li pel pàdel, perquè diu que va jugar un partit de pàdel, diu, i tinc les lumbars destrossades.
2: Doncs mira, jo la lesió més greu que he vist a la meva vida l'he vist en un partit de pàdel.
0: Què dius?
2: Sí, sí, la més greu, diguem-ne, en l'àmbit de l'esport, eh?
0: Ja, ja, ja.
2: I la lesió
0: però
2: de genoll...
0: De quina lesió estaria parlant?
2: S'ho va trencar tot. Creuats, laterals, meniscos, tot. No, no va quedar res, no? I sí que hem de tenir present que amb el pàdel és un esport, diguem-ne, d'intensitat, no? És a dir, es desenvolupa de forma ràpida, amb canvis d'orientació molt bruscos,
1: sí, són distàncies,
2: no?,
1: molt curtes,
2: distàncies
1: no curtes,
2: requereix una velocitat de reacció molt ràpida, no? Sí. I per tant, doncs, això acaba condicionant doncs, que et requereixis una bona preparació física.
0: Diu que moltes persones condueixen assegudes en una posició massa baixa i que això els sobrecarrega la zona lumbar. És així, això?
2: Bueno, el cotxe doncs, també és un dels llocs on hi passem molt temps, no? I per tant, doncs, també dona problemes a nivell d'esquena i també en dona molts a nivell de l'espatlla, de portar el braç a la finestra, no? I en aquest sentit, doncs, també dona molts problemes a nivell del supraespinós i de l'espatlla. Certament tornaríem al mateix, és a dir, a l'hora d'estar al cotxe, si estàs molt temps, doncs és recomanable que paris, no condueixis més de 2 hores seguides, ja és per la pròpia atenció a la circulació, no? Però que baixis del cotxe, que caminis una mica, que flexionis el teu tronc, que moguis una mica la columna lumbar, i tot això t'ajudarà a prevenir aquest tipus de problemes.
0: Fisioteràpia per pagesos i ramaders. Avui que els tenim mobilitzats a Barcelona, els millors consells per evitar lesions al camp?
2: La fan sols. Els pagesos tenen una vida molt activa i, per tant, doncs, òbviament, tenen una certa avantatge, que és que ja fan una pràctica d'exercici físic habitual, no?, dins de la seva pròpia professió. Òbviament, és una professió que té riscos, també, i que moltes vegades deriven de traumatismes, no? De caigudes, de cops, d'un determinat...
0: Una vegada he sentit que els aconsellen fer exercicis d'estirament i escalfament, diguéssim, abans de començar la seva jornada laboral, no?, per preparar una mica la musculatura, els ossos, les articulacions...
2: Sí, això és l'ideal, és a dir, que es pugui fer doncs, d'aquesta manera. Què passa? Que moltes vegades doncs, la pròpia situació de la feina, doncs mira, els meus pares eren pagesos, no? I per tant la pròpia situació de la feina és quelcom que he viscut de ben petit i cada dia, no? I per tant això moltes vegades no és possible. Llavors sí que la recomanació que donem als pagesos és que l'inici de l'activitat sigui de forma progressiva.
0: Yeah.
2: Que no comencis, doncs, no sé, a moure bales de palla doncs, de manera intensa, sinó que moguis primer unes quantes, després facis poc a poc i després augmentis la intensitat
0: d'aquest exercici. No voler-ho fer tot de cop, no, diguéssim. Si parlem de fisioteràpia pediàtrica...
2: Doncs de fisioteràpia pediàtrica, mira, és de les coses també que es pot portar més coses, perquè ens ajuda a prevenir el futur, no? És a dir, sí. Començar a treballar ja en pediatria, d'alguna manera, ens ajuda a poder afrontar determinats problemes que poden aparèixer doncs, en el futur. Per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, des de problemes de determinades deformacions posturals que hi poden haver, problemes també derivats de problemes o de patologies associades a la infantesa, no? Uh-huh. Etcètera.
1: Clar, a mi una cosa que em passa molt sovint és que quan em llevo pel matí estic fatal de l'esquena, perquè dormo molt malament, sóc així. Aleshores, a mi m'han dit que he de mobilitzar molt les espatlles. Què hauria de fer pels matins quan em llevo per començar bé el dia? Perquè és una sensació com d'estar encarcarat, no? De tenir tota aquesta zona molt rígida.
2: Sí, doncs mira, començar també suaument, és a dir, començar, doncs, per exemple, fent aquest tipus d'exercicis que bé comentaves, no? De petites mobilitzacions suaus quan ens aixequem, quedar-nos una estona... pocs minuts, asseguts en el llit i començar a moure per començar a activar el nostre cos, doncs amb els moviments del coll, amb els moviments de les espatlles, fer algun tipus d'estirament. Què passa? Que moltes vegades, doncs, quan ens aixequem d'una revolada ràpid
1: sí,
2: perquè
1: ja. Arribo
2: tard i perquè m'he dormit una miqueta o perquè he allargat, no? Uh-huh. I, per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, això. Jo crec que la idea general per tot és tenir la capacitat o la mentalitat de moure'ns, no? I que, en tot cas, i això també és important, hem de tenir més por de la immobilitat que del moviment. No? I aquest és un concepte important. No?
1: Aquesta és una de les claus importants, és a dir, el que és un problema i no moure's.
0: Amb quina postura s'ha de dormir?
2: Bueno, la postura és... Jo et diria que has de dormir amb la postura que puguis dormir millor i és diferent per cadascú, no? Hi ha persones que dormen millor de cantó,
1: sí.
2: Hi ha persones...
0: Però idealment, hi ha alguna que sigui més aconsellable?
2: Idealment és de cantó, dormir sí. De cantó, i després la segona seria panxa amunt, i sí. La més perjudicial doncs, seria dormir boca avall, no?
1: Perquè torces el coll, no?
2: Exacte.
0: El coixí també és important, eh?
2: Molt important. El coixí, hem de buscar un coixí que ens sigui confortable i en la mesura del possible que ens mantingui la columna recta i que no ens faci doncs, que tinguem el cap molt aixecat o que el cap estigui molt baix.
1: D'acord. Sobre el tema del coixí, quan parlem de nens petits, a partir de quina edat haurien de dormir amb coixí?
2: No et sabria dir una edat concreta, ho hauria de valorar doncs, sí, en cada cas, però
1: vaja... Però quan són nadons no necessiten un coixí.
2: No, quan són nadons no, evidentment, i a partir, jo et diria, doncs, dels 6, 7, 8 anys, doncs, poden començar... Jo crec que se l'ha de deixar a l'infant doncs, que determini ell mateix doncs, a partir de quin moment es sent més còmode
1: sí, al final ells es van movent tant pel llit que no dormen sí, mai quiets en un lloc, però...
2: Sí. Jo, vaja, no fixaria un moment concret, una edat concreta, sinó sí, que faria una mica sota demanda i sota les necessitats que tingui l'infant. A vegades també en els infants va bé el coixí perquè s'hi abracen, no?
1: Sí.
2: Perquè el fan servir doncs, per tenir un punt de contacte i això els tranquil·litza, els ajuda a dormir millor. Llavors, ja et dic, no donaria una edat concreta, sinó que ho faria segons demanda.
1: I un altre dubte, quan tenim contractures, fred o calor? Perquè mai sabem, no?, què hem de posar en cada cas. No és el mateix un cop que una contractura?
2: És un etern debat, aquest,
1: sí,
2: eh? Però una mica el criteri és quan és una situació que és aguda,
1: sí,
2: és a dir, que porta poc temps d'evolució, més recomanable el fred. I, en canvi, quan són problemes més cronificats, doncs llavors anem més cap a calor. Tot i així, depèn de moltes circumstàncies. Si parlem d'una persona gran, doncs normalment el fred no li acostuma a agradar,
1: sí,
2: i en canvi la calor li és molt confortable, no? Llavors, segons, evidentment entraríem segons quins tipus de patologies, si tots hem vist en l'àmbit de l'esport l'aplicació de gel amb un problema doncs agut, però en tot cas doncs, tant el fred té el gel té la seva aplicació sobretot en processos aguts recents, diguem-ne, no? I a mesura que aquest problema es va cronificant doncs podríem anar
1: a l'escalfor. D'acord.
0: Com ens agrada?
2: Bueno, la fisioteràpia és quelcom que normalment està és molt ben valorada.
0: Però en saps i ho expliques especialment bé, també t'ho he de dir.
2: Vull
0: dir,
2: bé,
0: doncs no tots són iguals, eh? Per
2: molt
0: tant,
2: bé.
0: Diguéssim, Ramon Aiguader, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut i torna com vulguis.
2: Molt bé, doncs moltíssimes perquè gràcies. Només si em deixes donar un últim
0: vulguis,
2: missatge.
0: Cap problema,
2: en aquest sentit, doncs, el que en parlàvem abans amb l'Anna, no?, que t'explicava
1: sí,
2: tot aquest circuit amb el metge de família,
1: sí,
2: etc. Hi ha una solució que funciona molt bé la privada, que és l'accés directe a fisioteràpia, no? És a dir, si tu et fas un esguins avui i decideixes anar amb un centre privat,
1: sí,
2: t'atendrà directament i tindràs una atenció magnífica, no? En el sistema públic et cal entrar en tota aquesta roda, no? I
1: sí,
2: per tant, una reclamació que fem des del Col·legi de Fisioterapeutes és l'accés directe a fisioteràpia, igual que des de La Meva Salut pots anar al metge o
1: sí,
2: pots anar a la infermera i demanar hora directament amb ells, que ho puguis fer també amb el fisioterapeuta.
1: Que puguis demanar hora directament amb el fisio.
2: Això seria magnífic. I ajudaria molta població.
1: D'acord, fantàstic.
0: Ramon Aiguader, de veritat, torna quan vulguis. Espero
2: moltíssimes
0: que tornis
2: gràcies
0: molt aviat. Moltes gràcies.
2: Ha sigut un plaer.
0: Igualment, gràcies al degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Mira qui tenim aquí. Anna Soler, com estàs?
4: Què tal? Com estàs, Xavi? Bon dia.
0: M'han dit que ets una crac.
4: Bueno, no sé qui t'ho ha dit, llavors.
0: Molta gent, arquitecta, però que expliques coses, vaja, que... Quants seguidors tens ja a les xarxes socials? Moltíssims.
4: No, que va, poquets.
0: Sí?
4: No sé, 4.000, però bueno, no, ho faig com a hobby, tampoc m'interessa.
0: Doncs ho fas molt bé perquè agrades a la gent i dius coses molt interessants.
4: Ai, moltes gràcies.
0: Ara de seguida ens hi posem, són 2:15 de 12.

0: Ciències amb gent irrepetible.
1: No tenia cap artifici ni tenia res.
2: Jo entrava en una botiga i anava al carrer. Tothom em coneixia.
3: Em va escriure i em va dir que ell receptava la pel·lícula.
4: Mentrestant sempre llegia i escrivia, evidentment.
5: Jo crec que la gent no escolta les veus, escolta els llocs.
0: Us espero de dilluns a divendres de 3 a 4 a Ràdio 4.
6: Irrepetibles com ho som els dos.
7: Irrepetibles. Irrepetibles. Amb Carles Mesa.
6: Irrepetibles com ho som tu i jo.
7: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Ara, Anna Soler, arquitecta, com estàs?
1: Què tal? Molt bé, molt bé. Molt contenta de tornar-se aquí.
0: Aviat tindràs molts milers més de seguidors, però et dic que ja, aquest estiu t'ha escoltat molta gent i tothom en parla molt bé de tu.
1: Ai, que bé. Doncs me n'alegro molt, la veritat.
0: Perquè dones consells molt útils que ens ajuden molt en el dia a dia. Per exemple, ara que estem justament en aquesta època de l'any, una tardor que aquesta vegada és i serà especialment plujosa, doncs consells perquè no se'ns inundi la casa. Doncs, com ho podem prevenir, això? Com ho podem evitar, diguéssim? Sí?
1: Doncs mira, primer de tot, jo crec que hem de pensar una mica en general, no? Perquè no és una cosa de tots. Crec que hem de començar a pensar les ciutats com a infraestructures climàtiques, que és el que portem no fent durant molts anys, no?
2: Hem construït malament les ciutats, això ha de quedar clar, no?
0: Sí. I hem construït on no toca, això ho sabem tots.
1: També,
0: això, exacte. Això ho pots dir, però ràpid, perquè ja ho sabem una mica tots.
1: Sí.
0: Aquest és el drama, clar, al final.
1: Exacte.
0: Les rieres, no?
1: Sí, no, i a part, el creixement urbà i la nostra relació amb l'aigua ha canviat radicalment, no? Perquè quan van néixer les ciutats, o bueno, encara me'n puc anar a la prehistòria, no? Quan els homes de les cavernes buscaven una cova per establir-se, el requisit indispensable és que hi hagués aigua. No? I després els pobles, les ciutats van néixer doncs, al costat de rius perquè necessitàvem l'aigua, la tocàvem cada dia, no? per menjar, per beure, per netejar-nos, per regar, per transportar, no? per generar energia. Però clar, tot aquest creixement urbà ens ha portat a que canviem, no? Ara l'aigua ens surt per l'aixeta.
0: Sí, però deixa'm anar un segon al Servei Català de Trànsit, perquè a aquesta hora estem molt pendents de l'arribada ja a Barcelona, a la capital catalana, de centenars de pagesos i ramaders, per denunciar l'augment de costos, l'encariment del gasoil, la falta d'ajuts directes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber quina és l'última hora a les carreteres i autopistes. Finaraque, com estàs? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs mira, en aquests moments hem de destacar que la marxa de tractors des de Tarragona ja va per l'autopista P7 entre Castellví de Rosanes i Martorell, que provoca intensitat. Hem de dir que és circulació de tractors, que no arriba a ser marxa lenta i això provoca que no les afectacions no siguin tan severes. També destaquem que la columna de Girona ha deixat circulació intensa entre la Roca del Vallès i Granollers en sentit Barcelona a l'autopista P7, però la columna ja va per la C33, també afectarà en aquests moments amb circulació intensa a la zona de Montcada i Reixac. I de moment això és el més destacat, ja en direcció Barcelona i sense provocar masses incidències de moment.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Finaraque, que vagi molt bé i fins ara mateix.
3: Fins ara.
0: Recordem l'altre titular d'aquest matí, el Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Mas i Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs per les despeses de l'UO de l'1 d'octubre. Us ho hem avançat fa una estona i en tindrem també més detalls de seguida al butlletí de les 12, d'aquí a poc més d'un quart d'hora amb els companys dels serveis informatius. Fem una cosa, aprofitarem també per fer la previsió del temps a Córdoba perquè l'estabilitat d'aquests dies té no els minuts, però sí les hores comptades.
1: Sí, em sembla que aquest cap de setmana tornen a venir pluges fortes.
0: Efectivament, aquest cap de setmana plourà a pots i barrals, a gran part de Catalunya. Atenció, perquè hi poden haver aiguats, també i sobretot a la costa i al prelitoral. Fortes ventades i patacada de les temperatures. Farà fred de finals de tardor o de principis d'hivern. I això farà que nevi al Pirineu. Primeres nevades una mica importants cap a la zona del Pirineu. Per tant, cap de setmana amb una situació meteorològica embolicada i, segons com, complicada a molts sectors de Catalunya. Una inestabilitat que també s'allargaria de cara a dilluns de la setmana que ve. A la guaita amb el que pugui passar dissabte, diumenge i encara dilluns. 3 minuts per 3 quarts de 12. Continuem amb els teus consells i amb aquesta previsió de pluges pel cap de setmana.
1: Sí, bueno, i tornarem a les inundacions, segurament, en molts punts de la nostra ciutat, perquè, bé, com deia, és que

0: Ara l'aigua ens surt per la xeta i ja està. No, ja no sabem ni d'on ve ni cap on va, només ens preocupa doncs, tenir-ne a casa. I clar, més coses, el creixement urbà, no?, i la industrialització, l'aparició del cotxe, ha fet que construïm unes ciutats doncs, això que no saben què fer amb l'aigua i només la fan fora, no?, i hem impermeabilitzat, clar, necessitem grans superfícies pels cotxes, hem posat asfalt, formigó, i, bueno, com deia, hem trencat completament la relació amb l'aigua.
1: Però això que ha passat aquestes últimes vegades de veure la Ronda de Dalt completament inundada, jo això no ho havia vist mai.
0: No, jo tampoc. De fet, el 16 de setembre, jo sóc de Sant Andreu, i va caure un xàfec que jo no havia vist en la vida, però és que jo no havia vist el meu poble inundat d'aquesta manera. Vull dir, carrers, comerços... De fet, mira, la casa d'una de les meves millors amigues, que està reformada de fa 6 anys, per tant, és una casa nova, es va inundar. Perquè no estem preparats per tanta quantitat d'aigua, no? ni els baixants, vull dir, els tubs que porten l'aigua de la coberta a les clavegueres són massa petits, i no només això, quan arriben a terra, les clavegueres o tot el sistema de sanejament i d'evacuació que hem pensat no té prou de capacitat per tot el que vindrà.
2: I ara què?
1: Clar,
2: perquè
1: què
2: amb aquest
1: fer?
2: Canvi climàtic, clar, això entenc que demana repensar l'arquitectura actual. Però això que no té una solució fàcil, diguéssim.
0: Bueno, ja et dic, hem de pensar les ciutats com no les havíem pensat abans, com si fossin infraestructures climàtiques, i hem d'aprendre a incloure l'aigua en tot això, perquè a part, clar, estem parlant d'inundacions, però és que d'aquí no sé quan potser tornem a parlar de sequera, no? I tota aquesta aigua que hem fet fora, que ja et dic, la ciutat es dedica a fer fora l'aigua. No?
1: Clar, tota... I la podríem aprofitar després en èpoques en què la necessites.
0: Exacte, i hi ha molts recursos, hi ha moltes altres ciutats al món que de fet ja viu... Clar, és que aquí a Catalunya una pluja torrencial pot ser, però no setmana sí, setmana també.
2: Però no sap ploure en aquest país, això s'ha dit sempre, i cada cop en sap menys amb això del canvi climàtic.
0: Bueno, clar, bueno, és que a part, jo estic molt preocupada, perquè ara són inundacions, però és que fa 2 setmanes quasi tenim un huracà, no?
1: Vull dir, què hauríem de fer per preparar les nostres ciutats per poder sobreviure millor aquests ruixats, perquè no ens inundem a la mínima.
0: Sí, no, perquè ara el que ens queda és adaptar-nos. No? El canvi climàtic, jo crec que estem en un punt que ja no és reversible i, per tant, ens hem d'adaptar al que vingui i, bueno, cap al futur ja. No? Llavors, una de les coses que jo crec que hem fet molt malament és, a part de no deixar espai a l'aigua, no deixar espai a la vegetació. Perquè la vegetació és la clau, una de les claus per afrontar el canvi climàtic, no només per les inundacions, perquè evidentment un arbre sabem que reté l'aigua, no? Però un arbre, quan venen episodis de calor, també ens dona ombra. No? Hauríem de tractar la vegetació com una infraestructura, igual que el clavegueram o el sanejament o l'enllumenat.
2: Totalment.
0: No?
2: Totalment.
0: Hauríem de tornar a incloure la vegetació. Bé, clar, aquí a Barcelona, si veiem molts arbres, però tenen un escocell, és que no tenen espai. O sigui, els hem fet una cosa antinatural, no? Els hi hem deixat el mínim espai perquè necessitaven posar cotxes. No? I necessitaven posar asfalt i formigó. I aquesta és una de les claus. I en vegetació es poden fer moltes coses. Es poden fer jardins de pluja, no? Es poden adaptar espais que es puguin inundar o retenir aigua, perquè tota aquesta aigua, el problema que tenim és que ens arriba de cop a la claveguera i la claveguera no suporta tanta, no?
1: Clar.
0: Doncs espais que puguin retenir tota aquesta aigua, filtrar-la... i aprofitar-la també per regar totes aquestes zones verdes. No? Tenim paviments permeables. En comptes de tot asfalt i formigó, doncs podem posar paviments que tinguin terra, que puguin filtrar aquesta aigua i que no vagi directament cap al carrer, no? que es pugui aprofitar. Tenim les cobertes verdes. Clar, no només la ciutat, els edificis tenen molt a dir, no? Aquí una bona coberta verda, inclús amb dipòsits que puguin acumular l'aigua de pluja, que la podem reaprofitar no només per regar, per l'aigua del vàter, per exemple.
2: Deixa'm saludar a aquesta hora el psicòleg Antoni Bolinches. Com estàs, Antoni?
3: Encantat d'estar amb vosaltres.
2: I nosaltres, de tenir-te una vegada més aquí en directe al matí de Ràdio 4. Escolta, acabes de presentar el teu nou llibre, Ojalá lo hubiera sabido antes, Las claves para mejorar tu vida. Què és el que hauríem hagut de saber abans, Bolinches?
3: Pues que l'hauria d'haver escrit abans.
2: Per què? Per què? Per què? Per què és tan important? Per què hauria estat tan important, això?
3: Perquè és el millor dels meus llibres, perquè no és el llibre meu. Explico. És un llibre que hem fet amb el Francesc Miralles.
1: Sí, està basat Rovira. En el podcast.
3: Exacte, i és el llibre del podcast. I com el podcast té 1 milió de seguidors a les xarxes...
2: 1 milió?
3: Doncs ens van proposar fer el llibre i ahir el vam presentar al Teatre de l'Eixample. I per això dic... tant de bo l'hagués escrit abans, perquè precisament és el millor dels meus llibres perquè està sumada la intel·ligència del francès i de l'Àlex per compensar la que em manca a mi.
1: El Bolinche sempre ens diu coses que ens deixa...
2: És de por, és de por. Escolta, quantes coses ens haurien canviat la vida si les haguéssim sapigut abans, Bolinches? I per tant, sí, quan, ja, quines coses ens la poden canviar a partir d'ara?
3: Aviam, quin és el problema? Que no les podem saber abans, perquè no, l'experiència és la conseqüència d'haver-les patit sense saber-ho. En definitiva, les persones aprenem dels errors, de les mancances, del patiment, del dolor. I, per tant, sense tot això no hi ha aprenentatge.
2: Yeah.
3: Altra cosa és que el llibre, precisament perquè serveix, perquè tothom entengui que només podem haver après d'allò que prèviament hem viscut, al veure reflectides amb determinades persones, determinades problemàtiques, sí que pot servir, perquè quan tu et trobis en una problemàtica versemblant, tu diguis, ei, tal com deia el francès, l'Àlex o el Bolinches, això pot produir tal efecte o pot tenir tal conseqüència, i per tant, tant de bo amb el temps, com deia la meva àvia, deia, nadie escarmienta en cabeza ajena. Pues el llibre de l'Ojalá lo hubiera sabido antes, és perquè tots puguem no escarmentar, però sí aprendre del que han patit els altres per no patir-ho tant nosaltres.
1: En aquest llibre convideu el lector a deixar de ser la víctima de les circumstàncies i proposeu que passi a ser protagonista del seu propi destí. Com sortim, Antoni, d'aquest victimisme quan tot ens sembla que ens va en contra?
3: Aviam, precisament, Ida, ahir a la presentació vam explicar una anècdota d'una entrevista que ens van fer a l'Alc Rovira i a mi fa anys, i ens van dir quin era el nostre aforisme preferit. Jo vaig dir un de Freud que diu que soc un home afortunat. Res amb la vida m'ha estat fàcil. I Àlex va dir, pues aquest també és el meu aforisme preferit. O sigui, precisament aprenem del que patim. I sense patiment no hi ha creixement. Però malauradament, al contrari, sí. Podem patir sense créixer. Si jo, en lloc de criticar el proisme, em critico a mi, aleshores jo creixo. Per això, amb un altre aforisme, dic que criticar els altres no ens millora a nosaltres. A nosaltres, utilitzar els altres d'excusa dels nostres problemes i de coartada perquè no prenguem el determini de ser nosaltres la solució, no ens ajuda. El que ajuda és ser protagonista de la solució dels teus problemes. I encara que et vinguin de fora, saber que els hem d'arreglar per dins.
1: Ja.
2: Carai, tu. Sí, sí. Com estàs, Villanueva?
4: Home, amb el Bolinches, freixes?
2: Amb Antoni Bolinches, nen.
4: El més seguit a Instagram, el més seguit
2: sí, sí.
4: Bolinches, perquè, escolta'm, quina il·lusió tornar-te a veure la ràdio, bueno, sentir la ràdio, veure't a la tele. És l'eminència de Catalunya, freixes, és el senyor que ens ajuda més a ser feliços.
2: Diu, l'altre dia deies que el problema actual de les parelles és que encara que hi hagi una bona base, el futur comú pot ser inviable, Bolinches.
4: Clar.
3: Aviam, perquè amb un altre aforisme dic que la convivència és enemiga de si mateixa, perquè activa la matemàtica del sentiment, que es basa en dos principis elementals, el d'habituació i el de saturació. Què passa? Amb les virtuts i valors de la parella ens habituem, i per tant allò bo de la parella amb el temps és menys bo. I què passa amb les coses que no ens agraden de la parella? No ens habituem, ens saturem. Per tant, si allò bo és menys bo i allò dolent és pitjor, hi ha una depreciació recíproca, però no simètrica, dels dos membres. I quasi sempre queda més descontenta la dona, perquè la dona, al fer més inversió emocional, espera més recompensa emocional. I això ho reflecteixo en un altre aforisme, amb el que dic que l'home, mentre no estigui malament, ja està bé, i la dona, si no està prou bé, ja està malament.
2: També parleu de les veritables claus de la felicitat. Bolinches, què tenen en comú les persones més felices del món?
3: Pues fixa't, que no culpabilitzen el proisme dels seus problemes i cada un d'ells s'ha convertit en terapeuta de si mateix.
2: Carai.
4: Freixes, clar, vull dir, per què les parelles no durem? Si t'ho està explicant clarament, Freixes, perquè els tios ens resignem i ens apalanquem. I les senyores el que volen és sorprendre's cada vegada, no resignar-se, no conformar-se, i som de naturaleses diferents, Freixes.
3: Per els homes volem relacions còmodes, Javi, i les dones volen relacions vives.
1: Sí, això, les dones volem sentir, això és una realitat.
4: Sí. No, els homes també volen sentir, però volem sentir
1: d'una altra
4: pau,
1: manera.
4: Tranquil·litat, resignació, encefalograma pla, no m'emprenyeu...
1: Encefalograma.
4: Saps, saps quin crec que és el futur, Bolins, de les parelles? Els audífons. És a dir, queda sort, apagues l'audífon, freixes, apagues l'audífon i ja no sents les bronques, ja no sents, no tens discussions i aleshores les parelles duren per sempre, freixes, perquè no es barallen.
1: Per les dones això no serveix, eh?
4: No, pels tios, els tios. No, no, clar.
3: Escolta una cosa.
4: La dona veu al costat aquella planta que té al costat i decideix d'on sortir amb amigues, anar a fer tai chi i fer coses boniques.
1: O refer la seva vida.
2: Antoni, endavant, t'escoltem. Què dius?
3: Hi ha casos de sordesa selectiva.
4: Ah, veus,
3: Freixes. I això és veritat. Sí, arriba un moment que sents però ja no escoltes i per tant ja no codifiques el que et diuen.
4: La natura és sàvia, Freixes. Ens tornem sords precisament per això. Perquè
3: és
4: no
3: un mecanisme de defensa. Igual que saber oblidar i tenir bona memòria, no codificar el que sentim pot ser una higiene mental.
4: Ah, l'amnèsia, Freixes. Recordem totes les coses bones i no de les dolentes.
2: Anna Soler, tenim un arquitecte també avui aquí a l'estudi, Antoni Bolinches. Pots pues dir i preguntar el que tu vulguis.
3: Serà com la Sagrada Família. Entre tots ho farem tot.
4: Tothom tenim parella, volem tenir parella o hem pogut parella. Per tant, això que parla Bolinches ens afecta a tots sempre. Fins i tot els divorciats...
3: Mira, què dic a l'art d'enamorar? A l'art d'enamorar dic que l'art d'enamorar és l'art de millorar. Les persones no ens estimen per la nostra necessitat de ser estimats, sinó pel rotllo positiu, engrescador, que pots aportar a la relació. Per això, curiosament, quan menys ho necessitem, més ens estimen. Yeah. I quan més ho necessitem, menys ens estimen.
2: Antoni Bolinches, escolta, un milió de gràcies, com sempre, i t'espero a l'estudi el dia que puguis. Encantats de la vida sempre, de compartir estones amb tu.
3: El primer dissabte de cada mes.
2: Dilluns, perquè dissabte... Home, si vols venir a la Tarragona el dissabte, el primer dilluns.
3: Ah, sí, perdona. Sí, el primer dilluns.
2: Perfecte.
3: És que l'altre dia també vaig estar...
2: Vas estar amb la Sílvia, ho vaig sentir. Perfecte, l'escolto molt a la Tarragona. Gràcies.
3: Una abraçada per tots.
2: Fins molt aviat, que vagi bé, Antoni Bolinches.
3: Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
4: Sempre els millors, aquest programa, Freixes. Sempre els millors. El Bolinches és una eminència.
2: Ara, mira, avui tenim la millor arquitecta aquí.
4: No. Això.
1: Ens dona consells. De moment estem parlant d'inundacions. De per què les ciutats se'ns inunden i ara anàvem a preguntar-li què podem fer nosaltres a casa nostra per evitar que ens entri l'aigua, per exemple.
2: Què podem fer a casa? Aquest cap de setmana...
1: Ara que ha de tornar a ploure.
2: Plourà bots i barrals, Villanueva. Per tant...
4: El picó aquí s'enfonsa el món.
2: El picó ve demà, efectivament, i ens donarà tots els detalls d'aquest canvi de temps que pràcticament ja tenim aquí a tocar.
0: Doncs jo sobretot diria, les persones que amb aquestes pluges de tardor que estan sent un drama, que se'ls ha inundat la casa quan mai se'ls havia inundat, no? Que estan notant coses noves... Primer de tot, jo sempre recomano parlar amb un arquitecte. Jo vull reivindicar la figura de l'arquitecte de capçalera perquè els edificis també es posen malalts i nosaltres som qui els curem, no? Però, bueno, a curt termini, no? Quan ens soni l'alarma. Si aquests dies se t'ha inundat casa teva, primer, mira, jo una de les coses que faria abans que soni l'alarma és comprovar si visc en una zona inundable. L'Agència Catalana de l'Aigua, a la seva web, té tota la cartografia i pots consultar-ho.
1: Sí.
0: Perquè així ens podem protegir i ens podem preparar. Deixar-ho tot ben net, tot el que són desguassos, al pati, per exemple, no? Els emburnals. Netejar tot el pati, que no hi hagi fulles, que no se'ns pugui embussar res, perquè ja se'ns embussarà d'aigua.
1: Sí.
0: No? Si cau tanta aigua... I sobretot tenir clares les vies d'evacuació. Tota aquesta gent que s'ha quedat tancada, no? Mm-hmm. Primer de tot, sortir abans, no? Preparar-nos, si ja sabem que ens pot passar, preparar-nos i saber per on hem de sortir i sobretot protegir les persones primer, no les coses, no? Mm-hmm. No baixar a garatges ni magatzems, no? Primer som nosaltres i seguir totes les pautes de protecció civil. Això és superimportant. I després, a llarg termini, sí que molta gent potser no se l'ha inundat la casa, però li han sortit humitats o filtracions, tal. Aquí, un altre cop, arquitectes, estem per això, per ajudar i per solucionar totes aquestes coses. I normalment no és un problema de casa nostra, no? Les filtracions ara que venen amb les pluges és un problema de tot l'edifici, és una cosa de comunitat, no? Segurament molta gent que viu als pisos de dalt de tot ha tingut filtracions perquè la terrassa s'ha inundat i llavors ha tingut aquesta filtració. Això, doncs, és un problema també de normativa, no? Els baixants no estan preparats per tanta capacitat. De fet, crec que s'hauria de fer una modificació i ara posar cada vegada tubs més grossos, que no és només la solució, però sí que és veritat que adaptar-nos, ja et dic, és adaptar-nos. Això serà resiliència perquè no és reversible aquesta situació.
4: Però les inspeccions tècniques d'edificis, no es pot fer això cada vegada, com la ITB dels cotxes i dels edificis. Doncs cada vegada que hi ha una inspecció tècnica d'un edifici, fer canviar més amples els baixants perquè caigui més aigua. Jo, per exemple, la meva segona residència té més de 50 anys l'edifici, està en un poble de costa, per tant, s'inunden els baixos, plou molt, els baixants són antics, doncs escolta, i hem passat fa poc la inspecció tècnica, doncs que les inspeccions tècniques és una nova normativa per obligar a fer reformes que impliquin que baixa més aigua ara.
0: Això és necessari, i això és una de les coses que ens haurem d'adaptar, perquè ara la normativa calcula el diàmetre del tub segons tants metres quadrats, i aquests 4 metres quadrats de volum de pluja estan segueixen uns barems dels últims 100 anys, no? Clar, és que això ens està passant fa 5 anys.
1: No té res a veure amb la realitat actual.
4: És a partir d'ara. Les dades són d'ara, no d'antes. Quan plou molt és ara, Freixas. Ara plou molt més que abans.
0: Bueno, i és el que deia, jo estic preocupada, perquè no sé com arribarem, no? Vull dir, no pot ser que a 1 d'octubre tindrem el mar a 24 graus, no? Ah. És que quasi tenim un huracà, no? I clar, és que si venen huracans, ja haurem de preparar les cobertes perquè no se'ns en vagin volant les teules, no? Que de fet, jo estic... No vull fer por, però, per exemple, aquestes eleccions, no sé si algú parlarà de canvi climàtic. Em sembla que pocs en parlaran i jo crec que ens hem de posar molt serios.
2: Fem una cosa, sentirem les notícies de les 12, pagesos i ramaders a Barcelona, i aquesta última hora que us hem avançat, el Tribunal de Comptes amnistia tots els responsables del procés. Més detalls amb la Lourdes Gata. Tornem d'aquí a 5 minuts, que no marxi ningú al matí de Ràdio 4. Fins ara.
5: Ràdio 4.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Són les 9 i 5 minuts. Estava durant les notícies, m'ha vingut una cançó al cap, que és curiosíssim, no? Aquelles coses que fa al cap de portar-te cap a una banda o cap a una altra. No, m'ha vingut el Volver del Carlos Gardel, no? Aquella cosa del 20 anys no és nada. 20 anys no és nada, en realitat. Irene Rigau, bona nit, eh?
2: Bona nit. No és nada, segons com, esclar.
1: Segons com, no? És que estava mirant... No m'oblido a tu, Jordi Merca. Crec que és la primera vegada que he saludat el convidat, en aquest cas a la convidada, abans que tu.
3: Bueno, ja està bé.
2: Ara, és un cavaller.
3: Però... Home, no, home. Hem d'improvisar, a vegades.
1: No, ho dic perquè, clar, Irene Rigau va ser consellera d'ensenyament entre 2010 i 2016. Sí. Consellera de Benestar Social entre 1999 i 2003.
2: Sí, sí, sí.
1: Que és que han passat 26 anys.
2: Exacte, exacte.
1: I sembla que va ser ahir, no?
2: Home, deixem-ho abans d'ahir.
1: Molt bé, deixem-ho abans d'ahir. Ara parlarem de seguida amb Irene Rigau, que compleix aquesta màxima, que jo crec que vostès m'han sentit a dir en més d'una ocasió, veure com la gent, un cop deixa la política i se n'allunya una miqueta de la política, se li nota. O sigui...
2: És bo pel cutis, diguem.
1: És bo pel cutis, és bo per la salut en general, no?
2: Deixes l'estrès que porta un càrrec que depèn de la conselleria, però n'hi ha que estressen bastant. Sí.
1: Déu-n'hi-do, home, que li diguin a l'actual consellera d'ensenyament, que em sembla que està una mica estressada, la senyora Esther Niubó. Jordi Merca, què tal? Bona nit, senyor.
3: Jo també tinc bona cara, o no?
1: Tu tens molt bona cara, però tu no fas política.
2: Tu no té mèrit, ets jove.
3: No té mèrit, home. Clar, deies 20 anys no és res, clar, depèn de l'edat que tinguis.
1: No, però és veritat que segons... Mira, jo crec que l'exemple màxim és que el Serrat en el seu dia va cantar Ara que tinc 20 anys, i un bon dia va haver de fer el fa 20 anys que tinc 20 anys, perquè en realitat les coses passen molt ràpides.
3: I després fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys.
1: Tu tens nens, ja veuràs tu lo ràpid que creixen els nens i com canvia la cosa, no?
3: Frase viejuna una mica, eh?
1: Va, sí.
3: Frase de persona gran ja, eh?
1: És que és així.
3: Allò de jo a la teva edat ja treballava.
1: Això no ho he dit, però jo a la teva edat ja treballava. No com tu, que vas fer monòlegs pel món.
3: No com tu.
1: Fent el simpàtic, uns humors, unes coses.
3: Vaig estar a Oviedo l'altre dia.
1: Ai, que bé, no?
3: Oh, que bé, vaig sopar.
1: És que es menja molt bé, per
3: tant. Sí, però no sopar tant no està bé, eh?
1: Ja.
3: Oh, però vaig fer un cachopo.
1: Per sopar?
3: Per sopar. Home, si vaig arribar per treballar...
1: L'altre dia, t'ho juro, i això és absolutament cert, em vaig trobar amb un veí que amb la seva senyora venien del nord i em va dir que havia menjat cachopo tots els dies.
3: Se pot, eh?
1: Jo ho puc entendre, una mica exagerat,
3: sí.
1: Però...
3: Hi ha més coses bones, també, allà.
1: Escolta'm, la secció d'avui, a qui no li agradarà?
3: Doncs, lo prometido es deuda. L'altre dia, la gent no ho sap, però tu i jo marxem junts amb l'ascensor i vam arribar baix i va sortir la secció d'avui.
1: Sí.
3: Avui, la secció no li agradarà a tota aquella gent que fa servir paraules com, per exemple, oli o amigui.
1: M'havia oblidat d'això.
3: Parlarem d'aquestes paraules.
1: Em sembla que és absolutament necessari.
3: Sí.
1: Hem de fer alguna cosa amb l'ensenyament, senyora Rigau, perquè oli i amigui, això no hauria de ser.
2: S'ha de seguir l'Institut d'Estudis Catalans i el diccionari i la gramàtica aprovada i ja està.
1: Està molt bé. Irene Rigau, una vida dedicada a la política, una vida dedicada a la gestió, no? Com està en aquests moments?
2: Bé, estic compromesa amb diverses entitats, formant part de diferents patronats, i això, doncs, mira, intentes retornar una mica a la societat doncs, les possibilitats d'aprenentatge i de servei que t'ha donat.
1: Déu-n'hi-do. Sí, perquè, efectivament, costa allunyar-se'n una mica del focus polític i mediàtic en el que vostè ha estat molts anys?
2: Això suposo que depèn de si és una decisió que tu prens o que te la prenen.
1: Clar. Clar.
2: En el meu cas, jo va ser personal, vaig decidir doncs, que ja estava bé, tenia una circumstància familiar que volia quedar més a casa a cuidar el meu marit, i per tant, doncs, clar, jo ho vaig gestionar i administrar molt bé. Suposo que si tens ganes de continuar i et treuen, doncs es viu diferent, però no és el meu cas.
1: En qualsevol cas, l'experiència que vostè ha tingut al llarg de tota la seva vida és una experiència molt potent perquè ha tingut responsabilitats, efectivament, molt importants, no? La truquen? Vull dir, jo sempre sostinc que hauríem de tenir una mena de consell de savis en els països per a aquella gent que ha tingut aquestes oportunitats de gestió. Vostè se sent que efectivament venen a preguntar-li?
2: Sí, déu-n'hi-do. Però de totes maneres jo li diré que una de les responsabilitats que he tingut i que n'estic molt orgullosa són els anys que vaig fer de mestra, eh?
1: Sí,
2: I de professora a la universitat, sí.
1: Sí, perquè vostè va ser consellera realment del seu ram, és
2: a dir...
1: El
2: meu gremi, això.
1: Perquè ha estat uns quants anys, va ser uns quants anys, mestre.
2: Sí. Durant uns anys vaig fer... Miri, aquest diumenge que ve em trobo amb exalumnes de l'any 71 i 72 i 73 de FAL.
1: Caram.
2: I anem d'excursió a Banyoles.
1: Ah, sí?
2: Què li sembla?
1: Home, que d'entrada els costarà reconèixer els
2: meus. No, ens veiem de tant en tant.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí.
1: Que bonic.
2: És molt bonic, això.
1: Com ha canviat, eh?
2: Això és una de les gratificacions més grans que té, que et trobis un exalumne i et digui que recorda i que no recorda i ja són adults i ja són avis, n'hi ha, i ja, esclar, ells tenien 13 i 14 anys i jo en tenia 21 i 22, esclar. Això és molt bonic, jo d'això n'estic molt orgullosa.
1: Ja m'imagino. Què diferent tinc la sensació que era ser mestre aleshores i ser mestre avui, no?
2: Sí, certament el temps s'han canviat, però també ha canviat els recursos i els suports que es tenen, a veure... A mi em diuen que el que ha canviat més són les famílies. Perquè abans hi havia un respecte i una, diguem-ne, un reconeixement, no? I que a vegades és qüestionat i això mina la moral dels docents. Això jo crec que tothom està d'acord, no? Que a la nostra generació... no explicava si la mestra et havia renyat perquè a casa et renyaven el doble.
1: Clar.
2: I ara, potser, hi ha algú que va a l'escola a qüestionar, eh? Que del meu nen no, eh?
1: Yeah.
2: O sigui, aquí...
1: A l'escola, perdoni, la interrupció, o a la universitat.
2: Això,
1: aquí hi ha professors universitaris que denuncien que, efectivament, van pares a parlar en nom dels seus fills, que potser tenen 19 o 20 anys.
2: Sí, això jo crec que és una cosa que requereix un debat social, perquè responsabilitzar els joves de la seva pròpia vida... passa per assumir la gestió del seu temps i dels seus problemes. Això és impensable, no?, que el pare vagi a l'universitat a preguntar, escolti, la revisió d'examen del meu fill diu que no li ha pujat nota i segur que ho va fer bé, no? I diu, escolti, de què va vostè, no? Però, a veure, suposo que és més complexa, però no us pensis, escolti, abans eres mestre d'un poble amb nens de totes les edats i tu sola, i et tocava viure en un poble allà tota sola i és que les mestres de poble, jo dic les mestres, hi havia homes, sí. Eren dones molt valentes,
1: el senyor García, jo vaig tenir un a primer de EGB, clar, ja fa uns anys també d'això, però jo anava a una escola on hi havia alumnes de tots els cursos.
2: Ah.
1: Només va durar un any, però efectivament hi havia un senyor que es deia Juan García. Ostres, perquè això ha estat un viatge en el temps, eh? Que ell ensenyava a tothom, i efectivament, déu-n'hi-do, no?
2: I esclar, ens organitzàvem i portaves els llibres i les llibretes per cada un, i tenies molt pocs ingressos econòmics que et donés. Jo recordo que el dia que vaig tenir diners per comprar guixos de colors em vaig sentir molt feliç, perquè només tenia guix blanc. O sigui que tot ha canviat molt, la societat ha esdevingut més complexa, també ha donat més possibilitats i més oportunitats, i per tant, sempre que creix una cosa, creix l'altra. Eh? Es tracta de trobar l'equilibri i saber-ho administrar. Però jo reconec molt la feina que fan els mestres i, no sé, sempre em defineixo primer com a mestre. Eh?
1: Estan molt enfadats, eh? Els mestres estan molt enfadats, ho portem veient. L'any passat van ser 21 dies de vaca en tot el curs. Avui hem vist els mestres també a Madrid, en aquest cas manifestant-se pràcticament per les mateixes qüestions, els hi falten recursos, ràtios molt elevades. Com veu vostè tot això?
2: Em sap molt greu i em fa provoca tristesa, perquè és una professió que exigeix la capacitat de disfrutar quan ets a l'aula. Quan veus que tot el grup funciona, que ara aquest aprèn això... Ja no li dic el dia que un nen aprèn a llegir, no? Ja et sents, bueno, és un moment maquíssim. O bé quan un noi gran, doncs, resol un problema, o veus que s'estan explicant o que t'han fet una redacció molt ben feta i que ells mateixos són conscients de les seves millores. no poder disfrutar perquè hi hagi un ambient enrarit, doncs és molt trist, perquè les professions s'han de poder disfrutar. Hi ha alguns pensaments de fons que s'haurien d'analitzar i segurament s'haurien de revisar profundament. Per exemple, el tema de les ràtios. Tots els estudis internacionals ho diuen i l'experiència ho demostra, que la ràtio per la ràtio no determina la qualitat. Una cosa és tenir-ne... Ara li diré un disbrat, però jo l'he viscut 58 de 5 anys. Vull dir, vale, això era ingovernable. Sorties superestressada. Però de 25 a 22 no hi ha garantia de més qualitat. Una altra cosa és que tinguis nens amb problemes a dins de l'aula que tu no puguis atendre bé. Mm-hmm. Això sí que estressa. Això sí que neguiteja. Això sí que jo entenc que creï malestar. Més que la ràtio en si.
1: Ja. El cert és que el que posen de manifest ara els darrers informes PISA, vostè, que estic segur que ho coneix perfectament, no? Dificultats en la comprensió lectora, el tema de les matemàtiques, el nivell de l'ensenyament a Catalunya surt força mal parat. Què és el que estem fent malament, Irene?
2: Clar, em sap greu, perquè jo vaig viure uns resultats bastant millors, la veritat. Els de la PISA del 15 van ser bons. Bons. Lleugerament per sobre de la mitjana espanyola, de la mitjana europea i de l'OCDE.
1: No, ja signaríem, ja signaríem, ara.
2: Però esclar, clar. Ja hi signaríem, eh? A veure, jo crec d'entrada s'han d'organitzar bé. I aquest any, fa uns anys, el que va passar és que l'administració no ho va gestionar bé. I quan es crea un problema perquè l'administració no ho gestiona, en definitiva ho paguen els centres. I l'administració ha d'estar al servei dels centres, no ha de crear problemes als centres. Per tant, aquí hi ha hagut un problema d'administració, de gestió del tema.
1: Però un problema històric, no, Irene? Ho dic perquè quan sents a parlar els propis sindicats que reconeixen, a mi m'ho ha dit directament Yolanda Segura en aquest programa, que aquesta era la conselleria que d'alguna manera més cas els estava fent dels últims anys, perquè aquest era un problema endèmic pràcticament del que era l'ensenyament a Catalunya des de fa uns quants anys, que havien estat la desinversió, etc, etc, etc. No?
2: És que una cosa és veure el pressupost, quina xifra assigna la conselleria, i l'altra és palpar l'estat d'ànim del docent a l'aula. Són coses que poden tenir relació o no.
1: Yeah.
2: O sigui, miri, jo li diré francament, quan vaig ser consellera de Benestar Social, vaig doblar pràcticament el pressupost en 4 anys. Quan ho vaig ser d'ensenyament, era la mateixa persona i per la mateixa formació política. Allà em va tocar retallar, perquè l'endeutament que tenia la Generalitat era gravíssim, les directives que venien de Brussel·les eren duríssimes i el govern central, el senyor Montoro, es dedicava a fer una retallada general a totes les comunitats autònomes, més que a l'estat central.
1: Mm-hmm.
2: Per tant, em va tocar una gestió...
1: Complicada
2: sí, perquè sí. vaig haver de demanar que fessin més hores i cobressin menys. Però, és clar, això va tenir... Això un sindicat no pot aplaudir mai. Però explicant-ho bé i reunint-te amb la gent i passejant-te pel territori bé, amb els directors de centres, explicant-los bé les xifres, som adults, mireu, hi ha aquest endeutament, hem de fer front a això, s'haurà de fer unes mesures, són funcionaris, parlo per la pública, tenim la feina assegurada, ve una crisi forta i hi haurà gent que la perdrà. En tema, quan contextualitzes les coses, no t'aplaudeix ningú, però jo crec que s'ajuda a entendre-ho. Jo crec que les coses s'han de poder explicar i entendre bé. I no sempre una millor inversió representa directament una millora. Per millorar, i millorar en tots els sentits, cal inversió, evidentment, i l'hem d'incrementar, però també hem de veure com l'incrementem. Si només l'incrementem en temes de plantilla i anem rebaixant les hores de docència, necessitem més professors i ens quedem allà mateix.
1: Yeah.
2: O sigui, jo crec que cal invertir millor en la formació dels mestres, en la carrera professional, Hi ha d'haver una carrera al llarg de la docència. No es pot estar cobrant tota la vida igual.
1: Va estar en aquest programa assegut a la mateixa cadira que ara mateix està vostè, Gregori Aluri, que és un senyor
2: que... Ah, sí, molt bé.
1: Jo admiro profundament, jo no? I ell deia que havia analitzat els models d'èxit de l'ensenyament en diferents punts del món i que tots ells coincidien amb la qüestió de, justament, el que estava dient vostè ara, no? De la formació del professorat com un eix absolutament imprescindible, no?
2: La qualitat de l'ensenyament es mesura per la qualitat dels seus docents. Si té una escola bonica, millor. Però si té una aula prefabricada i té calefacció i aire condicionat, alerta, i la docència és bona, aquells alumnes aprendran. Han de fer el centre, evidentment, eh? Però la qualitat del sistema es mesura amb la qualitat dels seus ensenyants. I a mi el que em fa por és que amb la gestió que s'ha fet en aquest darrer temps de... dels conflictes amb els sindicats docents i es perdin vocacions. Hi hagi gent que digui, oi, ja m'agradaria ser professor, ser mestre, però si és tan problemàtic, me'n vaig a una altra banda. Això em preocupa, perquè si un nen veu, si un alumne veu que el seu mestre està malhumorat i que tot el dia es queixa, difícilment se li despertarà vocació docent. I tots els que hem sigut mestres, en el fons ho mires i tens un bon record dels teus mestres. Difícilment hi ha gent que es faci mestre perquè té un mal record del seu mestre. També en trobaríem algun, eh? Però és la norma més general és l'altra. Per tant, el nivell formatiu dels mestres... Escolti, ara és una carrera universitària.
1: Clar, clar.
2: Hem de veure no la durada, és el contingut. Quin compromís té la universitat amb la formació dels mestres? Aquest és el tema.
1: És interessant, senyora Riga, vostè es pot imaginar que aquí parlem de tot i hi ha molta gent diferent, com ha anat variant l'argument sobre què cal fer amb l'ensenyament als darrers temps, no? I estem una mica amb la sensació de que hi ha gent que està com obrint els ulls a que probablement algunes de les coses que s'han fet no han anat gaire bé, no? El poder passar de curs sense fer exàmens, el tema dels deures... per exemple, són moltes coses, no? La cultura de l'esforç, el tema del respecte al professor, és com si d'alguna manera estiguéssim veient una tímida marxa enrere en alguns aspectes, no?
2: Sí, esclar, m'ho diu una mica i he tingut fama de dura amb això. Jo,
1: sí,
2: per exemple,
1: sí que tenia fama de dura, vostè.
2: Jo vaig posar els exàmens de setembre. Jo deia, l'horari d'estiu del bon estudiant no ha de ser igual del que el mal estudiant. I ho sento molt. I ha de ser un estímul. I no es pot passar de curs amb tantes matèries suspeses. També cal dir que el conseller que va venir darrere meu ho va treure de seguida. Va ser el primer que va treure, eh? Per tant, són aquests canvis que desorienten el sistema. Però sí que es comença a albirar un canvi de cultura en la protecció del nen. O sigui, les famílies han sobreprotegit i molt les criatures. I això és una reflexió, això l'Uri ho explica molt bé, però és la gratificació immediata del desig. Eh? O sigui, tu abans deies, ai, vol dir que ja no em toca tenir una bicicleta, mare. I encara que te la poguessin comprar, et deien, doncs ja saps què has de fer. Estudia, treu bones notes, i quan sigui el teu sant o vinguin els Reis, en parlarem.
1: Clar.
2: Ara, mare vull un patinet, i la mare gira i diu, Josep, dissabte hem d'anar al Decathlon, que el nen vol un patinet, m'entén?
1: Sí, sí.
2: Ah, la gratificació immediata del desig porta a l'estímul i a l'esforç mínim, a res. Clar, hem de saber donar valor a les coses que es tenen i es reben, perquè, és clar, els nens necessiten límits i no es pot anar a un restaurant i veure que els hi deixen fer el que volen i que es passegen. Miri, jo crec que les famílies ens han de portar els alumnes a classe en condicions de ser educats. D'educabilitat. No cal ensenyar, no seria necessari ensenyar-los a estar quiets, a estar callats, a saber-se aguantar el pipí, a saber demanar les coses, a saber dir gràcies i a saber demanar perdó.
1: Això és cosa de casa.
2: M'entén? Sí, hi havia un canvi. Nosaltres, jo en deia Conselleria d'Ensenyament i a l'esquerra, diguem-ne, per dir-ne alguna cosa, perquè això, ja sap que això de l'esquerra i la dreta, doncs en diuen Educació. No, no. Nosaltres col·laborem a l'educació a través de l'ensenyament, però a casa els valors s'aprenen i els respiren a casa. I, és clar, la gratificació immediata del desig és allò de que, ja ho sabem, en el supermercat, al costat de la caixa de pagat hi posen totes les frivolitats,
1: les llaminadures,
2: perquè el nen digui vull això, i tu has de tenir el coratge de dir avui no toca.
1: Bueno. La cultura del no.
2: Doncs s'ha de saber dir que no.
1: Sobretot perquè abans o després s'haurà d'enfrontar el no.
2: Clar.
1: No? I si hem impedit el no,
2: sí,
1: de sobte ens trobem, sí, amb gent molt despistada.
2: Sí, jo això ja m'hi havia trobat de mestre, eh? És que no vull que el nen es frustri. I jo deia, senyora, si no el frustrem de petit, de gran serà terrible això, eh? O sigui, la bona fe, no? La bona fe d'aquesta sobreprotecció. Jo crec que amb les pantalles ha passat i passen moltes coses que ja es veuen a venir, però fins que no hi ha una desgràcia o fins que no hi ha un discurs molt potent, doncs, miri, jo vaig retirar les pantalles al programa 1, però que se'n deia, que substituïa els llibres per ordinadors. I jo vaig dir, no, això no, ha d'haver-hi llibres i ordinadors, però només ordinadors a l'escola, no, jo ho vaig aturar.
1: I segurament en
2: I
1: aquests moments...
2: criticar, eh?
1: Home, clar. I segurament en aquests moments hi ha qui opina que han de ser tot llibres i no ordinadors, i des del meu punt de vista, si em permet, també és un error, perquè tenim una generació de nens que serà la seva manera de funcionar.
2: Tu no pots educar-los en una bombolla.
1: Exacte.
2: Però sí que és veritat que hi ha unes condicions que et permeten aprendre a llegir. Un cop ja saps llegir, llegeixes per aprendre. I els llibres de text són un bon instrument per llegir, per repassar, perquè la família sàpiga per on va. Ara, si vostè mira la carpeta d'un nen, hi ha més fitxes i papers que ningú sap ben bé què estan fent des de casa, no? Hi ha d'haver una mica de tot. I llegir per aprendre és important, perquè llavors faràs el pas següent, que és llegir per gaudir. Però llegir per aprendre és important. Fixi's que molts exercicis, quan mires els deures dels nens, és posar només una paraula o una creu o... No, no. Posi un text. Obliga'ls a llegir en silenci o llegir en veu alta, un punt cada un, a llegir col·lectivament, a sentir-ho, a treballar l'oralitat, perquè, és clar, a veure, tots els alumnes que ens han vingut de fora, com aprenen el català? Home, el aprenen del mestre. Si tu ja deixes de parlar perquè els hi poses només pantalles, aquests nens no aprendran el català mai.
1: Yeah.
2: No l'aprendran bé. I l'han d'aprendre amb cultura, amb paraules que portin coneixement, que tinguin valor. Per tant, sí que hi ha coses que s'han de revisar, que s'han fet. Però jo li diré una cosa, la tradició era que intentàvem millorar l'ensenyament, però hi va haver un moment que es va dir s'ha de transformar. I això és el que ens va, jo crec, que va desbaratar el sistema.
1: Es va deixar de transformar.
2: Es va deixar de dir que s'havia de millorar per dir que s'havia de transformar.
1: Ja.
2: I clar, al final és una institució conservadora, l'escola. Tu vas a l'escola perquè t'ensenyin i aprenguis la cultura que s'ha elaborat abans que tu, aprenguis uns instruments per continuar elaborant cultura, ciència i tècnica, et preparen per viure en societat, per estar amb els altres, per superar l'illa familiar... I després, per viure amb democràcia i respecte, i també t'han de preparar pel món del treball. Clar, un adolescent ha de ser puntual a l'institut perquè quan vagi a treballar...
1: Haurà de ser puntual.
2: Ha de ser puntual. Sí, dir que hi ha coses que preparen per la vida. Ah, dius, no, farem diferent, que tothom entri l'hora que vulgui, que passin curs encara que ho tinguin tot suspès. No. Hem de tornar a recuperar el gust per la feina ben feta.
1: Si la truqués la consellera, la consellera Niubó, vull dir, què li recomanaria d'entrada? És a dir, perquè, déu-n'hi-do, la de focs encesos que té la conselleria en aquests moments, no?
2: I demà la veuré, però...
1: Dóna-li records.
2: La veritat és que sí, que més d'una vegada doncs, hem parlat... Jo crec que quan tens una responsabilitat d'aquestes consells... no toca donar-ne, eh? Perquè és molt lleig. Et sents com una sogra, no?
1: Hi ha sogres que estan bé.
2: Hi ha sogres que estan bé, sí, per mi és de totes les sogres. Ara ha estat bastant així, excessivament col·loquial aquesta expressió, però vull dir-te allò de dir, és que jo de jove, nena, saps? No, no, no. Jo crec que tothom, ara, si ella em pregunta, jo li dic la meva opinió, però jo crec que sí que hi ha coses que s'han de recuperar. No es pot aprovar, no es pot passar de curs de qualsevol manera. Als títols se'ls ha de donar un valor. Els nanos han d'aprendre que si una cosa no la fan bé, l'han de repetir, fins que surt bé.
4: Sí, sí.
2: Tu veus que fan un dibuix, l'altre dia vaig sentir un nen que ensenyava un dibuix amb una mestra i li diu, ai, molt bé. I jo vaig pensar, no, aquest dibuix no està molt bé, aquest nen segur que el pot fer millor. Li has de dir, molt bé, ara l'has fet així, però mira, jo et dono un altre foli, fixa-t'hi més, que segur que ho pots fer millor. Has d'anar estimulant, perquè si no...
1: Clar, clar. La cultura de l'esforç, no?
2: És això.
1: Tornem a la cultura de l'esforç. Ostres, portem mitja hora xerrant. Haurà de venir més. Ja li dic ara, de tant en tant, s'haurà de passar pel programa i anar comentant aquesta història. Jo crec que aquestes xerrades són molt positives, perquè, efectivament, ens cal una reflexió de país sobre el tema de l'ensenyament, no? Perquè
2: sí,
1: els...
2: Però,
1: digui, digui.
2: Però jo li dic, pensem en la família, en quines condicions, Un nen ha de dormir bé, ha de menjar bé, ha de deixar de veure les pantalles 3 hores abans d'anar a dormir, ha de poder llegir amb calma i ha de poder escoltar un conte. Hi ha nens que això a casa seva no el poden fer perquè les mares no saben llegir, que encara tornem a tenir situacions importants, impactants a casa nostra. L'escola ha de poder compensar aquestes diferències, però necessita que, a vegades, els que menys tenen són els que més valor donen a l'escola, eh?
1: I tant.
2: Perquè els pares que han vingut per guanyar-se bé la vida i donar oportunitats als seus fills, normalment, donen més valor, que pas el que ho té tot. Atenció amb això, Per tant, jo crec que...
1: Com m'agrada escoltar-la dient, això,
2: No, és que és veritat. Jo, la meva experiència amb les famílies que han vingut de fora, normalment, és que... Esclar, mira, jo a un nen li preguntava, amb una colla de nanos al Raval, en un centre que feien reforç escolar, hi havia nens del país i nens de fora, no? I jo vaig dir, què vols ser quan siguis gran? I era un molt simpàtic que va dir, jo cobraré la PIRMI. La PIRMI era la renda bàsica, no? I dic, i per què dius això? Diu, perquè, bueno... Mi padre la cobrava i mi abuelo la cobrava. Jo també la cobraré. I li pregunto a aquell nen que era paquistanès, i tu, què vols fer? Diu, jo vull anar a l'universitat, jo vull ser enginyer. Dic, caram. Dic, i com s'hi arriba, enginyer? Dic, tu hi pots arribar, perquè ja veig. Estava fent deures de matemàtiques ja. Diu, mira, el meu pare va arribar i venia roses. Després, bombones de butar. Llavors va estar en una cuina. I ara té una feina bona. I quan va tenir aquesta bona feina ens va portar a nosaltres. Jo no li puc fallar al meu pare, entengui'm. Què més vol?
1: Li puc dir una cosa, de veritat, molt sincerament. Trobo a faltar aquest discurs. Perquè hem convertit la immigració en un problema o un... Mm. I no, o sigui, parlem de persones, no?
2: Ah.
1: El president Pujol. El president Pujol tenia un missatge tan integrador.
2: Totalment.
1: Que era meravellós,
2: Totalment.
1: No? I es troba a faltar aquest tipus de missatges procedents, a més de persones que ocupen el centre dreta, per dir-ho així, a la nostra societat, o que, si més no, les seves formacions polítiques han estat titllades de centre dreta, no? Jo crec que això és molt bo. Crec que és molt bo per la salut social del país.
2: Escolti,
1: no?
2: Jo entenc que hi ha conductes que són delictives
1: i, tant.
2: I que generen inseguretat. I aquestes no tenen color.
1: Absolutament.
2: I això ho hem de tenir clar tots. I també tenim clar que la precarietat, quan és molt alta, et pot portar a delinquir. Però això ja és també un altre arrel. I la vida ens demostra que la immensa majoria busca una vida millor pels seus fills. I que llavors nosaltres els hem d'ajudar a integrar i hem de mirar que comparteixin al màxim els nostres espais de convivència i, si pot ser, que facin castells i ballin sardanes, però també hem de respectar la seva cultura. Jo, la gent que s'estranya tant de segons què, escolti, quan era Quaresma jo no menjava carn, m'entén, a casa meva el divendres no es menjava carn, i si m'haguessin fet menjar és que és que hauria sigut un drama per mi. Doncs jo, segons quina nena, no li faré treure el mocador. Ara, no vull cap dona amb la cara tapada. M'entén? Vull dir,
1: perfectament.
2: Això jo crec que hem de ser capaços d'administrar-ho amb sentit comú.
1: Quin gust tenir-la avui amb nosaltres al programa. La veig estupenda. Permeti'm que la digui d'aquesta manera.
2: Ara, mira, per ràdio, això és de bon dir,
1: no,
2: perquè com
1: tenim
2: que no
1: moltes
2: treuen...
1: càmeres. Tot això són càmeres. Tot això que ens envolta són càmeres, però ja la ràdio és tan moderna, es passa una mica com a l'escola, també.
2: Això m'ha passat davant, això no...
1: Sí, això... No. I aleshores... I a més van soles.
2: Van soles.
1: O sigui, es van realitzar,
2: o sigui,
1: automàticament.
2: I vostè em té aquí, fa 36 minuts o 30 minuts, sense dir-me quin és el meu costat bo?
1: El del cervell, que és el que més ens agrada.
2: És que aquesta edat ja no n'hi ha de costat
1: bo. No, i tant que sí, el del cervell, que no és una qüestió d'edat, sinó és una qüestió d'intel·ligència.
2: No.
1: I és, em feia gràcia l'altre dia algú que parlava, és evident que no estàvem parlant d'això, però de la sapiosexualitat, és a dir, de com arriba un moment a la vida en el que ja no ens interessa tant el físic de les persones com la ment de les persones, no?
2: Bueno,
1: i és, per això és tan important treballar amb els nens per conrear aquestes ments.
2: Ah, i tant.
1: Irene Rigau, un luxe, un plaer, quina felicitat. La tornarem a convidar, si és tan amable, d'acord?
2: Molt bé, doncs vingui, que tingueu un bon programa i un bon vespre.
1: Ha estat un plaer, de veritat.
2: Vinga.
1: Senyores, senyors, 23 minuts i les 10 de la nit. No t'he deixat ni preguntar res,
3: no,
1: Jordi Merca.
3: No, què he de preguntar jo aquí?
1: Bueno, t'ha agradat la conversa?
3: Molt, molt, sí? Molt, home.

0: I ara es posa interessant.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda...
2: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez. Són 4 dies, amb Sílvia Tarragona.
3: Diuen que la vida són 4 dies i nosaltres la volem compartir amb vostès. Veus, històries i tot allò que els interessa, els entreté i els fa pensar. Perquè el cap de setmana s'ha de viure i també escoltar.
4: Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 1 del migdia. A Ràdio 4.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
5: És que... A veure. Oli?
0: Oli?
5: Quan algú, a més, ja ha passat una certa edat...
0: Sí.
5: I et diu oli?
0: Després parlarem de l'oli, perquè és que l'oli
5: sí.
0: No ve sol.
5: Ah, no?
0: No, l'oli ve acompanyat de moltes coses.
5: Bueno.
0: Estàs impactat, perquè vens, clar, vens emocionat de la secció de...
5: Bueno, m'ha agradat molt, tenia moltes ganes d'aquesta entrevista.
0: A mi m'ha agradat molt, la senyora Rigau és exactament... Hi ha hagut un moment que era com si jo mateix estigués veient el meu propi espectacle. Perquè hi ha coses que coincidia molt amb el que jo després li trec punta...
5: A l'EGB.
0: A l'EGB. De totes aquestes coses que ella parlava, que si els protegim els nostres fills molt, etc, etc, és algo que jo després pues, li trec la puntilla per fer el meu espectacle, que es diu Jo sobreviví a l'EGB.
5: Molt bé. Ostres, quina manera de ficar una falca.
0: Tu em veus aquí callat. Tu em veus aquí callat, perquè jo m'estic traient la carrera de periodisme aquí...
5: Sí, sí, eh?
0: Amb tu.
5: Bueno, però està molt bé, això.
0: Sí, està bé. Jo aprenc molt.
5: Bueno, i ho celebro.
0: Jo aquí hauria de desgravar una mica, eh?
5: Sí, eh?
0: Jo crec que sí.
5: Però jo, per exemple, hi ha dies, com avui, que jo hauria de pagar.
0: Tu hauries de pagar per fer la teva
5: feina. Pagar a mi. Sí, perquè això no és treballar, això és disfrutar.
0: Això és algo que arribarà un punt a la vida que et faràs gran.
5: Però tu et passa al teatre, també, això.
0: A mi em passa, també. Hi ha dies que jo dic... La gent ha pagat i m'ho he passat jo quasi millor que la gent.
5: Clar, o sigui, jo, mira, un dia li deia a l'equip, dic, avui m'ha tocat treballar.
0: Ai!
5: Saps un dia d'aquests complicats, el programa complicat? Avui m'ha tocat treballar, normalment jo m'ho passo bomba.
0: Això passa una mica amb tot, eh?
5: Clar.
0: Hi ha dies que dius, oh, ja?
5: Eh?
0: Dies que dius, ja?
5: Ah, ja s'ha acabat.
0: Ja s'ha acabat?
5: Sí, sí.
0: Oh, sí, en tota la vida, una mica. Ja? Oh, mira, oh!
5: Escolta, la secció que no li agradarà a la gent que diu...
0: A la gent que parla malament, en general.
5: Que diu oli o que diu coses.
0: Hi ha gent que parla fatal. Hi ha gent que parla fatal, vale?
5: Sí.
0: Llavors jo he decidit... Feia molt de temps que ja anàvem fent una mica... En altres seccions, anàvem posant aquestes paraules així soltes, no? Perquè, clar, la llengua castellana i la llengua catalana... És que són dos llengües amb moltíssimes paraules. Són dos llengües molt potents, eh?
5: Molt potents.
0: Potents
5: és una expressió molt adequada pel
0: potents,
5: context en el que l'estàs situant.
0: Potents,
5: sí.
0: Potents és molt modernillo. És molt modernillo. Fixa't, perquè, clar, jo m'he donat compte que inclús per certes coses...
5: Sí.
0: Hi han coses que tenen dos noms diferents.
5: Sí.
0: Vull dir, tu, una paperera és paperera o escombraries.
5: Sí.
0: Per exemple, no? Podríem dir una mica, no? O sigui, hi han coses...
5: Sí.
0: Que ja tenen dos noms.
5: Val.
0: No li busquem més.
5: Molt bé.
0: Per què hem d'intentar buscar-li que allò... No, si ja està inventat. No inventem coses. O sigui,
5: Vols dir que tenim necessitat de reinventar els noms?
0: Sí, ja està inventat. Ja està inventat. Mira... El Diccionari de la Llengua Catalana...
5: Molt bé.
0: Diccionari de la Llengua Catalana té 70.000 paraules.
5: Déu-n'hi-do.
0: 70.000 paraules!
5: Ni una més ni una menys, 70.000?
0: Bueno, unes 70.000, més o menys.
5: Ah, unes 70.000 és diferent, sí.
0: Al voltant d'unes 70.000 paraules, però s'estima que el català compta amb més de 300.000 paraules.
5: Caram, què passa, que no els hi quedava espai al diccionari?
0: No, perquè arriba un punt que ja el diccionari... No, perquè, clar, de cada verb, després hi ha totes les conjugacions verbals, per exemple.
5: Ah, clar.
0: Són paraules diferents. És que hagi de venir jo a explicar-te això...
5: No,
0: Déu-n'hi-do, eh?
5: Està bé.
0: Sabia que... És que saps què passa?
5: Tu saps que aquí sempre s'aprèn.
0: Que jo sabia que em anaves a fer aquesta pregunta.
5: Ah, sí?
0: Perquè dic, aquest em dirà, però si eren 70.000... Jo estava a casa i dic, ara el Toni dirà, però si eren 70.000, com podes ser?
5: Esclar, jo no parlo així, eh?
0: Home, una mica així, tens aquesta veu de ràdio. Veu de ràdio? Tu tens veu de ràdio?
5: Tira.
0: Vale? Però, alhora, només fem servir unes 2.500 paraules a la nostra vida quotidiana.
5: No, només 2.500?
0: Amb 2.500 paraules, més o menys, pots viure.
5: Vaja.
0: Imagina't.
5: Jo trobo que són poc.

0: coses, eh?
1: A veure, hi ha gent que viu amb menys, també t'ho dic, eh? Vull dir, per la tele...
0: Entre 30 i 40,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, per la tele surgent, que dius, aquest amb 100 fas el dia.
0: Sí, sí.
1: Eh? Mira...
0: Hi ha gent, a més a més?
1: Ha, sí, sí, hi ha gent.
0: Jo quan surto a la nit d'aquí,
1: sí,
0: que vaig i poso coses a la tele per mirar coses...
1: Oh, és que depèn, la tele depèn de l'hora?
0: L'altre dia em vaig aturar una estona en la Isla de les Tentaciones.
1: Hombre, per aquesta gent no els hi cal paraules.
0: Hi havia dues noies que literalment sí, no entenien el que deien.
1: No, no, no.
0: Però parlant d'una... Sí. No només parlen... allò probablement amb poques paraules, sí, sinó que a més estan molt enfadades.
1: Clar, home, perquè estan allà, estan en un moment d'efervescència vital.
0: Sí, no, no, impressionant.
1: El seu cos. Però sí, comencen, sí, perquè, tia, bé, resulta, o sea, del... no me digas, tia.
0: Sembla que podries anar aquest programa.
1: Que parlen així.
0: Molt bé, molt bé.
1: És que jo veig la Isla de las Tentaciones.
0: Ah, sí?
1: Home, és un programa de capçalera, és un programa com per dir...
0: Sí, sí, per aprendre.
1: O sigui, hi ha programes en aquesta vida que estan fets per veure que hi ha gent que està pitjor que tu.
0: Ja. Yeah.
1: O sigui, és així de fàcil. Tu veus First Dates,
0: sí,
1: per dir aquesta gent està pitjor que jo.
0: Ja. Yeah.
1: Aquesta gent està pitjor que jo.
0: Jo conec una noia que va anar.
1: Jo també. Ja vam parlar un dia d'això, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, l'any passat, sí, sí, sí.
0: És possible.
1: Tinc una noia molt amiga meva que va anar allà, va conèixer un tio i ara està amb una persona que no és la de First Dates.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, però bueno, van quedar i es veu que allò no...
0: No va tirar.
1: Ah, perquè a més, aquesta tia és de Barcelona, aquell tio era de no sé on, i allà et donen de sopar a les 3 de la tarda.
0: Ah, sí, eh?
1: Home, clar, allò que penses tu, que sopen a la nit.
0: Ah, que el programa el fan a les 3 de la tarda?
1: No, a l'hora que toca.
0: Vaja.
1: No, què s'esperen que sigui de nit? És un plató. Daré igual.
0: Tens raó.
1: Com aquí, bueno,
0: si t'agafes sense gana...
1: Pues mira, pues dissimules. Home, suposo que si ja saps que gravaràs a les 3, potser no
0: clar,
1: dines.
0: Clar, i no esmorzes, clar.
1: Ah, potser no esmorzes, no dines, no?
0: Clar.
1: Llavors, s'acaba el programa i te suelten com els toros a Sant Fermín.
0: Ja. Yeah.
1: O sigui, allà s'acaba el programa, vinga.
0: O sigui, tot això no és guió, no? Tot
1: no, això t'estic explicant com va el programa. Del Ferde. O sigui, allò s'acaba, sopes, sí, ja m'ho he gravat tot, vinga, obres les portes,
0: sí,
1: i ala, Madrid de Sancho, eh?
0: Ah, va, molt
1: vinga,
0: bé.
1: Cap allà, vinga, eh? Llavors... No qualla. Vinga,
0: bueno.
1: Quines són les paraules... M'ha fet molta gràcia veure quina era la paraula més llarga en català.
0: La paraula més
1: quantes
0: llarga en català?
1: Quantes lletres penses que té la paraula més llarga en català?
0: No tinc ni idea.
1: Oficial.
0: A veure.
1: Paraula oficial té 23 lletres.
0: Mm, que maca.
1: I quina, sí, què? I la segona té 22.
0: Però quina és la 23?
1: La 23 és electroencefalografista, que és una electroencefalografista. 23 paraules.
0: Electroencefalografista. Ara sí.
1: Vale? I la 2, que era de 22, podia haver falsejat perquè és una paraula molt catalana que hem fet servir molt, que és anticonstitucionalment.
0: Clar.
1: Una paraula que ara fa 10 anys es fa servir molt.
0: Sí, sí.
1: No, fa 10, no? I després hi ha la no oficial, la que no està, diguéssim, en el diccionari.
0: I quina és, vale? Aquesta?
1: Que té 33 lletres.
0: Uf.
1: Que és... És que, a més, és que té tema, perquè diu hipopotomonstroesquipedaliofòbia.
0: Ostres.
1: Que, a més, és que el català és la hòstia.
0: Perquè
1: saps què vol dir hipopotomonstroesquipedaliofòbia?
0: Què vol dir?
1: El català és tan la hòstia,
0: sí,
1: que la paraula més llarga que és hipopotomonstroesquipedaliofòbia,
0: sí, vol dir?
1: Vol dir miedo a las palabras largas.
0: No pot ser.
1: Bum! Què te parece?
0: Doncs que és...
1: Està guapo el català.
0: Sí, clar, ho entenc perfectament. Després d'aquest moment, entenc perfectament.
1: És que el català
0: sí, sí,
1: està tot guapo, tio.
0: Sí, sí, està tot
1: el
0: guapo.
1: El català està tot guapo.
0: Està sí,
1: tot guapo, vale? Mira, coses sobre el català.
0: Quina gran campanya de promoció de la llengua,
1: que,
0: no? El català està tot guapo.
1: El català està tot guapo, tio.
0: Sí, sí.
1: Mira, el català és l'únic idioma oficial d'un país sencer.
0: Sí.
1: L'únic. D'Andorra. Andorra,
0: sí, sí,
1: és un país sencer.
0: Sí, sí.
1: I l'idioma oficial, només el català.
0: És veritat.
1: Bum! En català! Es parla... El català es parla a quatre... A quatre... He dit hipopofoidofrosfansor.
0: Però vols dir on es parla el català?
1: El català es parla a quatre països diferents.
0: Ahà.
1: Es parla a Espanya.
0: Sí.
1: Andorra.
0: Sí.
1: Es parla a França.
0: Sí, i a Sardenya. a Itàlia.
1: I a Sardenya, a Itàlia.
0: Molt bé, molt bé.
1: Quatre països parlant català, xaval.
0: Bueno, quatre països. Sardenya bueno, és a l'Alguer.
1: Bueno, una part de... a quatre països parlant. Vale? Important, vamos a desmitificar el mito, el català no ve del castellà.
0: No, això és el... no, ve del llatí.
1: No, el català ve del llatí, vale? De fet, del fet que hi ha molta penya a Espanya que diu que el català és un dialecte de l'espanyol. Patí. És un idioma, no és un dialecte, vale? De fet, el català... Hosti, fatal avui, eh?
0: Well.
1: El català comparteix més similituds gramaticals i vocabulari amb el francès i l'italià que amb el castellà.
0: Català, això és veritat.
1: Perquè l'ho diga que... que el català és el català. Vale? És l'únic idioma del món que utilitza el punt volat per separar dues L's.
0: Ah, molt bé.
1: La L geminada?
0: I la geminada.
1: Com?
0: I la geminada.
1: No, geminada.
0: Geminada? Sí, i la geminada.
1: No, jo crec que és la geminada.
0: Bueno,
1: és
0: bé.
1: Ageminada?
0: Vinga.
1: Sí o no?
0: Va, tira.
1: Vale. Vale? A més, per mi el català és un dels millors idiomes, si no el millor idioma del món, per les coses lletges. Les coses lletges en català
0: sí.
1: No són tan lletges.
0: A veure.
1: Mira, coses, insults en català. Somiatruites.
0: Somiatruites és molt bonic.
1: Ah! Però este, que, tu, a tu et
0: diuen... Llepafils.
1: Bocamoll.
0: Sí, sí.
1: Home,
0: està...
1: Llepafils, cap de suro.
0: Cap de suro.
1: Oh, figaflor. Figaflor,
0: figaflor, sí.
1: No siguis figaflor.
0: Sí, és una mica... No siguis figaflor.
1: Ai, ai, no siguis figaflor. Socatorra.
0: Sí.
1: No siguis socatorra.
0: Sí, sí.
1: Eh? No siguis esma perdut.
0: Esma perdut.
1: Home, esma perdut és tonto del cul, o sigui, de tota la vida.
0: Has dit d'una altra manera.
1: Bueno, i en català com és? Esma perdut.
0: Sí,
1: és que
0: sí.
1: Ve de gust ser esma perdut. Tu què vols ser de gran? Jo, esma perdut.
0: Jo, alguns ja ho són, eh? Des
1: sí,
0: de
1: bueno, sí, des de petits i continuen. Pardalot.
0: Un pardalot.
1: O sigui, un pardalot. Un tòtil.
0: Tòtil és maca, sí.
1: Home, tòtil. Podia jugar a l'Inter de Milán, el Tòtil, també.
0: Sí, és veritat,
1: no?
0: És veritat.
1: Francesco Tòtil, podria ser.
0: Francesco Tòtil.
1: Francesco Tòtil. Cagamandúrria.
0: Sí.
1: Home, té nom d'instrument musical, eh?
0: Sí,
1: tu de gran, què vols tocar? Jo, la cagamandúrria, de tota la vida, vale? I menja punyetes.
0: Menja punyetes?
1: Sí, jo em vaig inventar un quan treballava de pallasso. Jo vaig treballar molts anys de pallasso a festes infantils, vale? Com aquella cançó dels Amics de les Arts, i em vaig inventar que era cap de poma.
0: Cap de poma.
1: Em va encantar.
0: Cap de suro.
1: En comptes de cap de suro,
0: sí.
1: Ens vam inventar cap de poma.
0: Ah,
1: i és una paraula que jo... La pod...
0: Cap cigrany.
1: Què hauria de fer jo per fotre una paraula al diccionari català de la llengua?
0: Truca.
1: Aquí truco.
0: Truco
1: al president,
0: sí, no sé.
1: Salvador.
0: Home, no, Salvador Illa, no.
1: Tu tens el telèfon d'en Salvador?
0: No.
1: Bona
0: no,
1: gent, eh?
0: Bona gent, sí.
1: Sí, no, bona gent.
0: Sí, sí.
1: Tu, no tens, tu, home, tu tens telèfons de
0: jo
1: molta gent.
0: Jo tinc telèfons de molta gent, però no és el cas, el de Salvador
1: no, per
0: Illa.
1: Per la S de Salvador no et surt.
0: No, ni per la I d'Illa.
1: Ni per la I d'Illa, vale, perfecte. Vale? Pues, jo vaig inventar cap de poma, que és una... A més, jo ara en el col·le de la meva filla, és que soc el pare agressosillo i maco. A vegades, tu, cap de poma, vine cap aquí, i llavors queda.
0: Cap de poma és maco.
1: És que queda maco, sí, sí. Vale? Llavors, si tenim un lèxic tan bo, per què ens inventem paraules?
0: Clar.
1: Per què ens retallem? Per què fem coses? Llavors, jo tinc... Mira, ara que està, ara està de moda això de los decretos, ara els decretos van... Tothom sap de decretos, ara.
0: Tothom veritat,
1: sap, ara
0: veritat,
1: tothom sap de decretos.
0: Estan molt de moda, els decrets.
1: Tothom sap de decretos. Tothom sap de fondos buitre. Tothom en sap de fondos buitre, ara.
0: Sí, sí.
1: Que en català són fondos voltors.
0: Fons voltors.
1: Potser no s'hauria de traduir, eh? No queda tan malament, eh? Fons voltor sembla que mola i tot. I de danes. Tothom sap d'aquestes tres coses.
0: Sí,
1: que ara diuen que ve una dana aquesta
0: i
1: setmana.
0: I d'embassaments.
1: I d'embassaments.
0: Sí.
1: Ara tothom sap d'això. Llavors, jo proposo fer el decreto bocamoll.
0: Decreto bocamoll.
1: Decreto bocamoll. Jo, aquí, Salvador, senyor president...
0: En què consisteix el decret bocamoll? Senyor,
1: vale, tothom que faci servir aquesta llista de paraules o expressions que direm a continuació...
0: Sí.
1: Jo, agafem una illa...
0: I l'enviem cap allà.
1: I l'enviem cap allà. Val. Ja tinc illa i tot, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, mira. Para, mira, tinc dues possibilitats. Una és la illa de Devon, vale? Salut. Illa de Devon, que està situada a Nanubut.
0: A Nanubut?
1: Vale? Que està al Canadà, amb una superfície de 55 quilòmetres quadrats... 55
0: però allà deu fer molt de fred, no?
1: Clar, diu que su clima polar y severo climas impide la vida humana.
0: Home, no.
1: Perfectamente.
0: No, home, no.
1: És un consell que dono, potser.
0: No, home, no, allà no.
1: Clar, m'ha tirat una mica enrere. No, això, a mi això m'ha donat igual, que no podria haver de vida humana, però los que van allí tampoco me interesa mucho. Però he pensat que en 55 quilòmetres quadrats ens hi cabia poca gent.
0: És veritat.
1: Cabia he pensat, aquí hi cap poca gent.
0: Ens cal un lloc més gran.
1: Sí, cal un lloc, cal un, per no posar una persona sobre l'altra, saps sí. Allò, fer lliteres?
0: Home, 55 quilòmetres quadrats és gran, eh?
1: No hi caben tota la gent que fa servir aquesta paraula. Llavors, bé, ens hem anat cap al Pacífic, hi ha una illa al Pacífic que es diu Tetepare.
0: Tetepare.
1: La illa de Tetepare, 100...
0: Com a nom m'agrada, eh?
1: 120 metres quilòmetres quadrats.
0: Bueno.
1: Una mica més grans. De selva tropical, verge, plena de tortugues, 230 espècies d'aus
0: oh.
1: I cocodrils.
0: Bueno, m'ha interessat el dels cocodrils. Menys...
1: Sí, no, els cocodrils és selecció natural, una mica, eh?
0: Molt bé.
1: Vale? Llavors, dintre d'aquesta illa
0: sí.
1: Ha d'anar totes les persones...
0: Que diguin...
1: El decreto bocamoll diu que totes les persones que diguin paraules i frases com oli... i amigui.
0: Oli.
1: Oli i amigui són dues paraules que, a més, no van soles.
0: És veritat.
1: Van amb una entonació, perquè si tu ves un senyor amb bigoti de 120 quilos dient oli...
0: Sí, sí.
1: No, t'és igual.
0: Jo ho sento, però estic...
1: Però l'oli ve acompanyat d'aquell to de oli! I dius... Que se't fot aquí dintre. O el amigui. Oli, amigui, i també l'acompanyar molt fora aquesta paraula, la paraula guapi.
0: Guapi?
1: Guapi. Hola, guapi.
0: Uf.
1: La gent que...
0: Jo m'he fet gràcia
1: la gent
0: per aquestes coses.
1: La gent que et diu guapi també va en aquesta illa. Guapi, no. O guapo, o llets. Però va. Guapi...
0: No.
1: Guapi, no. Vale? També la paraula, una paraula que s'ha posat molt de moda, que diu molt la gent ara, que és random. Per què la gent...
0: Ho diuen molt.
1: Per què la gent ara va la gent pel món dient random? No, en plan random. No, vamos a hacer algo random.
0: Sí.
1: Per què random?
0: No ho sé, s'ha posat molt de moda, sí.
1: I si no és la cosa, no és random, com és la cosa? Literal.
0: Literal.
1: També se fa molt la paraula, se fa servir molt la paraula literal.
0: No, però literal a mi no em
1: desagrada. No, literal.
0: Eh?
1: No, però clar, fora de context.
0: Ja. Yeah.
1: Rollo, no, esto te lo digo literal, eh.
0: Sí, sí.
1: No, el otro día me fui, comí de lujo, pero literal, ¿eh? Dius, sí, ja m'imagino que si vas menjar bé era literal.
0: Clar.
1: No. Si no m'estàs fent una frase molt complicada perquè jo no sabés si és literal o no.
0: Ja.
1: Saps, veu?
0: Ja ho havia entès.
1: Ja ho havia entès, no cal que m'ho d'això, ¿vale? També la penya que diu bro, ei, bro, què passa, bro? Todos son bros.
0: Sí.
1: Todos son bros. L'altre dia un xaval de 18 o 19 anys, oye, bro, i jo li dic, però jo tinc cara de bro? Sí, en sèrio. Tu has vist aquest senyor amb canes?
0: Tu tens una mica cara de bro.
1: Sí, aquesta cara plena de canes, aquesta barba plena de canes, aquests ojos de gato, de sapo, de com es diu això? Les bolses aquestes que m'estan sortint,
0: sí.
1: Ulleres de pasta. Jo tinc cara de bro. Jo no tinc cara de bro.
0: Però com portes la gorra?
1: Bueno, sí, però me la poso així.
0: La gorra et fa exacte. Sí, i com te la poses al revés, és una mica bro.
1: És veritat que jo ja no tinc edat de fer servir gorra. Això és una cosa que em va dir un dia, em va dir la Glòria, ja marxa la Glòria, i ara no me sent. La Glòria un dia em va dir, nen, comences a no tenir edat de portar gorra. Dic, vale, gràcies, sí, gràcies. Sí. Jo anava
0: molt simpàtic,
1: molt
0: simpàtica.
1: Molt simpàtica, Glòria, molt simpàtica.
0: Sí,
1: vale?
0: Sí.
1: La penya que diu cookie, que tot és cookie per a aquestes persones, també en aquesta illa, cookie. Ai, que cookie. Hola, cookie. Ai, mira que cookie. No, cookie. Cookie?
0: Sí, sí.
1: Com que cookie? Sí. Què és cookie?
0: Jo ho sento, estic d'acord.
1: És cookie o guapi? O sí, cookie sí. O guapi, vale? Sí. La penya que saluda dient tete...
0: Què passa, Tete?
1: Què passa, Tete? Eres mi Tete?
0: Hi ha una persona que em diu Tete
1: i elles es
0: a diu, mi em fa gràcia.
1: I elles es diuen entre elles tetes.
0: Tetes?
1: Què passa, Teta?
0: En sèrio?
1: Sí. La palabra que diu... La penya que diu compi... Tete. No, el otro día quedé con mi compi.
0: Ai, calla.
1: Con mi compi,
0: és que m'ha
1: vale?
0: Vingut algú que diu compi.
1: La penya que diu que li diu al seu nòvio Gordi, o a la seva nòvia Gordi...
0: Sí.
1: Gordi, o sea... Des de quan Gordi és una paraula... O sigui, no.
0: Una paraula carinyosa.
1: No.
0: Sí, sí.
1: La penya que diu... No, això és molt de noia? Que diu... Anem a fer... Estan en una discoteca i diuen... Anem a fer una putivuelta?
0: Putivuelta?
1: La putivuelta.
0: No havia sentit mai.
1: La putivuelta. Perquè quan se'n van a lligar per la discoteca li diuen la putivuelta.
0: Queda un minut, eh?
1: Anem a fer la putivuelta, vale? Anem a prendre una birreta?
0: Una birreta.
1: Home, una birreta, no?
0: Una
1: jo vull una, jo vull una birra, jo vull una birra gran, ja que anem, me foto la gran,
0: val.
1: No vull una birreta. Vale? La penya que diu, estoy en mi prime.
0: Estoy en mi prime.
1: Estoy en mi prime, tio. És que estoy en mi prime, tio.
0: Què vol dir que...
1: Estoy en mi tope, estic a tope, estoy en mi prime, vale? La gent que diu, oki.
0: Oki?
1: Oki.
0: De okay.
1: De okay, oki. Si ja està okay, què aportes tu a la vida posar-li una i al final? Si que no aportes res.
0: És veritat.
1: Deixa't okay, okay. Oki.
0: Ah, okis.
1: Oki.
0: Jo he sentit okis.
1: La gent que demana la conta dient tráeme la dolorosa. O que hòstia tienen, por Dios. La penya que et queda i diu, vamos a echar unas risas.
0: Però has ficat amb molta gent diferent.
1: Molta gent, aquella illa, per això ha de ser gran. Nos tomamos la penúltima.
0: Sí.
1: Nos tomamos la penya que diu juernes.
0: El juernes, sí.
1: ¡Oh!
0: Odies
1: la gent. Hòstia, la penya que diu juernes.
0: Molt bé.
1: La penya que li diu a su pareja bebé.
0: Sí.
1: La penya que diu, nos tomamos un café. Quedamos y nos tomamos un café. ¿Cuántas? Tu, quant has pres un cafè a la teva vida amb algú?
0: Jo,
1: mai.
0: Jo sí.
1: No. I la gent que...
0: Va, l'últim grup.
1: L'últim és la gent que diu algo i diu, esto no lo siguiente. Diu, estava bueno, no?
0: Lo siguiente. Sí. Ara s'ha d'afegir una gent que en els correus electrònics sí. Posa seguim.
1: Seguim.
0: El seguim és una cosa molt habitual sí. Als correus electrònics.
1: Seguim.
0: Jordi Merca, interessant idea la que s'ha portat avui al programa. Sí.
1: Vaig trucant al Costa Rica a veure la
0: illa,
1: a veure si està libre.
0: Mira els bitllets a veure com van.
1: Vull anar a fotocassa a veure si està libre.
0: Bona setmana, Jordi Gràcia. Merca. Senyores, senyors, marxem avui amb una música xulíssima que el sector més jove del programa m'ha suggerit. Es diu Jude Line, i la cançó es diu La Falda. Sona molt bé. I amb aquesta música arribem a les 10. Demà, recordin, 2:15, nova edició del Pla B de Ràdio 4. Que tinguin una bona nit. Fins demà. Gràcies.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, ja heu sentit, estem fent detox digital, però ja us avanço que podeu trobar tots els continguts de La Tàctica a RNE Audio, això sí. Bé, volem aprofitar una setmana per aturar-nos a activitats que tornen a estar de moda i que es recuperen en un món digital i ple d'IA, i ens estem adonant que ho hem de fer per salut mental. És totalment necessari. A veure quantes de les paraules que diré les coneixes. Carret, rodet, negatiu, positiu, cel·luloide, emulsió, gra fotogràfic, doble exposició, balat, bobina, pel·lícula, assecat de negatiu, cremat, full de contacte, pinça de negatius, taques de fixador, viratge sèpia, alació, full de contacte. A veure si estan parlant d'això avui als diners.
2: Els diners.
3: Mira què he trobat al fons del calaix del rebedor. La nostra antiga càmera analògica.
4: Ostres, la de rodet. Però si això és de quan anàvem a la universitat. Encara funciona.
5: A veure, com es posava això? Cal tocar algun botó o s'ha de bufar?
4: Bufar? Jordi, és una càmera de fotos, no un cartutx de la Game Boy. Espera, deixa'm veure. Aquesta palanqueta de dalt, per què dimonis seria?
6: Em sembla que era per avançar el carret. O era per obrir la tapa. No toquis res, a veure si esborraràs les fotos que hi ha dins.
4: Jordi, és un carret de pel·lícula. No hi ha targeta de memòria. No es pot esborrar. I, per cert, com dimonis es mirava la pantalla? No, calla, que no entenc.
6: Això s'ha de mirar pel petit forat aquest. Espera. Posa't allà, que et faig una foto. Vinga, somriu.
4: Molt bé, i ara com la veiem? On és la galeria?
6: Dóna'm 10 dies. La porto a revelar a la botiga del barri, si és que encara existeix.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez i també el Geni Sabater, vull començar a fer fotos. Per on començo? Quins són els errors més habituals a l'hora de fer fotos? Tenim les línies obertes per les vostres preguntes.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
7: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust

0: Avui a la tàctica taller de fotografia analògica amb en Joan Vendrell, que és fotògraf totterreny, divulgador, formador amb més de 230.000 seguidors a Instagram. Hola, Joan, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, content d'estar aquí amb tu.
0: Home, envoltat de càmeres,
1: A tope de càmeres portem.
0: Els que esteu mirant per streaming veieu que una, dues, tres, quatre, cinc, sis, ja n'he portat algunes, les teves. Ui, hem d'explicar moltes coses perquè aquí hi ha analògiques, hi ha híbrids, o sigui, tenim una vida híbrida també, en fotografia.
1: Totalment. La veritat és que és curiós, no?, que tinguem una càmera que és mig-mig, que ajunta una miqueta qualitats i desavantatges també dels dos mons i tot un recorregut, no?, en la història de la fotografia.
0: Bé, primer ja per començar m'agradaria fer-te la gran pregunta. Què ens dona la fotografia analògica que no ens dona mai la fotografia digital?
1: Doncs jo crec que implica tenir més paciència, implica tenir limitacions, coses que avui en dia sembla que no tinguem, no? És qüestió d'apretar un botó i el dispositiu ho farà tot perquè allò surti perfectament, no? I en aquesta fotografia analògica és una miqueta allò de dir, bueno, és un treball artesà, amb el qual implica tenir un coneixement, dedicar un temps i alhora tenir unes restriccions. Jo crec que això és molt important, el tema de les restriccions.
0: Semblaria que ara fer una cosa moderna o molt a l'última i molta tendència seria agafar la intel·ligència artificial i fer una imatge, i en canvi una mica el que està passant a tothom que està marcant tendència està anant a l'analògic, no? Volia aprofitar que tu en saps de tot això, que clar, fas molts tallers de fotos, però m'agradaria aprofitar que ets aquí per aclarir coses. Últimament ens estem trobant al cinema que s'està gravant amb 35 mil·límetres, no? La bola negra, etc. Hi ha un munt de pel·lícules. Per què ho fan? Què significa gravar amb Super 8, 16 mil·límetres, 35 mil·límetres? Per què s'està fent això?
1: Jo crec que hi ha com dues idees aquí. Una és que el propi creador, el director, el fotògraf, busqui precisament potser aquestes restriccions de les que parlaven, no?, per intentar portar la seva creativitat una miqueta més cap enllà. El tema de les restriccions està àmpliament, s'ha explicat àmpliament a tot el que és el món de la creativitat, no? Per altra banda, també hi ha el tema del look analògic, no? Estem potser una miqueta cansats que tenim un dispositiu, que apretes un botó i tot queda tan perfecte, no?, que dius, home, potser la vida no és tan perfecta, no? Llavors, buscar aquest look analògic, de fet, en els últims iPhones veiem que tenen uns filtres que afegeixen gra, que afegeixen coses que venen precisament de l'analògic.
0: Clar,
1: no?
0: Tu, amb un iPhone sobretot, que ho marquen molt això, fas una fotografia i un mil·lisegon després ja està diferent de com la veies, o sigui, no? La màquina fa blup, blup. I jo crec que abans de l'època aquesta tan bèstia de la IA ja ho feien, que posaven un filtre i no ho deien, eh?
1: De fet, amb un iPhone 2 tenim la sensació de que fem una foto, però l'iPhone fa moltíssimes fotos en aquell petit espai de temps. Intenta esbrinar què té a davant, si hi ha una persona, sap que volem que la cara quedi bé, si hi ha un fondo amb molta llum, també sabem que no volem que se'ns cremi aquell fondo. Llavors, és tot aquest aspecte de la fotografia computacional. És a dir, posar màquines amb molta capacitat de càlcul per no fer una foto ferna, vàries, juntar-les i treure-hi, diguéssim, el màxim de suc. No?
0: El que fan els telèfons és que pensem que sabem fer fotos, o sigui, no? Una mica, perquè és veritat, a l'iPhone hi ha això, però per exemple també si te'n vas a les marques asiàtiques et posen ja un filtre per defecte que no tens mai una arruga, no? Com si fossis una asiàtica, no?
1: Sí, de fet, clar, el que volen les marques és vendre dispositius, clar. No? Llavors és algo que intenten transmetre aquesta facilitat. Fer fotos és fàcil, és apretar un botó. De fet, és algo que ja ve de l'analògic. En el seu moment, Kodak fa moltíssims anys, com 100 anys, ja et deia, escolta, tu apreta el botó, fes la foto, nosaltres ens encarreguem de tot el que més, no t'has de preocupar.
0: Ara un lema de venda, això,
1: un lema de venda, no? I també anaven en el mateix sentit, de dir, no, apreta el botó i nosaltres fem el revelat, ho enviem a casa, no has de preocupar-te per res. I és el mateix que tenim ara, no?, amb els dispositius mòbils.
0: Ara que parles de Kodak, tu creus que a Kodak els hi ha faltat paciència? O sigui, que si haguessin aguantat i no haguessin tancat, ara potser tindrien una segona vida? Perquè, clar, ara, amb el retorn de l'analògic, potser podries continuar, no, Kodak?
1: De fet, jo crec que la imatge de marca ha quedat. A qualsevol persona d'avui li dius Kodak i vas per botigues on hi ha samarretes i hi ha merchandising,
0: sí,
1: de Kodak,
0: look,
1: no?, d'alguna manera.
0: Sí, sí.
1: I tothom sap d'on te ve i té molta essència fotogràfica. De fet, ells van ser els inventors dels primers sensors digitals, però en allà es van quedar amb una idea que després no va funcionar, no? Però va ser el màrqueting, la venda, el capitalisme el que el va enfonsar.
0: S'ha quedat, però en canvi, a nivell de marca sí que s'han quedat, però no es van saber actualitzar tècnicament, diríem, en aquell moment, no?
1: Sí, va ser complicat, perquè ells pensaven que, bueno, ja tenim càmeres, el que farem és treure la tapa que obríem per posar el carret i en allà hi posarem un sensor i la càmera serà la mateixa. I els altres van dir, sí, home, això no vendrem càmeres, no val més que ho fem tot nou. Això ho veiem, no? Cada any tenim un dispositiu mòbil nou, que és exactament igual que el de l'anterior, però estem contents perquè ens sembla que anem avançant, no? Doncs, bueno, això en el món de les càmeres, no amb aquesta freqüència tan exagerada, però, ostres, avui en dia estem que en 3-4 anys ja hi ha un model de càmera nou, no? Que cada vegada costa més justificar tecnològicament, per altra banda.
0: Clar, els mòbils fa molts anys que semblen tots iguals, o sigui, no hi ha canvis, aquí fem el congrés de mòbils i anem a veure novetats, però dius, a veure... Novetats entre cometes, perquè vull dir, el mòbil és exacte des de fa no sé quants anys. No sé si amb el tema de les càmeres en analògic sí que es busquen com... Hi havia més canvis, o per exemple a l'època de les compactes com aquesta, també s'assemblaven molt també les compactes.
1: S'assemblaven molt i realment pensa que era una tecnologia molt mecànica, amb la qual no hi havia necessitat de canvis, no? Sí que apareixien nous carrets, no? Perquè el carret reaccionava, no tots de la mateixa manera, una et donava un tipus de colorimetria, l'altra et donava més gra, i cap aquí doncs, hem trobat fotògrafs que han decidit, escolta, jo les meves fotos sempre les vull fer amb aquest carret perquè tenen aquesta essència que a mi m'agrada. Avui això ho simulem en digital, no?
0: Ara anirem a parlar de l'analògic fent aquest taller, però quantes vegades els últims temps has dit no l'obris, que tu destrossaràs tot, o sigui, aquesta frase, o sigui, noves generacions que obren càmeres i se'ls devela tot, és que això et diu l'edat que tens, no?
1: Això et diu l'edat que tens, de la mateixa manera que si a tu et donen una imatge instantània d'aquestes càmeres, no? Aquestes que surten amb el marquet blanc de tota la vida, i l'agites així, ja estàs dient quina edat tens. Ja. Clar, perquè això, les noves generacions...
0: Això és llegenda urbana o és veritat, que si l'agites
1: no fa falta, és a dir, en el procés, allà hi ha uns químics que ja han passat per on han de passar i no fa falta, no? Però queda, i si tu l'agites ja estàs dient, vale, jo he viscut aquella època, i si no l'agites, dius, és que això no sé què és.
0: Si et vols fer el jove, no agitis la Polaroid. Va, escolta, anem per feina, avui coneixerem els bàsics tècnics i emocionals de la foto analògica.
2: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.

0: Va, comencem pel tema difícil, el tema tècnic. Diferents càmeres analògiques, no? Hi ha la compacta, la reflex, la telemètrica, o sigui, hi ha moltes, no?
1: N'hi ha moltes que d'alguna manera han sobreviscut a l'època digital. És a dir, en digital també tenim les reflex, tot i que ara ja han estat substituïdes per les mirrorless, que s'assemblen però no són tècnicament exactament iguals, però també tenim càmeres compactes com abans. És a dir, sí, seguim una miqueta amb la, diferents càmeres de més petites compactes, un terme mig, i després càmeres més professionals.
0: Quan diem càmera reflex, què estem dient?
1: Càmera reflex estem dient que el que tu veus a través del visor és una imatge real. És a dir, la llum entra a través d'un objectiu, allà hi ha un mirall que fa una reflexió de la llum i, per tant, el que veus és la realitat. Quan tu vols fer la foto, sentim aquest clac-clac, que això és que el mirall puja i el que fa és que la llum arribi a entrar a la pel·lícula o al sensor digital. O sigui, funcionen absolutament igual. I ara això, aquest mirall, aquest clac-clac i tot aquest mecanisme, ja no el tenim. Les mirrorless, bàsicament, és mirrorless, no?
0: Li treuen el soroll.
1: Sí, li treuen el soroll, sí. En part, sí. Llavors, només ens queda l'obturador, que és com una persiana, no?, que pugem i baixem, que fa una miqueta, però és que aquest obturador ja hi ha càmeres que no el tenen. O sigui, anem a que sigui totalment silenciós. I el soroll, tan xulo que feien les càmeres abans, l'afegim electrònicament.
0: Ai,
1: clar, això és molt
0: això
1: fort,
0: és com el cotxe elèctric.
1: Totalment.
0: No? Que silenciós, hem de fer soroll. El meu fa una consoneta i tot. O sigui, he de fer un soroll per no atropellar ningú.
1: Doncs tal qual, és el mateix, sí.
0: Oi, però clar, el tema aquest té molta gràcia, no? El clec-clec aquest, que et transporten el temps, eh?
1: Et transporten el temps, o sigui, mira, de la primera càmera que jo vaig utilitzar, això és el sorollet.
0: Oh,
1: aquest clac-clac era quan el carret doncs el tenies que desplaçar, no? I llavors això ho tenim amb electrònic. Llavors, clar, ben bé... No,
0: clar, representa que, en aquest cas, aquest soroll que has fet és perquè passava la foto, o sigui, la pel·lícula es movia, no, diríem?
1: Es movia, hi havia un moviment intern i anaven d'un fotograma en l'altre. Per tant, doncs, hi havia tota aquesta mecànica pura i dura de moviments interns, no?, que per un cantó era més difícil que s'espatllés i si s'espatllava es podia arreglar. Avui en dia ja és una miqueta més complicat.
0: Ara m'imagino, per exemple, tu estàs fent un taller de fotografia analògica. T'entra una persona que no ha vist mai una càmera analògica ni un carret. I tu com li expliques què és un carret?
1: A veure, jo crec que realment amb un sensor digital hi ha coses que són exactament les mateixes. És a dir, tenim o una pel·lícula o uns sistemes electrònics que el que fan és reaccionar a la llum. Aquí el tema més complex és com aconseguim el color, i el color s'aconsegueix, i ja en el seu moment amb la pel·lícula, recordem que quan neix la pel·lícula és blanc i negre, no hi havia una altra opció, no? Però llavors hi ha gent que comença a investigar i que se'n dona en compte que posant uns filtres, els RGB, no?, vermell, verd i blau, no?, que si els posem a davant, en allà podem intentar aconseguir el color. Que surti una foto, a veure, ens centrem un moment, que surti una foto allò en l'smartphone, que quedi tan bé i tot. Hi ha una tecnologia i una història d'emprenedors, de noves tecnologies, que és espectacular, no?
0: Clar, el tema és per això que, clar, veus un rodet, que és com un cono, diríem,
1: sí.
0: Bueno, com, no sé com explicar-ho,
1: sí.
0: Però clar, allà hi ha com una pel·lícula enrotllada, no?
1: Sí. Totalment.
0: Clar, i molta gent igual no n'ha vist mai, no diria? O què?
1: A veure, ara inclús pots trobar col·laboracions de marques de roba, marques de fotografia, i jo crec que un rodet inclús s'ha convertit en algo que hi ha gent que ho porta penjat a la motxilla, no?
0: Encara com a clauer, no hagi... com a clauer, sí.
1: Com a clauer,
0: sí.
1: No? Però perquè, bueno, és aquesta, potser, nostàlgia, no?, cap a...
0: Ja, és un retorn passar, també, no?, sobretot de la gent que no ho ha viscut, també, no?
1: Per suposat. Clar, no ho han viscut, però és una tecnologia que està allà i que és molt agradable, que implica més tocar amb les mans, implica més pensar les coses abans de fer-les. Teníem els carrets de 36, no? Escolta, se t'acabava, s'havia acabat allà, ja no hi havia opció.
0: 36 fotos i punt.
1: I punt. Ara, imagina't, amb una targeta per petita que posis tu la targeta a la càmera, doncs potser pots fer 1.000 fotos. O sigui,
0: I
1: no hi ha límit.
0: I hi havia,
1: no?,
0: aquella cosa, que el compro de 24 o 36? I estaves,
1: sí,
0: una estona meditant, eh? Si compraves el carret de 24 o 36.
1: Clar, també era un més car que l'altre i després, clar, tenies que comptar que allò s'ho tenies que revelar, que també hi havia un cost.
0: Clar,
1: no?
0: On es revela ara?
1: O sigui... Doncs a tendes de fotografia que però segueixen existint. Sí, sí, sí, clar que sí. Llavors tu portes el... Primer, compres el carret en allà, els carrets. Normalment aquestes botigues els podeu trobar dintre unes neveres, no? Curiosament estan dintre unes neveres perquè necessiten una temperatura òptima perquè es conservin, perquè recordem que això és química pura i dura, és a dir, és una cosa que reacciona a la llum i, per tant, no ha d'estar exposat a la llum i com més controlat estigui, més ens durarà el carret. És a dir, si teniu un carret de fa 50 anys, probablement estigui caducat. No és que no surti la foto, però la foto no sortirà amb els colors que se suposava que tenien que sortir.
0: Si ara de cop veiem que en una d'aquestes càmeres antigues que tenim aquí sobre sí. hi ha un carret, el traiem i el posem en aquests químics que es posen, pot sortir alguna cosa o no, o què?
1: Pues probablement sortirà alguna cosa de fa molts anys, vés a saber, d'aquí, perquè estigui en aquell carret, el que passa que probablement doncs, tingui un deteriorament dels colors, de certes coses, però l'imatge estarà, no?
0: Que després també hi ha el tema aquest, que és un altre maló a part de restauració, no? De la gent que restaura també els negatius, però és complicadíssim, això.
1: És complicat.
0: Això, ho això amb la IA.
1: Amb la IA ho fa molt bé.
0: Fas una foto i sí. que tu et posi el que no hi ha, no?
1: Sí, la IA inclús les pots animar.
0: Clar.
1: I, bueno, pues, sí. jo he vist l'impacte que pot produir veure una foto d'algú que ja no està amb nosaltres de fa moltíssims anys i que de cop i volta d'alguna manera es mou, no? El moviment sí. no deixa de que el relacionem amb vida, no? I llavors, bueno, genera un impacte.
0: És el tema emocional de la IA. Parlant del tema emocional de l'analògica, com canvia la manera de fotografiar quan només tens 24 o 36 fotos a fer, no? O sigui... És impressionant.
1: Sí, has de pensar abans de disparar una cosa que també hauríem de fer amb el digital.
0: Hosti, pensar.
1: Primer, pensar què vull explicar. Llavors hem de pensar que aquest carret, no? aquest carret o aquest sensor és com un full en blanc, tenim un llapis, molt bé, però si tu no penses abans de començar a escriure de què vols parlar, doncs potser et surten algunes frases xules, però quan tu ensenyes aquest escrit la gent dirà, és que no t'entenc de res, no? Doncs en fotografia passa igual. Llavors potser no estàs fent fotos, però no hi ha una intenció. Llavors, intenció és lo principal. No?
0: I una mica aquesta, la incertesa pot formar part també del procés creatiu?
1: Totalment, no? És a dir, en quantes fotografies, inclús anant amb una idea de dir avui m'agradaria treballar les llums i ombres pels carrers al bord de Barcelona, i tu vas amb aquesta idea, i de cop i volta, quan estàs allà fent fotos, apareix algú inesperat, no? La serendípia que en diem, algú inesperat que realment t'aporta moltíssim. I al final te'n vas amb la foto inesperada és realment la que t'emportes, no? com a dir, aquesta és la que més m'agrada, perquè és algo que tu no pensaves que passaria, ha passat i realment és interessant que passi. No?
0: Jo hi ha una cosa que conservo de la meva vida anterior analògica, que determina la meva edat, i és que quan em fan una foto, o sigui, els fotògrafs o la gent que em fa una foto a vegades o pel carrer o el que sigui, em vol ensenyar com he quedat. Jo no vull veure com he quedat en aquell moment. Però és veritat, saps? O sigui, dius, no, ja ho veuré, no sé, ja me'l trobaré per ahí el resultat. Però no sé, tothom ara està com acostumat, perquè hi ha gent, suposo, tiquismiquis, de dir, no, torna-me-la a fer, que he quedat fatal. Jo penso, no sé, sembla com que vulgui conservar aquell... No? Vull dir, el sentiment que tenia quan em feies una foto fa molts anys, no?
1: Clar, Jan, quan tu mires una foto que acabes de fer, tornes un viatge, et mires aquelles fotos, ho tens tot fresc, és a dir, les emocions, les sensacions que tu has viscut... estan impregnades en aquelles fotos i és molt probable que les vegis molt xules, molt bé, no? Doncs aquelles mateixes fotos passa un any i les tornes a mirar i dius, hòstia, no eren per tant, potser, no? Per què? Doncs perquè aquelles sensacions que portaven enganxades ja no les tenim, no? Llavors en fotografia es fa molt això de dir, jo faig la foto i esperaré un temps a reaccionar en aquesta foto per intentar reaccionar d'una manera més neta, sense doncs aquesta sensació tan recent, no?
0: I Joan Vendrell, per què creus que ha tornat l'analògic? És a dir, per què ha tornat a despertar interès la fotografia analògica? Quin creus que és el motiu principal? Aquesta aturar el temps, aquesta creativitat? Perquè abans parlàvem de les pel·lícules, no? I sentia la Gris Jordana, no? la cap de fotografia de La Bola Negra, i deia, és que ens fa ser més creatius el fet que se'ns compliqui més la vida el procés, no?
1: Sí, és que és totalment això, tornem a les restriccions, no? Perquè quan comences a estudiar fotografia et diuen no agafis un zoom, agafa un objectiu que sigui fixe, no? I per tant, si tu vols canviar allò que estàs captant amb la càmera, t'hauràs de desplaçar. En el moment que et desplaces, les coses canvien, no? Això és molt fàcil. Si tu només has vist una piràmide d'Egipte, només l'has vist des d'un cantó, per tu és un triangle, i allà ningú t'hi treu, no? Però sí. Si puges amb un avió i la mires des de dalt, és un quadrat. I resulta que si després et desplaces una mica i cap a la dreta o cap a l'esquerra, ja no és un triangle, la forma va canviant, no? Pues és que això és la fotografia, és això, és canviar de posició, canviar de perspectiva per veure les coses d'una manera diferent, no? Jo crec que aquesta és la gran qüestió que hi ha en fotografia.
0: També el resultat d'una fotografia analògica es pot fer de forma digital, no? Perquè tots ens ha fet un fart de fer fotos amb el València, amb tots aquests filtres, no? Però en canvi, clar, també potser la gràcia és que sigui autèntic, no? Analògic, potser també està de moda per això?
1: Jo crec que el principal motiu, no sé si dir malauradament, però és un motiu estètic, és a dir, trobar una estètica d'abans, no? Que desperti aquesta nostàlgia i aquestes coses. De fet, amb l'últim iPhone veiem que estan posant uns filtres que afegeixen gra, fan totes aquestes coses per recuperar una miqueta aquests estils, no? Però per altra banda, suposo que també hi ha gent que hi troba, doncs escolta, jo és que quan he apretat el botó, la foto ja està i no puc fer gran cosa, tot i que en la seva època amb el revelat es podien fer moltes manipulacions, molts ajustaments, que ara també es fem amb l'ordinador, eh? Bueno, no hi ha tanta diferència com pugui semblar.
0: Bé, clar, també hi ha com un boom també de la fotografia aquesta instantània, que aquí en tenim una, dèiem que era un híbrid, perquè aquesta és digital, però tries la foto i llavors la fa a paper, no?
1: La fa a paper, no? Hi ha una reacció química d'uns productes, no?, que el que fan és una altra vegada reaccionar amb la llum i et surt una còpia impresa. És una càmera que jo utilitzo sobretot quan faig fotografia de viatge, quan has d'afrontar una situació on hi ha desconeguts. En el moment que tu fas una foto i la regales, no té el mateix impacte que dir ja te la passaré pel WhatsApp. No és el mateix.
0: I el fet que sigui que només tens 10 fotos per fer, fa que triïs molt bé les fotos que vols fer, no? Llavors és un moment que dius, aquest moment és per la foto que vull imprimir, no?
1: Sí, totalment. Diríem. Això et fa estar una miqueta més centrat, no? No tinc tantes opcions com penso, per tant, he d'ajustar, he d'estar conscient de què vull fer, com ho vull fer, això implica tenir coneixement...
0: És una mica meditació, no?, també. O sigui, té molt a veure amb el dir, estic ara i aquí, no?, una mica.
1: Totalment. És a dir, per mi és el que m'aporta la fotografia en gran mesura. Vas a un paisatge, passaries... Vinga, va, anem a un altre lloc, va, anem a dinar, ja està. I aquell paisatge, amb l'excusa, simplement de fer la fotografia i de fer-la artesana... plantes el trípode, comences a tocar botonets, ajustes l'exposició, mires on t'enfocaràs. Mentre això passa, sents sorolls, veus coses, t'esperes a que aquell vaixell que està lluny entri dintre l'enquadre i ja ho tenim, no?
0: Va, avui estem parlant de la fotografia analògica, fent un paral·lelisme amb el digital, amb fans de les fotos.

0: I abans de continuar coneixent el Joan Vendrell, és que, clar, des de principis de mes de celebra d'aquest mes a Vilassar de Dalt la 14a edició del Revela't Festival, el primer festival del món dedicat íntegrament a la fotografia analògica contemporània, un festival que aquest cap de setmana, del divendres 16 al diumenge 18, viurà els dies àlgids. Pep Minguez és director del festival Revela't. Bon dia, Pep, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Estàvem aquí.
1: Una mica expectant, aviam com estarà el temps pel cap de setmana, però esperem que canviïn les previsions i que tot vagi molt bé.
0: El 14a edició del Revela't és la mostra que hi ha molt interès per la fotografia analògica. Quin és el perfil del públic que s'interessa per aquesta fotografia analògica, Pep?
1: Doncs mira, aquesta és la 14a edició i quan vam començar tothom ens deia que era com un exercici de nostàlgia i com de mirar enrere, però ara no, ara s'ha comprovat que bueno, la majoria de públic que tenim és gent jove que ha nascut ja en una era digital i ho veuen d'una altra manera, no com ho veiem nosaltres, no? que sí que seguim, o potser que sí que ho veiem amb una mica de nostàlgia, però ara mateix no, vull dir que és una altra manera de fer, no? D'abordar uns temes o el que vulguin fer-ne, no?
0: No, i el Joan m'ho comentava, que la gent jove està buscant, o sigui, cursets per aprendre fotografia analògica. Vull dir, estan passant moltíssimes coses. El lema d'aquesta edició és maneres d'escapar. La fotografia analògica ens convida a fugir, encara que només sigui per un instant, del soroll, la rutina, les pantalles.
1: Sí, de fet ja és una manera d'escapar de tota aquesta tecnologia o tota aquesta societat tan digitalitzada que tenim, o del telèfon, no? És una manera d'enfocar-ho d'una altra manera, més pausadament o amb més compromís amb el que fas, no? I on l'error també és molt important, vull dir que no és com un telèfon o una càmera actual que et cau a terra i fa una foto que és impressionant. Aquí, si no t'hi mires una mica, i a més, sempre hi ha el hàndicap aquest de que tens, doncs, un número limitat també de fotos per poder realitzar, no? O sigui que t'ho has de mirar d'una altra manera.
0: I ja veig que els pròxims temps estarem forçant l'error,
1: Bueno, també hi ha gent que ho fa, però...
0: No, perquè, clar, tot tan perfecte no ens agrada. Volem l'error humà. Sí. Escolta, a més, una cosa interessant, el dissabte i el diumenge hi ha un màrquet fotogràfic i podem trobar càmeres de segona mà, carrets, còpies d'autor, fotollibres... Sí. Això va molt buscat, Alerta Vilassar, crec... que no se'ns ompli molt,
1: Jo crec que és dels festivals més importants, dels mercadillos així els més importants que trobarem, perquè no és dedicat a la fotografia, però a més és un màrquet que es composa com de quatre màrquets. O sigui que hi ha un màrquet que és una fira comercial, que són gent que o són botigues o són ja venedors que estan especialitzats en aquest tema, però també hi ha un altre màrquet de fotollibres, també hi ha un altre màrquet d'obra gràfica, o sigui, dels propis autors venen la seva obra, totalment analògica, i també hi ha un altre market com de, en dient handmade, no? D'arracades o accessoris així que estan treballats en fotografia. Uh-huh. I tot plegat va acompanyat de moltes altres coses. O sigui, hi ha activitats familiars, hi ha com tallers infantils, hi ha un minuter també d'aquelles fotografies, allò, no sé si no recordeu, aquells que hi havia a baix de tot de les Rambles que feien aquelles fotografies.
0: Sí.
1: També com una mena de polaroids no tan ràpides, però...
0: Sí.
1: I també hi haurà, el cap de setmana, el dissabte hi haurà els cuiners de la terra que faran menjar tot el dia a la plaça del teatre i el diumenge una paella que ja ve a ser com una tradició, no?
0: Doncs escolta...
1: paelles de 80, hi ha de tota mena de paelles.
0: A Vilassar de Dalt falta gent, o sigui, 14a edició del Revela't Festival fins aquest diumenge 18 d'octubre. Pep Minguez és el director del festival. Moltíssimes gràcies i que s'ompli de gent.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: A part
1: de les que no hem parlat de les exposicions, que és el més important, però hi ha 25 exposicions, hi ha 3 exteriors i les altres estan, sobretot, al principi de tot, que és a Cal Garbat, i llavors moltes altres en altres llocs. Però
0: sí,
1: que també
0: la primera jornada de patrimoni fotogràfic, cultura visual,
1: també,
0: no?
1: Exactament, clar. Que es farà al Castell de Vilassar el divendres.
0: Per tant, sí. O sigui, amants de la fotografia o gent en general, perquè vull dir,
1: no
0: hi ha una mica per tothom. Gràcies, Pep Minguez,
1: molt
0: una abraçada.
1: Bé.
2: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690-080-830.
0: Avui fent aquest taller de fotografia analògica, ja veus, t'ha vingut ganes d'anar a Vilassar? Joan
3: de fet, Vendrell. Hi ha anat diverses vegades i ho tenen molt ben muntat, o sigui que és un lloc on no ho podeu faltar, sense dubte.
0: Tu fas molts cursos de foto digital. Una vegada em vas explicar com fer una foto a la lluna de nit amb el mòbil.
3: Sí.
0: Recordo molt aquest moment. Després et faré un altre... un altre repte d'aquests, vull dir que
3: bé,
0: alerta.
3: Bé, m'agraden.
0: No, a banda d'això, el que et volia dir és que tu fas cursos i formacions. Quin perfil de persona s'apunta als cursos?
3: Actualment s'apunten persones que ja tenen un interès per la fotografia, que tenen uns coneixements i el que volen és seguir avançant. Això fa... uns quants anys, com 15 anys, no era ben bé aquest perfil. Era gent que s'havia comprat una càmera i no sabia com anava. És a dir, que hi ha també una maduració de la gent que li agrada la fotografia, no? I qui té interès ara, jo crec que avui en dia realment té un interès important, no? I per tant vol aprendre, vol fer activitats i vol seguir desenvolupant, no? Aquesta...
0: Tu aquest passat mes d'abril vas publicar el llibre El jove que va voler fotografiar els boscos de Minnesota.
3: Sí.
0: Perquè crec que estàs molt marcat, no?, per un llibre.
3: Estic marcat per un llibre...
0: per un reportatge.
3: Per un reportatge. Jo de jovenet, quan les càmeres eren analògiques, no? Veig un reportatge d'un fotògraf americà de Minnesota, precisament, el Jim Brandenburg, que en aquell moment, en analògic, ella que fas un reportatge de 90 dies, només una foto en els boscos de Minnesota per captar l'essència de la tardor. I jo veig aquelles fotos i dic, mare de Déu senyor, saps? O sigui, jo vull fer això. I tan fort m'agafa que me'n vaig amb 20 anys a Minnesota. Primer de treballar 2 mesos a un camp de golf a Wisconsin per fer els diners, i me'n vaig a Minnesota amb una càmera que és semblant a una Ricoh que abans he vist per aquí, amb un rodet Kodak de 400, a intentar fer aquelles fotos, no? Estic en el lloc, no? Ho tinc tot, tinc la càmera, estic en el lloc, no? I què passa? Que no surt res. O sigui, això és un desastre total, no? I llavors, d'alguna manera, allò se'm pica, de dir... Vale, aquí hi ha coses que jo no he considerat, no? I potser això no és tan fàcil com diuen d'apretar el botó i ja tens la foto, hi ha altres coses, però he estat al lloc, al mateix lloc que aquest fotògraf ha estat, com és que ell ha aconseguit allò i jo no? Doncs aquí comencem, no? Tot el tema de la mirada i de realment aprendre fotografia amb tota la seva amplitud.
0: I en el
3: amplitud,
0: llibre expliques una mica això.
3: En el llibre explico tot aquest

0: Sí. De dir, mireu aquí, no sé, m'imagino el Taj Mahal, com fer una foto de nit, de dia, de tal, i que t'ajudi algú, no? Tu això ho has fet.
1: Sí, jo això ho faig. De fet, ara d'aquí 2 setmanes amb un grup anem a Venècia, i la gent que ve, tothom té el mateix perfil, en diuen. És la típica, si algú que ens escolta no està en aquesta situació, ho sabran en seguida, no? Jo quan viatjo en grup, no?, sempre sóc l'últim. Sempre tothom m'està esperant, sempre tothom m'està dient ara has de fer una altra fotografia, i llavors vas com tot el rato
0: t'emportes els últims.
1: No? Sí, sí, sempre ets l'últim, no acabes de veure les coses, no fas bé la foto tampoc perquè no hi pots dedicar el temps. Llavors, quan venen en un viatge que és centrat al 100% per fer fotografia, diuen, ostres, quin descans, que bé que m'ho estic passant simplement perquè té el temps, no?, i l'espai per poder gaudir de la fotografia com es mereix. No?
0: I una cosa, ja per ser pràctics, tu què recomanaries? O sigui, els que viatgem amb mòbil, diríem, fem les fotos amb mòbil, també recomanaries que vigiléssim, no en féssim tantes? O tu també ets d'aquells que dius, fes-ne moltes i ja triaràs les millors, perquè al final no acabes borrant les que no t'agraden, o sigui, acabes tenint un caos de núvol brutal.
1: Sí, tenim un caos que de cop i volta algun dia pot haver-hi un apagón i desaparèixer i quedar-te absolutament sense cap
0: record. No cal que hi hagi un apagón, canvies de mòbil, sí, i ja no fas el canvi.
1: Sí, sí, ja no has fet el backup així que toca i ja està. No? Jo crec que si algú té la fotografia és el convidar-te a fotografia és expressar-te. Doncs primer pensa què vull compartir amb els altres, o amb mi mateix, eh? Ojo, per això la fotografia, hi ha molts fotògrafs que no han compartit les fotos mai, no? Vivian Mayer era una fotògrafa de street i resulta que quasi bé que no ensenyava les fotos, però les feia igualment, no? Llavors és una cosa també personal, no cal compartir-ho, però si a més ho comparteixes, pensa't, què m'interessa d'aquí, no? En aquest viatge, què veuré? A part de moltes coses, buscar un tema. Les façanes, les portes, les ombres o els artesans, i treballa sobre allò, no? Veuràs com realment d'allà surt una cosa més interessant que anar una miqueta així a lo loco,
0: no? Això és bona idea. Sí. Va, avui idees més teves. Anem a fer el riu de la tàctica.
2: La tàctica. Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
0: No sé si tornar-te a demanar la tàctica per fer una bona foto a la lluna amb el mòbil, perquè és que això... Quants cops t'ho han demanat, això?
1: Això, de fet, és un dels vídeos que tinc a YouTube que més vegades la gent demana, no? Cada cop que per les notícies surt, hi ha la lluna plena, més gran, o sigui, llavors tothom...
0: Clar, a l'eclipsi, no? Vas poder fer bones fotos a l'eclipsi?
1: Vaig poder fer fotos a l'eclipsi, la totalitat. Vaig anar a un lloc on només tenia 7 segons, va ser una experiència meravellosa, i vaig poder tornar amb una foto que sempre em permetrà recordar i abocar aquells moments tan interessants.
0: Sabies, vas veure l'eclipsi, localització, o és que estaves en allà?
1: No, vaig buscar la localització.
0: 7 segons tenies.
1: En aquest cas, estava just dintre la franja de totalitat, és a dir, vaig veure l'eclipsi total, però estava molt al límit i, per tant, només vaig tindre 7 minuts, quan en altres llocs podies gaudir-ne 2 minuts, no?
0: Ai, on eres? Pots dir-ho?
1: Estava passat Vilafranca del Penedès, allà a l'Arbós, i allà era el límit, no? Però, bueno, tenies que mirar que, per exemple, no tinguessis un edifici o algú davant que et tapés el sol, perquè aquesta vegada el teníem bastant baix, el sol, no?
0: A nivell de llum, no sé amb quina càmera ho vas fer, si vas fer-ho, evidentment, amb càmera, no vas fer-ho amb el mòbil, no?
1: Vaig fer-ho en càmera, vaig fer-ho amb un teleobjectiu, perquè si no el sol et quedaria petit. I, bueno, és un tema complicat, perquè hi ha també una certa perillositat de mirar el sol directament, no ho podem fer, ja es va enfatitzar amb les ulleres, no? Però a nivell de càmera també te la podies carregar, la càmera, eh? Sí, clar. O sigui, la llum directa, el sensor, depèn com sigui. Llavors, el truc era esperar la totalitat. A la totalitat era fàcil, relativament fàcil fer-ho, perquè en allà sí que podies mirar el sol a aquests segons, no?, sense ulleres, i també podies fer la foto sense cap mena de filtre. Llavors, bueno, tenies que tindre una miqueta la recepta, però...
0: La tens penjada al teu Instagram?
1: La tinc penjada al meu Instagram,
0: doncs va, Joan,
1: sí.
0: Vendrell.
1: Sí, sí, sí.
0: Instagram, i aneu a mirar el resultat.
1: Fàcil.
0: Va, hi ha els 3 tips per fer una bona foto a la lluna. Dani,
1: una bona
0: amb
1: foto...
0: Amb el mòbil. No amb l'analògic, amb el mòbil.
1: Amb el mòbil ens interessa que el mòbil tingui zoom, perquè si no et sortirà una lluna tan petita que no
0: servirà. Però sempre
1: no
0: ens diuen que no fem servir el zoom.
1: No, home, si no queda molt petita.
0: Zoom
1: òptic, idealment. És a dir, que el mòbil tingui 3 càmeres, doncs un és el teleobjectiu, utilitzar aquest teleobjectiu.
0: No agafar el més petit i obrir-la, sinó que agafar el que s'acosta més.
1: El que s'acosta més, i després, si vols obrir, tot i que això implica que estem pixelant i perdent resolució, també es pot fer, perquè quedi amb un tamany
0: primera cosa. Segona cosa.
1: Hi ha moltes aplicacions que et diuen

0: Hi ha un calendaris que et diran quin dia és lluna plena i també no està de més saber-ne la direcció, perquè si tu saps la direcció per on sortirà, doncs potser resulta que en el teu poble hi ha el campanar i pots esperar que la lluna surti per darrere del campanar. Llavors ja no només tens la lluna, sinó ja afegeixes una capa de dificultat. Tens la lluna amb el campanar. I això ara, per exemple, també està molt de moda. I buscar la localització és important, no? També.
1: Val, doncs aquestes dues coses...
0: Això és el més important.
1: Doncs ja està, la farem la foto. No ho he aconseguit fer mai, però bé. Escolta, gràcies, Joan Vendrell. Sempre aprenent del passat i del present, hi ha persones que en lloc de combinar el millor de la innovació i el millor del que hem viscut, decideixen desconnectar-se del tot. Avui en coneixerem algunes. T'ho dic ara perquè ja en plan, jo ho deixo tot, me'n vaig. Bé, gràcies, Joan, una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Apunt la nostra col·laboradora descobridora, Júlia Stals, buscant la tàctica dels famosos.
2: La música clàssica és seriosa.
3: De vegades.
2: És solemne.
3: Tampoc sempre.
2: I és difícil.
3: Ah, no, això sí que no. És complexa i rica, però amb una mica de voluntat...
2: A l'hora clàssica, escoltem música.
3: Però també en descobrim, en parlem i ens fem preguntes.
2: Amb curiositat i ganes de deixar-nos sorprendre.
3: I és que només cal tenir ganes d'escoltar.
4: L'hora clàssica. Amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
2: Cada diumenge, de 8 a 9 del matí, l'hora clàssica a Ràdio 4.
4: Són quatre dies, amb Sílvia Tarragona.
5: Diuen que la vida són quatre dies i nosaltres la volem compartir amb vostès. Veus, històries i tot allò que els interessa, els entreté i els fa pensar. Perquè el cap de setmana s'ha de viure i també escoltar.
6: Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 1 del migdia. A Ràdio 4.
7: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Dinarès. Brindarem.

0: Aquesta mitjanit s'ha estrenat un retorn. Avui que parlem de la tornada de la fotografia analògica ha estat una sorpresa. Són els DEP, el grup del productor i músic David Rossell. Torna amb aquest brindarem molt nostàlgic i també molt èpic. Júlia Stals, hola, què tal?
1: Hola, molt bé, Mariola.
0: Es diu Brindem, va, Brindem. Brindem. Escolta, què has descobert i de qui?
1: Doncs aquesta setmana he pensat molt, i és que tant benestar, anem a pensar una mica en el benestar digital, i és que em pregunto què passaria si demà deixéssim les xarxes socials.
0: Ui.
1: Mariola, tu i jo no podríem. No. Tindríem més temps? Potser sí. Estaríem més tranquils? No ho sé. O ens perdríem masses coses? Probablement aquesta. Però clar, és que cada vegada hi ha més persones que es fan aquestes preguntes. I alguns creadors de contingut, que precisament són els que han d'estar més enganxats al mòbil, doncs s'han proposat passar mesos o anys allunyats de les xarxes.
0: Fent detox digital, sí, sí.
1: Sí, sí, però després com acaben? Compartint-ho a les xarxes i explicant doncs, tot el que han après, què han fet i que els ha canviat la vida. Aleshores, hi ha estudis que diuen que passar una setmana sense xarxes socials comporta doncs, que et relaxes molt, no tens tanta ansietat, no tens depressió, no tens insomni... Però això no vol dir que deixar-les sigui una solució màgica, però sí que ens fa pensar com ens afecten. I també qui ha acabat qüestionant-se les eines que ell mateix ha creat, que és el cas d'Asa Raskin, que va inventar el sistema de l'escroll infinit.
0: És una de les coses pitjors que hi ha actualment. O sigui, escroll infinit, que no acabes mai. No?
1: La nostra addicció és que amb els anys ha lamentat com aquesta idea s'ha utilitzat per retenir la nostra atenció i que perdem el temps amb tonteries.
0: L'inventor de l'escroll infinit ha acabat dient que el seu invent ens ha fet mal. O sigui, sí. És fort això també, eh?
1: Sí, sí, és fort. I a Espanya, 8 de cada 10 persones fan servir les xarxes socials, segons un informe de Data Report del 2025. Això què vol dir? Que la gran majoria les utilitzem. Però aquesta minoria què? Parlem d'aquesta minoria. El director de cinema i professor Fèlix Colomer va anunciar fa uns mesos que deixava les xarxes socials. Així és com ho explico.
2: Aquest és el meu últim vídeo a les xarxes. Després de penjar-lo, em borraré Insta. I no només faré això, sinó que m'he borrat Twitter i Facebook. M'he borrat YouTube. M'he tret les notificacions del WhatsApp. Miraré el WhatsApp només 2 cops al dia. M'he borrat l'aplicació del correu electrònic al mòbil. Ja he configurat el meu mòbil perquè només vegi les aplicacions que necessito. No gravaré amb el mòbil, sinó amb una videocàmera. Un dia a la setmana deixaré el mòbil a casa.
1: Doncs no podem dir que Fèlix Colomer ho ha deixat tot. Ho ha deixat tot, però volem parlar amb ell, el tenim aquí.
0: Hola, Fèlix, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Et sents més feliç que abans?
3: Sí, completament.
0: Oh, de veritat. Escolta, però una cosa, perquè jo avui deia, mira, jo fem aquesta setmana de desconnexió de detox digital, de benestar digital, però jo no he pogut aguantar, o sigui, he anat mirant coses. I tu realment ho has deixat al 100%?
3: Sí, o sigui, he estat 3 mesos. L'experiment era com 3 mesos de deixar-ho al 100%, i al cap de 3 mesos vaig fer aquest vídeo per explicar com havia anat i també com a la conclusió a la que he arribat, no? Que és... que realment he com recuperat, o sigui, estic molt content per haver recuperat l'atenció que havia perdut. O sigui, jo em sentia que no podia fer el que feia abans, que no podia concentrar-me més de mitja hora fent una tasca o inclús llegint un llibre, i això era perquè havia de consultar tota l'estona el telèfon, hi hagués o no notificacions, o entrar i fer una mica d'escroll o el que fos, i amb tot aquest temps que he tingut ara, doncs ha sigut molt bonic perquè he començat a fer coses que no feia abans, com fer ciclisme, ioga, crossfit, fer una cosa que estava pendent, que era adoptar un gat, que el meu fill sempre havia volgut, i no va directament relacionat, però sí que una mica en el sentit de... He guanyat un altre cop el temps que tenia abans de que existissin les xarxes.
0: Fèlix, pot ser que també hagis recuperat una noció diferent del temps?
3: Sí, sí, sí, perquè és com... Quan tens temps també per avorrir-te, entre cometes, descobreixes coses noves i el temps passa d'una forma diferent. Un exemple és estar a la cua del súper i abans sempre hagués tret el mòbil durant aquests 2 minuts o 30 segons que estàs fent la cua, o el que sigui, esperant un autobús o el que sigui. I ara, doncs, no, dic, no trec el mòbil, el deixo a la butxaca, no? I aviam què passa, aviam què estan fent aquests dos, de què estan parlant, mira la compra d'aquests, que interessant, què deu voler fer amb això, no? I et poses que un temps que abans era tenir l'encefalograma pla per no haver de pensar en res, de cop et poses a mirar el món d'una altra manera, amb uns altres ulls, i també pensar en coses teves de, ostres, fa molt que aquest tio em recorda aquell amic que fa molt que no truco, avui el trucaré, o coses així. I només això, trobo, la revolució més gran que crec que he fet és aquesta, la de no agafar el telèfon en els temps morts.
0: Com et vas informar durant 3 mesos?
3: Doncs per diaris, per ràdios, mirant documentals.
0: Però diaris com... de paper o...
3: De paper. Sí, jo soc molt fan dels diaris. Sí. I m'he subscrit també a alguns diaris. Era una de les coses que havia de fer també, que em preocupava de... Clar, les coses que sí... Les poques coses que aprenia a les xarxes, que eren poquíssimes, però doncs, no sé, una obra de teatre que la recomana algun prescriptor cultural. Doncs aquest prescriptor cultural segur que escriu alguna revista o algun diari o algun mitjà, que pot ser digital, també. No és que sigui un ermità i que no miri res digital. O sigui,
0: clar,
3: que...
0: eren només xarxes socials.
3: Eren xarxes socials, sobretot, tot el que tingui a veure amb l'algoritme, i també la intel·ligència artificial entrava en aquest paquet, que també és el que creia que m'havia tornat, o ens torna tots bastant tontos, en el sentit de que no pensem per fer qualsevol cosa, no? Jo que venc documentals, doncs ja t'ajudaves amb la intel·ligència artificial per fer millor el dossier de venda, però després perdia molta veritat i no funcionava. I a part tu tampoc treballaves tant i per tant no et motivaves tant, no retroalimentava la bola ni s'anava fent més grossa, que és el que necessites per fer un documental, que és estar extra motivat. Llavors, potser trigo més fent algunes coses, però les faig amb molta més, no sé, perseverança, persistència i amb molta més il·lusió.
0: És que ara estava pensant també amb la xerrada que hem tingut amb el Joan Vendrell, que dèiem, clar, o sigui, a l'analògic o al fer com ho fèiem abans, t'aporta com bastanta més creativitat, no? El tenir com problemes a l'hora de fer les coses. Clar, les influències, tu que ara fas molts audiovisuals i has fet coses molt creatives, no sé si has notat que sense estar tant a les xarxes socials t'ha tornat una creativitat diferent, t'ha portat també a nivell de creativitat?
3: Sí, és que de fet les idees bones arriben quan t'estàs avorrint o quan no estàs fent res, que és quan relaciones una cosa que veus amb una cosa que et ve al cap, no? Ajuntes dos conceptes i aquesta barreja és el que crea una nova idea, no? Això és impossible, tenir idees. Si tota l'estona tenim el cervell ocupat o desocupat amb contingut, no? I és com... A mi les idees bones sempre em venen o corrent, si no estic escoltant un podcast, si no ja no serveix, a la dutxa o anant en bici ara, no? Que són 3 hores que estàs tu sol amb la teva ment i clar, amb aquestes 3 hores és un regal de que et surt la creativitat, tens mil coses a fer, a avançar i també a preocupar-te, perquè aquest és el motiu, no?, pel que utilitzem, o un dels motius, i segurament el principal és no pensar perquè potser ara estic ratllat per alguna cosa, trec el telèfon i de sobte ja deixo d'estar ratllat, és com prendre't un antidepressiu al moment perquè no penses, no?, i de sobte aquests moments de tristesa durant aquests 3 mesos sí que m'ha entrat una mica al mono de dir tinc una eina que sé que em podria deixar de pensar en allò que em preocupa i no la puc fer servir perquè m'ho he promès, no? Llavors han acabat passant coses doncs, de converses doncs, molt més profundes amb amics o amb els meus pares, etc, sobre compartir aquesta tristesa, una cosa que em costa molt a mi fer i arrel ara no tenir xarxes i ja necessitar el contacte humà, doncs també m'he adonat que a curt termini potser m'ha anat pitjor, però a llarg termini, evidentment, sempre serà molt millor, no? Tenir una conversa amb algú sobre allò que et preocupa que no fer veure que no existeix i treure el mòbil perquè et passi ràpid.
1: I has notat canvis en la manera de dormir o en l'estat d'ànim?
3: Sí, o sigui, en l'estat d'ànim segur. O sigui, estàs com molt més tranquil sabent que et lleves i que no has de... El primer que has de fer no és agafar el telèfon, no? M'agradava inclús jugar com a veure fins a quina hora puc aguantar a l'agafar el telèfon, no? I què passa si no ho faig, no? Doncs mira, començo, vaig al lavabo i encara no l'he agafat. Esmorzo i encara no l'he agafat. Començo a fer una tasca que vull fer, però em trec a l'internet perquè així sé que podré escriure i no hi haurà cap input de cap notificació i no passa res, no? I són les 12 del migdia i no passa res, inclús a nivell de feina, en el meu àmbit, com a mínim, i no passa res. Si algú t'ha enviat un WhatsApp, ja li podrà respondre a la tarda, també.
0: I ara, Fèlix...
3: I que te n'adones que res és tan important, tampoc.
0: Tornes a tenir FOMO, ara que has tornat a les xarxes i així? Tornes a tenir FOMO o ja t'ha servit una mica de teràpia prèvia?
3: Sí, o sigui, per mi l'aprenentatge que he fet és que s'hi pot estar d'una manera sana i que creure que apagant, no?, posant el botó d'off i ja n'hi ha prou i ja està... no és veure la globalitat del problema, que és que tots ja estem posats aquí, que ningú ha decidit estar posat aquí que estem completament... Som drogodependents d'aquesta droga que és el telèfon mòbil, i així ja ho consideren els psicòlegs i psiquiatres, perquè els efectes són els mateixos, tant el de la dopamina que reps quan t'arriba una notificació, que és la mateixa que quan et fots una ratlla de coca, o com el mono que genera quan ho tens, no? O sigui, els efectes són exactament els mateixos d'una droga tan bèstia com la cocaïna amb el telèfon mòbil.
0: Vols dir, jo això tinc els meus dubtes, eh? Però
3: bueno, busca. No ho dic jo, eh? Porto 3 mesos que només el meu monotema és aquest.
0: Això vol dir que faràs un documental, suposo, amb aquesta experiència, no? Evidentment, no?
3: Sí, la idea. Sí, hi ha centres de desintoxicació que antigament s'utilitzaven per persones d'addiccions a les drogues, que ara són per persones addictes als mòbils. Això passa a Catalunya, eh? Hi ha un documental que es diu Addictos de la Sexta, que ho explica. I mira, la teva reacció és molt interessant. La reacció que has tingut ara de no pot ser, no parlem d'això, és exactament això. O sigui,
0: no, és que jo, per exemple...
3: Exactament això, no podrem canviar-ho perquè però... és igual, o més perillós, amb una diferència.
0: Sí, hem de fer un cara a cara un dia tu i jo.
1: 100%.
0: No.
3: Una diferència que la fa pitjor, que és que sí que el necessitem, el mòbil. O sigui, hem d'aprendre a utilitzar-lo bé.
0: Total,
3: això, sí. En canvi, amb les altres drogues les pots apartar i ja està.
0: O sigui, jo el que veig és que és més conducta addictiva que addicció. Prefereixo dir conducta addictiva que no addicció, però és una qüestió de matisos. I una
3: sí,
0: altra
3: però
0: cosa...
3: Però això parlo amb els psicòlegs, que ho consideren.
0: Sí, he parlat ja. Però escolta una cosa, Fèlix. Jo crec que tu, més que contra el digital en general o el mòbil, tu vas contra els algoritmes una mica, no? Diríem.
3: També, sí. Seria com xarxes, algoritme i intel·ligència artificial.
0: Sí, o sigui, sí. I l'escrol infinit fora. O sigui, escrol infinit que el prohibeixin, això sí, no? Estem d'acord?
3: Sí, l'escrol infinit ja s'hauria d'estar prohibint. Total. I ara s'està començant a parlar. Mm. I, de fet, l'escrol és que al principi no existia l'escrol. Després, tu acabaves a l'Instagram i havies de marxar perquè no hi havia res més a veure, o al Twitter. Després van crear que l'escrol, va començar a existir l'escrol, que apretaves el botó de més perquè es desplegués una pestanya nova d'escrol, no? I després ja va passar a ser l'escrol infinit. I és molt interessant a l'home que deia al principi, perquè ja està completament arrepentit, com si hagués creat la bomba atòmica. I ara si és activista, hi ha un grup d'activistes que tots són ex-treballadors de Silicon Valley, perquè volen que tothom es conscienciï d'això, i sobretot perquè aquesta lluita és actualment la lluita més important que tenim entre nosaltres, perquè tots hi estem enganxats, i perquè si aquesta lluita no la guanyem, és impossible guanyar cap altra lluita com la del canvi climàtic, per exemple, perquè si estem amb el mòbil, és que ens és igual el problema del futur, el problema del veí, el problema de... És impossible, costarà molt sortir al carrer a protestar per alguna cosa.
0: Sí, tu, anem de continuar parlant, eh?
1: Sí, Fèlix, hores de tornar a venir.
0: Colomer, sí, és un debat superinteressant entre nosaltres, ja veuràs. Una abraçada, Fèlix.
1: Una abraçada.
0: Bé, demà la tàctica... Demà la tàctica farem taller de ceràmica, no serà eròtica, però quan ens parlen de... Tothom pensa en aquesta pel·lícula, en Ghost. A la Setmana del Benestar no podíem deixar de parlar del boom dels tallers de ceràmica. Això serà demà, aquí a la 1. Adéu-siau.

0: Seguim en directe a Ràdio 4, això és la tarda de Ràdio 4 i David Gallac, teníem el Toni Cano en directe.
1: Ai, sí, el teníem en directe, el teníem en directe.
0: Des dels carrers de Barcelona.
1: Des del Raval.
0: Hola, Toni. Què tal, Toni?
2: Hola, què tal? Com esteu?
0: Doncs bé, has trobat alguna persona més que vulgui que tornin els éssers humans a l'altra banda del telèfon quan hi ha atenció al client?
2: Home, això ho tinc claríssim, que el trobaré, però com això és rigorós directe i no vull fer mai trampes, jo no vull començar a preparar ni cuinar ni res, simplement apropar-me a la gent i dir-li hola, què tal? Bona tarda. Com esteu?
3: Bé.
2: Bé, aquí tenim també gent molt jove. D'on veniu?
3: Som de Barcelona.
2: Sou de Barcelona, però i d'on veniu ara? Que veniu de... Què fèieu? Vale, que veniu de... Comprar cultura? Què heu comprat?
3: Música.
2: Molt bé, cultura, molt bé, molt bé, molt bé. Quina música sentiu?
3: Pop.
2: Molt bé. No em vols dir quin tipus de pop? Perquè hi ha molt de pop.
3: Anglès.
2: Molt bé, així... No, perquè el nom que has comprat no m'ho vols dir.
3: Ah, sí, NCT Wish.
2: Ah, molt bé, el NCT Wish. NCT
3: Wish.
2: Quins són aquests?
3: Aquest és un grup de K-pop.
2: Ah, és que el K-pop ho està petant, lo està petando duro, el K-pop. Jo vaig estar a un concert de K-pop. No em preguntis qui eren.
3: Però era un festival.
2: No, un concert.
3: Jo però quan?
2: A Madrid, l'any passat.
3: Ah, el Mubank.
2: No ho sé, però la pregunta és... perquè són de K-pop, ojo, que em poden donar la resposta que... fans del K-pop, tu també?
3: Jo no gaire.
2: Vale, no gaire. Però la gran pregunta és... Ens fa falta més éssers humans a l'altra banda del telèfon quan truquem per demanar, doncs, allò, una ajuda, un servei, una atenció...
3: Clar.
2: Clar, perquè les màquines... Però les màquines ho fan tot més ràpid.
3: No, però no és el mateix, perquè jo, per exemple, jo treballo a l'hospital i jo sempre també estic amb el telèfon que agafem les trucades. I és molt més fàcil parlar amb la persona que parlar amb una màquina.
2: O sigui, tu al final tens més resolució, podríem dir.
3: Sí.
2: Clar. I també que et va la feina, també amb això, si comencen a ficar màquines... Sí, sí, quina edat tens?
3: Jo? Sí. Jo tinc 21 anys.
2: 21 anys, i també és pro éssers humans, molt bé. I tu quina edat tens?
4: 20.
2: 20. I tu què dius? Aquesta pregunta, éssers humans o màquines? Volem anar més ràpids o...?
4: Sempre éssers humans.
3: Sempre... Volte a la IA.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, s'ha apropat la...
0: Sí, bueno, morte a la IA.
1: Què ha passat aquí? Què ha sigut això?
2: Que s'ha apropat al micro i ho ha dit, pam, perquè li ha agafat un rampell, que està bé, però una cosa, perquè la IA diuen que potser ho fa amb nosaltres d'aquí 10 anys, que diuen que la IA potser d'aquí 10 anys es carrega els éssers humans.
4: Això molt d'Asimov, hem llegit molt d'Asimov. Molta ciència ficció hem estat llegint.
3: O sigui, crec que això ja és passar-se.
2: Tu creus que no, no? Que podrem trobar el botó encara per fer el switch-off, no?
4: Espero que sí.
2: Sí? I clar, però tu tens rumba a casa?
4: Sí.
2: Sí? No t'estàs pensant tornar a l'escombra tota la vida i, saps, i la fregona?
4: Home, de vegades fa coses una mica malament, sí que hauríem de tornar a l'escombra.
2: Clar, perquè potser comença per aquí, perquè ja coneix molt bé la teva casa. L'ha mapeado, saps? O sigui, vull dir, sap on està tot i no pots amagar-te.
4: Uf.
2: Bé, potser avui dorms malament o què? T'estic ficant la por al cos?
4: Una mica.
1: Una mica sí, igual, no? Una mica igual, Toni.
2: No és la meva intenció. No és la meva intenció, però bueno, doncs me n'alegro molt que gent jove com vosaltres estigui a favor de l'ésser humà i no a la màquina. Que vagi molt bé, eh?
4: Gràcies.
2: A gaudir del K-pop i a tu que t'agrada.
4: El metal.
2: El metal. Ah, ja, el metal. Clar, és veritat, coi, com no havia vist jo, si porto una samarreta. Bé, metal i K-pop, eh? O sigui, quina barreja aquí. Sí. Gràcies,
0: jovent. Les dues Catalunyes.
1: Metal.
0: No, hi ha tres. Falta el reggaeton.
2: Sí, ui, el reggaeton.
1: Ui, el reggaeton, clar, també està molt de moda.
2: Sí. Encara que no està una mica com ara canviant el reggaeton, o potser sóc jo que no l'estic sentint últimament.
0: Jo crec que no és que estigui de moda, que ja fa anys que està de moda, molts anys, però ja és un estàndard. Ja respira reggaeton pel carrer.
2: Clar.
1: Hi ha ambient reggaetonaire, no?
0: Hi ha reggaetonaire, xandalls tota l'estona.
1: El reggaetonaire.
0: Hem normalitzat.
1: Ambient reggaetonaire per la vida, sempre.
0: Ambient reggaetonaire, m'agrada molt.
2: Tot és... Aplec sardanista i reggaetonaire al costat, eh?
1: Exacte. A les puntes hi ha els passos curts i llargs, i al costat... Va tu mirada con la mirada, se siento ser.
2: Sí. Mira, tinc...
0: No, deies, Toni, deia.
2: No, que hi ha gent aquí que potser la veu us pot sonar, eh? I potser la veu... A veure, hola, què tal?
5: Què tal, Toni, com estàs?
2: Molt bé. Sí? I tu com vas?
5: Cansat, ara cansat. Vinc a treballar.
2: És el Damià!
5: Estàs amb el Xavi?
0: El Damià Amorós!
2: Potser... A veure, espera un moment. Un moment. A veure.
0: El millor.
2: A veure, em pregunten...
1: Hola, Damià!
5: Hola! David, com anem?
1: Què tal?
5: Com esteu, guapos?
0: Doncs mira.
5: Mira, sortint de treballar ara.
0: Ah, molt bé. Avui t'ha tocat currar al Raval, o què?
5: Vinc de la catedral.
0: Ah, molt bé. Molt bé.
5: Just al pis, és aquí a Sepúlveda, al costat de la sala Montaner, i dic, mira, aquest senyor el conec, i al veure el micro RNE, dic, ui, si és el Toni.
2: Clar, aquí
5: estarà a la tarda, estarà a la tarda.
2: Estem aquí,
1: sí,
2: estem
1: aquí. Sí, a la tarda, en directe,
2: El dia bé o què?
5: Sí, sí, calor. Molta calor, no? Molta aquí a Barcelona fa molta calor.
0: Ja avui ha pujat.
2: Molta. És que no, o sigui, aquest Nadal el passarem a la platja. Els torrons, ja t'ho dic, el remull.
5: Els farem de gelat, haurien de ser els torrons.
2: Ja veuràs.
5: Em fa por els polvorons. I les castanyes, tot això, em fa por,
2: La castanyera, hi ha castanyeres, ja. Ho vaig veure, quin patiment.
5: Amb banyador, suposo.
2: La castanyera està amb l'aire condicionat connectat, evidentment, perquè està amb el ventall allà fotent-se, saps? La gran pregunta és, que estem preguntant avui al carrer, és màquina o persona? Tu que vols, quan truquis, que vols que vagi molt ràpid i una màquina t'ho tregui tot cap endavant, o una persona t'atengui i hi hagi aquesta tensió?
5: Jo potser una persona. Potser algú que em digui, ei, com es diu vostè? Poder-li parlar i donar-li les explicacions necessàries. De vegades potser el millor és una màquina que fa veure que és una persona.
2: Tu creus?
5: Jo estic segur que encara ja existeix.
2: Home, em va passar ahir i pensava que estava parlant amb una persona i una màquina.
5: És fort,
2: Sí, sí, molt gent.
5: Molt fort. Fort el que està
0: increïble.
5: Arribant.
0: És
5: espectacular. Doncs jo crec que la combinació serà el futur, però que sempre hi hagi una persona darrere.
2: Sempre.
5: Sempre, sempre.
2: Volem éssers humans.
5: És que si no, què hi fem?
2: Imagina't.
5: Les màquines vagin per la seva banda. I ara he d'agafar el cotxe, doncs que em porti una màquina. Això és necessitat. Però una tensió, que tu estàs passant un mal moment, potser... Imagina't que estàs al teatre i han cancel·lat la funció, però un és alert. Hòstia, la gestió que es pot fer d'això, aquella persona que et demanarà, ei, em pots canviar l'entrada perquè no sé què... Doncs sí, ho podem fer, arreglem-ho, una persona. La ràdio, la companyia que fa el Xavi, que fa tot l'equip, ha de ser humans.
2: T'imagina't màquines aquí xerrant, explicant-te que això...
5: també existeix,
2: Sí, sí, però...
5: Penso que existeix, però Ràdio 4, i penso que el Xavi i tots els guions saben, són persones de veritat, i a sobre bona gent.
2: Això, oh, que maco, que maco.
0: Ets tan gran, David.
1: Que maco, molts aplaudiments, molts aplaudiments.
5: Ens veiem dilluns, guapos.
0: Una abraçada, Damià Morós.
2: Una abraçada, Damià, porta. Gràcies, a tu una abraçada. Ai, abraçadota.
0: Que maco, molt maco, això.
2: Quina calla, això, de veritat, la ràdio.
0: Vols saludar, Toni? Vols saludar a Marc Viernes?
2: Vinga, home, i tant.
0: Com estàs, Marc?
6: Hola, qui és el Toni? El que estava... Quin?
2: Home, un altre preguntant qui sóc. Li agrada ja fer que no sap qui sóc.
6: Ah, el que estava a Canàries.
2: Ja no estic a Canàries.
6: Ja no estàs.
0: Estava a Maspalomas.
2: Ja estic al Raval.
6: Ara on estàs? On t'han portat, ara, noi? Al Raval.
2: Al Raval.
6: Molt més salvatge, molt més salvatge.
2: Bueno, no sé què dir-te.
1: És un canvi, és diferent. És a dir, amb Espaloma ja en unes coses i al Raval d'unes altres.
6: El Raval està en totes.
0: Sí, sí.
2: El Raval ho trobes tot. Sí, el que no trobis aquí, no ho trobaràs enlloc. Sí.
0: Marc Viernes, com estàs? Bona tarda.
6: Molt bé, molt bona tarda. Com esteu?
0: Des de Madrid. Has arribat bé a l'estudi de Prado del Rei?
6: He arribat bé a lo que era l'estudi. O sigui, he arribat bé a Prado del Rei. Després, arribar a l'estudi és una altra cosa.
0: Clar.
6: Perquè a mi m'han dit, en el 210. Llavors tu arribes aquí, li dius al de la porta, i et diu... Clar, jo no sé com s'imagina la gent que és això. Això és molt gran, hi ha molts estudis.
2: Un edifici soviètic com
6: de... Sí, exacte.
2: Sí, de Stranger Things.
6: Sí, exacte. Sí, exacte. Clar, diuen 210. Jo, vale, m'han portat a la planta 2 i, bueno, he estat buscant l'estudi fins ara. Sí, molt difícil.
0: Escolta, perdó. Notícia d'última hora. 18a participante del Benidorm Fest 2027.
1: Ai.
0: Vico!
6: Ah!
2: No!
1: Torna!
0: La noche entera. Veurem si torna amb la noventera.
1: La noventera!
0: Veurem.
2: Vico!
1: Ai, Vico! Viva Vico!
6: Viva Vico!
1: Viva Vico i les llums de Nadal de Vico!
6: Viva el Benidorm Fest! Viva el Benidorm Fest!
0: L'arbre de Vico és el més alt de...
1: Competeix amb el de Badalona. Amb el de Badalona competeix.
0: El de Vico és el...
6: Sí.
2: I quan l'Albiol puja a l'arbre, ja és el més alt del món sencer.
1: Ai, la Vico, mira-la, aquí està.
6: Mira-la, ella.
1: Goita-la.
0: Increïble.
6: Goita-la, ella, com va caminar amb la Shakira, ella, també.
0: Sí. Vico, Tami Tamako...
2: Alba Morena.
0: Suset també participa.
6: Sí.
0: Suset.
1: Tami Tamako.
6: Bueno, molt bé. Visca el Benidorm Fest.
0: Rosa.
1: Sarabat.
6: Visca el Benidorm Fest, que ja ha començat aquest, i ja s'està preparant el següent, segurament.
0: Sí.
6: Perquè el Benidorm Fest és com una cosa... Mai saps exactament quan acaba i quan comença.
0: Sí.
6: El Benidorm Fest és com un pez que se muerde la cola.
0: Merche.
6: Merche también.
2: No, también.
1: Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Merche.
6: Hola, ¿qué tal estás?
0: Al venir al FES. Ara de seguida la Gisela Palma ens ho explica tot, que de fet si està per aquí, que... que passi. Bé, sí. deies, Viernes,
6: però bueno, que s'esperi que jo me'n vagi, perquè sí. Estudi de nivell fes està...
0: Ja no pots més, no?
6: Home, i acaba de començar. Pues
0: fixa't. Sí.
1: Imagina't fins al mes de gener.
6: No, però bueno, molt bé. Molta sort a tots els participants. Molta sort a tots els participants. Que vagi superbé i que guanyi pues, la millor candidatura.
0: Doncs,
1: i hi ha una novetat aquest any, que jo ja m'acomiado, si voleu, Toni? Però hi ha una novetat. Sí. Diuen que potser Maria Izaguirre estrene bolso.
0: Ah, sí?
6: No crec.
0: Sí. Tu creus?
6: No crec.
1: Sí.
6: No,
0: però perdria la seva essència,
1: no. Sí. No, és que és el mateix de sempre, però nou. És que té diferents... Que semblen igual, però són diferents.
0: Ja. Jo crec que el Viernes li posaria un altre color al bolso de la...
6: No, jo deixaria el mateix, perquè ens està anant molt bé, des de que du aquest bolso ens està anant molt bé. Jo no canviaria. No, o sigui, que això passa a vegades, que just canvies una cosa després de molts anys, i quan la canvies, canvien altres al voltant. No.
0: Doncs molt bé.
6: Que mantingui el mateix bolso fins al dia 30 de novembre.
0: És el bolso de la sort?
6: Sí.
1: Fins al 30 de novembre.
6: Sí, per si un cas.
0: Jo he agafat aquest bolso, eh?
6: Però bueno, la Maria Izaguirre no ha de tenir por.
0: Què t'anava... No?
1: Mai.
0: Ella no?
6: No, perquè el cabell de la Maria Izaguirre vale para izquierdas y derechas.
0: Ja.
6: Ella, que no es preocupi.
1: Sí.
0: Però què vols dir?
6: Un beso a Maria, eh? Un petó a Maria. Un petó a Maria i un petó a José Pablo. José Pablo, que t'he estat buscant.
0: A José Pablo López.
6: Per tots aquests estudis, però mai sé on és, si aquí o els altres i tal.
0: El té a prop, eh? No el té massa lluny.
6: No sé, és que jo sempre me lio, perquè ja no sé si estic a Prado del Rey o a Torre Espanya. Demà vaig a Torre Espanya, avui m'estic fent avui la ruta de Madrid. Que, per cert, vaig ser una de les persones damnificades amb el tren incendiat.
0: Ai, no! Què dius?
1: Oh!
0: No ho sabia, Marc Viernes.
1: No ho sabia, això.
0: Explica'ns què va passar. Toni, et queda si vols, si no marxa, eh?
6: Toni, queda't.
1: Home, jo vull saber la casuta d'aquesta que
6: va fer l'Ares. Toni, descansa una mica del fetix. Descansa una mica del fetix,
1: Toni. Quina bona memòria que tens.
6: Home.
0: A veure, Viernes, explica'ns tot.
6: Mira, jo anava en el tren de després, el que sortia després del de l'incendi, vale? Sí. I, clar, jo tenia un tren que sortia a les 5:40 del dilluns, vale? Del festiu, a les 5:40 de la tarda. Jo a les 5 ja estava a Sants. Havia passat la seguretat i tot, i jo ja em quedava allà. Vaig arribar a Madrid a les 4:30 de la nit. Horrible.
1: Molt bé.
6: Horrible. Una de les pitjors experiències que he tingut a la meva vida, ho he de dir, eh?
0: És terrible i és molt desesperant.
6: Molts nervis,
0: i et sents una rata.
6: Molt desesperant. A part, vam haver de baixar a la via a Sants, perquè, clar, el vestíbul s'estava omplint de gent, llavors, per anar buidant una mica el vestíbul, i vam estar com 3 hores esperant
0: a la via, dintre del tren,
6: a Sants, tot fos, perquè ja sabeu que l'estació de Sants no és com a Totxa, o sigui, està tancada.
1: Sí, falta il·luminació allà.
6: Falta il·luminació, faltava tabac, faltava menjar... Em van tenir sense sopar, que no quedava ni un pa de pipa. No quedava ni pa de pipa. Clar, t'ho imagina, tantíssima gent... 12 hores de viatge, doncs clar, és normal que no quedés res. No tenia sopar, no tenia res, tenia una mala llet que em moria.
0: Sense fumar, tu, eh?
1: Sense fumar. Una bosseta
6: de fruitsecs. Va ser horrible.
1: Sempre, el fruitsec sempre. Sí, sempre va ser horrible.
6: De fet, des del dilluns ja he posat...
1: Per tot.
6: De fet, des del dilluns ja he posat per contracte Puente Aéreo, eh?
0: Ja, molta gent m'ho està dient, Marc Viernes. No, molta gent m'ho està dient aquesta setmana, que ja mai més agafaran el tren.
6: No, mira,
0: que
6: jo
0: la
6: no
0: gent s'està fartant.
1: Tornava al pont aeri.
6: Sí, jo no me la jugo.
1: En quines condicions està el pont aeri? Per continuar assistint com a tal?
6: Sí.
1: L'han recuperat. Ara reobre la discoteca.
0: En cotxe, tranquil·lament. Si tens temps, en cotxe és un viatge molt agradable.
6: No, però clar...
1: Si tens temps, clar.
0: 5 hores.
6: Som molta gent la que patim. Clar, jo... És que ahir tenia un rodatge a les 10 del dematí. O sigui, que jo havia d'arribar sí o sí. Ja si no arribes per un problema de l'AVE, ja no és que... O sigui, t'està esperant moltíssima gent.
0: Sí.
6: Darrere d'un rodatge, ja sabeu, hi ha moltíssima gent treballant, i llavors, clar, t'estan esperant. No pot ésser. Però calla, que quan arribo a l'hotel... Clar, jo tenia la meva reserva a l'hotel, clar. Però em vaig presentar a l'hotel a les 5 de la matinada. I arribo i dic a la recepcionista... Dic, hola, bueno, en castellano, no? Però li dic, hola, que tenia una reserva, a tal nom. I em diu, ai, la hemos cancelado porque no te has presentado.
1: Oh, no!
6: I li vaig dir, mira, guapa.
1: I vas dormir a sol?
6: No, no. Home, no, no. Vaig estar allà lluitant amb els de l'hotel i dic, mira, guapa, vinc, sense sopar, sense beure aigua, vinc d'un tren. Jo tenia aquí la meva... I ara tu m'estàs dient que no tinc habitació?
1: Vinc d'un tren, que et mossego.
6: O sigui... No, i al final van aconseguir-me una habitació. Quan, de manera estranya, al principi em va dir que ja no tenien habitacions, però després, quan la vaig liar, tenien habitacions. Sempre s'ha de liar.
0: Sempre,
6: ho recomano.
0: O sigui, tu la vas liar a l'hotel.
6: Home, clar.
0: I algú et va gravar, perquè això és molt d'ara, és, és un signe dels nostres temps.
6: No, suposo que les càmeres de l'hotel...
0: Marc i Ernest Spotted.
6: Sí, saps? Bueno, cap problema. Ja, ja. No, mireu,
0: però clar, és que era molt d'hora, era les 5 de la matinada.
6: Clar, clar, era, les 5 de la matinada, sí, sí, però sí. jo tenia grega.
7: Ja.
6: I no, i em van donar habitació... I res, vaig dormir...
7: Van portar bé, llavors.
6: Sí, bueno, però vaig haver de liar.
0: Ja.
6: Bé. Tu m'entens?
1: Clar, no. Hi ha gent que està molt preparada per liar-la, però hi ha gent que no estem preparats
0: i no
1: ho passem bé.
0: Jo tampoc
1: ho sé. Jo ho passo molt malament després.
6: Home, clar, però tu imagina també la situació que arribes a les 5 de la matinada a un lloc on havies de dormir i et diuen que no hi ha habitació. A veure.
0: Mira, em diu la cap de programes d'aquesta casa, em diu sempre s'ha de reclamar, eh? Revolució sempre, eh?
6: Clar, sempre revolució. Que jo vaig pensar, vaig a dormir a l'acampada, però clar, no eren hores per arribar i molestar la gent i dir, hola, un moment...
1: De matinada, no.
5: Les tendes de campanya.
6: Clar, no.
1: Ni a l'acampada ni on sigui, no s'ha d'anar sense avisar.
6: Ni a cap lloc.
0: Ai,
1: doncs
0: pobret,
1: algun dia explicaré i m'acomiado.
0: Sí, Toni.
1: Algun dia explicaré i ja m'acomiado. El dia que jo vaig tocar la porta del Carlos Mesa, a aquelles hores, per una cosa que em va succeir al paral·lel, a la porta de l'escola...
6: Qui és el Carlos Mesa?
1: El Carles Taula.
6: Qui és?
0: El nostre company.
1: El nostre company.
0: I què vas fer amb el Carles?
1: I què vas fer, al paral·lel?
6: Això, què?
1: Jo treballava al paral·lel, fent espectacles, i estava l'Institut del Teatre, i llavors, moltes vegades, doncs clar, anar cap a casa i tornar, i dormir al cotxe. I clar, jo vaig aparcar el cotxe sense saber que jo no coneixia que Montjuïc té moltes coses. Sí, molta vida...
6: Zona de cruising. Digue-ho.
1: Correcte. Zona de cruising. I quan em vaig despertar perquè notava que em miraven.
0: Podem explicar què és cruising, per si algun oient no sap què és cruising?
1: Podem explicar-ho o no, perquè potser... No sé si això entra dins l'horari.
0: Teniu l'habilitat d'explicar-ho amb les paraules adequades.
6: Sí, ho podem explicar amb les paraules adequades.
0: És la tarda.
6: Clar, home.
1: Sisplau.
0: Llenguatge de tarda, no de nit.
6: La zona de cruising i el temps de cruising és un espai de temps i lloc. El lloc és Montjuïc i el temps és quan vulguis, però sobretot durant la nit... on la gent, sobretot els homes, van a trobar-se de manera íntima.
0: Amb desconeguts, allà, no?
6: Amb desconeguts.
0: I no es diuen ni el nom, no? Vull dir, tu arribes allà i...
6: Clar, tu arribes allà, mira, tu treus la teva mirada darrere d'un arbust.
0: Només és la mirada.
6: Tu treus la mirada darrere d'un arbust. Hi ha un altre home que també la treu des d'un altre arbust. I pues, allà hi ha un looky-looky i... Bueno, ja s'entén d'alguna manera que us voleu trobar de manera íntima. Clar. El cruising està fora de debats polítics, socials ni res. És només per divertir-se.
0: Sí.
1: Correcte.
6: I està a tope.
0: No, molt ben explicat, perquè hi havia oients, Toni, que estaven preguntant què és això, té alguna cosa a veure amb Tom Cruise? O... No, llavors és...
6: No ho sabem.
1: I és molt elegant l'explicació.
0: Molt elegant.
1: Trobo ser molt elegant.
0: I Toni, deies, pobret meu, dormies en un cotxe i vas dormir a Montjuïc.
1: Clar. Jo tenia 21 anys i llavors estava dormint al cotxe i clar, jo no sabia que existia això encara. Jo vaig veure uns senyors... Home, clar, després un
0: aparell,
1: no? Però, amb la vida,
0: record Guinness, de cruising després, Toni.
1: Home, no. Quina fama em donaràs a mi, no? No, jo sóc molt... Jo amb això...
0: No, ja, és veritat. No.
1: Sóc molt vainilla, molt de casa, molt de...
0: Sí,
1: molt convencional.
0: Ets un clàssic.
1: Molt de llit, sí. Després no.
0: Una cullereta.
1: No.
8: Però amb el llit en lloc.
1: Sí, molt. Jo sóc molt, sí, de
8: per
1: cullereta.
8: Per descansar, vull dir, que sempre és fàcil.
1: Clar. Però res, va ser això, i clar, jo no sabia, em vaig espantar, vaig veure allà senyors mirant el cotxe, i jo vaig sortir per la porta i vaig sortir a córrer, i després ja em va explicar, el Carlos em va dir, home, sisplau, que no ho facis mai més, vine directament a casa a dormir, Tu vas veure que els, aquell arbusto es movia més, que semblava que estiguessin uns vientos huracanados de 100 km hora, eh? Veies allò que es movia, que semblava que estigués passant un temporal, que allò no hi havia, vaja, ni borrasca en el món que fos tan intensa, tu.
5: Mira, per tancar el cercle, si veieu la pel·lícula Mas Palomas, doncs allà,
1: correcte,
5: a l'inici de la pel·lícula, doncs es, clar, veu molt gràficament que...
1: Una recreació.
0: Que és, no?
6: Escolta, tu cobres, sí, diners de Mas Palomas o alguna cosa?
1: No. Nosaltres no, eh? O sigui,
6: Em dóna la sensació que estàs fent com la Pantoja hacía con Marbella, eh?
5: No, mai. Jo, si ho faig amb el Bon Pastor, però sense cobrar res.
6: Vale. No, o sigui, no.
0: Només, sí, coloms.
6: No, però...
5: Sí.
6: No, però si no va passar res, si no va passar res, ja, ni has fet mai zona de cruising, llavors pots quedar-te aquí. Si has fet cruising i ho vols explicar, sempre tindràs el programa de Marc Giró.
0: És veritat.
6: Que és indispensable. És indispensable haver viscut, sí, i explicar, sí, una, sí, d'aquestes, sí, experiències,
0: és veritat, és veritat,
6: per treballar.
0: És gairebé obligatori, no?
6: Sí, és això gairebé obligatori.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs, Toni, que tinguis molt bona tarda. Espero que, igualment, estiguis una miqueta millor després del teu trauma, sí, amb el gas.
5: Amb el gas.
1: Ànims.
6: Toni, què està? Sitges, el Toni, ara? On està aquest noi?
0: El Raval.
1: El Raval.
6: El Raval. Bueno, doncs sort. Sort.
5: Igualment, que vagi molt bé per Prado del Rei. Sobretot per sortir has de buscar la llum. O sigui, tu vés buscant la llum natural...
6: No, i és que a part, això és un edifici molt antic. Queda... Té aquesta cosa, sí, com de l'Hospital del Tòrax. Saps?
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
6: Però
5: home,
6: bueno,
5: el forat de l'escala cap a un edifici sencer. Imagina't, sí, fa por.
6: Però bueno,
5: sí, sí, sí,
6: estic bé, estic bé. He trobat el lloc i he arribat molt millor que l'últim cop que vaig haver de vindre aquí, que va ser apoteòsico.
0: Molt bé. Una abraçada, Toni.
1: Que
0: no
1: t'estimem molt. Adéu, Toni. Adéu, Toni.
6: Adéu,
5: Toni.
6: Toni.
0: Ai, Marbi Arnés, no solo viernes.
6: Pues, nois, avui he estat a sol per primer cop.
0: Que estàs? Has anat a l'acampada?
6: Avui. Sí, sí.
0: I però... què? Com està allò?
6: Pues molt bé, molt bé. Sí? Saps què passa? Que tenia aquest FOMO. És raro, ja, no? Que et doni com una mica de FOMO amb aquests temes, però sí, saps això d'estar a Catalunya i dir, ai, jo vull veure què està passant aquí, vull sentir, vull... No, vull palpar. I no, ja ho he pogut
0: I com
6: veure.
0: I com has palpat?
6: Doncs molt bé, la veritat. Molt bé, molt tranquil·let. Molta comunitat, molta organització, gent molt maca.
0: Gent molt jove, entenc,
6: gent,
0: no?
6: Molt jove.
0: Molt estudiant.
6: Gent molt jove, però també gent gran, eh? Ojo, ojo. I també molt de turista comprant a les tendes del voltant. Ho dic, perquè ja, molta, clar, gent està dient, no poden comprar. No. Els imants de nevera els estan seguint comprant. Els turistes estan estupendos, eh?
1: Es poden comprar amb total normalitat.
6: Amb total normalitat. Sí que he vist molt cartell que m'ha sobtat, que deia no hacer fotos a les cares. I ho he entès després perquè he vist amb molt turista i molta gent com fent una mica com un reportatge fotogràfic, no? De tota aquesta gent, com si fos una mica un zoològic. Llavors ho he entès, després. Perquè sí que he notat, digo, quanta frialdat que estan fent aquí fotos com si fossin micos.
0: Ja.
6: Però bueno, molt bé.
0: I després de la teva experiència amb els trens...
6: Sí.
0: Què faràs amb la teva vida en les properes hores?
6: Doncs mira, ahir vaig estrenar el meu programa de Ready to be Play, que
1: és
6: molt bé.
1: És veritat,
0: enhorabona.
1: Estrena.
6: Ha anat molt bé, i estupendo. Demà vaig a gravar un altre Ready to be Play, aquí a Torre Espanya.
0: No pares, Marbi Arnés.
6: I sí, no paro. I ja divendres baixo a veure si puc arribar a Girona.
0: Ja.
6: Tinc por,
0: ja.
6: Però
0: que,
6: bueno.
0: Quan fa que no et veu la teva parella?
6: Doncs mira, no em veu des de dilluns.
1: Ui.
6: I estarem separats fins divendres.
0: Això per tu és molt.
6: Això per nosaltres és molt.
0: Ell també, suposo que sou molt semblants, entenc.
6: Som molt semblants. Sí,
0: però
6: bueno, som semblants, però també diferents, eh?
0: Ah.
6: És com una parella d'aquestes que va bé, que ens compenetrem bé, perquè ell és... Per exemple, és més tranquil·let, jo sóc molt nerviós, llavors hi ha aquí una mica...
0: Sí.
1: Què va?
6: Sí,
1: home.
6: Sí.
1: Nerviós, tu? No,
6: però
1: no em sembla.
6: Ell també ho està començant a passar una mica malament perquè s'està donant compte que,
0: sí,
6: que jo faig moltes coses malament per no haver-les de fer.
0: Ah.
6: Llavors,
0: ja,
6: comencem a tenir aquí com una mena de disputa. M'ha funcionat fins ara parar malament la taula, m'ha funcionat fins ara reciclar malament també... Però ja es comença a donar compte que ho faig tot una mica com per tenir excusa, perquè ell és tan... ho vol tot tan ben fet. No sé si conegueu algú,
0: però
6: no sé si coneixeu
0: artista.
6: Algú.
0: Tu ets un artista del caos.
6: Clar, jo sóc un caos. Però vosaltres coneixeu algú que li agrada tot ben fet, no?
0: Sí, i tant.
6: Pues clar, i tant. Quan tens una parella d'aquest estil, oi, David?
1: Sí.
0: És que mala gent.
1: No, he deixat el silenci.
0: Ets dolent, Viernes.
1: A veure com continuava la frase, Marc Viernes, però és igual.
6: No, no.
1: La temporada és molt llarga, Marc Viernes,
6: sí,
1: només et dic això.
6: Ho sé.
1: Estem a l'octubre.
0: Acabarà Viernes solter i...
1: No vull això, no vull això, no vull pas això.
0: I anar al casament del David, ja veuràs.
1: No, tampoc vull això per mi, jo.
6: No, llavors, no, doncs clar, aquest pla, que està molt bé, preparat, això de fer, dic, bueno, doncs vinga, faig les coses una miqueta malament, perquè així vindrà algú a corregir-les, i al final et diuen, mira, saps què? No ho facis, ja ho faig jo.
0: Yeah.
6: Llavors, clar, això ja s'ha estirat massa, perquè ja portem més de 2 anys i ara ja ha arribat el moment de dir, bueno, si no saps parar bé la taula, tens un problema. I clar, jo l'altre dia ja li vaig dir al pal, bueno, la veritat és que la sé posar, però la poso una mica malament, aposta. Però bueno... Però bueno,
1: ara
6: nosaltres...
0: Què sembla, Gisela, tot plegat?
6: Gisela, què?
3: Ai, Marc.
6: Què? Què penses?
3: Que no sé.
6: Vosaltres no heu fet mai alguna cosa malament, aposta?
1: Sí, mira,
6: perquè
1: Marc,
6: l'hagi de fer l'altra persona?
1: I tant, Marc, sí,
6: home,
1: moltes vegades.
6: Home,
1: sí. Ara que estem aquí en família, sí,
6: home.
1: Sí, moltes vegades.
6: Home.
1: I ja està, i no passa res. I ja està, i la vida segueix.
6: Clar.
1: Escolta, tal de fer un any, tu.
6: Clar.
0: Que...
6: Inclús no dutxar-te bé, perquè t'hagin de frotar, per exemple.
1: No, clar, sí. Això, clar, amb la parella funciona. Si no
6: clar.
1: La tens, no. Clar.
6: Ah, no, si
1: la
6: tens parella, no.
0: Però això ho fas... Espera, perdó. Això ho feu perquè no surt de l'altra persona. Saps el que vull dir?
6: Sí.
0: Heu de provocar un error, llavors, per reclamar el que voleu que l'altra persona faci per vosaltres.
6: Clar. Sí.
0: No està bé, no està ben tirat, això, eh? Vull dir que pot funcionar un dia, però, home, no ho sé.
3: 2 anys, potser.
0: Vull dir, saps? Dutxar-te malament perquè...
1: No passa res.
0: Perquè et rasquin?
1: No passa res.
6: Home.
0: El rasca.
6: Home, però és molt millor aquesta idea que no trencar-te un braç a posta.
0: No, clar.
1: O
0: que et mengi un lleó. Vull dir que...
6: O que et mengi un lleó.
0: Que se t'empassi al cap un lleó.
6: Sí.
0: Molt millor, l'altre, però...
6: Sí.
0: Quan portes tu amb la teva parella, si es pot saber?
6: Jo porto ara 2 anys i mig.
1: Molt bé, eh?
0: En quin moment diries que estàs, Viernes?
6: Fase 4.342, com a cor de la ciutat.
0: Mm-hmm. Ja.
6: Però bueno, bé, no, molt bé. Però bueno, en una fase estupenda, maca. Però clar, ja han passat els 2 primers anys.
0: Ell no és de la faràndula, no?
6: Ell no és de la faràndula.
0: Ja. I què diu de tot plegat, tot el que t'està passant?
6: No.
0: Gestionar
6: no.
0: Això tampoc ha de ser senzill.
6: Està molt bé, molt content.
0: Sí?
6: I a part... Com, saps què passa? Que quan ell no té com objectius que tinguin a veure amb la faràndula, pues, es viu de manera com supersana. I
0: ja,
6: això
0: clar.
6: És com molt maco.
1: És
6: perquè,
1: molt
6: clar,
1: això és
6: perquè
1: molt bonic.
6: Clar, perquè si no seria com molt fàcil en algun moment com trobar com una mena de competència, m'enteneu?
0: I tant.
1: Sí, sí, sí.
6: Que això ja és
0: passa,
6: més tòxic i tal.
0: Passa,
6: i tal.
0: Molt.
6: Però, bueno, però no, però molt bé. Es porta superbé. Ell és arquitecte. Bastante, en ser arquitecte.
3: Oh, això està molt bé, puntazo.
0: No, míralo. Tiene ojo el niño.
1: Pues un arquitecte de la teva vida.
6: Clar, pues un arquitecte de la teva vida abans que arribi la IA.
0: Sí, exacte.
1: T'ho farà d'una altra manera i t'ho farà d'una manera que no quedarà bé i serà un desastre.
0: Què diu ell de la IA i de tot plegat? Perquè, clar, és...
6: Bueno, ell és innocent en aquest tema i diu que...
0: Optimista.
6: Que no substituirà.
0: Ja.
6: Però, bueno, jo molts cops li passo vídeos i li dic, nen, mira què està fent la IA.
0: És que ets el pitjor,
6: nen, mira què està fent. Nen, canvia de feina.
1: El provoques, Marc, el provoques.
6: Canvia de feina perquè, mira, la IA ha fet un edifici en un moment. No, perquè jo veig vídeos... No, és que és fort.
0: És la pitjor parella del món.
1: Però, Marc, com el provoques així, és pobret.
6: És que és fort.
0: Afectados por...
6: Afectados
0: por Marc Viernes.
6: Afectados por Marc Viernes. Però, bueno, ho portem molt bé, perquè jo, a part de la faràndula, com igualment soc, però tampoc m'agraden molt els ambients de la faràndula, saps?
0: Ja.
6: Sí, que tampoc soc una persona que vulgui viure aquest món ahí a tope.
0: Home, d'entrada, vas anar a viure a Girona, no fa massa.
6: Clar.
0: Que també diu molt de tu el que busques quan acaba...
6: Jo busco tranquil·litat.
0: Quan acaba el dia, clar.
6: Jo busco tranquil·litat, jo busco Girona, un riu, un pont, una cosa... Una cosa tranquil·la.
0: És una sort, poder viure a Girona. Dia
6: sí, mira, Madrid, porto Madrid des d'abans d'ahir i estoy atacado de los nervios.
0: I estàs dormint al centre, Gran Via i tota
6: no,
0: aquesta zona?
6: No, estic dormint a les afores.
0: Molt millor, eh? T'anava a dir.
6: Estic dormint a les afores, a casa de la meva representant, que és
0: bé.
6: Com ma mare. Llavors jo tinc allà la meva habitació i jo dormo allà.
7: Fantasia, sí, Aravaca, Pozuelo...
6: Sí, però, sí, no me digues d'on, però...
7: Bajadahonda.
1: Sí, Aravaca, Aravaca, sí. Araovella, Aragús...
7: Aracabra,
6: Aracabra.
7: Aracabra està molt
6: Aracabra.
7: Bé.
6: Aracabra.
1: La Lady Gaga va treure...
7: Uns lloguers molt cars, però...
1: Lady Gaga, Aracabra.
9: Aracabra.
7: Aracabra. Aracabra. Aracabra. Aracabra. Aracabra. Harry Potter, sí. En fi, no estem bé.
1: No, no, i... això ja fa estona que... No,
7: t'anava a dir, Marc Viernes, no sé com tens la setmana vinent, però bueno, ja ho parlaràs amb la Sònia Rodríguez Justicia.
6: Que vamos a la calle.
1: Ai, sí. Sí.
6: No,
1: sí.
6: No m'ho diguis. Sí. Quan? Sí. Quan?
7: És dimecres, just dimecres de setmana vinent.
6: Vale.
7: I és un lloc que no sé si puc dir... Rosa de Diego, puc dir-ho? Tu que m'estàs escoltant des del teu despatx.
10: Sí, sóc la Rosa, no? Digue-ho.
7: Que no sé si es pot dir.
1: És un lloc...
7: No sé, Sònia Urbano, ai, puc dir o no?
6: Tinc lliure, tinc lliure, i seré allà on em diguis.
1: Allà.
7: És molt guai, és un lloc molt especial. Mira, em diu la Rosa que sí que ho podem dir.
6: Va, va,
7: podem
6: va. Dir. A veure, a veure.
1: Digue'l tu, Xavi, digue'l tu. Digue'l
7: dimecres
1: digue'l
7: de la setmana vinent, ai, la tarda de Ràdio 4, ai, en directe...
1: Des d'on?
7: Des de la Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació.
6: La de Cerdanyola del Vallès.
7: La de Bellaterra.
1: Excursió.
6: Vale.
9: Sí. Excursió, sí. Totalment.
6: Ah, molt bé.
7: Pots venir o no?
6: Jo puc venir i, a part, aniré més de mitja hora, perquè jo per mitja hora no vaig fins a Cerdanyola.
7: No, clar,
6: exacte. Però sí, mira, ja ho tinc apuntat, que tinc lliure.
7: Doncs faràs molt feliç a tota la gent que vindrà a veure'ns.
6: Ràdio 4. Que sexy!
7: Mira, em diu la jefa, la Sònia Urbano, em diu, es pot, està bé. Està bé, clar, són caps que escolten la ràdio tot el dia.
1: Molt bé.
7: Això és un
1: molt
7: test en directe, el que hem fet, també. Molt està molt bé. És bàsic.
6: No, és que sexy, no tothom, molt això, bé. No, i per què? No... Que és alguna cosa especial, el dia 21? És algú de...
7: És un dels programes que tenim dins un calendari de celebració del 50 aniversari d'aquesta casa de Ràdio 4. I encara venen moltes més, i no vull fer spoiler, però, Viernes, tu passaràs molt bé.
6: Vindrà gent a part de nosaltres aquest dia?
7: Home!
1: Evidentment.
7: No. És que estem fent una crida ara mateix.
1: Evidentment.
6: Estem fent una crida per qui vulgui venir el dia 21.
1: Exacte.
6: Vingui a la UAB.
1: De 4 a 7 de la tarda, en directe, la tarda de Ràdio 4.
7: Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
6: La facultat que més veu de tot Espanya.
7: Sí, sí, sí, no tenen dioptries.
6: que bé. M'encanta la idea.
7: Doncs allà hi serem.
6: Fa molt de temps que no t'apuntes,
7: llavors, no?
6: Ah, no, apunta'm, doncs... apunta'm.
7: Meravella.
6: I tant.
7: Marc Viernes amb nosaltres, amb moltes sorpreses.
6: Fa molts anys, a part, que no vaig a Cerdanyola.
7: Música en directe, perquè tenim uns convidats que encara no podem anunciar, però tindrem artistes.
6: A mi Maria, sí. A mi Maria.

0: Clar que sí!
1: I molta gresca.
2: I
1: festa,
2: moltes sorpreses més.
1: Sí. No, és que no podem. És que m'estic mossegant
2: no
1: la llengua.
2: Que no podem encara,
1: però
2: Xavi,
1: això
2: no podem
1: serà
2: encara, no,
1: el dia 21, eh? Just una setmaneta en directe, la tarda de Ràdio 4, en directe des de la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, o autònima, segons la veu dels ferrocarrils.
0: Ah,
3: sí,
1: pròxima
3: okay,
1: estació, Universitat Autònoma.
0: Autònima.
1: Van estar 15 anys dient autònima, i no ho va canviar ningú.
0: No.
1: Jo, clar, jo amb un toc de ràdio, clar, de dir, escolta, això...
0: Clar.
1: El jingle aquest no...
0: Doncs
1: no,
0: jo
1: no,
0: li no, vull dir i animar la gent a que vingui, perquè l'últim cop que vam estar pel dia de la Mercè al carrer fent la ràdio va ser sí, estupendo, llavors que tot el que es vulgui apropar, que vingui, que ens ho passarem, i jo podré fer una ronda de micròfon amb el públic, preguntar alguna cosa.
1: Home, és que ho faràs.
0: No?
3: Seria no, molt divertit. Sí.
0: Seria
3: molt bona idea.
0: Una cosa improvisada, preguntant cosetes. No?
1: Serà un show com poques vegades. Ja ho avanço, eh? Serà un programa molt, molt especial. Ho passarem molt bé.
2: Planificar el programa des d'ara. Marc Viernés, micròfon, preguntant cosetes.
3: M'està encantant, ja
0: I tothom tranquil, perquè no ve Pilar Rahola.
1: No. No entra dins a...
2: Principi,
1: o sigui, no és col·laboradora.
0: T'imagines que ara tampoc...
4: No, sí que és bé.
2: Sí, ara direm sí i estarà amb tu a la taula.
0: Pues estupendo. L'únic que compartim és Cadaqués.
1: Bé, Viernés, doncs que tinguis molt bona tornada a Catalunya. Quan tornes, demà?
0: No, nen, divendres. No?
2: El divendres.
1: Ai, divendres.
2: Sí, el divendres.
0: Demà tinc aquí bastanta feina.
1: Ja.
0: Tinc R2B Plays d'aquí, que es graven a Madrid, sí, que vaig com a convidat, com a presentador, però convidat. Clar. I estupendo.
1: I atreuen, ja avui atreuen a sopar la teva representant per Los Madriles.
0: Ah, pues no ho sé, potser
2: no
0: sí, potser
2: què
0: no.
2: Què fareu? No
0: ho
2: saps.
0: Pues no ho sabem, no ho sabem. No ho... Ara veurem. Jo ara...
1: Estarem molt atents al teu
0: sí,
1: Instagram.
0: Sí,
1: no solo Viernes 2, perquè allà també expliques sí, els teus drames.
0: Sí, escolteu, nois, sí, gràcies perquè m'heu donat la notícia de la setmana, eh? Perquè
2: ai,
0: jo somiava amb tornar a viure un altre cop la ràdio al carrer.
1: Doncs encara millor.
0: I, nena... La de pràctiques.
3: Digue, Gisela
1: Palma.
0: Gisela, com lo ves?
3: Jo estic molt emocionada, eh? Amb
0: pues ja veuràs el que és, ja veuràs lo que és això.
1: Serà molt guai.
0: Ja
1: serà
0: veuràs.
1: Guai.
3: Expectatives, tinc expectatives.
1: Viernes, la Gisela en una setmana ja és un avió, eh? És una màquina.
0: Sí?
1: Igual
0: sí,
1: que la Paula, igual que la Paula Vallvé, també. Tenim dues,
2: molt bé, molt bé,
1: en període de formació, dues professionals fantàstiques.
0: Molt bé, Gisela, sobretot important, o sigui, mola molt presentar-se com una persona predisposada i tal, però a la ràdio, bueno, en general, als mitjans de comunicació,
1: ja
0: si et veuen amb molta actitud, et tildaran de trapella, eh? No te passes d'entregada.
1: No, aquí no. Però no és mal consell. Però
3: apunto,
1: aquí no,
3: apunto.
1: Però al final
2: nota,
1: tu has de treballar i has de tenir la passió
0: sí,
1: que tens i has de seguir com ho estàs fent ara mateix, que jo crec que és l'actitud fantàstica i perfecta.
3: Gràcies, moltes gràcies.
0: Però és un món molt dolent, Gisela?
1: És un món molt, molt dolent, però aquí hi ha molt bona gent. Aquí a Ràdio 4 hi ha molt bona gent.
2: Aquí a Ràdio 4...
1: Aquí estàs segura.
0: No, sí que és veritat que això és Ràdio 4 i aquí has d'estar tranquil·la.
1: Estàs molt tranquil·la.
0: Aquí has d'estar tranquil·la, que això no ya sabes, no lo voy a decir, tú sabes a qué me refiero.
1: No solo viernes, t'estimem molt.
0: Vale,
1: jo
0: també us estimo. Moltíssimes gràcies. Ens veiem el dia 21, macos.
1: Ah, exacte. Ens escoltem demà una altra vegada.
0: Ens escoltem demà una altra...
1: Demà
0: més i millor.
1: Un petó molt fort.
0: Un petó molt fort.
1: Marc Viernés,
0: adéu,
1: a la tarda de Ràdio 4. I en menys d'un minut, Jaime Lorente, a la tarda de Ràdio 4.
5: El pop d'abans molava més comença la seva cinquena temporada fent un repàs als millors grups i artistes de fa uns anys, revivint la seva història i les seves anècdotes més sucoses i gaudint de les seves cançons irrepetibles. L'espai ideal per als fans de la música dels anys 60 fins als 90. Dissabtes i diumenges de les 12 a la 1 de la nit a Ràdio 4 i un episodi nou cada mes al podcast.
6: Amb Roger Gascón.
7: I aquí comença el matí de Ràdio 4.
6: Amb Xavi Freixas.
8: I us he trobat a faltar molt, eh? Que ho sapigueu, eh? Super entretingut.
7: No sortirem per la porta, Quim. No?
9: Parles amb una oient ara, que et diu això, que estava esperant sí, que... Ah, clar, és que això...
7: El so del dia.
9: Del dia, mira.
7: Gonzalo Bernardos, Sílvia Barroso, Jordi Barbeta, l'Anna Arqué, de Salvador Cot.
10: Es va formar una tempesta enorme.
11: No pau de por!
7: Un petó molt gran, que us estimem moltíssim. Fins demà, oients.
6: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.

0: Ara és Teixidor, bon dia i bona sort.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: La precampanya és al centre de l'actualitat. Segons el darrer baròmetre del CIS, el PSOE ampliaria l'avantatge respecte al Partit Popular a les eleccions generals.
2: El Partit Socialista obtindria el 34% dels vots i se situaria a 11,8 punts d'avantatge del PP, unes dades recollides en plena mobilització social en matèria d'habitatge pel desnonament de la Mari Carmen i el posterior rebuig al Congrés dels decrets per fer front a l'emergència habitacional.
0: I a Catalunya el PSC guanyaria les eleccions generals, seguit d'Esquerra Republicana a Catalunya, PP i Vox.
2: El PSC calcaria el resultat actual, uns 18-19 escons, segons la segona onada del baròmetre del CEO, i amb un treball de camp que es va fer just abans de la convocatòria electoral. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana, que saltaria de 7 a entre 10 i 11 diputats, mentre que el PP, sobretot Vox, anirien a l'alça respecte als comicis del 2023, amb entre 6, 7 i entre 5 i 6, respectivament.
0: Mentrestant, els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona i reclamen mesures estructurals per salvar el sector.
2: Uns 200 tractors arribats d'arreu de Catalunya han participat a la marxa lenta convocada per Unió de Pagesos al centre de Barcelona. Demanen una reforma estructural per salvar un sector que asseguren porta un any patint crisis consecutives. A més, recorden que les mobilitzacions no s'aturen avui i és que la propera serà el 28 d'octubre amb una tracturada unitària a Madrid.
0: I el Tribunal de Comptes, Amnistia, Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'exalts càrrecs per l'1 d'octubre i l'acció exterior.
2: Els amnistiats van ser demandats per la Fiscalia i Societat Civil Catalana per presumpte ús irregular de fons públics per promoure internacionalment el procés independentista i organitzar el referèndum de l'1 d'octubre. En la resolució, el Tribunal remarca que no ha quedat acreditat que les despeses qüestionades s'haguessin realitzat amb fons públics provinents del pressupost de la Unió Europea. Els absol d'aquesta manera del pagament conjunt de prop de 5 milions d'euros.
0: I la inflació ha fregat el 5% el mes de setembre, segons les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística.
2: S'ha situat en un 4,9%, el que suposa un increment de 6 dècimes respecte a l'agost. No es registrava un augment de preus tan elevat des del febrer del 2023. El transport és el grup que més contribueix a l'augment de la inflació. El gasoil i la gasolina s'han encarit al voltant d'un 30%. A Catalunya, els sindicats reclamen mesures contra la inflació. El govern espanyol diu que les mesures d'ajuda posades en marxa, com els 20 cèntims de descompte, estan alleugerint la pujada de preus.
0: Són les 6 i 2 minuts del matí, és 15 d'octubre del 2026. Avui ens devem amb un temps a Catalunya que serà tranquil, assolellat i amb temperatures suaus. Al matí hi pot haver boires i núvols baixos a l'interior que s'aniran desfent amb el pas de les hores.
2: Pel que fa a les pluges, no se n'esperen de significatives i les temperatures màximes se situaran avui entre els 22 i els 25 graus amb un ambient agradable per l'època de l'any.
0: Estàs connectada, Montse, o no?
2: No, tinc un problema amb l'ordinador i no se'm connecta el guió, gràcies, Ares.
0: Això jo crec que és perquè no estàs connectada a la xarxa.
2: Estic connectada amb wifi, però no em connecta amb el drive. Ho solucionem de seguida. Això ara mateix ens hi posem i escolta...
0: Sortir, entrar...
2: Sí.
1: Surt, entra...
0: No, però
2: reinicia, típic del...
0: Però de l'estudi. El meu pare sempre deia que les coses no s'arreglen mai amb un martell, però hi ha vegades que...
2: Fan venir ganes.
0: Hi ha vegades que sí, eh?
1: Ostres, és que ara riem, però quin inici de programa!
0: Un martellasso a temps, a vegades t'arregla moltes coses. Vinga, a les 6 i 4 minuts del matí, aquest és el viral del dia. Tira la sintonia. A veure, el Good Morning, el tenim aquí. Good Morning. Vinga. Aquesta és la nova portaveu de la Casa Blanca, que, pobra, li està sortint per tot arreu.
1: Mare meva.
0: Li està caient de tots colors. Escolta, serà millor o pitjor, però segurament que no es llevarà com nosaltres ens llevem avui. No. Ja t'ho dic ara. Aquest és el viral del dia.
3: A la puta colla, porto-me.
4: It's perfect. Yo entiendo, pero así no. Raf, pídemelo a mí. Y yo se lo pido. No puedo repetir, tú sabes lo que dijiste. No puedo repetir ahora. Así no.
1: Doncs això que acabeu d'escoltar va passar ahir al Masters 1000 de Xangai. Rafa Jodar,
0: Sí, ho has dit bé.
1: Té 20 anys, estava jugant contra Botic Bandedansul.
0: Contra Botic.
1: I a l'inici del segon set va perdre els nervis amb una recollida de pilotes i li va esclatar aquesta frase que hem dit, dame la toalla, cony.
5: Malament.
1: L'àrbitre ho va sentir i li va posar un warning per conducta antiesportiva. Quan Jodar va protestar, li va deixar clar, així no parlem amb ells. Després es va calmar, va acabar remuntant el partit per 6-7, 6-4 i 6-2 i es va classificar pels quarts de final.
0: Doncs mira, jo el que és expulsat directament.
1: Directament?
0: Directament.
1: Sí, jo no l'entenc gaire de tenis, però hi ha un moment on penses, quan veus el vídeo, que ve l'àrbitre, però quan aquesta frase precisament que diu així no parlem amb ells, no, així no es parla ningú, sí, directament.
0: Exacte.
1: No amb ells, ni amb ells, ni amb ningú.
0: Mira,
1: és
0: ni
1: amb ningú.
0: Una
1: mala educació.
0: No, així no es parla amb ningú en general, ni amb ells en particular.
1: Ah, exacte,
0: que
1: exacte.
0: Aquests nois i noies el que fan en el partit és que tu tinguis moltes més facilitats. Escolta'm, quan jugues un partit domèstic, el que has de fer tu és anar a buscar les pilotes, passar a vegades fins i tot passar l'alfombra per la terra batuda. No, no, aquests nanos el que fan és que tu estiguis doncs, molt més concentrat, només pendent del partit.
2: Exacte, clar, còmode. Còmode. I a més són nanos que normalment són del club que organitza, que són joves, que tenen il·lusió per estar allà, que volen tocar i conèixer de prop, no?
1: Que tenen il·lusió, mira.
0: Dale la puta toalla, coño.
2: Home,
0: això, és el,
2: favor,
0: això és el que
2: no,
0: li va
2: no.
0: dir literalment Jodar en aquest de recull de pilotes. En fi, que hi ha coses que no...
1: Saps que també la conclusió que s'ha fet a les xarxes amb aquest vídeo és que això fa més gran els grans.
2: Sí,
1: he llegit comentaris al vídeo de jamás hemos visto a Rafa Nadal contestar-le així.
0: Sí,
1: que no ho sé,
0: sí,
1: que no ho sé, perquè no... Però això és cert.
2: És veritat.
1: Veus aquest xaval que no el coneix molta gent, o almenys... I de sobte dius, ostres, els altres, els que són més coneguts, són més grans, perquè precisament no hem vist mai una actitud així envers...
2: Sí, sí, tal qual.
0: En fi, és molt jove aquest noi i té molt de temps per reconduir les seves maneres. Així que esperem que així sigui. Són les 6 i 7 minuts del matí. El Real Madrid ha aconseguit una victòria en extremis 3-4 al camp de la Roma després d'arribar al minut 83 perdent per 3-1. Quan l'equip semblava derrotat, Carlos Espí ha iniciat la reacció, Endrick ha empatat i Rüdiger ha culminat la remuntada al minut 90 amb Arda Güler com a gran protagonista en les jugades a pilota aturada.
2: El partit, però, també ha deixat en evidència les mancances tàctiques del conjunt de Mourinho i el rendiment decebedor d'algunes de les seves grans estrelles, especialment Vinícius. La crònica qüestiona les decisions inicials de l'entrenador i reivindica els futbolistes habitualment condemnats a la banqueta, que van acabar salvant una nit que semblava destinada al desastre.
0: I precisament parlant de Vinícius, que es queda sense clàssic després de rebre 4 partits de sanció.
2: La Federació Espanyola ha sancionat el brasiler amb 4 partits, 2 per estirar els cabells a Nathan Saliba, del Villarreal, i 2 més per protestar de manera agressiva a l'àrbitre després de ser expulsat. Es perdrà els partits contra el Sevilla, el Barça, el Racing de Santander i el València.
0: I encara no deixem la Champions perquè el PSG goleja el Manchester City per 4-1 i deixa en evidència l'equip de Maresca.
2: El Paris Saint-Germain ha dominat el Manchester City amb una exhibició ofensiva al camp anglès. Doué, Dembélé i Vitinha han encarrilat la victòria parisenca abans del descans, aprofitant les nombroses debilitats defensives dels locals. A la represa, Haaland ha retallat distàncies i el City ha intentat reaccionar, però un error clamorós de Donnarumma, exporter del PSG, ha facilitat el quart gol dels francesos. Una derrota, per tant, contundent per a Maresca, que ha viscut com el seu equip quedava superat davant la mirada de Pep Guardiola.

0: Guardiola, que estava com a espectador. La gent no es pensi que Guardiola encara està al capdavant del City. Estava com a espectador de luxe veient aquest partit, com els de Luis Enrique guanyaven el City. La premsa europea rendeix el Barça de Flick i l'espectacle de Lamine Yamal.
1: Sí, mitjans com l'Equip, Bill, The Times o la Gazzetta dello Sport elogien la remuntada del Barça contra el Galatasaray, recordem, per 1-4 i la seva desena victòria consecutiva. La premsa destaca especialment Lamine Yamal, decisiu amb dues assistències i diverses jugades de talent i la capacitat de l'equip de Hansi Flick per reaccionar davant les dificultats i acabar dominant el partit.
0: Tyler, the Creator, signarà la samarreta al Barça per al Clàssic amb una edició de gairebé 500 euros.
1: El Barça presentarà aquest dijous la col·laboració amb el raper nord-americà Tyler, The Creator, per al Clàssic del 25 d'octubre. La samarreta substituirà el logo de Spotify pel de Golf Wang, la marca de moda de l'artista. L'edició limitada costarà gairebé 500 euros, menys un cèntim, i inclourà altres peces exclusives, com una jaqueta bomber marró. Tyler serà el novè artista que participa en aquesta iniciativa, recordem, després de figures com Rosalía, Coldplay, Karol G, Ed Sheeran o Travis Scott, entre d'altres.
0: Ara que dius això d'un cèntim, ahir vaig anar a comprar unes Virginia al súper i diu, no, ja... Dic, m'ho peses aquí? I em diu, no, t'ho pesen a caixa. I diu, bueno, ja t'ho peso jo. I m'ho va passar. I ho porto amb la bossa a caixa, i a la caixa també no ho va veure la noia, m'ho va passar a caixa, i era un cèntim més car.
1: Ah! Oh!
0: I dic, no, és que ja està, hi ha l'etiqueta. Ah, no ho havia vist. Dic, doncs...
2: A la caixa era un cèntim més car, mira!
0: Espera, dic, no ho havia vist. I fa així, m'ho passa, dic, no, torna-m'ho, borra-ho, que has marcat.
1: Que vull el meu cèntim.
0: No, home.
3: Dic,
0: perquè jo no tinc per què anar pagant aquí els capricis de
1: la bàscula que no està calibrada.
0: I agafa el micro.
4: Maria, caixa, por favor.
0: Ve la Maria i diu, escolta'm, és que li has passat això? Diu, sí. Diu, és que d'això, diu, clar, doncs borres d'anar aquí. És la típica que entra dins, l'ordinador, perquè no controlava aquesta transacció. I em va borrar. Després hi havia gent esperant-se a la cua i jo mirant-me'ls i dic, deu ser l'etiqueta. Perquè, clar, quan m'ho van passar allà, després posa l'etiqueta del preu.
1: Ah.
0: Deu ser l'etiqueta que pesa més. I després ho posen a pesar i és el cèntim.
1: Oh, és veritat, pot ser, clar.
0: Dic, clar. Dir, deu ser l'etiqueta, perquè si no s'entén. I que allà cobren un preu i aquí un altre. Si estic al mateix lloc. En fi.
1: Ahir va ser el típic de la cua que està allà generant un embús per el seu cèntim.
0: Hi havia res, només 12 persones i de les 12 en coneixia 11. Vinga, va, acabem. Gaspar rectifica després de les crítiques per les seves paraules sobre Messi.
1: L'expresident del Barça ha aclarit que les seves declaracions no pretenien ser un retret a Messi, sinó una mostra d'afecte i el desig que rebi un homenatge al club. Gaspar ha defensat que el jugador és el millor de la història i que el Barça li deu molt, però insisteix que hauria de tornar per acomiadar-se com cal de l'afició.
5: A Ràdio 4.
1: Sí.
5: Bon dia i bona sort amb Badona 2.
0: Bon dia, família. És dijous 15 d'octubre del 2026. Arrenca aquesta nova edició del Bon dia i bona sort, programa 244. El dia en què el sol sortirà a les 8:03 i es pondrà quan sigui un quart menys 2 minuts de 8 del vespre. Avui... A veure, good morning. A veure, good morning.
1: Good morning.
0: Aquesta és la nova portaveu de la Casa Blanca.
1: És una salutació, a mi, perdonareu, però molt poc institucional, no? És com molt...
0: També tinc una cosa, és de bon matí, tens que donar una roda de premsa, què és millor, entrar dient bon dia o entrant dient...
1: Morning! Igual està innovant i no ho sabem, escolta.
0: Exacte. Avui falten 70 dies per les vacances de Nadal i avui, com sempre, ens hi posem amb la Vidal. Bon dia, Montse.
1: Què tal? Molt bon dia. Saps que arriben els virus, no? Sabem recordeu, nois, que d'aquí a no res estarem tots amb els mocadors,
0: etcètera. Ja estic.
1: Tu ja estàs?
0: Sí, estic doncs... fred al cos i un mal de coll i estic fatal.
1: Llavors esbrinarem quin virus pot ser, perquè ha sortit, han sortit les dades de l'ordre d'arribada dels virus. És a dir, quin arriba primer? Anem a fer una mica el calendari i ho farem després. Tenim la Covid, tenim el virus sincitial, tenim la grip. Ah, qui ens tocarà primer? Perquè tenen les seves pròpies, els seus propis timings. Clar, arriba la campanya, mira, ja tossim per aquí. Llavors ho sabrem després, per estar pendents, per estar atents, perquè tenen símptomes diferents, també.
0: De tota manera, no és un protocol. Per tant, pot entrar primer un que l'altre, no?
1: Sí, però que els pics d'epidèmia, diguem-ne, si és que es considera epidèmia, depèn dels casos, són uns en un moment... Cadascú té el seu temps. És a dir, el més probable és que si estem ara on estem, en el mes d'octubre, sigui un que no us revelaré ara perquè ho diré després. Però després ho sabrem.
0: Després ho sabrem. Gràcies. Good morning.
2: Good morning.
0: Tu què dius?
2: Jo el que dic és que si et penses que amb l'últim concert de Shakira ja no parlaríem de Shakira...
0: Ho teniu clar.
2: Esperat que la pobra... Bueno, pobra, no ho sé, potser ella ho està gaudint, que hi ha rumors... i fotografies que sembla ser que la tenim ennoviada.
1: Good morning.
2: Ah, sí? La tenim ennoviada la loba. Això sembla.
0: Per cert, a tot això a dir que vam posar... He vist a les xarxes, no sé si és real o és un fake, que sortia Shakira cantant i no li havien tirat el playback i sona... Sona...
2: Sí?
0: Sona...
2: Ai, no l'he vist, aquest vídeo.
1: Com els artistes que canten sense playback.
0: La cançó de... Clar, tampoc és la millor cançó de Shakira, però la cançó del Mundial... Però al principi sembla que estigui cantant, no sé, que estiguis en un bar de poble, saps? I després sembla que li tiren el playback i que sona millor. Però bé, està circulant per les xarxes. Ja intentarem recuperar-ho i després ho escoltem. Vinga, va, hem arribat a un quart i un minut de 7 del matí. Avui, què hem de veure? Doncs avui recomanem la sèrie que et captiva amb una estètica hipnòtica. La Serp, la Serpiente, a Netflix. Si busqueu una sèrie que us atrapi des del primer minut, La Serp és una aposta excel·lent. Aquest thriller basat en fets reals ens transporta als anys 70 en un sud-est asiàtic de paisatges exòtics, hotels decadents i una atmosfera carregada de misteri. La fotografia recrea amb una precisió espectacular l'època, mentre que el vestuari, els colors i una banda sonora amb el so inconfusible dels 70 construeixen un univers tan seductor com inquietant. La història segueix a Charles Sobarach, és que té un nom una mica estrany, un estafador manipulador que es guanya la confiança de joves viatgers mentre un diplomàtic neerlandès intenta descobrir la veritat amb una ambientació magnífica, una interpretació magnètica i una atenció que creix capítol rere capítol. La Serp és d'aquelles sèries que no només mires, t'hi submergeixes i et costa sortir-ne. És de veritat.
2: És brut. Tal, aquesta sèrie.
1: No l'he vista, mira, me l'apunto.
2: Apunta-la, a Montse, perquè és increïble aquesta sèrie.
0: Fantàstica.
1: M'agrada molt això que estigui ambientada als 70, perquè a més, si dieu que la banda sonora és bona, clar, als anys 70 m'encanta.
0: La recreació és divina. Però divina.
1: Va bé.
0: És una meravella.
2: Me l'apunto. Enganxadíssima, capítol rere capítol.
0: Un quart i dos de 7 del matí.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

Hi ha feines imprescindibles que gairebé marxurten a les fotografies, persones que treballen des de primera hora, que sostenen pobles sencers i que massa sovint no reben el reconeixement que mereixes. Avui, 15 d'octubre, és el Dia Internacional de les Dones Rurals.

0: Una jornada proclamada per les Nacions Unides per reconèixer el paper fonamental de les dones que viuen i treballen al món rural. Parlem d'agricultores, ramaderes, emprenedores i dones que mantenen vius molts pobles i activitats econòmiques. Hi ha una realitat important. Durant molt de temps, moltes dones han treballat al camp sense que la seva feina constés oficialment o fos reconeguda com es mereixia. Aquest dia també reivindica la igualtat d'oportunitats, l'accés als recursos i als serveis i la necessitat que les dones puguin desenvolupar els seus projectes de vida sense haver d'abandonar el món rural. Avui també és el Dia Mundial del Rentat de Mans. Wet your hands, use liquid soap. Allò que es va imposar tant durant la pandèmia i que estaria bé que seguís imposant, perquè hi ha gent que, déu-n'hi-do, donar-li la mà fa com una mica de sensació de que...
1: Ai.
0: Una cosa tan senzilla com rentar-nos les mans amb aigua i sabó pot ajudar a prevenir moltes infeccions. I no parlem només per fer-ho abans de menjar. També és important després d'anar al lavabo, de tossir o estornudar o de manipular determinats aliments. Jo me'n recordo una vegada que me'n vaig a una... anem a una festa a poble. Un ajuntament ens va contractar per una festa a poble i vaig amb un amic i va al lavabo i després d'entrar en el lavabo i després d'orinar d'això, veig que se'n va la pica, es mulla les mans i es va rentar les mans i es tira tota la melena enrere. Amb el...
1: Ai. No es va rentar les mans?
0: Molt, sí, amb el cabell.
1: Ai, Déu meu, per favor.
0: Avui també és el Dia Mundial del Bastó Blanc. El bastó blanc és molt més que una ajuda per caminar. És un símbol d'autonomia i independència per moltes persones cegues o amb discapacitat visual. Permet detectar obstacles, identificar canvis en el terreny i desplaçar-se amb més seguretat. I una curiositat, hi ha bastons blancs amb franges vermelles que en alguns països s'utilitzaven o s'utilitzen per identificar persones que són sordcegues, que tenen les dues incapacitats. La jornada també serveix per recordar la importància de tenir carrers accessibles i respectar als espais de pas. Avui també és el Dia Internacional de la Consciència sobre la mort gestacional, perinatal i neonatal. Una jornada dedicada a donar visibilitat a una realitat de la qual encara costa molt parlar. La pèrdua d'un fill durant l'embràs o al voltant del part o durant els primers dies de vida. Per a moltes famílies és un dol profund que sovint no rep prou reconeixement social. És un pal increïble per a les dones que ho pateixen. Aquestes dones i els pares també que ho pateixen. Aquest dia vol trencar el... Sí, però principalment per les dones que l'estan gestant a la criatura. Aquest dia vol trencar el silenci i fomentar l'acompanyament emocional i recordar la importància d'una atenció sanitària respectuosa i sensible. Perquè encara que una vida hagi estat molt breu, la seva pèrdua pot deixar una empremta immensa. Jo ho dic perquè la meva filla també va ser precoç, va ser 7 mesona i clar, va ser un patiment horrorós.
2: Prematura, sí. Prematura. És que ja, a més, quan neixen tan petitets els veus...
0: No, tan vulnerables.
2: Els meus nebots, exacte. Sí.
0: I acabem el dia de la resolució de conflictes. We can work it out and get it straight, I'll say goodnight. We can work it out. Què tal si ens hi anem posant ja a resoldre conflictes?
2: Estaria genial.
0: Què
2: hi ha uns quants, per resoldre.
0: Que això va amb el sou, una mica. Una jornada dedicada a promoure el diàleg, la medicació... Ai, perdoneu, la mediació i les solucions pacífiques als desacords. I això serveix per als grans conflictes, però també per als petits problemes quotidians. A la feina, amb els veïns, amb els amics o a casa. La idea és aprendre a escoltar, entendre el punt de vista de l'altre i buscar acords sense convertir cada discussió en una batalla. I a vegades no costa gens tragar-se l'orgull i fer aquella trucada de dir, escolta'm, què hi ha d'allò nostre? Ho arreglem? Posem solució?
2: Necessari, tant.
0: Els problemes, solucions. Perquè al final és molt més fàcil fer la trucada o demanar disculpes o intentar buscar una solució que anar surfejant sempre el mal rotllo, que és molt incòmode.
2: Que, per cert, parlant de trucades, avui fa 8 anys, que 15 d'octubre no és un dia mundial, però és un dia mundial per mi, 15 d'octubre de fa 8 anys, una persona del meu entornet va trucar i et va dir, Badó, l'Ares avui no podrà anar a treballar perquè la tenim ingressada a l'hospital. Què dius? Què li ha passat? Sembla ser que és diabetis tipus 1. I era diabetis tipus 1, tu. Avui fa 8 anys, aquest
1: avui
2: dia.
1: Avui fa 8 anys.
2: És el dia, us ho juro, me puc oblidar fins i tot d'un aniversari important. És que aquest dia ja porta dies allò que et sense remoguda. I clar, estàs tu en aquell moment. Vaig faltar molts dies a treballar, de fet. Vaig quedar molts dies ingressada a l'hospital. I és un dia que sí, sempre dic que és el dia que em va marcar la vida. Hi ha un abans i un després en qualsevol malaltia crònica, però en aquest cas La diabetis, ostres, sí, sí, és un dia que em va marcar molt.
0: Si no recordo malament, estàvem fent un programa de tele el dia abans, sí. Tenies ganes i et vas menjar una palmera de xocolata?
2: Sí, sí, sí, no podia, el meu cos només me demanava sucre.
0: Me'n recordo com si fos ara.
2: Al·lucinant, si fos ara. Sí.
0: I saps què recordo? Fa un any que ho explicaves.
2: Sí, clar, és que cada 15 d'octubre...
1: Cada 15 d'octubre,
2: clar, marque, 8 anys, han passat ràpid,
0: doncs, escolta,
2: mare de Déu.
0: Mira, està molt bé que a veure, és un... és un contratemps que et passi això quan t'hi trobes tot plegat, però t'agraïm també la visibilitat que havies donat precisament a aquesta enfermedad,
2: sí,
0: i de la manera que l'enfrontes, amb la teva naturalitat, amb que portis una bomba i que, malgrat siguin elements que no formen part de la naturalesa humana, però que te l'has d'enganxar perquè això et permet viure i viure
2: exacte.
0: Millor, doncs amb la naturalitat que ho portes i la manera que ho exposes, em sembla
2: així serà
0: una
2: sempre.
0: Meravella. Per tant, enhorabona. Vinga, va, anem d'aniversaris, perquè avui n'hem de celebrar molts. Celebrem que l'Ares ho porta això superdignament i que sigui també un reflex per a aquella gent que també pateix aquesta malaltia.
1: I tant.
0: 5 minuts, 6:45 del matí. Avui li posem música, ràdio, reialesa, literatura i fins i tot filosofia. Que això en sabem bastant aquí. I comencem amb algú que ho ha aconseguit que mig món canti en castellà. Estem parlant de...
2: Oh,
0: avui fa 32 anys...
2: Sebastián Yatra!

0: Quina era la cançó que cantaves tu, a Country? Quina era?
1: Quina vols? No, John Denver, Country Road. Take me home, Country Road.
0: Aquesta l'hem de posar demà, eh?
1: Quan vulguis.
0: Aquesta l'hem de posar demà. És aquesta?
2: La tenim, home, no pot ser.
0: Vinga, va.
1: Vinga, tots.
0: Ja la fem ara, eh? Demà ja no ho fem. Va, a veure.

0: Country
1: Road. Mira, mira, David, d'on treu la llanterna del mòbil?
0: Aquestes no saps?
1: No, però si vols busco la lletra.
0: Home, a veure, el que no pot ser és que només sàpigues el tècnico Country Road.
1: Home, clar, és... no me la sé, no és la meva cançó, diguem, de capçalera, però s'ha de saber, s'ha de saber que aquesta cançó s'ha de conèixer, s'ha de mirar i s'ha de respectar i valorar.
0: Això és com cantar el All Night Long.
1: All Night. També vols que te la canti?
0: No, és igual, ho podem estalviar.
2: Demana-li la que vulguis a la Montse.
0: Sebastián Yatra, Sebastián Yatra, que avui fa exactament 32 anys.

0: estrelles de la música. Ha tingut èxits com Traicionera, Robarte un beso, Pareja del año, o aquesta, que és l'èxit per excel·lència, Tacones rojos. També ha col·laborat, a més, amb molts artistes i té una cançó que va arribar a estar nominada a l'Oscar per la pel·lícula Encanto.
1: Avui fa 67 anys...
0: Sarah Ferguson.
2: Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que...
0: La duquesa de York va entrar a la família reial britànica quan es va casar amb el príncep Andreu el 1986 i durant anys va ser una de les figures més mediàtiques de la monarquia. Tot i divorciar-se l'any 1996, doncs ella ha continuat molt present als mitjans, ha escrit llibres infantils, memòries i ha mantingut una relació molt peculiar amb la família reial.
1: Vinga, avui 37 anys per...
0: Fer

0: música, perquè ha publicat, a més a més, diversos discos, ha participat a festivals de San Remo, ha acumulat èxits com aquest que sona, però, sobretot, hi ha aquests salsets perquè va ser durant molts anys la parella més mediàtica que ha tingut Chiara Ferragni.
1: És veritat.
0: La influencer aquesta. Va haver una moguda bastant sonada perquè ell li va fer les banyes el dia de la seva boda. Cosa és molt normal.
2: Se van fer les banyes?
0: Sí, això sembla. Això sembla. Això sembla.
2: A la mateixa boda?
0: Això sembla, sí. O minuts abans, unes hores abans, minuts abans de casar-se li estan enviant missatges a la mà.
2: Doncs no et casis, home.
0: No,
2: o casa't amb el que hagués fet el salt, m'entens o no? O la que hagués fet el salt. I avui, fa 80 anys...
0: Richard Carpenter. Canta aquesta, Bado, canta aquesta, canta-la. És aquest músic, compositor i arranjador que va formar amb la seva germana Karen un dels duets més famosos del pop dels anys 70, de Carpenters,
2: Molt bé.
0: Ell tocava principalment el piano, componia, produïa, feia els arranjaments i la Karen, la seva germaneta, doncs posava aquella veu tan característica.
2: Preciosa.
0: I ja estaria.
2: Preciosa. Avui hauria fet 106 anys...
0: Mario Puzo.
3: Parla più piano e nessuno se...
0: 106 anys hauria fet aquest home i jo volia recordar-lo perquè és aquest escriptor nord-americà d'origen italià que va escriure El Padrí l'any 1969, aquesta novel·la que es va convertir en un fenomen mundial i després també va participar en els guions de les pel·lícules del Padrí de Ford Coppola, boníssima.
2: És que mira, amb els anys que porta el Padrí com a pel·lícula referent, te les trobes de les més ben posicionades
0: sí,
2: a les plataformes digitals. És una passada, eh?
1: Totalment.
2: I avui hauria fet 182 anys, no hi ha espelmes pel pastís,
0: No n'hi ha. Friedrich Nietzsche.
2: Ahir parlàvem d'aquesta pel·lícula,
0: Ai, és veritat. No, ahir? No, abans
2: d'ahir. Sí, ahir fora a redacció. Ho vas dir tu, precisament.
1: L'Odissea 2001.
2: Clar.
1: Sí, és veritat.
2: Sí,
1: és veritat. Parlàvem. Sí.
0: Doncs 182 anys hagués fet aquest filòsof alemany, una de les figures més influents del pensament occidental, autor de moltes obres i ja forma part de la nostra vida per sempre. Continua apareixent constantment en filosofia, literatura i cultura popular i va morir l'any 1900 als 55 anys, molt jove.
2: Molt bé, i avui a Sant Oral no entenc res. Mira, ara em llegiràs el Sant Oral tal qual l'has escrit,
0: Sí, però és que avui l'he posat molt senzill. Estàs llegint?
2: No, sí.
1: Avui?
2: Sí, però és que no. N'hi ha una que repeteix tres vegades.
1: Ai.
2: Va, avui estem d'aniversari i també estem de sant.
4: Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
2: Però és a la salsa, aquesta?
1: Sí, perquè la cantàvem amb els veïns durant la pandèmia. Tinc un veí que toca molt bé el piano, que es diu Toni, una abraçada a Toni des d'aquí, perquè ens escolta, i sortíem al carrer i cantàvem tots el Resistiré. I a més em fa sempre unes versions a piano xulíssimes.
2: O sigui, el Toni tocant el piano i tu cantant, evidentment, no?
1: Tots cantant.
2: A veure, com cantes? Aquest tros el saps o no?
1: Pedazos.
2: Puja.
1: Resistiré.
0: Boníssim.
2: Sí, però és que clar, hem enganxat el tros que només diu Resistiré.
1: Sí, clar, bueno.
2: Vinga, va, avui és Santa Teresa.
0: Santa Teresa, Maite, Maria Teresa, Tere, Teresa i Teresa.
2: Molt bé.
0: Ja, què et sembla?
1: Però avui no són estranys.
0: Avui.
2: Santa Teresa, Maite, Maria Teresa, Tere, Teresa, però Teresa ja hem dit, no?
0: Has dit...
2: I Teresa...
0: Però maca intercalada, què et sembla?
2: Està bé.
0: Felicitats a totes elles.
2: Moltes felicitats. A qui li desitgem avui bona sort?
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
2: Avui bona sort per qui?
1: Mira, per la dona russa que ha estat multada amb 15.000 rubles, que són uns 159 euros aproximadament, per una innocentada digital que se li va escapar completament de les mans.

Us explico el tema, com va anar. Aquesta veïna de la localitat de Magadachi s'avorria i va decidir fer servir ChatGPT per generar la imatge d'un os deambulant pels carrers del barri. Val? Un cop va tenir la foto, la va compartir amb una amiga i aquesta foto va començar a córrer i a fer-se viral per tot el veïnatge. La broma va desfermar el pànic entre els veïns. Una de les veïnes de la localitat va comentar que després de veure la foto no es va atrevir a sortir de casa seva ni a comprar el pa,

0: i la van portar a judici, va admetre la seva responsabilitat, va admetre que es va penedir moltíssim, que no pensava que arribaria fins a on va arribar aquesta broma. El jutge li va reduir la multa a la meitat i li va permetre conservar el telèfon mòbil amb el qual va fer la imatge. Per tant, des d'aquí, bona sort a aquesta dona amb les properes bromes, que no faci falta que truqui al servei d'emergència, com a mínim que no mobilitzi doncs, tot el servei d'emergència d'un país, d'una localitat.
1: Però va trucar ella mateixa?
0: No va trucar ella, és a dir, que no va fer que truqui. És a dir, que bona sort perquè no acabi de la mateixa manera, fent que els veïns truquin als serveis d'emergència.
1: Gràcies.
0: Gràcies,
1: Montse. 2:05 de 7 del matí. Vinga, va, que ens posem amb la contra.
2: Bon dia i bona sort amb Adollador.
1: Cathy Zakaria s'estrena com a portaveu de Trump en una roda de premsa breu, 3 preguntes...
3: Good morning!
1: I diverses polèmiques.
4: Oh, say, can you see by the dawn's early light what so bright.
0: La Casa Blanca ha recuperat les rodes de premsa després de 47, mare meva, dies d'absència, amb el debut de Cathy Zakaria com a nova portaveu de Donald Trump a només 3 setmanes de les eleccions de mig mandat.
3: Good morning. To officially be part of this incredible journey together. And with that, I will take your questions. Here in our new media seat.
0: El que estem sentint és la compareixença, que ha durat 14 minuts, només ha permès 3 preguntes, en una intervenció que ha contrastat amb l'estil contundent de la seva predecessora, Caroline Leavitt. Zakaria, la nova portaveu, doncs ha mostrat poca experiència davant els periodistes, de veritat, però una gran fidelitat, això sí, al seu president, que fins i tot ha confós momentàniament amb el seu marit. Això donarà joc, ja ho veiem a venir. La seva estrena ha començat amb una afirmació falsa, s'ha tancat amb un anunci en una compareixença que evidencia la importància de la comunicació política a la Casa Blanca en plena precampanya electoral i, a més, començant amb aquest to, tampoc no és que no seria el més institucional del món. No hi estem acostumats, si més no.
3: Good morning!
0: Veus?
1: No crec que es perllongui gaire, això. No crec. I no poso en dubte les habilitats d'aquesta noia.
0: Mai se sap, amb l'administració Trump mai saps.
1: Però pinta que no, perquè és que no li juga gaire a favor. Vull dir que cada qual sap fer el que sap fer. I aquesta noia, evidentment, això no seria el que millor sap fer, les coses com siguin. I atenció, perquè un còmic del primer capità americà, Capità Amèrica, oblidat durant 80 anys en una capsa, es ven per més de $716,000.
5: Doncs sí, un exemplar original del còmic número 1 de Capità Amèrica, publicat l'any 1941, s'ha subhastat per $716,750 després de passar 8 dècades guardat en una capsa de cartró. La revista forma part d'una col·lecció de còmics de l'edat d'or conservats pel seu propietari original. Inclou la primera aparició del Capità Amèrica, el seu company Bucky i el malvat Red Skull, a més de la famosa portada en què el superheroi colpeja Adolf Hitler. La venda s'ha fet a Dallas i confirma l'enorme valor que poden assolir aquestes peces històriques per als col·leccionistes.
0: No em passarà a mi.
5: Jo tinc una revista que hagi sortit tu, Badó, i en 7 dècades seré milionària.
1: Jo tinc una revista que surto jo, la tinc allà amb un cistell amb un cistellet a casa, on tinc totes les revistes.
5: Això quan la Gina i l'Àlex siguin grans, això valdrà molts diners.
0: Ai, està buscant algú al telèfon, eh?
5: No la busquis, la revista.
1: És que de veritat, és que em fa molta gràcia, això.
0: No. L'està buscant.
1: Per què em menys tens?
0: No, ningú te menys tingut.
1: Jo no vaig sortir Gran Hermano, però també tinc un passat.
5: Però vull dir, però aquesta revista l'estàs guardant perquè algun dia valdrà diners, és això del que ric.
1: No, em sembla que vaig fer una story. És que em pensava que havia fet un reel i no, vaig fer una...
5: Un reel.
1: Vaig sortir a la revista Elle.
5: Mira-te.
0: A la L, eh?
1: Sí.
0: Aquesta és una revista de prestigi, eh? No és qualsevol cosa, la L.
1: Per a ella i per a L, eh? En sèrio, vaig sortir d'això? Vull dir que, escolta'm. Vull aclarir una cosa. Abans, quan estava parlant d'aquesta noia, de la nova portaveu de la Casa, de la Casa Blanca, escolta'm, tinc clar que segurament és molt bona fer

0: Good morning.
1: Fent segons quines coses, però amb... Ahir se la veia molt desubicada.
0: Totalment, totalment. Per això s'ha fet viral.
1: Molt fora lloc. Ara, també et dic una cosa. Que tingui, jo crec que ha de tenir una salut mental de ferro. Ho dic perquè s'estan acarnissant de tal manera que segurament que no hi jugarà gaire a favor. En fi, hem arribat a 8:09 del matí. Cada vegada que sent un pip a l'antena, un
2: és
1: acoplament, això,
2: sent
1: això...
2: Eh? No, és que no et passa a tu, em passa a mi només. Perdoneu.
1: Doncs és l'Àrex Teixidor que està pensant això.
0: Ai.
1: Això, és l'Àrex Teixidor que està pensant alguna cosa dolenta. Anem a posar... Què hi posem, Montse?
0: Mira, un dia com avui, Justin Bieber assolia les 100 setmanes a la llista britànica amb el seu àlbum Purpose del 2017, el primer disc que incluïa cançons com aquesta, Love Yourself, meravellosa cançó.

0: Entre la contemplació i l'abisme. L'OBC presenta per primera vegada al país Shine of Gratefulness, de Basques, una peça nova profundament meditativa. I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
1: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
2: Vinga, seguim en directe al Bon Dia, Bona Sort. És 15 d'octubre del 2026. Ja hem arribat a dijous, falta un minut per 6:45 del matí. I avui, quan arribeu al quiosc, us trobareu això, la premsa escrita.
3: La Vanguardia titula avui, en paraules de Conde Pumpido, només queda que el Suprem tanqui la causa del procés. El periòdico destaca, la Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. El País, llegim, el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. El Mundo diu avui, l'home del PSOE Atraxa va endollar més afins després de Jéssica. El diari Ara, diu, s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs del govern durant el procés. La Razón destaca Creueras presenta el planeta com un premi que descobreix lectors. I el diari ABC titula Juanma Serrano y Goldo em van pressionar per contractar una empresa a Adif.
2: El que fa la premsa esportiva.
3: Mundo Deportivo destaca Mac Lamin.
2: I Esport.
3: Jenny Lamin.
1: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
2: Bé, Shakira acaba de tancar una residència enorme a Madrid, ja ho ha tancat, ja ho deixem per tancat i barrat, aquella ciutat se'n va a millor vida. Segueix la ciutat aquesta?
4: Jo crec que ara pararà un temps, no?
2: Molt bé.
4: No ho tinc confirmat, però em sona, si vols t'ho busco.
2: Després de... Ja t'ho busquem mentre expliques això. Després de 13 concerts i més de 700.000 espectadors, i quan semblava que el titular seria només musical, ha aparegut un nom nou.
4: Doncs sí, ara mateix tenim nois rumors, trobades confirmades i molta, molta, molta, molta gent intentant decidir si això és amistat o alguna cosa més.
2: Què, Montse?
3: Shakira continua la seva gira el 18 d'octubre, d'aquí a 3 dies, a Bishkek, a Kirguistan, i després se'n va a Egipte.
4: No pare, vull dir
3: que no para,
4: dona.
3: Que no para.
4: Doncs, clar,
2: a Giza, no? El 18 d'octubre.
3: No, Bishkek, Kirguistan.
2: Ah, no,
3: jo, 28... em perdonareu, però no sé, no situo.
2: El 28 de novembre, a les piràmides de Giza, no?
3: Bueno, no especifica, diu Al-Haram. No sé si coincideix. Al-Haram, Egipte.
2: Sí, Al-Haram és a Giza.
3: És a Giza? Doncs allà.
2: Sí, a Giza, a Giza. Que és allò que fas tu molt sovint, també. I a mi també m'agrada molt.
3: Què?
4: Guisos?
2: Giza,
3: Giza.
4: La pregunta és si Serge Ibaka l'acompanyarà en aquests nous concerts. Perquè és el nom que ha aparegut en els últims dies. Ell té 37 anys, ha jugat molts anys a l'NBA, va guanyar l'anell amb els Toronto Raptors l'any 2019, també ha jugat al Real Madrid i ara mateix està sense equip. La informació ve del Jordi Martín, el periodista Jordi Martín, des de Miami, el programa El Gordo i la Flaca, i assegura que fons del seu entorn li han explicat que Shakira estaria il·lusionada.
2: Shakira deu estar... Perdona, Shakira deu estar contenta amb el Jordi Martín aquest.
4: Ja, sí, la veritat que...
2: El Jordi Martín és el que va destapar el tema de la...
3: Clarachia,
2: sí, senyor.
4: Doncs aquest periodista ha confirmat que se l'ha vist diverses nits per la residència de Madrid. Diverses nits ha anat a veure els concerts de la Shakira. Llavors, clar, aquí comença la investigació sentimental col·lectiva, perquè s'ha parlat de que s'han vist diverses vegades en els últims mesos, que han coincidit a Madrid, i que també han estat a París durant la Fashion Week. Això ja són paraules majors.
2: El cas és que... Ja fa temps que estan junts, eh?
4: Evidentment. Algunes informacions fins i tot parlen de desplaçaments en avió privats, però això és el que et dic, ho diu el Jordi Martín i no està confirmat per cap dels dos. El cas és que Shakira efectivament va fer una escapada a París l'1 d'octubre en plena residència madrilenya, és a dir, de Madrid a París va anar unida i volta, que li diuen.
3: Un sube-baja,
4: exacte. I va ser per anar a la desfilada del Tom Ford. Això està documentat, però amb ell no el van veure. El cas és que ara ve el més important de tot.
2: Sí, perquè ja em començaves a tenir una mica nerviosa.
4: No, és que ara fliparàs, perquè és que hi ha un altre periodista que ha anat a la gent de l'entorn de la Shakira i li ha dit, escolta, què està passant, no?, a l'entorn de la Shakira. Què li van dir? Que sí, que han quedat diverses vegades.
2: L'entorn tòxic, no? L'entorn tòxic.
4: Però vull dir-te, sí. Se veu que li ha contestat el seu entorn, que sí que s'han vist, però que només són amics. O sigui, tenim el material...
2: Escolta'm una cosa.
4: És que aquest seria el resum del periodisme rosa, eh? És que potser només són amics.
2: Ja, sí, res.
4: I t'ho estic venent igual que ells. Uau.
3: Podria ser
4: que està
2: enviada. Això dels missatges de l'entorn que deixin aquestes coses, és a dir, com si ara un periodista anés a la Montse i li preguntés sobre l'Ares i que la Montse digués, sí, és que es van veure tant. Quin tipus de gent té aquesta gent a l'entorn?
4: No, i a més, quan utilitzes l'entorn de la cantant, diu que, però és que potser ha sigut que s'han trobat algú, que tal la Shakira? Ah, la veig molt bé, no ho sé.
3: S'ha de saber, clar.
4: En molts casos...
2: Davant d'aquesta... A mi em va passar una cosa, puc explicar?
4: Sí, i tant.
2: Que ja ho vaig explicar una vegada. A tu se't relacionava amb un cantant?
4: Sí.
2: I de cop i volta em diu, acompanya'm, que em sembla que hi ha uns càmeres a fora. I dic, va, no passarà res, que ha de passar, sí, sí. I va mirar, diu, ara, i sortim, i de cop i volta, tres càmeres de televisió, a tots els reporters del Sálvame.
4: Sí, sí.
2: I em comencen a preguntar coses a mi, i dic, a mi em deixes en pau, però a la de ja.
4: La resposta del Mando va ser, si saps comptar, no comptis amb mi, perquè t'arribi.
2: No, saps comptar, no comptis amb mi. Tu vas cap allà, doncs jo me'n vaig al pàrquing. Adiós. Adiós. I vaig marxar més ràpid que corrents.
4: És una mica el que li estarà passant a la Shakira, amb un altre nivell, però clar, és
2: sí,
4: veritat.
2: Sí, però els amics de la Shakira haguessin fet, davant d'això haguessin fet, no, veniu a mi que us ho explico tot.
3: Home, resulta... aquests, déu-n'hi-do,
4: El cas és que Shakira ha deixat a Madrid, just en aquest moment, un mes absolutament salvatge. Han estat 13 concerts al Macondo Park, com deies, i se'n parla d'uns 700.000 espectadors en total, Ahí te dejo Madrid, en el últim cap de setmana, que no us ho havia explicat, però van aparèixer Maluma, Belle, Dani Martín, Laura Pausini, Bizarrap, amb Maluma va cantar diverses coses, i sobretot aquest tema nou que ha tret, que la gent també està analitzant a qui anirà dirigida aquesta cançó nova que va estrenar fa uns dies amb Maluma i va cantar a l'escenari amb ell.
2: Aquesta gent que està analitzant les cançons, una cançó nova, ja està analitzant a qui va dedicada a això. Tot bé a casa, aquesta gent?
3: Bueno, però escolta, és una cosa que ha començat ella. Ella ha començat amb el tema del hate, la cançó de Bizarrap i tal, ho ha posat en safata i ara tothom, doncs, evidentment...
2: Ella canta una cançó i ja està.
3: Evidentment, però la...
4: No, però és que hi ha més, perquè enmig de tot això... Ella també va nombrar una persona del passat, un exnòvio, vaja, perquè en el concert, l'últim concert, el de comiat, Shakira va donar les gràcies públicament a Antonio de la Rúa, la seva exparella, abans de Gerard Piqué, que actualment forma part del seu entorn i que l'ha ajudat en aquesta etapa i en aquest projecte a Madrid. Llavors, precisament ella va dir alguna frase així com durante un tiempo fuiste mi compañero y ahora eres un gran amigo. O sigui, va deixar anar això. Aquesta és la cronologia sentimental de Shakira. No sabem com anirà avançant, si aquest noi es devindrà parella o simplement quedarà amb un amic més.
2: Molt bé, doncs a veure què passa. En qualsevol cas, des d'aquí els periodistes, segueu tirant dels companys, els amics de l'entorn de seguida, que estan disposats a explicar-ho absolutament tot. D'aquí, gràcies, Ares.
4: A tu sempre.
2: 8 minuts i les 7 del matí.
1: Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
2: Saps allò quan notes el cos que va canviant de temperatura?
3: És horrorós, això, eh?
2: Mal de coll...
3: Tu com estàs? Que ens has dit estaves una mica empiucat.
2: Estic descrivint el que sento, eh? Mal
3: ara
2: de coll.
3: Ara mateix, mora.
2: Sí, un estat anímic decaient... Bé, en fi. Amb la tardor arriba... Amb la tardor arriba la baixada de temperatures, el canvi d'hora, els moniatos i, inevitablement, el virus.
3: Sí, però tranquils, que no arriben tots de cop. N'hi ha uns que arriben abans i uns altres que arriben més tard. Coneixem avui quin és l'ordre d'arribada dels virus respiratoris més comuns, segons els experts. A què ens hem, d'esperar? Doncs mireu, hi ha un estudi que s'ha fet per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en dades recollides entre el 2022 i el 2025. I gràcies a aquestes dades s'ha confirmat un calendari d'arribada dels virus ben estructurat, ordenat, endreçat.
4: Que venen ordenats.
3: Que venen ordenats.
4: Ah, molt bé,
3: cadascú al seu moment.
4: S'agraeix.
3: S'agraeix, perquè així sabem, com a mínim, tenir previsió. Sí. Concretament han identificat l'ordre d'arribada del SARS-CoV-2, el coneixem molt bé, el virus de la Covid, el BRS, que és el de la bronquiolitis, i el de la grip. El primer de la llista en arribar ha estat el de la Covid.
2: Teniu els símptomes de cada un o no?
3: Sí, tenim els símptomes,
2: fantàstic,
3: per saber identificar-los. Però us he de dir que el virus de la Covid no s'associa tant a la tardor i a l'hivern com la resta. És el que es diferencia més de la resta. És a dir, ell té el seu pic d'incidència a finals d'estiu.
2: No és estacional.
3: No és estacional, exacte. Per tant, les campanyes de vacunació no poden ser tan estructurades com en la resta de casos. Sembla que es comporta de manera diferent. Contràriament, com us dic, el seu creixement principal és a l'estiu i el seu pic el viu entre l'agost i el setembre. De fet, no fa gaire, fa 2-3 setmanes, va créixer un 167% i va portar doncs, les primeres congestions, perquè són els símptomes, eh? Congestió, febre, tos... Recordeu que
2: símptomes.
3: Sí, no, perdoneu, les primeres cepes, no? O com es deien? Les primeres...
2: Les primeres fornades.
3: Sí, exacte. Les primeres...
2: Variants.
3: Ara, perdona, sí, variants. Correcte. Portaven també la pèrdua...
2: M'he esgotat.
3: La pèrdua de l'olfacte, en aquest cas, ja no és així, ja no estan així, però la bona notícia és que ja va de baixada, eh? Si no l'heu passat la Covid aquest any, la probabilitat a partir d'ara és cada vegada més petita. Creuem els dits.
2: Vinga, va. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Aquesta és la segona, no? La que ve ara?
3: Ara és que estem immersos de ple, perquè ara la Covid ja va marxant, i estem immersos de ple en el segon protagonista en arribar, que és el virus respiratori sincicial, el BRS, el famós culpable de la bronquiolitis. Aquests dies ja està començant a córrer, el seu pic màxim s'espera cap al novembre, i aquest virus comença a poc, eh? Amb els clàssics esternuts, no en trobo gaire bé, que el fred...
2: Que estic pensant amb els nens que quan tossen i tenen aquella tos que és tan... veus la caixa toràcica que fa com una reverberació, que sembla que t'hagi de tirar un... No sé,
3: una arma massiva. Sí. Doncs la tos aquesta, una mica de febre, això sí, molta atenció precisament als nadons, als nens petits i la gent gran, que aquest virus es pot complicar, la situació es pot posar més greu. I ja per rematar, l'any, quan passem aquest BRS, o el famós culpable de la bronquiolitis, al desembre arribarà la veritable reina del drama, que serà la grip. A diferència de la Covid i el BRS, que comencen a poc, la grip arriba de cop, eh? Et deixa caos tècnic el primer dia. Un dia estàs bé i l'altre estàs com si haguessis corregut una marató sense entrenar mai a la grip.
2: El que tingui jo. Oriol, bon dia.
5: Good morning.
2: Ui, ha sentit pluja, Oriol, eh?
5: A veure, sí, com que et fa mandra dir fins i tot.
4: Sí,
5: bon
4: sí.
5: Dia, morning. Què vol dir morning?
2: Madenes, bon dia, bona sort.
6: Bon dia, com esteu?
2: Morning.
3: Doncs aquest, el virus de la grip, ja ho sabeu, comença amb febre molt alta, mal de cos, dolors musculars, cansament... La part positiva de tot plegat és que Salut preveu que les vacunes d'enguany tindran una alta eficàcia perquè la variant de la grip és exactament la mateixa que la del 2025. Per tant, l'any passat va provocar molts casos, però pocs ingressos hospitalaris, així que ja ho sabeu, mocadors a la butxaca i tapeu-vos que venen els virus.
2: Gràcies, Montse.
3: A vosaltres.
2: Vinga, va, fins ara.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
2: A veure, tots tenim alguna cosa a casa que no fem servir perquè és massa bona i estem esperant l'ocasió perfecta.
4: Sí, és que ahir em vaig inspirar perquè, clar, el Badon va recomanar una botella de cava que portés en una taula el dissabte passat.
2: És veritat.
4: I després vaig pensar, i després parlant amb gent, no, jo tenia una casa i tal. Dic, això en guarda ampolles a casa?
3: Sí, sí.
4: I per què les guarda, les ampolles? Per què no les compres?
5: Perquè te les regalen i no veus, per
4: clar,
5: exemple.
4: Llavors, avui precisament us porto les 5 coses que més es guarden per una ocasió especial i que, escolta, si no vigileu, les estreneu l'any 2047.
2: Vinga.
4: I per començar, doncs, això, una ampolla bona, un vi, un cava, un licor, les compres o te les regales i pensen, aquesta la guardarem per un dia especial. Escolta, arriba Nadal i és massa típica per Nadal. Un aniversari, pot ser millor una altra. Un sopar amb amics, no, que no són prou especials. I l'ampolla ja porta més anys a casa que alguns familiars. En quart lloc tenim la roba bona, diguéssim, aquell vestit, aquella camisa o aquelles sabates que no et poses perquè, escolta, et sap greu gastar-les. Doncs aquí hi ha una tragèdia preciosa, un dia te les proves i ja no et van bé, clar. Has protegit tant la peça que has aconseguit que no l'utilitzis mai. En tercer lloc tenim la vaixella o els gots bons. Això passa
2: sí,
4: molt, també, eh?
2: Sí,
4: perquè això és molt de casa. Els plats normals es poden trencar, els bons millor que no. I no els traiem mai. Però arribem als dos últims. Un perfum o una crema cara, eh? Te la poses amb comptagot, és un perfum que t'encanta, però clar, és caríssim i dius, ah, en ocasions especials. I allà dure anys i anys. I en el número 1, allò que encara tenim amb etiqueta. Aquesta és la reina, és una peça de roba, unes sabates o una bossa, qualsevol cosa que vas comprant, i dius, ja m'ho posaré quan tinc una ocasió especial. Ja han passat mesos, l'ocasió especial no ha arribat, però l'etiqueta continua allà forta, eh? Resistent.
2: Doncs aquest seria... M'identifico molt amb l'etiqueta, eh?
4: Sí, també, no?
2: Jo em vaig comprar unes botes que m'agradaven molt, uns botins, i després els vaig tornar i els vaig dir, si eren molt guapos, els vaig tornar a comprar.
3: Quin lío, la botiga, que no torni.
2: I fa un any que estan a la caixa. En fi, algun dia els d'això. Vinga, va, anem ràpidament, al preu just.
1: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort.
2: Vinga, bé, amb la tardor, el calamar guanya protagonisme a les peixateries i és un dels productes més buscats per preparar bons plats de temporada. Però els preus poden variar força segons el mercat. Quant costa avui el quilo de calamar fresc, Montse?
3: 22,50.
5: 15.
3: 18. 20.
2: 15, 18, 20, 22, 50. La resposta a la tornada. Arribem a les 7 en punt del matí. Acabem la primera hora del Bon Dia, Bona Sort. És 15 d'octubre del 2026, el dia que ens devem sabent que la precampanya centra l'actualitat. Segons el darrer baròmetre del CIS, el PSOE ampliaria avantatges respecte al Partit Popular a les eleccions generals.
3: Sí, el Partit Socialista obtindria el 34% dels vots i se situaria a 11,8 punts d'avantatge del PP, unes dades recollides en plena mobilització social en matèria d'habitatge pel desnonament de la Mari Carmen i el posterior rebuig al Congrés dels decrets per fer front a l'emergència habitacional.
2: Mentrestant, a Catalunya el PSC guanyaria les eleccions generals, seguit d'Esquerra Republicana, PP i Vox.
3: Sí, el PSC calcaria el resultat actual amb 18-19 escons, segons la segona onada del baròmetre del CEO, i amb un treball de camp que es va fer just abans de la convocatòria electoral. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana, que saltaria de 7 a 10-11 diputats, mentre que el PP i sobretot Vox anirien a l'alça respecte als comicis del 2023, que obtindrien entre 6 i 7 i 5 i 6 diputats respectivament.
2: Mentrestant, els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona i reclamen mesures estructurals per salvar el sector.
3: Sí, uns 200 tractors arribats d'arreu de Catalunya van participar ahir a la marxa lenta convocada per Unió de Pagesos al centre de Barcelona, demanant una reforma estructural per salvar un sector que asseguren porta any patint crisis consecutives. A més, recorden que les mobilitzacions no s'aturen avui. La propera serà el 28 d'octubre amb una tracturada unitària a Madrid.
2: I el Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'exalts càrrecs per l'1 d'octubre i l'acció exterior.
3: Els amnistiats van ser demandats per la Fiscalia i Societat Civil Catalana pel presumpte ús irregular de fons públics per promoure internacionalment el procés independentista i organitzar el referèndum de l'1 d'octubre. En la resolució, el Tribunal remarca que no ha quedat acreditat que les despeses qüestionades s'haguessin realitzat amb fons públics provenients del pressupost de la Unió Europea. Els absol d'aquesta manera del pagament conjunt de prop de 5 milions d'euros.
2: I la inflació ha fregat el 5% el mes de setembre, segons les dades dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: I s'ha situat en un 4,9%, el que suposa un increment de 6 dècimes respecte a l'agost. No es registrava un augment dels preus tan elevat des del febrer del 2023. El transport és el grup que més contribueix a l'augment de la inflació, i és que el gasoil i la gasolina s'han encarit al voltant d'un 30%. A Catalunya, els sindicats reclamen mesures contra la inflació i el govern espanyol diu que les mesures d'ajuda posades en marxa, com ara els 20 cèntims de descompte per litre als carburants, s'estan alleugerint aquesta pujada de preus.
2: Són les 7 i 3 minuts del matí, anem pel temps. Aquest dijous a Catalunya serà tranquil, assolellat i amb temperatures suaus. Al matí pot haver boires i núvols baixos a l'interior que s'aniran desfent amb el pas de les hores.
3: No s'esperen avui pluges significatives i les temperatures màximes se situaran entre els 22 i els 25 graus, amb un ambient agradable per aquesta època de l'any.
2: Ens anem cap al rei del Tòmobil Club de Catalunya a veure com tenim la xarxa viària catalana. En RAC, bon dia.
6: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident de fa tot just una hora aproximadament. Ha estat a les 7:17 amb Montcada i Reixac, en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no hi ha altres incidències, però sí que destaquem, doncs, alguns punts ja amb retencions habituals, com per exemple en tot el nus de la Trinitat, i retencions que arriben des del Vallès per la C58 des de Cerdanyola, o també per la B20, en aquest cas des de Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud, que de retruc afecta a tot el nus de la Trinitat, i també, doncs, com a conseqüència hi ha retencions a la Ronda de Dalt, en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron, i també a la Ronda Litoral, en aquest cas amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies, Ferran Aràndiga, des del Rei d'Automòbil Club de Catalunya. Bon dia i bona sort. I aquest és el moment viral del dia.
7: Ai, la puta toalla, pàgino.
8: It's perfect. Yo entiendo, pero así no. Raf, pídemelo a mí. Y yo se lo pido. No puedo repetir, tú sabes lo que dijiste. No puedo repetir ahora.
4: No puedo repetir,
8: no.
4: Digo el árbitro, yo puedo repetir el que digo.
2: Pues sí,
4: diu, dame la puta toalla, coño, i això que acabeu d'escoltar va passar ahir al Masters 1000 de Xangai. Rafa Jodar, de 20 anys, aquest tenista, estava jugant contra Botic, i a l'inici del segon set va perdre els nervis amb un recollidor de pilotes i li va esclatar aquesta frase.
2: No, va perdre els nervis, no, va perdre l'educació.
4: Exacte. L'àrbitre ho va sentir, li va posar un warning per conducta antiesportiva, i quan ell va protestar li va deixar clar, així no parlem amb ells, li va dir. Després va calmar, va acabar remuntant el partit i es va classificar pels quarts de final, però hi ha hagut molta polèmica,
5: jo pensava que hi hauria molt de hate, de fet era un dels candidats a portar-lo en el hit hate, però en canvi m'ha sorprès que en els comentaris no calma xitxa.
3: Ah, no? Jo pensava que
5: sí,
3: precisament...
5: També, però en canvi, mira, l'he descartat perquè no hi havia hate, precisament, m'ha sorprès.
3: Doncs quina vergonya que no ens indignem amb això, perdoneu, eh?
2: És el que dèiem, que això fa més grans els grans.
4: Exacte.
2: Sí, mai ens imaginem un Rafa Nadal demanant la tovallola d'aquesta manera, o un Roger Federer demanant la tovallola d'aquesta manera.
5: I a qui li demanes, a més, no? Que són persones que estan allà, la majoria d'ells voluntaris, que dius, ostres.
2: Sí, voluntaris, són nens de club,
5: clar,
2: i nenes...
4: Que admiren els tenistes amb els que estan, o sigui, és al·lucinant la mala educació d'aquest noi.
5: Sí, bé, mal perdre, no?
2: Mal perdre i molt males maneres.
5: Sí, sí.
2: I al final... És que jo crec que s'hauria de ser més contundent amb això. Absolutament
3: sí,
2: més contundent.
3: Sí, que la propera s'ho pensés més, la veritat, sí.
2: No? Vull dir que passa una actitud, o sigui, qualsevol, amb referència cap al recull de pilotes, amb de males maneres i amb un to despectiu, fora, tu.
5: Sí, sí, és que és intolerable.
3: De veritat.
5: És com una agressió, no?, en qualsevol cas, en aquest nano.
4: Evidentment.
5: Que ho recordarà tota la vida, pobre.
3: Sí, sí, absolutament, clar.
2: Són les 7:06 minuts del matí. Anem a parlar del que va passar ahir a l'Olímpic de Roma, i és que el Real Madrid va aconseguir una victòria en extremis per 3-4 al camp de la Roma, després d'arribar al minut 83 perdent per 3-1. Quan l'equip semblava derrotat, Carlos Espí ha iniciat la reacció, Endrick ha empatat i Rüdiger ha culminat la remuntada al minut 90 amb Arda Güler com a gran protagonista en les jugades a pilota aturada.
3: El partit, però, també ha deixat en evidència les mancances tàctiques del conjunt de Mourinho i el rendiment decebedor d'algunes de les seves grans grans estrelles, especialment Vinícius. La crònica qüestiona les decisions inicials de l'entrenador i reivindica els futbolistes habitualment condemnats a la banqueta. Han acabat salvant una nit, això sí, que semblava destinada al desastre.
2: I encara sense deixar el Real Madrid, Vinícius es queda sense clàssic després de rebre 4 partits de sanció.
3: La Federació Espanyola ha sancionat el brasiler amb 4 partits, 2 per estirar els cabells a Nathan Saliba del Villarreal i 2 més també per protestar de manera agressiva a l'àrbitre després de ser expulsat. Es perdrà d'aquesta manera els partits contra el Sevilla, el Barça, el Racing de Santander i el València.
2: I el PSG, sense deixar la Champions, goleja el Manchester City per 4-1 i deixa en evidència l'equip de Maresca.
3: El Paris Saint-Germain ha dominat el Manchester City amb una exhibició ofensiva al camp anglès. Doué, Dembélé i Vitinha han encarrilat la victòria parisenca abans del descans, aprofitant les nombroses debilitats defensives dels locals. A la represa, però, Haaland ha retallat distàncies i el City ha intentat reaccionar, tot i que un error clamorós de Donnarumma, exporter del PSG, ha facilitat el quart gol dels francesos.
2: Aquesta derrota contundent per Maresca, que ha vist com el seu equip quedava superat davant la mirada atenta de Pep Guardiola, que estava convidat en aquest partit.

0: Mentrestant, la premsa europea rendeix al Barça de Flick i a l'espectacle de Lamine Yamal.
1: Mitjans com l'Equip, Bild, The Times i la Gazzetta dello Sport elogien la remuntada del Barça contra el Galatasaray, recordem, 1-4 i la seva desena victòria consecutiva. La premsa destaca especialment Lamine Yamal, perquè va ser decisiu amb dues assistències i també diverses jugades de talent, i la capacitat de l'equip de Hansi Flick per reaccionar en general també davant de les dificultats i acabar amb un domini del partit. I said, okay, my infatuation is translating
0: to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you. És la música de Tyler, The Creator, signarà la samarreta del Barça pel Clàssic amb una edició de gairebé... per un cèntim, Per un cèntim. 500 euros.
1: Avui el Barça presenta aquesta col·laboració amb el raper nord-americà Tyler, The Creator, per al Clàssic del 25 d'octubre. La samarreta substituirà el logo de Spotify pel de Golf Wang, la marca de moda de l'artista. L'edició limitada, com deies, costarà 500 euros, vaja, 499,99. Inclourà altres peces... Un cèntim és un cèntim, és veritat. I inclourà també altres peces exclusives, com una jaqueta bomber marró. Tyler serà el nou artista que participa en aquesta iniciativa, recordem, seguint les passes de figures com Rosalía, Coldplay, Ed Sheeran, Karol G o Travis Scott.
0: O Rolling Stones.
1: Entre d'altres, o Rolling Stones, correcte.
0: I acabem, Gaspar ratifica després de les crítiques per les seves paraules sobre Messi.
1: L'expresident del Barça ha aclarit ara que les seves declaracions no pretenien ser un retret a Messi, sinó més aviat una mostra d'afecte i també a causa del desig que rebi un homenatge al club. Gaspar ha defensat que el jugador és el millor de la història i que el Barça li deu molt, però insisteix que hauria de tornar per acomiadar-se de l'afició.
0: Bueno, no sé si dona peu a la confusió. Em sembla que va ser molt clar.
2: Sí, Gaspar, pobret.
0: Una altra cosa és perquè li han caigut per tot arreu.
2: És que en Gaspar a vegades està més bé callat. Li encanta parlar.
0: Vinga, va, que comencem aquesta nova hora del Bon Dia i Bona Sort. D'aquí a 4 arribem a 7:45 del matí.
3: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
0: D'aquí 4 minuts arribem a 7:45 del matí. Comencem el bon dia i bona sort en aquesta nova hora. Comencem, no. Ja fa estona que hi som, però vull dir que comencem aquesta nova hora. Que de fet fa 10 minuts que hi som, també. A fi, que avui sortirà el sol a les 8:03 del matí, que ens deixarà el sol quan faltin 2 minuts per a 7:45 del vespre, que estem en el programa 244, que falten 70 dies per Nadal, que per les vacances...
2: Sí, acabarà el programa i encara no haurà sortit el sol. Us adoneu d'això?
0: Sí.
2: És que té un idó,
0: Avui
2: encara
0: acabem el programa a nit,
4: Ai, no em digueu això.
0: Li queda una setmana
4: No, ho porto fatal.
0: Li queda una setmana i mitja.
2: Sí, però després encara ve l'altra, que és pitjor, que llavors a la tarda és de nit a les 6.
0: És igual, nosaltres estem dormint a aquella hora. Sí, ja pot ser de nit.
4: Hauríem.
0: Saludem els companys del control tècnic, en Jaume Barret i el Gorka Delgado, i a la producció Mario Cervera i el gran David Alcalde. Dèiem que amb la tardor el calamar guanya protagonisme a les peixateries i és un dels productes més buscats per preparar bons plats de temporada. Però els preus poden variar força segons el mercat. Quant costa avui el quilo de calamar fresc, Montse?
1: 22,50.
2: 15, per dir alguna cosa.
4: 18 euros.
0: 18 euros.
4: 20.
0: Poc calamar compreu,
4: No pot ser que és més car.
1: A veure,
2: és
1: què?
2: És que no, jo no et sabia dir ni si anem curts ni si anem excessits.
0: Si el compreu al mercat a Reus, us costarà 27 euros.
4: Què dius?
0: Si el compreu a Torroella de Montgrí, 35 euros.
4: Ostres, mare meva. Així però què passa amb els calamars?
0: Així està. Tu has provat un bon calamars?
4: Clar, un bon calamar té
1: val la pena, val la pena.
0: No té res, que no té res a veure, És que estem, és que ja és un altre,
2: Bueno, és com l'altre dia que tu deies que el pop no t'agradava gaire, em passa el mateix que tu,
0: No és que no m'agrada, m'agrada molt.
2: Però has provat el pop, perquè jo no ho havia fet fins l'any passat, a Galícia. És que és un altre pop. El pop a Feira, tu el proves i dius, ostres! Però llavors el pop que ens venen a Catalunya, què és?
1: És veritat,
2: és que no té res a veure.
1: Vaig estar a Galícia aquest estiu.
2: Jo em va passar per Cap d'Any i vaig dir, ostres, i vaig descobrir el pop. A mi el pop aquí no m'agrada, però el pop a Galícia... no pararia de menjar-lo.
0: No parlem de menjar aquestes hores. Perquè...
1: Peix marisc en general, a Galícia.
2: Sí, bueno, ai, sí. I el preu.
0: Sí, és un altre...
2: Un altre lloc.
0: És una altra lliga. Ara també et dic una cosa. Pots menjar també els muscos o canyuts del Delta, que també són boníssims.
1: Boníssim.
0: O pots menjar les gambes de Palamós o d'Arenys.
5: Sí, sí, però els cargols de Lleida, són boníssims.
0: Estem parlant de coses de mare, eh?
5: Bé, deixa'm a mi que jo parli de les coses que vull. Els cargols de Lleida, boníssims.
0: Parla de cargols de mare.
4: M'acabeu de donar una idea per la catalaneta. Per portar un recull dels millors menjars que tenim aquí a la nostra terra.
1: Se m'ha fet la boca. Combinació d'origen, molt
0: faltaran, bé. Et faltaran capítols.
4: Ho sé, ho sé.
0: Tal dia com avui. Un 15 d'octubre, però del 1940.
1: Va passar que l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, va ser afusellat al castell de Montjuïc.
6: Qui va ser Lluís Companys? Què va representar aquell president de la Generalitat que va succeir l'avi Macià i que va morir afusellat l'any 1940 per l'exèrcit franquista? Qui va ser realment aquest home que es convertí, possiblement malgrat ell mateix, en un símbol, en un mite de la Catalunya del segle XX.
0: Tal dia com avui, però del 1962...
1: El govern de John Fitzgerald Kennedy iniciava un bloqueig militar a l'illa de Cuba, un procés conegut com la crisi dels míssils.
7: Todo comenzó con unas imágenes captadas en Cuba por un avión espía de Estados Unidos. Los rusos habían instalado en secreto lanzaderas de misiles de alcance intermedio capaces de llegar a Estados Unidos. El presidente Kennedy se dirigió a la nación para anunciar el bloqueo naval y aéreo de Cuba. Fueron 13 días de nervios en los que el mundo estuvo cerca de una guerra nuclear.
0: Sí, no, si no recordo malament, es va fer una pel·lícula, que sí, de la crisi dels míssils, que a més està molt, molt encertada i molt ben feta. Uh-huh. Ara...
2: Centre de dades.
0: No. Si un centre de dades, seria una meravella. Tal dia com avui, però del 2003...
1: El Museu Casa de Louis Armstrong obria les seves portes al públic. Estava ubicada al barri de Corona, a Queens, a Nova York, on va ser la casa de la residència del difunt cantant durant molts i molts anys. What a wonderful world.
0: Sí, és una pel·lícula que es diu 13 dies. És que no em sortia el nom de Kevin Costner, que era un dels que formava part del repartiment. Una pel·lícula dirigida per Roger Donaldson i que també sortia Bruce Greenwood. Si es veieu tots, direu, ah, sí, que feia, aquest feia de John Fitzgerald Kennedy. Parla dels 13 dies de l'octubre del 62 en què el món va estar a tocar de la guerra nuclear enfocada entre l'atenció de la Casa Blanca i les decisions del govern dels Estats Units davant del descobriment de míssils soviètics amb un vol espia de les forces nord-americanes que van tirar fotografies i que van veure aquests míssils. La pel·lícula està molt encertada, eh? Il·lustra molt bé el que va passar en aquests dies de que va tenir el món en contenció a tocar d'una guerra nuclear. És un quart i un minut de 8 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort.

0: Vinga, va, un estudi. Sou molt d'anar al teatre, vosaltres? Al teatre...
1: Sí, sí. I de fer-lo.
2: Mira, avui hi vaig.
0: Ahir ho pensava. Tu, quan la teva obra, què?
1: Home, saps què? Ara anem als cines, ara anem.
2: Què dius?
1: Sí, ara actuo als cines, amb la pantalla gran, però jo davant, o sigui, no dins. Però estic més a prop del cine cada cop més, sí, sí.
0: Ara actuarem al cine.
1: Ara els Kinépolis, els cines Kinépolis, ens fan gira per tot l'estat espanyol i comencem per l'Esplau de Cornellà.
2: Que
1: el 28 de novembre actuarem allà,
2: molt bé.
1: A l'Esplau de Cornellà, amb aquella sala, amb aquelles cadires reclinables, meravellós, menges crispetes, rius un rato, i tot això.
2: De aquí a algo ja no queda nada, eh?
1: Ah, estic, ho tinc a tocar ja.
0: Quantes places hi ha en aquell cinema, ho saps, tu?
1: 200 i pico.
0: Molt bé, doncs en regalarem 200 i tinc una, menys dues, vostres pares. El bon dia, bona sort. Un estudi científic confirma que riure en una comèdia teatral pot reduir l'estrès i reforçar els vincles socials. Home, si imagineu amb un cinema 220 escaig espectadors del Bon Dia, Bona Sort.
1: Imagina't, eh? Home, seríem... Podríem fer una
0: quedada tots. Ens iríem coneixent tot el col·lectiu d'aquesta hora del matí.
3: Veure les cares, eh?
2: Bona, molt bé.
0: Un estudi publicat el 2025 a la revista científica BMC Research Notes ha analitzat els efectes de riure durant una actuació de comèdia en directe. Els investigadors van mesurar indicadors biològics relacionats amb l'estrès abans i després de l'espectacle i van observar resultats compatibles amb una reducció de l'estrès en determinats participants. Una altra investigació de la Universitat d'Oxford publicada al Proceeding of the Royal Society B també va estudiar públics d'espectacles en directes i va trobar que riure s'associava a un augment de l'indar del dolor, possiblement relacionat amb l'alliberament d'endorfines. Així doncs, anar al teatre i riure no només pot fer-nos passar una bona estona, també pot afavorir el benestar i la connexió amb les persones que comparteixen l'experiència al teu costat.
4: A mi el meu avi els dirien aquests que fan els estudis poca feina que tenen aquí.
0: Va. Vinga, va, anem a la cançó del dia. Som-hi. Se dispara.
3: Anem amb Post Malone, un artista que coneixem ja des de fa uns quants anys, que va actuar a Barcelona, va actuar, si no recordo malament, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, té cada vegada més i més públic, i ara anem a l'any 2020, perquè va ser un dia com avui quan triomfava els Billboard Music Awards amb 9 premis. Recordem un dels seus èxits, es diu Cycles. Cycles.

0: Viu les festes romanes de Respighi i Corigliano. La banda municipal de Barcelona proposa un viatge del circ contemporani de Circus Maximus a les festes romanes. Amb la col·laboració de l'ESMUC i sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana. Entrades a auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
1: Viu la música en català com mai al Catalunya Express Magazine de Ràdio 4. Dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda, el gran aparador de l'actualitat musical del país amb els seus protagonistes i totes les novetats.
2: Catalunya Express, amb Joan Arenyes.
1: I atenció, perquè aquest any celebrem 50 anys de Ràdio 4 i recuperem els grans èxits de la música en català dels últims 50 anys. Connecta amb la teva música. Catalunya Express Magazine, el gran aparador musical del país, a Ràdio 4.
2: Catalunya Express, amb Joan Arenyes. Estàs escoltant Bon dia i bona sort, amb Badollador. Bon dia i bona sort.
3: D'aquí a 7 minuts arribem en punt a 7:45. Tenim els titulars de la premsa escrita. Montse.
4: Avui La Vanguardia diu Conde Pompidou, amb les seves paraules, només queda que el Suprem tanqui la causa del procés. El periòdico llegim, la Unió Europea es rastreja sabotatges russos en 9 empreses de defensa. El País llegim, el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. El Mundo destaca l'home del PSOE a Traxa bandullar més afins després de Jessica. El diari Ara diu s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. La Razón titula Creueras presenta el planeta com un premi que descobreix lectors, i el diari ABC, en paraules de Pardo de Vera, diu Juanma Serrano i Coldo em van pressionar per contractar una empresa a DIF.
3: La premsa esportiva.
4: Mundo Deportivo diu Mac Lamin, i el diari Esport Geni Lamin.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
3: La setmana que ve l'Oriol Clavell ja vindrà amb un tall, eh?
5: Anem reduint.
3: Anem al moment del Kit Kate, Tobin, pels comentaris, les coses que han donat més impacte a les darreres hores a les xarxes socials.
5: I una que no m'imaginava gens. No sé si, qui de vosaltres fa servir LinkedIn?
3: Jo.
4: Una
3: jo
4: mica, també. Poquet.
6: Sí. Gens una mica.
5: Doncs a veure si aquesta noia us representa, perquè mai hagués dit el hate que porta a darrere d'aquest TikTok, d'aquest àudio sobre LinkedIn.
7: ¿Sabéis qué haría yo si tuviese billones y pudiese comprar una empresa? Cerrar LinkedIn. A la mierda, a tomar por culo. O sea, no quiero leer tu vida de mierda. Hoy cierro un capítulo que jamás pensé que tendría que cerrar. Cállate, joder. Te han echado a la puta calle. Y lo vendes como una experiencia transformadora. Proud to share, happy to announce. Y debajo en los comentarios, 14 personas mínimo comiéndose el culo. ¡Qué asco! ¡Qué asco me da LinkedIn! ¿Sabes de qué estaría yo happy to celebrate, proud to announce, de cerraros el puto LinkedIn? Me han ascendido a Senior Executive Global Strategic Director Manager Change Transformation. ¡Qué asco! Me encantaría cerrar LinkedIn y que os fuerais todos a la mierda. Y no tienes que aguantar las memeces que la gente llega a publicar en LinkedIn. Dicho esto, feliz semana.
6: Boníssima, per favor.
3: No.
6: S'ha quedat igual,
5: s'ha quedat. S'ha quedat la tia.
3: Potser no era el vocabulari, però de raó no n'hi falta gens.
6: Està rebotadíssim.
3: Si hi ha tanta tonteria penjada a LinkedIn...
6: Hi ha molt pesat, s'ha de dir.
3: Però, a part, la gent es posa uns càrrecs que és allò
6: sí,
3: de...
6: Sí, que s'ho inventen.
5: Sí.
3: I parles amb segons quines persones...
5: És que més li surt del cor aquesta dona.
3: És que parles amb persones que et posen amb un vocabulari que...
5: Exactament què fas?
3: És allò de... Que estem al Papiol, que no estem a Palo Alto, m'entens? Què m'estàs dient? De què parles?
5: Doncs, bueno, gent que en els comentaris, això és el Tinder empresarial, si todo lo que pone en LinkedIn fuese cierto,
6: uy, sí.
5: Diu, no habría mar para tanto yate. Diu, infinitos CEOs de empresas unipersonales, LinkedIn es un Facebook de postureo, todos son directores, todos son jefes d'eventos, les inviten, reciben premios, en fi, a tothom se n'han fot molt de LinkedIn perquè realment, doncs, jo he pogut escoltar cada càrrec se n'els inventen. Diu, a mi m'agrada incluso, como dicen, a los de recursos humanos. En mi empresa se llama Personal and Culture. Diu, sí, clar, diu, otra se llama Gestión de Talento. Vosaltres també teniu noms i càrrecs d'aquest estil?
8: No, i és que jo no l'utilitzo gens, el LinkedIn, però és veritat que la gent té una cosa amb posar-se càrrecs.
3: No, no, però
8: és
3: que...
8: Jo, clar, que és per dir-li, carinyo, jo treballava amb tu i aquest càrrec no el tenies.
3: Exacte.
8: Però què
3: exacte.
8: Dius, què dius?
3: Jo crec que la gent s'inventa càrrecs.
8: Ho inventes, ho inventes.
5: Va, en fi, mira, anirem, passarem en el quart, que és el de l'exili, perquè, escolta'm, qui ens hagués dit amb tot això que està passant en la Lliga Espanyola que ara qui vol marxar d'Espanya no és el Barça en nom de Catalunya, sinó que és el Madrid. Així de collonits estan i per això hem de recuperar el 4 abans dels pitos de dos quarts de 8.
9: El abandono de la Liga no es una situación fácil, evidentemente. De hecho, es el escenario más difícil al que el Madrid se debería enfrentar. Pero hay que valorarlo. Yo creo que corresponde a los dirigentes del club decir, nosotros nos queremos exiliar voluntariamente. No queremos participar de estas competiciones en el país donde fuimos inscritos y donde nacimos como club. Pedimos asilo político en la Premier, la Liga Italiana, que esto ya existe. El Andorra juega en la Liga Española y es un principado independiente y el Mónaco juega en la Liga Francesa y lo mismo. Mónaco no pertenece a Francia. En el caso de Madrid es una cuestión de decir, señores, lo normal es que te digan que no, pero esa vía hay que explorar. Yo creo que es obligatorio explorarla, ¿eh? Yo la exploraría.
5: Seria maravilloso que us acogierais a la ley de la segunda oportunidad, els hi comencen a dir en els comentaris. Estáis desesperados, gracias por estos vídeos. Si se van a la Premier no darían, no ganarían ni un título, luego dirían que claro, porque como no son ingleses, no les dan títulos. Perquè, clar, aquesta gent de problemes en tenen per tot arreu. Però és clar, de comentaris de madridistes dient que sí, que haurien de marxar, és impressionant.
8: Clar, clar, clar.
5: O sigui, com ha canviat la truita? Ja no saben què fer. Ahir ja ho vau veure què va passar a la Champions, no? O sigui, que ja estan acusant d'un contuberni perquè el Madrid no guanyi res. Quan realment el Madrid, si no guanya res, és perquè en el camp, pobrets, ahir van haver de pelar un altre cop a l'èpica, no, per guanyar.
10: És bastant trist el mal perdre que tenen.
8: Mal perdre.
10: És molt trist, eh?
5: Clar,
10: és molt trist.
5: I la imatge que donen al món.
10: L'acusament sistemàtic al comitè d'arbitratge de la Lliga de Futbol Professional, cada vegada que el Madrid perd un partit o se li expulsa un jugador...
5: Ahir sancionen a Vinícius i foten el crit al cel per l'hora. Quan, escolten, nois, sempre ho han fet a les tardes.
10: Cada dimecres a la tarda.
5: Quina sorpresa hi ha. I després es queixen dels horaris. El Madrid va jugar un divendres perquè tenia un partit el dimarts. D'acord que ara li han fotut un partit dimecres i dissabte. Però bueno, escolta'm.
10: Anem a l'assenyar els horaris de dos quarts de... A veure si després podem recuperar un altre d'aquests talls. A dos quarts de 8 del matí, recta final del bon dia, bona sort, som-hi.
11: Good morning!
10: Vinga, dos quarts de 8 del matí, 15 d'octubre del 2026, el dia que ens anem sabent que la campanya és el centre de l'actualitat. Segons els darrers baròmetres, el darrer baròmetre del 6, el PSOE ampliaria el avantatge respecte al Partit Popular a les eleccions generals.
4: Sí, el Partit Socialista obtindria el 34% dels vots i se situaria a 11,8 punts d'avantatge del PP, unes dades recollides en plena mobilització social en matèria d'habitatge pel desnonament de la Mari Carmen i el posterior rebuig al Congrés dels decrets per fer front a l'emergència habitacional.
10: I a Catalunya el PSC guanyaria les eleccions generals seguits d'Esquerra Republicana de Catalunya, PP i Vox.
4: El PSC calcaria el resultat actual, 18-19 escons, segons la segona onada del baròmetre del CEO i amb un treball de camp que es va fer just abans de la convocatòria electoral. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana, que saltaria de 7 a 10 o 11 diputats, mentre que el PP i sobretot Vox anirien a l'alça respecte als comicis del 23 i quedarien entre 6 i 7 diputats i 5 i 6 respectivament.
10: Mentrestant, els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona i reclamen mesures estructurals per salvar el sector.
4: Uns 200 tractors arribats d'arreu de Catalunya van participar ahir a la marxa lenta convocada per Unió de Pagesos al centre de Barcelona. Demanaven una reforma estructural per salvar un sector que, asseguren, porta anys patint crisis consecutives. A més, recorden que les mobilitzacions no s'aturen aquí. La propera serà el 28 d'octubre amb una tracturada unitària a Madrid.
10: I el Tribunal de Comptes Amnistia Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'exalts càrrecs per l'1 d'octubre i l'acció exterior.
4: Els amnistiats van ser demandats per la Fiscalia i Societat Civil Catalana pel presumpte ús irregular de fons públics per promoure internacionalment el procés independentista i organitzar el referèndum de l'1 d'octubre. En la resolució, el Tribunal remarca que no ha quedat acreditat que les despeses qüestionades s'haguessin realitzat amb fons públics provenents del pressupost de la Unió Europea. Els absol d'aquesta manera del pagament conjunt de prop de 5 milions d'euros.
10: I la inflació ha fregat el 5% al mes de setembre, segons les dades publicades a ahir per l'Institut Nacional d'Estadística.
4: S'ha situat en un 4,9%, el que suposa un increment de 6 dècimes respecte a l'agost. No es registrava un augment dels preus tan elevat des del febrer del 2023. El transport és el grup que més contribueix a l'augment de la inflació. El gasoil, la gasolina s'han encarit al voltant del 30%. A Catalunya, els sindicats reclamen mesures contra la inflació. El govern espanyol diu que les mesures d'ajuda posades en marxa, com ara els 20 cèntims de descompte per litre, estan alleugerint aquesta pujada de preus.
10: Dos quarts i dos minuts avui de matí. Anem a conèixer quin és el temps per les properes hores. Un temps per aquest dijous a Catalunya que serà tranquil, assolellat i amb temperatures suaus. Al matí pot haver boires i núvols baixos a l'interior que s'aniran desfent amb el pas de les hores. No s'esperen pluges significatives i les temperatures màximes se situaran entre els 22 i 25 graus amb un ambient agradable per l'època de l'any. Anem pel trànsit a la xarxa viària catalana. No m'he donat compte, Montse, i he llegit tot el temps.
4: Em sembla perfecte, fantàstic. Molt bé.
10: Normalment ho fem a dues veus. Saps què estava llegint? I estava pensant en una altra cosa?
4: Has posat el pilot automàtic.
10: No, totalment. He anat amb el... Presenta-t'ho Ferran Aràndiga, va, que així queda repartit.
4: Vinga, va, anem a conèixer l'estat del trànsit amb Ferran Aràndiga.
12: Bon dia, comencem la jornada destacant que hem tingut durant aquesta matinada un accident a la C-17 a Montcada i Reixac, que a hores d'ara, però, ja provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud en direcció Mollet del Vallès. Per altra banda, a hores d'ara no tenim més incidències, però sí que destaquem molta intensitat en la circulació d'entrada a la capital catalana. Tenim cues en tot el vessant Llobregat per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També retencions en sentit nord, sobretot per la C32 des de Gavà. També tenim retencions que arriben per la C16 des dels túnels de Vallvidrera, on, tot i que aquesta lentitud comença ja al punt de Sant Cugat del Vallès. També el vessant Besòs, cues en totes les vies que acaben al nus de la Trinitat i que de retruc doncs, també afecta a la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès, però també a la

0: castiga el brasiler per estirar els cabells a un rival i protestar després de l'expulsió, una sanció que li farà perdre el partit contra el Barça el 25 d'octubre.
1: I el PSG goleja el Manchester City 4-1 i deixa en evidència l'equip de Maresca.
0: Doué, Dembélé i Vitinha encarrilen el triomf parisenc, mentre que el gol de Haaland i un error de Donnarumma no eviten una derrota contundent del City davant la mirada de Guardiola, que hi era al partit.
1: La premsa europea rendeix el Barça de Flick i a l'espectacle de la Minya Mal.
0: Mitjans com l'equip Bild, The Times i la Gazzetta dello Sport elogien la victòria per 1-4 contra el Galatasaray, la desena consecutiva del Barça, i destaquen les dues assistències de la Minya Mal.
1: I Tyler, The Creator, signarà la samarreta del Barça per al Clàssic amb una edició limitada de gairebé 500 euros.
0: La samarreta del Clàssic del 25 d'octubre lluirà el logotip World Golf Wank, la marca de moda del raper nord-americà, i formarà part d'una col·lecció exclusiva de gairebé 500 euros amb altres peces com una jaqueta bomber.
1: I Gaspar rectifica després de les crítiques per les seves paraules sobre Messi.
0: L'expresident blaugrana assegura que les seves declaracions no eren un retret, sinó una mostra d'afecte. Reivindica, això sí, que Messi mereix un homenatge al Barça per acomiadar-se de l'afició.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Bé, posats a saber coses que no sabíem, avui, com cada dia, és un moment bo i és una bona hora per saber que hi ha un poble que porta sols a la plaça... Acabo d'explicar tu, perquè si no ja diré, ho diré jo. Em passarà com el temps, que tiraré recte ja, i llegiré això, després llegiré la secció de la Badenes... Fa una gràcia quan m'equivoco, que tothom cuca. Sí, com que tinc la sort d'estar amb gent que mai s'equivoca en aquest programa, eh? Mai.
3: Tens aquesta sort.
1: No, perquè ara m'ha dit el nom de la Georgina Colom.
0: Sí, és que clar, jo sé de que clar, s'ha confós, perquè hi havia una noia que va treballar molt de temps
1: amb mi. La Georgina Colom. Que des d'aquí li envia una forta salutació.
0: Sí, tant. Sí, té un compte d'Instagram d'astrologia.
4: Sí, increïble.
0: La coneixes?
4: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a la Georgina Colom, l'estimada Georgina Colom. Doncs res, és la Badena, és la que hi ha aquí. Sabies que...
3: Hi ha un poble que porta el sol a la plaça amb miralls gegants? És una paranoia la moguda aquesta. El poble es diu Ruscari.
1: Ara podríem contestar a tots. No ho sabíem.
3: Sí, ho sabies? Però,
1: no, dic que no ho sabíem.
3: Però?
1: Fins ara havíem viscut prou tranquils.
3: I podíeu viure
1: tranquils. No, ara viurem molt millor.
3: No, és que és curiós, perquè això és a Noruega, ¿vale? I el poble està encaixonat en una vall tan profunda que durant gairebé tota la tardor i l'hivern el sol no arriba al centre del poble.
4: Uf!
3: És curiós, llavors, com que passar mesos sense el sol directe no és gaire alegre, que diguem, doncs van instal·lar tres miralls gegants dins la muntanya, uns 450 metres per sobre del poble. És a dir, els miralls es van movent automàticament seguint el sol i el que fan és reflectir la llum cap a la plaça principal. És a dir, no poden moure la muntanya, així que han decidit moure el sol.
1: Està bé, perquè estàs al mig de la plaça del poble, et fa allò garrateta i et fa una... Et deixa els ulls carbonitzats.
3: Tu imagina't, entre tots tres els miralls sumen uns 51 metres quadrats i creen a la plaça una zona il·luminada d'uns 600 metres quadrats. La idea és molt més antiga del que sembla, eh? Ja es va proposar l'any 1913, però en aquell moment no hi havia la tecnologia suficient per fer-se realitat. Llavors van haver d'esperar exactament 100 anys. Els miralls es van inaugurar l'any 2013. Abans d'això, el poble havia intentat buscar una solució bastant curiosa, i és que el 1928 van construir un telefèric perquè la gent pogués pujar a la muntanya simplement per anar a buscar el sol. Què et sembla? T'imagines?
1: Em sembla una meravella.
5: A veure, ara digue'm el nom del poble per no anar-hi gaire mai.
3: Rjukan, a Noruega.
1: Saps aquelles ulleres de l'eclipse? No les guardis molt lluny.
4: Exactament.
1: D'aquí 6 minuts, 3 quarts d'avui. Va, que tenim regal, ens anem al Palau de la Música. Epa. Qui vol anar al Palau de la Música? 900 630 630. Ja podeu trucar al telèfon del directe. 900 630 630.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: I és que avui us portem un pla cultural d'alt nivell per anar al Palau de la Música Catalana. Com fa que no aneu al Palau?
0: Molt, força.
5: Molts anys.
3: Sí, fa temps.
4: Estic per trucar, eh?
0: Ah, no, l'any passat vaig anar. Vaig anar amb el meu pare.
1: Meravella. Regalem una entrada doble per l'espectacle El millor dels mons possibles. Un diàleg extraordinari que...

0: És la ironia del filòsof Voltaire amb la música en directe de Mozart i Bach. Una vetllada única de música i literatura amb l'actor Guillem Balart. Si voleu anar-hi, 900-630-630. Si voleu viure aquesta experiència en un marc incomparable, ja podeu trucar al Bon Dia i Bona Sort. Va, anem a recollir la trucada. La tenim? Si té el telèfon a l'orella, aquell senyor. Bon dia i Bona Sort. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Amb qui parlem?
1: Amb Yolanda.
0: Yolanda, des d'on truques, Yolanda?
1: Des de Barcelona.
0: Des de Barcelona, molt bé. Estàs a casa o estàs al cotxe? On estàs, Yolanda?
1: Camí de la feina.
0: Tardes...
1: En caravana, com la majoria, en caravana.
0: Oh, quina mandra. Tardes molt de casa a la feina?
1: Mitjoreta.
2: Perquè... Amb caravana inclosa, mitjoreta?
1: Sí.
0: Ah, escolta'm, a què et dediques tu?
1: Administrativa,
0: molt bé, Yolanda. D'on ets? De Barcelona?
1: De Barcelona, sí.
0: I la feina està a Barcelona, també?
1: Sí, mitja hora. Seria per sortir de Barcelona.
0: Mira, Yolanda, escolta'm, deixa que et digui una cosa. Jo tardo menys des de Caldes d'Estrac, al Maresme, fins a Barcelona, que el que tardes tu des de Barcelona fins a Barcelona. M'entens o no? Passa que, clar...
2: Clar, l'hora.
0: Però vull dir que tardo menys. Això és segons els horaris.
2: Sí, ara és hora punta, clar.
0: Yolanda, si surts 3 hores abans...
1: Arribo d'hora i trobo aparcament.
0: Amb 10 minuts et plantes a la feina. Escolta'm, Yolanda, quan és el teu aniversari?
1: Oh, el juliol.
0: El juliol. Doncs com que no et vam fer el regal, te'l fem avui. Així que te'n vas al Palau de la Música, que gaudeixis molt d'aquest espectacle. Qui serà la teva parella de ball per anar a veure això?
1: La meva dona.
0: La teva dona. Com es diu la teva dona?
1: Gemma.
0: La Gemma, molt bé. Doncs la Gemma i la Yolanda cap al Palau de la Música.
2: Quina enveja em fan.
1: Molt bé.
2: Fem un lloc,
1: gràcies.
2: Fem un lloc que jo també vinc.
0: Doncs mira, doncs truca.
2: Clar, mira. Que fàcil.
0: Una abraçada, Yolanda, bon dia, bona sort.
1: Adéu.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.

0: Vinga, va, anem a les top de l'any. Avui un protagonista... Bé, de fet, aquest home té una història a la Sala Celeste, ara explicarem qui és. Va sortir, si no recordo malament, no sé si portava una ampolla vodka, ja fa molts anys, eh? Va dir bona nit, Barcelona, i ja no va dir res més.
1: Ostres.
0: No, va caure desplomat.
2: Això va fer, eh?
0: Sí.
3: Ah, sí? Ai, d'aquí parlem, estic amb curiositat.
1: Això va ser concert, o sigui, abans de començar el concert, vaja, clar.
0: Sí. Jo no vaig estar al concert, però gent que va estar al concert m'ho va explicar, que havia passat això.
3: Wow. Qui és? Va, estem parlant d'Ali Campbell, dels UB40. Per què? Doncs perquè un dia com avui, la banda UB40 aconseguia el número 1 als Estats Units amb aquesta emblemàtica cançó.

Una cançó doncs, que marcava la seva carrera com les que hem preparat per bé, repassar una mica els seus èxits més importants. Aquest tema era una versió que feia d'un clàssic d'Elvis Presley.

0: Reggae a aquestes hores del matí, escoltant aquesta Can't Help Falling in Love with You.
1: Això ho escoltàvem al nivell.
2: I tant.
1: Hi havia una discoteca a Mataró que estava al carrer Tituan, la típica discoteca...
2: Poble.
1: Que, per cert, que van tancar per una denúncia d'una persona que va fer la denúncia del carrer Argentona.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Això no ho sabia.
1: A l'altra punta de la ciutat.
3: No fotis.
1: Sí, sí, però que hi devia molestar les motos que devia pensar que anaven cap allà. Arribaven al cap de 4 dies a la discoteca.
2: Sí, sí, els de la carretera de Mata, també.
1: Sí, que dies enrere recordava que això podré... Ara podràs empatitzar. Que entraves a la discoteca i era tot de moqueta, al terra, a les parets.
2: Miralls, també.
1: Miralls per tot arreu. Feia una olor ambientador Paco Rabanne, també.
3: Ai, quin horror.
1: Hi havia, com es deia?
2: L'Angelet.
1: No, l'Angelet no. En Petro?
2: En Pepo.
1: En Pepo.
2: En Pepo, que hi ha.
1: En Pepo, que era el senyor... Sempre estava enfadat. Fumava com un carreter. Com una mala... Calla, fumava tothom.
3: Clar.
1: La moqueta quedava una pulota.
3: Oh, mare meva. Quina cançó em va dir.
1: I sonaven aquestes cançons. I després se'ns va ocórrer, vam agafar un xiringuito a la platja.
2: Ostres.
1: I el vam convertir.
2: Allò és increïble,
1: va ser un dels primers xiringuitos en plan de nit de festa.
3: Sí.
1: Vam col·lapsar la Nacional 2. Va sortir
3: què
1: fins
3: dius?
1: I tot...
2: Va, sortir,
1: va, sortir, va sortir fins i tot a portar la Vanguardia.
3: Va ser...
1: No, que sí, que
3: sou
1: sí.
3: Sou uns precursors.
2: Va haver-hi un caos. Bueno, és que aquella època el Maresme... No és que estigués de moda, era el següent. Era l'avinguda Jaume Recoder, on hi havia la factoria, el xassis, i tots els pubs, es havia convertit en l'avinguda amb més tràfic de tot Catalunya.
1: Superant
2: a Barcelona, tots els carrers de Barcelona.
3: Sobretot els caps de setmana, no?
2: Sí, no, els caps de setmana.
3: Estic al·lucinada.
1: El xiringuit aquest es deia Platja, jo era el disjockey.
3: Era una meravella. Et podria imaginar que es liava
1: allà. Era una meravella. No us dic com traien els diners d'allà.
3: Ui.
1: Amb bosses de la brossa industrial.
2: No era molts quartos.
1: Era una animalada. Era l'època, era... Escolta'm, luxúria, allà tothom... La gent vivia pel cap de setmana.
2: És que era molt xulo les festes a la platja.
1: Era molt divertit.
2: A més, quan no era típic encara fer festes a la platja, algunes festes fins i tot de l'escuma havia fet en aquest xiringuito.
1: Sí.
2: És increïble.
1: La bona notícia és que era molt divertit, que molta gent, la mala notícia és que en un mes van tancar el xiringuito. I mai millor dit, van tancar el xiringuito. Es va acabar. Ostres. Què més, Montse?
0: Després d'aquesta versió d'Elvis Presley, escoltem una altra versió que fèiem de Sonny and Cher. Baby, I got you, baby. I got you, baby. I got flowers. En aquest cas, amb la companyia de Chrissy Hynde de The Pretenders. Una més, Kingston Town. Kingston Town. The place I long to be. I per últim, una de les cançons que va marcar la seva etapa dels anys 90, que va sonar arreu també, aquesta, Higher Ground.
1: I és la típica música que em poso per fer dissabte?
0: Home, bon rotllo.
3: Per fer neteja, també, no? Va bé,
1: sí,
3: estàs animat allà, passant l'escombreta.
1: Que dissabte seria això, fer neteja.
3: Sí, sí.
1: Per fer dissabte, posaria aquesta, posaria Tren Darby.
0: També,
1: Tiro molt de 80s i 90s per fer dissabte. Tren Darby, Sade.
0: Però Sade, no t'adorms una mica? No t'entenen ganes d'anar al sofà a fer una mica de descans? Va caïna? Perquè, clar, jo i Fordi dius, vale, sí, segueix el ritme, però...
1: La Elo també m'agrada molt per fer dissabte.
0: Home, grans.
1: I després recopilacions de... A veure, això és una meravella, això per fer dissabte.
0: Ui, sona molt bé,
1: És una meravella. Puja.
0: Boníssima.
3: Molt bona.
1: Aquí és el moment del flis-flis i després anar passant el d'això.
3: És que m'estic imaginant l'escena.
0: Sí, fent passes de ball i tot, Sí.
3: Molt bé.
1: I saps per què faig dissabte amb això? Perquè
0: ho era
1: data quan estava... De quan vivia amb els pares, que quan feia dissabte al cap de setmana, a mi sempre em tocava tenir que netejar els peus de la cadira. I a casa els pares hi havia cadires per avorrir, sempre, amb el flis-flis i passant el pols a la cadira. Tot el dia arrossegant-me per terra.
0: És la típica zona que no te'n recordes.
1: I després, el col de cremar a les rajoles de la cuina. Mm. Per desinfectar...
0: Ben
3: desinfectades.
1: Ui, jo et feien fer feina, Sí.
2: No penses que surten els truquillos?
3: Ah, de la raó.
1: Anem als truquillos.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Ara que fa fred, anem als truquillos per mantenir la llar calenta, com a mínim perquè no es refredi més del compte. Mm. Preneu nota, sobretot tu. Tu pren nota que sempre a casa teva sempre fa fred, és horrorós. Entres a casa, què tal? I et surt el bau aquest del fred per la boca. Vinga, la serp antivent de la porta.
3: Ai, mare.
1: Heu d'omplir un mitjó llarg amb arròs cru o retalls de roba i l'heu de posar a la part inferior de la porta d'entrada. Així reduireu els corrents d'aire fred sense gastar ni un euro en calefacció.
5: Uau! No sé, no ho veig, Badó, no, no ho penso provar.
2: La serp? És que jo encara estic... Encara la serp?
3: Jo veig força elaborat, eh?
5: Arròs dins un mitjó llarg, allà a la porta, que després no pares d'ensopegar i passa com a mi, que tregues el dit del peu. No, home, no.
3: A mi me la...
5: No t'ho compro.
3: Va, for... jo sí, Badó, que em sap greu. Ho provaré i et diré el què.
1: És que de veritat.
3: La propera setmana.
5: Vale, ja ho diràs, Georgina. For... Fes-ho for... tu.
1: You be forty, que estan més acabats que les maraques del Matxin.
5: Home, ara, ah, perdona, has dit que feies dissabte amb You be forty?
1: Va.
5: Va.
1: Sí, però estic parlant de dissabte, estava molt anys. Va, el truc de la manta sota els peus.
5: A veure...
3: És que no ho van llegir.
5: Argumenta.
3: No argumenta. Serà el que m'estic imaginant.
1: No.
5: Això va cap a dalt, només pot anar cap amunt.
1: Heu de posar una catifa gruixuda o una
6: no,
1: manta...
6: No, no, no, no, no. Para.
1: Què?
6: No, estàs dient com a truco jo, quan estàs en una taula treballant, no fotre't una manta a sobre?
1: Sota la taula, on treballes, o mires la televisió. Al terra fred, et robes calfor pels peus...
5: Escolta, però...
1: I aïllar-lo ajuda a mantenir el... que seria tota l'anatomia humana.
5: Wow.
1: Més calent. Sort que el Gorka això m'ho pilla. Vinga, va, i anem a l'últim, al vestidor de batalla. Abans d'anar a dormir heu de deixar el pijama. Això no ho sabíeu vosaltres, eh?
5: A veure, va, desenvolupa.
1: Dins d'una bossa de tela o sota el nòrdic uns minuts. Uns minuts.
3: Ui, quan allà fent xupar amb els àcars, Badó, vols dir?
1: Quan te'l posis no tindràs aquella sensació de roba freda que et fa saltar del llit.
5: Exacte, sí, ara que hem d'anar a dormir tan aviat, ara esperarem allà els minuts a la bossa per agafar el pijama.
1: Escolta, tu, no t'està bé res?
5: Avui no.
1: Fes-ho tu, si no en saps d'això.
5: No m'estàs convencent.
1: Que, és que de veritat. Mira, la Badina es va dir, no, mira, això ho faria, això també. Molt bé, Badina. Renovada.
3: Clar que sí, gràcies.
1: Renovada. Tu què dius, t'ha agradat o no, tu? Tu t'enviarem al nivell que està tancat amb tu a dins. Vinga, va, d'aquí a 9 minuts arribem a les 8 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Bon dia i bona sort.
1: No de ràpids, perquè aquí, vull dir, avui...
3: Hem d'anar per feina.
1: Aquí no, o sigui, no em passen ni mitja.
3: No, ja no, no, ja ho veig.
1: Avui la catalaneta ens parlarà de paraules típiques de la tardor que, pel que sembla, tenen més d'un significat. Va, sorprèn-nos.
3: Sí, sí, així és, perquè, a veure, hi ha moltes paraules que pensem que així d'entrada, doncs, només volen dir una cosa, i no, el català és molt ampli, podem dir moltes cosetes, i, per tant, com tenim moltes paraules d'aquestes de tardor a la boca tots aquests dies, doncs farem una masterclass en català perquè sapiguem treure-li suc a totes aquestes paraules. Així que comencem amb la paraula mítica, mitiquíssima de la tardor. Castanya. Per mítica també aquesta cançó, eh? Escolta, primer de tot, vull saber què us ve al cap quan us dic què és una castanya? A part del que ja sabem que és el que mengem, què creieu que també pot ser una castanya?
5: M'he fotut una castanya, ho dic molt.
1: Una trompada.
3: Sí. Una trompada, efectivament. Doncs un cop m'he fotut una castanya amb la bicicleta o també, per exemple, una castanya pot ser una borratxera.
1: Senyora,
3: que segur que alguns d'aquí no m'agafat alguna,
1: eh? Pots agafar una castanya ahir que no m'hagis dit.
3: Ara!
1: Sí, sí.
3: O un suspens. Què me'n dieu d'això? Hosti, tu m'han fotut una castanya a matemàtiques, he tret un 0.
1: Bona.
3: Una castanya també és un suspens. O fins i tot per referir-nos quan una cosa és molt avorrida.
5: Uau.
3: Quina castanya de pel·lícula, que us he de dir que això és el que em va dir el meu acompanyant, que ja avanço que no és el Little Pony, quan vam sortir de veure La Bola Negra.
5: Què
3: no sé vosaltres
5: dius?
3: Si l'heu vist, què heu opinat?
5: Sí que l'he vist. Sí, vaig anar dimecres passat, el dia de l'espectador, tot i que no ho vaig notar.
3: Però li em va agradar.
1: No li va agradar.
3: No li va agradar, però és que m'he trobat més gent que diu, escolta, s'ha fet massa boom. S'ha fet massa hype. Sí, sí.
2: Suposo que les expectatives eren tan altes que quan
5: això
2: acaba
5: també
2: la pel·lícula dius...
1: Sisplau,
5: això passa, eh?
1: Anem justos, no ens anem desviant perquè se'ns dona molt desviar-nos d'aquest programa.
3: Vinga, seguim, perquè és veritat que tenim més paraules, com per exemple, figa.
7: flors i m'arrossego, cego.
3: Doncs a part de ser la fruita, la figa de la figuera, també té un ús col·loquial amb connotació sexual. Segurament ja sabeu de què parlo, efectivament, per referir-nos a la vulva.
1: Què vol dir?
3: No toquis la figa.
2: No l'has sentit, aquesta és molt bonica.
3: Sí, és mítica.
6: No toquis la figa.
3: Home, i tant.
6: Tu diries, no em toquis els...
1: Ara, no toquis la figa.
3: I nosaltres direm toquis la figa, però també la podem utilitzar per dir quan una cosa fa figa. És a dir, quan,
1: fatiga.
3: Per exemple...
5: És veritat.
3: Fa figa, no? Quan que una falla. Cosa falla, que sí, que, la, no, que no surt bé, no?
1: Les cames em fan figa?
3: Exacte. Que, de fet, jo us volia preguntar, escolta, quina és l'última cosa que vosaltres heu fet figa? Perquè jo, per
5: ja
3: exemple, amb la memòria...
1: I amb la secció dels truquillos.
3: Seguim, perquè tenim més paraules, com, per exemple, bolet. El bolet, a part de ser el fong, el que ja sabem, no? El que vas a buscar al bosc, que també us he de dir que hi ha molt bolet quan busques l'amor, perquè et sembles que trobaràs un nòvio estupendo que serà un rovelló i de cop i volta resulta que és una farinera borda, un d'aquests bolets ben verinosos que et deixa planxada. Doncs, a part d'això, un bolet també pot ser una bufetada. Una
5: sí.
3: bufetada quan... Et, no?
5: Sí, sí,
1: que
5: dius, sí.
1: És cert, que bufetada és com més no està plantofada, no?
5: Plantofada. M'agrada més, sí.
3: Ah, mira, m'agrada.
1: Ah, que sí?
3: L'apliquem.
1: Una plantofada.
3: Doncs, un bolet també pot ser una bona plantofada. I que a vegades l'amor també et fot unes plantofades, et fot uns bolets que déu-n'hi-do. Seguim, perquè tenim una altra paraula.
7: La vida al final és un panellet que caulat...
1: Perdona'm, que ens has d'explicar alguna
3: cosa? Us he d'explicar? No, de l'amor?
1: Sí.
3: No, ah. De moment tot bé, en tot cas les plantofades les foto jo.
1: Tot bé a casa, no?
3: Ah, no, tot bé, tot bé, tot bé. Vinga, gràcies.
1: Més.
3: Seguim, perquè també tenim la paraula carbassa, típica de la tardor, que a part de ser, doncs, el, bueno, el fruit, el comestible aquest meravellós amb el qual fem els purés boníssims, també pot ser un suspens. De la mateixa manera que parlàvem de la castanya, la carbassa també pot ser un suspens.
6: No te la compro, aquesta no l'he sentit mai.
3: No,
6: apa,
3: que no.
2: Sí.
6: Jo no l'he sentit mai, una carbassa.
3: Una carbassa a castellà o a català, o no sé què, i tant, sí, sí.
6: Ni idea.
2: Però te'n dic una que... S'ha portat tot carbassa.
3: Ara, et dic una que potser et sonarà més, que carbassa també pot ser per rebutjar algú amorosament.
6: Aquesta sí, aquesta sí.
3: Us han donat carbasses algun cop i... O los heu donat vosaltres i us ho han dit, aquesta frase, no? És ben típica.
5: Clàssica, sí, sí.
3: És clàssica, que no sé amb què us han donat carbasses a la vida. No,
6: no
3: sé si heu sigut
6: no
3: més
6: temps.
3: De suspendre o més d'amor, però ho deixarem perdona. Per un altre dia.
1: Perdona, us sona ton pare carbasser?
3: Sí.
1: Sí?
3: Epa.
1: Ens estava dient el Gorka, també.
3: Molt bona.
1: Ah. Què
3: doncs
1: més?
3: Sí, seguim amb l'última. Moniato.
7: No diguis que no en sabia res.
3: Doncs el moniato... El moniato, efectivament, a part de ser el tubercle que mengem a la tardor, ben calentonet i ben bo que fem al forn, també pot ser per referir-nos a una persona quan és beneita, quan és poc espavilada, quan té poca vista. Que dius, hosti, tu no siguis moniato, exacte. Exactament. Que, per exemple, no sé si compartiu la meva percepció, però això ho estem veient molt ara al carrer, el 12 d'octubre ho hem vist, hi ha molt moniato, o, per exemple, també al Congrés dels Diputats, ara que és època d'eleccions, que queden tots els moniatos al descobert, doncs, escolta... Ja ho sabeu, podeu utilitzar aquestes parauletes.
1: Sou de moniatos vosaltres o no?
5: Sí. Mira, abans no ho era pas, eh? Fa un parell d'anys que m'he aficionat als moniatos.
3: Sí,
5: sí. I abans no m'agradaven pas i ara sí, amb canyella, sal, oli...
1: Amb canyella?
5: Sí, prova-ho.
2: I no li poses sucre?
5: No, li poso sal. M'agrada més el contrast del dolç amb el salat.
3: Les verduretes boníssimes, també, eh?
1: Hi ha sucre, moniato... Posa-li mel, també, ja, d'aquí quatre dies. Ens haurem de serrar...
3: Total, a la panxa es barreja tot.
1: Exacte. En fi, d'aquí a dos minuts arribem en punt a les 8 del matí. Si avui fos festiu, amb la calma, on teniríem?
4: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
1: On faríem escapada avui? Camí cap a on?
6: Doncs mira, avui aniríem a Vilobí d'Onyar.
7: Jo vull estar amb tu. Oh, oh, oh. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Oh, oh, oh. Jo vull estar amb tu.
1: Vilobí d'Onyar, això està al costat de Girona, no?
6: Exacte, la selva, sí, sí. Girona. Avui comença allà la Fira de la Llet, que dura fins diumenge i està molt lligada a la tradició ramadera del municipi. De fet, a més, coincideix amb la festa de Sant Galdèric, el patró dels pagesos catalans, i durant aquests dies doncs, hi ha activitats relacionades amb la llet, els formatges, la pagesia i el món agroramader. Avui mateix comencen amb una jornada tècnica i al vespre faran un maridatge de vins i formatges.
5: Oh, que bé.
1: Oh, que
6: però el cap de setmana encara es posa més curiosa, perquè hi haurà concursos de pastissos de formatge.
3: Oh!
6: Per favor, m'encantaria estar. De menjar flams, també.
5: Ostres!
6: I fins i tot de munyir a mà. Tot això en format concursos.
1: Però què dius? Això que ets de setmana?
6: Sí,
3: Boníssim, boníssim.
5: A més, és molt petitó, Vilobí, eh?
3: Sí, sí, sí.
5: Doncs ja tenim aquestes coses.
6: I espera't, perquè diumenge arriba una de les imatges més tradicionals de la festa, i és la ruta i desfilada de tractors pels carrers, amb la celebració de Sant Galderic i la cercavila i xocolatada popular.
1: Des d'aquí, mira, des d'aquí, a tots els tractorers, una forta abraçada.
6: I tant, i tant.
1: Que ahir es van manifestar a Barcelona, que seguirà la seva manifestació
5: a Madrid. El 25 d'octubre.
6: A més, aquesta fira enguany té un context especial perquè l'edició passada es va haver d'anul·lar moltes de les activitats per la dermatosi nodular contagiosa que afectava el bestiar de boví, i enguany, aquest 2026, doncs han pogut recuperar el programa complet.
1: Esperem que el temps els aguanti.
6: Exacte.
1: Que el temps els aguanti, perquè el cap de setmana el pronòstic no deixa... Tampoc el direm nosaltres, no els esguerrarem la festa. Esperem fins al cap de setmana i a veure quin temps farà. Doncs res, farem camí cap a Vilobí d'Onyà. Escolta, poca broma, eh? Que el concurs de menjar flams...
5: Sí, sí. Mira, això està al costat de casa dels meus pares. Això està al costat de Sils.
1: Ah, sí?
5: Sí, sí.
1: L'aperitiu a Can...
6: Ja ho tenim.
1: A Can Vidal. Ho deixem aquí, Montse. Gràcies.
5: A vosaltres.
1: Uri, gràcies. Gràcies, Georgina.
5: A vosaltres.
1: Gràcies.
6: Fins demà,
1: Ares. Demà hi tornarem com si cada dia fos estiu. Des del Bon Dia, Bona Sort, us deixem amb el Cafè d'Idees de la Gemma Nierga. Bon dia i bona sort.
8: Hola, molt bon dia. Són les 8. L'amnistia continua donant bones notícies pels líders del procés. El Tribunal de Comptes va aplicar ahir el perdó a Puigdemont, Mas, Junqueras i a més d'una trentena d'ex-alcàrrecs.
9: A l'espera que el Suprem apliqui també l'amnistia i tanqui la causa del procés, aquest vespre el periodista Jordi Basté torna a la 2CAT amb una entrevista a Carles Puigdemont.
8: Doncs és una conversa que es va gravar ahir a Waterloo. Avui saludarem el Basté perquè ens expliqui com va anar i què li va dir l'expresident. Mentrestant, continua la carrera contrarrellotge entre els partits d'esquerres.
9: Recordem, Gemma, que demà acaba el termini per presentar les coalicions i a aquesta hora tot continua obert entre Front Ampli, Esquerra i Podemos, mentre la confecció de les llistes deixa ja algunes notícies rellevants. Margarita Robles serà la número 2 de Pedro Sánchez per Madrid.
8: Doncs ja ho veuen, coalicions, llistes, pensions, el CEO, el CIS, fins i tot Pilarín Vallès tindran avui espai al nostre programa. Obrim el Cafè d'Idees.

0: El Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Mas, Junqueras i una trentena d'exalcàrrecs per les despeses en acció exterior entre 2011 i 2017 i per la celebració de l'1 d'octubre. El tribunal es reclamava més de 5 milions d'euros. Els ha absolt en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Luxemburg va deixar clar al juliol que el procés no va afectar els interessos de la Unió i que, per tant, el Tribunal de Comptes no ho podia considerar una excepció de la llei i condemnar-los. El Tribunal de Comptes ara declara extingides les presumptes responsabilitats comptables i també ha de retornar la fiança de 5,4 milions d'euros que va aportar l'Institut Català de Finances. Els amnistiats estan satisfets. Esquerra, en un comunicat, celebra que s'acabi el que anomena un malson i per Artur Mas es posa fi a una etapa de repressió. Jordi Turull parla de victòria i Salvador Illa creu que s'ha imposat la convivència.
2: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Comptes hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense sol tenir volta. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja doncs, el president Puigdemont, el conseller Comín i el conseller Puig.
3: Jo crec que Catalunya està en un camí de normalització i avui també hem conegut una sentència del Tribunal de Comptes, estem ja en un procés de normalitat màxima. No? Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
1: I Carles Puigdemont ha sol·licitat ja al jutge Llarena que li apliqui l'amnistia. El magistrat havia donat 5 dies a les parts perquè es pronunciessin. A l'expresident el podrem sentir aquesta nit perquè, com us dèiem, el programa de Pla Seqüència d'aquí a la 2CAT, l'entrevista en exclusiva. Jordi Basté ha viatjat fins a Waterloo per mantenir aquesta conversa. 11:15, 50 minuts sense interrupcions en un Pla Seqüència audiovisual.
0: I avui, 15 d'octubre, es commemora l'aniversari de l'afusellament de Lluís Companys.
1: I es fa amb la tradicional ofrena floral al fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc a Barcelona. I anem en directe. Allà tenim la Laura Vidal. Bon dia, Laura. L'acte ha començat amb la tradicional marxa de torxes d'Esquerra.
4: Sí, bon dia. Els actes han arrencat a primera hora del matí a les 6 amb aquesta marxa de torxes d'Esquerra i segueixen amb les tradicionals ofrenes florals, primer al monument on el van afusellar i després aquí a la tomba de Companys al cementiri de Montjuïc. Un homenatge en el que hi participen el president de la Generalitat, també el del Parlament i representants dels partits independentistes, Esquerra, Junts i la CUP, i que enguany, 86 anys després del seu afusellament, arriba en ple clima preelectoral que allunya els partits independentistes i darrere fons també l'aplicació de la llei d'amnistia que costa cada vegada més el retorn de Puigdemont.
0: Gràcies, Laura. Quan ja falta menys d'un mes per l'inici de la campanya electoral, el xoc polític augmenta, aquesta vegada per les pensions. Després d'afirmar que el sistema esclataria, la portaveu popular Esther Muñoz ha matisat les seves paraules.
1: Tot i això, continua defensant que el sistema actual podria col·lapsar i demana assegurar que les futures generacions puguin cobrar les pensions. Unes paraules que xoquen amb les del líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, que ha promès mantenir la revalorització de les pensions amb l'IPC. Pedro Sánchez, que també s'hi ha compromès, acusa els populars d'amenaçar l'estat del benestar.
5: Estos, si llegan al gobierno, firman la carta de defunción del estado del bienestar. Mi compromiso. 4 años más de gobierno progresista, 4 años más de avances sociales y 0 recortes. Y 4 años más de revalorización de las pensiones conforme al IPC.
6: Hay que sostener el sistema público de pensiones, entre otras cosas para que las futuras generaciones puedan cobrar su pensión. Cuando yo he dicho que el sistema puede petar, lo he dicho en el marco de un podcast de gente joven, pero yo lo puedo decir en otros términos. Pedro Sánchez, con su voto, congeló las pensiones de los españoles en 2010. No pueden decir eso de nadie del Partido Popular.
0: I demà acaba el termini per registrar les coalicions pel 29N i a l'esquerra del PSOE encara no hi ha acord. Pendents de si Podemos se suma o no al Front Ampli, les esquerres han anunciat per aquest dissabte la presentació de la formació a Madrid.
1: Així és, Gemma, i de moment són 4 partits, Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid i els Comuns, i té una candidata a liderar-lo, Ada Colau, que ja ha avançat, que està disposada a cedir el seu lloc o fins i tot a canviar el nom de la plataforma per sumar la formació moral. d'entrada. Algunes veus apunten a coalicions en algunes províncies i no un pacte a escala nacional. Des de Podemos, Irene Montero continua defensant el tàndem amb Rufián i recorda que la seva formació es troba en un procés de primàries, tot i que ella és l'única candidata. Antonio Maillo, d'Izquierda Unida, destaca que hi ha voluntat de pactar.
7: Estamos trabajando intensamente para llegar a acuerdos en todos los territorios. Hemos conseguido uno que era muy improbable, que era hacer ese equipo con Gabriel Rufián, y vamos a seguir trabajando intensamente para conseguir todos los acuerdos. Yo haré lo que diga la mayoría y para eso me he presentado a unas primarias y creo de verdad que es la forma más democrática de hacerlo, someterse a lo que decida la mayoría.
8: Creo que está muy clara la posición que se tiene. Con estas declaraciones lo que deja muy claro es quién tiene voluntad de construir una alianza y lo demás es relato.
0: Tot i la proposta que feia Colau, el Front Ampli per ara no contempla canviar de candidat. De fet, ja han llançat la web, les xarxes socials, fins i tot el logo del partit. Tot i això, des de Mas Madrid, Manuela Bergerot insisteix a posar fàcil la integració de més formacions.
9: Desde el Frente Amplio se han puesto encima de la mesa todas las facilidades para que el nombre de Amplio tenga todo el sentido. Y espero que así sea y confío en que se llegue a un buen acuerdo.
1: Tot plegat mentre Esquerra ha renovat els companys de viatge que tindrà Gabriel Rufián. A la circumscripció de Barcelona l'acompanyaran tres noms afins a la direcció del partit, Mireia Ingla, Jordi Albert i Laura Pelai. D'aquesta manera, Teresa Jordà, que va ser número 2 per Barcelona fa 3 anys, passaria ara a ser número 1 per Girona. Al PSOE, la ministra Margarita Robles serà la número 2 per Madrid i el 3 serà el ministre de Justícia, Félix Bolaños. A les últimes hores, qui ha estat objecte de les crítiques del PP és la portaveu Montse Mínguez. Els populars li retreuen que la seva parella tingui 30 habitatges en propietat. Mínguez ho qualifica d'atac personal i diu que les seves accions es justifiquen cada setmana amb el suport a les polítiques d'habitatge.
0: I a més i mig de les eleccions, s'han fet públic el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. El PSC tornaria a guanyar, però, segons l'enquesta, Lorena tindria problemes per governar.
1: Així és, Gemma, perquè en unes eleccions al Parlament, el sondeig de la Generalitat diu que Aliança Catalana li disputaria el segon lloc a Esquerra Republicana. Junts obtindria entre 18 i 20 escons i el PP i Vox empatarien amb 12 i 13 escons. Els Comuns i la CUP no variarien massa els seus resultats. El seu destaca transferències de vot de gairebé tots els partits cap a la formació d'extrema dreta de Sílvia Orriols. El volum més gran de vots li arriba des de Junts, que perd un 20% dels seus electors cap a Aliança. L'enquesta està feta entre l'1 de setembre i el 5 d'octubre, abans de la convocatòria electoral. I també s'ha conegut l'últim CIS que dirigeix Tezanos. Es va fer durant els dies en els que el Congrés va rebutjar els decrets de vivenda i la convocatòria electoral. Segons l'enquesta, els socialistes pugen 3 punts i arribarien al 34%. El PP baixa 3 punts i se situa al 22%. La formació d'Abascal arribaria al 17% i puja el mateix que Sumar, que supera el 6% i doble a Podemos, que cau 6 dècimes. Junts es quedaria en un 1%.
10: Melilla es España y Melilla es Europa. España y Marruecos debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad. Los europeos somos miembros orgullosos de una unión que cree firmemente en el imperio de la ley, pero que nadie confunda esas convicciones con debilidad. Estamos preparados para defender nuestros valores y nuestras libertades.
0: És el discurs del rei Felip VI a Melilla. El monarca ha afirmat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre també ho és pel conjunt de la Unió Europea.
1: Felip VI ha destacat que la Unió Europea té una frontera única que no distingeix flancs ni punts cardinals. A la ciutat autònoma presidida per Juan José Imbroda, el rei ha tornat a demanar unitat institucional davant els desafiaments i ha elogiat la convivència i el patrimoni cultural de Melilla. Els melillencs han acompanyat amb entusiasme l'agenda reial que ha passat pel Palau de l'Assemblea, la visita a una escola pública i un acte amb la societat civil.
0: I ja ha acabat aquest viatge a Ceuta i Melilla a mig matí. El rei Felip VI i el president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalaran la reunió del Reial Patronat del Monestir de Poblet.
1: El Patronat GMK és un espai de trobada entre institucions de diferents àmbits territorials. A la reunió hi assisteixen els presidents de la Generalitat de Catalunya, de les Illes Balears, d'Aragó i de València. Poblet és patrimoni de la humanitat i l'última vegada que els reis el van visitar va ser el juliol de l'any 2020. Una visita que va estar marcada per les protestes independentistes i l'absència del govern de la Generalitat. Avui estarà al monestir de Poblet, però ahir Salvador Illa es va reunir amb la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu. Els va traslladar les preocupacions de la pagesia i els va demanar que es mobilitzin més recursos europeus pel sector. Mentrestant, el Departament d'Agricultura debat amb la pagesia com repartir els ajuts extraordinaris.
0: La pagesia catalana que ha tornat a dir prou. La manifestació convocada per Unió de Pagesos amb el suport de Revolta Pagesa i Assaixa ha omplert els carrers de la capital catalana fins ben entrada la tarda d'ahir.
1: La plaça Sant Jaume ha estat el punt final de la mobilització dels més de 200 tractors que van sortir de diferents punts de Catalunya en una marxa lenta. El gasoil, l'energia i els fertilitzants disparen els costos i els posen, diuen, contra les cordes. Entre les reivindicacions, preus més justos pels seus productes i bonificacions pel gasoil agrícola. Tenen prevista una nova manifestació a nivell estatal pel proper 28 d'octubre.
0: Són, dèiem, les càrregues policials durant el primer dia de protestes de l'educació pública a Madrid. La jornada ha acabat amb 5 detinguts i 8 ferits. Avui hi ha previstes més concentracions.
1: La delegació del govern ja ha demanat una investigació d'urgència per l'actuació dels agents. La vaga dels docents és indefinida i avui i demà hi ha convocades dues jornades de protesta i piquets informatius. Professors i alumnes reclamen una baixada de ràtios a les aules i un augment salarial de 600 euros mensuals per equiparar-se, diuen els docents d'altres comunitats autònomes.
0: Parlem ara de trens. Segueixen els retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Segons Adif, el servei seguirà afectat com a mínim fins a principis de la setmana vinent, quan es podrà restablir la circulació per la doble via.
1: Tres dies després de l'incident d'un vagó d'AVE a l'alçada de Saragossa, encara queda per retirar el cotxe cremat. La tasca, segons Adif, és complicada i només es pot fer de nit. El portaveu de l'empresa a Catalunya, Antonio Carmona, ha detallat que el tram afectat és d'uns 25 quilòmetres. El portaveu diu que s'estan investigant les causes de l'incident i ha avançat que el pla de manteniment de Renfe estava al dia.
11: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: I acabem de saber que els equips de recerca han trobat el cos sense vida de Rumi, el jove de Granollers que va desaparèixer durant el temporal de la pluja de la setmana passada. El cos l'han trobat al mar a Castelldefels.
1: I a Torelló hi ha commoció després de l'apunyalament en ple carrer d'un metge del cap del municipi. La víctima, ferida d'arma blanca, està ingressada, però fora de perill. Els Mossos segueixen buscant l'agressor.
12: Desenes de persones han mostrat el seu suport a la víctima i a tot el col·lectiu sanitari en una concentració convocada per l'Ajuntament. La policia encara tracta d'esbrinar les causes de l'agressió per determinar, per exemple, si tots dos es coneixien, si l'atac està vinculat a la professió de la víctima o si s'ha tractat d'un robatori violent. Els Mossos mantenen obertes totes les hipòtesis mentre intenten localitzar i detenir l'agressor. L'escola Pare Manyanet ha demandat a les famílies de dos exalumnes que es van suïcidar. Es tracta de les famílies de la Kira, que es va treure la vida als 15 anys, i la de l'Òscar, que ho va fer als 21. La institució els exigeix 70.000 euros per una suposada vulneració del dret a l'honor, després que els pares acusessin el centre de conèixer i no protegir els seus fills davant els presumptes abusos sexuals i l'assetjament que van patir. L'advocat de les famílies avança que ja prepara un recurs.
13: La jutgessa que investiga el presumpte homicidi del fundador de Mango, Isaac Andic, cita ara declarar l'advocat Miquel Roca. El magnat li hauria encarregat crear la fundació amb la qual treballa la investigació. La magistrada ha acceptat la proposta de la defensa de prendre-li declaració juntament amb el seu fill i altres persones vinculades tant al projecte com a la gestió del patrimoni de l'empresari.
0: Avui comença la cimera de líders de la Unió Europea a Brussel·les. És la primera que se celebra després de la crisi de Ceuta i precisament les migracions seran un dels temes principals de la trobada, així com també la divisió en la negociació pel pressupost comunitari.
1: És previst que el bloc europeu expressi la seva solidaritat amb Espanya i reconegui la singularitat de Ceuta i Melilla com a úniques fronteres europees terrestres a Àfrica. A més, els líders parlaran sobre els alts preus de l'energia i negociaran també el proper pressupost de la Unió, marcat per la divisió entre els estats. El president Antonio Costa insisteix que s'ha d'aconseguir un acord abans que acabi l'any.
0: I un altre dels temes a l'agenda de la cimera és la vulnerabilitat d'Ucraïna, que augmenta a mesura que s'apropa l'hivern i que Rússia intensifica els seus atacs. En unes declaracions al diari Financial Times, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, acaba de dir que el seu país tornarà a tancar les refineries russes.
1: I és que, tot i que Trump va anunciar una treva energètica aquest cap de setmana, els atacs russos no s'han aturat. Putin ha intensificat l'ofensiva i ha llançat míssils balístics contra infraestructures, deixant unes 600.000 persones sense electricitat a la capital. A més, Ucraïna ha deixat de rebre la informació d'intel·ligència per part dels Estats Units. És la forma del mandatari nord-americà de pressionar Kiev perquè deixi d'atacar el gas i el petroli rus.
0: I Trump hi torna, nova crisi diplomàtica i comercial entre els Estats Units i Espanya. Washington amenaça amb sancions que podrien bloquejar exportacions espanyoles per valor de 2.800 milions d'euros.
1: Així és, Gemma, i és una proposta de l'administració Trump que inclou una taxa de fins a 180.000 euros per viatge a cada vaixell espanyol que passi per un port nord-americà, a més d'aranzels a productes claus com l'oli d'oliva, la ceràmica i la cosmètica. La mesura és una represàlia directa de la Casa Blanca després que el govern de Pedro Sánchez prohibís a diversos bucs dels Estats Units amb armament per a Israel fer escala a ports espanyols.
0: A les 8 i 18 anem amb els esports. Barça i PSG lideren la fase Lliga de la Champions després de la segona jornada. Els de Luis Enrique van guanyar el City per 2-4 i pel que fa als equips espanyols, el Betis va superar l'Oporto per 3-2 i el Real Madrid a la Roma per 3-4.
1: I just abans del partit dels de Mourinho es va saber la sanció de 4 partits a Vinícius per la seva expulsió a Villarreal. El brasiler, que es perdrà el clàssic, no va estar fi. La Roma dominava per 3-1 al minut 83, però en els darrers 100 minuts va arribar la remuntada dels blancs amb 3 gols des dels còrners, rematats per Espí, Hendrik i Rüdiger. Un triomf que deixa el Madrid 8è a la classificació. Escoltem un dels protagonistes de la jornada, Vinícius.
14: Estoy trabajando para volver cuanto antes. Sé que no estoy en mi mejor versión, pero he tenido momentos peores y donde he vuelto mucho han dudado de mí. Siempre he dado la cara por este club, por eso he renovado 6 años más.
0: En bàsquet, debuta amb victòria de l'Uni Girona a la primera jornada de l'Eurocopa femenina davant l'Ostrava per 77-49. I a la Lliga ACB, primer triomf del curs per la Sisa Joventut.
1: Els de Badalona van trencar la dinàmica de derrotes guanyant el Morabanc Andorra per 77-49 en partit corresponent a la segona jornada que es va haver de suspendre per les pluges. Els verd i negres van construir la victòria al darrer quart amb un contundent parcial a favor de 22-0. Un triomf que arriba just abans del derbi davant el Barça el proper diumenge.
0: I al Mundial d'Hockey Patins del Paraguai, la selecció espanyola s'enfronta avui contra Xile als quarts de final.
1: L'equip espanyol defensor del títol arriba a les eliminatòries després d'aconseguir ple de victòries de la primera fase. La darrera va ser ahir contra Suïssa per 10-1. L'equip de Pere Bàries, que ja tenia la primera plaça de grup assegurada, va complir el tràmit amb una exhibició golejadora. El gallec César Caravelleira en va marcar 4 i els catalans Ivan Morales i Pol Manrubià 2 cadascú.
0: Sitges torna a batre rècord de facturació aquest any 2026. Encara queden 4 dies perquè s'acabi el festival i avui hi ha molta expectació per l'arribada d'una gran estrella internacional que és l'actor i productor Dani De Vito. Ens en dona més detalls la nostra companya Aurora Redon.
15: Avui molts nervis a Sitges, arriba un dels actors més esperats d'aquesta edició. Ha estat el pare dolent de Matilda, un pingüí a Batman o un bessó que no s'assembla gens al seu germà. Estem parlant de Dani De Vito. Ve a recollir un premi honorífic i també a presentar la seva darrera pel·lícula com a productor, Drac. No en tenim imatges, ens han dit que potser al llarg del matí ens podrien fer arribar un tràiler. No ho sabem encara. Tot això un festival que no para de créixer. L'any vinent celebrarà una edició molt especial. Estarà dedicada a encuentros de la tercera fase de Steven Spielberg i Suspiria. I aquest festival ens han dit que ha superat el sostre del milió d'euros de facturació.
1: Avui es lliurarà el Premi Planeta 2026. A les 9 del vespre coneixerem el nom de l'autor o autora que agafarà el relleu de Juan del Val i s'endurà la dotació econòmica del guardó, 1 milió d'euros. La cerimònia, que se celebrarà a la Fira de Barcelona i que presidiran els Reis d'Espanya, comptarà amb 9 finalistes, un menys de l'habitual, després que ahir quedés fora de la competició un dels manuscrits per no haver complert amb les bases del concurs. El certamen d'aquest any és històric, segons el president del grup Planeta, Josep Creueras.
16: La verdad es que hoy tenemos mucho que celebrar, porque 75 años de historia, 75 años del premio, son muchos años. Este año al premio se han presentado, hemos vuelto a batir el récord de originales presentados, son 1.424 novelas.
0: Anem ja amb el temps, la setmana avança. De moment, Lorena, continuem amb poques novetats.
1: Calma, que sembla que hem d'aprofitar, Sergi Lores, aquest dijous perquè la cosa s'acaba o no?
17: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs sí, darrer dia de calma generalitzada, perquè ja a partir de demà tindrem alguns primers símptomes de canvis. Avui encara sol, alguns núvols i amb regust d'estiu aquest migdia, amb gairebé 30 graus als llocs més càlids. Però a hores d'ara cal sortir de casa amb una jaqueteta. L'ambient és de tardor, fins i tot humit. Això ens deixa doncs, extensos bancs de boira cap a les planes i fondalades de l'interior. També núvols baixos cap a algunes comarques del litoral i del prelitoral. I tot plegat amb temperatures, doncs bé, al voltant dels 5 o 10 graus cap al Pirineu. Cap a l'interior es mouen entre els 13 i els 17 o 18 graus, puntualment de més baixes, i cap a la costa, a diferència d'aquests últims dies, ja queden per sota dels 20 graus, al voltant dels 17 a 19 graus. De fet, han baixat una miqueta cap a les comarques del nord-est. Si ens fixem en les imatges del satèl·lit Meteosat, veiem un aparatós front molt ben estructurat sobre l'Atlàntic que despenja d'una profundíssima borrasca que afecta Islàndia. Doncs bé, es tracta de les restes de l'huracà Isaías, que la setmana passada us explicàvem que era el primer de la temporada de l'Atlàntic Nord i afectava la zona del Carib i també del sud dels Estats Units. Doncs bé, ja convertit en una borrasca convencional, el seu front s'anirà aproximant cap a Europa i serà el detonant d'aquest canvi de temps que tindrem de cara a aquests pròxims dies. Abans no ens arribi, durant aquest dijous continuarem amb una massa d'aire càlid al damunt i també amb domini de les altes pressions, però amb aquest règim una miqueta humit de mar cap a terra, que és el que manté i mantindrà aquesta nuvolositat sobre tot a prop de la costa. Així doncs, en matí de dijous, amb bancs de boira cap a les planes i fondalades de l'interior, tendiran a dissipar-se la resta del matí sol, però amb aquests núvols baixos que podrien deixar el cel força variable, sobretot cap a l'Ebre, Camp de Tarragona, comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, també cap a les comarques gironines, en canvi cel molt més serè cap a Ponent i també cap a l'àrea del Pirineu. De cara a la tarda, aquests núvols baixos es trencaran, però no acabaran de desaparèixer i encara continuaran fent la guitza a moltes comarques del litoral i del prelitoral, però a la resta continuarem amb força sol. De cara al vespre, aquesta nuvolositat de tipus baix és cert que s'anirà extenent novament per moltes comarques. Avui, la temperatura màxima recula entre 1 i 2 graus, sobretot a punts del litoral i del prelitoral, com a conseqüència d'aquest vent una miqueta més fresc i humit. Malgrat tot, continuarem parlant de valors per damunt dels 23 a 25 graus a moltes comarques, fins i tot cap a les valls del Pirineu, del Prepirineu més occidental i, per tant, de Lleida, també cap a Ponent i cap a l'interior de la Vall de l'Ebre, s'acabaran assolint els 28 o 30 graus novament aquest migdia, Gemma. Per tant, novament, davant d'aquesta jornada amb regust d'estiu i amb temperatures fins a 9 graus per sobre a les habituals a mitjans d'octubre.
0: Però, Sergi, es confirma el canvi de temps que portes dies anunciant-nos per finals d'aquesta setmana?
17: Doncs sí, Gemma, sembla que es confirma aquest canvi de tendència, sobretot de cara a aquest cap de setmana, tot i que demà ja començarem a tenir els primers símptomes. I això per què? Doncs mireu, les altes pressions tendiran a allunyar-se cap al nord d'Europa i això afavorirà que de cara al cap de setmana s'acabi despenjant un embussament d'aire fred a capes altes de l'atmosfera. És el que coneixem com una depressió aïllada en nivells alts. Doncs bé, aquest aire fred que tindrem a capes altes de l'atmosfera s'acabarà combinant molt probablement amb l'aportació d'humitat d'un mar mediterrani doncs, força humit i encara càlid, una miqueta càlid durant aquesta època de l'any. Una injecció de vent de component marítim que molt probablement anirà associada a la formació d'una petita baixa al voltant de les Illes Balears durant aquest cap de setmana. Però els models encara no s'acaben de posar d'acord en l'extensió i amb la intensitat d'aquesta precipitació i, per tant, d'aquest nou episodi de pluja que tenim previst de cara a aquest cap de setmana. Perquè, per una banda, el model americà apunta a una precipitació força generalitzada a tot Catalunya i probablement abundant cap a alguns indrets, sobretot del centre i nord. En canvi, el model centre-europeu apunta a que aquestes precipitacions quedarien més concentrades cap a les comarques de Barcelona i Girona. En canvi, podrien quedar força al marge les de Ponent i, sobretot, les del sud de Catalunya. Per tant, és una situació que encara haurem d'anar seguint i confirmant durant aquestes pròximes hores. Malgrat tot, de cara a demà divendres, el cert és que el temps començarà ja a canviar una miqueta. Malgrat tot, continuarem amb força sol a la majoria de comarques, però ja a la tarda amb alguns primers ruixats cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Dissabte el temps canviaria d'una forma més notòria, sobretot a partir del migdia i durant la tarda al centre i nord de Catalunya, amb nuvolades, ruixats i localment algunes tempestes que podrien ser intenses, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. I diumenge, ara per ara, els models, sobretot el centre europeu, apunta a un augment de la nuvolositat i sobretot també a aquest augment de la inestabilitat a punts del litoral i també del prelitoral. En canvi, l'oest i punts del Pirineu podrien quedar una miqueta al marge d'aquesta situació. Tot plegat també comportarà l'entrada del vent del nord de cara a diumenge especialment i una alteració de la situació marítima a bona part de la façana costanera. Una entrada del nord que, a més, també comportarà un canvi de masses d'aire. La càlida que tenim ara i encara ens acompanyarà demà divendres tendirà a allunyar-se de cara al cap de setmana i arribarà una de més freda procedent del nord d'Europa. Una aglopada pràcticament amb característiques gairebé de finals de tardor, principis d'hivern, que ho notarem en superfície. Penseu que de cara a diumenge reapareixeran les glaçades al Pirineu i les mínimes ja quedaran per sota dels 9, 10, 12 graus en moltes comarques, també per sota dels 15 graus cap a la costa. I de dia, demà s'hi mantindrà la caloreta, dissabte ja començaran a baixar els termòmetres i de cara a diumenge la patacada tèrmica serà contundent amb màximes per sota dels 15 graus cap a l'interior, dels 20 graus cap a la costa, Gemma, i cap al Pirineu, ambient fred i d'abric, sobretot de cara a diumenge, quan a més, a cotes mitjanes i altes del Pirineu, aquesta precipitació podria ser ja en forma de neu.
0: Molt bé, començarem a baixar abrics. Gràcies, Sergi. 8 i 28 minuts. Marc Brau, bon dia.
18: Bon dia, Gemma.
0: Un cop d'ull a la premsa. Avui vols destacar les imatges de la protesta dels pagesos als carrers de Barcelona.
18: Sí, perquè avui és un dia en què hi ha moltes temàtiques diferents a les portades. No hi ha uns protagonistes clars com sí que hem tingut els darrers dies, però sí que tant la portada de La Vanguardia com la del Periódico destaquen aquesta protesta dels pagesos pels carrers cèntrics de Barcelona. Xifren en 2.000 la participació. A les portades tant de La Vanguardia com del Periódico, la fotografia és d'aquesta tractura de la Via Laietana. El Periódico sí que en portada també porta que la Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa i La Vanguardia destaca en aquesta compareixença o en aquesta entrevista que es va fer el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, al Foros La Vanguardia, amb aquesta frase: només queda que el Tribunal Suprem tanqui les causes del procés.
1: De fet, de l'amnistia també en vols parlar i del Tribunal de Comptes, que forma part d'una altra portada.
18: Correcte. En aquest cas no és tant de l'amnistia respecte a la possible tornada de Puigdemont, sinó que té a veure, com bé dius, Lorena, respecte al Tribunal de Comptes. És el que diu el diari Ara, que destaca com, en aquest cas, s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs del govern durant el procés. En aquesta portada també es fa referència als números que donava el CIS i també el CEO respecte a les eleccions que hi haurà el proper 29 de novembre i la fotografia de portada, habitualment destacat sempre i molt significativa, de la guerra a Rússia d'aquesta víctima i diu que Zelensky busca ajut europeu, Gemma, a la desesperada després de com Trump s'ha apropat a Moscou.
0: En clau electoral, el futur de les pensions i com pot afectar la campanya, també ho trobem als diaris.
18: És el que destaca avui la portada del diari El País, que destaca que tant el Partit Popular com el Partit Socialista encenen la batalla pel futur de les pensions i anuncia que Pedro Sánchez té previst buscar una gran pujada abans de les eleccions del 29 de novembre. La fotografia de portada és per la protesta dels professors de Madrid que estan en vaga i diu el malestar de l'escola pública de Madrid salta de les aules al carrer. També hi ha espai per la victòria del Real Madrid al Camp de la Roma i també destaca que un tram desaforat intenta salvar les eleccions.
1: L'AVE, Madrid-Barcelona, que continua sent notícia, El Mundo, en aquest cas.
18: Només trobem una notícia idèntica entre les portades del País i del Mundo, que, com bé dius, destaca aquests problemes que hi ha a la via Barcelona-Madrid de l'AVE. Diu que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va incendiar, i, de fet, la fotografia és per aquest AVE incendiat en aquest trajecte a la localitat aragonesa de Ricla, i en portada també porta tema de la trama Ábalos. Diu que l'home del PSOE, Atraxa, va endollar a més afins, a més de Jéssica. Però hi ha un destacat, una notícia important que també dèiem al País, i és que El Mundo explica que Trump no només està iniciant aquesta campanya per les midterms, les eleccions a mig mandat, sinó que diu que està enfonsant el seu candidat a Texas i entrega als seus rivals la clau del Senat. Compte amb aquest tema perquè Texas ja sabem que habitualment és casa dels republicans.
0: Encara queden dies per les eleccions de mig mandat, com dius, Marc, però Texas, feu habitualment republicà, podria haver-hi un canvi significatiu. Què has trobat?
18: Doncs he trobat que, com si fos una pel·lícula americana, doncs estan començant a passar coses estranyes a un estat que habitualment és de majoria republicana. Avui el diari El Mundo, també el diari El País a les primeres pàgines, però el diari El Mundo, en un extens reportatge, diu Texas, show, joc brut i dubtes a les eleccions més seguides als Estats Units. Explica que les eleccions d'aquest any, el segon estat més gran, el més poblat i amb més vots al col·legi electoral, estan sent una sorpresa i a vegades un esperpent. Diu que el president dels Estats Units, Trump, cada cop que intenta donar un cop de mà al seu candidat, Paxton, es burla dient coses com que no és guapo ni sap vestir. Però parlant també del cantó demòcrata, destaca que James Tallarico està aconseguint rècords de recaptació de diners i és un fenomen nacional, però que a meitat de la campanya va marxar dues setmanes. Haurem d'estar pendents de què passa a Texas, que habitualment sempre ja sabem quin seria el resultat de les eleccions, però pot tenir una de les claus pel Senat d'aquestes eleccions de mig termini.
1: De Texas anem a Ceuta. Fa setmanes vam conèixer, o vam poder veure vídeos d'agressions de militars a migrants. També Amnistia Internacional va treure un informe molt dur i ara dius que hi ha més notícies sobre això.
18: Sí, i pot ser força polèmica en aquesta investigació que el diari pone està fent al llarg de les últimes setmanes amb una de les enviades especials a Ceuta. La Gabriela Sánchez publica avui aquest reportatge d'investigació en què diu que hi ha uns àudios en què els militars presumeixen rient de les seves pallisses amb migrants a Ceuta i diu «sense guants, mola més». Destaca que entre les actuacions comentades almenys tres militars participen en una conversa on relaten pallisses aparentment injustificades amb tècniques d'engany per atrapar persones marroquís abans de colpejar-los o proves realitzades als migrants que podrien ser un delicte de tortures. El reportatge és força dur, destaca evidentment que només són tres militars que apareixen en aquests àudios, però sí que haurem d'estar pendents perquè veurem si això pot comportar sanció.
0: Marc, de seguida anem amb la premsa esportiva, però per favor, has trobat una notícia que té com a protagonista la vaixella d'Uralex.
18: Qui no l'ha tingut a casa?
1: Oh, no es trencava mai. No es podia canviar mai.
0: És aquella tan característica de
1: marró.
0: Color... Marró.
18: Mel, no, potser.
0: De color bueno, mel.
1: Més fosc, no?
18: Depèn.
1: I també n'hi havia de verda.
0: La característica era que no es trencava
1: mai.
0: N'hi havia de verda.
1: Que és el que busquem ara, que no es trenqui.
0: Lorena, tinc tres tasses verdes d'una besàvia meva. No, besàvia o àvia, però és que les tinc, no es trenca.
18: A casa la meva àvia era d'aquest color així més marró. Més
1: marró, jo tota.
0: Però què ha passat amb Duralex?
18: Doncs que ha estat a punt de caure en la desaparició, però explica La Vanguardia...
0: Sí que existia, encara existia.
18: I existirà, gràcies a un empresari francès, diu La Vanguardia, que l'empresari francès Cédric Meston salva la històrica Duralex. Diu que el Tribunal de Comerç d'Orleans va aprovar el pla i salva la companyia del concurs de creditors. Nascuda el 1945 i reconeguda per fer un vidre gairebé indestructible, la situació de Duralex es va anar complicant els darrers anys. Per què? Per la pujada del preu de l'energia i perquè no podien pagar els forns on feien totes aquestes vaixelles, però Cédric Meston, doncs, que és un famós empresari que l'any passat va adquirir també Tupperware, la principal empresa de tàpers, doncs ha salvat Duralex, així que qui vulgui, la vaixella que molts coneixem de l'àvia
1: compra,
18: o de l'avi, la
1: compra
18: podrem
1: tassa,
18: tenir a casa.
1: Gemma, regala-la als teus fills ja perquè això per vagi passant d'herència.
0: Els hi durarà tota la vida.
1: Parlem de salts a cases de futbolistes.
18: Sí,
1: què ha passat?
18: Sí. Ja sabem que els últims mesos i els últims anys, sobretot alguns jugadors del Barça, van patir assalts a casa.

0: Que tinc un gir de guió.
1: Anava a vendre el rellotge dient que era de Pau Cubarsí.
0: I de Joan Garcia.
1: I de Joan Garcia.
0: Però té un gir de guió que no t'esperes. I és que, saps qui és aquest tal Blaco, que és el líder d'una banda especialitzada en assalts d'habitatges?
1: No, ni idea, no tinc el gust.
0: És el responsable de l'operació fallida de l'entrada a la casa dels Tous el 2006, que va acabar amb un membre de la seva banda mort a mans del gendre. Bé, doncs aquest senyor es va escapar, ha tornat, ha seguit delinquint i ara sí que l'han enxampat.
1: Perquè sé que ets rigorós, que si no diria que t'ho inventes.
0: És una història del Toni Muñoz.
1: Perquè això del Toni Muñoz és increïble, vaja història. Va molt ràpid, que vaig fatal de temps. Premsa esportiva.
0: Premsa esportiva.
1: Fes-me els titulars.
0: Els titulars. Mira, repassem totes les portades de cop. Per què? Perquè la d'Esporti Mundo Deportivo avui a Barcelona és molt fàcil d'explicar. És la mateixa portada. Mac Lamine, en aquesta fotografia amb l'acció del gol que va suposar l'1-3 al camp del Galatasaray. Fixeu-vos en aquesta foto, perquè la portada del diari Esport, Gemma i Lorena, és exactament la mateixa.
1: Ahir em vaig posar el gif. Em vaig posar el gif d'aquesta jugada de la Minyamal.
0: I tu creus que ho fa expressament o no?
1: Que ho fa expressament. És que ara diuen que no, que li surt de...
2: Natural. És com un ballarí.
1: Ho fa expressament. Ho fa. I a més ho havia assajat, jo crec. No? Tu no, eh? Tu creus que no?
0: Jo crec que és més instint. És més instint. En tot cas, a Madrid sí que et puc dir que estan traient pit per la victòria al camp de la Roma, eh? Tant el Marca com l'As. És una gran remuntada. Mira, anem a veure les portades. Han aparcat la crisi, eh? I no es parla tant d'arbitratge, sí que diu Mourinho, es fan coses sense vergonya. Recordem, Vinícius, 4 partits de sanció. Espera el clàssic. El Marca diu, no és un miracle, és orgull. I el diari es fotografia per Rüdiger, immortal. Estic força d'acord. El Madrid i la Champions sembla a vegades de bruixeria tot el que passa als últims minuts i s'ha de reconèixer el mèrit.
1: Molt bé, gràcies, Marc, Lorena. Doncs vinga, anem a l'entrevista política. Avui l'eurodiputat dels Comuns i l'autor d'aquest llibre, Gaza després d'Auschwitz, ens acompanya al Cafè d'Idees, Jaume Asens.

0: Ha muerto Mari Carmen, desalojada por los fondos buitres. Mari Carmen, descansa en paz. Estamos contigo. Y esperemos que nunca más haya otra Mari Carmen en España ni en Europa.
1: A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante.
2: Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
0: Però quan ens unim, com estem veient aquests dies, quan ocupem les places, les coses poden canviar. I aquesta és una de les lliçons que vam aprendre els que venim del 15M.
3: Ja ens acompanya Jaume Asens. Molt bon dia, benvingut al Cafè d'Idees. Aquesta tarda presenta aquest llibre Gaza després d'Auschwitz. Ho farà amb el David Fernández i amb l'Ada Colau a la presentació, oi? A la llibreria Finestres del carrer Diputació. De seguida en parlarem, però necessàriament li he de preguntar per les negociacions del Front Ampli. A hores d'ara, com estan? Què en sap? Què me'n pot dir?
4: Les negociacions sempre són secretes i crec que un dels problemes de les negociacions i que molts cops condueixen al fracàs és que es facin a través dels mitjans de comunicació. Per això jo haig de ser molt caut a l'hora d'explicar el contingut de les conversacions que s'estan tinguent.
3: Però li puc preguntar pel seu estat d'ànim? És a dir, creu que és possible un acord dels comuns amb Esquerra a Catalunya, amb Podemos a la resta d'Espanya?
4: Doncs Esquerra, i crec que se li ha de reconèixer l'honestedat a Junqueras i Esquerra, ens ha dit per activa i per passiva que ells no volen arribar a cap acord, ni tan sols es volen seure. Nosaltres seguirem estenent la mà a tothom, perquè creiem que és moment de fer fronts amplis. Precisament avui, 15 d'octubre, va ser afusellat Lluís Companys, el president, l'únic president elegit, escollit democràticament, que va ser afusellat pel feixisme a Europa. I un dels llegats o un dels missatges de Lluís Companys és que en moments històrics com el que estem visquent, on hi ha una onada reaccionària com la que estem visquent, són moments d'unitat, d'intentar posar de costat les diferències i de tenir en compte que la divisió ens condemna als jocs de la fam i que hem d'estar doncs, a l'alçada d'aquest repte tan gran, que és aconseguir que els hereus polítics d'aquells que el van fusellar a ell no puguin tornar un altre cop al govern d'Espanya.
3: Vostè diu, Esquerra ens ha dit... Per...

0: activa i passiva que no vol. Ho ha dit Junqueras, ho ha dit Esquerra, no ho ha dit Rufián. Rufián sí que sembla que vol un acord amb vostès. Jo li volia preguntar, vostè que coneix bé Rufián, com s'explica que, havent predicat tant que ell volia el Front Ampli, decidís tancar un acord només amb Podemos?
1: Jo crec que aquesta és una pregunta per ell, però sí que és veritat que Rufián segueix dient això quan el seu partit diu una altra cosa. Jo crec que ell és conscient de la decepció que ha causat la seva decisió i per això et dic que agraeixo a Esquerra Republicana perquè no ens està marejant amb coses que saben que no es produiran. I Rufián ens ha marejat tots durant molt temps. Molta gent es sent decebuda i molta enganyada. Jo em vaig posar molt trist quan vaig conèixer la notícia, la veritat. Tot i que, sincerament, haig de dir que m'ho esperava. Jo era dels que pensava que això succeiria.
0: Per què?
1: Conec molt el Gabriel Rufián de fa molts anys i jo m'ho esperava. Conec molt el partit d'Esquerra Republicana. Tinc molts amics en aquest partit. I tenia informació, també, del que em deien des d'Esquerra Republicana. I em deien, això no succeirà, això no succeirà. M'ho anaven dient. Jo ho transmetia als meus companys, però tots deien, bueno, no podem tirar la tovallola. Gabriel Rufián sembla que ha fet una aposta pública valenta i hem d'intentar fer la realitat.
0: Però llavors Gabriel Rufián els va enganyar?
1: No ho sé. Molta gent es sent enganyada. Jo parlo dels sentiments de la gent. No sé, no estic en el seu cap, no sé què és realment el que volia, el que no volia. El que sí que sé és que hi ha un estat d'ànim, i crec que és molt públic i notori, es veu a les xarxes, es veu als mitjans, als opinadors, de sensació, de decepció. Allò que deia Lluís Companys, no? Allò que deia Lluís Llach, perdó, no és això, Companys, no és això.
0: I a l'altre costat, a Podemos, que també vostè coneix molt bé Irene Montero, és eurodiputada com vostè, clar, demà és l'últim dia per subscriure coalicions, però els veig molt inflexibles. Es diuen que el seu acord és amb Rufián. Què ha de passar perquè Podemos s'assumi el Front Ampli? O serà el Front Ampli el que s'assumarà a Podemos?
1: Jo torno a dir el mateix. Nosaltres hem d'estendre la mà fins al darrer minut. També va passar així en les darreres eleccions. Va ser contrarrellotge, jo hi era present. En aquell moment tothom ho donava per perdut. Semblava impossible i va succeir. Crec que ha d'imperar el sentit de la responsabilitat i crec que la gent no ens perdonarà si en un moment com aquest anem dividits, perquè en realitat la redició del govern de la coalició depèn de nosaltres. No és la condició suficient, però sí que és una condició necessària que nosaltres ens entenguem i que deixem de banda els egos, les lluites de poder, de cadires i les diferències que tenim, perquè són molt poques, tenim moltes més coses en comú. I la gent ho veu, no hi ha diferències programàtiques.
0: Hi ha diferències personals?
1: Hi ha diferències personals, sí, segurament hi ha diferències personals.
0: Vull dir, vostè que sempre parla amb tanta sinceritat, en tot aquest cas de Podemos, podríem dir que actuen moguts per un desig de venjança? Tots recordem episodis... Ui. No, però episodis del veto a Irene Montero, per exemple, per part de Sumar.
1: Sí, però ara, per exemple...
0: Jo sé si el factor personal hi està jugant un paper important.
1: Sempre, sempre. Les relacions personals, i aquesta és la meva experiència, sempre juguen un paper important. Però precisament ara estem en un moment on no hi ha vetos contra ningú, ni molt menys contra Irene Montero. De fet, crec que ningú s'imagina aquest Front Ampli sense ella. És una figura cabdal, és un capital polític del qual no podem prescindir. Per això, fins a l'últim moment, nosaltres estendrem la mà. I crec que gestos com els de l'Ada l'altre dia ens marquen el camí de generositat que hem de seguir.
0: Quin gest, diu el d'ahir, quan va dir que ella faria un pas al costat, si fos necessari?
1: Sí, jo crec que és un gest molt genuí de grandesa moral de l'Ada, que crec que demostra que és la candidata ideal. Algú que està disposat a no aferrar-se a la cadira en un moment com aquest i que no està aquí per una qüestió d'ego, de lluita de poder i que es posa al servei del projecte col·lectiu, jo crec que és la millor prova de que és ella la que ha d'encapçalar això, precisament perquè està disposada a no fer-ho.
0: És millor candidata que Irene Montero, llavors?
1: És la meva candidata, és la que genera més consens en els partits del Front Ampli, que són els que tenen més força electoral, i de moment... és la candidata que genera més consens. Si n'hi ha una altra, el que ha dit és que ella està disposada a posar-se al costat.
0: Però ahir va ser molt estrany, perquè ella va dir que estava disposada a apartar-se, fins i tot a renunciar al nom, va dir, del Frente Amplio, per arribar a un acord, però al mateix moment s'estava difonent el nom, el logo, l'acte de presentació del partit. Vull dir que aquest oferiment de l'ADA era seriós, de veritat.
1: Sí, sí.
0: Disposats a canviar de nom, fins i tot.
1: Era seriós. L'ADA ara mateix és una militant també del partit, que no està en la direcció del partit, i ella està al cas de la majoria de decisions, però no decideix quan surt els logos, quan no estan en el nucli de direcció del partit. I crec que forma part de la gràcia, perquè ella no està ocupant un càrrec públic, i ella està molt presament en contacte amb les lluites socials. Una de les últimes imatges que recordem d'ella és pujant, i per això és una de les protagonistes del meu llibre, a una de les flotilles. Aquesta és l'Ada, i crec que parla de la força moral de l'Ada i la capacitat que pot tenir en connectar amb la gent que està mobilitzada al carrer precisament pel dret a l'habitatge, és aquesta, perquè si com encarna l'Ada és precisament la lluita pels drets socials com el dret a l'habitatge. No hi ha cap persona, crec, en aquest país que no simbolitzi més aquesta lluita que ella. Escolti, fundadora de la PAH.
0: Aquest llibre que tenim sobre la taula, bé, aquests llibres, perquè hi ha la versió castellana, Gaza després d'Auschwitz, i també la versió catalana. Vostè ho ha dit, parla de la flotilla, és veritat. És esgarrifós, eh? El llibre, vostè detalla els testimonis...
1: Però també hi ha esperança, eh?
0: Vol dir?
1: Sí,
0: no n'he trobada gaire, eh?
1: Sí,
0: no l'he trobada ni a la flotilla, no l'he trobada ni a Europa. Quan vostè, com a eurodiputat, denuncia el que denuncia, i, escolti, vostè es troba dirigents europeus com Caja Kallas, que ho ignoren. Ignoren el que vostè denuncia. Com ho ha viscut? Ha d'haver sentit molta, molta impotència, no?
1: He sentit impotència, sí. Però també parlo d'esperança, perquè com que jo he anat a Cisjordània... i veig com, malgrat tot, ells segueixen insistint, segueixen resistint en una cosa que ells anomenen sumum, que és això, aquesta obstinació constant en les condicions més adverses. Jo crec que no podem nosaltres, des d'aquí, des del nostre món, deixar de perdre l'esperança i de continuar lluitant.
0: Vostè ho diu d'una manera molt, molt gràfica, diu: Palestina m'habita, no? M'habita. En Bach diu: sense haver estat mai a Gaza, ha transformat la meva consciència. Per què? Com ha viscut tot aquest procés?
1: No crec que hagi sigut un procés només individual meu. Jo crec que després de contemplar més de 1.000 dies de destrucció i genocidi a Gaza, jo he sofert una transformació. Jo no sóc el mateix abans que ara. La meva forma d'estar al món, la meva forma de veure'm a mi i veure'm a la humanitat ha canviat. Però crec que li ha passat a molta gent. I ara sóc molt més conscient de com m'atravessa una mirada eurocèntrica, colonial, de com som còmplices i responsables del que passa allà, perquè una diferència respecte a Auschwitz, la Francesca Albanese, la relatora, deia no fa gaire que no som pitjors que els europeus que vam passar els trens amb jueus cap a Auschwitz, no? I jo penso que som...
0: Que no som pitjors.
1: No som millors.
0: No som millors. No som... I vostè...
1: Penso que som pitjors.
0: Que som pitjors.
1: Som pitjors perquè ara, a diferència de fa 80 anys, no podem dir que no sabíem, però ni tan sols podem dir que no participàvem. Ho sabem perquè ho veiem cada dia en directe, i tot allò, doncs, era un projecte ocult, que quan es van obrir els camps, tots recordem la cara de sorpresa de moltíssima gent, i tampoc podem dir que no participàvem, com podíem dir en els anys 30, perquè sí que participem. La meitat de les bombes que cauen a Gaza són nostres, i participem en acords comercials, sí, sí, i cobertura política, diplomàtica...
0: Sí, sí, d'aquí el títol que vincula aquestes dues tragèdies, i ara ho acaba d'explicar molt bé, no? És a dir, vostè diu: Auschwitz va passar darrere unes reixes, d'esquena al món, però aquest genocidi, el de Palestina, el de Gaza, l'estem visquent en directe.
1: I això ens degrada, perquè això no només degrada el qui ens sofreix...
0: Sinó qui tolera...
1: Qui ho practica, i també qui ho tolera, o fins i tot qui ho financia o qui ho recolza.
0: Però què pot haver passat perquè després dels camps de concentració el món occidental va fer aquella promesa de mai més enlloc contra ningú. Què ha provocat que s'hagi oblidat tan de pressa aquella lliçó de la Segona Guerra Mundial?
1: Sí, aquella lliçó anava amb una advertència de Primo Levi, un dels supervivents d'Auschwitz, no? Ha passat, pot tornar a passar. I aquesta és la lliçó que hem de tenir present. I per això mai més. I és veritat, ha tornat a passar. Ha tornat a passar aquesta promesa de que no participaríem mai més en un genocidi, l'hem incomplert i tornem a participar en un genocidi. De fet, tot el que va succeir a Auschwitz, als camps de concentració, no va acabar allà. La lògica que hi havia darrere d'allò es va traslladar a un altre lloc i ara veiem com aquesta Europa que sorgeix del mai més està fracassant i és un fracàs de la memòria. El fracàs d'Europa és un fracàs de la memòria.
0: El llibre, li haig de dir que em resulta interessantíssim perquè entra o aprofundeix en contradiccions que fan pensar molt. Vostè diu, per exemple, que malgrat haver viscut l'Holocaust, part del poble jueu a Israel i dona suport
1: sí.
0: a aquest genocidi. Com pot ser?
1: I aquesta és una diferència important respecte a l'Alemanya nazi, perquè un cop Hitler va aconseguir imposar un règim de terror, ja no sabem quin percentatge de gent li donava suport i la capacitat que tenien els alemans per resistir, per opinar, per oposar-se, era mínima. I, per tant, fer-los responsables és més difícil. Però, en canvi, la societat israeliana coneix el que succeeix a Gaza i, malgrat conèixer-ho, hi està d'acord. I això ho demostren les enquestes, quan se'ls pregunta si defensen el genocidi a Gaza i diuen que sí, i demostren les eleccions, i tornar a demostrar les properes eleccions. És a dir, podent apartar a Netanyahu, no ho fan. Aquesta és una possibilitat que els alemans en el seu dia van perdre. Ho dic perquè quan parlem de responsabilitat, la responsabilitat té a veure amb el coneixement. En el moment que tu coneixes alguna cosa, això genera una responsabilitat respecte a això que estàs coneixent. I no només ho coneixem nosaltres, sinó que ells també ho coneixen.
0: Jaume, el punt potser, no sé, més polèmic seria quan parla de Hamas. Perquè hem de recordar que la guerra d'Israel contra Gaza, la d'ara que estem vivint, es va accelerar després dels fets del 7 d'octubre. Vostè en parla, però aborda els orígens de l'existència de Hamas. Diu literalment, ho llegeixo, els atacs de Hamas poden entendre's com el revers d'una violència colonial més antiga. Li preocupa que l'acusin de legitimar els atacs?
1: No, per res. De fet, jo critico els atacs. El que sí que els poso en el seu context. Atacs com aquests, al llarg de molts processos de colonització, hi ha hagut d'atacs de diferents països contra els blancs quan els colonitzen, i que són atacs bàrbars, que no respecten les regles del dret internacional. Per això, la Cort Penal Internacional té una sèrie d'ordres de detenció contra diverses persones de Hamas. El que passa és que Israel ja s'ha pres la justícia per la seva mà i els ha assassinat. Però és evident que hi ha un context d'ocupació i no el podem oblidar. No sorgeixen del no-res, aquests atacs. I el dret internacional ens diu que tot poble colonitzat, i això val pels francesos quan són colonitzats per els alemans nazis, o val pels algerians quan són colonitzats pels francesos, tenen dret a resistir fins i tot amb les armes. Una altra cosa és que aquesta resistència esdevingui il·legítima quan s'ataca civils, com és el que passa el 7 d'octubre. Tot i això, crec que és molt còmode opinar des del saló de casa nostra d'un país europeu. Ens hem de preguntar a vegades què faríem nosaltres si estiguéssim a Gaza, visquent la desesperació d'un genocidi progressiu, on ens estan matant la nostra família, on ens estan traient les nostres terres, perquè és molt fàcil defensar determinats valors morals, i jo ho faig, i per això jo critico fermament el que fa Hamas, però també sóc conscient que estic situat en un lloc,
0: sí,
1: en un món.
0: Sí, vostè al llibre ho diu, què pensaria si jo fos palestí?
1: Clar, exacte, és una pregunta molt incòmoda, aquesta pregunta. Crec que tots ens hem de plantejar. Què faria o què pensaria jo?
0: Què pensaria si fos palestí?
1: Jo no ho sé, perquè afortunadament no ho soc.
0: No, a més, vostè ha anat a Cisjordània, ha dit que no ha anat a Gaza, si ha visitat Cisjordània, ha parlat amb...
1: Ningú pot visitar Gaza,
0: no, no.
1: Ni tan sols els periodistes,
0: no.
1: perquè no volen que es vegi el que succeeix.
0: Però que ha anat allà i, clar, evidentment, ha empatitzat molt amb els palestins, amb tot el que li explicaven.
1: Sí, normalment tendeixo a empatitzar amb els que sofreixen, i amb els pobles ocupats, els pobles reprimits, igual que empatitzàvem amb el poble jueu quan era perseguit, no?, al seu dia. Jo crec que els jueus d'avui en dia són els musulmans, són els palestins, són les persones migrants, perquè ocupen la posició simbòlica que ocupaven als anys 30 els jueus.
0: Senyor Sens, hem d'anar acabant, però jo no vull que marxi sense que parlem de l'amnistia, perquè vostè en aquest programa n'ha parlat moltes vegades, n'ha parlat sovint, va tenir un paper clau en la redacció, en els primers dies de la marxa dels líders del procés. Com viu ara aquests dies? Com viu aquests dies que tots tenim la sensació que la causa del procés arriba a la recta final?
1: Sí, és curiós perquè la legislació va començar amb la llei d'amnistia i acaba amb la llei d'amnistia, i la legislació va començar, va néixer gràcies a Junts, i Junts és qui l'ha enterrat. Ja és un cercle que es tanca, no? I jo ho visc amb satisfacció, que finalment es pugui aplicar la llei d'amnistia i que Carles Puigdemont pugui tornar a casa seva.
0: Escolti, el llibre li regalarà a Carles Puigdemont? Perquè no sé si pensa en el mateix amb tot aquest tema de Palestina.
1: No pensa el mateix, no.
0: Ell defensa...
1: No ho havia plantejat.
0: El poble d'Israel.
1: Potser sí, però...
0: Estaria bé que li regalés, potser.
1: Fixi's que almenys Junts no van votar en contra de la prohibició de venda d'armes com s'hi van fer el Partit Popular i Vox. És un tema que no és de consens dintre de Junts. Sí que és veritat que hi ha una part molt sionista, però també hi ha una part pro-palestina.
0: Deia Carles Puigdemont, però Toni Comín, amic personal seu...
1: És la part pro-palestina.
0: Torna el 24 d'octubre i diu que vol creuar la frontera caminant amb els amics. Hi anirà o no?
1: He rebut la invitació i haig de veure si puc anar-hi, aniré. Però no sé si per agenda podré.
0: Deia ara de Junts. Junts, és veritat, vostè ho diu, la legislatura va començar amb el suport dels 7 vots, l'amnistia ha acabat també amb Junts votant, amb PP i amb Vox. Què creu que pot passar en la propera legislatura? Quin Junts ens trobarem? De moment han dit ells que no donaran suport a un govern de PP-Vox, tampoc a un govern de Pedro Sánchez. S'ho creu, no s'ho creu?
1: Jo crec que Catalunya sempre ha estat al capdavant de la lluita antifeixista al llarg de la història i em costa molt imaginar Junts votant amb Vox, amb els que volen destruir la nació catalana, amb els que ens volen treure els drets conquerits pels nostres avis. Se'm faria molt estrany, perquè seria una aliança contra natura. O sigui, són els que, diguem-ne, creuen que Catalunya no existeix com a nació. No m'imagino. Tot i que és veritat que han votat molts cops amb
0: Vox. Han votat molts cops igual que Vox, no a través d'una aliança, sinó perquè han coincidit amb el vot.
1: Una cosa és que coincideixin amb moltes qüestions en el seu vot, com per exemple amb els decrets d'habitatge, i l'altra és que facin una aliança amb Vox. Yeah. Això realment ningú crec que els hi perdonaria i crec que no estan en el seu cap. De fet, ho han negat, donar suport a una aliança PP i Vox. Igual seria diferent si només estiguéssim parlant del Partit Popular. Tots recordem el paper bisagre que feia Convergència i Unió en el seu dia. Això, si no existís Vox, a mi no m'estranyaria que Junts tornés a fer aquest paper bisagre. Però existint Vox, que si n'hi ha molts anticossos a Catalunya, se'm fa molt difícil imaginar-me.
0: Li fa por que governi Vox a Espanya? Li fa por que d'aquí un parell de mesos estigui governant PP amb Vox? A vostè?
1: La veritat és que, veient el que està fent els socis internacionals de Vox, sí, veient el que està fent Trump avui mateix ha posat unes taxes als vaixells espanyols com a represàlia, com a venjança, a la seva posició en relació a Israel, a la venda d'armes, precisament, no? I és la seva segona intervenció en campanya electoral. Hem vist com ha interferit els processos electorals a Amèrica Llatina i tota la internacional reaccionària de Trump i Netanyahu han aconseguit fer fora tots els governs d'esquerra de Latinoamèrica, i crec que no hem de menystenir aquesta incidència. I realment, Abascal i Feijóo són els candidats en aquestes eleccions de Trump i Netanyahu. La gent ha de saber que quan vagi a votar, votarà també per Trump i Netanyahu. Trump i Netanyahu es presenten en aquestes eleccions, com es presenten a moltes altres eleccions. Estem en un nou ordre imperial, que és el que explico jo en el llibre, que sorgeix després de Gaza, on el món de regles que va néixer després d'Auschwitz s'està enfonsant i ara s'està imposant la llei de la força, s'ataca els jutges i fiscals. O sigui, no, en aquest món tan distòpic no seria estrany que els fiscals i jutges de la Cort Penal Internacional acabessin finalment una banqueta d'acusats. I el PP i Vox estan alineats, formen part d'aquesta internacional reaccionària. Per tant, sí, por, perquè el govern espanyol, i acabo, és un baluard, és l'últim govern d'esquerres que queda a Europa, que li planta cara a aquest nou ordre imperial, aquest govern global d'excepcionalitat, que destrueix tot el llegat, tot el mai més, tota la promesa que ens havia llegat a Auschwitz, no?
0: Jaume Sens, com a jurista m'agradaria preguntar-li abans de marxar per una de les polèmiques de la campanya. Feijó ha dit que cal netejar el cens i qüestiona tant el vot dels nets de l'exili que el Suprem ja ha invalidat com el vot per correu. Com ho valora?
1: Doncs amb preocupació. La dreta espanyola, al llarg de la història, per accedir al poder ha recorregut a cops d'estat. Ara ja no ho fa. Tot i que Trump ho va intentar, i Bolsonaro també, i Bolsonaro per això està a la presó. Trump no ho està perquè va aconseguir guanyar les eleccions i amb això la immunitat. Però ara els cops són digitals, són judicials. El jutge triat ha dit pel PP que ha dictat aquesta resolució va dir públicament que ell volia que governés Feijó. I aquest jutge li ha tret el dret a vot a milers i milers de ciutadans espanyols. I això és una autèntica alteració del cens electoral, que jo crec que no ha passat mai a Europa. Gent que té el dret a vot, perquè el dret a vot va associat a la nacionalitat, un cop tu ets ciutadà, tens una sèrie de drets polítics. I el jutge l'ha tret, però diu, però és una mesura cautelar. Una mesura cautelar que no es podrà aixecar fins després de les eleccions. Després segur que els hi donen la raó, però aquesta gent no podrà votar. Amb la qual aquestes eleccions hi ha un element ja de frau inicial que a mi em preocupa molt i que té a veure amb una dreta judicial que li costa molt reconèixer les regles del joc democràtic, que vol imposar la seva voluntat per sobre la voluntat de la gent i dels seus representants. La llei d'amnistia ha sigut un cas clar. Ha hagut d'intervenir el Tribunal Constitucional, que no el controlen, perquè finalment s'apliqui una llei que ha votat la ciutadania a través dels seus representants. I amb això passa el mateix. Allà es va aprovar una llei de representants públics que en democràcia el que impera és l'imperi de la llei i no l'imperi dels jutges, no l'imperi d'una cúpula controlada per darrere pel Partit Popular, com va dir un dels seus portaveus, el senyor Cosidó, que els controlaven ells, els del Suprem. I crec que d'això també van aquestes eleccions de democràcia, perquè si ja comencem amb que quasi 200.000 persones no podran votar perquè ells creuen que com que són fills i nets dels republicans, diran, doncs aquests són tots turdos, són tots d'esquerres, que en veritat molts segurament són d'ells, però parteixen d'aquesta premissa, d'aquesta presumpció, i per això no els volen deixar votar.
0: Doncs Jaume Sens, ho hem de deixar aquí. Recordem només que queden 24 hores perquè es tanquin les coalicions. M'ha semblat que és optimista, m'ha semblat que deia fins l'últim minut pot haver-hi temps i pot sortir la coalició. I també recordar que aquesta tarda, a les 7, a la llibreria Finestres, presenta el llibre amb el David Fernández i amb l'Ada Colau, protagonista aquests dies. Espero que no li falli, perquè veig que l'Ada aquests dies està anant de Madrid i tornant, anant i venint. A veure. A les 7 de la tarda, a la llibreria Finestres. Gaza, després d'Auschwitz. Jaume Sens, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per haver vingut al programa. Bon dia.
1: Gràcies.
2: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja doncs, el president Puigdemont, el conseller Comín i el conseller Puig.
3: Jo crec que Catalunya està en un camí de normalització i aquesta, avui també hem conegut una sentència del Tribunal de Cuentas, estem ja en un procés de normalitat màxima. No? Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa. No?
4: Firman la carta de defunción del Estado del Bienestar. Mi compromiso, 4 años más de gobierno progresista, 4 años más de avances sociales y 0 recortes. Y 4 años más de revalorización de las pensiones conforme al IPC.
5: Hay que sostener el sistema público de pensiones, entre otras cosas para que las futuras generaciones puedan cobrar su pensión. Yo he dicho que el sistema puede petar, lo he dicho en el marco de un podcast de gente joven, pero yo lo puedo decir en otros términos. Pedro Sánchez, con su voto, congeló las pensiones de los españoles en 2010. No pueden decir eso de nadie del Partido Popular.
0: Doncs ja tenim les pensions, com a tema de la campanya electoral. Ricard Fernández, Déu, bon dia.
6: Què tal, Gemma Nierga? Com estàs?
0: I Antonio Baños, bon dia.
7: Bon dia, Gemma Nierga, també. Si ara hem de dir així amb els dos.
0: Sorpresos que les pensions hagin entrat en campanya, quan sempre els partits diuen que és un tema que no...
6: A mi el que m'ha sobtat és que això ho traiés el Partit Popular.
7: Sí.
0: És un error, no, segurament?
6: És que no té massa soltes.
7: Però campanyes abans de totes les turbulències que han passat a Espanya... Les pensions eren, diguéssim, els debats aquests d'Aznar, Felipe i tot això, sortien les pensions. Perquè, clar, hi ha molt votant que és pensionista. Llavors és un marge de vot molt interessant per moltes províncies i tal, i llavors la treuen recurrentment sempre el que no governa, clar, perquè el que no governa diu que l'altre no les pot fer...
6: I el que passa és que crida l'atenció que això ho hagi fet el Partit Popular,
7: perquè no governa.
6: S'ha de reconèixer que l'augment significatiu de les pensions l'ha protagonitzat sempre el Partit Socialista.
7: Sí, sí, sí.
6: I això s'ha de reconèixer. Sí. Però, d'altra banda, també justifica la crítica feta des del Partit Popular el fet que, cada dia que passa, dels pressupostos generals de l'Estat s'ha de detreure una quantitat important que moltes vegades fins i tot compromet els fons europeus per tal de fer front al pagament de les pensions.
7: Sí, sí.
6: Reflexió a partir de la qual hem de concloure que, efectivament, el sistema de pensions està en entredit.
0: Mira, després vindrà un economista, a Baños, si us sembla, després en parlem.
7: Sí, sí.
0: Anaves a dir?
7: No.
0: Però vull que us guardeu arguments i preguntes per l'economista.
7: És que el que ha dit la senyora del PP i tal, hi ha una raó...
0: Que petarà, que el sistema actual petarà.
7: És que hi ha parts de raó, primer, perquè si torna la inflació, ara estem al 4,5 i tal... Gairebé sí.
0: 4,9, diria que estem.
7: 4,9, sí. Vale. Si continua pujant i la lligues a les pensions a l'IPF, hi ha un problema de caixa. I després, el canvi de la piràmide poblacional a Espanya ha sigut brutal. S'ha de repensar una mica.
0: Les pensions. En seguim parlant després. Amb Vicenç hem parlat molt de la carrera contrarrellotge a l'espai del Front Ampli per intentar tancar coalicions amb Esquerra i amb Podemos. Ha estat molt sincer, Vicenç, dient Esquerra no vol un acord amb nosaltres... Ens ho han dit, decebut amb Rufián.
6: Jo crec que ell ha fet una diferència molt significativa entre el que té a veure amb en Rufián i el que pot referir-se a Esquerra Republicana pròpiament.
0: Sí. I s'ha mostrat molt decebut. Hem parlat d'aquestes paraules d'Ada Colau ahir a l'hora de la 1, quan va oferir, si calia apartar-se, ella ho faria, deia així.
8: A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación.
0: Jaume Asens ha dit que això l'honora, una candidata que està disposada a fer un pas al costat i apartar-se. Com acabarà això, Baños?
7: Jo vull dir-ho ara en públic, el que dius en privat, no, que Jaume Asens és molt bon nano i té el cap molt adreçat. I que, no, ho dic per...
0: Molt bon nano.
7: Bueno, no,
0: sí,
7: és
0: de una bona manera.
6: Jo... Don Antonio és Don Antonio.
7: No, però dic que és una figura molt interessant en tots aquests últims anys perquè estava mediant... Lo de l'amnistia, però també el Front Ampli, però també... És a dir, és una figura realment que no destaca de primera línia, així de primeres, però realment ha estat com molt componedor d'aquestes arestes...
0: Fent molta feina de cuina.
7: I, exacte, dic, aquestes arestes que ni jo, que més o menys conec el dramatis persona, puc acabar d'entendre per què hi ha piques i no piques, no? I llavors jo crec que, home, això de que retiro la candidatura si hi ha més consens... Està molt bé, però, clar, l'altre tampoc, el Rufián i Podemos... És que jo no sé exactament...
0: Ha dit que els comuns s'han sentit molt enganyats per Rufián.
7: No, i ho entenc, evidentment. Però dic, jo no sé realment què els separa. I per què
0: els separa?
7: I per què sí o no. És a dir, és una cosa... Però ja va passar amb Sumar.
6: L'altre dia.
7: Quan Sumar, el més gran enemic de Sumar era Podemos, no era la dreta. Sí,
6: sí. L'altre dia, el Juliana, a La Vanguardia, al seu blog Penínsules... deia que l'esquerra, per barallar-se, no cal que utilitzi masses artificis. Només amb reunir-se en tenen plau.
7: Dono fe.
0: Però a més, Podemos també veig que continuen inflexibles. Podemos dient que no entraran en el Front Ampli,
6: home,
0: sinó que vinguin ells a nosaltres.
6: És que el que volen evitar, a parer meu, és l'abraç de l'os, sí, per entendre'ns. Sí, sí. És a dir, quedarem deglutits, quedarem anorreats, i això s'acabarà. I, per tant, ells defensen la seva parcel·la i intenten, sí, doncs, preservar els mobles que els hi queden. Per
7: I entendre. El problema és que estem vivint una realitat que ve molt de relacions personals. Tu li has preguntat
0: exactament.
7: Perquè tots sabem que no és una qüestió ideològica que un sigui trotskista i l'altre
0: leninista. Se m'ha acudit dir-li si amb Irene Montero hi havia un esperit de venjança i sents que, com tu dius, és molt bon nano.
7: Molt bon nano.
0: De dir, home, no, venjança no.
7: Però
0: si no és venjança, s'hi assembla, eh?
7: Clar. I el tema és, de què estem parlant? Perquè si estem parlant de Juego de Tronos o Succession, bé, vull dir, les punyalades hi havia fins i tot el Soviet Supremo. Vull dir, no, que les coses personals existeixen i està bé. El tema és que, per una banda, hi ha una idea d'aturar la ultradreta i tal, que està bé, i l'altra no ets capaç.
0: Però no ens tornem bojos. Preguntem-li a l'Oriols, eh?
6: No ens tornem bojos. Aquí cadascú el que vol és preservar els seus interessos. Sí. Escolta, sí,
0: però no és això el que diuen, Ricard, però no és això el que diuen.
6: No.
0: El que es ven és que es vol aturar l'arribada de l'ultradreta.
7: Idea bona.
6: Però tu saps perfectament que això no es diu perquè no es pot dir, perquè això políticament no resulta correcte. Però aquí tothom intenta preservar els seus propis interessos.
0: El professor de Ciència Política de la Carlos III és el Lluís Orriols, que ja és amb nosaltres. Lluís, bon dia.
9: Hola, bon dia, com estem?
0: El Baños deia, de què va tot això?
7: Que també és bon nano.
0: És bon nano, l'Orriols.
7: Sí, també. Ara li direm a tothom, però...
0: Ara tothom. De què va això, Orriols? De què va? Què els separa?
9: Bé, jo crec que és que... Almenys jo, per entendre el que està passant ara, que pot resultar altament desconcertant si pensem a 24 hores vista, comença a tenir sentit si ho mirem a un temps dos. És a dir, si intentem entendre que el que està passant a l'esquerra del Partit Socialista no és una cosa que es pot solventar d'aquí a novembre, sinó que és un espai que està en disputa i que segurament ja ho ha estat durant aquests anys i ho estarà en els propers anys. No? El que hem vist fins ara és una atomització de l'esquerra del Partit Socialista. Fins fa poc estava com centralitzada en un tercer partit d'àmbit nacional, ara mateix està atomitzada, són els partits d'àmbit territorial aquests que tenen capacitat de penetrar en aquest sector, i s'ha quedat orfa la marca a nivell nacional. No? I, per tant, hi ha una pugna per qui es quedarà aquest solar. No? Uh-huh. I aquí està el joc. És dir, Podemos, i el joc, deixa'm que et digui, es juga per les bandes. És dir, el joc ara mateix s'ha d'acceptar un fet, i és que l'esquerra del Partit Socialista està atomitzada. L'esquerra del Partit Socialista és territorial. I, per tant, si algú vol reconstruir un projecte nacional, ho ha de fer des de les bandes. I això és el que estem veient, no? Estem veient com Podemos té aquesta sensibilitat o té aquest coneixement de dir hem d'atacar per als cantons, i ha aconseguit Esquerra Republicana. Estava parlant de Juego de Tronos, no? Vindria a ser una espècie de Juego de Tronos on hi ha diferents senyors feudals que els has d'aglutinar, no? Pues, d'això va la pugna, no? Tenim dos candidats, no? Perquè Sumar probablement està fora d'onda, no? Ja. Però tenim Izquierda Unida i tenim Podemos, que estan intentant buscar aliances territorials per configurar aquest nou espai. No? I això fa que el temps 2 sigui important, no el temps 1, que no sigui tan clau coordinar-se ara, que puguis acceptar una derrota, diguéssim, de falta de coordinació, si això et garanteix en el temps 2 poder ser el qui sobrevisqui. No?
0: Però clar, Lluís, en el temps 1 i el temps 2, però clar, amb enquestes a la mà, amb els estudis que existeixen, la diferència en la representació en escons és enorme si els partits van units o si s'acaben finalment presentant per separat. És a dir, que el temps 2 pot ser molt complicat si es presenten per separat, perquè això pot suposar que no treguin escons a molts llocs, no?
9: Sí, es trauran pocs escons de totes formes, no? Sí. Una altra cosa és que és veritat que pots arribar inclús a duplicar-los, no? Perquè pensa que ara poden, per separat, poden entrar les grans circunscripcions de Barcelona i Madrid, perquè allà els llindars efectius són del 3%, i probablement al 3% sí que arriben les dues formacions. Però llavors ja per arribar al 4-5%, per entrar a València, per entrar a Alicant, ja comença a ser en alguns llocs difícil, i llavors per entrar al més del 80% de les circunscripcions a Espanya, que necessites de 8% a més del vot, quedarien exclosos si van separats, no? En canvi, si van junts, sí que podrien superar algun dels llindars, no? Sobretot a la part perifèrica d'Espanya, no? Amb moltes circunscripcions andaluses, a Alicant, València, Balears, circunscripcions de Galícia, del País Basc, és a dir, en la perifèria, aquí sí que seríem capaços de penetrar i, per tant, duplicar inclús el seu grup parlamentari.
0: És molt interessant això que explica el Lluís, perquè la de vots que s'aniran a la paperera directament, perquè no arribaran, com dius, a aquell llindar, que en alguns llocs és del 3, pot ser del 5, pot ser del 8. Si no arribes al llindar, els vots...
6: Això és el que juga, a parer meu, això és el que juga fonamentalment el gran estratega, que és el senyor Pedro Sánchez. És a dir, a partir del moment en què la senyora Yolanda Díaz abandona la política activa i Sumar, doncs, pràcticament desapareix, l'esquerra es dilueix en sigles diferents que intenten confegir una candidatura unitària, no ho acaben aconseguint. Tot això a què dona lloc? A que el vot d'esquerra es refugia en el Partit Socialista. Això és el que li interessa fonamentalment en el senyor Sánchez. Jo veig... El senyor Sánchez és un gran estratega. És a dir, si podrà estar d'acord o no amb ell. Però el criteri que anima la seva acció política i, sobretot, els seus moviments, que són tacticistes, generalment sempre, doncs van en aquesta direcció.
0: Sí. En assumir o en agafar tot el vot que pugui de les esquerres.
6: És el vot...
0: Sí, però ell també necessita unes esquerres a l'esquerra del seu molt fortes
6: i
0: molt mobilitzades.
6: Sí, fortes, sí. Sí, però no... Si ell disposa d'un grup parlamentari el suficientment nodrit com per estar en disposició, en el supòsit que hi hagués un tomb des del punt de vista de la substitució en el govern, per poder mantenir-se al front de l'oposició amb folre i manilles, per entendre'ns, és a dir, ben disposat, ben assentat, amb ell això ja li aniria bé.
0: Vaig amb tu, Baños. Deixem que li pregunti a Lluís, molt breu. Lluís, què li convé més a Pedro Sánchez? Aglutinar ell tot el vot i tenir un resultat importantíssim. No sabem si per governar o no, però sí per tenir un grup parlamentari fort, o tenir forta l'esquerra del PSOE, perquè evidentment és un grup que ell necessita per poder, si volgués, reeditar el govern de coalició.
9: Doncs depèn de quin és l'objectiu que vols maximitzar. Vols maximitzar vots o vols maximitzar opcions de governar? No sempre et porten a la mateixa conclusió. A vegades, si vols maximitzar les opcions de governar, has de ser generós amb algun altre grup, perquè sense aquest grup no pots aspirar a la majoria. Per tant, la pregunta és, el Partit Socialista realment creu que té opcions de poder governar? Si és així, si té opcions, probablement hauria d'estar preocupat el que passa a l'esquerra del seu partit. Si creu que la batalla està perduda i el que necessita és maximitzar vots, no maximitzar les opcions de governar, que sap que són molt baixes, però sí que pot intentar, com s'estava dient ara mateix, maximitzar el percentatge de vot al Partit Socialista, és quedar en les millors opcions possibles, llavors, diguéssim, vampiritzar l'espai electoral de la teva esquerra no és una mala opció. I de fet, a mi em dóna la sensació que estem en aquesta segona tessitura, que saben que és molt probable que governar no pugui ser, però que tindre uns resultats relativament decents sí que és possible. I aquests resultats relativament decents són per aquest efecte d'absorbir gran part de l'energia que té a l'esquerra del partit.
0: Ara parlarem del CIS d'ahir, perquè si és el CIS d'ahir sembla que han de governar amb tota tranquil·litat. No riguis, Ricard, que t'he vist...
7: Jo vull fer-li una pregunta.
0: Que t'he vist rient quan parlo del CIS. Digues, Baños, pregunta a l'Oriol.
7: Quan tu has dit que tot va per la perifèria, les bandes, o com vulguis dir, m'ha cridat l'atenció que Podemos es presenta separat de Bildu al País Basc, no? I això és, diguéssim, no és molt Frente Amplio. O sigui, que a Bildu no entra a cap Frente Amplio, en aquest sentit, vull dir. No participa, no? Llavors, Podemos ja va fracassar amb totes les perifèries que va aconseguir alinear fa molts anys. És aquest el punt dèbil de tots els projectes d'esquerra, que no aconsegueix mai que els senyors feudals, com tu deies, entenguin el que se'ls proposa des de Madrid?
9: Jo et donaria dues respostes. La primera és, simpatitzo molt amb el diagnòstic. No? És dir, un dels greus errors que pots tenir com a partit polític és pensar que tu pots construir un projecte a base de franquícies, no? d'extreure sensibilitats territorials per no arraigar-te. No és casual que l'únic partit petit que sobrevisqui sigui Izquierda Unida, que hagin desaparegut la resta de formacions polítiques d'aquest estil. És que qui té arrels polítiques al territori són els que són capaços, diguéssim, de sobreviure quan hi ha tormentes i vendavales. No? Per tant, en aquest sentit, sí, és dir, Podemos tenia una oportunitat, quan era fort, d'arrelar-se i va intentar buscar més fórmules, diguéssim, més ràpides, no? Per poder tenir resultats electorats. No? Això és per un cantó, però per l'altre cantó jo et diria que no és casual tampoc que sigui tan exitós ara mateix l'esquerra nacionalista, no? L'esquerra nacionalista perifèrica. Perquè estem en uns moments en què les qüestions, és a dir, la qüestió nacional en un context globalitzador, que la veiem en altres pulsions amb el nacionalisme d'estat, no? El nacionalisme espanyol, també aquesta sensació de pertinença també estigui en les esquerres, no? I en aquestes esquerres es busquin o trobin un refugi còmode en el nacionalisme perifèric. És a dir, que la qüestió de que hi hagi una combinació entre esquerra i nacionalisme, que és una resposta que probablement en els temps en què vivim l'han de donar també les esquerres, la donen molt millor les perifèries.
0: Ricard, per què has rigut quan he parlat del CIS?
6: Home, perquè...
0: El CIS de Tezanos, que a 46 dies de les eleccions va fer públic el seu baròmetre i dona un avantatge de 12 punts al PSOE sobre el Partit Popular.
6: I a més que això no s'ho pot creure ningú. Si fos a l'inrevés, tampoc. És a dir, en aquests moments, rebus sistantibus, que deia aquell, no? És a dir, tal i com estan les coses en aquests moments, atribuir una diferència de 12 punts, encara que sigui el teu més íntim amic, em sembla, en fi, una aposta fora de lloc. El senyor Tezanos treballa al servei... Això jo crec que està fora de qualsevol mena de dubte. Treballa al servei del Partit Socialista i intenta... Jo crec que, desafortunadament, perquè crec que això no afavoreix cap mena d'expectativa electoral. Però bé, ja es queda tranquil. És a dir, 12
0: Lluís,
6: punts de diferència a favor del Partit Socialista quan totes les demés enquestes diuen exactament el contrari, però amb una forquilla, diguem-ne, més versemblant.
0: Com t'ho expliques, Lluís, que l'estimació del CIS sigui tan diferent de la que fan la resta de les enquestes? Li dones alguna credibilitat? A més, el CIS fa una estimació de vot, però també publica les dades en brut. Per això et pregunto, amb la teva expertesa, tu quin... què et quedes d'aquesta enquesta del CIS?
9: Doncs pues mira, jo et diria, estimacions no em quedaria simplement perquè el CIS no estima o fa unes estimacions amb una cuina mal feta. Per tant, jo soc dels partidaris de mai comentar a la feina del CIS en aquest sentit perquè és una mala feina. Jo simpatitzo molt amb la idea de el CIS actual és un CIS al servei del govern, un CIS que ens respon més als paràmetres d'aquell CIS que teníem en els anys 80, a l'època de Felipe González, que era l'empresa demoscòpica del govern, més que un servei per la sociologia i la ciència política al nostre país, i que va canviar als anys 90 fins fa 4 dies quan va venir Tezanos, que va tornar a vells temps. No? Però dit això, a mi el que sí que és interessant veure les microdades, els biaixos del CIS els coneixem, i per tant la fotografia en si mateixa no ens diu res. El que sí que ens pot dir és els moviments, els canvis com respecte a setembre. No? De setembre a octubre han canviat coses perquè els biaixos són constants. No? Hi ha biaixos a setembre, hi ha biaixos a octubre. Per tant, si mirem el moviment, es cancela el biaix. I aquí sí que podem veure coses interessants en el CIS que poden ser... jo crec que porten al debat públic. No? Deixem que et digui un parell de dades. La primera és que el Partit Popular es desmobilitza en 5 punts si mirem a la probabilitat que la gent declara de votar. Aquella gent que diu que segur que anirà a votar passa del 90%, és a dir, està molt mobilitzada, al 85%. 5 punts vol dir que es desmobilitza lleugerament. L'oposat passa el contrari a les esquerres. Tant a Sumar com al PSOE augmenten 5 punts. És a dir, que sí que estem veient un diferencial de 10 punts en un mes. Sí que estem veient, per tant, que aquesta idea que pensàvem de això pot generar una desmobilització de l'esquerra i sobretot una desmobilització de la dreta i una mobilització de l'esquerra, tot el que està passant recentment, sí que hi ha alguns símptomes. La segona qüestió, al Partit Popular veiem que les tasses de lleialtat cauen del 72 al 63, és a dir, 9 punts, és molt. Això sí que ja estem veient que hi ha una una desmobilització del Partit Socialista, del Partit Popular. Aquests vots cap on van? Sobretot va cap a la indecisió. És dir, que sí que estem veient alguns moviments de, que afecten particularment el PP. Són un CIS que, si el PP ho mira sobre la taula, hauria de començar a preocupar-se. No el bloc de la dreta en general, on Vox encara segueix competitiu. Vox no perd fidelitat, no perd transferències, però sí que en el bloc de la dreta el Partit Popular sí que hauria d'estar preocupat per unes eleccions on pot passar-li una desmobilització o pot passar-li que s'encalli. De moment ho tenim aquest mes. Veurem el mes que ve, perquè estem parlant de punts de dalt a punts avall. És a dir, que si ens creiem les enquestes que no són del CIS, que són de diferencials entre blocs de 10 punts, no hi ha partit. I això ho dic molt clarament. Si al final veiem que el Partit Socialista pot governar aquest país, no serà per un efecte de campanya. Les campanyes no mouen tant. Serà per un error d'estimació de les enquestes, que tenen altes dosis d'incertesa. No? I, per tant, podem estar aquí pensant que està el partit guanyat i potser no ho està tant. No ho sé, això, perquè jo no em dedico a les estimacions. Però sí que et diré que, si ens creiem les enquestes alternatives al CIS, molt difícilment és remuntable, això.
0: Mira, està escoltant aquesta conversa un altre doctor de ciència política, el sumo a la conversa, és el director del Centre d'Estudis d'Opinió, Joan Rodríguez Teruel. Gràcies per acompanyar-nos.
10: Què tal? Bon dia.
0: Perquè ahir el CEO va treure el seu propi baròmetre. Ara el comentarem, però no puc evitar preguntar-li la seva opinió per això que estàvem dient ara del CIS.
10: Bueno, primer aprofito a enviar-li una salutació aquí al company Lluís Orriols.
0: Es coneixen personalment?
10: Sí, i tant. A més, Lluís és una persona coneguda més enllà dels mitjans de comunicació. Jo crec que el Lluís ha explicat molt bé la importància que té mirar de totes les enquestes a la dada petita, les microdades, el que hi ha dintre, no? Les entranyes de les enquestes. Jo afegiria que ell diu... Primer, que sempre hem de tenir un punt d'escepticisme respecte a totes les estimacions, perquè les estimacions, jo crec, no crec tant que siguin bones o correctes, en el sentit que no les hem de tractar com prediccions d'allò que passarà. Una lectura raonable i estricta d'una estimació és la projecció que pot fer a partir de les dades que recull una enquesta concreta, que poden ser diferents d'una altra enquesta pel tipus de mètode, per raons diverses, i que es construeix a partir d'una sèrie d'hipòtesis. I l'important, quan donem una estimació, seria sobretot explicar quines són les hipòtesis que hi ha darrere, i llavors això ens permetia entendre si en el futur veiem que hi ha desviacions o no, entendríem doncs, si les hipòtesis aquelles eren correctes o no. Per què ara hi ha aquesta mena de consens de la majoria d'enquestes que apunten cap a una majoria molt important de la dreta entre la suma PP-Vox? Perquè aposten, bàsicament, sense entrar en més detalls, per dos factors. Un, que hi haurà una desmobilització molt important del vot d'esquerres en general. I dos, que hi haurà un trasbàs significatiu de votants que el 2023 van votar PSOE o altres partits d'esquerres i que avui votarien PP o Vox. Fins a quin punt aquestes dues hipòtesis són versemblants i acabaran reflectint el que passarà? Bé, jo crec que hi ha arguments per pensar, jo m'imagino que si han apostat per això és perquè hi tenen arguments raonables per dir apostem que aquestes hipòtesis reflectiran millor el que passarà d'aquí unes setmanes o mesos, perquè això portem així tota la legislatura, però també podríem pensar que algunes d'aquelles variables o poden ocultar moviments subterranis que es puguin donar-se dintre de l'electorat espanyol, o bé poden canviar a mesura que s'apropen a les eleccions. Jo estic d'acord amb el que diu ell, que potser la campanya electoral tampoc serà tan decisiva, però aquests moviments subterranis són molt importants.
0: Em sorprèn. Això el Lluís ja li he sentit dir alguna vegada, que la campanya electoral no és tan decisiva, quan un té la sensació que ara sembla que s'estigui decidint tot. Sembla que un titular ahir, Esther Muñoz, va parlar de les pensions, no? I sembla que tot trontolli.
7: Això li volia preguntar, bueno, els dos.
0: Els dos?
7: Ràpid.
0: Escolta, avui tens dos doctors en ciència política, eh?
7: No, dic que els periodistes estem vivint últimament de crisi en crisi. La crisi, diguéssim, endreçada, no? Perquè la invasió de Ceuta, per una banda, diguéssim, ha estat explicada d'una manera, Mari Carmen per una altra, però si anem veient, són crisis que duren, pues, entre 8, 12 dies. Això vosaltres ho teniu apamat o descomptat, o quina influència tenen aquests sotracs, per dir-ho d'alguna manera?
0: Va, Oriols, tu?
9: I doncs mira, jo diria que quan intentem interpretar l'opinió pública, fem malament quan mirem què opina la gent sobre temes concrets a golpe d'enquesta, no? I què opina la gent sobre l'immigració, sobre... Intentem mirar-ho més com una qüestió de clima d'opinió i, sobretot, de com les cognicions queden enganxades a emocions. fixa't, per exemple, que estaves parlant de crisi, no? És a dir, la paraula crisi o la sensació de crisi, de malestar, això l'hem tingut durant molt temps durant aquesta legislatura. Probablement això el que genera és que les cognicions que tenen, les aproximacions que els ciutadans tenen a la política i, per tant, al govern, immediatament, de forma automàtica, el primer que els hi ve a cap són sensacions negatives. Quan això passa, el govern ho té malament. Males perspectives. Per això solem dir que quan hi ha crisi econòmica, quan hi ha sensació al carrer de gravis, d'empobriment, de malestar, això acaba pagant, ho acaba pagant el govern, sigui el culpable o no ho sigui, perquè tot sovint el govern poc té a veure amb les crisis inflacionàries, poc té a veure amb les crisis econòmiques, però tot i així acaba pagant-ho, no? I això és perquè acaba havent-hi aquesta sensació, aquest run-run, diguéssim, d'enganxar unes emocions negatives a la sensació de la política. A mi em dona la sensació que estem en aquest context, no? De que quan s'exagera, si pensem que la crisi de la vivenda és algo que pot beneficiar així sense més a l'esquerra. Això ho vam parlar, jo crec, la setmana passada. És veritat que la vivenda és propietat de l'esquerra si parlem en termes de polítiques socials, però no deixa de ser una crisi inflacionària, no deixa de ser un element que genera malestar, no? I això no solen ser bones notícies per al govern.
0: Però deixa'm-ho portar al terreny català, això mateix que dius pel senyor Rodríguez Teruel, perquè l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, veiem que Salvador Illa, és a dir, el PSC guanyaria les eleccions a Catalunya mantenint el resultat, però que va a la baixa. Veiem una davallada, i ho lligo amb això que diu el Lluís, no? De quina manera la crisi de Rodalies, no? Per exemple, o les crisis que pateixen els catalans, fa que ara, en aquesta enquesta, no donin el suport a qui governa, que és Salvador Illa.
10: Clar, llavors aquí passa això que explicava molt bé el Lluís, i a més que hem d'entendre en el context d'aquesta enquesta. Aquesta és una enquesta que està feta, no és una enquesta preelectoral, no està feta en un moment de precipitació d'eleccions, ni al conjunt d'Espanya, ni encara menys a Catalunya, que és on posem el focus. I, per tant, aquí hi ha un determinat tipus de lector que, quan li preguntes i romps a la seva intimitat i li preguntes per l'intenció de vot, encara no el té clar. I aquests vots acostumen a estar cap al centre i donen suport als partits de govern. Per tant, és normal que els partits de govern tingui a mitja legislatura. A mitges legislatures, quan duren, que això aquí sabem que és una extravagància, no? Però a mitja legislatura acostuma a haver que l'acumulació de temes oberts, de desgast, pot desincentivar el vot dels partits majoritaris, particularment el de govern. Però, a més, aquí es dona una cosa, es dona una certa paradoxa en aquesta enquesta que haurem de saber llegir bé de cara al futur. I és que, d'una banda, veiem una desmobilització clara que hi ha entre el votant del partit del govern, una desmobilització relativa, perquè el que veiem és que, sobretot, hi ha una part de votant que valora bé el govern i segurament va votar PSC, però ara diu que potser votaré millor Esquerra Republicana, tot i que, com a segona opció, podria pensar també seguir votant el PSC. I allà veiem com una mena de mainstream electoral que comparteixen PSC i Esquerra Republicana, en el qual hi ha una percepció bastant benevolent de l'actualitat, la qual cosa ajudaria a entendre la facilitat que tenen alguns votants per dir ara no em sento còmode amb la situació actual, però tinc un partit de refugi que després veurem al final si acaba sent o no l'opció final.
6: En tot cas, a mi el que em sembla extraordinàriament significatiu és l'augment exponencial d'Aliança Catalana. És a dir, aquí estem parlant de si el PSC baixa o puja, de si Esquerra Republicana serà segona força o no ho serà, però d'aquesta enquesta el que se'n desprèn és que hi ha un tomb molt, molt important, molt significatiu, que té a veure amb l'expectativa de vot d'Aliança Catalana, que es pot convertir en la segona força política. Jo recordo el cas de Ciutadans en el seu dia, que ningú donava dos duros,
7: bueno, i el de Podemos
6: i que es va convertir
7: també
6: en la primera força política.
0: Ricard, però deixa'm que jo apuntin això que tu estàs dient, que hem de recordar que a les eleccions generals Aliança Catalana no es presenta.
6: No, clar.
0: Vox pot acabar sent segona força a Catalunya. I també, molt curiós, que hi ha votants que poden votar indistintament Vox o Aliança Catalana.
6: Sí, però no només això. És a dir, i això ho he vist en alguna enquesta, ara no recordo exactament quina, però les que expliquen el trasvasament de vot parlen que hi ha una certa possibilitat que d'altres forces polítiques, estic parlant, evidentment, de Junts, que és la que perd més amb aquesta, sí, amb aquesta escomesa, però també d'altres forces polítiques, el PP, Esquerra Republicana, el propi Partit Socialista, que podrien en un determinat moment canviar el seu vot en aquesta direcció.
0: Doncs Joan, recollim la pregunta clarament. Amb aquest estudi, podem dir que Aliança Catalana està en condicions de disputar-li la presidència de la Generalitat al PSC?
10: Com a mínim, de moment, amb la mostra que tenim, en termes de vots, Aliança queda encara lluny del PSC i fins i tot queda una certa distància Esquerra Republicana. El que passa és que la distribució d'aquest suport electoral afavoreix en termes d'escons, podria afavorir, segons la nostra hipòtesi de distribució d'escons, podria afavorir Aliança, perquè Aliança seria més forta en aquelles circunscripcions, sobretot Lleida, que és on sembla que ara estan havent canvis fonamentals, i també Girona, on és, diguem, dona més rèdit per pocs vots obtenir millor representació d'escons. Mentre que Esquerra Republicana, que té un suport més homogeni al territori ja des de fa molt de temps, té també un suport més important que Aliança a Barcelona, però en canvi a Barcelona és molt més complicat, amb un nombre de vots, obtenir determinat nombre d'escons.
6: És més car, un diputat...
10: És més car, diríem, que no sé així, no? També cal dir, jo crec que respecte a Aliança, en aquesta enquesta, el rellevant és que ja venim des de el primer baròmetre que vaig presentar fa pràcticament 2 anys, hem vingut constatant un increment continu de les expectatives, perquè això són expectatives. Avui Aliança té 2 escons, no vull contribuir a les bombolles de Moscou.

0: Aquesta progressió contínua d'Aliança Catalana semblaria estar refredant-se, fins i tot aturant-se, perquè obté la mateixa intenció de vot que fa 3-4 mesos.
1: Hem d'anar acabant, Lluís. Et reboto la pregunta o el comentari que ara feia el Joan Rodríguez Teruel. Aquesta tendència d'Aliança Catalana, però t'ho porto amb el tema de Vox, no? A tu et crida l'atenció que indistintament hi hagi votants que puguin votar Vox i Aliança Catalana, quan Aliança Catalana, recordem-ho, es presenta com un partit independentista, amb permís del bany,
2: sí,
1: us ho dic.
2: Sí, però, bueno, en fi, no m'estranya gens que Vox i Aliança, de fet, ja s'han ajudat moltes vegades al Parlament,
3: participin
2: del mateix neguit, per dir-ho.
3: Puc fer un afegitó?
1: Afegitó i l'Oriols.
3: L'altre dia, una persona, no ve el cas el seu nom, però una persona molt coneguda, molt conservadora, em deia el següent. Aviam. Això de la independència no ho aconseguirem.
2: Ep.
3: Per tant, aparquem-ho. Qui està més a la dreta que la Sílvia Orriols? Ningú. Per tant, el que s'ha de votar és la Sílvia Orriols.
1: Això t'ho deia un independentista.
3: No, sí, i de dretes.
2: Escolta'm.
1: Orriols.
4: Doncs et diria que... Et diria que en política, per entendre com una persona vota, hauries de preguntar quines són les categories que té el cap de referència, quines són els grups de lleialtat que té. I una pregunta que pots fer-li és qui és l'adversari. Fins fa poc, a Catalunya, l'adversari, el grup rival, era Espanya. Si el grup rival és Espanya, et situa en un context de competició nacionalista centre-perifèria. Avui en dia a mi em dóna la sensació que de vegades més a Catalunya i a la resta de l'Estat, l'adversari, el grup que tens enfront és l'immigrant, és l'estranger. Per tant, és la competició nacional ja no és una competició centre-perifèria, sinó és una competició de nativista, una competició espanyols o catalans contra foranis. No? Quan això passa, clar, evidentment, una persona que podria votar en termes centre-perifèria a un partit, si l'exogrup a batre ja no és Espanya, sinó és l'immigrant, buscaràs aquell partit que clarament millor defineix o que és més propietari d'aquesta dicotomia, no?, entre nacionals i estrangers. I, per tant, no se'm fa estrany a mi això, que quan canvies la dimensió també et canvien les opcions que tens al cap per votar.
1: Doncs, Lluís, ho hem de deixar aquí. Escolta, molt interessant aquesta conversa. Hem juntat aquí dos professors de ciència política.
2: Veig que hi ha moltes categories que desconeixia, que són molt, molt interessants,
1: sí.
2: No, això?
1: Sí, sí. No, és molt interessant. I una dada, no sé per què obro un meló, però que no el podrem... Però vull llegir a Lluís, crec que era El País. No, el record que té la gent quan li preguntes què has votat a les anteriors eleccions és una xifra molt més elevada als que diuen el PSOE dels vots que va tenir el PSOE. O sigui, la gent que diu vaig votar, però no és veritat.
3: Perquè la gent no diu la veritat.
1: Però és perquè no diuen la veritat o perquè no, tenen aquest record?
2: O perquè... Sí,
1: no, Lluís.
2: Sí, és curiós.
4: Bueno, és, a veure,
1: això
4: forma part d'un... Sí, són fonaments profuns en la psicologia, eh? És a dir, la gent li agrada sentir-se... és una qüestió de protecció d'autoestima. La gent li agrada sentir-se bé, sentir-se que està en el grup guanyador, sentir-se que forma part de la majoria, no? I aquesta sensació de voler formar part del grup de la majoria ho veiem llavors com s'expressa en moltes derivades, no? Per exemple, que hi hagi consensos, no? És a dir, per què hi ha tants consensos a vegades? Pues perquè la gent s'adhereix a el que pensa el seu grup per simplement no desviar-se del grup. Una altra qüestió és quan algú està governant, està guanyant, és el que es percep com a guanyador, aquesta sensació de formar part del grup per sentir-te bé amb tu mateix, sentir-te que formes part del grup guanyador i protegir aquesta autoestima, fa que es produeixi aquest efecte que és inevitable. Eh? És a dir, que en el cas del Partit Socialista et diria que a mi em sembla una mica estrany perquè hi ha dos elements que entren en col·lisió. La primera és aquesta sensació de sumar-te al carro guanyador, sumar-te a la majoria. L'altra és aquesta cosa que diem voto oculto, de quan un govern està desgastat o hi ha perspectives de que perdi, també hi ha, et poses en una tessitura de no, jo no estic amb aquest partit. No?
1: Joan,
4: per tant, hauríem de xocar un amb l'altre.
1: Sí, és molt curiós, això del record de vot.
0: Sí, sí.
1: Que no correspon amb el vot real.
0: No, i això és normal perquè aquí és el resultat de d'una banda pot haver problemes en el mostreig, totes les enquestes tenen les seves limitacions, després sobretot hi ha el caràcter psicològic de com l'evolució i les perspectives que tenen, com explicava el Lluís, poden influir en alguns a pensar el seu record, i també de vegades hi ha un record, i això sobretot és important tenir-lo, intentar controlar-lo, però és molt complicat. Quan hi ha moments de realiment, quan sabem que hi ha gent que en el passat potser no en la darrera elecció, sinó en una elecció anterior, havia votat un partit i ha fet un canvi fins i tot dramàtic cap a un altre partit.

0: aquí tenim el cas, és típic, en el cas del CIS, de vegades pot intentar detectar aquella gent que en el passat havia votat PSOE, però que ara, diguem, estan molt en desacord amb la línia actual, i llavors passen a votar PP i passen a votar Vox. Llavors, aquests estan dintre d'aquest grup de dir què vas votar el 2023, vaig votar PSOE, i ara què votaries? Vox, perquè més estic molt en pivot a dir, bueno, això és una mica incoherent.
1: I els trens mobilitzen?
2: Ja, és
0: això, per exemple, aquí també...
2: És que m'acaba que vull parlar de les pensions.
1: Perdona,
2: vull parlar de les pensions, que és un tema que avui ens ocupa. Joan Rodríguez Teruel és el director del Centre d'Estudis d'Opinió. Gràcies per haver-nos acompanyat. Lluís Orriols, un gust tenir-te aquí, com sempre. Molt interessant. Gràcies.
3: El plaer és meu.
2: Vinga. De seguida parlarem de les pensions, però abans anem amb la Lorena Amo. Lorena, bon dia.
4: Bon dia, Gemma. Els Mossos d'Esquadra confirmen que el cos sense vida d'un menor localitzat al mar davant de la costa de Sitges correspon al Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers. El cadàver, en avançat estat de descomposició, el va trobar un pescador que va trucar al 112. En Rami va desaparèixer, recordem-ho, la matinada del passat 4 d'octubre durant l'episodi de pluges torrencials que van afectar Granollers, municipi on vivia el menor. La principal hipòtesi és que es va escapar de casa seva espantat pels llamps i els trons. El nen tenia autisme. Amb ell ja són 4 les persones mortes pel darrer temporal i encara es busca el desaparegut a Pineda de Mar. Salvador Illa ha donat el condol a la família.
5: Vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
4: Declaracions del president des de l'ofrena floral al fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc, on es commemora l'aniversari de l'afusellament de Lluís Companys. Allà hi ha la nostra companya, la Laura Vidal. Bon dia, Laura. Què s'ha dit als parlaments?
6: Bon dia. Doncs el president de la Generalitat ha llançat un missatge d'esperança. Ella fa una crida a la responsabilitat, ha dit, per barrar el pas a l'autoritarisme. Un homenatge que aquest any està marcat, sens dubte, pel clima preelectoral, amb missatges també amb acusacions creuades entre les forces independentistes i amb missatges marcats per l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts apel·la al retorn de Puigdemont. Una commemoració que ha arrencat abans, però amb les tradicionals ofrenes florals davant del monument on van afusellar Companys i després aquí a la tomba al cementiri de Montjuïc.
4: Gràcies, Laura. I demà acaba el termini per a registrar les coalicions pel 29N i a l'esquerra del PSOE encara no hi ha un acord. Els comuns reiteren a Podemos que s'integri dins del Front Ampli. L'eurodiputat del partit, Jaume Asens, ha demanat aquí a la nostra entrevista que es deixin de banda els egos i torna a estendre la mà a Irene Montero. Respecte a Gabriel Rufián, Asens parla de decepció.
7: Però precisament ara estem en un moment on no hi ha vetos contra ningú, i molt menys contra Irene Montero. De fet, crec que ningú s'imagina aquest Front Ampli sense ella. És una figura cabdal, és un capital polític del qual no podem prescindir, per això fins a l'últim moment nosaltres estendrem la mà. Tadat, Junqueras i Esquerra ens ha dit per activa i per passiva que ells no volen arribar a cap acord, ni tan sols es volen seure. I Rufián ens ha marejat tots durant molt temps. Molta gent es sent decebuda i molta enganyada.
4: Mentrestant, la secretària general de Podemos insisteix que el millor per les esquerres és el tàndem Rufián-Irene Montero, sense fer que ningú sigui transfugadiu del seu propi partit i assolint pactes territorials amb Izquierda Unida. Bé, Larra recorda que el Front Ampli està lluny de ser el que va ser Unidas Podemos de Pablo Iglesias i critica que de Colau no s'hagi sotmès a unes primàries.
8: Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde y que no se cierren acuerdos justos. Si no hay acuerdos justos, si no hay acuerdos en los que todas las organizaciones se sientan cómodas, la única vía posible de solución de esas diferencias son las primarias. Y yo lo que no puedo entender es por qué una organización, una persona que yo creo que tiene compromiso democrático como es Ada Colau, no ha aceptado presentarse a unas primarias.
4: Acció a l'AP7, que acumula 10 quilòmetres de retencions a Subirats per un accident entre dos camions i diversos turismes. A hores d'ara hi ha un carril obert en sentit sud. Trànsit recomana fer ús de vies alternatives com la Nacional 340 i la C32. I amb aquesta última hora de la xarxa viària catalana, Gemma, nosaltres ens acomiadem.
2: Molt bé, Lorena, gràcies. Fins ara.
9: Ya acostumbrándonos a este tipo de mensajes alarmistas. Esa sería mi primera valoración. Las pensiones son sostenibles, están garantizadas y su actualización a la subida de los precios también. Necesitamos, para saber cuánto van a actualizarse las pensiones, el dato final de inflación de los 12 meses previos a noviembre, incluyendo el dato de inflación de noviembre. El dato de inflación de noviembre llega el viernes 27. Las fechas no juegan a favor de poder tener aprobado en Consejo de Ministros esa actualización de las pensiones.
2: Doncs les paraules del ministre Carlos Cuerpo, que acaba de pronunciar aquí a l'hora de la 1 i que parlava de les pensions, que és el tema que s'ha colat a la precampanya electoral. Jordi Fabregat, professor, economista, director del màster executiu en finances de SADE. Bon dia, professor Fabregat.
3: Hola, bon dia.
2: Ja li he dit que només l'hem portat perquè ens contesti una pregunta.
3: Bueno, això és fantàstic. Poca feina és l'ideal.
2: El sistema actual petarà, com va dir Esther Muñoz del Partit Popular, va dir, el sistema actual petarà. Petarà o no petarà?
3: No, no petarà.
2: No petarà. És un error que la portaveu del Partit Popular hagi dit això.
3: O sigui, què ens passa amb el nostre sistema de pensions? O sigui, el més important, crec, és entendre piràmide poblacional. Aleshores, no sé si recordeu els ninots aquells Michelin, que tenien, sí, estaven molt, molt grans pel mig.
1: Vivendum.
3: En aquest moment, doncs, això va pujant. La pitjor piràmide poblacional del món és la japonesa, que és una piràmide invertida. Aleshores, diguem-ne, aquest problema es fa greu mentre visquem els del baby boom, però, diguem-ne, 2060 o 2070, és veritat que falta una miqueta, s'haurà acabat, perquè tots aquests d'aquí dalt ja estarem morts, amb la qual cosa ja quedarà un cos una mica més maco. És cert que avui...
2: O sigui, els que estem engreixant el cos...
3: Som els del baby boom.
2: Els de la part de dalt.
3: Mentre visquem. Sí, sí. Llavors, és cert que avui en dia la Seguretat Social té un dèficit, posa-li 60.000 milions, que és una barbaritat, o 70.000 milions a l'any, que comparat, jo què sé, amb les despeses financeres per tot el deute públic que té Espanya, paga 40.000 milions en interessos, o sigui, és un dèficit brutal, i això ho tindrem durant uns anys. Què passarà? Doncs l'únic que pot passar, que és que seguim agafant diners dels impostos de tothom per pagar el dèficit d'aquesta seguretat social. Val. I el tema quin és?
2: S'ha de reformar o no?
3: Perquè s'ha de reformar de totes. De fet, ja hi havia tot un estudi el 2011 o 2013 amb mesures que per teves polítics no es van implementar. O sigui, d'alguna manera, si tu vols un sistema que estigui equilibrat, la pura realitat és que, inclús en alguns casos, com ha fet Suècia alguns anys, has de disminuir les pensions. O sigui, per dir-ho molt gràficament, ens hem d'imaginar una piscina plena d'aigua.
2: Sí.
3: Això és el sistema de pensions. Quina és l'aigua que surt? Pensionistes, cada vegada més, val? Ara en som 10 milions i n'acabarem sent 15 o 16, amb pensions cada cop més elevades. O sigui, la gent que es jubila té una pensió més elevada que l'anterior. Això és la sortida de l'aigua de la piscina. I quina aigua entra? Les noves cotitzacions. Sí. De joves, amb salaris més baixos que aquestes pensions, amb la qual les cotitzacions més petites. És evident que surt més aigua de la que entra.
2: És evident que la piscina es quedarà sense aigua.
3: Per això hem d'agafar diners, com s'està fent, diguem, els pressupostos generals de l'Estat. Avui aquest dèficit és un 15%, és possible que el 2050 arribi al 16%. És per suïcidar-se? No. Per què? Pues perquè t'agradi o no t'agradi, és el que acabarem fent. Aleshores, aquests que diuen, no, és que ja farà fallida. No, no farà fallida. Això és una...
2: Farà fallida i la gent seguirà cobrant la pensió,
3: sí,
2: que li correspon.
3: Sí, però el que a mi em sembla més important és que ja des de jovenets comencin a estalviar pel moment de la jubilació. Per què? Perquè si nosaltres fem la relació entre la primera pensió cobrada i l'últim salari cobrat, o sigui, el que tu perds pel fet de jubilar-te, això aquí estem al 80%, aproximadament. La Unió Europea la tenim al 65% o 60%, depèn dels països. Això què vol dir? Que tu perdràs poder adquisitiu quan et jubilis. I això és algo que hauria de ser inevitable. I per això diríem, escolta, encara que sigui 50 euros, però mira d'estalviar des dels 30.
2: Però quan diu
3: si
2: estalviar, s'està referint a un pla de pensions privat? És el que ens està recomanant?
3: Privat o d'empresa,
2: o estalviar
3: en un fons d'inversió. O Sí, sí.
2: Ricard, quin dubte et crea?
10: No, jo del que,
2: tranquil?
10: Del que diu el professor, el que dedueixo és que, efectivament, el sistema ha fet fallida. Que no deixarà de cobrar les pensions ningú, segurament, té raó, però el que dibuixa el professor és que les coses tal i com estan, doncs no funcionen. És a dir, si hem de replegar els recursos dels pressupostos generals de l'Estat, i insisteixo en el que deia abans, no? És a dir, ahir comentava un economista, no, ara no recordo qui era, que s'està utilitzant recurs dels fons europeus també per afrontar la necessitat de pagar les pensions, llavors és que el sistema no funciona. Per tant, el que deia ahir la portaveu del Partit Popular, que a mi em sembla que és un error que ho hagués tret, però en tot cas el que deia és que s'havia de reformar el sistema, que aquest sistema estava en crisi, i el professor ho acaba de constatar en aquests moments.
3: O sigui, diguem-ne, hi ha dos grans reformes d'un sistema de seguretat social. Uno és el que es diu paramètriques. Què vol dir paramètriques? Pues que vostè comenci a cobrar més tard. Que en lloc de 15 anys en agafem 25. Que tot això són variables, però n'hi ha altres que són més profundes, que és dir, jo vull que el meu sistema estigui equilibrat. Això és, per exemple, el que fa Suècia. Llavors, què passa? O sigui, avui en dia, si mirem el que cobrem, degut a que l'esperança de vida és més gran, el que cobrem per pensions en promig versus el que cotitzem, cobrem més del que cotitzem. O sigui, aquí hi ha un dèficit. Però per què? Perquè si cada cop tenim una esperança de vida més llarga, seria raonable que, a igualtat de salari, per dir alguna cosa, la primera pensió fos una mica més baixa, perquè vostè la cobrarà durant 25 anys en lloc de durant 20. I aquesta és una de les reformes que es va intentar. Però políticament, a veure qui s'atreveix.
2: Clar, a veure qui s'atreveix.
3: A dir-li als pensionistes, que són 10 milions de votants...
2: Que a més són molt actius, molt combatius, i com vostè diu, milions de votants, qui s'atreveix a fer això? Però miri, ahir Vox ho va dir, José María Figaredo de Vox va dir, proposo un model mix seguint una línia similar a la de Suècia. Que vostè parlava ara de Suècia.
3: A veure si s'atreveixen a posar-ho.
2: Immediatament Abascal va dir, no reformarem. És que no s'atreveix.
10: Home, clar.
11: Vam estar durant una època amb la moda de la motxilla austríaca.
2: Sí, sí, sí.
11: Però ara m'ha fet pensar en un informe de la Christine Lagarde quan era presidenta del Fons Monetari, potser, que va fer un informe que era els costos financers de la longevitat. És a dir, viure més costa més. I el tema és, com vostè deia, d'on treus els diners? És a dir, si tu ho treus dels pressupostos generals, vol dir que tots els diners de tots van a 10 milions, no? Mm-hmm. Però és possible també fer-ho pujant els salaris perquè les cotitzacions siguin més altes i llavors d'on es treu els diners és dels beneficis empresarials en lloc del pressupost general de l'Estat?
3: Home, el tema de pujar els salaris està també sobre la taula amb el salari mínim, no? Sí. Aleshores, diguem-ne, la pujada del salari mínim, si entrem en aquest tema, evidentment que acabarà augmentant la recaptació. També sembla lògic, perquè, a veure, el salari mínim avui està sobre 17.000 euros, per fer quatre números.
11: Jo soc autònom, a mi no...
3: I el salari mig d'Espanya són uns 30.000. Llavors, la UE el que aconsella és que el salari mínim sigui aproximadament un 60% del salari mig. Aleshores, pujar el salari mig, el salari mínim, pues, clar, té temes positius i té temes negatius. Els positius són, primer, òbviament que hi haurà més impostos, perquè si puja el salari hi ha més recaptació. També puja el consum, per tant, indirectament també. I, bueno, els problemes fonamentals és de costos per a les empreses que utilitzen, les que utilitzen treballadors amb el salari mínim.
11: El tema és d'on treus els diners. Pots treure de les empreses, dels impostos, de l'Estat, d'Europa, però s'han de treure diners per mantenir la piscina.
3: D'algun lloc.
2: I sempre sentim allò de les promeses de revaloritzar les pensions segons l'IPC. Això obliga, la llei actual obliga, no?
3: A revaloritzar. La llei actual obliga, però... Sí, obliga, però els estudis que es van fer 2011-2013, això ho treien. Però no es van atrevir a implementar-ho. Però per què ho treien? Perquè el que hem de pensar és amb el de l'aigua. Clar, si tu la sortida a sobre la vas revaloritzant amb un IPC quan la jubilació mitja del que surt és més gran que el salari que entra, pues estàs en una situació de buidar la piscina molt més ràpidament. Que el sistema suec el que intenta és que el model estigui en equilibri. Per tant, si això és així, revisa el que ha passat, revisa el que passarà, i diu, ho sento, però les pensions aquest any les haig de baixar. I l'any que ve ja veurem què passa, perquè tornarem a veure...
2: Intenten mantenir sempre l'equilibri de l'aigua.
3: Clar, clar.
2: El que passa,
3: per dir-ho, eh?
2: Ningú s'atreveix a fer-ho.
10: Això de la piscina, això de la piscina ens ho hauríem de fer mirar, perquè està clar. És que el tema de, la, de les pensions és un pacte. És un pacte establert entre el treballador i l'administració de l'Estat. I llavors, pacte sunt servanda. És a dir, clar... Vull dir, el que no es pot en un determinat moment és a dir, com que les coses no estan funcionant com haurien de funcionar,
11: bueno,
10: i com que l'IPC no sé què, i com que el no sé quantos...
11: Canvia
10: no
11: el pacte,
10: sé què,
11: Ricard.
10: Doncs resulta que us baixarem...
2: Pacte, la...
11: Canvia el pacte, no ha, digues, no ha, digues que a no partir del moment el pacte és flexible i ja està.
10: No, no, però és que no, és que el pacte
11: sí.
10: No és flexible. És
11: ara
10: a dir,
11: no.
10: No. Quan tu estableixes un acord com és el tema de les pensions, que diuen, escolti, vostè que us jubili tindrà aquesta pensió, que a més, ho diu la llei, com apuntava molt bé la Gemma, quedarà indexada en l'augment corresponent amb l'índex de preus al consum, vostè cobrarà això. Per tant, tot el que no sigui fer front a aquesta realitat i honorar aquest compromís... Bueno, no és de rebut.
11: Escolta'm...
2: Però no es pot tocar res.
11: Perdona.
2: Si és bueno, així, sí, com diu el
3: no,
2: Ricard...
3: Sí, que, per exemple, el que estan fent
11: si
3: ara,
11: tot,
3: i és molt efectiu, és mirar d'allargar, de retardar al màxim l'edat de jubilació. I això sí que s'està aconseguint, perquè ara ja ho tenim als 65, i totes les avantatges que estan donant en els que encara no ens hem jubilat, això i podríem no, haver-nos jubilat
10: sí,
3: fa temps...
10: Això sí.
2: I això estalvia diners.
3: Això estalvia
2: clar,
3: molts diners.
2: Això és una estalvia d'aigua. Sí.
11: Una cosa de la trampa de lligar-ho a l'IPC. Es va lligar a l'IPC quan havia desaparegut la inflació de la vida econòmica mundial. Llavors deia, no, lligarà la inflació, i llavors sonava bé... Però la inflació era de l'1, no sé què, durant una, què,
3: del
11: una
3: zero,
11: dècada
3: del
11: i mitja.
3: Zero. Sí, sí, molts anys.
11: Portem 15, 20 anys sense inflació. Anys, sí. Llavors, clar, ara ha aparegut aquesta senyora, tan maca, i a més l'estanflació també pot aparèixer per aquí. Llavors, clar, aquest pacte que, tu, que era innocuo,
2: sí.
11: Ara, ostres,
2: tenim
11: si estem al 5... Si estem al 5...
2: Del 5%.
3: Bueno, ara estem al 4,9.
2: 4,9, però a Catalunya 4,5.
3: El tema és, per exemple, quan parlàvem de salaris... El gran problema d'una inflació que ve de costos i no de demanda, perquè són inflacions diferents, és el que sempre dèiem la segona volta, per entendre'ns, la segona ronda. Quina és? Que ara els treballadors demanarem un increment
11: de
3: salari, i aquest increment de salari ja queda consolidat. O sigui, aquest és el verdader problema d'una inflació que es va consolidant alta, no? Sobretot quan arriba a final d'any, i si aquesta és molt alta, doncs... Quan es renegocien els salaris, això t'afecta.
11: La corba de Philips deia que quan més inflació, més treball.
2: Ho hem de deixar aquí.
10: Però que no es preocupi ningú perquè el senyor Sánchez, abans de les eleccions, pujarà les pensions de manera...
11: Això ho fa tothom.
2: Jordi Fabregat.
10: Escolta'm,
11: els emperadors romans també regalaven diners.
2: Dona Antonio,
10: que jo no he dit que ho faci tothom o ho deixi de fer. Dic el que farà el senyor Sánchez.
11: Ah, bueno, clar, i tant.
2: Economista, director del màster executiu en finances de Sena.
11: T'adono.
2: No em deixen ni despedir-lo, professor Fabregat, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Que tenim molta campanya per endavant.
11: Ai,
2: seguirem parlant.
11: Quina mandra.
2: Banyós. Vinga, d'aquí un moment nosaltres continuarem el Cafè d'Idees amb el Jordi Basté, amb l'entrevista que li va fer a Puigdemont, i amb Víctor Amel i Pilarín Vallès. Tot això passarà aquí a Ràdio 4. Es queden amb el Xavi Freixas. Ja saben que ara arriba a les 10 i, per tant, arriben les notícies a Ràdio 4. Nosaltres continuem.
12: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
13: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra confirmen que el cos localitzat entre Sitges i Castelldefels, al port de la Ginesta, és el menor de Granollers desaparegut a principis d'octubre durant l'episodi de pluges. Més detalls, Míriam Andreu, bon dia.
14: Bon dia. Les proves forenses han determinat que es tracta d'en Rami, el menor de 12 anys desaparegut el 4 d'octubre. Des de la Generalitat, el president Salvador Illa ha expressat el seu condol.
5: I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
14: Els Mossos d'Esquadra van localitzar un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels. Aquest dimecres va ser un pescador de la zona qui va avisar el 112.
15: Gràcies, Míriam. I anem ara al cementiri de Montjuïc, on aquest matí té lloc l'homenatge a Lluís Companys, molt marcat per la convocatòria electoral. Allà hi és el nostre company Toni Conde. Bon dia.
16: Bon dia. Doncs sí, aquí al cementeri de Montjuïc, el president Salvador Illa ha participat en l'homenatge a Lluís Companys en el 86 aniversari del seu afusellament. Illa ha demanat que en aquest dia no repeti els errors del passat en referència a l'ascens de l'extrema dreta.
17: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys.
16: En ple clima de precampanya, el president també ha mencionat les sentències judicials que ratifiquen l'amnistia que permetran la normalització política a Catalunya. En aquest sentit, s'ha manifestat també Josep Rull, president del Parlament, que ha dit que gràcies a l'amnistia el Parlament podrà rebre els diputats que són fora, com Lluís Puig i Carles Puigdemont, i també ha criticat el que ha titllat d'onada contra la llibertat. Des del seu partit Junts, Jordi Turull ha reivindicat Companys pel seu compromís amb Catalunya i ha assenyalat, en referència a les eleccions, que alguns posen per davant de Catalunya la possibilitat de salvar Espanya. Des dels comuns, que també han participat en l'homenatge, han reivindicat el llegat de Lluís Companys contra el feixisme.
15: Gràcies, Toni, per aquesta última hora en directe i encara en clau política. Per cert, que l'eurodiputat de Sumar Comuns, Jaume Sens, ha apel·lat a la figura de Lluís Companys per reclamar unitat a les esquerres i demana que deixin de banda els egos i les lluites de poder per arribar a un acord. Sens ha assenyalat el líder d'Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián, contraposant-lo al paper del seu partit. Ho ha fet en declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4. Mentrestant, la portaveu de Podem, Ione Belarra, a les Mañanes de Ràdio Nacional, ha llançat un dard als comuns.
7: I per això et dic que agraeixo a Esquerra Republicana, perquè no ens està marejant amb coses que saben que no es produiran. I Rufián ens ha marejat tots durant molt temps. Molta gent es sent decebuda i molta enganyada. Jo em vaig posar molt trist quan vaig conèixer la notícia, la veritat. Tot i que, sincerament, haig de dir que m'ho esperava. Jo era dels que pensava que això succeiria.
2: Per què?
7: Conec molt a Gabriel Rufián de fa molts anys i jo m'ho esperava.
8: Bueno, yo creo que este cambio de nombres, la gente es consciente de que es un juego de trileros, para no hablar de lo que hay que hablar, que es que esta legislatura ha sido un desastre.
15: Demà acaba el termini perquè els partits presentin les candidatures de cara al 29 de novembre. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat que reprendrà els atacs contra les refineries russes, malgrat la treva en els atacs a infraestructures energètiques anunciada diumenge pel president d'Estats Units, Donald Trump. El mandatari ha assegurat que Ucraïna només es va comprometre a suspendre'ls. També ha afirmat que en només una setmana Moscou n'ha perpetrat almenys un centenar. D'altra banda, el líder ucraïnès no ha amagat el seu malestar amb Washington pel distanciament evident de Trump respecte al seu govern, especialment per haver deixat de facilitar informació d'intel·ligència a l'exèrcit ucraïnès. També destaquem de l'exterior que almenys 22 infants han mort i 25 han resultat ferits en esfondrar-se el sostre d'una escola al Pakistan. Els equips d'emergència treballen hores d'ara per localitzar possibles víctimes atrapades sota la runa de l'edifici ubicat a Peshawar, al nord-oest del país. De moment, les autoritats no han establert les causes de l'esfondrament ni han precisat quantes persones es trobaven a dins de l'escola quan ha passat l'accident. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
18: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
19: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença en directe el matí de Ràdio 4.
18: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: De seguida vindrà l'Alfred Rodríguez Picó amb l'últimíssima hora dels mapes del temps, a veure què diu la previsió pel cap de setmana. Atenció, perquè podria ploure molt, potser massa, a Catalunya. I aquest matí, l'endemà de la tracturada, parlarem amb pagesos i ramaders. Els donarem veu perquè ens expliquin més i millor quines són les seves principals reivindicacions. També vindrà l'Alfred Picó, expert en comunicació. Lluís Falgàs, periodista de Ràdio Televisió Espanyola, director i presentador de l'Aquí Parlem. Com estàs? Bon dia, Lluís.
1: Molt bon dia i bona hora.
0: Lluís Carrasco, comunicòleg, publicista. Bon dia, Lluís, també.
2: Hola, hola, bon dia.
0: De seguida arriba l'Anna Grau, periodista i exdiputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Hem de començar amb una molt mala notícia, la pitjor. Troben mort el Rami, el nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer durant el temporal. Ramon.
3: Sí, els Mossos d'Esquadra han confirmat que el cos localitzat al mar, a prop del port Ginesta, entre Castelldefels i Sitges, és el d'en Rami, com deies, el menor de 12 anys, desaparegut el 4 d'octubre a Granollers durant l'episodi de fortes pluges. S'havien fet diverses operatius amb voluntaris també i amb cossos policials per localitzar-lo.
0: Horrible,
3: i finalment les pitjors notícies s'han confirmat amb les proves forenses que han determinat la seva identitat. El cos va ser localitzat ahir a la tarda, després que un pescador alertés de la presència d'un cadàver surant al mar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, expressava així el seu condol a la família.
4: I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
3: Doncs aquest era el condol del president.
0: Mare de Déu.
1: Evidentment, okay. sap molt de greu que passin coses d'aquestes. Els experts en emergències diuen que si no el troben abans de les 24 hores, doncs pinten bastos i malament. Ara bé, quan es coneix el tema, doncs, escolta, doncs, mira, el sentiment més profund a la seva família i als seus amics.
3: Sí, sí.
5: Poc a dir, la part positiva, si és que hi ha una part positiva, és que la família finalment ha pogut comprovar i, per tant, confirmar el desenllaç que, d'altra banda, ja esperaven. Sempre és un alleugeriment el saber que el cos ha aparegut i no viure amb l'angoixa la resta de la teva vida de saber que va ser del teu fill. Però, en tot cas, una notícia terrible.
0: Bé, escolta, de seguida parlarem, sentirem Ada Colau, Jaume Sens, hem parlat aquest matí, sí? I parlem, lògicament, encara del CIS i del CEO, que ahir ja us vam avançar en aquest programa. Però així per començar, Falgàs, un titular.
1: El CEO i el CIS va ser fet abans de que es convoquessin les eleccions generals i abans dels decrets de l'habitatge. Això no li trec importància ni li trec cap credibilitat. Ara bé, sí que són dues dades molt importants, sobretot l'avançament electoral ho és molt.
0: Tinc moltes ganes de sentir el Carrasco, també, no, amb el tema CIS i CEO. Un CIS fet amb pleques Mari Carmen, que amplia l'avantatge del PSOE sobre el PP, amb lleu pujada de Vox i enforteix el Front Ampli i Esquerra Republicana. Carrasco.
5: No, els que ens agrada la demoscòpia social i política i estem pendents de les enquestes, que no són desos, que això és quan ja s'ha votat. D'aquestes enquestes sabem que hi ha empreses serioses i empreses que no ho són tant, en tot cas. De les empreses serioses, la majoria de caràcter privat, estic parlant d'Ipsos Eco Consulting, de Sigma 2, etcètera, etcètera, i després hi ha aquestes oficials, TEDICIS, que et donen també les dades. De totes aquestes públiques i privades, les que menys sempre s'acosten al resultat final de les urnes són CEO i CIS.
1: Bé, mira, escolta, i mira digues, que digues. Són... No, perdona.
0: Ara en tornem a parlar de seguida. No ens hi allarguem
1: titular,
0: ara, perquè si no...
1: Un titular, que tant el CEO com el CIS tenen molts diners, tenen molt de pressupost per poder fer enquestes. Són els que en tenen més que les privades, fins i tot. Per tant, haurien de ser les que haurien de tenir més credibilitat.
5: Sí, però la gran diferència és que no estan contractats per mitjans independents, sinó directament per governs i, per tant, amb interessos determinats.
0: Saps a qui vol sentir la gent avui? El Picó. La gent vol aclarir què passarà o què no passarà aquest cap de setmana, com que els mapes del temps, Carrasco, tu ho saps millor que jo, s'actualitzen cada poques hores. Es manté aquesta previsió de fortíssim canvi, amb fortíssimes pluges, amb possibles aiguats i amb una patacada de les temperatures? Sí o no? Ho sabrem amb el Picó.
6: Doncs, Jordi? Tot apunta que sí, Xavi. Tot apunta que les previsions apunten a això, a un canvi de temps molt important.
0: Bé, i l'endemà de la tracturada dels pagesos i ramaders seran aquí, al matí de Ràdio 4.
6: Ens posarem a la seva pell i descobrirem totes les mancances que tenen i que en molts casos els porten a deixar la terra. Atenció a aquesta dada, Des de l'any 2000, Catalunya ha perdut 17.000 pagesos, un 45% del total.
0: Gairebé la meitat dels que hi havia l'any 2000 ja no s'hi dediquen, 17.000 pagesos i ramaders menys a Catalunya, amb 26 anys.
6: Molt mala notícia.
0: Jo crec que, dient sí, això, una mica està tot dit, ja, sí, pel gas. Eh? Avui sí, sentirem, sí, la veu del camp en aquest programa.
1: No, i molt important. La veu del camp, la veu del pagès, però també sapigueu que també ara, en aquests moments, hi ha moltes indústries a l'agricultura. Indústries, vull dir que hi ha molta gent treballant, que són empreses que són gairebé no multinacionals, però poc se n'hi falta.
0: Amb qui,
1: no?
0: Amb qui parlarem pagès, exactament, sí, Jordi Vila?
6: En parlarem amb en Pere Roquer, president del Sindicat Agrari Assaja, amb la Carol Aixut, pagesa i responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, amb l'Àlex Foix, pagès de Verdú, a l'Urgell, i amb Xavier Figuerola, també de l'Urgell. Eh?
0: Anna Grau, què t'ha passat? Bon què és dia. Això de fer tard a la ràdio?
2: Doncs no us ho creureu, però estava parlant per telèfon amb una font. I llavors, esclar, jo per poder...
0: Una font vols dir que portes alguna premissa, alguna
2: exclusiva? No, encara no. Bueno, sí, la podria portar, però encara no puc. Encara no tinc prou madur. La madrona, no,
0: sap, contrastem-ho bé, abans de dir-ho, sobretot.
2: Sí, sí, sí, contrastem-ho bé.
0: Sé que ho fas. Periodista, sí, de fa molts anys,
2: gràcies,
0: també, a banda de la teva etapa, diguéssim, al món de la política.
2: Sí, bueno, també vaig donar classes de periodisme a la Model. Vull dir, a la vida un pot tenir diverses carreres.
0: Exacte. Escolta, avui parlarem amb un expert en comunicació també. En aquest programa vindrà l'Alfred Picó.
2: Anda.
0: Que no l'Alfred Rodríguez Picó, que també ve aquest programa perquè és dijous. Són cosins, ho dic ara i ja està, no ho repetiré més. Però perquè la gent no s'emboliqui, l'Alfred Picó i l'Alfred Rodríguez Picó són cosins germans.
6: Per tant, Xavi, avui picarem fort aquí al programa.
0: Molt bé. Feta la gràcia, Jordi.
6: Feta la gràcia, anem a explicar aquest tema. Sabíeu que comencem una conversa dient hem de parlar, és el pitjor que podem fer? O per anar bé, quants segons ha de durar un àudio?
0: Home, sí, quan
6: et
0: diuen hem de parlar, jo ja marxo, surto corrents.
5: Home, és que tens motius per sortir corrents.
0: Sí o no? Sobretot si aquesta una miqueta la sabíem, no, quan et diuen hem de parlar malament,
5: sobretot
0: això. Comunicòleg.
5: Sobretot si és la dona, ja t'ho dic jo.
0: Sí. O l'home, la dona.
5: Tal qual. No, sí, sí, sí. No estic fent sexe.
0: Què més, Vila?
6: O per anar bé, quants segons ha de durar un àudio de WhatsApp?
0: Molts no, Carrasco. Menys... Si t'enrotlles massa, la gent es connecta.
5: Menys...
0: Sí, sí.
5: No, sí, sí. Menys de 30 segons.
0: Missatges curts i directes, i clar, sí o sí, fa el gas.
1: Clar, home, però mira, ara, per exemple, doncs jo puc llegir. Si m'envien un missatge o li envien a l'Anna Grau un missatge, clar, que veig que li estan enviant coses, pot llegir. Ara, si li envien un àudio, pots pas posar aquí al mig.
0: Però passa alguna cosa grossa que ens podràs avançar abans, abans d'acabar aquesta tertúlia, Anna Grau, que et veig amb una cara...
1: Sí?
2: No, la meva responsabilitat periodística m'impedeix guardar-me els Watergates per quan els tinc àmpliament comprovats.
0: Vinga, va, això sempre, només faltaria.
6: O quantes paraules ha de tenir un missatge escrit per anar bé? Doncs bé, aquest matí aprendrem moltes coses sobre aquest tema amb el periodista i professor de comunicació Alfred Picó, que acaba de presentar el llibre Guia de la comunicació caòtica.
0: Sí, sí.
2: Està bé, això.
0: Sí, i anirem a mercat avui també. Volem saber si comença a remuntar una mica la temporada de bolets, noi, perquè fa pocs dies es pagaven a 60 euros el quilo.
6: Mira, de moment n'hi ha pocs.
0: I molts venien de fora.
6: N'hi ha pocs perquè la calor i la falta de pluges a finals d'estiu n'han endarrerit la sortida i això ha disparat els preus. Hem vist rovellons a més de 50 euros al quilo i ceps, Xavi, a 70 euros al quilo.
0: Imagina't,
6: a
0: 70 al quilo. Esperem que comencin a baixar perquè en teoria la cosa ha d'anar millorant.
1: I d'on te'ls treuen? No els treuen, no ho volen dir. No
6: doncs
1: volen
6: mira,
1: dir mai.
6: En parlarem amb el Salvador Rovira, propietari de la parada Fruits Rovira del Mercat de la Bassaria de Barcelona.
1: Pregunta-li on te'ls van a buscar.
6: I sabrem si les pluges dels últims dies han servit per reactivar-ne la producció. Per cert, Xavi, jo ahir vaig menjar rossinyols.
0: Rossinyols, molt bé. Doncs sabem que es fan ous de reig a la comarca de la Selva. Ens ho deia la Francina, la germana del Quim Masferrer.
6: És veritat.
0: Que té el restaurant i que el seu pare diu... Escolta, hi va a peu. Dic, no donis tantes pistes, dona. Sí. Jo ara tampoc hauria de repetir això, perquè si no tots aniran cap allà.
6: Però ja ho hem dit,
0: a buscar ous de reig. Escolta'm, èxit d'audiència de Toni Clapés amb cervells mínims a la 2CAT.
7: Avui, pels cervells mínims, un presentador que mai ha triomfat a la televisió. Toni Clapés!
0: Felicitats, Clapés. T'ho vaig dir. Li vaig dir en directe en aquest programa que arrasaria. I just a la fusta, home, és garantia d'èxit total, el Toni.
5: Mira, el Clapés té moltes coses bones. Jo, per mi, la més destacable és que és un personatge del tot eclèctic. Quan dic eclèctic, és que agrada a uns i altres, a grans i petits, que pot tocar, com va fer ell en el seu programa, temes que són, ja no diferents, és que són divergents i tenir gràcia. Ahir no només va obtenir un 5%, que és una barbaritat, guanyant a TV3.
0: A TV3,
5: A la franja final del seu programa.
0: TV3, 4,8, Toni Clapés, 5.
5: No, no, i entre la gent jove, adolescents i joves, entre 13 i 24 anys, va quasi estar a la vora del 8% de share, la qual cosa és una barbaritat.
0: Mira, qui millor controla les audiències de la tele...
2: És el Carrasco.
0: Rocco Steinhauser.
5: No, el Rocco en sap molt més que
0: Rocco, jo. Com estàs?
8: Què tal? Ja pensava jo que era el Carrasco el que ho feia, perquè dic, això és que ha agafat la meva fiblada d'aquest matí de les 8 i perquè...
5: La miro cada dia, Rocco, i a més ho saps.
8: Aquestes dades de perfils d'edats, això no s'agafa, no s'obté tan fàcilment, no? Sí, ha sigut un èxit. La veritat és que li he passat les audiències a les 8 del matí al Toni i la veritat és que estava molt emocionat perquè, ostres, portava el Toni 11 anys que no feia tele, no? I sempre aquella cosa de deia, és que el Toni per la tele no funciona, però funciona més per la ràdio i és un èxit. Així que aprofita que tens l'èxit de la ràdio, no? Això li deien algunes persones sempre, no? I el Toni més o menys deia, bueno, doncs sí, doncs funciona millor potser a la ràdio, no? En aquest cas, després de més d'una dècada sense fer televisió, ha sigut evidentment un èxit. Sí que és veritat que les estrenes sempre tenen aquesta mena de ganes de veure exactament què és el que farà i amb qui estarà, no? Però ahir hi havia una sèrie de condicions que va fer que també el Toni funcionés molt bé. Primer, el tema de veure exactament què és aquest programa, no? I després, que hi havia una competència, tot i tenir el futbol, van esperar una mica perquè acabés el partit del Madrid, que Catalunya, vulguis o no, s'ha de dir, també hi ha seguidors.
0: Sí, perquè va començar més tard, eh? Jo estava assegut allà amb els Cifres i Letres en castellà.
8: Sí, sí,
0: tres quarts ben tocats d'11, allà esperant el Clapés. Sí, sí, sí.
2: Bueno, sobretot té antiseguidors al Madrid aquí. O sigui, conec molta gent que mira el Madrid...
0: Però ben vist, ben jugat, això, Rocco. Ben vist, ben jugat, això.
8: Està ben jugat, perquè sí que és veritat que quan juga el Barça no hi ha res a fer. És a dir, la competència està morta, però sí que és veritat que quan jugo al Madrid, vulguis o no, ahir, si tu agafes els canals de pagament, a Catalunya van liderar a partir de les 10 del vespre, no? És a dir, que les altres cadenes es ressenteixen, no? El programa del Toni va efectivament, com diu el Carrasco, va fer més audiència que TV3 en el tram final del programa amb un contingut de TV3 que era el País d'Altura, que és un programa que fa un recull de les imatges de TV de Catalunya, fent un vol per Catalunya amb un dron. I després també va guanyar la Sexta, que aquest és el detall. Hi ha moments concrets de la Sexta, que en aquells moments estava el Marc Giró, supera supera en aquest cas amb quota. Aquí hi ha una sèrie de factors. Un, dir que el perfil d'edat no és el típic de més de 64 anys, això que es diu que sempre la gent gran mira la tele. Home, doncs hi ha un perfil de públic que també el veu i també s'enganxa, també perquè la millor està reunida davant de la televisió amb els pares i al final s'hi queden. I després, mirant el minut a minut, ostres, doncs és bastant bo, no? En un moment en què la 2CAT, doncs, sobretot perquè la 2 no és un canal que estigui molt arrelat a nivell de Catalunya, com pot ser TV3, no? Si ho comparem amb TV3, TV3 és una cadena que està molt arrelada des de fa molts anys, i vulguis o no...
0: Però tot arribarà, Rocco.
8: Sempre puja, no? Però, en aquest cas, la 2, amb una sèrie de franges, doncs comença a destacar, no? La tarda, per exemple, de la 2 ahir, a Catalunya, guanya Telecinco. A la franja de la tarda, no? Telecinco està molt ensorrada a Catalunya, no? I veus una mica les audiències de la 2 en diferents trams del dia que dius, ostres, doncs fa patxoca, no? Perquè pensa que es comença molt de zero. És a dir, no és el mateix posar la 1 quan estàs a casa i el comandament a distància, perquè la 2 o altres cadenes, com pot ser el 33 o Vimat, no te'n recordes,
0: bé,
8: no?
0: 5% de share, quants espectadors de mitjana, Rocco?
8: Mira, et dono les dades concretament de tot, perquè ja sigui audiència acumulada, ja sigui mitjana. La mitjana són 59.000 i 205.000 d'audiència acumulada. És a dir, que 205.000 van passar en algun moment pel programa. Ho veu més les dones que els homes? S'ha de dir. Els nens a 4 a 12 anys no hi són. I després, per dades curioses, entre poblacions de 10 a 200.000, déu-n'hi-do l'audiència que fa, i també ciutats grans de més de 200.000. A banda d'això, home, les dades, en general, la fidelitat del programa va ser d'un 28,9, que no està gens malament, no està gens malament. Mm. Normalment hi ha fidelitats de programa, és a dir, la gent que s'hi queda a mirar el programa, això és la fidelitat. Home, hi ha programes que fan 40, com pot ser un futbol, però és evident perquè segueixen el partit, no? És a dir que, un cop més, Xavi, la gent fa molt de zapping al llarg del vespre, miren una mica el que hi ha al contingut i s'hi queden, no? I en aquest cas, déu-n'hi-do també...
0: Què et va semblar el programa, Rocco?
8: Mira, el Toni estava amb la gent que volia estar i se li notava la cara.
0: Sí, senyor.
8: És a dir, té una sèrie de companys en la que confia. El Carles Sanz és una persona que són molt amics i s'aprecien molt, i a més ha vingut a la ràdio moltíssimes vegades, i tu quan veus que el presentador està a gust, se li nota molt a la cara, perquè la conversa entre ells... es nota que estan com si estiguessin reunits a casa d'algú, no? I estan petant la xerrada. Les sortides de fora al carrer les trobo bé, les trobo encertades, no han inventat la Coca-Cola, però sí que és veritat que ja es crea un clima en el programa que fa que la gent s'enganxi, sí, sí.
0: Lluís Falgàs, un altre gran de la 2CAT, aquí tenim el Falgàs, Rocco Stenhauser.
8: Sí, home, Lluís, escolta, segueixo els teus debats. De fet, m'agrada quan quan crides. Sí. M'agrada, Falgàs, perquè et posen de mala llet aquell debat que vas fer amb tots els...
0: Què és això de cridar, Falgàs?
1: No.
0: Pensava que només cridàvem al matí a Ràdio 4.
8: No. Escolta'm, quan portes el David Cid, a l'Urriols, a l'altre, allò és... Bueno,
1: un guirigall, ja ho pots dir.
8: És un guirigall, però sí, és un guirigall i ets massa bo, Falgàs, perquè hauries d'imposar-te, aixecar-te...
1: No, però
8: s'ha acabat!
1: No, escolta, pensa que és un guirigall, però controlat. És a dir, l'únic èxit que hi ha... L'únic èxit que hi ha d'aquestes coses és que vinguin tots. És a dir, si venen tots, ja és un èxit.
0: Correcte,
1: i a partir d'aquí, si es desmalenen, que es diu en castellà, si se desmadra, no? Doncs mira, escolta...
5: Sí. Però estic d'acord amb el Rocco, que aquell dia vas coninejar una miqueta. Vas coninejar una miqueta fent referència al Josep Cuní.
1: Sí, perquè...
5: Rocco?
1: Sí, també tenia...
8: Sí, tant.
1: Un bolígraf una mica petit, perquè vaig pensar que havia de portar un pal un pèl més llarg, que és que es vist més per antena. Però ja ho solucionaré un altre dia, això.
0: Ah. Anna Grau.
2: A mi m'agradaria trencar una llança fora d'en Falgàs. Avui en dia no és fàcil aconseguir un debat que t'hi vagin tots. De fet,
8: no.
2: Hi ha dues vegades que només ho ha aconseguit ell, no s'ha pogut fer amb altres cadenes, i jo, que vaig participar en un d'aquests debats, he de dir que amb tanta gent, amb tantes ganes de parlar ells i no deixar parlar els altres, perquè aquí estem parlant de si en Lluís cridava, però algun dels presents, algun d'ells que ja l'heu dit pel nom,
8: El David Cid va ser
2: que hagi estudiat amb les monges, precisament, no? O potser amb unes monges molt perverses. Bueno, en tot cas, jo sí que puc dir que jo, amb els debats moderats per en Lluís, sempre he sabut que jo podria parlar, que ell se les arreglaria perquè pogués parlar tothom. I això avui en dia no és tan fàcil, perquè jo he estat en debats que els altres parlaven el doble que jo, o que jo parlava el doble que els altres, que tampoc està bé. No? I en Lluís és dels pocs periodistes clàssics que manté això.
1: Que un programa que es diu Aquí parlem, sí, si no deixem
0: recordem
1: parlar...
0: Quins dies s'emet, no? Perquè es pot veure en diferents...
1: Ara, sí, habitualment sempre ho hem fet pel 24 hores. Pel 24 hores, a 2:15 del vespre del dissabte, que ara... seguim fent-ho, i ara ens han posat també a la 2, a la 2CAT, a les 12 del migdia del dissabte. No sé si això és bona hora, no és bona hora per veure polítics, però en fi, hi som i fem la feina.
0: Això t'ho dirà el Rocco.
1: Exactament igual.
8: No, a veure, jo sí que demanaria, que això seria una aposta que s'hauria de fer, és fer la noche 24 hores, com fa la versió nacional, fer-la també a Catalunya.
1: Sí,
8: i seria una de les apostes...
1: Evidentment, hi estic totalment d'acord, no? Però és més difícil del que ens penseu, no? Perquè
8: sí,
1: això
8: sí,
1: vol dir fer televisió a la nit, vol dir que els convidats et vinguin a la nit, vol dir que els tècnics et vinguin a la nit. La televisió requereix de tanta i tanta i tanta gent.
8: No
1: és molt complicat
8: que la ràdio.
1: Que fer un programa, fer un programa a partir de les 8-9 del vespre és un 50 un 60% més complicat que fer-lo a les 6 de la tarda.
8: Bé, més car.
1: Però vaja, i més car, però vaja, és l'hora de l'audiència i exactament, i molt més car. I evidentment, doncs s'ha de contemplar aquesta idea, no?, de fer coses.
8: Aprofito, Xavi, que aprofito que tenim a Falgàs. Tenim alguna mena de planning de tema dels debats electorals per la Doscat? Us han donat...
1: No, encara no. Això hi ha una junta electoral que són, les juntes electorals són habitualment jutges, magistrats, gent del món del dret, que són els que acaben decidint. Els partits polítics tots volen, però veurem fins a quin nivell, eh? Sí que n'hi haurà a nivell de tot Espanya, a nivell de Catalunya, és molt interessant veure fins a quin punt voldran anar tots a debatre els seus projectes.
0: Rocco.
8: I per acabar, jo vull demanar, no sé qui guanyarà les eleccions el 29 de novembre, però jo el que vull demanar des d'aquí és que es mantingui la marca de la Doscat, es mantingui aquest projecte de la Doscat a Catalunya, sigui el que guanyi. Jo crec que és una aposta molt valenta que s'ha fet per aquest canal, una alternativa també a TV3, i jo crec que hauria de seguir, passi el que passi, a partir del 29. I m'agradaria que també molta gent del sector recolzés aquesta iniciativa de dir la Doscat ha de continuar, ha vingut per quedar-se.
1: I penseu, Freixas, penseu una cosa. A partir del dia 5, que estic donant notícies, a partir del dia 5 de novembre hi haurà un canal propi de la Doscat,
8: sí,
1: que era el que abans tenia La Vanguardia, i això és molt important, perquè aquí sí que hi haurà moltes més possibilitats i no passarà això que hi va passar, de que siguin 2:15 d'11. Seran 2:15 d'11 en punt quan hi hagi aquest canal.
5: I quan el Rocco fa aquest prec, no el fa perquè sí, el fa perquè sap que part d'aquest triomf del Doscat pot ser aniquilat segons qui guanyi.
0: Bé, Rocco, felicita el Toni, de part meva, un petó molt gran
8: bé
0: per tots. Gràcies, felicitats.
8: Estem
0: molt contents, la veritat. Gràcies, Rocco. Fins molt aviat. Què menjarem avui, Jordi Vila?
6: Quina gana que tinc, Xavi, quina gana. Mira,
0: i què menjaran els oients, també, sobretot, eh?
6: Barcelona busca el millor plat creatiu elaborat amb tête de moine, o cap de monja en francès, eh? És un formatge suís de pasta semidura elaborat amb llet crua de vaca.
0: Cap de bisbe.
6: I que es presenta en forma de petites flors. Doncs bé, és el repte del Cheese Chef's Challenge,
0: wow,
6: el repte del formatge per als xefs, que arriba a la segona edició amb la participació de 13 restaurants barcelonins que hauran de demostrar que amb un formatge es poden fer plats sorprenents. Tindrem a Xavi a la tercera hora 3 dels restaurants que hi participen.
0: Molt bé, i el que endevini el so del dia s'endurà...
9: un formatge.
0: Aquest formatge. Podrà
6: anar a la final, que serà el 4 de novembre a un d'aquests restaurants,
0: mare
6: i això
0: meva
6: vol dir que podrà fer un tastet dels 6 plats finalistes.
0: Doncs truca 900-454-455 i digue'ns què és això. Aquest és el so del dia. Des d'ara mateix falta un minut per 10:45. Genís Sabaté i Marta Inglés al control de so.
10: Entre la contemplació i l'abisme. L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness, de bascs, una peça nova profundament meditativa. I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions. Entrades, auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
11: Sota sospita.
12: És molt possible que aquesta dona t'enganyi.
13: Li hauríem de prendre declaració.
11: Entreteniment cultural per a ments inquietes.
14: Creus que és bufar i fer ampolles?
11: I molta foscor.
15: No tindràs probabilitats de sobreviure.
11: De dilluns a divendres.
15: 5 dies, amb sort.
11: De 10 a 11 de la nit.
16: No es preocupe, està en bones mans.
11: Amb Laura González. Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Doncs aquest matí fem tertúlia amb l'Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya, amb el Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista, i amb el Lluís Falgàs, periodista de Ràdio Televisió Espanyola. Anna, a tu no t'hem sentit encara. Ells ja m'han fet un primer titular, tema 6 i tema SEO.
2: A veure, jo les enquestes, diguem-ne, no diré que les faig servir per embolicar el bocat o per fregar el terra, però bastant, bastant. Jo veig els electorats molt tensionats. Normalment l'experiència diu que l'esquerra, i concretament en aquest cas el PSOE, sempre treu més del que li donen les enquestes. Comentàvem precisament ahir al plaer del teu company, el Toni,
1: que Toni Marín.
2: Hi ha molta gent que decideix el vot en els últims minuts, més en aquests moments de tanta polarització. No oblidem, doncs, que a Catalunya, per exemple, hi ha un partit en franca ascensió, Aliança Catalana, que no es presenta en aquestes eleccions. Per tant, hem de veure què passa amb el seu electorat. Hem de veure també què passa, doncs, amb totes aquestes històries del Frente Amplio, què passa amb Esquerra Republicana i tot plegat. Però, bueno, jo diria que ara mateix veig més mobilitzats els electors de l'esquerra i de Vox que els del PP.
1: Bé, escolteu, fem una cosa. Sentirem primer a Jaume Asens, que ha estat aquí, al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga, i ha acusat a Rufián d'haver marejat el Front Ampli. Ramon.
3: Sí, recordeu que estem pendents...
1: A... Sentirem Asens i després a la de Colau, eh?
3: Això, tenim a l'esquerra del Partit Socialista tot aquest cacau, totes aquestes negociacions, tot aquest, en fi, tot el que hi ha dintre esquerra,
4: per poques hores.
3: Molt poques hores, ja ho aclarirem, ja no en parlarem més, ja sabrem el que hi ha a partir de les properes tertúlies, però de moment podem escoltar protagonistes. Comencem el que feia idees en Jaume Asens.
5: I Rufián ens ha marejat tots durant molt temps, molta gent es sent decebuda i molta enganyada. Jo em vaig posar molt trist quan vaig conèixer la notícia, la veritat, tot i que sincerament haig de dir que m'ho esperava. Jo era dels que pensava que això succeiria.
6: Per què?
5: Conec molt el Gabriel Rufián de fa molts anys i jo m'ho esperava.
3: Això és el que deia l'eurodiputat Jaume Asens. D'altra banda tenim Ada Colau.
1: Ada Colau, que ha collat a Rufián perquè convenci la direcció d'Esquerra d'integrar-se al Front Ampli. En aquest cas, l'Ada ha estat al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Sí? La candidata de l'Espai a l'Esquerra del PSOE reclama el líder dels republicans a Madrid que ho continuï intentant. Recordem, Falgàs, tu ho saps millor que jo, el termini per fer coalicions es tanca aquest divendres.
4: Sí, aquest divendres a les 12 hores. Per tant, tot això que estem dient i el que estan dient els polítics caducarà demà a les 12 hores.
1: Sí, senyor, d'aquí
4: sí, a... Sí, perquè s'ha de presentar. Per tant, tot això caducarà i serà per la història de que s'hi van barallar...
1: Poc més de 36 hores. Podem sentir
3: sí,
1: la de Colau.
3: Sí, Colau, més esperançada que sents. Escoltem el matís.
7: Puc animar molt a Gabriel Rufián, doncs, a que faci la batalla dins del seu partit, perquè jo crec que ell té l'ascendència ara, té la força del suport popular, no, per plantejar aquesta candidatura antifeixista. Però, clar, això ja ho ha de fer el Gabriel Rufián amb Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana, fins ara, el que fa és tancar les portes de manera rotunda, no, com vosaltres mateixos heu dit.
8: Però vostè, per exemple, no ha trucat a Oriol Junqueras per parlar d'això.
1: Ada Colau ha dit que ahir mateix van demanar a tornar a negociar amb Esquerra i que ni tan sols es van voler asseure a parlar. Lluís Carrasco.
9: A veure, qualificar de candidatura antifeixista els que no voten l'Esquerra em sembla una autèntica barbaritat, que l'única cosa que aconsegueix és tensionar encara més una ciutadania que està del tot polaritzada entre la dreta i l'esquerra. Però, en tot cas, no és una candidatura primer, perquè no existeix una candidatura feixista. El que hi ha són partits de dretes o d'extrema dreta. Uns sí podrien estar més a prop d'aquest feixisme, altres no tants. I, per una altra banda, Rufián té un problema, i és que l'ADN d'Esquerra Republicana no és de Frentes Amplios. L'ADN d'Esquerra Republicana era, com a mínim, ara ja no sé, era la lluita per la llibertat i per la sobirania del seu país. Això trenca totalment les expectatives que pugui tenir el Frente Amplio. És veritat que Rufián sí forma part del credo d'aquest Frente Amplio, i el que jo em pregunto és com és que Esquerra Republicana han escollit com a cap de llista una persona que no està defensant en aquest moment l'ADN del partit.
1: I Elisenda Alemany, què diu?
3: A l'acte de Lluís Companys, precisament, remarcava el paper d'Esquerra, de qui es pot derivar que no estan molt receptius a aquest acord.
10: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. i per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Lluís Falgàs.
4: Sí, home, són experiències polítiques que, si te remontes a la història política, n'hi va haver una l'any 1986 amb Miquel Roca Junyent, que es va presentar com a candidat a Barcelona i, en canvi, es presentava per tot Espanya amb una operació que es deia l'Operació Reformista, dels quals hi havia, entre d'altres, en Florentino Pérez, que es presentava aleshores per Madrid de número 4, i en Garrigues Walker, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, clar, això és l'històric de que va fracassar allò. Sí, sí que va fracassar, perquè

0: mirar d'alguna manera una altra, i per tant, doncs, mira, era una idea més per tal de que aquesta esquerra mancada de lideratges, perquè l'esquerra sempre ha tingut lideratges molt més clars que els que té aquests moments, mancada de lideratges, doncs feien aquest invent que hem vist ja que no serà possible.
1: Anna Grau.
2: Jo que no sóc sospitosa de votar Esquerra Republicana, i aprofito per desmentir que mai hagi militat Esquerra Republicana, perquè hi ha algun friqui que encara s'ho pensi. Tu que eres d'esquerra, jo, per això no sé d'esquerra.
0: No seria res.
2: Jo li... No, passaria res, però no és veritat. Jo li tinc un gran respecte en Gabriel Rufián, i el paral·lelisme amb Miquel Roca jo no el veig amb el del 86 o amb el del 93, de quan es piquen les crestes de què havia de fer CiU a Madrid, de si s'havia d'involucrar o no en un govern d'en Felipe, que potser, si li haguessin fet cas en Roca, estaríem en una Espanya diferent. Dit això, a veure...
0: Jo deia el paral·lelisme perquè un es va presentar per Barcelona, Miquel Roca es va presentar com a candidat a Barcelona, i...
2: Però això, evidentment, és el que no passarà, i en aquest cas, a veure, en Rufián, jo entenc que l'Ascens es posi nerviós i que la Colau es posi nerviosa si en Junqueras no li agafa el telèfon, però clar, que el problema que tenen és que aquests no tenen feina i en Rufián sí. En Rufián no ha enganyat a ningú, ha dit des del primer moment que ell això ho volia fer amb Esquerra. Si la resta d'Esquerra Republicana no ho veu, doncs a mi em sembla d'una lleialtat elemental cap al partit i cap al que ell representa, i bueno, doncs seguim i a veure què passa, Tampoc és que el Frente Ampli ara ofereixi gaire garanties de consistència, però jo diria que el problema el tenen els altres, no el té ell. Jo penso que ell ha decidit, pues, bueno, que si el partit no ho veu fer-ho, doncs amb els vímets que té, i ja veurem què passa, però jo diria que aquí, precisament a l'esquerra s'obren aspirants a líder i manca lideratges, perquè hi ha molta gent que té molta por de trobar-se sense res sota el cul, sense cadira, vaja.
1: Com us agrada parlar de política? Sí, i de polítics? A la gent del carrer li interessa tant ara mateix això? Home, amb unes eleccions a la vista el 29 de novembre és evident que sí, que interessa més ara que fa 4 mesos, però, tu creus que la gent està especialment pendent del que diu Elisenda
2: no
1: Alemany, del que diu
2: Ada
1: Colau, del que diu Jaume Asens...
3: Saps què passa? Que hi ha gent i gent. La gent no existeix. El concepte gent heterogeni no existeix. Hi ha gent i gent. Hi ha gent ocupada i preocupada, i hi ha gent que no està ni ocupada ni preocupada. I, en tot cas, aquesta tensió allunya a les persones de la praxi. Ara parlàvem fa un moment del Doscat i del David... crec que es diu David Cid. El David Cid va tensionar fins a tal punt el programa del Falgas que jo vaig seguir, que arriba a incomodar-te i fa difícil el seguir el programa i optes per marxar.
1: A vegades se posen una mica impossible,
3: sí,
1: Lluís.
3: Sí.
1: Això passa també a vegades fent una tertúlia.
3: En política passa
1: això. No és el cas d'avui, eh?
2: I aleshores...
3: Que sou... No, en absolut.
1: Sou encantadors i encantadores tots.
3: Tres persones que pensem molt diferent i que, en canvi, fem tertúlies, jo crec, molt enriquidores. Una altra cosa, al Frente Amplio, què li passa? Jo he dirigit 6 campanyes electorals, 6. Com a cap de campanya. L'última cosa que ha de fer una candidatura amb aspiracions és ser reactiu. Has de ser proactiu. Has de fer exactament allò que tu consideres que has de fer i no has d'actuar en funció del que fa l'altre. Em dona la sensació que el Frente Amplio està en una posició de reactivació, és a dir, de reacció de tot allò que fa la dreta, i crec que aquest és un error. No estan seguint la seva línia, perquè no tenen temps, també, en aquest sentit. És un flac favor el que ha fet amb el 29 de novembre Pedro Sánchez, perquè no hi ha temps de muntar de forma proactiva una proposta d'esquerra que pugui fer frenar a la dreta. No hi ha temps.
2: Segur que ho ha fet falten sense voler, setmanes. Pobre Pedro.
3: Falten 5 setmanes. Aleshores, han optat per una forma, una praxi que és reactiva, i jo crec que aquesta reacció no és bona.
0: No, evidentment que no, i s'està veient. El que passa que després tot plegat quedarà tan polaritzat això, tant, que fotràs de mitja por, eh? Perquè al final és sota PSOE, PP, PSOE, PP, PP, PSOE...
3: No.
0: I s'ha acabat el...
3: I el fenomen Pedro Sánchez. El que vam viure el dia de l'Hispanitat a Madrid en la desfilada i els insults al president del govern són en tot indignes. Una cosa és que la gent cridi fora, i una altra cosa és que cridin fi de puta, eh? Públicament i coralment en el president del govern. Jo crec que això el que mostra és que la nostra societat en aquest moment no només està tensionada, sinó que està malalta.
1: 4 minuts i 3 quarts d'11. Ara de seguida sentirem a Donald Trump. Esteu al cas, no?, de tot el que ha dit aquestes últimes hores més immediates, a poc menys de 3 setmanes vista de les eleccions a mig mandat. Ara el sentirem de seguida, però aquest matí un accident a Garrigàs amb una motorista morta i un altre Subirats compliquen el trànsit a la P7, i per tant estem també molt pendents de com estan les coses a les carreteres i autopistes catalanes. Fem una cosa, anem en directe cap al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, què ens pots explicar a aquesta hora?

0: Van a la baixa les retencions
1: bon
0: o encara no?
1: Hola, bon dia. Doncs la situació ja s'ha normalitzat a l'autopista P7 a Garrigàs en sentit França. En canvi, a l'AP7 hi ha un carril obert per circular a Subirats en sentit Tarragona per un accident que hi ha hagut. Això provoca 13 quilòmetres de retenció des de Castellví de Rosanes. Recomanem com a vies alternatives la Nacional 340 o la 2 i la C15 o bé la C32, que és de peatge. També comentar-vos que la Nacional 2 hi ha retencions entre Tordera i Maçanet de la Selva en sentit nord, a Bàscara en sentit nord, també a la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona, a la C31 hi ha cua a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona, a la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alga intensitat entre l'ús de la Trinitat i Horta en sentit Llobregat i a Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Moltes gràcies, Mireia, que vagi molt bé. Bon dia, déu-n'hi-do, encara com estan les coses. Són pràcticament 3:15, eh, Lluís Carrasco?
2: I voldria explicar una anècdota. Ahir vaig anar per temes laborals a Lleida, vaig agafar un AVE, de fet, per anar a problemes, però és que per tornar va ser el caos. El meu AVE no existia, directament no existia. I ens van convidar que entréssim en un altre tren i que seguéssim on poguéssim. Però així és tal qual. Aleshores, jo vaig pensar, home, no us enguard que hi hagi un accident. Però en cas d'un accident, és que la gent no sabia qui era qui, perquè no sabies on estaven assentades les persones. Em sembla bestial.
0: Els retards encara provocats per l'incendi.
2: Eren totes les persones d'un AVE de Lleida a Barcelona, devíem ser un centenar de persones,
0: sí, sí,
2: que ens van dir, pugeu en aquest tren i seieu on pugueu, on pugueu. Aquest és el país que ens han deixat.
0: Doncs sí, això és el que passa, justament a peu de carrer o a peu de via. En aquest cas, fem una cosa, esteu preparats per sentir a Donald Trump?
3: Respirem fondo.
0: Esteu al cas del que ha dit aquestes últimes hores?
2: Jo sí, jo ho he
0: seguit. Doncs va, Ramon, expliquem-ho i sentim-lo.
4: Donald Trump està en plena campanya de les midterm, està encadenant meetings i cada dia, doncs, en fi, deixa alguna cosa que podem comentar. Avui ha estat especialment espectacular el que ha dit, quan ha defensat que les persones que filtren informació, ell es referia a funcionaris, informació confidencial, ha dit que haurien de ser afusellades.
5: In the old days we used to shoot leakers, you know?
4: Ell diu que en els temps anteriors s'afusellava aquestes persones i que persones que filtren informació de seguretat, doncs el que s'ha de fer és afusellar-les.
0: Ana Grau.
3: Bé, últimament està molt obsessionat Donald Trump amb els afusellaments, perquè després de que el de l'estat de Tennessee fracassés una execució letal, o sigui, una execució per injecció letal, va proposar, doncs, directament afusellar tots els condemnats a mort, cosa una mica arcaica, no? Però vaja, sí que diré que, home, a mi em sembla, a tota la vida, diguem-ne, filtrar informació confidencial ha estat considerat una cosa molt greu. Potser no cal arribar a aquests extrems. Jo estic totalment en contra de la pena de mort, però vaja, no és cap tonteria, filtrar informació.
4: Altres coses,
0: espera't, perquè això no és tot,
4: no acaba,
0: Ramon,
4: aquí, al menú. A més, ha afirmat que els estats demòcrates, allà els nens tornen de l'escola convertits en nenes, l'ha dit així. Ha presumit de ser el número 1 mundial a TikTok, ell, i també ha assegurat que és el republicà a TikTok, i que és el republicà més votat pels homes homosexuals gràcies al seu ball que fa amb la cançó YMCA quan hi ha actes.
0: I que la seva dona li demana que no balli i que no ho faci, això.
3: Bé,
6: sí, però tot això forma part d'un espectacle d'aquest senyor, un espectacle que ja fa molts anys que dura, els 4 anys que va ser president dels Estats Units, més els 2 que porta ara.
0: Hi ha gent que diu, com pot ser que digui coses com aquestes i no passi res?
6: No, però escolta,
0: un dels homes més poderosos d'aquest món.
6: Jo crec que ell el que voldria és que algú li digués, escolti, el que hauria d'estar afusellat és vostè. Però això no ha trobat ningú encara, però temps al temps. Ja veurem què passa, no? Perquè, esclar, també trobarà algú que el contesti algun dia o altre, no? Ja comença a haver-hi gent en els Estats Units que ja el contesten i comença a haver-hi gent que ja estan, doncs, fent oposició.
0: Ha dit que és un geni, ell mateix.
6: Però és que no té contestes, no el contesten.
2: I entrem en un terreny que és molt perillós, perquè al final el poder no pot decidir què és i què no és una tradició nacional. Ho han de dir un jutge, no el poder. Perquè no pot ser que la por sigui una eina de control i de poder, que és el que pretén Trump. Perquè una cosa és posar en perill, per exemple, una operació militar filtrant segons quina informació, però és que també cal que hi hagi el dret, també des de l'administració i de forma confidencial, a revelar coses que són mentides oficials o irregularitats del propi poder i, per tant, de l'administració Trump. Aleshores, qui decideix què és traïció nacional i què no és traïció nacional per acabar de pelar a una persona? Ho trobo perillosíssim. Volen fer jugar la por com una eina de control, i això no pot ser.
3: A veure, jo coincideixo amb això que dius, tot i que penso que en el cas del Trump hi ha... ell està explotant que no és un polític a l'ús, o sigui, els polítics, diguem-ne, políticament correctes, valga la redundància, la gent que a vegades està més distanciada, i llavors que apareixi un senyor que parla d'aquesta manera, que la gent interpreta, parla clar, parla clar. Ara, jo m'agradaria només... un apunt informatiu, vull dir, estem ara parlant d'això, i tu acabes de dir, no es pot, i tens tota la raó, no es pot utilitzar la POVE, a Iran acaben de condemnar a mort una noia de 23 anys per posar un tuit, diguem-ne, que s'ha considerat ofensiu pel profeta Mahoma, i portem 600 execucions a Iran amb el que va d'any, perquè han començat a carregar fort contra la dissidència. I aquí no sembla que ningú s'hi posi massa pedres al fetge. Vull dir, potser també hauríem de fer... O sigui, ens hauríem de preguntar per què estem parlant de Trump i no estem parlant d'això. No estem parlant de... Najme Amini, de 23 anys, que si ningú ho impedeix serà penjada d'una forca a Iran per un tuit.
2: I ningú ho impedeix.
3: I ningú diu res. Bé, no, sí, algunes organitzacions feministes sí, i tal. Llavors, esclar, també posem-ho tot en un mapa, Vull dir, no estic defensant Donald Trump, que em sembla que predica el populisme institucional. Ara, el populisme institucional, evidentment, avui en dia té més èxit que la política de tota la vida. Ara, sembla que ens ofeguem en un got d'aigua i no veiem el tsunami. No sé com dir-ho.
0: Bé, aquest programa també està sempre pendent del que passa a comarques, Més enllà de la Panadella, a aquesta hora fem un cop d'ull a la premsa comarcal. Per exemple, Diari Segre. Què diu aquest matí, Ramon?
4: Doncs explica, mira, que amb tot el tema de la llei de nets, un veí de Balaguer que no podrà votar el 29N, malgrat haver obtingut la nacionalitat espanyola, és un veí d'aquesta localitat, net d'exiliats, no podrà votar per un embolic burocràtic en l'aplicació d'aquesta llei. Segons publica el Segre, la negativa inicial d'un jutjat a reconèixer-li la nacionalitat va endarrerir els tràmits més d'un any i, finalment, la justícia li reconeix aquest dret, però no disposarà del DNI a temps.
0: Bé, mira, em crida l'atenció també del Segre, del diari que dirigeix l'Anna Grau, Baby Boom, a Sudanell. La localitat comptabilitza 15 naixements aquest any, 12 abans de l'eclipsi d'agost, dos després, i un altre nadó arribarà abans d'acabar el 2026.
3: És un altre Anna Grau, no, suposo?
0: Anna Grau, he dit, Anna Sáez.
3: Sí, Anna Sáez. No tinc gust de dirigir cap diari.
0: No, perquè l'Anna Sáez, igual que l'Anna Grau, són totes dues tertulianes d'aquest programa.
3: Vale.
0: Què més? La Mañana?
6: Sí, doncs, jo podria dirigir, també. Jo podria dirigir l'Anna Grau, sí. El diari aquest.
0: No, home, aquest el dirigeix molt bé l'Anna Sáez.
6: No
0: cal canviar això.
6: Igual
0: que el Francesc Guillaumet dirigeix molt bé el diari La Mañana, obre aquí amb els pagesos, cada vegada tenim menys beneficis i així és insostenible. Ara de seguida parlarem amb ells, i aquest matí La Mañana també destaca que una menor fuig d'un centre i colpeja un policia a la Mariola. Alguna cosa més, Ramon?
4: Doncs mira, també si vols anem a Tarragona, Diari Més, per exemple.
0: Ah, sí, el del Carles Magraner, també tertulià d'aquest programa. Si en aquest programa donem veu a la gent de comarques.
3: Sí, home, això està
0: molt bé.
3: No
0: només us portem els de Barcelona.
3: Bé, jo vaig dir a Girona.
0: Portem gent de Girona.
3: Vull dir, si algú vol que dirigeixi el diari de Girona...
0: No, que hi ha el Callol, que ho fa molt bé, també. El Josep Callol, ara no perquè està de baixa, però tertulià habitual d'aquest programa, també. De seguida que pugui, tornarà.
4: Doncs el diari Més decideix demà a Tarragona si cedeix l'antic Banc d'Espanya per convertir-lo en un parador. Es farà en el ple. I el diari de Tarragona, per exemple, que diu que l'Ardiaca de Tarragona podria convertir-se en un hotel boutique després de 25 anys abandonat.
0: Bé, això dels adolescents del diari Més, ho hem dit o no? Perquè això també em crida l'atenció. Els adolescents prenen menys drogues però tenen més problemes alimentaris i de son. Els joves tarragonins dormen de mitjana unes 6 hores al dia i el 32% tenen un ús compulsiu d'internet i un 7% de videojocs. Aquestes notícies també m'agrada posar-les damunt la taula perquè reflecteixen la realitat del que està passant, justament.
3: És que els videojocs i la realitat virtual és la droga del futur, perquè a més no té peatge biològic aparentment. O sigui, si tu consumeixes segons quines substàncies, evidentment t'abadeixes de la realitat física, però el cos passa factura. Això aparentment no passa factura, la passa la ment, però és la droga del futur.
2: No, i en tot cas, ja estan entre 6 i 8 hores de consum diari, de pantalla, els xavals que tenen entre 13 i 19 anys, 6 i 8 hores diaris. Això vol dir que si traiem les de son i les lectives, directament no es relacionen ni amb la família ni amb ningú.
0: Ah.
4: Doncs anem al diari de Girona, que allò també és interessant, la premsa comarcal, que agafa això que vam comentar ahir del CIS i el CEO i ho porten a les seves demarcacions. I, per exemple, el diari de Girona ha volgut destacar això, que PSC i Aliança Catalana empatarien en intenció directa de vot a les comarques gironines en aquesta primera posició entre els encastats, mentre que Esquerra se situaria en tercer lloc. Segons publica el diari de Girona, el suport declarat a la formació de Sílvia Auriols supera el que registra el conjunt de tot Catalunya.
0: Sí, senyor. Per cert, només la meitat dels municipis obligats a tenir un pla d'emergència per inundacions el té vigent.
3: Ostres, el més calent a l'aigüera, m'he millor dit. Sí.
0: És així, això? El gas?
6: Els plans d'emergència, sí, i a més ara, si en Pico ens diu que hi haurà llevantades i que plourà
0: està
6: molt...
0: Està a punt d'arribar, de seguida doncs, el fred, escolta, Rodríguez Pico, aquí al matí de Ràdio 4.
6: Que es diu els bornals que s'han de netejar i els marges i tota una sèrie de coses que són uns deutes que això els pagesos saben fer molt bé, que ho fan a l'estiu, fan les feines de l'hivern i després l'hivern fan les feines de l'estiu. Ara, només el pagès de veritat ho fa així. I crec que és molt important entendre-ho d'aquesta manera, perquè, per exemple, ara, l'altre dia, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona va obrir les clavegueres, i això estava bé, no? I ho dic que les clavegueres de veritat, no les clavegueres polítiques...
3: Les clavegueres físiques.
6: Imagina que l'Ajuntament de Barcelona obre les clavegueres de veritat, no? No, les físiques, no? I està molt bé, però esclar, són feines que s'han d'haver fet, són deures que s'han d'haver fet, sobretot a l'estiu, no? Que no plou, com sembla, i en Picó ens ho explicarà millor que ningú, que pot ploure aquest cap de setmana. Espero que ho faci a partir del dissabte a la tarda,
2: No, i en tot cas haurien de ser ja...
0: No et va bé el matí, no?
6: Home, no massa, perquè precisament faig feines que faig a l'hivern, que són feines de l'hivern.
0: On seràs aquest cap de setmana? Quina comarca seràs? No cal dir el lloc exacte, si no vols.
6: No, a Camp Llong, al Gironès.
0: Al Gironès,
6: sí.
0: No imaginava.
2: No li vull fer spoiler a l'Alfred, però bueno, hi ha dos tipus de models. Els models americans sí que ens diuen que a partir de diumenge podrien haver aiguats de centenars de litres d'aigua, i els models europeus no tant. Anem a veure al final on es col·loca, l'Alfred ens ho explicarà.
0: Bé, i ara de seguida parlarem amb pagesos i ramaders. En aquest programa volem donar veu justament a tots els que ahir van fer cap a la ciutat de Barcelona amb aquesta tracturada, i tindrem a Pere Roquer, president de Saja a Catalunya, la Carol Aixut, pagesa, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos. També parlarem amb l'Àlex Foix, un pagès de Verdú, i amb el Xavier Figuerola, pagès de Nalec, tots dos, per tant, a la comarca de l'Urgell, tu. A veure què passa, no, perquè la cosa està fatal,
2: Clar, en aquí sí que vull dir la meva, perquè no es tracta de reivindicacions de millora com podria ser en el sector sanitari o en el sector de l'educació. Aquí estem parlant de ser o no ser, de poder fer de pagès o de no poder fer de pagès i haver-te de dedicar a una altra cosa. Ells no estan demanant millores, ells estan demanant poder viure dignament, i dignament vol dir amb poqueta cosa, de la seva passió, que és l'agricultura i el camp.
0: Bé, per cert, una altra cosa, també en parlarem un dia d'aquests amb la UGT de Catalunya, perquè és qui ha convocat dues jornades de vaga en el sector dels supermercats i els autoserveis d'alimentació, coincidint de ple amb la campanya de Nadal, concretament pels dies 24 i 31 de desembre. Ai. Vaga a diverses cadenes importants de supermercats de Catalunya en plena campanya de Nadal, Falgàs.
6: Sí, que sí que ho farem.
0: Vaga de metges a Catalunya, sí, aquí no s'ha desconvocat, sí, a partir del 28 d'octubre.
3: Haurem d'acaparar paper de vaga.
6: El tema de vagues, ull, que és molt important, aquesta vaga que començarà, vaga general, convocada per al dia 13, si no tinc mal.
0: 11
6: de novembre.
0: 11, vaga general, 11
6: de novembre. A veure què diuen els sindicats, a veure com es va modulant aquesta vaga. Tinc molta curiositat vista, periodística.
2: Ens podríem trobar amb una vaga amb característiques de molta violència,
6: Veurem, tinc molta curiositat per veure aquest tipus de vaga, sí, que, és dir, convocada amb el suport...
2: A 15 dies d'unes eleccions, mare de Déu.
0: Sí, a dos dies vista de l'inici de la campanya electoral.
6: I per això dic.
3: Home, normalment la violència d'una vaga és directament proporcional a la manca de seguiment que té. Jo me'n recordo el 14D, que allò era com un poble fantasma, però violència no n'hi va haver, o sigui, es va parar tot. Aquí, quan no ho poden parar tot, entra el factor violència.
0: Sí, sí, n'estarem molt pendents i, lògicament, aquell dia informarem de tot el que passi o no passi en aquest país, aquí, des del matí de Ràdio 4. 11 de novembre, faltaran 48 hores per l'inici de la campanya electoral, Falgàs,
6: per això,
0: que serà especialment intensa, de fet ja és,
6: la precampanya. Sí, ja és una precampanya que ja feia dies que hi havia aquesta campanya. Ara bé, aquesta vaga, que pot ser una vaga amb una certa confusió, a part de la violència que digueu que pugui haver-hi o no, que esperem que no, però pot ser una vaga amb una certa confusió, perquè és una vaga en contra de què i per què. Sí que s'ha explicat, és una vaga pels que no tenen habitatge o pels que tenen problemes en trobar habitatge, però veurem fins allà on arriba tot això, perquè jo veig que per part del govern i del govern, i estan donant un suport que la veritat és que estrany una mica. Però veurem. Hi ha molta curiositat, molta curiositat per saber com acaba aquesta vaga, o com comença.
2: Serà la vaga general més polititzada que jo recordi. D'això no en tinc cap dubte.
6: Sí, bueno, també hi ha el dret de no fer vaga, també aquí sí que
3: bé, haurem de veure... Bé, quan entra el factor violència, no sempre respecta el dret de no fer vaga, que aquestes són les meves crítiques.
2: En els sectors industrials...
6: No crideu amb el temps, que no cal.
2: En els sectors industrials aquest dret del que tu parles no és tan obvi, Lluís, i ho saps.
6: Ja,
2: perquè les zones industrials s'omplen de piquets que directament no et deixen escollir si vols o no vols fer aquesta vaga.
6: Sí, però, per exemple, els funcionaris, doncs hi ha molts funcionaris, i és difícil generalitzar, però hi ha molts funcionaris que diuen, escolta, els 100 euros que m'han de cobrar si faig vaga, doncs prefereixo anar-los a portar a les germanetes dels pobres, per dir algú, per dir una institució
3: ben
6: venerable, o que no me'ls treguin, però una institució ben venerable com pot ser les germanetes dels pobres.
0: Bé, estic esperant el picó amb candeletes, jo ara. Com ahir esperava el clapés amb candeletes, a la 2CAT. Estic aquí. Mira ja, per dissabte.
6: El matí, per dissabte.
3: Diumenge, com ho tenim?
0: El matí...
6: aguantarà. Aquest és el tema.
0: Mig salvaràs.
6: Aquest és el tema.
0: Diumenge, no és impossible.
3: Jo diumenge he d'agafar un avió.
0: Diumenge agafa un barco.
3: No, un avió haig d'agafar.
0: Doncs hauràs d'anar a agafar l'avió en barco, potser. És broma, és broma o no, perquè la probabilitat d'aiguats ara ens ho... acabarà de confirmar l'Alfred Rodríguez Picó, perquè també aquestes últimes hores també s'ha dit allò de... A veure si al final el gregal... Carrasco.
2: No, és que el que és evident és que veure llevantada, caldrà veure la profunditat d'aquesta llevantada. Però és veritat que en funció d'on es col·loqui la baixa i per on entri l'aire fred, podem tenir un altre episodi de molt, molt caos.
0: Sí, senyor. Ara de seguida sabrem l'últimíssima hora dels mapes del temps, que es van actualitzant cada poca estona amb el gran Alfred Rodríguez Picó. Avui també vindrà el seu cosí, l'Alfred Picó, expert en comunicació.
6: De moment no ha vingut ni un ni l'altre.
0: El Picó no. Avui és estrany perquè és molt puntual, l'Alfred. Però vaja, escolta'm, encara li queden 6 minuts, Fins després del butlletí no comença la seva secció. I aquest matí també, com dèiem, parlarem amb pagesos i amb ramaders de Catalunya. Anirem a mercat a veure com està el tema del bolet, si es comença a revifar una mica o no, amb les pluges que han caigut últimament. I entenc que a final d'octubre i de cara al novembre, si les gelades i el vent no espatllen, de bolet se'n farà més a Catalunya.
2: Sí, però no ha plogut tant a l'interior. Al final el bolet no es fa... Bueno, sí, també es fa...
0: No, però ara aquest cap de setmana regarem, home.
2: A la serralada prelitoral sí que ha plogut, i aquí sí que pots trobar cosetes, però en l'interior ha plogut poc. Ahir vaig estar allà...
0: Mítel, hola!
2: I la veritat és que...
0: Hola, Picó! Mítel.
2: Ahir em deien...
0: Alfred Rodríguez Picó!
2: Ahir m'explicaven a Lleida que havia plogut realment molt poc.
0: Alfred, de seguida ens hi posem, que els tens a tots aquí, a totes, pendents, a veure què ens expliques, què passarà, què no passarà aquest cap de setmana. Sentim les notícies de les 11 i de seguida tornem aquí en directe, al matí de Ràdio 4.
7: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. En marxa la cimera del Consell de la Unió Europea, on es debatrà el pressupost comunitari. Sobre la taula també hi haurà la crisi energètica, la continuïtat del suport a Ucraïna i la migració. Abans d'entrar en la reunió, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit en la necessitat d'uns comptes ambiciosos que permetin fer front als reptes actuals.
9: Eso se cifra en torno a un 2% de la renta nacional bruta disponible a nivel europeo. Estamos con una propuesta claramente insuficiente, más cercana al 1% que al 2%, en concreto el 1,02% de la renta nacional bruta. Eso no es asumible ni aceptable por el gobierno de España.
8: Això a Brussel·les i aquí a poc més d'un dia perquè finalitzi el termini per presentar possibles coalicions de cara a les eleccions generals el 29N, continuen els moviments a l'esquerra del PSOE per buscar encaixos entre els dos blocs que de moment s'han configurat, el pacte entre Esquerra Republicana i Podem i el del Front Ampli. Des d'aquest segon, el coordinador general d'Izquierda Unida, Antonio Maillo, en declaracions a Televisió Espanyola, ha defensat la figura de la seva candidata, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i ha dit que encara no llencen la tovallola per aconseguir una candidatura unitària.
10: Seguimos con la voluntad desde el Frente Amplio, donde está integrada Izquierda Unida, de llegar a esa candidatura unitaria sin ningún tipo, dejándonos la piel en estos dos días.
8: I en clau econòmica, el vicepresident primer del govern, Carlos Cuerpo, ha avançat que la revalorització de les pensions es podria aprovar encara que l'executiu espanyol estigui en funcions. Són declaracions també a Televisió Espanyola.
11: El mensaje puede darse de manera inequívoca, de tranquilidad a los pensionistas, de que esa actualización se va a hacer, independientemente, y si creo que no me equivoco, de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
8: Més prudent s'ha mostrat amb l'augment del salari mínim interprofessional que haurà de proposar la comissió d'experts. I en clau municipal, Barcelona acaba d'aprovar la pujada de l'IBI als pisos turístics. El govern municipal del PSC ha aconseguit els vots favorables de Comuns i d'Esquerra. La mesura ha tirat endavant, tot i que ha rebut l'abstenció de Junts i els vots en contra de PP i Vox. Més detalls, Cristina Martín.
12: Ple extraordinari a l'Ajuntament de Barcelona per continuar blindant el dret de l'habitatge davant la pressió turística. El consistori ha aprovat a pujar l'IBI als 10.600 pisos turístics que hi ha a la ciutat. Concretament, l'impost pujarà un 50% per a aquells propietaris que tenen una llicència, un 100% per als que en tenen entre dues o tres i fins a un 150% per als propietaris que en tenen més. Aquest darrer grup representa el 60% del total. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia.
13: Avui, doncs, el que fem és desincentivar i endurir encara més la seva viabilitat econòmica fins al moment de la seva suspensió a l'any 2028. És per això que els donem el vot favorable en aquesta proposició per garantir el que nosaltres diem el dret a quedar-se.
12: Aquesta votació suposa l'aprovació inicial de la mesura. Ara s'obre un període d'exposició pública i l'aprovació definitiva serà a finals d'any. L'entrada en vigor, per tant, no serà fins l'any que ve.
8: Dos ancians de 91 anys i 82 han mort després que s'hagi desplomat l'ascensor d'una residència a la localitat malaguenya de Vélez, Màlaga. També hi ha altres quatre ferits, un dels quals han estat molt greu. Tots quatre es troben ingressats a la unitat de cures intensives, segons han informat fonts sanitàries. La residència on s'ha produït l'accident està adreçada a persones dependents més grans de 65 anys. És un centre privat, però té places concertades amb la Junta d'Andalusia. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada a Tarragona quatre homes acusats de segrestar-ne un altre el 7 de setembre a Gavà. Més detalls, Judit Huerta.
14: L'operatiu per detenir-los s'ha fet aquesta matinada a la ciutat de Tarragona. Se'ls acusa d'una detenció il·legal i violenta que va començar a Gavà i va acabar a Sabadell. Un motorista que circulava pel polígon de Can Espinosa a Gavà va ser tirotejat pels ocupants d'un vehicle. Després d'aquest tiroteig, els assaltants el van capturar i el van introduir a la força dins el maleter d'un cotxe. Hores més tard, la víctima va ser abandonada malferida per arma de foc a Sabadell, on diversos testimonis van poder alertar la policia. Segons les investigacions policials, aquest cas s'enmarca en un context de violència entre criminal i conflictes relacionats amb el tràfic de drogues o salut pública i forma part d'una successió de segrestos similars ocorreguts a Catalunya durant el mateix mes.
8: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
15: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12. Ara mateix, Alfred Rodríguez Picó. Sempre t'esperem amb candeletes, però avui potser encara més.
1: No,
0: estem molt pendents del que ens expliquis durant aquests propers minuts, perquè... Déu-n'hi-do, no? O què?
2: Canvi brusc, per no dir radical, després d'aquesta setmana que estem tenint. Sí, sí, sí.
0: I al final, n'hi ha algun que aquestes últimes hores... A veure si al final el Gregal... No.
2: Ara en parlarem.
0: En parlem.
2: Déu-n'hi-do.
0: Ja teca. Sí, no? Doncs de seguida, tots els detalls del que molt aviat passarà meteorològicament parlant a casa nostra. Abans, però, l'Alfred porta moltes altres coses que comentarem. I aquest matí tindrem a pagesos i ramaders, al matí de Ràdio 4. Jordi Vila.
3: Sí, perquè, sens dubte, la imatge del dia d'ahir doncs, van ser aquestes tracturades per reivindicar una vegada més, Xavi, ja fa 2 anys d'aquelles grans tracturades, i la situació dels pagesos continua sent, malauradament, la mateixa. Estan en risc, en veritable risc.
0: Anirem a mercat per veure com avança la temporada de bolets, i, a més, avui vindrà un grandíssim expert en comunicació, l'Alfred Picó, que acaba de presentar el seu llibre Guia de la comunicació caòtica. Sí, aprendrem moltes coses, molt interessants.
3: Tècniques i exercicis per posar en pràctica el caos escrit i parlat, eh?
0: Sí.
3: Vaja, per escriure
0: aprendrem
3: millor.
0: Aprendrem a fer les coses breus, directes,
3: correcte,
0: a parlar clar i català, sí?
3: Correcte.
0: I a que el missatge que volem que arribi realment arribi a la gent. Sí o no? Perquè tendim de vegades a fer-ho tot massa llarg i massa enrevessat i no s'entén res al
3: és
0: final.
3: Veritat, és veritat.
0: Escolta, i avui anem de formatges també en aquest programa, no?
3: Sí, anem de formatges perquè Barcelona busca el millor plat creatiu elaborat amb tête de moine, un formatge suís molt especial.
0: A mi ja m'han matat, Picó, perquè no m'agrada el formatge. Tampoc ets massa de formatges.
3: És aquell formatge que es presenta...
0: També ens assemblem amb això.
3: Mira, aquest és un formatge que es presenta en forma de petites flors i, vaja, és el repte del Cheese Chef Challenge, que arriba a la segona edició, a aquest concurs, on participen 13 restaurants barcelonins que hauran de demostrar que amb un bon formatge com aquest es poden fer plats sorprenents.
0: Bé, i què regalarem als oients, justament?
3: Doncs regalarem que pugui participar el guanyador en el tast de la final d'aquest repte, que serà el 4 de novembre,
0: doncs
3: i per tant
0: bé.
3: Podrà triar i remenar entre 6 plats diferents.
0: Està molt bé, eh? Aneu trucant 900-454-455, heu d'encertar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. Oh, que bonic.
3: Donem alguna pista.
0: No sé què és, però m'agrada.
3: Preguntem a la Sílvia García del Pozo.
0: Vinga,
3: sí,
0: va, una
3: sí.
0: pista.
3: Mira, és un gran imitador del cant d'altres ocells o de coses com el soroll de les campanes o de les alarmes.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: També, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: No sé el que és, t'ho prometo.
3: Doncs mira, si et dic la segona pista, jo penso que... Mira, a l'hivern volen sincronitzadament en grans bandades.
0: Ara sí. Ara ja m'ho has posat fàcil, això. Va, oients, 900-454-455, Marta Inglés i Genís Sabater, al control de so. Falten 6 minuts per un quart de 12.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Hola, Xavi.
0: Aquesta tarda, Villover, aquesta te l'he sentit cantar, això, tu.
2: Ja arribarem ara, sí.
0: Aquesta te l'he sentit cantar.
2: L'any, per cap d'any del 92 a TV3.
0: Sí.
2: Sí, 92, em sembla que era un 91, és igual.
0: No me'n recordo.
2: Amb la cubana.
0: Sí, sí.
2: Amb la cubana, sí, ostres. Ara me'n recordo.
0: La canta, te'n recordes o no?
2: Esta tarda, Villover, vi gente correr. I no estaves tu, però no riguis, home.
0: Però m'agrada, em fa gràcia. Mira, també riu la Marta Inglés i el Jordi Vila.
2: Home,
0: qui,
2: si rieu,
0: qui no riu?
2: Tan malament ho faig.
0: Què va? Ja saps tu que no.
3: I no estaves tu.
2: I no estaves tu.
0: Llavors, per mi, l'Alfred, a banda de moltes altres coses, és l'exemple d'un bon comunicador, del millor comunicador. Alfred, arribes...
2: Jo...
0: Sí,
2: segur.
0: Arribes. Sí, sí.
2: Mira,
0: tant se val, si ets a la ràdio, a la tele,
2: saps què passa?
0: O escrius al diari.
2: Són tants anys que al final un s'acostuma, que un micròfon, una càmera de televisió, no sé, és com parlar amb tu.
0: N'hi ha que porten els mateixos anys que tu i pel meu gust ho fan fatal.
2: Bé, mira, no.
0: I no arriben a ningú.
2: Bé, sabran d'altres coses.
0: Els anys, suposo, vull pensar que sí. Va. És així, s'ha de ser natural i proper i planer, sí? Ai, senyor, què fas avui, Alfred?
2: A veure, primer de tot, ahir em sembla que a tu i a mi, com a mínim, ens hauria agradat estar, des d'ahir de bon matí, a Islàndia. Han tingut una visita d'una borrasca, ha sigut una ciclogènesi explosiva, un ex-huracà, o tempesta tropical, Isaac, es va transformar en poques hores en una borrasca de, atenció, 930 mil·libars. Aquí tenim ara 1.020, o sigui, 90 mil·libars de diferència.
0: 930?
2: 930, sí. Va impactar a Reykjavik, a tot el sud d'Islàndia, amb vents del sud, pluja, neu a les muntanyes, i avui està al nord. És a dir, ha travessat cap al Kureiri, cap al nord d'Islàndia, i s'ha anat cap al nord. I ara tenen vents del nord. Una pertorbació, una borrasca. Quan vaig estar a Islàndia per primer cop, diverses borrasques van travessar, i és xulo perquè al matí està plovent, passa una borrasca, veus les clarianes, i a la tarda ja veus els núvols de la següent borrasca. Clar, típic, no? Però una d'aquesta magnitud tremenda. Per tant, una activíssima pertorbació alimentada també per unes aigües atlàntiques més càlides del normal, malgrat que en aquella zona la temperatura és més freda, l'aigua del mar, però venien de zones càlides. L'altra cosa que volia comentar, mira, ja fa algunes setmanes, ho volia dir l'altre dia, però us ho comento ara, passejant pel carrer teníem uns núvols negres, un cel preciós, unes coloracions tornasolades, preciós. I em vaig fixar pel carrer, està pel centre de la ciutat de Barcelona, i no ho sé, però el 65-70% de la gent estava caminant mirant el mòbil.
0: Ah, sí? No, només penses... 65 o 70? Bé, vols dir que no és el 98%?
2: No ho sé. Llavors vaig pensar, quin espectacle s'estan perdent. És que cel...
0: Ens estem perdent la vida. Ens estem perdent, eh? Jo també, per culpa del mòbil.
2: Ostres, les coses que... I llavors penses, a veure, fa 30 anys que no hi havia mòbils, o 35 anys o 40... Ostres, ens fixàvem més amb les coses de la natura. Ara no, ara estem massa hores mirant el mòbil. No, no pot ser. I l'altra cosa, mira, relacionada amb mi mateix i amb tots els amants de la meteorologia, és que ara tens el radar. Fa 30 anys no tenies els radars.
0: Correcte.
2: I ara, com que surt una imatge cada 6 minuts, ostres, a veure on està la tempesta, t'esperes 6 minuts. A veure la següent imatge i estàs, mira, coi, d'acord que és una gran eina, sobretot per protecció civil, per avisar, etc. Però pels que som apassionats de la meteo, mira la tempesta i no miris tant la precipitació que porta. Una miqueta més de romanticisme. Sí. Bé, això seria extensible, no?, a moltes...
0: Totalment.
2: Moltes actituds quotidianes, no?, que estem massa connectats, una miqueta a favor d'això, de tornar una miqueta als orígens, sense prescindir, que té coses molt bones. Bé, fet aquesta reflexió...
0: No, però 1000% d'acord, és veritat, eh? Mira, sí. A pagès no ho fan tant, per sort d'ells, això del mòbil.
2: No.
0: El van mirant, el cel, però veuen més el cel, sí, home, senten clar, més els ocells i veuen les fulles dels arbres i el paisatge, en general. Però moltes altres professions, començant per la nostra, Jordi Vila, sí, és un drama. Sí, també és un drama.
3: També és veritat que és una eina, una feina...
0: Però al final tant, però tenim també una dependència que fa mania.
3: Sí, això és veritat.
0: Ja està.
3: Això és veritat.
0: És veritat.
2: De saber fins a quin punt, no? L'altre tema és, haveu vist el que ha passat a la costa est d'Estats Units, Nova York, cap al sud, etc. Una tempesta tropical ha arribat, bé... Ostres, desenes, per no dir centenars de quilòmetres de costa afectades per les onades i edificis... centenars, milers d'edificis arran de mar, destrossats, veus les terrasses penjant a sobre del mar. Ostres, aquí veiem un cop més com l'home ha volgut aprofitar o envair terreny de la natura,
0: sí,
2: i tard o d'hora la natura es queda el que és seu.
0: Clar.
2: I això també és extensible a Catalunya.
0: Ahir parlàvem amb un arquitecte, justament.
2: Clar, que és que, a veure, això de...
0: Ens ho hem carregat.
2: Regenerar les platges amb sorra. Però si la regenereu perquè l'estiu tindreu més sorra, és veritat, això afavoreix que vingui més turisme, que vingui més gent, però si us haveu gastat X milions d'euros, penseu que el primer temporal de llevant, i ara que tenim cada cop més i més violents, a la nit en vas amb 50 metres o 100 metres de platja i al matí et llevaràs amb l'aigua als peus. És a dir, la natura s'ho emporta i recupera el que és seu en qüestió de minuts.
0: Sí, senyor.
2: Mentre que tu t'has gastat hores i dies regenerant aquella platja o aquell passeig marítim. Per tant, la concepció d'intentar tornar a arreglar allò que la natura ja ha menjat, ja s'ha engolit, no sé, repensem una miqueta, no?
0: Sí, senyor, totalment.
2: Bé.
0: Com és que s'ha fet tan malament, això?
2: Bé,
0: és que, clar,
2: poderoso caballeros del dinero,
0: el tema
2: no?
0: dels calés, home, no? I al final sempre preval i passa per damunt de tot, eh? Sense escrúpols. És així.
2: Es pot buscar altres alternatives, però que no siguin aquestes. Ens hem d'adaptar al canvi climàtic, a l'escalfament del planeta, perdó, m'agrada més. Ens hem d'adaptar, però adaptar positivament, és a dir, fer infraestructures adaptables al que està passant últimament. L'altre dia vaig agafar el tren per anar a veure la meva mare a Arenys de Mar i va passar el tren per sobre del pont del Besòs i encara hi havia branques enganxades al pont per on passa el tren. Clar, tu penses, és que va ser la besossada, es diu, em sembla que es diu així, la besossada més forta des de 1962, més que el Glòria. Per tant, intenteu adaptar les infraestructures als fenòmens violents, que cada cop són més violents i més freqüents.
0: Sí, senyor.
2: I ara anem a canviar de registre.
0: Vinga.
2: Escoltem aquesta cançó. La tenim preparada? Savi. Que quica.
1: Oh. Esta tarde vi llover

0: I no estaves tu.
1: M'agrada.
0: Us agrada? Sí. Bueno, són cançons d'aquelles de...
2: Un bolero,
0: ayer,
2: no? Un
0: bolero, de ayer, no? De ayer, de hoy, de siempre.
2: Sí, és un clàssic.
0: Doncs bé, explicarem una anècdota per què es diu així, esta tarde de llover, de Armando Manzanero. Bé, el 1966, l'Armando Manzanero estava passejant per Ciutat de Mèxic. Ja no era temporada de pluges, i de cop i volta es va posar negre i va començar a caure un ruixat. Es va aixoplugar al restaurante La Fuente i mirava per la finestra com plovia i la gent corria, corria. Ja està. Li va inspirar aquell xàfec que no es preveia i va escriure aquesta cançó. O sigui, va ser conseqüència d'aquest xàfec. Aquest és l'origen d'esta tarde vi llover, vi gente correr i no estaves tu.
2: Ara m'ha vingut al cap aquesta, la famosa pel·lícula del Gene Kelly ballant sota... cantant bajo la lluvia, no?
0: Sota la pluja.
2: És un clàssic també inspirat a la pluja, amb aquest fenomen meteorològic.
0: Per cert, hi ha algun petit fallo, allò, si vols ser punyetero, però bé, per exemple, hi ha alguna escena que se veu ell cantant allà amb el paraigua, etc., i al fons del carrer no plou. No arribava la mànega. Ja. La mànega no arribava, però bé. I després, no sé si us heu fixat, la pluja, quan cau al terra, té una brillantor especial, i és que era aigua, una solució d'aigua sabonosa perquè brillés més la pluja. Però no era pluja de veritat.
1: No se t'escapa res, eh? No.
0: Ui, d'anècdotes d'aquestes d'efectes especials...
2: Ara, això sí, gran interpretació de Gene Kelly.
0: És fantàstica. Bé, doncs bé, us donaré alguna anècdota més de cançons o temes que estan relacionades, que van inspirar a músics. Per exemple, mira, George Harrison es va inspirar en el llarg i fosc hivern britànic del 1968 per escriure He Comes the Sun.
2: És veritat, em sona per als Beatles.
0: Doncs aquesta es va inspirar a després de passar un hivern molt fosc i fred del 1968. Després, un dilluns, que ja són dolents, els dilluns ja són dolents de per si, a sobre, plujós, va fer que The Carpenters escrivís el 1971 Rainy Days and Mondays. I, per últim, apareix també una tristesa i una desesperació a Rain, de Madonna, del 1992. Però jo em quedo amb la següent. Quina és, espera que la tinc aquí anotada. Això, mira, quina mania en relacionar la pluja amb tristesa i amb desolació. Doncs mira, trobem Only Happy When It Rains, només feliç quan plou, de Garbage, el 1996. Aquesta és una cançó molt, molt optimista, perquè plou. Aquesta ens agradaria escoltar-la un altre dia, però avui ja no tenim temps.
1: Molt bé. Doncs què? Som-hi, aquí portes un reguitzell...
0: De músiques.
1: Estic veient aquí un guió que...
0: Sí, perquè avui ens passarem una miqueta amb la
1: pinta
0: previsió.
1: Pinta molt bé, això, eh?
0: A veure, anem a fer... Un dia vam parlar ja de John Williams...
2: Estic emocionat, eh? Només veure el llistat ja m'emociono.
0: John Williams, i vam parlar de Harry Potter, de la música de Harry Potter, tan, que és curiós, amb quatre o cinc notes, tothom reconeix que és Harry Potter, no? Doncs bé, anem a fer un recompte de músiques que s'han fet molt famoses de pel·lícules de John Williams, que per cert ara té 96 anys i continua dirigint. Jo no diré el títol, però i així els oients doncs sabran de quina pel·lícula es tracta.
1: Ah, perfecte.
0: Comencem amb la primera, que vaig anar a veure l'estrena l'any 1978 o 1979 1980, me'n recordo, d'aquesta pel·lícula que es va fer molt famosa.

0: És curiós, aquí
1: pell de gallina,
0: quines melodies.
1: Literal, mira.
0: Que ben fetes, que ben les notes, que ben posadetes.
1: Quina passada.
0: Que sí. 1982, m'has dit. 1982.
2: Recordo que la vaig anar a veure al ja desaparegut cinema Astor del Passeig de Fabra i Puig amb ma mare i ma germana. Vam acabar plorant.
0: Sí, va, home...
2: Però també d'alegria, eh?
0: Jo vaig anar amb els amics i sí, sí, ens va deixar... Bé. Una altra pel·lícula que avui no l'he portat, la música, però també és d'ell, és En contres a la tercera fase. Uf. És boníssima. Aquesta pel·lícula sí, és boníssima. Va, anem a escoltar la següent, a veure, la següent és que... És tan
2: no han dit el títol d'aquesta, eh? Encara no l'han dit, eh?
0: És veritat.
1: Cal...
2: És veritat, és,
1: no,
2: és una bona pregunta.
1: Digue'l, no, home, no, però és que...
2: ET, l'extraterrestre,
0: dirigit
2: per Steven Spielberg.
1: Qui no ho ha vist, això?
2: I tant, i tant. Sí, sí, sí.
1: No, la canalla avui en dia, els meus fills, sí.
0: Sí.
1: Sí, home, i tant. La van veure i els van cantar, també.
2: La història entre un nen i un extraterrestre.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Mi casa. Oh. Teléfono.
2: Mi casa. Mi casa. Teléfono.
0: A veure. A la següent, va. És molt fàcil.
2: Fuf.
1: Home... Ha ha ha.

0: aquest crescendo per introduir la melodia, no?
1: Que bo que és el John Williams.
0: Doncs Superman el tenim per aquí amunt i avall i en fi, una cançó, un tema, no? Que,
2: i tant.
0: És que jo crec que el coneix tothom, no?
2: Tothom. Vaja, juraria que sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara, de la
1: un dels grans, el gran superheroi, eh? Home, el gran superheroi. N'hi ha molts altres, però aquest és un dels grans.
0: De la següent...
2: Quin bo sentir aquestes músiques, eh? Gaudir d'aquesta música.
0: I tant, sí, sí, sí.
2: Records.
0: Sí, sí. Són composicions que porten records.
2: Bon rotllo.
0: I bon rotllo, exacte.
2: Sí, efectivament.
0: La següent, a veure, també la coneix... No he posat la més coneguda, perquè és tan arxiconeguda. Hem posat una altra que
1: sí,
0: també...
1: Sí, però aquesta déu-n'hi-do, també.
0: Però és que la marxa, aquesta marxa està tan ben feta, tan ben feta, aquesta marxa imperial.

0: Mentre van desfilant i van entrant, els deixem passar i que se'n vagin lluny, eh?
1: Sempre la imatge de Darth Vader acompanyat de l'emperador quan baixen de la nau, mare meva.
0: Va, sí. I la següent, també jo crec que la coneixerà la major part de la gent, no?

0: És que és curiós que amb poques notes... Sí. Ja saps quina és, eh? Amb Superman, o com dèiem, Harry Potter, etc. És que amb poques notes ja l'identifiques. I ara acabem amb un altre que a mi m'agrada especialment, sobretot quan la vaig veure, la vaig trobar tan divertida, correspon a... Aquesta ja la direm, de Star Wars, eh? Mm-hmm. Però trenca una miqueta les melodies que apareixen a totes les seves pel·lícules perquè estàs en un lloc que et poses a ballar. Per tant, ha de ser una música ballable. Això sí, els instruments són de tocats per extraterrestres i sona una miqueta...
1: I ens hi demana planeta Tatooine, em sembla.
0: Això ja no me'n recordo. Mm-hmm. Sí? Anem a escoltar aquesta cantina band...

0: No sé si crec que recordar que és el moment en què Harrison Ford i el Chewbacca entren en aquella cantina d'aquest planeta buscant algú.
1: Sí, sembla, sí, sí, sí, efectivament.
0: Es Han Solo, vull dir, Han Solo. Harrison Ford, Han Solo. Sí, sí, sí.
1: I llavors es troben a tot el panorama d'aquella mena de bar-discoteca.
0: Ple d'éssers...
1: Extraterrestres, d'altres...
0: Estrambòtics.
1: Estrambòtics, sí, tocant alguns l'orquestreta.

0: Doncs senyores i senyors, atenció perquè arriba l'hora de fer la previsió del temps.
1: Va, doncs som-hi.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quantes ganes tinc de sentir-te, Alfred. A veure que m'expliques dels últims mapes
1: que
0: acaben de sortir del forn, si mantenen o no.
1: A veure, ara portem ja uns quants dies de tranquil·litat, de temperatures molt elevades, molt. A veure, és que hi màximes a la costa de 25 a 27 o 28 graus.
0: Desastre, eh? I ahir molta gent es queixava de calor.
1: No,
0: aquí a Barcelona, dir, noi, no es pot aguantar.
1: A Barcelona i a tot Catalunya. O sigui, a l'interior, màximes de 28, 29, fregant-se els 30 graus.
0: Desastre.
1: 35 graus a Sevilla. 35, 34 o 35 també a Badajoz.
0: Fatal.
1: Som al mitjans, el 14 érem, avui som 15.
0: Avui 15.
1: Sí, doncs
0: ara d'aquí dos dies ens queixarem de fred, perquè som així els humans. No estem mai contents, però aquesta calor no toca.
1: Diumenge.
0: Molt bé.
1: No, ja he dit una cosa que no... Ja m'heu fet parlar. No, abans de temps. No. A veure, va, som-hi. Anem a la previsió.
0: Anem-hi.
1: Avui dijous, continuarem igual, si fa no fa. Això sí, avui hi ha alguns símptomes de canvi de temps. Això, pagès, potser ho han notat. Per exemple, apareixen algunes salamandres als camins secs. Eps. Les formigues estan treballant amb una força i amb un tesor com feia temps que no treballaven, especialment aquests últims dies, però sobretot avui. Els mosquits, les mosques, estan més enganxoses. A coses quotidianes com la farina... Avui està com més espessa, més densa.
0: Sí.
1: Aquells que tinguin xemeneia veuran que potser avui cau sutge de la xemeneia, de la llar cap a la llar de foc. Són símptomes que indiquen que hi ha un canvi de temps. Per què? O per l'augment de la humitat, per la baixada progressiva de la pressió atmosfèrica. És a dir, són símptomes que, malgrat que el cel encara no ens ho demostra, ja podem notar-ho a través de la natura. Si mireu el mòbil, no observareu res, eh? Això sí. Si mireu el mòbil al terra, malament. Observeu una miqueta més la natura.
0: Sí, senyor.
1: A lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, jo també ho faig, eh? O sigui, intento també prescindir. Això ho deia el meu pare, per això ho he dit en castellà. Anem a veure. Per tant, avui, cap canvi. No hi haurà cap precipitació. Portem molts dies sense cap precipitació, ni al Pirineu. Bé, molts dies, uns quants dies. Temperatures que avui baixen un puntet, un grau, dos graus, fins i tot tres. Per tant, no notarem aquella calor, però baixa molt per sobre del que és habitual. Demà divendres, encara no notarem canvis importants. És a dir, sol, boires, núvols baixos, humitat... Això sí, a la tarda, per fi, començaran a créixer núvols al Pirineu i no és descartable algun ruixat molt aïllat, poca cosa tot. Dissabte, aquí comencen els canvis. Atenció. Dissabte al matí creiem que s'aguantarà amb núvols que aniran progressant al llarg del matí. Per tant, d'entrada, no hi haurà canvis destacables. Aprofiteu el matí. Llavors, què passa? Que una bossa d'aire fred creuarà les Illes Britàniques, viatjarà cap a l'oest de França i entrarà pel Pirineu, Cantàbric Oriental, a l'oest de Catalunya. Per tant, molt ben posadeta, perquè a Catalunya estarem a la part més activa d'aquesta bossa d'aire fred, en la que absorbirà vent humit de la Mediterrània cap a dintre i entrarà aire força fred per les capes altes atmosfèriques. Ja està. Ja tenim el còctel explosiu.
0: Que bé.
1: Per tant, atenció...
0: Que bé pel teu gust i pel meu.
1: No,
0: clar, ja entenc que hi ha gent que al cap de setmana no li cau bé.
1: Des del punt de vista meteorològic és molt interessant, des del punt de vista social, etc, afecta, i vés a saber si hi haurà algun aiguat, etc.
0: Perquè hi poden haver aiguats, eh?
1: Ara anem al tema. Dissabte a la tarda, vespre, nit, és quan hi haurà el canvi molt brusc. Si no s'endarrereix o s'avança. Perquè, clar, són perturbacions que es van deslligant del corrent general de perturbacions atlàntiques i, per tant, ja hi està. Ja fan una miqueta la seva. Però sembla segur que dissabte a la tarda, vespre, nit, agafeu paraigua i agafeu jersei. La temperatura començarà a caure, a baixar, respecte a les que tenim ara. Atenció, perquè cap al vespre, tarda, vespre, vespre, nit, matinada de diumenge, podríem tenir algun aiguat. Per tant, això sí, a diferència dels últims aiguats... també plourà, potser no amb tanta intensitat, però també plourà a l'interior. Bona notícia.
0: Molt bona notícia.
1: Per Lleida, plourà a tot arreu. Diumenge, un dia segurament passat per aigua. Potser cap al nord comenci a afluixar la precipitació per Girona o Pirineu, però no està molt clar, no està clar, la veritat. Per tant, diumenge, un dia amb moltes hores de precipitació i amb unes temperatures que baixaran molt respecte a les que tenim ara. Per exemple, a la costa, màximes de 18 graus a les 0 hores mínimes de 13 graus a les 24. És a dir, al migdia farà més fred que al matí i al vespre farà més fred que al migdia.
0: Correcte.
1: I a l'interior també.
0: Nevarà al Pirineu, el fred?
1: Podria caure, sí, sí, alguna nevada, però vaja, en aquestes dates després això es fon, eh?
0: Sí,
1: però pot caure, sí. Ah. Per tant, diumenge, atenció també amb les precipitacions, que poden ser generals i algunes potser intenses. Veurem fins a quin punt hi ha una entrada d'aire molt humit i càlid o no, per tant la precipitació podrà ser més o menys intensa, si fa massa fred no serà tan intensa, ja veurem, però cap de setmana complicat. I dilluns, dimarts, dimecres i dijous són 4 dies en els que malauradament no podem concretar, perquè la perturbació en teoria s'allunya, però podria haver dilluns, dimarts o dimarts, dimecres una aportació d'entrada de llevant, per tant reforçar-se les precipitacions, podríem potser tenir una treva dilluns o no.
0: Aquests últims dies hem vist models de tots colors, diguéssim, per la setmana que ve, realment.
1: De dilluns a dijous realment és complicat. Ah, és complicat.
0: Doncs n'estarem molt pendents des d'aquí, des del matí de Ràdio 4, però de moment ens quedem amb aquest canvi més o menys garantit pel cap de setmana. Sí, però sí, que deies, com que es despenja i anirà al seu aire, també s'ha d'anar seguint.
1: Si no teniu temps, demà divendres, per exemple, és bon dia per treure les fulles dels desaigües, perquè no s'inundin si plou molt, etc, per fer el que tenen a netejar.
0: Perfecte, doncs escolta, Alfred, abans que marxis, deixem que presenti a una tropa de gent que ara mateix seran protagonistes del matí de Ràdio 4. Són pagesos, són ramaders. Volem donar veu al camp aquest matí, l'endemà justament d'aquesta tracturada, d'aquests centenars de tractors que van entrar a la ciutat de Barcelona. Mira, saludo en primer lloc Pere Roquer, president de SAGE Catalunya. Com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia, Xavi. Molt bon dia, Alfred.
1: Bon dia, Xavi.
0: Pere Roquer. Carol Aixut, pagesa, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos. Com estàs, Carol?
3: Hola, molt bé. Moltes gràcies per la invitació.
0: Gràcies a vosaltres per ser aquí en directe al matí de Ràdio 4. El Pere i la Carol són els estudis de Ràdio Televisió Espanyola a Lleida, ara mateix, però espera't, deixa'm saludar també a l'Àlex Foix, pagès de Verdú, a l'Urgell. Com estàs, Àlex? Bon dia.
4: Hola. Molt bon dia a tots.
0: I
4: molt bé.
0: Xavier Figuerola, pagès de Nalec, a l'Urgell també. Com estàs, Xavier? Bon dia. Hola, hola, Xavier Figuerola. Bé, els tenim en línia, i són tots. Sí? I són tots, i dic, aprofitant que tenim el Picó aquí... Roquer?
2: Escolta, Alfred.
0: Clar,
2: ara, que... Això que ens dies de la pluja... Què vaticines? Més de 25-30 litres al país o no?
1: Ai, mira, almenys regareu, perquè és que déu-n'hi-do, la diferència entre la meitat est i la meitat oest de Catalunya. Però, d'entrada, a veure, tant de bo que haguéssim 20-25 litres, tant de bo. Haurem de seguir la situació. Però el que ens agrada és el que potser després podria venir. És a dir, com a mínim obrirem l'aixeta. I això ja és bo.
2: Sí, perquè

0: per ells, per la pagesia de Catalunya, i és que, efectivament, ens hem d'adaptar a un clima cada cop més càlid. Però no descartem, i això és una no molt bona notícia, que a l'hivern podem tenir una entrada d'aire fred insòlita. Clar, llavors, si posem conreus de clima més càlid per adaptar-nos a l'escalfament del planeta i de cop i volta ens venen durant dues o tres setmanes unes fredurades com fa 30, 40 o 50 anys que no tenim, això fa la punyeta. Ah. Per tant, hem de tenir jugar una miqueta amb tots aquests elements. No?
1: Figuerola, com estàs?
2: Hola, bon dia, que no sé com me sentia.
1: Mira, el Xavier Figuerola, el fred és aquell que ens va enviar aquells vídeos...
0: Sí,
1: on es veien ametllers...
0: D'anàleg.
1: A l'Urgell, ametllers pràcticament morts, carregats de fruit, que no van poder suportar la sequera, i després van veure aquella olivera aparentment seca i morta, tot i que l'olivera no mor mai i torna a brotar, però vull dir que ens ha enviat vídeos impactants de les conseqüències de la sequera que heu patit i que encara patiu, en certa manera, cap a ponent de Catalunya. Xavier?
2: No patim, respecte a les senyals que deia abans el Picós, que se m'ha tallat i no... les salamandres aquí encara van en cantimplora perquè està tot sec, que encara té inèrcia d'estiu, està tot sec com al final d'estiu perquè pràcticament no plou. O sigui, el Pla de Lleida està bastant malament amb el tema de pluges. Esperem que aquest cap de setmana hi posem...
1: I això serà obrir la porta a coses que posteriorment podrien passar també l'Alfred. Per tant, ens quedem amb aquest missatge positiu avui. Àlex Foix, què diu? Què diu el de Verdú?
3: Bon dia. Penseu, com diu el Xavier, que aquesta zona nostra, Nàlec, Verdú, la zona d'Urgell-Segarra, això històricament sempre s'ha dit el forat de la Gana. Per tant, que sempre hi plou molt poc. Esperem que aquest cap de setmana doncs, les pluges arribin i es pugui fer una temporada de sembra complicada, però almenys amb aigua.
1: Bé, Carol, Pere Roquer, alguna pregunta més, algun dubte més per l'Alfred?
4: Sí, farà fred aquest hivern, perquè els fruiters també necessitem les hores de...
0: Exacte.
1: Sí, senyora, de fred. Carol. Sí, senyora.
0: L'hivern passat va ser molt plujós, és curiós, eh? Sí. Molt plujós, massa aigua fins i tot, a les terres de Ponent, i ara massa poca, sí. Que en passem d'un extrem a l'altre. I aquest hivern no serà com el passat, no pel que fa a precipitacions, sinó pel que fa a temperatures. Les tendències indiquen que serà més fred que l'anterior.
4: És una bona notícia. Sí, mentre no vinguin les gelades a l'abril i al maig, que és quan comencem a tenir la flor i el fruit...
1: Sí, senyora, te'n recordes aquella gelada històrica de principis d'abril, que va ser tremenda. A banda de si s'hauran d'adaptar o no els conreus al canvi climàtic, també tenim justament aquestes conseqüències en forma d'aquestes onades de calor cada cop més habituals, més llargues, que hem passat un estiu terrible, però també fenòmens extrems, aiguats, cada cop més pedregades i la pedra d'una mida més grossa, i tot això, nois, entre una cosa i l'altra, us fa bastant o molt la vida impossible, també els pagesos. Ara de seguida parlarem. Alfred, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i salutacions a tots els companys.
5: Molt bé. Gràcies.
1: Gràcies, Picó. Gràcies, Picó. De seguida anem amb vosaltres, senyores i senyors. Falten 4 minuts per 3 quarts de 12.
6: Viu les festes romanes de Respighi i Corigliano. La banda municipal de Barcelona proposa un viatge del circ contemporani de Circus Maximus a les festes romanes. Amb la col·laboració de l'ESMUC i sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana. Entrades a auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
7: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
8: Més.
7: Més.
8: Més.
7: Més.
8: Més.
7: Més de tot.
9: Bon dia i bona sort amb Badollador.
7: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
9: Bon dia i bona sort.
7: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
10: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. Matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Sens dubte, la imatge del dia d'ahir, d'aquest dimecres, ha estat i encara és una mica la de centenars de tractors entrant a la ciutat de Barcelona. Mira, escolteu.

0: Sí, aquests són alguns dels sons d'aquesta nova mobilització amb què la pagesia catalana denuncia una crisi estructural que ha empitjorat aquest 2026 per l'escalada dels costos, la competència deslleial, i la manca, diuen, de suport institucional.
1: Sí, senyora, eh? I al matí de Ràdio 4, lògicament, ho vam explicar en directe, ho vam seguir en directe des d'aquí, però avui, que la situació ha tornat una miqueta a la calma, en volem parlar de manera pausada amb alguns dels protagonistes de la jornada. I per això ens acompanyen la Carola Aixut, pagesa, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, el Pere Roquer, el president de SAGE a Catalunya, i també tenim el Xavier Figuerola, pagès de Nalec, i l'Àlex Foix, pagès de Verdú. Per tant, tots dos a la comarca de l'Urgell. Escolta'm, Roquer, comencem per tu, per exemple. Aquest matí encara veig una de les moltes coses que vau dir durant el dia d'ahir, obrint l'edició digital del diari La Mañana, del Guillaumet de Lleida. Cada vegada tenim menys beneficis i així és insostenible, això.
2: A part de que no tenim beneficis i a nivell de costos està pujant més d'un 30%, hi ha una cosa que la gent no n'és conscient. O sigui, una barra de pa costarà 3 euros al consumidor. Perquè amb els costos que ens costa produir blat i després de que et repercuteixin a 220-230 euros tona, amb això no n'hi ha prou. Llavors, aquí la jugada realment és estructural a tots els nivells, tant a Europa com a l'Estat, com a, aquí a la Generalitat de Catalunya. I el problema és de que, clar, un se passa en la pilota a l'altre, diu, és que això és culpa del Trump, m'assembla molt bé. És que això és culpa del Mohamed no sé què, m'assembla molt bé. Quin és el problema? És de que nosaltres no estem als Estats Units, ni estem a l'Iran, ni estem a Aràbia Saudí. El problema que causen tercers ens afecta el que és la producció, i en aquest cas els productors, però nosaltres en qui li hem de fer entendre és els governs que tenim propers aquí, en teoria propers. I, per exemple, dir l'europeu és el pitjor de tots tres. Vull dir, si hi ha costa la Generalitat de Catalunya i el govern central, lo d'Europa juguen a la Champions, per deixar-nos tirats. Per això fa 3 anys, quan teníem els tractors a la porta de Brussel·les a casa seva, von der Leyen va voler fer una mica de cas. Però 3 anys després continuem dient que la situació és crítica. És un problema estructural de costos? Evidentment. I aquí sí que l'Estat, tant a nivell d'hidrocarburs, energètic, fertilitzants i laborals, és qui ha de ficar la major quantitat de diners per a que això baixi baixi el cost de producció. Però, evidentment, la Generalitat tampoc pot sortir per la tangente, per l'esquerra ni per la dreta. El conseller, quan estàvem a Barcelona, va fer unes declaracions dient, escolta, buscarem tots els recursos possibles, vale? Però dels recursos possibles que vinguin d'Europa, que és el Fons de Reserva Europeu de Crisis Agroalimentàries, fins que arriben a la butxaca de nosaltres, estem parlant de que quasi bé pot passar 8 mesos. I el que estem dient nosaltres és que, escolti, els 60 cèntims que fa falta avui, 15 d'octubre, Santa Teresa, per tant, felicitats a totes les maites i totes les tres del país.
1: Ah, sí, mira, felicitats per molts anys. Diu que el filòleg que tenim aquí, el Bota...
2: Sí.
0: Diu que pels sants pel sant també s'ha de dir...
1: Jo sempre he dit felicitats, que no. Que per també s'ha de dir per molts anys, en pues català,
2: molts anys.
1: O per molts sants, treses, maites.
2: Per molts anys. Nosaltres el que diem és que aquests 60 cèntims, perquè estem parlant de cara al gasoil agrari, està entre euros 63, euros 67, aquests 60 cèntims de disposició en caràcter retroactiu des de l'1 de juliol, que és el que se li va plantejar al ministre d'Agricultura, al ministre d'Economia, al Carlos Cuerpo, fa 3 setmanes a Madrid, i que cada dia s'ha estat dient aquí, tant a la Generalitat, des d'aquí de Catalunya, com a l'Estat, han de ser ja, no d'aquí 6 mesos, perquè els nostres tancs, que són els que van entrar ahir per Barcelona, han de repostar cada dia.
1: A veure, aquest matí hem començat el programa destacant una dada que ahir ja vam posar aquí també damunt la taula. Des de l'any 2000, Catalunya ha perdut 17.000 pagesos. Sí, hi havia 17.000 autònoms i autònomes que es dedicaven a la pagesia, pagesos, ramaders, i han desaparegut en 26 anys. Això és un 45% del total, és a dir, pràcticament la meitat, Carola Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: Sí, ens omplim la boca del tema de la sobirania alimentària i el país que serà ric, que serà el que es pugui abastir. I estem fent desaparèixer la gent que ens donarà de menjar, perquè al final jo crec que s'ha de crear ja tant pel govern com per la societat de que si nosaltres no podem treballar i no podem fer el menjar, o que peres, pomes, la verdura, els animals, vull dir, les granges, vull dir, si nosaltres no podem viure i no ens podem sostenir, qui ens donarà de menjar? Ric serà el país que tingui aquests excedents d'aliments. Mm-hmm. Vull dir, perquè al final totes les guerres estan fetes, veiem que a Ucraïna els estan matant de gana i a Palestina també els estan matant de gana. I és aquest el poder que tenen aquestes grans països que estan fent un genocidi. I aquest és el problema. Vull dir, la sostenibilitat d'un país és que pugui tenir excedents de menjar pels seus habitants. I ara per ara estem desapareixent els que estem fent i produint el menjar.
1: Sí, sí. Després també ven el menjar de fora.
0: Clar, sí, aquesta és l'altra. Aquesta competència deslleial.
3: Bueno, això és el que parlem del tema del Mercosur. Com pot ser que deixem entrar tots aquests productes del Cono Sur que no tenen les mateixes obligacions que nosaltres?
1: Ah, aquí no et deixen sulfatar amb segons què, però després es permet que es vengui mongeta sí. feta no sé on, sulfatada amb aquest mateix producte o amb altres de probablement pitjors.
3: Jo crec que el que hauríem de fer les grans distribuïdores, igual que obligar el govern català amb el tema de la cadena alimentària, és explicar l'origen de cada producte. I nosaltres ens hauríem de tornar també una mica més patriòtics, perquè és necessari.
0: Sí, aquest, Carol, és un tema que aquí en parlem com si tothom hagués de saber de què va, sí. però és probable que hi hagi moltes persones que van a comprar al supermercat i ni tan sols es fixen en l'origen dels productes, també per desconeixement. Aleshores, expliqueu-nos una mica quins són aquests productes, poseu-nos exemples de productes que aquí segueixen una normativa i, en canvi, quan venen de fora, no, i els trobem al mercat cada dia.
2: Sóc el Pere. Tres productes fàcils. Mongeta.
0: Uh-huh. Mongeta tendra, eh?
2: A mongeta verda. Uh-huh. Se n'està produint molt al Marroc. La normativa de fitosanitaris al Marroc és diferent que aquí. Es porta cap aquí l'Estat. S'envase aquí.
3: I a l'etiqueta fica envasado.
2: I a l'etiqueta la gent no es fixa que està envasat aquí. I llavors el número de codi que té no és el número de codi europeu. Per tant, vol dir que està produït al Marroc, en les condicions sanitàries del Marroc, i després s'introduís aquí i se'n va aquí. Dos, una cosa que ha lograt el sector, que se'ls va avisar, tant a Europa com a Espanya, la carn del Brasil està amb uns nivells d'hormones que ni ells mateixos saben quin ratio té. Mm-hmm. Se'ns va portar la contrària el mes d'abril quan se va aprovar el famós decret.
3: Va entrar.
2: Quan està aquí la primera tongada de carn, se donen compte de que és cert, de que els ràtios de que porta aquesta carn, que està hormonada, que aquí fa 40 anys que està prohibida, són uns ràtios que aquí a Europa estan prohibits. Au, ara diuen que al setembre, i és veritat, des de començaments de setembre, ja no es pot produir, en aquest cas, portar carn hormonada des del Brasil. Uh-huh. És tan fàcil tindre que arribar al setembre quan abril estan ahí avisats? I un tercer producte, sobretot passa molt en les verdures, les tomates. Uh-huh. A Espanya en si, i Catalunya, som uns grans productors de tomates, però els costos de producció de la tomata d'aquí res tenen que veure amb les que es fan al Marroc. Al Marroc hi ha empreses espanyoles que produeixen tomates i que després les importen cap aquí. Com? Producció Marroc, envasat a Espanya. El que demanem nosaltres, és igual a Saja, que Unió de Pagesos, que els companys de Pagesos i Conill, és de que les produccions que es faiguin a tercers països, com a mínim, estiguin amb un cartell gran a tota la distribució. Uh-huh. És igual, perquè a vegades sempre ens fixem en les grans marques de cadenes de distribució. No, perdoni. Tots aquests supermercats de 24 hores que estan establerts, que ahir quan voltàvem amb els tractors aquí a Barcelona era cada porta, que jo tampoc entenc, se deu de vendre molt, però en altres no ens arriba a la butxaca, en aquest cas en la fruita. O sigui, hi ha d'haver cartells importants de que la gent entengui que això no està produït aquí a l'Estat.
1: Bé, tinc ganes també de sentir el Xavier Figuerola d'Analec i l'Aleix Foix de Verdú. Xavier, endavant.
4: No, respecte... Jo vull parlar respecte a lo que deu de l'envelliment de la població agrària, dels pagès, que és una... No sé si vau comentar el número de pagesos que havia perdut Catalunya els darrers 20 anys.
1: Sí. 17.000 des del 2000.
0: 17.000. Un 45% del total.
4: Uh-huh. Que jo tinc 53 anys, faré ara, i em considero jove. O sigui, és aquest, la tristesa és aquesta. Jo quan me'n vaig als puestos a descarregar el meu raïm, a descarregar les olives o a descarregar el que sigui, em considero jove perquè els companys que veig estan ja tots amb edat o de jubilació o jubilats o que plegaran en 4 dies. O sigui, no hi ha relleu, uh-huh. La població està molt envellida, i o es dona alguna facilitat per tirar endavant o és impossible de continuar amb aquestes crisis de posta que venen tard, aquest augment dels costos de producció, la minva dels preus que percebem nosaltres, és que es fa totalment inviable continuar com a pagesos. I pràcticament jo em sento que els que quedem avui en dia ja som els que som pagesos de vocació i de sentiment, perquè quan es diu que es treballa pèrdua és que és així. O sigui, moltes coses, moltes explotacions es mantenen quasi per sentiment, perquè són bastant inviables econòmicament.
1: Ja. Àlex Foix, des de Verdú, endavant.
5: Sí, completament d'acord amb el que han dit els companys. Jo volia ficar un exemple per tots els oients del que jo vaig viure ahir a Barcelona i del que em vaig trobar, perquè s'entengui una mica el que patim els pagesos i com ens trobem. Vam anar a dinar a un local i vam demanar... Nosaltres amb el Xavier som viticultors, amb ecològic, d'aquí de la zona. I vam demanar un vi, em deia, a Catalunya, amb un preu de 21 euros. El raïm d'aquest vi es va pagar, era un vi del 2025, es va pagar entre 40 i 50 cèntims. Per tant, a nosaltres ens toca una part minúscula del pastís d'aquests 21 euros.
1: Nosaltres, molt minúscula, Àlex, molt minúscula.
5: Molt minúscula. Llavors, esclar, nosaltres ens és molt difícil mantindre les explotacions amb aquest 2,5% que té el valor d'aquesta ampolla.
0: Sí, aquest precisament, Àlex, aquest és un tema que hem comentat diverses vegades en aquest programa, quan hem parlat amb pagesos, de què queda als pagesos del preu final d'aquest producte, perquè moltes vegades, no, comentàvem, no ho sé, amb les oliveres, si no hi ha prou oli, què passarà? Pujarà els preus? I alguns pagesos ens heu dit, depèn, si el volen pujar, la pujaran, i si no, no, perquè a dia d'avui, moltes vegades...
4: No, el preu de l'oli va cap avall disparat, o sigui... En un any on, uh-huh, on s'ha caracteritzat per la sequera, a part de que ara ha plogut al final de l'octubre, a part de Catalunya, aquí a Lleida seguim amb sequera, però la resta d'Espanya aquesta sequera ha estat igual, amb aquestes temperatures extraordinàries que hi ha hagut a tota Espanya, i el percentatge de regadiu és molt petit. O sigui, uh-huh, la major part de l'olivera espanyola, que Espanya és el màxim productor mundial d'oli, ha passat sequera, la producció serà petita i, en canvi, el preu de l'oli s'està desplomant dia rere dia. I per què? Pues, suposo perquè les envasadores, amb aquests tractats de Mercosur, ja tenen convenis amb importació, amb oli de Tunísia, amb oli de Marroc, uh-huh, amb oli que sigui, i, evidentment, és impossible continuar conreant oliveres al secar, oliveres tradicionals, aquestes oliveres centenàries que formen part del nostre paisatge, amb marges i tot això, amb uns preus que l'oli a l'engròs ara passa poc de 3 euros el litre. Vull dir, es fa totalment inviable. I és això, un any on la producció a Espanya jo crec que serà molt, molt menor de la que s'està pronosticant, els preus ja van a la baixa molt abans de que es comenci a collir.
1: Ja. Escolta'm, Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, ara sentíem el Xavier que ens deia només quedarem els pagesos i ramaders que tenim vocació i sentiment aquí.
3: Sí, sí, li dona tota la raó, eh?
1: I què s'ha de fer aquí? Què s'ha de fer?
3: Bueno, doncs incentivar, dignificar una mica el que és el tema de la pagesia. Dignificar...
1: Sí, però posem exemples concrets, bueno, a dir, què són les tres primeres coses que haurien de tirar endavant, com més aviat millor.
3: Ajuts fiscals perquè nosaltres puguem continuar treballant, ajuts fiscals perquè els joves pagesos que es vulguin incorporar tinguin totes classes de facilitats per poder-se incorporar, eh? Després, rebaixar una mica, ajudar amb el tema dels costos, com hem parlat del gasoil, i amb el tema dels laborals. Ara ve la vaga general amb el tema dels sous. Nosaltres aquí a Lleida paguem segons conveni. Tenim una lluita constant amb una entitat que ens fa baixar la imatge de la pagesia, i nosaltres l'únic que fem és treballar juntament, familiarment, amb tota la gent que ve a treballar en les nostres explotacions. Mm. Vull dir, jo aquest estiu he tingut el meu fill treballant i ha treballat amb 6 persones que han vingut a treballar amb el seu sou, els hem allotjat, han sigut com una espècie de família. Vull dir, tota aquesta imatge de que els pagesos explotem i tot això ha d'anar canviant, perquè no és la realitat que estem vivint aquí a Lleida.
1: Yeah. Ja. Ai, senyor. Escolta, Àlex Foix, com anem amb la plaga de conills? Quants anys fa que s'arrossega això?
3: Ara ja li toques el tema bo.
5: La plaga ja... Sí, la plaga, doncs, portem gairebé 5 anys amb el tema de la plaga de conills. Sí que és veritat que el departament, doncs, aquest estiu ens ha ficat uns equips especialitzats fent batudes a les nits i funcionen, però estem lluny de solucionar el problema com voldríem. Sí que s'han fet moltes captures i pensem que si segueixen treballant i podem tindre una temporada d'hivern, tardor-hivern, una mica més tranquil·la, amb les batudes que facin el departament i els caçadors i els pagesos, però ho tenim complicat. Yeah. És un cost afegit que tenim les explotacions, el tema de la fauna salvatge, és, yeah, un tema, és un cost afegit que tenim tots, que ens comporta moltes hores, molts diners, i que hem dit tota l'estona, no? Per a la gent jove no és atractiu incorporar-se en aquest moment. Treballar durant el dia i haver d'anar a caçar durant la nit en aquestes zones, doncs, que tenim problema de conill o zones que tenen problema de senglars, no és atractiu per ningú jove incorporar-se en aquest moment. Per tant, necessitem ajuda de molts costats i de diferents maneres.
1: Sí, senyor.
5: Ara hem de començar una campanya de sembra amb uns costos elevadíssims, amb uns preus globals, de mercats globals, que no sabem el mes de juny, quan hi haurà la sega, quins preus es vendrà el cereal, i la plaga de conills pel mig. Per tant, és com, ja, anar a jugar una mica a la ruleta russa, la, això de sembrar...
1: La plaga de conills, tot i que pot anar una mica a la baixa, però amenaça la sembra del cereal aquesta tardor?
5: Bueno, dependrà de les pluges. Si hi ha pluges i els cereals, doncs, arrenquen amb força i durant l'hivern creixen, doncs els danys poden ser menors si continuem amb les batudes, però no ho tenim clar del tot. Hem de, ja, seguir treballant-hi.
1: Ja. Escolteu, moltíssimes gràcies a tots. És que són pràcticament les 12, però hi tornarem un altre dia, perquè és un tema que...
0: Sí, és que no acabaríem mai.
1: No acabaríem mai.
3: Tindríem hores i hores de conversa.
1: Hi ha tants temes aquí. Sí. Pere Roquer, president de Saja Catalunya, Carol Aixut, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Àlex Foix, Xavier Figuerola, un milió de gràcies i ja sabeu...
4: Salut i que plogui!
1: El matí de Ràdio 4 sempre al vostre costat, pel que vulgueu i quan vulgueu ja sabeu on som i espero que ens escolteu cada dia. Roquer, com ho dius tu? És el programa dels pagesos de Catalunya, aquest.
2: La ràdio de la pagesia catalana.
1: Va, senyors, ara tornem, les notícies.
2: Adéu.
0: Xavi, una cosa. Són les 12.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El rei Felip VI presideix a aquesta hora la reunió del patronat del Reial Monestir Santa Maria de Poblet, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa, entre d'altres presidents autonòmics. L'objectiu d'aquest òrgan, que no es reuneix des del 2011, és treballar per la conservació i la restauració del monestir. Anem fins allà, Lorena Enns, amb l'assistència tècnica d'en Carles López. Bon dia.
7: Bon dia. Sí, és la primera trobada del patronat des de fa més de 15 anys i la primera presidida pel rei des de fa 26 aquí, al monestir de Poblet. Ho fa acompanyat de Salvador Illa, també del president de l'Aragó, Jorge Azcón, el de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, i la de les Illes Balears, Marga Proens. No ha transcendit quins temes es tractaran en aquesta trobada, però previsiblement seguirà la línia de les darreres reunions del patronat, impulsar projectes de restauració i coordinar les actuacions de les administracions implicades. Escoltem les primeres paraules del rei Felip VI, a l'inici de la trobada.
8: Con el patrimonio como pretexto, con la cultura como punto de partida, os animo a que como patronato deis continuidad a todo ese entramado de relaciones e intereses comunes que fue en su día el núcleo de este monasterio.
7: El president Illa, de la seva banda, ha proposat crear el Fòrum Poblet perquè aquestes trobades tinguin una continuïtat sostinguda en el temps.
0: El líder del Partit Popular i candidat a la presidència del govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha avançat des de Brussel·les que, si guanya les eleccions, impulsarà una investigació sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta.
9: Vamos a promover una investigación, si tenemos el honor de llegar al gobierno, una investigación donde estudiemos todas y cada una de las cuestiones que han ocurrido, incluida la presencia de la fragata y de las patrulleras marroquíes en aguas españolas, y daremos cuenta a la comisión del contenido de esa investigación.
0: El Poblar també ha assegurat que les pensions són innegociables i que s'actualitzaran en funció de l'IPC. Una afirmació contundent que arriba després de les declaracions de la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, qui va assegurar que el sistema, tal com està actualment, acabarà col·lapsant. I anem ara als tribunals. L'Audiència de Barcelona deixa vist per sentència el judici a l'exresponsable de Medi Ambient, Emili Dragone, per presumptament avalar la llicència de la cimentera de Montcada i Reixac, al·ludint als estudis ambientals pertinents. L'acusat ha negat irregularitats, mentre la Fiscalia l'acusa d'un delicte de prevaricació ambiental. Núria Alcalà.
6: Sí, en la sessió d'avui, Emili Dragone s'ha desmarcat tant de les autoritzacions com del seguiment ambiental de la cimentera de Montcada i ha assegurat que això li corresponia als tècnics del departament. Manté que ell només signava els seus acords sobre els quals ha dit no intervenia. Nega així cap tracte de favor a l'empresa Lafarge Holcim, propietària de la planta.
10: Considera que arran de tots aquests procediments i totes aquestes vicissituds que hi ha hagut a Lafarge, se li ha donat un tracte de favor per part de la Generalitat?
11: En absolut.
6: La Fiscalia manté que Dragone va avalar l'any 2015 la llicència a la cimentera sense demanar un nou estudi d'impacte ambiental que substituís l'anterior de l'any 2008, que no s'adequava a la legislació del moment. Demana per ell 2 anys de presó per un delicte contra els recursos naturals i prevaricació ambiental.
0: Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir de dissabte al migdia a bona part de Catalunya, especialment al prelitoral i litoral central. Un nou episodi que arriba després dels aiguats de principis de mes que han deixat registres rècord a la ciutat de Barcelona. Entre el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre van caure 159 litres per metre quadrat en 24 hores, situant el dia 3 com un dels més plujosos de la sèrie històrica segons dades de l'Observatori Fabra. Alfons Puertas, meteoròleg de l'Observatori, en declaracions a Ràdio 4.
12: Els 159 litres de l'episodi entre el 3 i el 4 d'octubre, 159 litres en 24 hores, suposa el tercer registre més abundant de precipitació en 24 hores en aquest Observatori Fabra des de l'any 1914.
0: A més, assenyala que cap d'aquests episodis recents ha estat un temporal de llevant típic de la tardor, sinó tempestes amb trets tropicals com a conseqüència del canvi climàtic. I això és tot de moment. Tornem a més notícies quan sigui la una.
13: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart d'una, ara mateix. Alfred Picó, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia, molt bé.
0: Moltes gràcies, eh?
1: Molt content d'estar aquí, a Ràdio 4. Quan vinc és com casa meva.
0: Sí, senyor. Sí, és que som una mica com de la família.
1: Sí,
0: jo,
1: ja. Sí,
0: final,
1: sí.
0: Tenim l'Alfred Rodríguez Picó, a l'altre Picó pel mig.
2: Veritat, sí, sí.
1: Clar, és que la gent ens confon,
0: sí,
1: i tothom pregunta, què sou familiars? Doncs sí, sí.
0: Som cosins germans, però
1: cosins,
0: com...
1: Perquè va ser una tradició posar Alfred. El meu pare es deia Alfred i el meu avi, Alfred. Amb la qual cosa, doncs mira...
0: Que Picó, Picó ve del País Valencià.
1: Picó ve del... L'avi era d'Alcoi.
0: D'Alcoi, tant... m'ho va dir l'Alfred. L'altre Alfred.
1: L'altre Alfred, eh? Sí, sí, sí, sí.
0: El meu Alfred, diguéssim.
1: Clar, i ella, el meu cosí, molta gent li diu el Picó, no?
0: Sí, clar, és el
1: Perquè
0: Picó.
1: Perquè el Rodríguez, doncs, bueno, no, potser...
0: El Rodríguez no de queda... Sant Sebastià...
1: Hi ha molt Rodríguez, no?
0: Ve del País Basc, el pare de l'Alfred.
1: Sí, senyor. Sí. Era de Donosti, de Sant Sebastià.
0: Sí, senyor.
1: I, bueno, mira, tenim molt bona... Som cosins, però...
0: Cosins germans, però com germans.
1: Sí.
0: M'ho va dir l'Alfred l'altre dia.
1: Tota la vida hem tingut una gran afinitat, hem compartit moltes coses, sí, sí.
0: Periodista, professor de comunicació... De fet, a veure, sou excel·lents comunicadors, però ho porteu una mica a la sang. Aquest matí li deia. Dic que els Picó... Això sí. Ho porteu a la sang, a
1: sí.
0: L'ADN, ja.
1: Jo crec
0: que sí. Comuniqueu
1: que...
0: com els àngels. Arribeu com
1: bons,
0: ningú.
1: Som molt bons comunicadors. El meu cosí va marcar una època a TV3, després ha fet grans conferències.
0: I tant.
1: I jo també, que em dedico molt a fer classes, doncs sí, se'ns dona bé.
0: Sí.
1: Jo crec que connectem bé amb el públic, som gent preparada, però també som humils, no? I tenim empatia. No, no, no som gaire creguts.
0: Som normals.
1: Som normals.
0: Sí, sí o sí,
1: sí,
0: Alfred?
1: Sí, sí, sí.
0: Sou normals.
1: Molt normals.
0: Parleu normal. En sabeu, sí? Rigor... A tope, com ha de ser, però és que, a més, això, parlem com parlem a casa, una mica,
1: sí,
0: i és la manera d'arribar a la gent.
1: És veritat. Jo
0: sí.
1: Penso, almenys jo, quan faig un curs de comunicació, sempre penso que el més important és connectar amb el públic.
0: Totalment.
1: Escoltar-los, perquè de vegades tens alumnes que saben més que jo. No? Tens alumnes de 30 anys que estan molt preparats. Doncs has de saber escoltar, valorar... No sé, has de ser molt humil, no?
0: Sí, senyor. Sí, senyor. I tots podem aprendre de tots en aquesta vida.
1: I
0: només
1: tant.
0: Faltaria.
1: Això és importantíssim.
0: Dels
1: no?
0: alumnes, també i sobretot, per exemple, de la gent gran. Jo n'he après molt parlant amb gent gran del meu poble. Autèntics pous de ciència.
1: Sí, i per desgràcia la gent gran...
0: Se'n va.
1: Sí, i no està molt valorada, no? Sembla...
0: Doncs
1: som
0: no
1: un
0: entenc.
1: País que no... La gent gran sembla de segona divisió, no?
0: Doncs no.
1: I és una caca.
0: Són els millors
1: és
0: i els que
1: caca.
0: Més en saben.
1: Sí,
0: sí.
1: Sí
0: o sí? És
1: sí,
0: que
1: sí,
0: no
1: sí.
0: Ho entenc, això. És a dir, fent cafès allà al bar, durant hores. La quantitat de coses que he arribat a aprendre, gràcies a la gent gran. I espero aprendre'n moltes més, encara.
2: Que nosaltres en aquest sí. programa els hi donem molta importància, eh? I és veritat que la gent sàvia, habitualment, és la gent més humil. Els grans savis són els més humils.
0: Acabes de publicar el llibre Guia de la comunicació caòtica, un recull de tècniques i exercicis per posar en pràctica el caos escrit i parlat. M'ha dit el Fred que és espectacular. Diu que dius coses...
1: M'he tornat una mica boig. Xavi, m'he passat a l'altre costat, no? Al cantó fosc. Perquè, clar, jo porto molts anys i continuo fent cursos de comunicació, com comunicar bé, com parlar bé, com escriure bé, no? Tot com fer-ho bé. I vaig pensar, i si ho faig tot al revés i faig un llibre per comunicar malament, per alterar els nervis de la parella, de la família, dels amics, dels clients... En el fons és un llibre molt còmic, però clar, si tu llegeixes el llibre, està molt basat en fets reals, perquè jo crec que, malauradament, la comunicació avui en dia és bastant caòtica, en general.
2: Ho fem malament,
0: sí,
2: ho fem malament.
1: Sí, molt malament, molt malament. Sí, no, mira, no contestem els whatsapps, no contestem els correus electrònics, no? Passen unes coses, truques per demanar hora amb un metge i surt un contestador, premi 1, premi 2, premi 3, premi 4, premi 15, i després diu, les nostres línies estan ocupades, truqui més tard.
0: És un malson.
1: Estan passant, no? Quan hi ha incidències a l'estació de Sants, a l'aeroport, ningú informa. Vull dir, realment estem en una època de comunicació molt caòtica.
0: Doncs sí, total. Sembla estrany al segle XXI que es faci tan malament, tan malament.
1: Sí. I jo, doncs, aquests anys he anat apuntant coses que veia i m'ha sortit fàcil, aquesta guia de la comunicació caòtica, que és molt còmica, però real com la vida mateixa.
0: Has apuntat coses que has vist i que ara de seguida ens explicaràs. Jo n'he après i n'aprenc molt cada dia del teu cosí.
1: Sí.
0: De l'Alfred. Avui n'aprendré de tu, també. De l'altre Alfred, de l'altre Picó. De veritat, estic molt content que siguis aquí.
1: Molt,
0: Xavi. No t'ho pots imaginar.
1: I un dia ens convides els dos, que crec que no...
0: Amb l'Alfred, quan vulguis.
1: No hem estat mai junts en una entrevista i, mira, també pot donar molt de joc i parlem de quan érem petits.
0: Quan vulgueu.
1: Perquè... Canviàvem cromos. Ell em donava fotos dels cumulonimbus, que hi havia... I jo, que sóc del Barça, li donava fotos, cromos, doncs, del Reixac, del Corís, del Sotil... Era, bueno, són anècdotes molt divertides.
0: Que
1: bo, escolta,
0: vine el dia que vulguis. L'Alfred ve cada dijous. Vull dir que aquest programa és casa teva.
1: Doncs un dijous vindrem.
0: Quan vulguis,
1: sí.
0: Quan tu vulguis...
1: Gràcies, Xavi.
0: La il·lusió que em farà tenir-vos aquí a tots dos, imagina't. Ja m'il·lusiono, m'emociono amb un dels dos, ja els dos junts. Això és insuperable, ja. Jordi, estem molt ben acompanyats. Hi ha molta altra gent en aquest estudi avui.
2: Doncs mira, estem acompanyats del Josué Dávila, que és el xef del restaurant Finca Nebot.
0: Hola, Josué.
3: Sí. Hola, què tal?
0: Com estàs?
3: Muy bien.
0: Sí? Perfecte.
2: També estem molt ben acompanyats del Marcel Pons, xef del restaurant L'Incorrecte. Incorrecte. És correcte això que acabo de dir?
4: Sí, més o menys.
2: Molt bé.
0: Xef de L'Incorrecte. Hola, Marcel, què dius?
4: Hola, benvinguts.
0: Com va això?
2: I de la Francesca Baixas, de xef del restaurant Franca. Que no França, eh? Franca, no. Eh?
0: Franca. Molt bé, com estàs?
5: Molt bé.
0: Com t'he de dir? Fran? Francesca?
5: Fran.
0: Fran. Sí. Perfecte, molt bé. Què dieu, que ens expliqueu? Va de formatges, això?
5: Va de formatges.
0: Explica,
5: ens
0: Fran.
5: Ens han liat. Bueno, res, doncs estem participant en un concurs de formatges, bueno, de formatges, d'un formatge molt particular, que és el Tête de Moine. I doncs tots hem de fer una recepta on el protagonista és aquest formatge. I...
0: Formatge suís, eh?
5: Formatge suís.
0: Aquest que es presenta en forma de... com si fossin petites flors.
5: Sí, exacte. És l'únic, de fet, que es presenta així. I la condició que hem de complir tots és que s'ha d'utilitzar en forma de flor.
0: Ja. Hi participeu 13 restaurants barcelonins, que heu de demostrar que amb un bon formatge es poden fer plats sorprenents. Sí?
3: Mm-hmm.
0: Què dius tu? ¿Qué ens expliques?
3: Bueno, en Finca hemos hecho un cremoso de polenta con el queso integrado, un fricandó de setas y unos higos macerados en vino rancio.
0: Carai, nen, ens faràs sí. Entre gana, eh? Se'm fa la boca aigua ja. Marcel, i tu?
6: Pues nosaltres a Incorrecte hem fet un plat que li diem cep de moi, ¿vale? Hem fet una així jugant una mica de manera correcta o incorrecta, hem fet una royal de bolets, llavors després amb ceps, hem fet el cep bracejat clàssic, laminat amb cru.
0: Buah.
6: I després una criofiltració, que se li diu, que és com, seria com un consomé, un caldo, ¿vale? De ceps també. Ah. Llavors acabem amb la flor del Tête de Moine. Que
0: brutal, això, eh?
6: Bueno, de tardor, per almenys a casa.
0: Sí,
6: per
0: home,
6: això
0: que sí.
6: Hem dit cep de Moine, per això.
0: I tant.
6: Reixem Catalunya i Suïssa.
0: Fran.
5: Què hem fet nosaltres? Doncs nosaltres ens centrem en aquest gir que fa el formatge, amb la girol. Llavors, tota la recepta gira al voltant del gest, no? Llavors, busquem un gest que es fa molt aquí a casa, que és amb el morter, no? Dones voltes també més o menys de la mateixa manera. Llavors, fem una picada de morter, després un arròs que anem barrejant també amb el mateix gest, i es crea com una salsa entre la picada i l'arròs, com un arròs amb oli, diguéssim, que acompanya simplement les flors de formatge. És un plat com molt senzill que enalça els sabors del formatge.
0: Excel·lent tot, eh? El que acabem de sentir aquí al matí a Ràdio 4. Com excel·lent és el que regalem avui a l'oient que endevini el so del dia, Jordi Vila.
2: Sí, el que regalem avui és que pugui estar a la final que es farà, doncs això, al restaurant Finca Nebot per assaborir els plats que arribin a la final, que seran 6 restaurants, 6 plats. I participen 13, 6 arribaran a la final. I ens han de trucar al 900-454-455 i han d'endevinar el so del dia que avui, mira...
0: És aquest, sentim-lo, va. On vas d'ocells, Alfred?
1: Uf, no és fàcil, eh?
0: És habitual, eh?
2: Hem donat ja dues pistes, eh? Hem donat dues pistes abans, eh?
1: Ah, jo no... Quines pistes heu donat?
2: Les recordem?
0: Però sí, ho ha d'endevinar l'oient, que ningú ho digui, eh?
2: No,
0: sabeu,
2: no, però ja ens diuen que no, eh? La
0: Silva
2: García del Pozo diu que no.
0: Fins aquí les
2: pistes. No podem donar més pistes.
0: De seguida ho aclarirem, perquè d'aquí a poca estona sentirem els oients en directe, 900-454-455. Alfred Picó, dius que en general es fa fatal, això de comunicar, que comuniquem malament, es comunica malament en general, aquest segle XXI, és tot plegat molt caòtic, eh?
1: Sí.
0: Sí. D'aquí la guia de la comunicació caòtica.
1: Mira, per exemple, jo en els meus cursos explico un àudio de WhatsApp hauria de durar...
0: Deixa'm el, que és molt bonic aquest llibre.
1: Sí, sí, oh, tant, mira.
0: Mira, guia de la comunicació, que n'hi ha que ens veuen, per streaming, guia de la comunicació caòtica amb l'Alfred Picó, ara aquí.
1: El que
0: es
1: guai.
0: Van activant les càmeres. Mira, mira, mira, mireu, oients, és aquest.
1: La portada va costar molt, però al final ha quedat molt bé.
0: M'agrada molt.
1: Perquè és això, una tatxadura, no? Perquè de vegades quan ens comuniquem ho fem malament. Comentava Xavi els àudios de WhatsApp. Tu envies àudios de WhatsApp?
0: Sí.
1: Quan duren? Quina durada tenen?
0: Intento fer-los curts.
1: Perfecte. Això seria un bon comunicador. Màxim un minut i mig. Clar, jo reivindic...
2: M'han arribat WhatsApps de 10, 12 minuts.
1: 10? Mira.
0: Sí, jo quan em veig un de 2 minuts i 20 segons, ja em fa mandra.
1: Ja i poses la velocitat?
0: I poso la velocitat.
5: Doncs, jo no els escolto.
2: Jo els escolto quan tinc temps, que habitualment és a la nit. A la nit, abans d'anar a dormir,
0: sí, però...
2: me'ls escolto i reflexiono i aleshores no tens... responc amb un àudio de 10 minuts més. Doncs... No, ho dic tal qual. Depèn del tipus de
0: jo,
2: WhatsApp,
0: El Jordi és un excel·lent professional i n'estic aprenent molt d'ell, però sempre el consell que jo li dono a ell és més breu, Jordi, el gra. Sí o sí, Jordi?
2: Sí, el que passa que de vegades els WhatsApps aquests que t'expliquen coses tan...
0: No, però per la ràdio també. És a dir, la pregunta directa, pam.
2: Sí,
0: està.
2: Jo estic...
0: El titular, pam.
2: Estic explicant del WhatsApp, personal. Si t'expliquen coses molt...
0: Els WhatsApps, si fas WhatsApps de 10 minuts, vas fatal, nen.
2: Sí, però si t'expliquen coses molt personals, que tenen molt recorregut... Clar, jo entenc que has de...
0: Una trucada.
2: Sí, però de vegades la gent, no? Les trucades, dius, ara trucaré i serà un mal moment. Doncs, bueno, m'estic aquí obrint en canal, i li faig una resposta a l'alçada del WhatsApp que m'ha arribat.
1: Clar.
2: Entenc que ho faig malament,
0: Fred.
1: Jo feia, quan l'altre dia vaig presentar el llibre, dic, hem de fer àudios de 12 minuts. Jo ho exagero molt. Àudios... I clar, la gent em diu, no, si jo rebo àudios de 12 minuts. Totes les bromes que surten al llibre passen a la vida real. I per cert, si tu envies un àudio de 12 minuts, hi ha una notícia, perquè pot ser que hi hagi una notícia important. La notícia important s'hauria de posar al principi.
2: D'acord.
1: D'acord, doncs no. Jo reivindico que es posi al final perquè ningú la pugui... És a dir, quan tu veus 12 minuts, escoltes el primer minut i després ja tanques el mòbil.
0: Clar que sí.
1: I la notícia, que està al final, per exemple, que s'ha mort la tieta Conxita, aquesta persona no arriba a escoltar la notícia.
2: Potser, Xavi, els hi podem preguntar als restauradors que ens acompanyen.
1: Sí, i aquí, tant.
2: Els WhatsApps de quin tamany els fan, de quina durada els feu.
5: Jo els àudios llargs no els escolto directament. He descobert... No, perquè realment he descobert que si no els escolto, igualment m'entero del que està passant. Com que la gent fa un mix entre àudios i missatges, llavors llegint els missatges i ja està. I si era tan important, truca. És que em semblen molt egoistes els àudios aquests tan llargs.
2: I si no l'escoltes, no et quedes amb allò de...
5: No.
2: I què em dirà?
5: No.
1: Ah, que fort, això. Això ho posaré a la segona part del llibre.
6: Pues jo, en el meu cas, els escolto, però no els hi faig ni cas. Perquè, clar, amb el TDAH, pues, al final, clar, si són 10 minuts, al tercer ja m'he perdut amb el dèficit d'atenció, llavors ja no. Llavors el fico en velocitat 2 i cap endavant. I no m'entero si la Conxita ha mort o no.
5: Els restauradors som gent amb molt poc temps.
2: D'acord.
5: Llavors no hi ha temps d'escoltar àudios.
2: I mentre estàs cuinant no pots escoltar? No.
6: Com a molt els poses, Com a molt els poses allà sobre el mòbil i vas agafant coses i això, i els escoltes, i si hi ha alguna cosa important, després dius, hòstia, no m'he enterat de res.
2: I el de Josué?
3: Yo normalmente no envío muchos audios, pero sí que me gusta que me envíen y mientras trabajo lo que sea, lo voy escuchando.
0: Molt bé. Les lleis universals del caos comunicatiu. Veig, per exemple, aquí la pàgina 10
1: llibre. Està, hi ha una introducció important,
0: Sí. Ha contestat tard qualsevol missatge. Qui espera, desespera. Abans de contestar un correu o un missatge de WhatsApp, esperarem una setmana com a mínim. Per què hem de contestar els missatges amb rapidesa si és més cruel esperar unes quantes setmanes?
1: Sí, clar. És que jo faig broma, però funciona així. Els correus electrònics, per exemple, ja ningú contesta. Oi que és un fenomen...
0: Però encara hi ha algú, pocs, que funcionen amb correu electrònic. Jo no ho entenc, perquè jo no estic pendent tot el dia del correu. Del WhatsApp, sí.
1: Tu, Xavi, si rebs un correu amb una proposta... feina, del que sigui. Tu contestes, Xavi, o poses rebut, o allà queda el correu?
0: Contesto molt més els whatsapps i més ràpid. Els correus, alguns realment no els contesto. A mi no m'agrada el tema correu.
1: Però clar, professionalment, no? Professionalment envies molts correus.
0: Sí.
1: Que de vegades un whatsapp queda una mica
5: més... Sí, el correu és més seriós, no?
1: Sí. I clar, quan fas alguna proposta, estàs esperant ai.
6: Però ningú et contesta.
1: Ningú contesta.
6: Ningú contesta.
1: I al cap d'un mes tornes a escriure dient fa un mes vaig escriure un correu que l'ha pogut llegir vostè, no? És tot bastant, clar, al final altera. Per mi la comunicació caòtica és la que altera els nervis, no?
0: Bé, escolta, i quantes paraules hauria de tenir un correu electrònic per anar bé, Alfred? Perquè clar, quan fots aquells missals,
1: sí,
0: allò dius allò i em marejo, i jo dic, escolta, saps què? Llegeixo un parell de frases, no m'interessa, ja està.
1: A veure, la comunicació bona, i després dic la caòtica, la comunicació bona, quan enviem un correu electrònic, la cosa important ha d'anar al principi, no?
0: Sí, senyor.
1: Hola, em plau convidar-te a una reunió que farem aquest divendres. Això és la notícia. Després et pots enrotllar com ha anat el Nadal, com ha anat l'estiu, com està la teva filla, no? No, per tant, la comunicació caòtica és la cosa important, posar-la al final, perquè ja ningú ho llegeixi. Perquè tu comences a mirar el correu, dius, bueno, són tonteries, i ja no arribes al final, que està la notícia, eh? Aquí tenim gent jove, Xavi, jo els hi voldria fer una pregunta.
0: Endavant, endavant, Alfred.
1: Quina foto de perfil teniu al WhatsApp? Teniu la vostra foto, una foto anònima...
6: Jo, una amb un gos.
1: Amb un gos?
6: Amb un gos, que era el meu gos, ja no està, però encara el segueixo. Crec que és l'única foto que tinc d'ell encara.
1: Tu i el gos o el gos sol?
6: Jo i el gos,
1: molt bé,
6: els dos.
1: Mira.
6: I una altra cosa, és més fàcil que et contestin per Instagram que per correu, crec.
1: Sí. Sí, ara s'ha posat molt de moda, doncs sí. Clar, sí, sí. I vosaltres, quina foto? Teniu la vostra?
5: Jo una meva de fa masses anys, potser ja. M'hauria d'anar acceptant.
3: Això... Jo una con mi pareja.
1: Con tu pareja. Sí. Això està bé, això seria la comunicació més o menys normal, no?
0: Què hi tens tu? Quina foto tens tu?
1: Pues jo, mira, ara tinc una foto meva ensenyant el llibre.
2: Ah, bueno, sí. Molt corporatiu,
1: no? Molt corporatiu,
0: no? Ah, exacte, aquí et veig, Alfred.
1: Però hi ha molta gent que té... Mira, perfecte, no?
0: Ets simpàtic.
2: És veritat, la foto és molt simpàtica, aquesta foto.
0: A banda d'excel·lent comunicador, és que molt bé, eh?
1: Bueno.
0: Ja arriba, ja entra aquesta foto, sí o no?
1: Però hi ha...
0: És molt bo.
6: Està molt guapo.
0: És un crac.
1: Hi ha gent que la foto de perfil té un cactus, té una finestra, té una muntanya, no? I això és caòtic, a mi m'agrada, eh? I tinc una amiga que se li va morir el gat. Que va posar la foto del gat...
6: Mort.
1: I ha passat 3 anys i encara té la foto de perfil del gat difunt. Clar, quan xatejo amb ella, també em fa una mica d'angúnia veure el gat mort, no? Per tant, la comunicació caòtica seria... Posa les fotos més rares, no? Que has de despistar, eh?
0: Sí,
1: has de
0: despistar. Totalment, que dius això. Quin sentit té això? Què és això, no?
1: Claro.
0: Què és això? No sé, parla bé, escriure bé, comunicar bé.
1: Clar, jo he fet molts cursos d'oratòria.
0: Sí.
1: De fet, tinc un llibre, que és el mètode Picó per parlar en públic.
0: El mètode Picó?
1: Per parlar en públic.
0: El compraré, aquest.
1: Sí, aquest està molt bé, perquè són 4 idees per parlar molt bé en públic. Clar, ara aquí he disfrutat i aquí explico com parlar malament. Oh! M'ho he passat pipa. Però són coses que jo he vist. Són coses... No?
0: Quines coses has vist, per exemple?
1: Per exemple, el primer minut. El primer minut, quan parles en públic, és molt important. Has d'anar una mica per feina. Hola, bona tarda, sóc l'Alfred Picó, aquí comencem la meva xerrada. No, però clar, jo veig por ahí. Hola, què tal? Com estan vostès? Què content estic? Sí. Ui, avui fa fred, eh? Sí. El primer minut, etern, no dius res. La gent està una mica nerviosa en el primer minut i de vegades el primer minut és insuportable. Sí, insuportable, sí. No?
0: Has de fer una cosa directa, impactant,
1: sí.
0: I enganxar, captar l'atenció de...
1: Si tens pantalla, poso una foto, no? Projecto un petit vídeo. Hi ha moltes tècniques xules, però jo quan vaig a una presentació d'un llibre o veig que el primer minut, que no dura un minut, que dura 3...
2: Per tant, el que no hauríem de fer mai per no perdre el públic, què hauria de ser?
1: Anar per feina, sí. Explicar ràpidament per què estàs i el que diràs.
0: I no vendre fum,
1: i
0: no?
1: Si,
0: parlar
1: si...
0: per no dir res és el pitjor que es
1: el
0: pot
1: pitjor.
0: Fer en aquesta vida.
1: I a mi m'agrada molt, si tinc una pantalla, començar projectant una foto. Hola, bona tarda, ara us projectaré una foto i ho comentem. un bon inici, projectes la foto, no? Vosaltres un plat de cuina, no? És una molt bona manera d'arrencar i el públic es queda hipnotitzat amb la foto. Però això seria comunicar bé, eh? Ara reivindiquem la comunicació caòtica.
0: Bé, ets molt bo, eh? El caos en les relacions humanes, estic fullejant el llibre aquí en directe, jo, ja saps com soc.
2: Sí, sí, sí, Xavi, no, i a més, és un llibre que és primet i convida, eh? Convida
0: a llegir-lo.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: És fàcil de llegir, tot molt entenedor. Crear el caos amb la teva parella. Sí?
1: Sí.
0: Encara que la vostra relació sentimental funcioni a la perfecció, sempre és convenient deixar anar frases malignes per crear una mica de caos i trencar la monotonia. Us presentem les frases més assassines.
1: Oh, hi ha una que m'encanta, no sé si algú l'ha viscut. Quan tu rets, ara aquí tenim un mòbil, i la teva parella, bon dia, hem de parlar.
0: Hem de parlar, ui. Quan et diuen això...
1: Hòstia...
2: Ui.
1: Sí. I van passant les hores...
0: Hem de parlar.
1: I no hi ha més informació. I comences a prendre valerianes. I moltes vegades a la nit, quan quedes amb ella, o amb ell, és una ximpleria, sí. Alfred, que hem de canviar el microones, que està molt vell. O, no? Però clar, aquest hem de parlar ens ha creat una tensió tot el dia. Això està molt bé per posar nerviosa la parella.
0: Aquí n'hi ha un altre que... Vull conèixer gent nova. Clar, quan et diuen això, dius, molt bé. Moltes gràcies. Fins aquí les notícies. Alfred, que bo, que bo.
1: Són frases molt malignes.
0: M'agafes en una mala època. Aquesta també és una manera de... Oh. Ai, sí. No, em sonen, eh?
1: I quan has de
0: Les he patit algunes.
1: Xavi, i quan has de trencar la relació, sempre s'ha de dir, ho faig pel teu bé.
0: Bé, mira, Alfred Picó, no me'n puc estar. Aquest programa és així, improvisem. Ara he demanat al Xema Carrasco. Pots entrar al directe, Xema, sisplau? El Xema és un excel·lent comunicador. És un luxe treballar al seu costat, sempre li dic.
4: Gràcies,
0: Xema,
4: moltes gràcies.
0: És el que porta la pàgina web, el responsable, a temes xarxes socials... Instagram, que ho estem petant, ho esteu petant, Xema.
4: Ho estem, ho estem petant tots.
0: Tenim
4: tots,
0: un vídeo d'ahir que ha fet més de 300.000 visualitzacions. En primer lloc, com sempre et dic, gràcies per la feina, però és que el Xema sempre m'ho diu. Jo n'aprenc molt del Xema. Em diu, Xavi, els vídeos curts. No fotis un vídeo d'un reel aquí, no em pengis un reel aquí a Instagram que duri 4 minuts, perquè això... Sí? A partir de quin segon cau l'atenció de la gent? Normalment, que el segon 30, el Fred Picó...
1: Abans del segon 30. Sí.
0: Com que el Xema en sap moltíssim de tot això, per això també t'he convidat a que formis part del programa d'avui.
4: Gràcies. Això depèn de l'algoritme, i ara Instagram ha decidit, i a més t'ho diu, un vídeo de més de 3 minuts et diu explícitament, et surt un missatge, no l'ensenyarem a noves audiències.
0: Imagina't, sí,
4: ja Instagram et diu, no me metes aquí, eso vete a YouTube y me hacen los 8 horas si vols. I després, quan hi ha els gràfics d'atenció d'un vídeo, es veu perfectament els primers 10 segons com puja i després cau en picat, a menys que sigui, i de vegades cap al final la gent ho tira com endavant i cap al final ho torna a sentir.
0: Sí,
4: però al final és la immediatesa i si vols contingut de molt de temps, perfecte, però per arribar ràpid és molt millor... clips d'un minut, un minut i mig, això és ideal com a màxim. També 10 segons no val la pena, però no pots explicar res en 10 segons.
0: Mira, super recomanable, eh? Guia de la comunicació caòtica, de l'Alfred Picó, tècniques i exercicis per posar en pràctica el caos escrit i parlat, eh? Diu, visca els vídeos eterns i sense música, Picó.
1: Oh, clar, és el que deia el Xema, justament.
0: Clar. Aquí ho tenim.
1: Sí, de vegades, per exemple, un poble, una població, vol fer un vídeo promocional del seu poble, de la festa major, no? Clar, ha de ser un vídeo curtet, molt dinàmic, no?
4: Un videoclip. La mentalitat de videoclip.
1: Exacte. Perquè, clar, quan veus aquests vídeos llargs de 4 o 5 minuts, fins i tot amb un narrador, amb una veu en off, això és dels anys 80.
4: Del nodo gairebé.
1: Del nodo.
4: La vella villa al coll, no? Que et quedes així com dient. El que ens interessa, el que ens agrada, i això ho demostren, quin ha estat un dels problemes de YouTube, per exemple, els shorts, els vídeos curts, que es veuen milers de milions cada dia, però no poden ficar publicitat. I això a YouTube els afecta moltíssim perquè comencem a fer scrolls de vídeos curts d'un minut, 30 segons, i no hi ha possibilitat de monetitzar això. Ah. I això YouTube està mirant la manera de com fico publicitat en un vídeo de 15 segons, i no l'han trobat encara.
2: M'agradaria en aquest moment preguntar als restauradors que ens acompanyen com us promocioneu, no? Que utilitzeu aquests vídeos curts, com ho feu, Fran?
5: A mi és que em fa una mica de pànic tot això de que... O sigui, trobo que se'ns va fent petit el cervell a mesura que anem mirant vídeos d'aquests curts. O sigui, com que si l'atenció no pot aguantar més de 10 segons, és que estem fregits una mica.
2: Però utilitzeu l'Instagram, les xarxes?
5: Utilitzem per... l'Instagram. Nosaltres, al principi, quan vam obrir el restaurant, teníem com la idea de que mai hi hagués fotos de menjar, perquè ens feia gràcia com pensar que per poder-ho disfrutar havies de venir. I ara ja fiquem fotos de menjar, perquè ens hem adonat que... Era... O sigui, ens feia molta gràcia a nosaltres i ens semblava superbona idea, però al final has de... No sé.
2: I Marcel, del restaurant incorrecte.
6: Pues nosaltres una mica... Jo igual, és a dir, jo... Zero redes socials, pràcticament, en la meva vida personal, però en el restaurant és importantíssim, no? I el mateix, al final, jo vaig canviar, en el meu cas, estava cansat dels restaurants que feien fotos als plats, i sempre el mateix. Llavors he buscat una mica més el punt aquest d'humor, el punt de... Potser... no sé, li direm, jo què sé, redes socials caòtiques, no? Potser, o alguna així, però buscar una mica pues, com coses diferents. Al final que...
2: Com per exemple?
6: Que t'enganxi. Pues, per exemple, jo què sé, hem fet un plat que ara que és que fue primero el huevo o la gallina. Llavors farem ara un reel la setmana que ve que surt un huevo, l'altra gallina, o així una mica i tal, i tu vagis perdent així com una mica de pèndol, però fer-ho com diferent, tant de restaurant com si no fer-ho més... Més potser que fos una conta d'humor o algo així.
2: I el Josué, del restaurant Finca Nebot?
3: Bueno, nosotros creo que la red social que más movemos es Instagram y hacemos un mix entre fotos de platos que tenemos en carta y también hacemos vídeos, reels, donde más o menos explicamos...
2: ¿Cuán acostumbran a durar aquests reels?
3: Más o menos un minuto, máximo 30 segundos. I un poquito eso.
0: Alfred, sí.
1: Sí,
0: 30
1: sí.
0: segons, un minut, això ideal.
1: Claro, no? Sí. És que, com dèiem abans, la gent mira els primers 3 o 4 segons i moltes vegades ja se'n va al final.
0: Sí.
1: Per això, els primers segons són molt importants.
0: Totalment.
1: No? No pots començar... Hola, soc l'Alfred i avui estic aquí per presentar-vos un llibre...
0: Ja portes 20 paraules i encara no has dit res.
1: Has de començar... Vols que t'expliqui ara mateix un secret espectacular?
0: Sí, senyor.
1: No sé, no? Algo que...
0: El Xema va fent que sí amb el cap, Xema?
4: Absolutament. És que vivim en un món de l'atenció. No... Diuen que vivim en el món de les dades i jo sempre m'he discutit amb molta gent. Vivim en l'època de l'atenció. Qui guanya l'atenció, guanya la resta. Les dades... Tu em dones 10.000 mails per enviar una notícia. Si jo l'assumpte no el faig atractiu, no em serveix de res.
0: Ja. No, no, totalment. Escolta, quin...
1: això està molt bé perquè també surt en el llibre, no? Quan reps un correu i l'assumpte o l'afer posa informe.
0: Uf.
1: No, no, vull dir, no? Reunió, no? Vull dir, pots posar reunió divendres a les 12, no? Pots donar una... has de ser una miqueta més atractiu perquè hi ha assumptes que són tan avorrits, no?
4: Jo aquí, de fet, de vegades, aquí a la ràdio, que rebem centenars de mails al dia, de vegades hem rebut assumptes que diu informació sobre la convocatòria de rueda de premsa i se m'acaba la finestra de l'assumpte i no sé de què va.
0: I no saps de què va la rueda de premsa.
4: Davant el dubte jo la borro i si vols ja m'ho tornaràs a escriure.
0: Però com es pot fer tan malament el que dèiem abans al segle
4: XXI? És que a mi m'agrada molt aquest títol molt perquè fort, jo soc molt defensor del que està dient l'Alfred Picó d'una comunicació diferent perquè tots diem el mateix. Som uns avorridos i unos soseras. I saps el pitjor que hi ha? I ho dic aquí que hi ha tres persones que tenen negoci propi. El pitjor que hi ha és negocis petits, del que sigui, imitant com parlen negocis grans. Això és la mort en vida.
0: Sí, senyor.
4: Si tu muntes un negoci d'e-commerce i vols parlar com Amazon i tu vendes 1.000 euros al mes, no t'entendrà ningú. No imitem els grans, imitem a la competència. Què fa la competència a qui li puc robar? Fa això i li funciona? Imitem els petits, els de la nostra lliga, i inspirem-nos en els petits. Amazon no pot ser mai una inspiració. Una mega xarxa de restaurants no pot ser mai una inspiració per un restaurant petit. L'humor, a més, a mi em sembla... I si el to del restaurant és distès, a mi em sembla un encert total. I si és un restaurant seriós, mentre més carca i més faixa, millor. Tinc coherència, sisplau.
6: I també una cosa d'explicació dels cambrers, també. És a dir, jo sempre a la meva gent els dic, als cambrers els dic, ley de los 7 segundos, ley de TikTok. Dic, tenen explicació del plat de 7 segons, perquè quan comencem a explicar que si el plat té no sé què, dius, per si no me'n recordo com has dit el primer, saps? Llavors penso que és molt important també això. Vull dir, i estem com actualitzant tots una mica, saps?
0: Molt bé, el gra clar i català. Escolta, Alfred Picó, quins són els errors més habituals que cometen els polítics quan s'adrecen a la ciutadania? Perquè la classe política, els ciutadans cada cop estan més allunyats dels polítics en general.
1: Jo penso que és que no concreten.
0: No diuen res. Moltes vegades parlen i no diuen
1: jo
0: res.
1: Jo quan em trobo amb algun polític o em reuneixo amb algun d'ells, sempre dic, val més explicar tres coses i ben explicades que no 20. Perquè quan tu dius, amb nosaltres canviarà tot, l'educació, la sanitat, l'habitatge, bla, bla, bla, el medi ambient, no? Són paraules buides. Jo prefereixo que un polític em digui, mira, si guanyo jo les eleccions, avui t'explico què faré amb l'habitatge i què farem amb la sanitat. I s'enrotllen una miqueta amb aquests dos temes i queden algunes idees clares.
0: Sí, 25 temes damunt la taula,
1: no,
0: un desastre.
1: Exacte.
0: Caos.
1: Exacte. Ara, diguem-ne que la moda, bueno, la moda no, la tendència és menys és més, des de fa temps. Què vol dir? Tot més curt. Discursos, curts. Vídeos, curts. Textos, curts. Ara triomfa la brevetat. Per tant, i tampoc cal estar una hora un polític allà, tal, que te pego, vinga.
0: No.
1: Un discurset ben preparat de 15 minuts, de 20 minuts, escolta, donant unes idees bàsiques que la gent ho recordarà.
0: Totalment. És que,
1: perquè si jo et dic, Xavi, ara t'explicaré 30 coses de la meva vida. No?
0: Tira. No, deixa-ho estar.
2: Escolta, per tant, quin polític comunica millor?
6: Però té que saber el que diu. Té que saber el que diu. Que, clar, vull dir, 15 minuts saber el que dius...
1: Sí, t'ho has de preparar una mica. Jo sempre crec que al Xavi li agrada... Espera, et puc fer una foto?
0: Sí, home, clar.
1: Mira, és que ara el Xavi està ensenyant aquesta foto, ho petarà a les xarxes, eh? Això ho petarem, eh?
0: Ens en farem una al final, de fotografia.
2: Vinga, va. Fem.
0: Això de les fotos, a mi em fa una mandra, és Jordi Vila. Ja sabeu que sóc antifoto. Cada dia quan acabem el programa, va, una foto amb l'Alfred Picó. Amb tu sí que me la faré gust. Però hi ha dies que dius, una mandra, ara fer 25 fotos aquí, tu.
1: Una cosa, no, ja sé que vaig canviant de tema. Clar, la gràcia d'aquesta foto, quina és? Que surt el Xavi.
0: No, però aquesta foto no està bé.
1: És a dir,
0: aquesta foto l'hem de fer així després.
1: D'acord,
0: ja...
1: que està molt bé ensenyar el llibre, però és una foto humana, no? Jo sempre explico, a les xarxes socials han de sortir persones. Quan faig cursos per ajuntaments, que faig cursos a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, sempre els dic als responsables de comunicació dels ajuntaments, fotos que surtin persones, una façana, no. Si ha passat alguna cosa en un carrer, fes una foto d'un veí, no? És a dir, a la gent li encanta que surtin persones. A Facebook, que ja sé que està una mica antiquat, han de sortir, hem d'humanitzar les fotos. Jo veig fotos molt avorrides, paisatges,

0: un minut dius, hi ha gent darrere del negoci,
1: sí, senyor.
0: Eh?
1: Sí, senyor. Sí, sí, s'humanitzar una mica
2: quin
1: això.
2: Polític,
1: el tema de la foto és important,
2: polític,
1: també. Eh?
2: Quins polítics
0: home,
2: comuniquen millor?
0: Home, jo crec que si dic el nom que diré, crec que tots el tenim al cap, que jo crec que és el polític que està de moda, que és el Gabriel Rufián. Ha fet uns discursos al Congrés molt xulos, molt directes, no? Amb una mica d'ironia. Jo crec que ha connectat molt bé. Rufián agrada a tothom.
1: Vull dir, el més ben valorat a les enquestes. Pot agradar o no, pots estar d'acord o no, però arriba. El seu missatge arriba a la gent.
0: Ha estat una mica sorpresa, eh? Perquè quan jo no m'ho pensava, però mira, sap connectar, sap veure quins són els temes que interessen a la gent i sap donar canya sense insults, no? Sap donar...
2: De forma original.
0: Sí. A mi m'encanta la ironia, no? S'ha de ser una miqueta...
2: Té molt bona ironia, sí.
0: Fins i tot hi ha una cosa que és la ironia sofisticada, no? Que dius, mira, jo no penso com ell, però m'agrada aquest discurs, no? Jo trobo que ser hooligan ara està de moda, esclar, està de moda a Europa i al món, no? L'extrema dreta el que vol són discursos hooligans, no? Cagar-te amb tothom! I a mi m'agraden els discursos una mica més intel·ligents.
1: Tema Carrasco. Bueno, tu marxa com vulguis, Txell, que tens molta feina. Jo per aquí. Mi queda-t'hi fins a la una.
3: Jo tiro, jo si no em foteu fora, jo em
1: quedo. No, jo no et fotré fora,
3: doncs,
1: mai.
3: A mi, el que deia ara l'Alfred, jo crec que bona part de l'ascens de l'extrema dreta a nivell mundial és l'absoluta coherència que tenen en el seu missatge. És un missatge molt bèstia, però fan el que diuen. I això a la gent, malauradament, en el meu cas, per mi, malauradament, està arribant a moltíssima gent i els està convencent. Quan un partit com Vox arriba a un govern a fer una coalició i diu has de treure tots els ajuts als emigrants o si no, no et voto, i si no, no et voten i ho fan, els seus votants diuen, ves com això? Vull dir, i no es pot explicar de vegades de dir tota la gent que no pensa com jo és idiota. Estan aconseguint un nivell de coherència en la comunicació que si no, no arriba.
0: Exacte.
3: I, com deies tu...
1: A l'Elisabet Carvajal, mesures... espera un moment, aquí ho fem així, perquè si no, no ens entenem. Elisabet Carvajal, com pugueu. Sí? D'acord, gràcies. Majoristes de Mercabarna, per saber que hem de comprar al mercat aquesta setmana.
0: Ah, molt bé.
1: Ara t'has espantat una mica, has dit...
0: No, estic molt d'acord amb el que deia, no? El discurs de l'extrema dreta és molt...
1: Sí, clar, visca la comunicació del partit.
0: És molt contundent, molt salvatge, no? Molt
1: salvatge.
0: Si no
1: el llegiu, doncs ja ho...
3: I poques mesures, però molt concretes, no? Els emigrants molesten, sí. Tot el que ens passa és per culpa dels emigrants, un únic missatge, el one selling proposition que hi havia a la publicitat de fa molts anys,
0: sí, senyor.
3: El llegiu neteja la roba blanca, i los colores, no, la roba blanca, vale, doncs jo compro el llegiu per això. Diuen una cosa molt clara, a la gent se li queda una cosa molt clara, quan tots els problemes tenen un únic culpable, qui em solucionarà tots els problemes? Els que m'han dit que només hi ha un únic culpable. I mentre molts polítics comencen a dir, com diu molt bé l'Alfred, farem això, farem allò, aquests arriben i diuen una única cosa i ja, com in pectore, com sortia Mussolini allà in pectore, ja arribo jo i te lo soluciono todo. I malauradament està funcionant.
1: Bé, Elisabet Carvajal, com estàs? Bon dia.
4: Molt bé, molt bé.
1: Periodista alimentària, directora de comunicació dels majoristes de Mercabarna. És qui més en sap? De tema fruita, verdura, peix, marisc, carn, aviram... De tot el millor producte de la setmana, el mercat, quin és aquesta setmana, Elisabet?
4: Doncs mira, hem de parlar de fruites. Tenim un moment esplèndid de fruites. Tenim ja tenim mandarines, ja comencem a sentir, encara que sigui de lluny, l'olor de l'hivern, ja tenim cítrics, continuem amb les figues coll de dama, tenim molt bon raïm d'Alacant i de Múrcia, és com sense llavors, rosat, blanc, negre, i totes les fruites de la tardor, les castanyes, les magranes, els codonys de Lleida, els caquis d'Alacant. És moment de fruita ara mateix.
1: Molt bé, perfecte, carai. Tu. Moment de fruita. Mira, tenim aquí un crac de la comunicació, Alfred Picó, justament Alfred.
4: Sí, l'estàvem escoltant.
1: Ah, estaves escoltant l'Alfred, perfecte.
4: Home,
1: és un
4: crac, i tant.
1: És un crac.
0: I molt bé l'Elisabet, que diu l'origen, no? Caquis d'Alacant.
1: Ara.
0: De la terra del meu avi. Això motiva, està molt bé, és una informació molt maca.
1: Sí, senyor Elisabet. Veus, felicitats, tu. Arribes també, i amb informació importantíssima. Aquest matí parlàvem...
0: No, és que ha anat molt per feina, m'ha agradat molt, perquè podria haver dit, clar, ara és una època de fruita, la fruita és tan bona, hem de menjar molta fruita, bla, bla, bla, i porta 2 minuts i encara no ha dit quina fruita hem de menjar.
1: Exacte.
0: A saco, molt bé.
1: Al gra, sí, senyora. Sí, senyora. Sí, sí, sí, sí.

0: És així, això.
1: Això també li agrada molt al Xavi, eh? Que anem al gra, que anem al gra.
0: Ja sabeu que sí. I després aquí fem una cosa, Alfred Picó, que ja ho has vist perfectament, que és anar barrejant continguts.
2: Sí, no jo, havia estat mai...
0: Jo no puc estar 25 minuts seguits parlant amb un senyor o una senyora d'un restaurant només amb ell.
2: Clar, Xavi, puc dir-te una cosa? Digues. I és un piropo, eh? És caòtic, m'encanta.
0: És caòtic, sí, sí. És Jordi Vila. El Jordi Vila ho pateix
2: però,
0: cada dia,
2: però un
0: això.
2: Caos molt ben organitzat, no?
0: Vull dir... és que si no... No, una entrevista d'un tema... A tothom no interessarà aquell tema. Sí. Què fas quan només parlen d'una cosa durant 40 minuts? Canviar d'emissora.
3: Sí. O t'interessa molt el tema.
0: Home, clar. Si t'interessa molt, sí. Però si no interessa molt, no? És millor. Mira, ara tenim l'Alfred Picó, tenim a tres cracs del món de la restauració, tenim a l'Elisabet Carvajal, no? Informant dels millors productes d'aquesta setmana. Amb el tema peix i marisc, Elisabet...
1: Doncs tenim sorpresa, eh? Tenim el peix llimona, llampuga. És un peix que, tot i que és del Mediterrani, potser no és molt conegut. A les Balears l'estimen moltíssim. Temporada de roger o moll. Ara mateix ens arriba de l'Atlàntic francès. Molta orada salvatge hem vist al mercat majorista, sobretot peces grosses. Així que si aneu al restaurant,
0: sí.
1: segur que molts menús i moltes cartes l'inclouen.
0: Oh,
1: i de marisc... Us destaquem el cargolí negre, molt conegut com a vigaroí, que és un clàssic doncs, dels vermutets, no?
0: Oh, que bo! Mira, perfecte, sí. Tu. Veus, ja sabem que hem de comprar una miqueta amb tema carn i aviram i tot això. Alguna cosa especialment recomanable aquesta setmana, Elisabet?
1: Mira, us recomanaríem la carn de porc, perquè porta 4 setmanes amb repunts a la baixa, pel que fa al preu, i això sempre ens interessa. Us aconsellem una cosa molt versàtil, la costella. I com us dèiem, podem fer molts plats i la trobareu força bé de preu.
0: Mira, em diuen... tu estàs escoltant atentament, vas fent que sí amb el cap, vol dir que estàs amb tots aquests productes, et quadra una mica o bastant o molt, amb el que aquests dies s'està treballant, no, també?
4: Sí.
0: Fran?
4: Algunes idees hem agafat, també, sí.
0: Molt bé, perfecte.
5: Sí, sí, jo ara mateix estic amb moll a tope, daurada he comprat avui, en principi m'ha arribat, també, i també turbot salvatge, crec que t'has oblidat de dir, que està començant a sortir.
0: Ja comença el turbot salvatge,
5: sí?
0: També?
5: Sí, sí. Però no l'holandès, eh?
0: Aquest
5: l'holandès ve sense la gaia.
0: Elisabet,
5: el del país.
0: És el Marcel Pons, el xef de l'incorrecte.
1: Bueno, és un... Marcel, un pèlet car, no? Poder el
5: bueno, turbot, bueno, sí, a 38 euros va així el quilo, una mica car, sí, sí.
0: Què tal? Bueno. Tu no? No, no hi entres, en aquest tema. Molt bé, perfecte.
6: El peix llimona l'heu utilitzat alguna vegada, sí. A la cuina?
5: Sí, jo sí que l'he utilitzat. La veritat és que, bueno, ara fa temps que no l'utilitzo, però sí, és un peix que cada vegada està més a l'alça, està cada vegada més en moda, no? Sobretot jo crec que...
6: Com el cuines?
5: El barreja molta gent, sobretot amb tartars, perquè fer que, jo què sé, per agrandar el tartar, saps? Llavors et surt un cost més barat.
0: Ah, molt bé, perfecte. Elisabet, alguna cosa més? Per aquesta
1: no,
0: setmana.
1: Jo us ho és... si voleu, parlem una mica d'hortalissa, així un repàs
0: sí,
1: ràpid.
0: Sí, una mica així,
1: doncs
0: pim-pam. Sí,
1: la llista ràpida. Carbassa, carbassó, moniato, tomàquet madur, espinacs i ceba seca.
0: M'agrada tot. Ceba seca?
1: Ceba. Bueno, en lloc de ser la ceba fresca...
0: Sí.
1: Doncs
0: Val. Perfecte, ara ho entenc. Vols dir, la tendra, no? Diguéssim, la ceba ja... D'acord. No, pensava que no fos allò la ceba assecada, per entendre'ns. O confitada, no. O alguna cosa d'aquestes. Val. Doncs escolta, genial, això. Moltíssimes gràcies, com sempre, Elisabet. Una abraçada gran.
1: A vosaltres. Fins la setmana que ve. Adéu.
0: Fins la setmana que ve. Adéu, Elisabet.
1: Adéu.
0: Què? Pim-pam, l'Elisabet també.
2: Pim-pam.
0: Com ha de ser, tu?
2: I com ha començat una resposta dient tinc una sorpresa.
0: Sí.
2: No? És que ja...
0: I és una manera de captar.
2: És el que dèiem de l'atenció, no? No? No? No és allò, home, és una època de peix, hem de menjar peix, que té moltes vitamines. No. Hem d'anar una mica a sac. Sí.
6: Alfred, també dius que no utilitzar la paraula cosa.
2: Clar, la paraula cosa és molt traïdora. Està molt de moda, no? De vegades reps un correu electrònic, Alfred, tenim una cosa pendent. O un WhatsApp.
0: Yeah.
2: Alfred, tenim una cosa pendent. I ja està. No hi ha... I tu et passes tot el dia, ai, quina cosa tinc, no?
0: Yeah.
2: I et ve un neguit, una suor a les mans, no? I al final resulta que és una ximpleria, que igual és que hem d'anar a dinar un dia, no? Hem de quedar,
0: exacte.
2: No? Per tant, la paraula cosa i la paraula tema, clar, en una comunicació bona no s'han d'utilitzar, però en una comunicació caòtica poseu sempre cosa i tema, eh?
6: Si jo et dic, tu i jo tenim un tema, això què? Ei!
2: Ei! Jordi, em fas anar de cul tot el dia pensant quin tema tinc amb ell, no? Ai, li dec diners? Ai, no, saps? I a mi em passa, jo rebo molts missatges amb cosa i amb tema que creen aquell neguit. Clar, la comunicació caòtica és alterar els nervis dels altres, no?
0: Emoticones.
2: Emoticones.
0: Això també és un món...
2: Això
0: jo no el domino gaire. Sempre envio una miqueta les mateixes. El cor, el petó... Per no embolicar-me, perquè penso que, clar, és complicat, això també.
2: L'altre dia em van enviar un martell.
0: Ui. Clar, això, com ho has d'interpretar? Què vol dir això?
2: Clar, és que és això.
0: Què vol dir això?
2: La comunicació no s'hauria d'interpretar, s'hauria d'entendre la primera. I una amiga m'envia un martell. Jo vaig pensar, potser sóc molt plasta, no sé, que dono martillazos, no, no, saps? El mico també m'han enviat, un mico, que jo pensava, potser és que soy mono, no? Un xico mono. Vull dir, ostres, hi ha gent que envia unes emoticones que costa d'entendre, eh? Clar, jo també envio cors, un tall de pizza quan tinc gana i una cervesa si hem de...
0: Exacte.
2: Però hi ha gent que és molt rebuscada. I ara
6: aquí teníem un productor que enviava calamars.
2: Oh!
6: Calamars, el Lluís Vila, el gran Lluís Vila.
2: Oh!
6: També hi ha un calamar i a partir d'aquí...
2: A partir d'aquí pensa, no?
4: Sí, no li veu preguntar mai.
6: Doncs no, era una cosa surrealista, perquè tenia un humor així molt britànic i, vaja, anava una mica per fer una mica de jejijaja, sí, sí.
2: I grups de WhatsApp et volia comentar també, que
0: sí,
2: és...
0: Sí.
6: Que són un infern, dius.
2: Per cert, quants, aprofito que jo sempre ho pregunto, quants grups de WhatsApp aproximadament teniu? Jo tinc 15,
0: Jo massa en tinc. En tinc bastants de silenciats, també t'ho dic, Sí, nen, perquè si no es pot viure.
2: Jo estic en un grup de pares i mares de l'escola i no tinc fills. No sé qui em va posar, en el seu moment algú em va posar i ara em fa vergonya marxar.
0: Ara com marxes?
2: Perquè porto anys.
0: Ara com marxes?
2: Com marxo? Què dius?
0: Aprofita el mes de vacances. El mes de vacances, un dia a les 4 de la matinada, que dormin tots. El Gemma diu a la matinada, no, Gemma?
2: De matinada.
7: De marxar de matinada.
2: Què vol aquesta gent?
7: Aquesta gent que truca de matinada. Exacte. Doncs que marxa de matinada, no? Que volia aquesta gent que marxa de matinada.
2: Escolta, amb els grups de WhatsApp, jo entenc que es feliciti l'aniversari. Això ho entenc. Sempre hi ha algú que a les 8 del matí, a les 8, ja posa per molts anys Pepita. Ja, per tots, per molts anys, per molts anys. Per... Però ara s'estan felicitant els sants. Cal? S'estan felicitant, que això m'encanta, persones que no estan en el grup. Per molts anys, Elisenda, encara que no estiguis al grup. Que dius, qui és l'Elisenda? Una nòvia...
5: O quan el nen està malalt.
2: Quan...
5: Que es millori, que es millori. Que es millori, que es millori.
2: Per
5: favor, per favor. Sí.
0: Què n'ets de bo?
2: Ai, els grups de WhatsApp són genials per crear el caos.
0: És que
2: l'altre dia em diu per molts anys Brad Pitt. I penso, hòstia, Brad Pitt. Què ens importa? Bueno, ho dic amb carinyo, eh? O sigui, pràcticament cada dia hi ha un aniversari d'algú, Ai, que no...
7: Està molt bé. Perquè hi ha un caos en aquests grups, com que no hi ha una estructura,
2: sí.
7: És cadascú fa el que creu, i tot està bé. En un grup de WhatsApp tot està bé, perquè com que no hi ha ningú que mani, ens hem muntat un grup de WhatsApp de los que juegan el partido els dissabtes, bueno, pues això pot servir per compartir des de a qui em vas a votar
2: sí.
7: Fins a anirem a dinar demà a algun dels restaurants que tenim aquí.
0: Va, Maite, com estàs? Oh, Maite!
8: Hola!
0: Que no és el teu sant, avui?
8: Sí, veu que sí.
0: Doncs per molts anys...
8: Vale, gràcies.
0: Sí, dona, sí. Per molts sants o per molts anys, diu que s'ha de dir també. Això de felicitats ho havia dit malament fins fa poc. Ho vam aprendre amb el filòleg, amb el Jordi Bot, aquí al matí de Ràdio 4. Doncs això, per molts anys, tu. Ara et mereixes un bon regal, tu, Gui.
8: Bueno, a ver... Jo, el del sonido, no? Que jo crec que és una golondrina.
0: D'on truques, tu? D'on truques?
8: De Barcelona.
0: Doncs au, a veure, provarem sort. Què?
8: Però...
0: Què has dit? Una oraneta, has dit tu?
8: Sí, però no ho tinc massa. Ja hi podria canviar una altra cosa.
0: Només se'n pot dir un i no. Em sap greu, Maite.
8: Ja,
0: mira, volia que guanyessis, dona, que és el dia del teu sant avui.
8: Sí, però ja sé quin és, és igual.
0: Hi ha més dies que llonganisses. Torna a trucar un altre dia.
8: Vale, gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé, Maite.
8: Adéu.
0: Andrés, com estàs?
9: Ei, com esteu vosaltres?
0: Bé, home, des d'on truques tu, Andrés?
9: Des de l'Eixample, Barcelona.
0: Perfecte, molt bé. Ets de formatges o no?
9: Home, soc de postres, i si hi ha formatge, pues formatge, prepostre i postre.
0: Atenció, perquè si ho encertes avui, què és Jordi Vila? Sí,
6: doncs anirà a la final del Cheese Chef Challenge, que es farà al restaurant Finca Nebot, doncs on podrà tastar els plats dels sis finalistes, que es fa amb formatge, un formatge fantàstic. Sí. Tet món, de món.
0: Molt bé, doncs a veure, endevina-ho això, home. No fallis, Andrés, sisplau.
9: Home, estornell o estornells?
0: Són estornells, això? Sí, senyor. Andrés. Carai, nen, felicitats. Amb qui aniràs?
9: Home, amb algú que li agraden molt els formatges, que és la Neus, o sigui que està claríssim.
0: Ah, molt bé, perfecte, molt bé.
9: O sigui doncs... que ho tenim apamat, claríssim.
0: Perfecte, home. Escolta, gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4, sobretot. Gràcies, Andrés.
9: Home, i gràcies a vosaltres, perquè feu molta companyia, vinga.
0: Molt amable, gràcies, Andrés, que vagi bé. Gràcies. Aquí tenim el Josué Dávila, xef del Finca Nebot, el Marcel Pons, xef de l'Incorrecte, i a la Fran Baixes, xef del Franca, Jordi Vila.
6: Sí, m'agradaria preguntar-los, no, què suposa per vosaltres participar en aquest concurs, no, tan important, segona edició del The Cheese Chefs Challenge.
10: Bueno, para mí, cuando me comentaron de participar en este concurso, la verdad que lo que me llamó la atención fue que participarían unos 12 restaurantes diferentes y ahí se podría demostrar que con un mismo producto se pueden hacer 12 propuestas totalmente diferentes, que no tenemos ninguna conexión en común, y se ha visto que todos han hecho platos prácticamente diferentes y creo que es una buena manera de para el comensal que vaya el 4 de noviembre al concurso.
6: Que será en vuestro restaurante, ¿no? Sí, la final.
10: Sí, y será una buena manera de poder disfrutar de seis chefs totalmente diferentes con productos, con el mismo producto.
0: Bé.
5: Jo, pues, perquè no sé què dir que no. És a dir, jo vaig dir que no al principi i després em van liar, em va dir, va, sisplau, i jo, pues sí, i ja està.
0: Fran.
4: Diversió, no? Sempre és divertit que t'autolimitin.
6: Us agrada cuinar amb el formatge?
0: Prou. Us agrada cuidar,
4: ens encanta,
0: sí?
4: Cuidar amb el formatge, sí,
0: escolta'm una cosa, Txema, aprofitant, sí, que tenim el Txema Carrasco aquí al directe, vull recordar a la gent que molta gent ho fa, moltíssima gent, tothom, escolta, on puc trobar aquest tros de programa que m'ha agradat molt quan ha vingut l'Alfred Rodríguez Picó, la Meteo, tot això, per qui no ho sàpiga, no? A la pàgina web.
7: Exacte.
0: Tenim
7: una pàgina web que és Ràdio 4, que si poseu Ràdio 4 sortirà directe a la nostra web. Tenim l'Instagram, que
0: sí,
7: també,
0: senyor,
7: és on tenim molts clips i on posem molt de contingut, i on també tenim els links per sentir des de la ràdio en directe digitalment fins quan tenim algun concurs o regalem entrades per als esdeveniments que organitza Ràdio 4, com el, sí, Disc Català de l'Any o els Premis Sant Jordi de Cinematografia, allà on regalem les entrades. I és la manera més ràpida i més directa de saber tot el que passa en la primera emissora 100% en català d'aquest,
0: sí,
7: país.
0: 50 anyets, el 13 de desembre.
7: I l'única que és pública, de veritat. Aquí lo dejo.
0: Molt bé, molt bé.
7: Vull dir, hi ha altres emissores que diuen que són públiques, però no són públiques.
0: Felicitats per la bona feina, com sempre.
7: Gràcies.
0: Txema.
7: A vosaltres.
0: Jo crec que a partir d'avui encara ho farem millor, amb els consells del Txema, el gran Alfred Picó. Has de tornar, tu.
11: Quan vulgueu.
0: No, quan vulguis tu.
11: Jo m'ho he passat molt bé.
0: Jo també.
7: No, però que torni i no digui quan torna, perquè sigui caòtic, això.
0: Exacte.
7: Sí, que sigui coherent amb el seu llibre. Així. El trobem aquí, diu, passa, no t'esperàvem, però ja és això coherent, no?
0: Entra el dia que et doni la gana. Obres la porta de l'estudi cap dins. No sé, alguna cosa així impactant abans d'acabar, Alfred? Tu que en saps de...
11: A veure, últimament he fet molts cursos online, sobretot després de la pandèmia, no? A través del Zoom o del Teams, no? I tens els alumnes allà, no? I jo em fa molta gràcia aquells alumnes que, per exemple, només surt un ull. La càmera, no? Posen malament la càmera, o, per exemple, només se'ls hi veu el cap, o, per exemple, estan mig dormits, o surten amb un gos. Ai, vull dir, per tant, la comunicació caòtica és, si has de fer una videotrucada, dona la nota, desapareix, que m'encanta, de cop i volta hi ha un alumne que desapareix, no? I després ve, diu, perdón, que ha llamado la vecina, que...
7: O el d'Amazon, no? Que venia el d'Amazon i va portar no sé què.
11: Que venia el de l'Amazon. També m'agrada molt quan de cop i volta arriben els nens de l'escola, no? I el nen se senta a la falda de la persona i saluda a tots, no? Bueno, és molt divertit les videotrucades i, per tant, clar, la comunicació normal seria
2: intentem, enfoca't bé, surt sencer tota la cara, però la informació caòtica és només treu un ull, que se't vegi un ull, que ho trobo sensacional.
0: Ai, que bé, tu. Escolta, jo vull que vinguis sovint, Alfred, de veritat.
6: És molt simpàtic.
0: És, els Pico, ja els he dit, ja neixen sent grans comunicadors. Gent, ja, ho porten a la, exacte. Porten a la sang, això.
7: És un gent. I jo afegeixo, abans d'acabar, perquè hem de sortir abans perquè arriben després el següent programa, que si avorreix, no comunica.
2: Molt bé, sí senyor. Molt bona frase.
0: Ja si avorreix, no arriba enlloc.
2: Sí, sí. Les coses te les has de preparar, eh? I això els cuiners ho saben. Però després presentar-ho una mica com si fos un...
0: Una mica de vida, una mica de vida, també,
2: nen. No dic un xou,
0: una mica de sang.
2: No, exacte. La gent està acostumada a veure molts canals de televisió, té un comandament que fa zapping. Vull dir, no podem ser avorrits. No podem ser avorrits.
0: No em pots agradar més, Alfred Picó.
2: Ai, que mono.
0: De veritat t'ho dic. Torna com vulguis i t'ho dic d'acord, eh? I si no, et vindrem a buscar.
2: Moltes Escolta, gràcies.
0: Demà què farem, Vila?
6: Doncs mira, parlarem amb el Mariano Barriendos, paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics.
0: Canvi climàtic.
6: Quin
0: què
6: clima
0: passa?
6: Tindrem plantarem, en un futur?
0: Què plantarem passarà? Tarongers a Lleida,
6: què
0: sí
6: passarà?
0: O no?
6: Escolta, tindrem també...
0: Pujarà el nivell del mar i es borrarà del mapa algun poble de Catalunya?
6: Ui.
0: Si és que sí, quins pobles i quan? Ja està, una mica. També... Ara estic com nerviós, perquè penso, el Picó dirà, no comunica bé, que... més o menys per captar l'atenció, ho hem fet bé o no?
2: Et poso una nota molt alta,
0: sí,
2: avui.
0: Sí, gràcies. Jo
12: vol que et torni a convidar. Alta,
0: que bé aquest metge del son, el doctor Alvarez?
6: Sí, ens dirà quina respiració hem de fer per dormir més i millor.
0: Un truc per quan et despertes a quarts de quatre a la matinada i no pots tornar a dormir. Demà sabrem...
6: Catapum, això.
0: Diu que olin un llum, tu, que és una passada. Ens explicarà el doctor Alvarez demà. Regals pels oients, com sempre.
6: I ens acompanyarà també el Ramon Mirabet, que acaba de presentar nou disc... d'estil molt de jazz.
0: El Mirabet, tu.
6: Ens acompanyarà a la tercera hora, eh?
0: Doncs tot això i molt més que descobrireu demà mateix a partir de les 10 del matí, aquest divendres al matí de Ràdio 4. Ara us deixem amb les notícies de la 1, amb la nostra companya, la Lourdes. Sí, Lourdes Gata, i després arriba la Mariola Dinarès.
6: Amb la tàctica.
0: La tàctica.
6: Tàctica.
0: A Ràdio 4.
6: Tàctica.
0: Fins demà. Tàctica. Bon dia a tothom.
13: És la 1. Ràdio 4. Serveis informatius.
14: Bona tarda. L'Ajuntament de Granollers ha fet aquest migdia un minut de silenci i ha decretat un dia en senyal de dol per la mort de Rami, el nen de 12 anys desaparegut durant les riuades fa més de 10 dies i el cos del qual ha estat localitzat al mar a prop de Sitges, al Garraf. L'alcaldessa de la localitat, Alba Barnosell, ha encapçalat la concentració que tenia... per la mort d'aquest infant que tenia autisme i que va sortir de casa espantat per la tempesta. El president del govern, Pedro Sánchez, ha donat suport avui a l'actual portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Mínguez està actualment a l'ull de l'huracà per les informacions que indiquen que el seu marit gestiona un holding immobiliari amb una trentena de pisos. Joana Cendra.
15: Aquest dimecres la Federació del PSC de Ponent ha ratificat Montse Mínguez a les llistes pel 29 de novembre i ara falta que ho faci el Consell Nacional i també el Comitè Federal del PSOE. Òscar Ordeig és primer secretari de la Federació del PSC a Lleida.
16: I ara aquesta llista que es va ratificar al Consell de Federació, el divendres ho haurà de fer el Consell Nacional del Partit i llavors els òrgans del PSOE, però tenim una gran llista per fer una gran campanya i una gran mobilització.
15: Demà a la tarda el PSC celebrarà el Consell Nacional i dissabte el PSOE, el Comitè Federal del Partit. Tots dos òrgans aprovaran previsiblement la candidatura de Montse Mínguez.
14: I a les veïnes de l'emblemàtic bloc Papallona de l'Eixample de Barcelona, amb el suport del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, han presentat avui una nova acció per fer front al conflicte que mantenen amb els fons Voltor. Joan Seixas, bona tarda.
17: Bona tarda. Sí, un conflicte que es va iniciar ja fa 3 anys, quan l'empresa neerlandesa NAT va comprar aquest edifici modernista de l'Eixample, tocada a Plaça Espanya, amb els veïns a dins. Des de llavors denuncien tot tipus de pràctiques d'assetjament, com negatives a renovar contractes a persones al dia dels pagaments, intents de desnonament constants per treure més rendiment als pisos, o obres intenses i continuades, moltes d'elles sense llicència, que han provocat danys arquitectònics i de retruc que l'empresa acumuli un deute de 200.000 euros en visió. d'Hisenda. Per tot això, les veïnes, juntament amb el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, han dit prou i han anunciat una vaga de llogaters. Ana Olasti, veïna i portaveu del sindicat.
12: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
17: A més, exigeixen a l'Ajuntament de Barcelona, qui consideren còmplice d'aquests fons voltor, a que expropiï l'edifici a benefici zero per ANAT.
14: Antifrau presentarà al desembre el segon informe sobre les places fantasma en la gestió de l'antiga DGAIA, la Direcció d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. El seu director, Josep Tomàs Salàs, apunta a possibles irregularitats i noves dades al Parlament.
13: Si no haguéssim vist irregularitats, no hauríem arribat tan lluny en la investigació. No vull dir el que no puc dir perquè no està clos, però sí que diguem-ne que estem treballant sobre la base de possibles irregularitats.
14: El març passat, el Ministeri Fiscal va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau, que ja investigava la gestió de la DGAIA en la prestació d'ajuts i l'allotjament per joves extutelats. Antifrau va tancar el primer informe sense detectar cap possible delicte i va lliurar la documentació a Fiscalia. En el segon, encara analitza la documentació del cas, sorgit, recordem, arran d'una denúncia d'un alertador protegit per Antifrau contra la Fundació Resilis a Girona. Canviem de tema, un nou estudi internacional amb participació de l'Hospital del Mar apunta que l'índex de massa corporal no serveix per explicar la gravetat de l'obesitat i qüestiona aquest paràmetre com a criteri principal per indicar la cirurgia bariàtrica. Més detalls, Ana Banyeres.
18: En la necessitat de disposar d'eines que ajudin a decidir qui requereix cirurgia bariàtrica en cas d'obesitat greu, s'han analitzat paràmetres nous. Entre obesitat clínica, quan hi ha associada malalties cardiovasculars, respiratòries o problemes hepàtics, entre d'altres, i obesitat preclínica, quan no hi ha cap risc associat. I el que s'ha vist és que 3 de cada 4 pacients operats de cirurgia bariàtrica tindrien obesitat clínica, el que avala que l'indicador de massa corporal, l'eina habitual de decisió, no és la més adequada. Doctor David Benages.
19: Aquesta nova classificació podria ser útil per prioritzar aquells pacients que accedeixen als tractaments de l'obesitat.
18: L'obesitat té una alta prevalença en la nostra societat. Una de cada 5 persones té obesitat.
14: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 2.
20: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la tàctica de Ràdio 4. Et proposem el Detox Digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al Detox Digital de la Tàctica.
21: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès. Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola, a la 1:06, bon dia. Hola a tothom. Hi ha situacions surrealistes, però la vida també és això, combinar el millor per sentir-nos bé. M'està agradant això de la setmana del benestar. Crec que els pròxims dies hem de continuar parlant d'aquest detox digital, eh? Perquè el que volem és sentir-nos bé i ens estem sentint molt bé en aquest parèntesi de setmana. Ahir l'Institut Más Mujeres va publicar la llista de les 100 dones referents en tecnologia a Catalunya i m'hi han incorporat. Orgullosa de ser-hi, però sobretot d'estar envoltada de dones cracs, de les que puc aprendre molt. Aquest reconeixement, clar, arriba aquesta setmana que estem fent de detox digital. Aprofitaré les trobades que farem els pròxims dies amb aquestes 99 dones per preguntar-los quina és la seva tàctica de desconnexió, que també és molt important. Les més tecnològiques són les que busquen més sortides, n'estic segura. Quantes de les 100 dones referents TIC, per exemple, fan ceràmica? Segur que més d'una, més de dues i més de tres, tenint en compte l'èxit de convocatòria que hem tingut pel programa d'avui. Anem a veure si els diners els motiva això de la ceràmica.
2: Els diners.
3: Marta, posa les teves mans sobre les meves. Sents la textura, la calor del fang? Com agost, Marta. Som en Patrick Swayze i la Demi.
4: No som agost, som al menjador de casa. I això no és fang noble de terrissaire. És un paquet de plastilina de 3 euros que tenim caducat des del confinament.
3: Però Marta, l'art no té data de caducitat. Mira quin gerro tan orgànic m'està quedant. Té personalitat, té ànima.
4: Jordi, té la forma del cap del teu germà. I estàs tancant la meva aliança de casada a dins. Treu-me la mà d'aquí.
5: Oh, oh, s'ha ensorrat. I ara què fem amb tot aquest merder?
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb Natàlia Sánchez, Geni Sabater, Marta Inglés i vosaltres a la participació. Avui va de ceràmica i jocs de taula.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.

0: Tallers, xerrades, peces personalitzades, artistes a la Setmana del Benestar de la Tàctica. Us recomanem buscar el temps sota les pedres per fer coses que també us aportin. Hem posat Mazzoni perquè ara molt de boom amb això de la ceràmica, però n'hi ha la millor ceràmica de Catalunya. Va, anem cap a la Bisbal. Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal. Què tal? Bon dia, Dolors.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Clar, nosaltres ens preguntàvem aquí amb la Natàlia, a la redacció, deia, com està vivint la Bisbal aquest boom de la ceràmica arreu de Catalunya? Com ho viviu vosaltres?
1: Bueno, bé, fantàstic. La ceràmica, en principi, el que passa a la Bisbal és que s'està produint una transformació important que permetrà que la ceràmica segueixi, que la Bisbal segueixi sent capital de la ceràmica, que és que el que era l'artesania típica d'abans està desapareixent i, en canvi, està ressorgint tota una ceràmica completament més nova, més renovada i amb un altre tipus de producte. Llavors, penso que sí, que és molt important que una població com la Bisbal pugui fer relleu d'un tipus de ceràmica a un altre.
0: Doncs no està passant amb totes les arts i amb tota, diríem, amb tots els oficis, per tant, diríem que estem d'enhorabona en aquest cas, no? L'Escola de Ceràmica de la Bisbal es va fundar l'any 1972 i des d'aleshores us heu consolidat com un centre pioner de creació, de formació, també d'investigació d'activitats artístiques i ceràmica contemporània. Clar, ha canviat tot molt des d'aquell any, no?, del 72, com tu deies, i tot el que l'envolta també la ceràmica. Encara hi ha molta gent que passa i para i va comprar ceràmica a la Bisbal?
1: La veritat és que menys que abans, perquè hi ha hagut un canvi de carreteres i llavors la gent no passa tant per al mig de la Bisbal, però sí que encara hi ha molta gent que ve a comprar ceràmica de la Bisbal. El problema de la ceràmica de la Bisbal és que els propis productors ja pràcticament no hi són i llavors ve molta ceràmica de fora. Uh-huh. A el que les botigues es refereix, entens? Llavors sí que en aquestes botigues s'hi estan instal·lant una sèrie d'artistes que munten el seu propi taller i fan el seu propi producte. Per tant, jo penso que és molt interessant per la Bisbal, això.
0: Clar, vosaltres des del centre, de fet, impartiu formació en, també en altres oficis com la joieria, el vidre, l'escultura o la restauració de mobles. Clar, suposo que és molt important en 2026 fomentar les activitats i els oficis artesans.
1: Bueno, el problema que tenim amb els oficis artesans és que no es protegeixen prou bé. O sigui, Catalunya té un dèficit de formació amb oficis i sobretot amb oficis artesans. Llavors, bueno, nosaltres perquè vam començar el 72 i hem anat seguint i bueno, aquí passa gent de tot el món, vull dir que no només gent de Catalunya.
0: Clar.
1: Però, clar, no hi ha centres de referència a Catalunya perquè la gent es pugui formar. Hi ha els cicles formatius, que són justets, perquè fan 1.500 hores, n'haurien de fer 3.000, i llavors l'ofici queda fluix. Llavors aquesta gent que surt d'aquesta formació ha d'anar pagant cursos privats que hi ha per la zona o pels barris o per algun lloc de Catalunya, no? Perquè la gent que es munta el taller per produir, també el que ha de fer moltes vegades per subsistir és donar classes. I
0: clar,
1: llavors la formació s'ha convertit en un referent al país.
0: Clar, una cosa és això, no? Dedicar-te a ser artesà, l'altra és també aquest boom que la societat està demanant començar a tocar coses. No sé si quina seria la teva interpretació després de la conseqüència de que tot sigui tan digital. Volem tornar a tocar i també a nivell d'estètica, de moda, la ceràmica torna a estar a les cases de tot el món, diria, no només de Catalunya, tot el món. Aprendre ceràmica requereix temps, paciència, pràctica. Què es necessita?
1: Molta paciència i molta pràctica. Però això que m'estàs comentant ha sorgit arrel precisament de que a la gent li queden moltes hores lliures i ha començat a fer, o sigui, la ceràmica a Espanya és important en aquest moment per al hobby, o sigui, per la gent que treballa i que després se'n va a fer unes hores de relax, a fer ceràmica, a fer coses, perquè és una cosa que realment distreu molt i et desconnecta dels problemes de cada dia. Llavors, això hi ha hagut un boom, hi ha un boom molt important de gent que es dedica a fer això, que se'n va a fer, o, per exemple, teràpies de desconnexió, teràpies de relaxació, i això, la ceràmica és una matèria que és ideal per fer això. Llavors, clar, tenim una mica aquesta diferència. El que és el ceramista que es dedica professionalment per fer la ceràmica, que amb aquests anem una mica justos, però en canvi amb el que és l'afició de la ceràmica per al col·lectiu social, bueno, és una moda terrible.
0: No, no, no. Escolta, Dolors Ros, això que jo, per exemple, pels que no hem anat mai a un taller de ceràmica, no hem fet ceràmica, per què va tan bé? Perquè estem fent la Setmana del Benestar amb moltes activitats, però jo crec que el gran boom és el de la ceràmica. Per què ens va tan bé? Per focalitzar, per relaxar? No sé, com ens ho pots explicar a la gent que no hem fet ceràmica?
1: Doncs mira, és molt fàcil. Tu, com entres en un taller de ceràmica i comences a tocar la matèria, no pots pensar en res més. Perquè, si no, les mans no funcionen. Llavors, tot el rato que tu estàs tocant matèria, que estàs fent alguna cosa, el teu cervell descansa. Per tant, quan la gent surt d'un taller de ceràmica, surt molt descansada i molt lliure, ha estat un rato descansant, i llavors això al llarg dels dies es nota que la gent no va tan estressada perquè durant 2 hores a la setmana o 3 hores a la setmana ha estat en un lloc on realment ha fet una cosa que són purament sentiments, pràcticament. I llavors això, per mi això és l'important.
0: Que bonic. I tothom ho pot fer?
1: Tothom ho pot fer, hasta tu ho podries fer. Quan acabes de la ràdio, te podries anar a un taller de ceràmica, que segur que a Barcelona n'hi ha moltíssims, i, bueno, t'agafaria un relax i una desconnexió que seria terrible.
0: A veure, Dolors, pel que he vist, o sigui, clar, no he vist que Barcelona jo, però en aquest cas és que n'hi ha a tot arreu. O sigui, jo crec que a cada poble de Catalunya hi ha un curs de ceràmica, vols dir que no?
1: Sí. Sí, sí, s'ha posat de moda perquè, esclar, els ceramistes, la ceràmica artesana ha tingut una competència molt, molt forta d'Àsia, venen productes molt baratos i molt ben fets, i llavors es troben que competir amb aquest producte és molt difícil. I llavors els ceramistes munten el seu taller per produir, però es donen compte que no acaba d'ajustar i no acaba d'arribar, i llavors es posen a donar classes per complementar el mes, per dir-ho d'alguna manera.
0: Bé, de fet, jo, per exemple, no he fet ceràmica, però sóc una gran fan de comprar ceràmica. El tombatruites, o sigui, el busco a tot arreu. Vaig venir a la Bisbal a buscar el tombatruites, perquè tampoc n'hi ha a tot arreu de tombatruites. El tinc de ceràmica. I després també la rajola. És a dir, que, o sigui, tenim, sobretot a Catalunya, tenim unes peces molt clau en ceràmica, aquella marronosa, també, que per fer un munt de coses. I els últims temps crec que hi ha moltes cases de Catalunya que han recuperat la ceràmica que tenien amagada, no?
1: Home, i tant, moltíssima gent. El que passa que, esclar, la ceràmica que tenien amagada, doncs, moltes vegades es ven o moltes vegades s'utilitza. Però, bueno, més que utilitzar la ceràmica que tenien amagada, que això és minoritari, el que sí és veritat és que la gent ara, com a mínim, consumeix una mica més de ceràmica. Hem estat un temps que no es consumia gens. O sigui, la gent preferia comprar coses dels xinos que comprar ceràmica. En canvi, ara estem canviant aquesta tendència. La gent torna a valorar una mica què és la ceràmica. I això s'aconsegueix aquesta gent que va a fer classes 2 o 3 dies a la setmana per distreure. Doncs aquesta gent el que fan és una publicitat terrible perquè la gent compri ceràmica, perquè es donen compte del que costa, de com és de difícil de fer-ho, i a més, doncs, esclar, es converteixen en compradors.
0: Clar, és que també veníem d'una època on teníem els mobles negres i tot era metàl·lic, i ara no, també la decoració tot ens agrada com més natural, de ràfia i posant-hi ceràmica, i clar, això també es nota, i trobo que és una tendència que està bastant millor triada, no?, també.
1: Sí, està bé, perquè des de que va aparèixer IKEA i han aparegut aquests grans magatzems de mobiliari més modern i més estètic i una mica més de disseny, llavors això també ha permès posar-hi una ceràmica adequada en aquest tipus de mobiliari. I això ho treballen molt bé els artesans nous, els que surten ara de nova planta.
0: És que, a més, he vist unes coses perquè hem demanat doncs, a la gent que ens comparteixi coses de ceràmica i unes coses impressionants amb ceràmica, realment, des d'art, des de coses funcionals, des de, no sé, molta creativitat. Però ja que parlem amb tu de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, vosaltres feu cursos i tallers de tot tipus, cap de setmana, festius, formacions professionals, ocupacionals. Quin és ara mateix el que té més demanda, més tirada, tot el que feu de tallers?
1: Mira, te diria que des de fa 4 o 5 anys tenen tirada tots. O sigui, de la mateixa manera que la gent va 3 hores a classe durant la setmana, doncs després a l'estiu aprofita per fer un curs més intens i per aprofundir en alguna de les matèries. els cursos de formació ocupacional s'emplenen de seguida, els cursos privats s'emplenen de seguida, i jo et diria que ara hi ha una demanda molt important de tot aquest aprenentatge, que això, clar, a nosaltres ho agraïm moltíssim.
0: I és transversal? Quin perfil d'alumnat ens hem d'imaginar, el més habitual?
1: Doncs mira, hi ha un perfil d'alumne entre 18 i 50 anys, amb diferents tendències, però bueno, que a vegades venen molt barrejats.
0: I homes i dones?
1: No, ah. això és un altre factor. Els homes, la ceràmica, no sé què passa, però no...
0: No tira tant.
1: No tira. No sé, per cada 10 dones hi ha un home, per cada 50 dones hi ha, no sé, 4 o 5 homes, però no els homes. No sé, en realitat aquest tema ens el plantegem molt sovint, cada vegada comença un curs, i com és que no hi ha homes? És que no sabem exactament com plantejar-nos-el, però els homes s'han retirat una mica d'aquest sector, tot i que hi ha molts ceramistes homes.
0: Això és el que he vist.
1: Però de nova planta no tant, eh? Molts ceramistes de fa temps que són homes, però ara, amb aquesta nova generació, els homes, això de la ceràmica, no els acaba de convèncer. Suposo perquè els homes necessiten guanyar-se la vida d'una altra manera, i la ceràmica, guanyar-se la vida, és molt dur.
0: Home, nosaltres també ens hem de buscar la vida, eh? També les dones hem de guanyar-nos la vida. Escolta,
1: tots ens hem de guanyar la vida, però amb ceràmica, com que sortim de la formació poc preparats, perquè amb tan poques hores no pots preparar la gent, doncs llavors tampoc estan preparats per produir tant, perquè és difícil fer una producció seriada. A més, la instal·lació és molt cara, els materials són molt cars... En fi, no és fàcil. Jo suposo que els homes això els hi deu espantar una mica. Escolta, més una cosa que opino jo, eh? No ho sé.
0: Tampoc sé
1: perquè els homes no s'hi posen tant amb ceràmica, però abans n'hi havia molts i ara la veritat és que n'hi ha molt pocs.
0: Sí, no sé, i a més també estava pensant que, per exemple, la gent que fa collage o la gent que fa coses de paper o els cursos de manualitats, de vegades es fan servir com per fer connexió moltes vegades entre dones i d'aquella trobada entre amigues, no? Però en canvi, no sé si la ceràmica hi ha temps per poder parlar o és una cosa més com individual tu amb el fang?
1: No, home, no, la ceràmica també contribueix moltíssim a això, a les relacions humanes. Això és una passada, o sigui, la gent es comunica molt bé i si a més tens les mateixes aficions, vull dir, es fan grups d'amics i d'amigues i de... En fi, que no, que sí, és molt, molt, molt interessant això.
0: Això és important sempre... també per aquest boom, també hi ha una mica d'això, no?, de tornar a un vincle.
1: Bueno, hi ha la necessitat de sortir de la monotonia de l'ordenador, de sortir de la monotonia de la feina, de sortir de les angoixes de casa i d'estar un parell d'hores relacionat amb gent i passant-ho bé. A més, fent coses que t'agraden.
0: Clar, abans parlaves, Dolors, d'aquesta cosa de que no hi ha, bueno, que falten, no?, gent d'ofici que faci ceràmica, i crec que teniu una cosa molt bonica, un programa que esteu fent una prova pilot que es diu Arrela't a l'argila. I sí. Explica'ns una mica de què va això, perquè ho trobo molt interessant.
1: Bueno, això és un experiment de formació. Bueno, en principi, això de l'Arrela't és un programa que ha portat el Departament de la Generalitat d'Artesania i la CECAM, i llavors hem seleccionat 12 persones procedent del món del disseny.
0: Ah, d'acord.
1: O de belles arts o de disseny. Llavors, aquesta gent que no tenien ni idea de ceràmica, doncs els hem posat immersos en un curs de 300 hores, per mirar si realment també podem introduir en el món de la ceràmica gent amb una formació de disseny que pugui fer un producte potser una mica més de cara a peça dissenyada.
0: Ah, que bo, que bo. Sí, que experimentin amb aquest material, a veure què els hi surt, no?
1: Exactament. Llavors, com que aquests, el tema disseny, ja el tenen solucionat, doncs llavors simplement han de buscar doncs, el material, les matèries primes per portar-ho a terme. I és una experiència molt important perquè realment es nota molt, no? O sigui, que la gent quan treballa, doncs ja els hi planteges aquest tipus de coses i ja les peces surten amb un altre caire. Perquè el que ens falten als artesans és formació de disseny, clar, a part de l'ofici. O sigui, tu saps molt bé que els oficis antigament ningú es preparava, sinó que eren procedència de pares a fills. I llavors el que tenia creativitat i feia coses maques, però el que feia coses lletges.
0: Total.
1: Els venien igual. Sí. Per tant, sí que trobem a faltar que la gent que fa un ofici tingui una mica de criteri de l'actualitat modernista d'avui en dia.
0: Clar, i així és
1: perquè
0: una relació.
1: Hi ha molts productes que si no estan ben dissenyats o no si estan fets un plat que es pugui apilar, una tassa que es pugui apilar, un producte que sigui diferent, m'entens? I, bueno, i això era una experiència que sempre en parlàvem amb la Generalitat i al final doncs, ens hem pogut fer aquesta experiència. Jo penso que això continuarà amb altres oficis.
0: Doncs ho estarem veient. Estem parlant amb la Dolors Ros, que és directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal. Ha arribat el moment de la pregunta perquè hi ha una pel·lícula que us ha marcat molt.
2: Sí. La Tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Quan parles de ceràmica, primer penses en la Bisbal i després penses en Ghost, no?
1: Exactament.
0: Ha marcat molt aquesta escena eròtica de la pel·lícula Ghost?
1: No t'ho pots arribar a imaginar. Moltíssim. Moltíssim, moltíssim. I hi ha molta gent que s'apunta al torn per aquest motiu. O sigui, que venen a fer una setmana de torn per aquest motiu. Sí, sí, ha marcat, però moltíssim.
0: Però què vols dir? O sigui, venen a lligar en el taller de ceràmica?
1: No, bueno, sí, poden també. Però per veure què se sent amb el torn per aquesta escena.
0: Que bo. I realment hi ha una cosa eròtica a l'hora de les mans de tocar amb el torn al fang, encara que sigui de forma individual?
1: Jo la veritat és que no ho he sentit mai, això, eh? Però no en tinc ni idea, jo no crec que no, eh? Perquè quan tu ensenyes a fer torn i els agafes les mans, no estàs per això, estàs per explicar-los com han de posar la mà per fer el que han de fer.
0: Però
1: no,
0: la
1: no
0: gent
1: crec.
0: Deu riure. Quan tu vas allà i li ensenyes el torn, li agafes les mans i ho poses a sobre, tothom deu pensar en la pel·lícula, no?
1: No t'ho creguis, eh? No, això no ho he notat. Sí que he notat que hi ha gent que diu no, és que jo he vist Agost i voldria fer el mateix, jo, escolta'm, jo vindré a fer un parell d'hores amb el meu nòvio per repetir això, no sé què. Coses d'aquestes, sí que n'hi ha moltes, però després no.
0: Clar, però és que m'estan venint moltes preguntes. M'estic imaginant ara que ve una parella i de cop estan en el torn allà, suposo que no han anat a més enllà, no? Diríem.
1: No, què va, fan el burro.
0: Riuen, no em fa la brometa, no?
1: Sí, riuen i fan el burro, sí. No.
0: Ja et veig, Dolors, que estàs acostumada ja a aquest tema. Però jo pensava que
1: home,
0: seria com una anècdota,
1: clar. Home, porto molts anys tractant amb gent i aquí passa de tot.
0: Però tothom acaba fent la tonteria aquesta, no? Ja ho veig.
1: Sí, una mica sí. Però bueno, tampoc, també t'he de dir que la gent que ve aquí per aprendre l'ofici no hi pensa en això, eh?
0: Escolta, Dolors, sí, això moltíssimes puntuals. Gràcies per explicar-nos i per ser... O sigui, realment hi ha un boom i volíem parlar d'això perquè el tema de la ceràmica, mira, m'agrada doncs que tingui futur la Bisbal perquè és un lloc que, doncs, no sé, que té la seva essència i que s'hagi pogut actualitzar, que això és l'interessant, no? Que hagi pogut reconvertir, per tant, tenir un futur molt esperançador. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, adéu.
0: Dolors, doncs mira, avui parlem de la ceràmica en aquesta setmana del benestar. De fet, jo ho posava com a anècdota i no em semblava que fos tan impressionant el tema del torn, però ja veiem, tots fem les brometes. Mira, us hem demanat recomanacions de tallers, d'artistes, de mestres. Tenim una allau de propostes. Moltíssimes gràcies per la participació i ara anem a compartir aquestes propostes.
2: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.

0: Val, sabíem que era un boom el tema de la ceràmica, però no sabíem que, ja et dic, a tots els pobles de Catalunya crec que hi ha un o més d'un taller o artista que faci ceràmica. Per tant, a través d'Instagram us vam fer aquesta convocatòria. Podeu seguir el compte de Ràdio 4 a Instagram, on cada dia doncs, fem convocatòries o també podem i compartim, de fet, els continguts que fem, a banda, lògicament, del web i de l'aplicació RN Audio, on podeu recuperar tots els continguts que fem, que tenen vida al llarg de la setmana, i també a RN Audio, que podeu trobar també un apartat que hem fet amb molt d'amor, diríem, dels 50 anys de la ràdio. Podeu trobar algunes relíquies, que això va bé com a hemeroteca també digital, i podeu recuperar. Va, anem, disparem, perquè tenim una mà de propostes. Per exemple, Alba Portella Ceràmica, el nou I Castelli, d'Ignacio Castelli, també molt recomanat. Mira, hi ha coses com molt passades de voltes, com el Jonat Bax, que és un artista multidisciplinari que experimenta amb la ceràmica a la blockchain. Això ja és una combinació de digital amb la ceràmica. Laura Punt Ferreres, fer bonic allò més quotidià, és el seu lema. És un estudi de disseny, també hi ha principal segona de Vilanova i la Geltrú. Rebeca Puertolas, seny taller de ceràmica. Carolina, de Art, amb dos As, art.gila, tallers de creació de peces de ceràmica manuals. On hi ha moltes més, eh? Per exemple, apunteu, petit-ciel-ceràmics, La Glòria, col·leccions que enamoren a Terrassa, La Glòria d'una vida, decoració vintage, integració de tela amb ceràmica i una debilitat pel blau, terrosos i vermellosos. A Molins de Rei hi ha ceràmica Montse Artés. Taller de tallers, Escola de Ceràmica, ens recomana la Davinia Gallego Ceràmica, de Ciutadella de Menorca, Eli Moreto Alvarado, Roger Coll Krasnay, Lemon Star Ceràmics, per exemple. També hi ha Enfangades, molta gent recomana Enfangades, Sílvia Alzina, Punt Ceràmics, Art Ceràmic, Costumitza Ceràmica. Mira, és que és brutal, eh? Ravals Taller, Escola d'Arts i Oficis, Enfang.cat, al centre de Rubí, Art Viu, Ceràmica de Sabadell, Madrenar.art, de Jan Madrenes, Frank Project, a Sitges, Vila Badal, Rosa Vila, a Badal, practica i ensenya l'Ikebana, també, barrejat amb la ceràmica. Més coses, Montse Artés Ceràmica, El Burot, en aquest cas, especialitzat en activitats per nens al barri de Gràcia. La Industrial Ceràmica i Art. Sant Cugat són escoles públiques, molta gent reivindicant també l'escola pública de ceràmica. El Piste Ceràmica i Lunecito. Ui, haig d'agafar aire, que n'hi ha molts. Sara León Punart, Vermella de Mia Nua, la Maria Roca de Mallorca, també ceramista, la Sitges Ceràmics de Sitges, Terra Gila de Berga, Penélope Vallejost, Palau Tordera, el Montseny, Conxa Vedell, Piques de Bany i Rajoles, també de ceràmica. I les dues més nomenades i recomanades, per exemple, la Carme Galatxe, que ella mateixa ens deixava un comentari, diu, soc ceramista i joiera, al meu taller dono classes regulars i també monogràfics de ceràmica, les meves creacions estan inspirades en el meu entorn, Canyamàs, a Dosrius, i tinc les alumnes més maques del món. Va, anem a saludar la Carme. Carme, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Han dit tantes coses de tu. Mira,
1: ja, m'han posat molt nerviosa.
0: No, però tens molts alumnes, no? Quant temps fa que fas tallers?
1: No en tinc tants, realment, perquè les sessions les faig amb molt poca gent. Doncs vaig obrir el taller, jo porto fent ceràmica tota la vida, vaig tenir una botiga, vaig donar classes, però diguéssim que l'última vegada que vaig retomar una miqueta el projecte de ceràmica, poder fa un any.
0: Ah, doncs has escalat molt en aquest any, has fet molta feina.
1: Bueno,
0: eh?
1: Mira, no sé, estan contents.
0: Mira, coses que diuen de tu, Carme Galatxe, diuen, tens una connexió amb el fang i es nota. Què vol dir això?
1: Bueno, sempre els dic que aquí no venen a fabricar, que venen a gaudir de tota l'estona que estan manipulant el fang, i que el fang parla per si mateix, no? I, no sé, acaba convertint-se una miqueta en una teràpia més que en un art creatiu, no? I bueno, pues és una miqueta la meva manera de funcionar.
0: No sé si estaves escoltant la Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, que ella diu que evidentment, o sigui, el boom és perquè la ceràmica, el fang, la relació amb aquesta matèria, doncs és una manera de desconnectar de les pantalles, sí, de l'estrès, i que és com molt mental, no?
1: És molt mental, sí, té tota la raó del món. I a més ara que estem tan digitalitzats és que sembla com que ho necessitem. I el fang ho aconsegueix. No nosaltres, el fang ho aconsegueix sempre.
0: Quin tipus de ceràmica ens hem d'imaginar que fas? Crec que estàs com molt inspirada amb la natura, no?
1: Sí, sí, sí. Jo, i a més de tota la vida, no he canviat mai d'inspiració al bosc. És bosc. Tot el que faig és bosc i de rebot també el que acaben fent les meves alumnes també és una miqueta inspirat en l'entorn. És que, bueno, visc en un paradís, no?, que és Canyamars i no ho puc evitar.
0: Clar, tot el que veus, no?
1: Sí, jo tot el que veig ho he de fer amb una joia o amb un gerro o amb una ceràmica. Sí, sí.
0: Quina és la peça més estimada que tens?
1: La peça més estimada de ceràmica que tinc, doncs m'estimo molt els pots de farmàcia, els albarels, que també és una cosa que em fascina molt, fer rèpliques d'albarels. És que em costa molt, escollir una peça només, perquè totes tenen molt tenen un algo. No sé, i els bolets, és que no sé, no et puc dir una, sincerament.
0: I una cosa, el tema de la ceràmica, o sigui, suposo que fer ceràmica també està relacionat també amb altres arts, no? Perquè veig també que molta gent recomana coses que combinen, no? No sé, clar, quan es va a ceràmica, a banda del torn, que parlàvem això, no?, d'agost, totes aquestes coses, sí. Clar, podíem fer un paral·lelisme com en els nanos quan els hi donàvem la pastilina, diríem, o no té res a veure?
1: No sabria dir-te. Jo ho veig simplement com una manera fàcil de connectar amb la Terra. Suposo que... Sí, bueno, no sé, suposo que sí, que també tindria una miqueta alguna cosa a veure, no? El tornar una miqueta a l'origen, també. Que
0: clar, però el fet que sigui una
1: necessari,
0: cosa
1: no?
0: Natural, també, clar, és el que tu dius. Clar, et connecta amb la natura, total.
1: Sola. Sí. Sí, sí, sí, és que és connexió total. I com a curiositat, ara que has dit això dels nens, els nens, de fet, estan a terra i estan en contacte amb la ceràmica molt, molt més ràpidament que no pas els adults. És curiós, no? Tu te sentes... Jo he estat fent fires, mostres de ceràmica a les fires i tornejava amb nens i tu els hi fas centrar una peça i te la centren de seguida. En canvi, a una persona adulta li costa molt centrar una peça dins d'un torn, no? Perquè estem com més contaminats i més desconnectats del terra.
0: Que fort! Centrar què és? Que l'has de posar com molt al
1: com
0: mig?
1: Com centrat en el mig del torn. Sí,
0: que curiós,
1: sí.
0: Això, no?
1: Sí, sí, sí. A més, és que és brutal. És flipant. I te sentes amb un nen de 3 anys i et centra la peça en un plis.
0: Ai, mira, que bé que parlis bé dels nens, perquè últimament que les pantalles estem tot el dia tirant merdeta.
1: Sí, bueno, casa
0: nens.
1: Meva no.
0: Per això.
1: Casa meva no.
0: Casa teva ceràmica, tot ceràmica.
1: Casa meva ceràmica i joies, o sigui, no hi ha...
0: Clar, potser seria una manera, no? O sigui, clar, amb un nano què li pot aportar la ceràmica? Tu que has vist tot això...
1: Bueno, jo penso que primerament és això, no? És poder expressar-se a través d'algú diferent a el que sigui digital, no? El poder és que a mi m'encantaria ensenyar-te tot el que fan les nenes que venen aquí a classe, és que al·lucinaries.
0: Sí, no?
1: Vull dir, sí, o sigui, els hi enganxa mogollon, o sigui, ho necessiten, és molt necessari, una miqueta menys de pantalla i una miqueta més de fer ceràmica o el que sigui, però amb les manetes i embrutar-nos.
0: Clar que sí, doncs escolta, Carme Galatxa, enhorabona, perquè ets la més citada a la nostra convocatòria de ceramistes de Catalunya, diríem que ets una de les guanyadores, per tant, una abraçada i molt de futur.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. I aquí,
1: adéu.
0: A la tàctica, diríem que també en el podi de les guanyadores hi ha la Helena Prat, ella té un compte d'Instagram, per si el voleu buscar, la Carme Galatxa, l'hem dit, i ara Helènica Ceràmics, l'Helena Prat, que té botiga a Girona, crec. Helena, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Tens botiga a Girona, o que sí?
2: Sí, sí, sí, al barri vell, aquí al carrer de la Força, just davant del Museu d'Història dels Jueus, estic en el

0: i ho valoren i la compren.
1: He mirat el teu Instagram i el blau turquesa és molt representatiu de tot el que fas, no?
0: Sí, els meus colors estan molt inspirats amb el que és el paisatge de la Costa Brava. Llavors, aquests blaus turqueses, aquests blaus de nit, de dia, és diguéssim, formen part del meu llenguatge artístic.
1: Són precioses.
0: I la meva obra, sí, moltes gràcies. La meva obra, bàsicament, els blaus sempre m'aporten cap aquí.
1: Quines
0: Tot
1: són
0: i que a vegades intento fugir-ne una mica, però hi torno, sí.
1: Clar, que dins el mar tira, no?, una mica. Quines són les peces que més buscades, o la gent que busca plats, coses de la casa, o bé és més una joia, o més aviat són coses de la llar, no?, que tens tu?
0: Sí, tinc tant utilitari com decoratiu. Llavors, bueno, no és que busquin una peça en concret, és allò visual que dius, uau, i que t'atreveixes a tocar-la, no?, i alguna cosa, hi ha una connexió entre lo visual i lo menú, i el tacte, no?, de l'esmalt, de la forma, que suposo que és el que fa que el client vagi cap a una peça o cap a una altra. Però és una miscel·lània, perquè tant puc prendre tasses com quadres de ceràmica com una il·lustració amb aquarel·la i ceràmica alhora.
1: Tens molta peça blanca per això, no? És a dir, que parlem de ceràmica, tothom s'imagina, no?, el marró del fang, no? Però, en canvi, en el teu cas, per exemple, és molt turquesa en blanc. Quina seria, bueno, la matèria aquesta? O és que no sé, no en tinc ni idea del tema, o sigui, per això t'ho pregunto.
0: La ceràmica és tot aquell fang que s'ha assecat i s'ha passat per un procés de cocció a més de 600 graus de temperatura, que això fa que es converteixi en ceràmica i no pas en fang. Aleshores, jo personalment, a mi m'agrada molt treballar amb el gres i amb la porcellana. I doncs són argiles que són més aviat, bueno, la porcellana és 100% blanca i el gres que jo treballo és blanc. Llavors, clar, també et pots trobar, doncs, peces de fang, de ceràmica amb terracota, que és aquest fang més vermellós, o aquí a Quart, per exemple, es fa la ceràmica negra, és fang que ha passat per un procés de cocció també, bueno, que fa que s'enfosqueixi, no?, la peça, i és molt interessant.
1: Com veus el futur de la ceràmica? Creus que n'hi ha per temps? Que no és un boom, no és una moda passatgera, sinó que encara podrem tenir ceràmica per temps? Què en penses, Helena?
0: Buf, no ho sé. És complicat. A veure, totes les modes són això, són modes i són passatgeres. Aleshores, sí, hi ha hagut un boom en quant a tallers, talleristes, però jo també hi estic una mica com... M'ho miro així, com una mica de reull, perquè qualsevol s'atreveix, saps? Jo faig un parell de cursets i ja sóc ceramista i monto un talleret, però continuo fent una feina administrativa que em reporta... poder pagar les factures.
1: Molt intrusisme, no? Molt intrusisme, no?
0: Ah, exacte, aquesta és la paraula. Sí. I a mi això, sincerament, m'afecta, perquè m'afecta directament, i em toca la pera.
1: Totalment, clar que sí.
0: Totalment.
1: Escolta, Helena, enhorabona pel que fas, és preciós, tens molt bon gust.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Ets un artista, sou uns artistes tots els que feu coses de ceràmica, perquè és brutal.
0: Merci. Bueno, et convidem a que vinguis
1: home,
0: un dia i que
1: vindré,
0: provis. Home,
1: jo vindré i compraré, home, només faltaria. No, és que m'agrada molt, m'agrada molt. Gràcies, una abraçada, Helena.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Merci per la trucada. Un plaer. Adéu, merci.
1: Som a la setmana del benestar, aquí a Ràdio 4, a La Tàctica, i ja ho veieu, hem anat del dilluns del crochet i de les manualitats, hem passat per un taller de fotografia analògica, i avui també hem de parlar dels jocs de taula.
2: Més que esport. Cada dissabte, de 2 a 3 de la tarda, tens una cita amb el Més que Esport de Ràdio 4. Un any més, ens acostem als valors de l'esport a través dels temes que han definit la història del programa: la superació, integració i solidaritat, la salut i l'educació i la vida després de l'esport. Amb Marga Lluc. Perquè l'esport per tothom és una eina incomparable, Més que Esport, dissabte, de 2 a 3 de la tarda, a Ràdio 4.
3: menys branx i més xup-xup.
4: Puja el jovent que es comencen a creure aquestes coses i comencen a presumir de tot aquest llegat culinari que tenim.
5: La boqueria a la família ens ha salvat la vida.
6: Una vegada, Ferran Adrià em diu:

0: Dius que tens el restaurant més petit del món amb el magatzem més gran i més important del món.
1: Les cuines.
2: No hauria d'haver deixat mai de ser el centre de les cases, perquè és on es fa xup-xup.
3: I hasta aquí puedo leer.
1: I aquí ho deixarem. Fins diumenge que ve.
4: La comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
5: Cada diumenge, a les dues, a Ràdio 4.
6: Quina meravella.
7: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: truites. Senyors meus, és un sueny a tortillar.
1: Ara us la podria cantar tota, des de la primera paraula fins a l'última, perquè la trinca m'ha acompanyat sempre en els meus viatges amunt i avall. Bé, volem parlar de jocs de taula, en podríem triar molts, però és que n'hi ha un que té a veure amb les dites catalanes, que és el Dit i Joc. El Rafael Pla és el seu creador. Rafael, què tal, com estàs?
2: Molt bé, jo, molt bé, i tu?
1: Molt bé.
2: Doncs mira, ja són dos.
1: He posat la trinca, perquè clar...
2: Sabies que la presentació del meu primer llibre haig posat aquesta cançó?
1: De veritat?
2: T'ho juro.
1: Estem connectats. Escolta, explica'm a veure, perquè clar, el Dit i Joc va ser un llibre, ara és un joc de taula,
2: sí.
1: També serà una aplicació,
2: sí.
1: Però quedem al mig del joc de taula. En què consisteix el Dit i Joc?
2: El joc de taula consisteix en... La base és la base és la mateixa, endevinar dites il·lustrades com si fossin senzills hieroglífics.
1: Uh-huh.
2: Llavors, el joc de taula, perquè tu pots dir, bueno, un cop ja l'has endevinat, ja està.
1: Clar.
2: No? Però no. El joc té un valor afegit, que és que quan tu jugues, a part d'endevinar la dita, és com les cartes. Tu cada partida és diferent.
1: Val.
2: Té un component diferent, encara que hagis sapigut la dita. Sí?
1: D'acord, però a veure, com que no ens estan veient, els que estan mirant l'estreaming sí que ens estan veient.
2: Val.
1: Estem envoltats, a banda dels llibres que ens ha portat el Rafael, hi ha unes cartes, unes més grans...
2: Que són els dibuixos.
1: Aquests són els dibuixos.
2: Les il·lustracions.
1: Per exemple, jo ara n'agafo una, N125, i hi ha dues gomes, una escala i un noi pujant l'escala.
2: Molt bé.
1: Però llavors, i uns llapisos i unes llibretes.
2: Sí.
1: A sota hi ha un robot,
2: sí.
1: una lluna, sí. que és una mitja lluna,
2: sí.
1: un emoji amb ulleres i un emoji en plan aquell pensatiu o mirant cap amunt.
2: Sí.
1: Clar, això què
2: això
1: vol
2: és
1: dir?
2: Això és una locució. Perquè...
1: Val, i això haig de saber quina dita vol dir això.
2: Sí. A les gomes li falta un tros.
1: Ah, està com mossegades les gomes de dalt.
2: I llavors això vol dir de gom a gom.
1: Ah, de gom a gom, perquè està mossegada la A.
2: Clar, hi ha un senyor
1: de
2: que puja d'una escala... Que puja
1: ara m'enganxaré el joc, eh? Estarem més estona jugant. Va, una altra.
2: Vinga.
1: Una gallina. Llavors hi ha unes patates que valen 100 euros. Unes cebes, 110
2: les
1: euros.
2: Les has triat de l'atzar, eh? Que consti.
1: Sí, les estic triant així. Una altra, 120 euros... I la gallina, 80 euros. Ah, una cosa, i això que hi ha
2: ara
1: que és un robot,
2: resolem,
1: mitja
2: primer?
1: Lluna i tal.
2: Resolem, ara
1: sí,
2: t'ho explico.
1: Sí, però és superdifícil,
2: no,
1: això.
2: No, molt fàcil. L'has dit mil vegades.
1: Gallina, patates, ceba...
2: No, ja has dit el truco, l'has dit. Una cosa val tant, l'altra val tant, val més el farciment que el gall.
1: Val més el farciment que el gall,
2: sí,
1: perquè,
2: no?
1: Clar, sumes a tots els productes i, clar, el gall
2: i
1: val 80.
2: I per separat també valen més.
1: Boníssim. Explica'm aquests signes d'aquí baix.
2: El robot, aquesta cara vol dir que està fet amb intel·ligència artificial. El dibuix.
1: Ah, val, d'acord.
2: Que sembla senzill, però no ho és, perquè li has d'explicar com ha de ser una dita, i no val posa'm un tio aquí
1: no,
2: amb el braç aixecat.
1: I has de fer una instrucció, a vegades, si és molt català o el català no t'ho fa català, t'ho fa americà.
2: Bueno,
1: no?
2: Doncs aquí has d'afinar molt perquè
1: sí,
2: t'agafi
1: sí, sí.
2: La intenció de la dita.
1: Molt bé.
2: Les mitges llunes vol dir... Un quart creixent és una... Una lluna creixent és una locució, un quart creixent és una frase feta i una lluna plena és un refrany.
1: I locució què vol dir?
2: Locució és una part de l'oració que substitueix un nom, un adjectiu, un adverbi, etc. Per exemple, amb tots els adjectius. Això és una locució. I quan la locució substitueix amb un verb, ja és una frase feta. Partir peres.
1: Val.
2: Partir peres, allà hi ha una frase feta.
1: Ara continuarem mirant, que és divertit, oi? Que us esteu divertint, aquí ens estem divertint molt amb això. Llavors hi ha dues cartes, com més petitetes...
2: Hi ha tres baralles, una és la que acabem de veure ara.
1: Aquesta amb els dibuixos, i has d'endevinar amb el dibuix.
2: Estan numerades.
1: Sí.
2: Les solucions, que és una de les altres baralles, hi ha la solució. Si les gires, veuràs que hi ha la solució.
1: Ah, enfilar-se per les parets.
2: Però no estan numerades.
1: No.
2: Perquè si no, tindria gràcia.
1: Clar.
2: Vale? I llavors amb això s'hi juga. I a l'altra baralla, ara farem les tres, i a l'altra baralla hi ha, ho puc dir ara, les putades. Els entrebancs, en diem els entrebancs.
1: Perquè sou més educats.
2: Som més educats i diem els entrebancs. És per posar pals a les rodes perquè els altres no guanyin.
1: Mira, ja parles amb dites, eh? Per posar pals a les rodes,
2: perquè
1: ens ensenya dites.
2: Ara t'explicaré l'altre. Es pot jugar de cinc maneres diferents.
1: Com un mussol?
2: Com un mussol. Això és com un solitari. És com si juguessis al solitari.
1: Coneixement i memòria.
2: Val. Després hi ha...
1: Avis Murris.
2: Avis Murris, què vol dir? Avis morris vol dir que qui coneixen les dites són els avis, no els nets. Total. Llavors això és per ajuntar avis i nets i perquè els expliquin els avis en els nets, amb descobrint els dibuixos, les dites catalanes.
1: Observació i deducció, avis morris. Llavors hi ha cues de pansa.
2: Cues de pansa. Què vol dir cues
1: aquesta,
2: de pansa?
1: Aquesta necessito jo.
2: Cues de pansa, memòria.
1: Sí.
2: Això és com un memory. Tu poses totes les cartes cap per avall, per parelles, les has d'anar descobrint. Dibuix, solució, dibuix, solució.
1: Ah, aquesta m'agrada.
2: El memory és un big memory per entendre'ns.
1: O quan feies aquelles parelles, no?
2: Sí. L'idèntic.
1: El de parelles, això m'agrada molt a mi.
2: Totes de cap per avall. I llavors, el pals a les rodes...
1: Clar.
2: Es diu pals a les
1: rodes. Intuïció i enginy.
2: Sí, aquí ja entra, és com un joc d'això, de posar pals a les rodes...
1: Més complicat, no?
2: Més complicat. I llavors, l'últim, que és estira i arronsa, vol dir que és un pals a les rodes, però amb negociació. I posar-te cada un el seu objectiu, el que vulgui, que has de complir. No val agafar el màxim número de cartes, sinó depèn de l'objectiu que... I els altres no saben quin objectiu t'has posat tu.
1: Clar, i per exemple, en aquest que és pals a les rodes...
2: Per exemple, ja pots llegir un d'aquests, tu mateixa.
1: Durant una ronda, ningú pot robar cartes. Ah, val, com és una instrucció de cop,
2: sí,
1: que fas una instrucció i compliques la cosa.
2: Compliques la cosa.
1: Ah, molt bé. Ah, sí.
2: Hi ha pals a les rodes suaus i n'hi ha que són més...
1: Va, que n'agafo un altre. Ara ho faig la baralla pel mig.
2: Vinga.
1: Per exemple. Però,
2: a veure si no me la sabré jo ara.
1: No, mira, hi ha... Ui, mal de queixal.
2: No.
1: No? és com no, un
2: explica,
1: queixal...
2: Explica.
1: A veure, és un queixal molt gros. Va, no sé si és un queixal, sembla un queixal, sí, perquè no és una dent petita, tal.
2: Bé.
1: I hi ha com... Mira, l'ensenyaré la càmera. I hi ha com foc a la base de l'ullal.
2: Treure foc pels queixals.
1: Ah, clar, sí, aquesta. Hòstia. Aquesta segur que l'han endevinat els qui l'han vist per l'estreaming.
2: Molt bé.
1: Va, mira, els aniré ensenyant. Per exemple, miren aquí, ara he mirat aquesta i m'ha vingut la cançó dels Oques Grasses.
2: Bueno,
1: no hi ha gàbies per tants ocells. És una gàbia amb un lloro que menja xocolata. La xocolata del lloro!
2: I aquesta em serveix per explicar-te que s'expliquen també l'origen de moltes dites, com aquesta. D'on ve això de la xocolata del lloro?
1: I això com, no ho com ho podem llarg. Saber? Com ho podem saber?
2: En els llibres hi és.
1: D'acord,
2: llavors ara passem
1: el complement.
2: Al llibre hi ha tota la informació, però el llibre no és lúdic. A veure, tant el llibre com... Si em deixes dir una cosa, ho entendrem
1: fàcil.
2: Home,
1: digues el que vulguis.
2: Tant el llibre com el joc, com l'aplicació que ara t'explicaré, tenen un nexe comú, que és endevinar dites il·lustrades catalanes en forma de jeroglífic. Punt. Uns més senzills, altres més complicats. Però cada un té un valor afegit diferent. El llibre té un valor afegit didàctic.
1: Clar.
2: El joc de taula té un valor afegit lúdic. I l'aplicació té un valor afegit competitiu.
1: Que això de l'aplicació és una mica exclusiva, perquè encara no està, no?
2: Encara no està. Em falten per fer uns quants dibuixos, però l'1 de febrer entrarà en marxa.
1: Va, doncs,
2: en marxa.
1: I com serà aquesta aplicació? Explica'ns alguna coseta.
2: Mira, tu te l'encens, perquè ara l'aplicació ja està, però tenim la versió beta.
1: Val.
2: Li estem traient les tripes perquè no falli, perquè...
1: Clar, i la gràcia és que a través del mòbil podràs jugar, sí, també a dites catalanes.
2: Ah, això mateix. Però aquí s'ha d'escriure correctament en català la solució.
1: Ah.
2: A cada casella...
1: És a dir, no es poden fer faltes.
2: No
1: dir.
2: Es poden fer faltes. Però, home, tu imagina que faig un joc on s'hi puguin fer faltes.
1: No, però és que això molt bé, que així... Mira, també pots vendre'l com que per practicar l'ortografia, no?
2: Sí, senyora.
1: El joc de practicar l'ortografia.
2: No, mira, aquí tens els accents oberts, tancats...
1: Sí, ja ho veig. Llavors hi ha la carta aquesta que
2: llavors,
1: jo ensenyava
2: dibuix,
1: dalt.
2: Hi ha un dibuix i s'ha d'interpretar la dita que és i escriure-la. Cada dia sortirà una dita nova, a les 8 del matí.
1: Ah, això ens agrada molt als catalans, que fem diverses coses al matí.
2: Durant 24 hores, la dita estarà allà fins a les 8 del matí del dia següent. I el jugador tindrà possibilitat de fer 6 punts cada dia. 3 per intents, t'equivoques, pots tornar a fer, i 6 i 3 més per temps. I al final del mes, el qui guanyi tindrà un lot de productes, o bon preu, o galetes tries, o fruits secs gispert.
1: Però això té molta gràcia, això de poder fer una cosa, perquè no sé, ara molts que els esteu escoltant potser ho penseu, però jo conec molta gent, entre elles jo, per exemple, que és llevar-te i tens com uns hàbits de fer 3 cosetes ràpides, paraulògic,
2: sí,
1: el no sé què...
2: Jo faig a l'Enigmarius,
1: no?
2: Mira.
1: Veus, cadascú té com la idea, i mira, i ara també posarà
2: mira,
1: el dit i joc.
2: Això és similar a l'Enigmarius, però ell ho fa amb una paraula, jo ho faig amb una dita i amb un dibuix.
1: Amb una dita.
2: I amb durant 24 hores, que dura, i una lliga mensual. Cada mes hi haurà una lliga nova.
1: Molt bé. Escolta, quedem amb les cartes, ja que estem a la setmana del benestar. Deixem les pantalles.
2: Va.
1: Una altra. És un martell amb una molla i salta una T.
2: I salta una T.
1: Un martell, una molla... Llavors, bueno, el de sota tampoc et dona moltes pistes. Bueno, robot està fet a mi.
2: El robot ho són tots perquè tots estan fets a mi.
1: I l'emoji de rumiar.
2: Sí, aquest vol dir que és una mica difícil. Ah, que no t'he explicat. Ah. Els emojis de les cares...
1: Rumiar vol dir dificultós.
2: Vol dir que és els més difícils. I els que són més de cara de senzill, pues, vol ser...
1: Va, anem a resoldre't.
2: Això és trencar motlles.
1: Ah, trencar motlles. Oi, he pensat, al principi ho he pensat i després
2: molles,
1: ja... Trencar motlles. Val. Llavors, aquí és una mica de com una, si fos un taller de modista.
2: Sí, no? Aquest és difícil també, eh?
1: Aquesta...
2: L'has agafat, les difícils,
1: oi,
2: eh?
1: Oi, i te les saps totes, Pim.
2: Home, clar, me les sé totes.
1: Clar, sí. hi ha la màquina de cosir, hi ha un maniquí...
2: Hi ha un maniquí, què li passa a aquest maniquí?
1: Oh, no té cames.
2: I cap, que en té.
1: No, però clar, no hi ha cap maniquí que tingui cap.
2: Sí, però el maniquí... Què porta les mans al maniquí?
1: Unes tisores.
2: Fa de sastre.
1: Ah.
2: Perquè porta les tisores i el lloc de les agulles, o sigui que no té cap ni peus, això.
1: Ah, no té cap ni peus, boníssim.
2: Sí o no?
1: Val. I aquí hi ha el Gran Teatre del Liceu, amb tot d'animalons, en lloc de persones. Hi ha un gat... Hi ha gats, tots són gats,
2: tots són,
1: no?
2: Gats, i quants hi ha?
1: Ah, hi ha quatre gats.
2: Quatre gats, molt bé.
1: Quatre gats al Liceu. Aquesta me l'he sabut, eh? Devia ser fàcil, no, aquesta?
2: Aquesta és de les fàcils.
1: Clar, hi ha l'emoji de les estrelles.
2: Aquesta és la més fàcil de totes. La de les estrelles vol dir...
1: Vaig agafar fàcils. Mira, una altra gàbia. Un que es passeja dins de la gàbia, o Columpia...
2: Mira tu bé, a veure. Què té, aquest?
1: Què té?
2: Què té?
1: Està rient?
2: No, aquest té la boca.
1: Ai, no ho veig bé.
2: Ah, perquè aquí...
1: Estic una mica...
2: Porta una cremallera.
1: Ah, boca tancada.
2: Muts i a la gàbia.
1: Muts... Ah, ostres! És que... Va, l'última, que aquesta és fàcil,
2: també.
1: Ja no
2: també. Em compraran el joc, si ho estàs descobrint tot tu.
1: No, n'hi ha moltes de cartes. Hi ha una que és una dona amb una paella a la cuina... Ai, no, fatal.
2: I per on te l'agafa, la paella?
1: Per allà dintre ho estan dient, no? Què? Què creus
2: tenir que... la paella pel mar, eh?
1: Ah, clar, tenir de la paella pel mar.
2: Home, no.
1: Molt bé, va, ulls com taronges, aquest sí que l'he vist.
2: Està fàcil.
1: Taronges. Va, no en diem més. Escolta, Rafel...
2: Bueno, bé, diu el que vulguis, eh?
1: Ja estem acabant, però què t'ha portat fins aquí a fer tot això? Perquè ja ets com un... T'agradaven molt les dites, o t'agraden els jocs de taula, o què t'agrada? Per què ho has fet, això?
2: No ho sé. Mira, no ho sé. Perquè, mira, hi ha jubilats que van a jugar al dòmino, n'hi ha que van a mirar obres, n'hi ha que van a jugar a golf, i a mi em va donar per això. Van començar amb la meva germana, enviant-se una dita allò, després hi va, per WhatsApp, després hi va afegir la família, i llavors ja comences amb la història de les dites... I
1: deus tenir un arxiu brutal, no?, de dites,
2: no.
1: O no?
2: A veure, a l'aplicació n'hi posaré 1.827.
1: 1.827.
2: Perquè són els dies que hi ha en 5 anys. Ah. Posaré dita per 5 anys. O sigui que en tindré 1.800, ara en tinc 1.500 i escaig. Encara me'n queden, per això tinc feina.
1: I totes són catalanes? Genuïnes o algunes?
2: No, genuïnes. Algunes són adaptades. Uh-huh. Perquè jo no sóc qui per dir... Aquesta no es pot dir perquè no sóc qui. Jo sóc enginyer. No sóc lingüista, ni filòleg, ni res d'això. Per tant, no tinc... Però, bueno, m'he aficionat amb això i...
1: Mira, un exemple del que dic, no?, que sempre diem que el món està dividit en ciències i lletres, i és mentida.
2: No,
1: la gent, com més científica és, més li agraden les humanitats,
2: bueno,
1: no?
2: Doncs això em va enganxar.
1: I tu és el teu moment de desconnexió,
2: sí,
1: amb això.
2: Vaig conèixer el Víctor Pàmies, que és molt famós amb el tema aquest. I, escolta, t'hi enganxes i llavors... Més i més. I ara farem això, i ara farem l'altre.
1: Doncs
2: i
1: mireu...
2: Aquest any hem fet el llibre 3, el joc.
1: Dit i joc, presentació a Terrassa, no? Crec que d'aquí pocs dies, el dia 19.
2: El dia 2.
1: El dia 2 de novembre a l'Escola Industrial de Terrassa hi ha la presentació.
2: A les 7 de la tarda.
1: Per tant...
2: I a la FAC del dia 26.
1: Si us agraden les dites, i després quan estigui l'aplicació, cada dia al matí podeu fer aquesta aplicació, o el joc Dit i Joc, que no sé si on el podem trobar.
2: Qualsevol llibreria o botiga de jocs el podeu donar, però pensa que està calent, això, eh? Encara...
1: Acabes d'imprimir-lo.
2: Sí, encara no... Però poden, si volen, poden entrar al meu blog, ditijoc.cat, i demanar-ho allà.
1: Genial, Rafel Pla, moltíssimes gràcies. Avui hem fet jocs de taula i ceràmica, i demà la tàctica...
3: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.
1: Intentaria... Va, demà tancarem la Setmana del Benestar amb el músic Guillem Roma, que fa molt de temps que canta la desconnexió, el ball i la connexió amb la natura. Compartirà amb nosaltres la seva filosofia zen, per dir-ho d'alguna manera, però sobretot la seva música, que parla de tot això. És divendres i és el dia de la tertuliana també de la tàctica. La Carolina Ferre s'ha passat 15 dies sense mòbil. Ens explicarà com ha estat aquesta experiència i què ha trobat a faltar i què no. Som la Natàlia Sánchez, el Genís Sabater, la Marta Inglés, i qui us parla, Mariola Dinarès. Va, una miqueta de música, molt poca, perquè us heu de posar al dia amb l'informatiu a les dues en punt. Adéu-siau! Adéu-siau.

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. Demà finalitzarà el termini per presentar candidatures a les eleccions generals del 29 de novembre i de moment no n'hi ha una d'unitària a l'esquerra del PSOE. La candidata del Front Ampli a la presidència del govern, Ada Colau, acaba de fer una altra crida a Podem, que s'hi ha tancat un acord amb Esquerra Catalunya perquè s'assumin a un gran pacte que permeti, diu, aturar el feixisme. Ho ha dit fa uns minuts a Mañaneros 360 de Televisió Espanyola.
2: Yo quiero insistir en que estamos a tiempo a que Podemos se siente a la mesa en pie de igualdad, de respeto y de reconocimiento mutuo con el resto de fuerzas que estamos impulsando ese frente amplio.
0: Això sembla que no serà possible perquè la líder de Podemos, Jone Belarra, ha deixat clar les mañanes de Ràdio Nacional que això de la unitat no és viable a Catalunya ni a Madrid i que ja es veurà a la resta de territoris.
3: Ahora mismo, las circunscripciones de Madrid y Barcelona, la gente que vota izquierda no se pierde su voto, puede votar lo que quiera. Y fuera de Madrid y Barcelona es donde hay que trabajar para tener las candidaturas de unidad más fuertes.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: A les dues i deu repassarem tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació nacional i internacional. Parlàvem ara de que Podem no veu viable un pacte general de les esquerres, Colau no llença la tovallola i Izquierda Unida tampoc.
4: Doncs no, a poc més d'un dia perquè finalitzi aquest termini per presentar possibles coalicions, encara hi ha moviments in extremis a l'esquerra del PSOE per buscar encaixos entre aquests dos blocs que de moment s'han configurat. El pacte entre Esquerra Republicana i Podem, d'una banda, i el del Front Ampli de l'altra. Des d'aquest segon, el coordinador general d'Izquierda Unida, Antonio Maillo, en declaracions a Televisió Espanyola, ha defensat la figura de la seva candidata, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i ha dit que encara no llencen la tovallola per aconseguir una candidatura unitària.
5: Seguimos con la voluntad desde el Frente Amplio, donde está integrada Izquierda Unida, de llegar a esa candidatura unitaria sin ningún tipo, dejándonos la piel en estos dos días.
4: I el model del sistema de pensions s'ha col·locat al centre del debat polític a la precampanya de les eleccions del 29 de novembre. Tant el Partit Popular com Vox van mostrar dubtes sobre la seva viabilitat inicialment, però han rectificat per dir que són innegociables, mentre que el Partit Socialista ha promès l'actualització de l'IPC. Pau Alemany, bona tarda, explica'ns.
6: Bona tarda. La posició dels partits de dreta i extrema dreta ha variat en els últims dies en dos moviments similars. El Partit Popular, primer va ser la portaveu Esther Muñoz, qui va dir que el model col·lapsarà i que es necessita valentia per canviar-lo perquè no funciona. Unes paraules que el president del partit, Alberto Núñez Feijó, ha hagut de contrarrestar.
7: La viabilitat i l'actualització conforme a l'IPC de les pensions són innegociables.
6: I a Vox, mateix modus operandi, primer va ser el secretari general, José María Figaredo, que va demanar una reforma dràstica de les pensions cap a un sistema privatitzat i després el líder, Santiago Abascal, va haver de matitzar-ne les paraules. Uns apunten a l'electoral més jove, els altres als pensionistes. I de la seva banda, el Partit Socialista no perd l'oportunitat de posar el focus en un tema que li interessa i ha entrat al debat. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha promès que s'actualitzaran amb l'IPC tot i la convocatòria electoral.
8: El mensaje puede darse de manera inequívoca, de tranquilidad a los pensionistas, de que esa actualización se va a hacer, independientemente, y si creo que no me equivoco, de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
6: I és que a poques setmanes de les eleccions ningú vol cabrejar els 10 milions de pensionistes que hi ha a Espanya i que representen el 25% del cens.
4: I dos ancians han mort després que s'hagi desplomat l'ascensor d'una residència a la localitat malaguenya de Vélez, Màlaga. Es tracta d'un home de 91 anys i una dona de 82, i també hi ha altres quatre ferits, un dels quals han estat molt greu. Tots quatre es troben ingressats a la unitat de cures intensives, segons han informat fonts sanitàries. La residència on s'ha produït l'accident està adreçada a persones dependents més grans de 65 anys. És un centre privat, però té places concertades amb la Junta d'Andalusia. I les sensacions de tristesa i soledat s'incrementen de manera alarmant entre els adolescents. Així ho conclou el baròmetre d'opinió de la infància i l'adolescència 2024-2026, que ha presentat avui UNICEF. Segons aquest exhaustiu informe, els nivells de benestar entre els infants i joves d'entre 12 i 16 anys s'havien mantingut estables entre el 2006 i el 2018, però a partir d'aquesta època i coincidint amb la pandèmia experimenten una caiguda sense precedents. En declaracions a Ràdio Nacional, la responsable de participació infantil d'UNICEF Espanya, Sílvia Casanovas, destaca que les noies i l'alumnat de famílies amb menys recursos són els que pateixen més problemes de salut mental. Com a aspecte positiu es detecta, però, una tendència a trencar els tabús sobre el tema.
9: No consideran que en sus edades el tabú sea tan fuerte como en otras generaciones, ¿no? Además, en el informe hay esta percepción de cuando hablamos de la generación de cristal, ellos comentan que tal vez son generación de cristal, pero porque también son más transparentes, ¿no? Y tal vez no tienen tanta dificultad en comentar lo que les pasa.
4: Entre les recomanacions per les famílies, UNICEF assenyala la importància de posar els adolescents al centre perquè se sentin escoltats, fer als centres educatius un lloc segur i on sigui fàcil demanar ajuda i reforçar la prevenció des del sistema sanitari. I anem a l'exterior, a Brussel·les. Avui i demà es reuneix el Consell Europeu amb la representació dels caps de govern dels 27. Sobre la taula, el pressupost comunitari, la crisi energètica derivada dels conflictes bèl·lics, el suport a Ucraïna o la migració. Míriam Andreu.
10: Abans d'entrar a la trobada, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit en la necessitat d'uns comptes ambiciosos que permetin fer front als reptes actuals.
11: Eso se cifra en torno a un 2% de la renta nacional bruta disponible a nivel europeo. Estamos con una propuesta claramente insuficiente, más cercana al 1% que al 2%, en concreto el 1,02% de la renta nacional bruta. Eso no es asumible ni aceptable por el gobierno de España.
10: També ha lamentat el cost de la guerra al pròxim Orient en menys d'un any, ha dit, ha suposat una despesa de més de 100.000 milions d'euros al conjunt dels estats membres. La qüestió migratòria també figura a l'ordre del dia d'aquesta cimera i Sánchez ha expressat el seu agraïment per la solidaritat de la Unió Europea amb Espanya davant la situació que es va viure a Ceuta a finals de juliol. Ha destacat que les conclusions de la cimera hi faran referència i s'ha mostrat satisfet amb l'esborrany previst.
4: I Ucraïna ha anunciat que reprendrà els atacs contra les refineries russes, malgrat la treva en els atacs a infraestructures energètiques anunciada diumenge pel president dels Estats Units, Mireia Moreno.
12: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha assegurat que el seu país no es va comprometre a suspendre els atacs. També ha afirmat que en només una setmana Moscou n'ha perpetrat almenys un centenar. Ahir mateix diversos míssils balístics russos van fer malbé instal·lacions energètiques de les regions de Kyiv i Kharkov que donaven servei a la indústria militar i a l'exèrcit ucraïnès. D'altra banda, Zelensky no ha amagat el seu malestar amb Washington pel distanciament evident de Donald Trump respecte al seu govern. Tot plegat, després que dissabte Trump critiqués durament els atacs ucraïnesos a refineries de Rússia, el que va portar Washington a autoritzar fins l'abril operacions russes amb dièsel que estaven sancionades des de l'inici de la guerra amb Ucraïna. A més, Trump va indicar que Moscou i Kyiv haurien acordat una treva energètica, un pacte que cap de les dues parts ha confirmat. Tanmateix, després d'aquest anunci, Ucraïna s'havia abstingut fins ara d'atacar les refineries russes, mentre que Rússia no ha cessat els seus atacs contra el sistema elèctric ucraïnès, el que posa la part ucraïnesa al límit d'una catàstrofe humanitària de cara a l'imminent acord.
4: I encara de l'exterior, destaquem que almenys 22 infants han mort i 25 han resultat ferits en esfondrar-se al sostre d'una escola al Pakistan. Els equips d'emergència treballen per localitzar possibles víctimes atrapades sota la runa de l'escola ubicada a Peshawar, al nord-oest del país. De moment, les autoritats no han establert les causes de l'esfondrament ni han precisat quantes persones es trobaven a l'edifici quan ha passat l'accident. I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb la música de David Bowie.

Ahir van complir-se 19 anys de la publicació del seu àlbum Heroes, que inclou la cançó amb el mateix nom que escoltem i que és una de les més emblemàtiques de la seva carrera. Els deixem ara amb la informació de Catalunya, l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Demà finalitzarà el termini per presentar candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. El Front Ampli continua esperant que Podem i Esquerra s'assumin, però avui la líder dels Morats, Ione Belarra, ja ha deixat clar les mañanes de Ràdio Nacional que aquest acord no serà possible, almenys pel que fa a Catalunya i Madrid.
2: Ahora mismo las circunscripciones de Madrid y Barcelona, la gente que vota izquierda no se pierde su voto, puede votar lo que quiera. Y fuera de Madrid y Barcelona es donde hay que trabajar para tener las candidaturas de unidad más fuertes.
1: El caire preelectoral ha protagonitzat també avui el record a l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys, afusellat fa avui 86 anys pels franquistes. El president Salvador Illa ha demanat tenir molt present tot el que va passar fa tants anys.
3: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys.
1: L'habitatge, ja ho saben, és el que més preocupa als catalans, segons enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, del que parlàvem ahir. Doncs bé, avui l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat amb els vots de PSC, Comuns i Esquerra a pujar l'IBI als propietaris de pisos turístics. Afectarà especialment aquells que en tenen més de 3 llicències. Salutacions a l'Helena Ramos i l'Adriana Llacalla de les Vies de So i l'Eric Sobrevia a la producció. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
4: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista AP7 hi ha retencions entre Montornès del Vallès i Mollet del Vallès en sentit Tarragona i també a Mollet en sentit Girona per un accident que hi ha hagut en sentit Tarragona i que ocupa el voral a l'altura de Mollet del Vallès. Per tant, demanem extremada prudència en aquest tram de retruc. Això afecta la C-17 amb retencions de Parets a Mollet del Vallès en sentit Barcelona. A l'enllaç de la B20 amb la C-32 hi ha retencions entre el Prat de Llobregat i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges per un accident que talla un carril. A la C-58 i a la C-33 hi ha lentitud i aturades entre Montcada i Reixac i a l'11 de Trinitat d'entrada a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, la B20 hi ha trams de lentitud i aturades entre Diagonal i Collserola en sentit Besòs, a Horta en sentit Besòs i a Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià a Bonpastor en sentit Besòs i després també entre Rambla Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I la previsió del temps, a Emet, Jordi Oriós.
5: Avui, temps estable durant les pròximes hores a Catalunya, amb predomini del cel poc ennuvolat i les temperatures màximes en descens als litorals i als prelitorals i a la resta, sense canvis. Avui amb màximes de 29 graus a Lleida, 26 a Girona, 25 a Tarragona i 24 graus de màxima a Barcelona. Demà, al litoral i al prelitoral s'esperen intervals de núvols baixos durant la jornada. A la Vall d'Aran i a la cara nord del Pirineu Occidental, un augment de la nuvolositat durant la jornada amb probabilitat d'alguna precipitació feble durant la tarda. A la resta, en general, predominarà el cel poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures demà, les màximes baixen a la Vall d'Aran i a la resta sense canvis. Les mínimes, la pròxima matinada seran de 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Girona, 14 de mínima a Lleida. Les temperatures baixaran a partir del dissabte i especialment cap al diumenge, fruit de la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular i l'arribada d'aire fred al territori, que comportarà una baixada, com diem, notable de les màximes i també inestabilitat i pluges que poden ser molt fortes i deixar acumulats importants el diumenge a tot Catalunya.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Demà, ho dèiem fa un moment, acaba el termini per inscriure les coalicions als partits de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i el Front Ampli continua lluny de trobar una confluència amb Podemos i Esquerra Republicana, Clara Ontanyón.
6: L'exalcaldessa de Barcelona i candidata de Front Ampli, Ada Colau, no tira la tovallola i creu que encara hi ha temps per arribar a acords amb Podemos i també amb Gabriel Rufián. Són declaracions a Mañaneros 360.
7: Por eso insistimos en que lo importante es conseguir una candidatura única en el conjunto del Estado, respetando, obviamente, que luego puedan haber expresiones territoriales, históricas, nacionales propias.
6: Des de Podemos, la seva secretària general, Ione Belarra, critica Ada Colau que no es presentés a les primàries que van proposar per elegir candidat. Admet que és difícil arribar a una unitat a Madrid y a Barcelona y para eso ofereix a Izquierda Unida pactes fora.
2: Yo creo que la realidad es la que es. Ahora mismo las circunscripciones de Madrid y Barcelona, la gente que vota izquierda no se pierde su voto, puede votar lo que quiera, y fuera de Madrid y Barcelona es donde hay que trabajar para tener las candidaturas de unidad más fuertes.
6: Des d'Izquierda Unida sostenen que Gabriel Rufián ja és aigua passada com a possible líder i també avisa Podemos que no negociaran fora del Front Ampli.
1: Avui es compleixen 86 anys de l'afusellament del president republicà de la Generalitat, Lluís Companys, a mans del règim franquista, i els actes d'homenatge a Montjuïc han estat marcats també pel clima de precampanya. Toni Conde.
8: El president Salvador Illa ha demanat barrar el pas a l'autoritarisme i no repetir errades del passat.
3: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys.
8: La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha reivindicat el seu partit com la referència de l'esquerra en un acte al Castell de Montjuïc on va ser afusellat Companys. Ha dit que es presentaran a les eleccions amb aquest esperit.
9: Som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: Després de l'ofrena a la tomba de Companys, Jordi Turull, secretari general de Junts, ha criticat els partits que prioritzen salvar Espanya per davant de Catalunya.
10: I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques, posen per davant mirar com poden salvar Espanya, en comptes de posar per davant i com a gran prioritat la defensa de Catalunya.
8: La presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, ha insistit que el seu partit continua treballant per construir un front ampli el més gran possible.
1: I en plena precampanya electoral, els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana, l'Aragó i també les Illes Balears s'han conjurat per treballar plegats i preservar el patrimoni del conjunt monàstic de Poblet. Ho han fet en el marc de la reunió del patronat presidida pel rei Felip VI. Anem fins allà, Lorena Enns, amb l'assistència tècnica d'en Carles López. Bona tarda.
11: Bona tarda. Si el patronat ha acordat un pla director per rellançar Poblet i treballar per la conservació i la restauració del monestir, ni la precampanya electoral ni la diferència de colors polítics han impedit a Catalunya, València, Aragó i les Illes Balears assolir un consens per preservar el patrimoni històric i cultural del conjunt monàstic. Ho han fet en el marc d'un òrgan, el patronat, que no es reunia des del 2011. Escoltem Salvador Illa, Juanfran Pérez Llorca, Jorge Azcón i Marga Proença, respectivament.
12: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet.
13: Vuestra presencia hoy entre nosotros representa también el valor y la fuerza de nuestras instituciones autonómicas y de todo lo que compartimos.
14: Que reivindiquemos tolerancia, solidaridad y entendimiento entre los pueblos que formamos la Corona d'Aragó.
15: Catalunya, la Comunitat Valenciana, Aragó i les Illes Balears compartim una història que mos vincula des de fa segles.
11: El rei Felip VI, a la seva banda, ha esperonat els líders autonòmics a que cooperin i dialoguin per afrontar els reptes comuns.
1: I en una precampanya on l'habitatge és una qüestió central, Barcelona ha aprovat a pujar el l'IBI als pisos turístics. Més detalls, Cristina Martín.
16: Davant la sobresaturació turística i la crisi habitacional, l'Ajuntament continua augmentant la pressió sobre els 10.600 pisos turístics que hi ha a la ciutat. Jordi Baix, tinent d'alcaldia d'Economia.
17: Barcelona eliminarà el 2008 totes les llicències d'ús. Aquest és el compromís que aquest Ajuntament té i aquest equip de govern. Però fins que això sigui possible, utilitzarem tots els instruments i totes les eines que siguin al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics d'habitatge, perquè un habitatge és una llar.
16: Aquest impost s'incrementarà un 50% per als propietaris que tenen un pis turístic, un 100% per als que en tenen fins a 3 i un 150% per als que en tenen més. Aquest darrer grup representa el 60% del total. El govern municipal del PSC ha tirat endavant aquesta mesura amb els vots favorables de Comuns i Esquerra. S'ha pogut aprovar gràcies als decrets d'habitatge aprovats al Congrés a través de la Diputació Permanent. Tania Corrons, regidora dels Comuns.
18: Cal recordar que avui això és possible gràcies als decrets Mari Carmen, salvats in extremis per la mobilització.
16: Junts s'ha abstingut i PP i Vox han votat en contra. Daniel Cirera, del PP.
19: Nosotros defendemos la propiedad privada. La seguridad jurídica, sí, la seguridad jurídica. Perseguir l'activitat il·legal.
16: La votació d'aquest dijous suposa l'aprovació inicial de la mesura i la definitiva es preveu cap a finals d'any.
1: I encara en matèria d'habitatge, els veïns del bloc Papallona a l'Eixample Esquerra de Barcelona anuncien una vaga de lloguers fins que el fons Voltonat marxi de l'edifici i exigeixen al consistori l'expropiació de l'immoble. Joan Seixas.
20: Els llogaters d'aquest bloc modernista del barri de l'Eixample han engegat una vaga del pagament de les mensualitats contra l'actual propietari, el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, a qui acusen de creuar totes les línies vermelles des de que van adquirir l'immoble ara fa 3 anys. Així ho ha anunciat aquest dijous la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i veïna de la finca, Anna Olesti.
21: Nosaltres no marxarem, que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers
4: fins que aconseguim que el fons voltor NAC marxi del bloc Papallona.
20: Tot plegat després de reiterar en diverses ocasions l'assetjament que han patit per part de l'empresa. Negatives a renovar contractes a inquilins el dia dels pagaments, intents de desnonaments constants o obres continuades, moltes sense llicència, que han provocat danys a un edifici modernista de l'any 1912. A més, el sindicat exigeix a l'Ajuntament, a qui consideren còmplice d'aquests fons d'inversió, l'expropiació de l'immoble a benefici zero.
4: S'ha de pagar pel bloc exactament el mateix preu que va pagar el fons voltor, perquè marxin per on han vingut, sense ni un euro de benefici.
20: A més, demanen que un cop expropiat es facin contractes indefinits sense pujades de preus i es posin els pisos buits a disposició de les persones que ho necessiten, amb lloguers per sota del 30% dels ingressos.
1: Més coses. El president del govern, Pedro Sánchez, ha donat avui suport a l'actual portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Mínguez, qui està actualment a l'ull de l'huracà per les informacions que indiquen que el seu marit gestiona un holding immobiliari amb una trentena de pisos. Precisament avui, la Federació del PSC de Ponent l'ha ratificat a les llistes i ara falta que ho faci el Consell Nacional i el Comitè Federal del PSOE, que reuneixen aquest cap de setmana a Lleida, Joana Cendra.
21: Ahir dimecres el Consell de Federació del PSC de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran es va reunir en sessió extraordinària per aprovar les candidatures socialistes per la demarcació al Congrés i al Senat. Encapçalant la llista del Congrés novament Montse Mínguez, actualment qüestionada perquè el seu marit gestiona un holding immobiliari amb una trentena de pisos a Lleida. El primer secretari de la Federació del PSC a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran, Òscar Ordeig, assegura que és una molt bona llista que plantarà cara a la dreta.
22: Tenim la millor candidatura possible al Congrés i al Senat per Lleida, Pirineu i l'Aran, que pot tornar a ser decisiva com ho ha estat altres vegades, i ara aquesta llista que es va ratificar al Consell de Federació, el divendres ho haurà de fer el Consell Nacional del Partit i llavors els òrgans del PSOE, però tenim una gran llista per fer una gran campanya i una gran mobilització.
21: Demà a la tarda el PSC celebrarà el Consell Nacional i dissabte el PSOE, el Comitè Federal del Partit. Tots dos òrgans aprovaran previsiblement la candidatura de Mínguez.
0: Edició migdia.
1: Més d'una setmana després de la desaparició del Rami, un menor amb autisme de Granollers, els Mossos d'Esquadra han trobat el seu cos al mar entre Sitges i Castelldefels. L'Ajuntament de la ciutat, Míriam Andreu, ha decretat un dia de dol oficial.
23: Els Mossos han confirmat que el cos localitzat a l'altura del port de la Ginesta a Castelldefels és el del menor de 12 anys que va desaparèixer a principis d'octubre durant l'episodi de pluges. Aquest migdia, el consistori de Granollers ha fet un minut de silenci en memòria del Rami. L'alcaldessa de la localitat, Alba Barnosell, ha encapçalat la concentració en senyal de dol per la mort de l'infant que tenia autisme i va sortir de casa espantat per les tempestes.
24: Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment, i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
23: Després d'una intensa recerca que ha comptat amb la participació de Mossos, bombers, policia local i centenars de voluntaris, un pescador ha trobat el cos d'en Rami surant al mar aquest dimecres a la tarda.
1: 450 incendis forestals que han afectat 4.833 hectàrees i 36 dies de perill extrem. Aquest és el balanç que deixa la campanya d'aquest estiu, marcada per la virulència i la simultaneïtat dels focs. Més detalls, Mireia Moreno.
25: Són les dades que deixa l'estiu més càlid de la història, una campanya, la d'aquest 2026, en la que els bombers de la Generalitat han treballat en 2.844 incendis de vegetació. És un 26,1% més respecte a l'estiu anterior. Uns incendis cada cop més virulents i simultanis que enguany han tornat a formar els anomenats pirocúmuls, grans núvols de fum, vapor i partícules incandescents que acaben interactuant amb les capes més altes de l'atmosfera. Es van formar, per exemple, els incendis de la Bisbal d'Empordà o de Sant Manat. El gran perill d'aquests fenòmens és que els núvols s'acabin desplomant a gran velocitat i provoquin noves ignicions. Això obliga a donar respostes inicials contundents per reduir al màxim l'existència de dos focs o més alhora, garantir la seguretat de la ciutadania i no col·lapsar els sistemes de resposta. Al llarg de l'estiu, els bombers també han donat suport a tasques d'extinció d'altres incendis, com l'Aragó, la Vall d'Uixó a Castelló o Àvila.
1: Més coses. Vist per sentència el judici a un exresponsable de Medi Ambient de la Generalitat per presumptament avalar la llicència de la cimentera de Montcada i Reixac sense els estudis ambientals pertinents. L'acusat ha negat cap tracte de favor, mentre la Fiscalia l'acusa d'un delicte de prevaricació ambiental. Núria Alcalà, bona tarda.
26: Bona tarda. L'excap de Qualitat Ambiental, Emili Dragón, ha assegurat que tant les autoritzacions com les inspeccions ambientals de la cimentera de Montcada li corresponia als tècnics del departament i que ell només signava els seus acords. Nega així cap tracte estat a favor a l'empresa LafargeHolcim en contra del que manté el fiscal Víctor Castells.
2: Considera que arran de tots aquests procediments i totes aquestes vicissituds que hi ha hagut a Lafarge, se li ha donat un tracte de favor per part de la Generalitat?
3: En absolut.
5: Se va realizar en todo momento cualquier actuación necesaria con la finalidad de que la actividad industrial de la Farge continuase siempre en todo momento activa.
26: La Fiscalia manté que Dragone va avalar l'any 2015 la llicència a la cimentera sense demanar un nou estudi d'impacte ambiental que substituís l'anterior de l'any 2008, que no s'adequava a la legislació del moment. Demana per ell 2 anys de presó per un delicte contra els recursos naturals i prevaricació ambiental.
1: I l'Audiència de Girona condemnat a 6 anys i mig de presó a un home que va abusar sexualment de 3 menors amb discapacitat. Inicialment s'enfrontava una petició de 14 anys, però la defensa i les acusacions han pactat una rebaixa perquè ha admès els fets i pel temps que han trigat a arribar a judici. Girona, Joan Sisquella.
6: Els abusos es remunten al 2018 i al 2019. Una de les víctimes tenia 16 anys i les altres dues 17. L'home ha explicat que els va enganyar assegurant-los que era amic de la seva família i que els va donar diners per guanyar-se la seva confiança. Així va aconseguir que acceptessin anar fins a la seva botiga. Allà els duia al magatzem i els va fer tocaments als glutis i als genitals. Inicialment, l'acusació i la fiscalia demanaven 14 anys de presó, però han acordat amb la defensa l'aplicació de l'atenuant per dilacions indegudes i el Tribunal de la Secció Tercera de l'Audiència de Girona ja ha acordat al final del judici la condemna a 6 anys i mig de presó per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció, també de menors.
1: Canviem de tema. 80 projectes de biomedicina i salut liderats per centres de recerca, universitats i hospitals d'arreu de l'Estat rebran més de 32 milions d'euros de la Fundació La Caixa amb l'objectiu d'abordar reptes sanitaris actuals i oferir solucions amb impacte en la població. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
7: Dels 80 projectes que rebran finançament, hi ha nanorobots que busquen arribar a les cèl·lules canceroses per administrar tractament, anticipar-se als problemes de salut mental en els adolescents o d'altres d'innovadors com la vacuna d'ADN per evitar la Klebsiella pneumoniae, un bacteri resistent als antibiòtics responsable de 2 de les infeccions més freqüents, la sepsi i la pneumònia. Mireia López, de la Universitat de Girona.
9: Actualment, tu agafes la infecció per Klebsiella i després te prens el medicament per curar-te. Vale, doncs nosaltres el que volem evitar és que la població malalteixi, no? Donant aquesta vacunació preventiva i evitant que s'adquireixi la infecció.
7: Tots ells projectes amb un objectiu comú, Paola Iceta, de la Fundació La Caixa.
10: I que la recerca i la innovació en salut es tradueixin en millores reals per les persones i per al benestar de la nostra societat.
7: Dels 80 projectes, 36 es duran a terme a Catalunya.
1: Un jurat format per Luz Gabás, Pere Ginferrer, Baginé o Carmen Posadas, amb la incorporació de Paloma Sánchez Garnica i Javier Serra, otorgaran aquesta nit al guanyador de la 75a edició del Premi Planeta Barcelona en un any rècord d'obres presentades i en un moment dolç per al sector editorial espanyol, Agnès Batlle.
27: Avui és el dia de fer bullir l'olla i elucubracions vàries per augurar qui s'endurà aquesta nit el 1 milió d'euros del Premi Planeta d'enguany. En joc 9 novel·les finalistes, entre elles una venjança policial enmig d'un book crossing, la búsqueda dels orígens d'un nadó robat, el llegat oblidat de joves poetes perseguits pel franquisme, o una altra que ens descobreix que és el kintsugi, l'art japonès de realçar-se en or per tapar les ferides. Per Luz Gabás, membre del jurat, totes elles tenen un tret en comú.
28: Si en totes les novel·les finalistes a través de sus personajes se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena.
27: Una 75a edició que arriba amb rècord de participació, 1.424 novel·les en un moment dolç pel gegant editorial pel que fa a la venda de llibres, fet que justifica les crítiques rebudes de les darreres edicions del premi, segons el seu president, José Cregueras.
29: Las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones, pero al final quien lo avala es el lector. El número de persones que se acercan al Premio Planeta crece.
27: Pels vols de mitjanit es descobrirà el guanyador milionari d'enguany en un sopar de gala que se celebrarà al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, perquè el MNAC s'ha quedat petit pels 1.200 convidats que s'hi esperen, entre ells, vinguts de Ceuta, els Reis.
1: Gràcies, Agnès. I abans del tancament musical, dic que l'actor, director i productor Dani De Vito rep avui el Gran Premi Honorífic del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges. I ara sí, avui acabem amb Dept.
30: Brindarem per cadascuna de les històries que ens han fet tornar tal com som.
1: Manresa ens tornen després de 12 anys, en brindarem una cançó lluminosa i optimista que reivindica el vincle, la perseverança i l'autenticitat i que és el primer avançament del nou treball que publicaran al novembre. Nosaltres ho deixem aquí, ja saben que la informació continua a Ràdio Nacional, també a Ràdio 5 i a Ràdio 4 amb el Quart Temps i el José María Rubí. Fins demà, que passin molt bona tarda.

0: sigue siendo el faro, digamos, los grandes clubes europeos siguen siendo el gran objetivo que tienen los jugadores, pero me parece que se ha logrado que por ahí, a veces, para competir en un equipo que no llegue a pelear primeros puestos, o por ahí en ligas que puedan no llegar a ser las más importantes de allá, algunos jugadores vuelven a mirar con buenos ojos el fútbol argentino o el fútbol sudamericano. Entonces, eligen volver. Y Brasil lo está logrando sin dudas con un cambio hace ya muchos años a nivel económico. Eso sí lo pudo hacer, que en Argentina eso, ese nivel no está, ese nivel de comparación de presupuestario no está, porque estamos varios escalones más abajo. Pero el tentarlos, el hecho de que puedan volver, el hecho de volver a estar en casa, para algunos ha sido suficiente. Ha sido suficiente y por suerte, porque bueno, los podemos ver y disfrutar fin de semana a fin de semana.
1: Tomás Vence, no sabes cómo te agradecemos que nos hayas mostrado, aunque sea un poquito, cómo están las cosas al otro lado del océano Atlántico. Un placer, muchas gracias.
0: Por favor, muchas gracias a ustedes y cuando quieran, estamos un llamado a distancia.
1: Doncs igual li prenem la paraula al Tomàs o a l'Igor, que ha estat molt enriquidor parlar amb els dos, amb l'Igor Siqueira i amb el Tomàs Vence avui, per saber com respira exactament ara el futbol sud-americà. Són 3:15 de la tarda, seguim parlant d'esports a Ràdio 4, això és el quart temps. Aparquem el futbol, entrem en plana poliesportiva parlant d'handbol, perquè el Barça pot tancar aquest vespre la seva classificació per la següent fase de la Champions. Jaume, es tracta de guanyar Bucarest.
2: Un objectiu que, segons el propi Carlos Ortega, no serà fàcil, entre altres coses, pel factor ambiental. Fa 7 dies els seguidors del Dinamo de Bucarest ja es van fer notar al Palau Blaugrana i allà, a Romania, a casa seva, aconsegueixen un dels ambients més potents de la Champions. Això deia Ortega.
3: Sabem que trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. Segurament, amb plena seguretat, el partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
2: Sobre el paper, el conjunt blaugrana és superior, tot i que Luis Frade arrossega un procés víric. Els romanesos, a més, perden Víctor Iturriza, clau en defensa per sanció pel cop de colze que li va etzibar a Dani Fernández a l'última jornada. 6:45 de la tarda, aquest partit, aquest Dinamo de Bucarest-Barça.
1: I en bàsquet avui s'enceta la jornada 6 de l'Eurolliga dels espanyols. El València rep Maccabi de Tel Aviv des de 8:45 i des de les 9. El Madrid també juga a casa contra Asbel. Després de la victòria de dimarts contra l'esmentat Maccabi, Àlex Carazo, el Barça repetirà demà al Palau i després de la fluixa entrada de l'altre dia, el plat en aquesta ocasió no pot ser més fort. Són els actuals campions d'Europa, Olympiacos.
4: El de demà sí que és una nit gran de bàsquet al Palau Blaugrana. Visita l'Olympiacos la pista d'un Barça que està en clar creixement en busca, això sí, de la regularitat, que ja ho va dir Sekulic dimarts. L'equip necessita jugar 40 minuts, el que ell demana. El partit de demà davant del vigent campió tancarà aquesta sèrie de 4 duels consecutius com a local del Barça en 8 dies. De moment, amb la derrota dels Alguiris, les victòries davant del València i del Maccabi. Arriba el vigent campió amb l'ex blaugrana Barça que s'encara a la banqueta amb un balanç a l'Eurolliga de 4 victòries i una derrota i després d'un triomf espectacular al Roig Arena davant del València on van aconseguir endur-se la victòria a la pròrroga després d'anar 28 punts a baix al marcador. El Barça estan pendents les properes hores abans del partit de Minaya que podria tornar després de la lesió.
1: Aprofito per recordar que en el partit ajornat de la Lliga ACB que es disputava ahir a Badalona el Joventut va guanyar clarament a l'Andorra. I arribats a aquest punt, els nostres oients ens permetran que des de l'equip del quart temps els hi fem una proposta per si no tenen plans aquest cap de setmana. Des de demà i fins diumenge, el circuit de Catalunya acollirà per primera vegada a la seva història una prova del Mundial de Resistència a les 6 hores de Barcelona. És a dir, que des de demà es podrà gaudir dels cotxes que competeixen a curses llegendàries com són les 24 hores d'Le Mans, per exemple. I, per suposat, allà hi seran els dos catalans que prenen part del campionat, el Dani Juncadella i tot un guanyador a Le Mans, precisament com el Miquel Molina. I els agraïm a tots dos que hagin tret uns minuts enmig de la seva tapaïda agenda d'aquests dies. Miquel, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Òbviament aquest no serà un cap de setmana més. Què representa per tu que el UEC arribi a Montmeló?
5: Doncs representa, jo crec, la molta feina que portem a darrere. Serà un cap de setmana molt especial pel que comentem, no? Que viure una prova del Campionat del Món aquí al circuit, després de tota la trajectòria que portem vinculada al circuit de Catalunya, això fa doncs, que segur que el disfrutem moltíssim. Independentment del resultat final, jo crec que serà una experiència on la viurem molt intensament i esperem doncs, des d'aquí que vingui tota la gent perquè estem segurs i per lo que sabem com funciona aquest campionat, si ve la gent a veure-ho, disfrutarà moltíssim i a partir d'aquell moment seguirà encara més la resistència a casa seva.
1: Dani, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: I per tu com d'especial serà, perquè no deixa de ser feina, però en aquest cas no és només això.
6: Sí, al final és el nostre treball, o sigui, som pilots de carreres i és un cap de setmana més de treball, però sempre és molt més especial córrer a casa, córrer al circuit, córrer a prop de la gent que t'estima, amics, aficionats, crec que vindrà molta gent i això és una passada, no? Poder apropar el Mundial de Resistència i els cotxes hipercar a l'aficionat, perquè jo sempre he dit que hi ha molta més vida més enllà de la Fórmula 1 i aquest és el campionat que potser més s'apropa a nivell de professionalitat i de nivell i crec que és una oportunitat única.
1: Dani, precisament Montmeló és un circuit que tothom al motorsport se'l sap com si fos casa seva, però algun plus sí hi deu haver pels de veritat de casa.
6: Sempre tens un plus, és com el futbol, quan jugues a casa sempre és un plus, el camp de futbol és el mateix per tots, o sigui, on sigui, i com bé dius, aquest és un circuit tan conegut, tan recorregut per pilots que tothom el coneix bé, no crec que tingui un punt a favor a nivell de circuit, però sí que de tenir la gent a prop, de tenir aficionats i família, sempre et dona un punt extra i això és difícil de mesurar, però sempre ajuda.
1: I Miquel, no sé si us caldrà un extra de concentració en aquest cas.
5: Bueno, jo crec que un cop et poses el casc ja t'abaixes una mica de tot el que de fora, no? Però que sí, és veritat que ho vius de forma diferent, no? Jo en el meu cas vaig a dormir a casa, t'aixeques i vas al circuit, a aquesta carretera que has fet des de fa moltíssims anys, entres al circuit i ja t'ho coneixes tot. Jo crec que són experiències que es viuen molt poques vegades a la vida, i aquesta oportunitat que ens ha donat aquest any per la situació que hagi sigut poder venir aquí al circuit i viure-ho aquí, doncs crec que l'hem d'aprofitar, com et comentava abans, més enllà del a nivell esportiu, i viure-ho molt intensament.
1: Dani, si us plau, explica-li a la gent com d'important és que es faci això aquí, tenir el Mundial de Resistència aquí a casa.
6: Bueno, jo crec que és una molt bona manera d'explicar-ho, és que al final, després de la Fórmula 1, el millor campionat del món que hi ha de més nivell és el UEC, i estem tenint una oportunitat única d'apropar-ho a l'aficionat. És molt més accessible que la Fórmula 1, a nivell de que pots estar molt més a prop per un preu molt, molt, molt assequible. Pots veure el muntatge dels equips, de les marques, que és molt semblant a la Fórmula 1. Tens accés al paddock, segurament, i tens el grid walk, que pots, el pit walk també, que pots veure tots els pilots, veure els boxes, veure els cotxes. I això és brutal, i les carreres també són molt divertides de veure i crec que sorprendrà més d'un.
1: Imagino, Miquel, que també és un premi per la gent del circuit, que treballa molt i molt bé, perquè torno a repetir-ho. Això que passarà aquest cap de setmana és molt important, és molt gran.
5: Sí, és molt gran, perquè és el que comentem. És una prova d'un campionat del món d'automobilisme, no? On hi ha més de... O sigui, és en el campionat on hi ha més marques involucrades oficialment de la FIA. O sigui, que hi ha 14 marques que estan compromeses amb aquest campionat, no? I això és un signe de que el circuit està fent les coses molt bé, ho ha fet durant molts anys bé, i quan ha sorgit aquesta oportunitat no hi ha hagut cap dubte de que el circuit podia acollir una prova d'aquesta magnitud i d'aquest campionat, no? O sigui que molt contents pel circuit també. Sabem que posaran tot de la seva part perquè això sigui tot un èxit, i nosaltres, jo crec, com a pilots també posarem aquesta part per intentar, doncs, que en un futur, si pot ser, tornem aquí.
1: I també serà un premi a la moltíssima afició que hi ha a casa nostra a les proves de resistència, Dani, perquè recordem que hi ha un circuit de Montjuïc en el passat i que fa molts anys també que es fan aquest tipus de curses a Montmeló.
6: Sí, a més que jo crec que hi ha molt aficionat a aquest campionat a Espanya, a Catalunya, i realment no tenen l'oportunitat de veure els cotxes de prop perquè no hi ha hagut carreres aquí a Barcelona, però ara amb aquesta opció, pues, bueno, millor que millor, no? És un premi per tots i per qualsevol aficionat de poder gaudir-ho des de casa.
1: Parlem del Gran Premi. Miquel, està dominant Toyota aquest 2026, però com li ha d'anar a Montmeló al teu Ferrari?
5: Bueno, jo crec que és un circuit que, sobre el paper, no seria el millor que podríem tenir per aquestes curves llargues, no? Com la 3, la 5, són curves que són molt, molt, molt llargues, doncs potser no és el millor per nosaltres, però hem de buscar les oportunitats, com altres puestos hem fet. A Brasil tampoc érem favorits i vam estar lluitant pels tres primers, cinc primers, amb els dos cotxes, i hem d'agafar aquesta oportunitat i aquest objectiu d'intentar, doncs, fer un bon plantejament de cursa, una bona estratègia, i durant 6 hores, doncs, donar el màxim per fer un bon resultat.
1: I li hauràs dit als teus dos companys que aquest cap de setmana s'ha d'apretar més, si cap.
5: Ja els he dit, ja ho saben, i estan amenaçats de que donguin tot. No, ara, fora bromes, també a nivell esportiu ens estem jugant, doncs, sí que estem una mica lluny, però el campionat de constructors està encara a l'aire, i sabem que tenim aquestes dues últimes proves del campionat on hem de fer un passet més, tornar a la posició que real que volem estar, que és entre els cinc primers, i més a més, o sigui, saben que aquest cap de setmana aquí, que el cap de setmana del circuit per mi serà molt especial, i ja m'han fet saber que donaran el màxim per intentar fer el millor resultat possible.
1: I el Dani Juncadella s'està estrenant aquesta temporada amb els hipercars, amb la màxima categoria de la resistència, amb el nou equip Genesis. Com està anant? No deu ser fàcil l'aterratge, imagino.
6: Sí, el primer any sempre és molt difícil i estem patint una mica, la veritat, a nivell de resultats, perquè no estem acabant de quadrar-ho tot, però sí que hi ha una tendència a l'alça molt bona. El cotxe és molt competitiu, estem començant a lluitar amb els grans, com m'agrada dir. L'última carrera a Fuji vam sortir tercers, vam estar tota la carrera entre el tercer i el sisè, i molt a prop d'aconseguir un gran resultat, i no va poder ser al final, i ara arribem amb aquesta motivació de Fuji, d'arribar al circuit. El circuit també és un circuit que s'ajusta molt bé a les capacitats del Genesis, que és un cotxe molt, molt competitiu en curva ràpida mitjana, i hi ha moltes al circuit. Llavors tinc realment, no diria esperances, però sí que crec que pot ser un molt bon cap de setmana, i igualment sent conscients que, com has dit, és el primer any, seguir desenvolupant el cotxe, seguir aprenent, i si tenim opció d'un gran resultat, pues agafar-ho.
1: Tu faràs la sortida, com t'imagines, Dani, aquell primer revolt?
6: Sí, la primera hora, les primeres dues hores de carrera aquest any sempre estic fent lesió, estic fent totes les sortides per agafar també molta confiança. Crec que si sempre tenim un pilot que fa sempre el mateix, al final agafes cada cop més confiança i pots arriscar més, i bueno, és un circuit que conec molt bé, també em noto molt fi a les sortides, i segur que si puc donar espectacle el donaré a la primera curva.
1: Dani Juncadella, que tinguis un feliç cap de setmana, moltes gràcies.
6: Gràcies.
1: Miquel Molina, sort i èxit en aquestes 6 hores de Barcelona, que per primer cop són prova del Mundial de Resistència. Gràcies també.
5: Gràcies.
1: 2 minuts i acabem. Abans de dir adeu, hem de parlar, com cada dia, del Mundial d'Hockey Patins, el Mundial masculí, que és el que s'està fent. Avui, partits de quarts de final. La selecció espanyola té cita a partir de 8:15, hora nostra, contra Xile. Ahir l'equip nacional va acabar en ple de victòries la primera fase, es va imposar per 10-1 a Suïssa, i el jugador espanyol Pol Manrubia ha reconegut, després de la fita, que això els hi donarà un plus, o esperen que els hi doni un plus de confiança de cara al tram final del torneig.
7: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però, bueno, encara no vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat i és on hem de demostrar i on ens toca donar la talla.
1: I en tenis, al Masters 1000 de Shanghai, Alejandro Davidovich també classificat per semifinals després de la retirada del seu rival, el francès Xi. Ara s'haurà de veure les cares amb l'alemany Zverev. Demà juga, o aquesta propera matinada, juga a quarts Rafa Hodar contra el noruec Ruud, i el capità espanyol de Copa Davis, David Ferrer, ha anunciat que deixarà el càrrec quan acabi aquesta temporada. Marxem! Abans de fer-ho, l'enhorabona a l'Atlètic Barceloneta, que hi aconseguia el ple de títols en el curs present, després de guanyar també la Supercopa Espanyola, imposant-se al Sabadell. És tot per avui, és tot per dijous. El quart temps torna demà, quan siguin 2:15 de la tarda. Que acabeu de passar un molt bon dia. Adeu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem a Lleida perquè un home de 53 anys i veí d'Aitona, al Segrià, ha mort aquest matí en un accident que ha tingut lloc en una granja de la localitat. Jona Cendra.
2: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'alerta a les 10 del matí alertant d'un accident que ha tingut lloc en una granja del carrer Moreira a Aitona, al Segrià. Un home de 53 anys ha mort al quedar atrapat entre el mur del moll de descàrrega i un camió que estava fent marxa enrere. Es tracta, doncs, d'un nou accident laboral i per això els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i també del Departament d'Empresa.
0: Gràcies, Joana. I els Mossos investiguen 3 aparcacotxes de l'empresa Car and Fly Garage per sostreure les claus d'una clienta i entrar a robar a casa seva a Terrassa. La víctima va lliurar el seu cotxe a la citada empresa que ofereix servei als viatgers de l'aeroport de Barcelona al Prat. Segons confirmen fonts dels Mossos, hauria entregat el vehicle amb les claus del seu habitatge a l'interior, quelcom que haurien aprofitat els presumptes responsables del robatori per accedir al seu domicili. Els fets es remunten a la fi d'agost i des de llavors, els Mossos d'Esquadra investiguen 2 homes i una dona per la seva presumpta implicació en aquest robatori amb força. A més, es dona la circumstància que alguns dels 3 investigats no disposen de permís de conduir. I parlant de delictes, l'Oficina Antifrau de Catalunya va rebre 2.059 denúncies el 2025. Són xifres de la memòria anual que el seu director, Josep Tomàs i Salàs, ha exposat a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament. Es tracta d'un increment exponencial respecte a la mitjana de denúncies rebudes anteriorment.
3: Pensin vostès que la mitjana de denúncies rebudes entre els anys 2010 i 2024 va ser de 342. És a dir, de 342 a 2059 és que és pràcticament multiplicar-ho per 6, no?
0: El gruix d'aquestes denúncies, de les que únicament l'1% han estat admeses a tràmit, arriben a través de la bústia de denúncies anònimes. La resta d'alertes arriben a través de particulars, partits polítics o sindicats, entre d'altres. El director d'Antifrau, a més, ha explicat que amb l'increment de denúncies que rep el seu organisme, necessiten més recursos per tal de poder donar-los la resposta adequada. I per cert que la Fiscalia Anticorrupció i el Jutjat d'Instància i Instrucció de Gandesa, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, investiguen 5 persones per una presumpta trama de frau i malversació de fons públics que vincula directament el Consell Regulador de la DO Terra Alta i l'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i el VI. Més detalls, Judit Huerta.
4: Els investigats són Joan Gené i Francesc Xavier Agell, director general i cap de servei de secretaria de l'INCAVI respectivament, Jordi Rius, secretari del Consell Regulador de la DO Terra Alta i alcalde de la Fatarella, Sole García Insua, directora i propietària de l'agència de comunicació Pecats i una treballadora de la mateixa denominació d'origen. Se'ls investiga per presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, administració deslleial i frau en subvencions. La investigació posa el focus sobretot en la gestió econòmica de la Fira Primavera d'EO Terra Alta celebrada a Batea el 2022 i que tenia un pressupost de 360.000 euros majoritàriament de fons públics. Suposadament, part d'aquestes despeses s'haurien pogut desviar a través de l'Agència de Comunicació Investigada. La Fiscalia sospita que es van manipular i falsificar actes i requisits per obtenir subvencions en els darrers exercicis. També s'analitzen procediments de contractació a dit i despeses sense justificar com viatges, tiquets de restaurants i l'ús de targetes de crèdit de l'entitat. Els Mossos ja han efectuat escorcolls a les seus de la DO de l'INCAVI per recollir material informàtic i documents. La DO Terra Alta ha defensat de manera contundent a través d'un comunicat la innocència dels implicats.
0: Una cinquantena de delegats sindicals s'han concentrat aquest matí a Portbou i Cervera de la Marenda per denunciar el desmantellament de serveis ferroviaris als dos costats de la frontera. A Portbou, Renfe ha externalitzat la gestió de la base de manteniment i a Cervera s'ha anunciat el possible tancament de les instal·lacions on es fa el canvi d'eix dels trens perquè puguin passar de l'ample ibèric a l'europeu. Els sindicats alerten que això converteix el túnel del Pertús en l'única alternativa, compartint via amb els trens d'alta velocitat de passatgers i posen risc al transport ferroviari de mercaderies a Catalunya. Cati Llibre és la presidenta del Consell Sindical Interregional Pirineus-Mediterrània.
5: Vol dir debilitar el pas de les mercaderies que fa la nostra indústria cap a Europa, i això vol dir que aquest tràfic, si disminueix i només passa pel Pertús, doncs voldrà dir que s'haurà de derivar cap a Irun, cap a Hyundai, cap a un altre lloc, en el qual nosaltres diguéssim que perdem també posició estratègica en quant a la indústria.
0: I acabem amb cultura. L'autora barcelonina Cristina Ros ha guanyat el Premi al Vaixell de Vapor 2026, dotat amb 6.000 euros, amb la seva primera obra, Un lladre genial, una història d'amistat i aventura que uneix dues èpoques diferents i parla de ciència i literatura. La novel·la, que sortirà publicada avui, presenta dos personatges en temps diferents que aprendran a entendre's. El jurat de la 42a edició del Premi de Literatura Infantil ha valorat que es tracta d'una història que farà volar la imaginació. D'altra banda, l'editorial Cruïlla ha informat que s'ha declarat desert el guardó del Premi Gran Angular 2026. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
6: Òscar, des de quan portes una brúixola?
7: Durant molts anys la vaig dur al rellotge.
6: Al rellotge?
7: Sí.
6: Sí.
7: Després, perquè navegava molt. Després, el 2015, ja la vaig incorporar directament. Ja és com quelcom que portant amunt en el vaixell, no? Fem servir contínuament. Fins i tot les embarcacions que rescatem en porten una de tant en tant, molt vella i rovellada,
6: ja,
7: que les guardem.
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: O sigui, en tens moltes.
7: Algunes.
6: En teniu moltes.
7: Sí, algunes.
6: De vegades no serveixen per res, aquestes brúixoles.
7: Recordo una que la vaig entregar al president del Parlament Europeu,
6: sí,
7: a Tajani, Antonio Tajani, el dia que va guanyar les eleccions, el van nomenar president del Parlament, i vaig regalar una d'aquestes brújoles i una armilla salvavida perquè no perdés el nord. Però no, és aquestes que no van.
6: Sí. Avui el nostre irrepetible és l'activista Òscar Camps.
1: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
6: Òscar Camps, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres i als oients.
6: Activista, fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms, una entitat que és un referent internacional i un exemple d'ajuda humanitària, Òscar. Més de 70.000 vides salvades de persones que fugien de guerres, de desastres naturals, de pobresa. Desenes de missions de rescat, més de 10 anys de feina, que queda reflectida al llibre Open Arms, una missió a contracorrent que tenim aquí sobre la taula, publicat per Blume, i que ha estat també un documental i una exposició. És un llibre incòmode en tots els sentits, Òscar.
7: Sí, és un llibre que no hauria d'existir.
6: No hauria d'existir, sí.
7: Sí.
6: I per passar pàgines, les hem d'anar arrencant de mica en mica, no?
7: Sí,
6: has d'estar disposat a fer-ho.
7: Exacte. És una contrapartida al que tenim a l'actualitat, no? Avui potser tenim moltíssima informació,
6: sí,
7: la tenim amb un mòbil, amb un dit la fem moure i un algoritme ens diu el que hem de veure i fins i tot el que hauríem de creure, no? Per tant, ens ho posa massa fàcil. I ja no busquem la informació, ja no fem cap esforç per aconseguir la informació, i aquest llibre, doncs, ve en una caixa, l'has d'obrir, l'has de voler veure, i les pàgines les has de voler llegir, i els fotos les has de voler veure. Per tant, has de fer un petit esforç, que és trencar aquest precinte i obrir aquesta pàgina per poder veure el contingut, no? És una mica simbòlic, no?
6: Aquesta dècada t'ha canviat com a persona, Òscar?
7: No. Jo no diria que... Jo diria que han canviat moltes coses a l'entorn, però no. Si no, no faríem... No em dedicaria al que em dedico, no? Jo, més que activista, jo no m'hi considero activista. Jo soc socorrista. El que passa és que vaig portar... La meva professió la vaig portar una mica més enllà, no? Allà on te feia més falta en aquell moment. I després ja no vaig poder tornar, perquè la situació és tan boja, tan recomponesca...
6: Clar, però suposo que t'ha fet més fort psicològicament, o no?
7: No ho sé.
6: No ho saps.
7: No ho sé, no m'ha donat temps a valorar-lo, no?
6: Ja.
7: Sí que és dur, sí que és dur. És una professió que és bastant... En si és dura ser socorrista, no?
6: Ja.
7: La gent es pensa que estàs a la platja i estàs allà...
6: Prenent el sol.
7: Sí, i mirant noies boniques o nois bonics, vés a saber, no? I no, té tot el fons, has de treballar, has de preparar-te físicament, i si portes aquesta professió a l'extrem de aigües, doncs a mar obert, aigües internacionals, doncs encara és pitjor, no?
6: Clar, però hi ha imatges que no se t'esborraran a la vida.
7: No, hi ha experiències, imatges i situacions que estan allà, de post-traumàtic gravades, que no marxaran mai, clar.
6: Acabeu d'arribar de Cuba.
7: Sí.
6: Què heu vist allà?
7: Avui mateix he arribat a l'estrada.
6: Sí.
7: Jo vaig baixar-me a meitat de la missió.
6: Tres mesos has estat.
7: Tres mesos. Què hem vist? Doncs hem vist una situació que ens ha frapat moltíssim, que no ens imaginàvem mai. No? La costa de pensar... Un pensa en un hospital i penses en metges, infermers, infermeres, doctores, gent amb bata blanca que corre amunt i avall... feina que es fa, no? I no penses mai en un hospital sense llum.
6: Clar.
7: Sense ascensors, sense tenir laboratori, sense neveres, sense incubadores, sense màquines de diàlisi, sense poder fer quimioteràpies, sense UCIs. I dius, bueno, què és això? I aquí què podem fer? No? Veus i sobretot un hospital pediàtric, no? Que és el que vam veure, que seria un Sant Joan de Déu de Cuba, no? I veus allà nens, tota una planta de nens que tenen càncer i que no tenen tractament, no? Que estan allà, les mares els hi porten una carmanyola, no, perquè no es pot ni escalfar dinar, i estan allà amb ells, i dius, com pot ser que això es pugui, al segle XXI es pugui consentir, no? Que per una decisió política no tinguin llum, no? Més igual quin sigui la transcendència política que hi hagi darrere de tot això, no? Un hospital... Un hospital no es pot bombardejar i un hospital no es pot deixar sense llum. Per mi és la mateixa cosa. Eh?
6: I què heu fet?
7: Doncs intentar-li donar solvència, o sigui, independència energètica, no? Portem plaques solars i uns power banks gegants que podien contenir l'energia suficient per mantenir una UCI 12 hores en funcionament, no?
6: Clar.
7: 12 i 14. Molts d'aquests power banks que, clar, sol no en falta... instal·lar les plaques solars a la teulada, assegurar-les, fer la instal·lació elèctrica i que funcioni, no? Hem estat setmanes amb això i ha funcionat, no? I funciona i clar, et quedes allà fins que veus que allò li dones el botó i va, i hem pogut veure doncs intervencions de 12 hores que no es podien programar, o sigui,
6: clar, sí.
7: I urgències que s'han d'operar immediatament i que no es poden operar perquè no hi ha llum, i que puguin fer, doncs et dona, tot val la pena, però clar, hasta que no estàs allà i no ho veus, no t'ho imagines. Costa molt d'imaginar-ho des del sofà de casa, no?
6: I un cop més us havien dit que era impossible.
7: Bueno, sí, que un bloqueo i ja. Que no se puede ir i que... Home, dificultats han tingut. I pressió també, perquè ens repercuteix, perquè que el senyor Trump no vol,
6: clar.
7: Doncs no se t'acorda així demanar l'ESTA perquè no te la donaran, i bueno, tota la plataforma de donacions d'Open Arms va caure perquè doncs, ens va bloquejar perquè estàvem fent una missió a Cuba, hem tingut que canviar de plataforma, dificultats, però ja està. No.
6: Ja. I els vostres vaixells deuen ser els més vigilants del món.
7: Home, de fet, l'Open Arms, jo crec que és l'únic vaixell que ha estat retingut en 5 països de la Unió Europea. Sempre ho dic perquè no, crec que no n'hi ha cap en el món.
6: Segur.
7: Que hagi estat tan detingut com aquest, no? I això que no transportem res. Però bueno, som incòmodes i ho sabem, i no ens ho posen fàcil.
6: Tirem la vista enrere.

0: Òscar Camps i Gausacs. Vas néixer el 31 de desembre de 1963. T'agrada Pink Floyd, eh? I aquesta cançó, sí, especialment. Ets de Badalona. Què recordes de l'Òscar nen? Com va ser la teva infantesa?
1: En un barri de Badalona, el barri de Llefià,
0: sí,
1: a dalt de la muntanya, i que anar al col·le era tot una aventura en aquelles èpoques. I no era fàcil, no va ser... Els 60 no era una dècada fàcil.
0: Ja.
1: I sí, anava als Maristes de Badalona, tenia que agafar l'autobús, no, la Tussa, que llavors es deia la Tussa, que parava on parava i tenies que caminar la muntanya aquella i baixar fins a la parada de l'autobús. I 40 minuts de... Jo recordo, això és el que... A més, amb...
0: L'autobús.
1: Sí, les 40 minuts d'anada, després al migdia, 40 minuts de tornada, per dinar a casa corrents, per tornar a agafar l'autobús, i tornar al col·le, i tornar a venir, i bueno, i el periple i la dificultat que hi havia. No?
0: La teva vida són periples.
1: Sí, eh? Sí, bueno, havia... En aquell barri, al 70, havies de córrer, eh? Havies de córrer perquè...
0: Era complicat.
1: Perquè era complicat, sí, ja, sí. Ja. Sobretot si portaves diners. Si portaves diners per l'autobús, eres un target.
0: Un objectiu, no?
1: Sí, un objectiu, sí.
0: A què es dedicaven els teus pares?
1: El meu pare era enginyer, i la meva mare era esteticient.
0: Uh-huh.
1: I bueno, vaig viure molts anys a casa dels avis, que eren els que vivien a la muntanya de Llefià. Els meus pares tenien un pis a Santa Coloma de Gramenet, i jo em vaig passar mitja vida a casa dels avis perquè em quedava millor per anar al col·le, no? Perquè tenia la Tussa allà i em anava el número 4, que anava de Llefià a Pomar, no? Imagina't. I allà vaig créixer, rodejat de companys de nanos de la meva edat, no?
0: I l'amor pel mar?
1: Bueno, el meu avi enduia a la platja. Sí, el meu avi enduia a la platja, no? Sí. A Badalona, la Donzella i el Titus, contínuament, cada dia anàvem en autobús, amb la tovallola enrotllada sota el braç, i passàvem el dia a la platja. I allà, m'hi vaig passar tants estius, de ben petit, o sigui, doncs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fins als 14, aproximadament. I era el modus vivendi, platja.
0: Ja. L'avi, per cert, que era un revolucionari.
1: Sí, eh? Sí, bastant.
0: Va lluitar molt.
1: Home, el meu avi eren 6 germans,
0: sí,
1: i ell era... no era el més gran, era el segon, i era el que treballava perquè estudiés un. El més llest dels germans era el que estudiava, i entre tots doncs l'ajudaven a pagar-li la carrera, no? I sí, el va enganxar a la Guerra Civil i va estar lluitant al front. Evidentment va patir moltíssim, sí, i se'n va lliurar per poquet de ser fusellat, no? I era molt anarquista, el meu avi, no? Tenia el carnet de la CNT amagat amb un secreter que jo vaig trobar després, anys després, als anys 70-80, i els germans tots van emigrar a França, però ell es va quedar aquí. I el germà gran, el que va estudiar, doncs va tornar a 75, era el secretari particular del Tarradellas.
0: Uh-huh.
1: Havia estat a França, havien estat a Argelers, i bueno, es van conèixer tots en allà, i va tornar, doncs no sé, no me'n recordo, si el 76, com el Ja sóc aquí, aquell famós.
0: Sí, sí.
1: Doncs fixa tu quines casualitats de la vida.
0: I tant. I tu volies ser dibuixant?
1: Bueno, no em va quedar una altra.
0: Perquè,
1: potser ara, en aquella època, on haguéssim diagnosticat, si haguéssim estat en l'actualitat tot tipus de trastorns, no? Perquè era un fracàs escolar, ja no em podia contenir, no suportava 40 minuts de classe de física.
0: Eres hiperactiu.
1: Bastant, sí.
0: Bastant.
1: I llavors, doncs, bueno, dibuixava els marges del llibre, tot arreu, i en aquella època, doncs, els còmics... Era el que més m'atreia, yeah, no?
0: Yeah.
1: I vaig estar dibuixant tant, que se'm donava bé, i fins i tot pues, tenia el meu cartapàssim, anava a la plaça del Pi, que era, en aquella època hi havia el bar on els dibuixants del Jueves, del Papus, del Timoc i del 1984, totes aquestes revistes que hi havia a l'època, sí, sí, ajuntaven per allà, jo anava amb els dibuixos, els ensenyava.
0: I els ensenyaves, clar, i què et deien?
1: Pues, fes ninots, mil, com aquest, has de fer mil, hasta que ta memòria te'l sàpigues, i sí, sí, i, però no anava enlloc, era una afició, no, en cap moment, a casa, en cap moment entenien que allò podia ser una professió.
0: Ja, però vas acabar estudiant Belles Arts, tot i que no vas acabar.
1: Sí, vaig intentar-ho.
0: Vaig intentar-ho.
1: Però me'n vaig anar a l'Emili.
0: Què vol dir que ho vas intentar?
1: Doncs que vaig anar a l'Emili i vaig deixar...
0: I es va acabar.
1: Sí, sí. A mi és el pitjor que et podia passar.
0: Et tallava la vida, clar.
1: Sí, no? A no ser que agafessis pròrrogues i t'escapessis com alguns que conec, que no l'han feta, no?
0: Sí.
1: Però no, jo la vaig fer. I va ser una pèrdua de temps horrorosa.
0: I al poc temps crees, tenies uns 23, 24 anys, una empresa dedicada al lloguer de cotxes.
1: Sí.
0: A Castelldefels.
1: Sí.
0: Per què?
1: M'agradava...
0: Com venia això? Volia ser empresari o com?
1: No, bueno, inquiet ho he sigut sempre, però m'agradaven els cotxes, hi havia aquesta possibilitat, va sortir aquesta possibilitat, hi havia un local a Castelldefels, hi havia una empresa petita que es va, bueno, estava arruïnada pràcticament,
0: sí,
1: amb algunes sancions i multes i no sé què, i vaig decidir, per què, ens hi posem. I amb la meva nòvia, doncs, els dos es van posar d'acord i vam arrencar aquella empresa de lloguer de cotxes.
0: I com va anar?
1: Bueno, encara la té ella.
0: O sigui, funciona.
1: Ara és la meva ex-dona, sí, però se la va quedar ella i jo vaig continuar per un altre dia. Jo vaig anar a petar la Creu Roja.
0: Sí.
1: I aquí vaig fer la meva via per la Creu Roja i vaig deixar l'empresa. L'empresa encara continua, la té ella. I una de les meves filles.

0: Total, 1993 comences a treballar a la Creu Roja.
1: Sí que saps coses, no?
0: I estàs 9 anys.
1: Sí.
0: Com van ser aquells 9 anys?
1: Molt divertits.
0: Ara explicarem per què sona Phil Collins, eh? Que també té història.
1: Molt divertits.
0: Sí. Sí. Divertits?
1: Sí, sí, molt divertits. Home, hi havia feina, es va fer molta feina.
0: Situacions complicades, també.
1: Eren els 90, tots els plans d'emergència es tenien que crear perquè no n'hi havia.
0: Ja.
1: Van haver els incendis forestals, va fer l'infocat. Bueno, vam treballar moltíssim amb moltes coses i va ser molt divertit. Pràcticament, si faig un resum, va ser divertit. Al final, arriba un moment en què ja potser toques el sostre i no hi ha més escapatòria. Tenen allà per lo que tenen, com et tenen, amb el càrrec que tens, i si no pots prosperar, no pots anar més enllà, doncs t'has de plantejar què fas amb la teva vida, no? I va arribar el 99, vaig dir, doncs, escolteu, jo...
0: Me'n vaig.
1: Sí,
0: me'n vaig.
1: Per fer això ho faig... Me'n m'ho compte, no? I de bon rotllo, i encara dino sovint amb els companys i ens veiem, hi ha molt bon rotllo, però jo vaig fer la meva via i vaig muntar una empresa.
0: Espera, Phil Collins.
1: Phil Collins, sí, Phil Collins. Sant Jordi, jugant al ping-pong, al backstage. Amb Phil Collins.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, moltes experiències, perquè coordinàvem els concerts... Clar. Que es feien al Sant Jordi. Aquella època no paraves, eh? Aquella època, des dels Backstreet Boys fins a U2, van passar per allà tothom.
0: Clar.
1: I com la Creu Roja s'encarrega dels dispositius preventius i sanitaris dels grans events, doncs allà estàvem coordinant els concerts al Sant Jordi. I a l'Estadi Olímpic també. I porto molts bons records. Amb Phil Collins, molt divertit, perquè...
0: Qui va guanyar?
1: Bueno, una ell i una jo, i després vaig tenir que marxar corrents.
0: Està bé, està bé. Total, fundes l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics.
1: Sí.
0: Per què?
1: El 99.
0: El 99, sí.
1: Doncs perquè vam assessorar amb un decret de seguretat de piscines. L'any 2000 es va posar en marxa. Sí. Un decret, es va aprovar un decret que obligava totes les piscines d'ús públic a tenir socorristes professionals.
0: Sí.
1: I en aquella època es feien voluntaris, tot això, a la Creu Roja. I s'havia de professionalitzar aquest sector. No podia ser que aquesta responsabilitat la tingués un voluntari, que estigués allà per un entrepà i una dieta de transport, no? I va sortir aquest decret, es va aprovar, i llavors totes les piscines havien de tenir socorristes professionals contractats. Llavors, bueno, doncs tenia sentit que
0: creus que és
1: una empresa que donés aquest servei, no una ONG.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I vaig començar a fundar Proactiva Serveis Aquàtics per fer això, no? Per posar socorristes a les piscines, i vam començar a la Salle, els Escolapis, i vam començar a tenir clients, i després vam passar a les platges, perquè es van fer concursos públics i...
0: He llegit unes 80 platges catalanes. Déu-n'hi-do.
1: Sí, però té 25 anys, l'empresa.
0: Clar, sí.
1: Ara, sí, ara moltes. Sí. Aquí hi ha fora de Catalunya, hi ha Canàries, hi ha estat a Balears, hi ha el País Valencià. Són licitacions que es publiquen, que tenen un temps d'execució, 3 anys, 4 anys, 2 anys, 2 més 1, i vas canviant. Et vas movent, algunes guanyes, altres perds, i bueno, és fluctuant. Però ara per ara... són 500 i pico socorristes, són molts.

0: Hi ha un moment clau a la teva biografia, Òscar, perquè a tu et commociona una fotografia, la del nen Siri Aylan Kurdi, mort a una platja de Turquia. Escoltem aquest so del telediario de Televisió Espanyola.
1: El cuerpo del niño Aylan Kurdi no tendría que estar encerrado inerte en esta bolsa. Tampoco el de su hermano Galip, de 5 años, 2 más que él, ni el de su madre Rehan. Los 3 cadáveres están en Turquía. El padre, Abdullah, ha sobrevivido. Solo piensa en volver a Kobani, en Siria, y enterrarlos. Se lo ha dicho a sus parientes en Canadá, donde le negaron el asilo. Por eso embarcó a su familia en un viaje del que hoy quedan unas imágenes que sobrecogen al mundo. En la lancha donde viajaban Aylan, Galip y Rehan iban 17 personas. Demasiado para el pequeño bote que zozobró antes de llegar a Kos, Grecia, Europa. Otra barca con 16 ocupantes también se hundió. Llevaba 5 niños. La Guardia Costera turca dice que ha sacado a 42.000 sirios del mar entre enero y mayo. Muchos más consiguen llegar a tierra y buscar fortuna. Aylan y Galip se han quedado lejos de Grecia, de Canadá y del resto de su vida.
0: I aquesta història ho canvia tot.
2: Doncs sí. Sí, encara...
0: Encara t'emociones.
2: Sí. Sí. No hagués imaginat mai que una fotografia em pogués commoure tant. Però jo crec que no només va ser a mi, jo crec que va ser a mig món que aquella fotografia va canviar. Aquell cos tan petit allà a la sorra no va captar tant d'interès mundial i tanta indignació mundial que semblava que allò s'havia d'acabar. Que aquest seria l'últim nen que moriria ofegat, perquè era blanc, perquè vestia de forma europea, amb una samarreta vermella, uns pantalons blaus, unes bambes, i semblava que dormís, i era igual que el meu fill, que el Max, que ara té 14 anys, i en aquell moment tenia la mateixa edat que l'han curtit, i jo vaig veure el meu fill allà, i vaig pensar, no pot ser, hem de dir que és socorrista, i aquí estic atenent picades de medusa i buscant nens perduts a les platges de turistes que estiuegen aquí, i allà s'estan morint i ningú els ajuda, no? I aquí és on va néixer la inquietud de dir, saps què? S'ha acabat aquí la temporada de setembre, tenim molt de material, tenim molts socorristes, ens han sobrat alguns diners, saps què? Anem a ajudar a Grècia.
0: I marxes cap allà?
2: I marxem cap allà. Sense... Primer vam avisar a les administracions.
0: No?
2: No, aquí.
0: Aquí.
2: A l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, a l'ambaixador espanyol a Grècia, a l'ambaixador grec a Espanya, a l'alcaldessa de la ciutat, que en aquell moment era la Colau, a la Diputació de Barcelona, els hi vam dir a tothom, a Metges Sense Fronteres, que teníem material i teníem socorristes i estàvem disposats a posar-ho a disposició sense, evidentment, ninguna despesa durant un mes. I ningú em va contestar. I llavors vam decidir, pues, saps què, anem Gerard, anem tu i jo,
0: i
2: donem un cop d'ull a veure què podem fer, a veure si trobem alguna ONG que estigui per allà treballant i els ajudem. I no hi havia ningú. I aquí va ser la desfeta moral, no? De dir, com pot ser que estiguin arribant aquí milers de persones cada dia? Hi havia dies que arribaven 4 i 5.000 persones en un dia. Imagina't. Amb pateres de 50 a 60, o sigui, 100 pateres en un dia. Durant 24 hores seguides estaven arribant. I no hi havia ningú. Ni policia, ni guarda costera, ningú. Només voluntaris que havien vingut arreplegats arreu d'Europa, que havien tingut la mateixa iniciativa que nosaltres, de dir, anem a ajudar, i es van presentar allà, i allà es van generar i es van crear moltes ONGs, que es van consolidar i crear al nord de Lesbos, vàries. Una d'elles, Open Arms.
0: L'altra és la vostra, sí. Això és so de l'octubre de 2015.
3: Vale. Para, tío, que habrán cuerpos. Marcos, Marcos. Marcos, aquí. Marcos. Marcos. Strong.
0: Com recordes aquells primers rescats, Òscar?
2: Aquest vídeo, aquest so, és d'un vídeo que se'ns va colar un periodista que era molt baixet, que anava vestit de negre, que era grec i sempre es perseguia. I nosaltres no teníem barques. Agafàvem les mateixes que abandonaven les pateres abandonades, amb una d'aquestes pateres i un motor petit.
0: O sigui, molt insegures.
2: Molt clar.
0: Molt insegures.
2: Vam anar a rescatar una com aquesta que s'estava enfonsant i el periodista es va curar i es va posar a la proa entre les motxilles, es va tapar i anava gravant, i els nanos no sabien que els estaven gravant. I aquest vídeo, que dura 3 minuts, va donar la volta al món sencera. I, bueno, i ens va posar en situació, o sigui, a partir d'aquí, a partir pràcticament d'aquest vídeo, se'ns va conèixer. I llavors va haver-hi interès mediàtic, qui són aquests friquis que estan allà
0: de Badalona,
2: amb una samarreta que posa socorristes platges de color groc, igual que la que fan servir aquí la platja de Badalona. I va haver-hi interès, i llavors va presentar algun que altre periodista, ens va entrevistar i se'ns va donar a conèixer. I ens vam haver de legalitzar en aquell moment, perquè estàvem allà per iniciativa pròpia, amb els nostres diners i sense res, vull dir que érem turistes.
0: Vull que escoltis una de les teves primeres intervencions als mitjans, 6 d'octubre de 2015, quan ja portàveu uns dies allà, les mañanes de Ràdio Nacional.
4: Si en las plácidas playas españolas se nos ahogan, imagínate lo que puede ocurrir cuando mezclas el combinado de botes hacinados que van con un número triplicado de plazas, sin ningún patrón, con condiciones precarias, con mala mar, van directos a las rocas. La ecuación tiene un resultado trágico.
5: ¿Con qué medios cuentan, Óscar? ¿Qué medios tienen ustedes?
4: Realmente, cuando fuimos allí, fuimos con nuestros trajes de neopreno, nuestras aletas y nuestro material de rescate, el que utilizamos en las playas españolas. Pero una vez allí nos dimos cuenta de que eso es insuficiente completamente. Y empezamos a utilizar los mismos botes en los que abandonan los propios refugiados para ir a rescatarlos a ellos mismos en medio del mar. Pero nos jugamos demasiado el tipo en estas circunstancias y ahora vamos a llevar nuestras propias embarcaciones.
5: ¿Tienen constancia, no le pido un número, pero tienen constancia de haber salvado vidas?
4: Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Ponerse en manos de las mafias que se dedican al tráfico es muy peligroso y llegan en muy, muy malas condiciones. Algunos ni siquiera llegan, naufragan, a pocos metros de la costa. Es lamentable ver cómo salgan los niños tan cerca de la costa y eso no puede dejar indiferente a ningún socorrista. Entonces decidimos ir pensando en las imágenes tan, tan dramáticas que salieron en los medios de comunicación. Pero una vez allí nos dimos cuenta de que esto era cada día. Llegan 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 en un solo día. El riesgo es elevadísimo. Nuestras intervenciones pues llegan a ser entre 20, 15, 20 diarias.
0: I aquí naixia l'activista, Òscar.
2: Sí, l'incòmode.
0: L'incòmode.
2: Sí, perquè no es poden dir les veritats quan Europa les vol tapar, perquè si no hi havia ningú allà era perquè no volien que hagués testimonis del que passava. No? Van creuar 900.000 persones per aquella illa, en pocs mesos. Després Merkel va viatjar a Turquia, va firmar un acord amb Erdogan, i els hi van donar 6.000 milions perquè tanquessin la sortida. 6.000 milions, i unes quantes prebendes de la Unió Europea. I dius, carai, qui traficava, clar. Aquella gent pagava 1.000 euros per creuar 6 milles, 10 quilòmetres. El ferri valia 10 euros. Per què no podien venir en ferri? Si després els hi posaven trens d'Àustria cap a Alemanya. Per què no? Per què es tenen que jugar la vida amb unes màfies? O sigui, 900.000 persones pagant 1.000 euros són molts diners. Més els 6.000 que li va donar la Unió Europea a Erdogan, bueno, pues aquí va néixer la política migratòria aquesta que coneixem. Sí.
0: Com us va rebre el Parlament Europeu?
2: Al principi ens van anomenar europeus, ciutadans europeus. O sigui, van donar un premi, que jo estava completament disconforme. A més, a la foto surto fora del focus. No em vaig voler posar la foto. Clar, no el volíem. O sigui, i nosaltres estàvem veient en primera línia què és el que estava fent Europa, no? I Europa fa la política cara a la galeria i s'omple de... Treu pit sobre els drets humans i els ensenya, i com la gran creació d'Europa, però després aquests drets humans són com una peça de museu, estan en una urna només per mirar, fer-te un selfie, però ni te'ls has llegit, ni els coneixes, i no els demanis, perquè si els demanes, si tu exigeixes que es compleixin els drets humans, et converteixes en incòmode, no? Llavors ja et persegueixen, et dificulten, et bloquegen i fins i tot et criminalitzen, no? Jo he passat a ser europeu de l'any i ciutadà europeu que se'n bloquegi el vaixell i, sí. I que ara s'aprovin directrius que posin en dubte o qüestionin la feina de les ONGs, no?
0: Com va ser que la teva mare et va dir de la presó se surt del fons del mar, no?
2: Amb Salvini.
0: Sí.
2: La guerra contra Salvini, que va durar temps, van començar a amenaçar que acabaria la presó.
0: Ja.
2: I la meva mare em va dir, en una de les converses telefòniques de Salvador, em va dir, mira, nen, tranquil, la presó se surt del fons del mar, no. I deia, si tens raó.
0: Sobre això...
2: I no anem mai a la presó, ni anirem, perquè...
0: Em situo al 2019, 163 persones rescatades, negativa d'Itàlia i Malta de donar suport. Sí. Sou del programa En Portada de Televisió Espanyola.
6: 19 dies a bordo. La cercanía a tierra y la desesperación los empuja a tirarse por la borda para intentar alcanzar Lampedusa. Algunos no saben nadar, como Ibrahim. Sufre convulsiones. Una lancha del Open Arms lo lleva rápidamente al puerto. Le dicen que lo llevan al hospital. Al oír que le hablan en árabe, Ibrahim entra en pánico. Está destrozado. Se abraza a su rescatador y le suplica que no lo encierren en prisión. Cree que lo han devuelto a Libia.
0: Com ho vas viure tot plegat, Òscar?
2: Va ser molt dur. Això va ser una de les experiències i una de les decepcions més grans que m'he endut a la meva vida, no? Perquè després de rescatar tres pateres que estaven allà flotant a la deriva, que si no la rescatem s'ofeguen. L'última va ser la pròpia Guàrdia Costera que ens va fer anar corrents a buscar-la, no? I després d'això, que un senyor per una decisió política, per un capritxo personal o per una campanya mediàtica que estava fent, decideixi que no pots entrar a les aigües territorials, no? I fa un decret i presenta un decret que el Securitat 2, que es deia, en el que prohibia els barcos humanitaris entrar a les aigües territorials italianes. Diu, però si aquest vaixell és bandera espanyola, és europeu i aquest barco pot entrar a qualsevol lloc. I vas tenir que impugnar, o sigui, des del vaixell, parlar amb els advocats, impugnar aquest decret, i vam impugnar, evidentment. I vam poder entrar a les aigües territorials. Llavors ens volien desembarcar les persones que tenen l'obligació de fer-ho. Però clar, havien 60 menors no acompanyats a bord. Llavors vaig tenir que anar al Tribunal de Menors de Palermo i denunciar que estàvem a aigües territorials italianes amb 60 menors no acompanyats a bord, que això era responsabilitat de l'administració. Evidentment que el Tribunal de Presons va donar la raó i va obligar a Salvini a desembarcar els menors. I clar, ell havia fet tota una campanya mediàtica de que no hi va desembarcar, l'Open Arms que no, i resulta que no hi va entrar, i que vam entrar, i que no hi vam desembarcar, i desembarquem. Llavors aquí això va entrar en una espiral molt paranoica d'aquest senyor que va voler dir que no desembarcar.

0: uns dies i ningú s'ho preocupa. I això territori europeu. I fins que el fiscal de Palermo va veure que la situació era vamos, inconcebible, va venir de Palermo, va venir a Lampedusa amb helicòpter, va pujar al vaixell i en 40 minuts es va fer baixar tots el vaixell. Va dir que això era il·legal i va començar el cas contra Sabini, que va durar 3 anys aquest judici, que després la sentència, bueno, aquí no va haver-hi justícia, va haver-hi política, no?
1: Yeah.
0: Perquè després va entrar Meloni, l'abogada de Salvini era la Meloni li va donar un càrrec que al final era la cap dels jutges i no tenies aquesta incompatibilitat, estava fent d'abogada del primer ministre i era cap de tots els jutges, incluït el que portava aquell cas, sí, sí. No? I era tot paradògic, no? Vam pensar que això està perdut.
1: Quanta frustració, Òscar.
0: Sí, perquè són 3 anys de vistes cada mes, vola cap a Palermo, els dos, tant ell com jo.
1: Sí.
0: I amb tot l'equip d'advocats, i això és una despesa econòmica molt important, que ja els hi anava bé, i que continuem ara tenint, perquè, clar, allà es va començar que una ONG agafés la via legal per defensar uns drets, no?, unes persones, o sigui, vam utilitzar tota la part jurídica que no s'havia fet mai, no? I ara, bueno, tenim que tenir abogats i metges i capitans i socorristes. Quan abans amb socorristes fèiem la feina, doncs ara cada vegada és més complexa, no? Perquè has de denunciar les vulneracions que veus, has de denunciar, perquè si no, no consten.
1: Com vius tu la cada cop més important influència de la dreta, de l'extrema dreta, arreu del món, Òscar?
0: Ho pots veure de diverses formes, no? Jo ho veig des del punt de vista de la història. Nosaltres a la història de la humanitat som un mil·lisegon,
1: sí,
0: d'aquests 150.000 anys que portem migrant pel planeta, no? És com si li preguntéssim ara a un romà del segle I, tu què penses de la política migratòria, saps? Pues en aquests moments ens qüestionem unes coses sense veure, sense agafar distància i sense veure què som i com ens ha anat, no?, a la història, no? I se'ns traurien moltes d'aquestes actituds que tenim ara, no? I sobretot de l'extrema dreta, no? L'extrema dreta ja l'hem vista, no tenim que mirar, no tenim que apartar molt la vista per veure què ha fet l'extrema dreta.
1: Per això és curiós,
0: no?,
1: que repeteixi, no?, la història.
0: Bueno, la història es repeteix, ja t'ho diuen, que si no tens memòria volveràs a repetir-lo, no? Si, i sembla que no tenim memòria, sembla que la memòria eren els nostres avis i ja s'han mort, o els avis alguns i ja s'han mort, i per tant els que queden no tenen memòria del que va passar. I el que va passar no va ser una guerra civil, va ser un cop d'estat i una massacre. I Europa, bueno, pues Europa va necessitar 80 milions de morts perquè redactessin la Carta de Drets Humans i diguessin això no ha de tornar a passar. I està tornant a passar. Per tant, la memòria dura molt poquet. Durar dos generacions, dos generacions, i no hem fet bé la feina, i bueno, aquests i les seves famílies i la seva descendència no deixen de fer la feina, i com va dir un, el que puede hacer que haga y está haciendo, i evidentment que la resta, doncs, ens hem dedicat a viure la nostra vida, a viure en pau, a no odiar ningú, a educar els nostres fills, i hem perdut una batalla de valors important que no l'han sabut transmetre, perquè molts d'aquests fills ara tenen simpaties per l'extrema dreta i són fills de famílies progressistes, en molts casos de famílies treballadores.
1: Sí, sí.
0: Per tant, alguna cosa no hem fet bé.
1: La teva història ficcionada la vam poder veure al cinema, Òscar, a la pel·lícula Mediterráneo, any 2021.
2: Con esto... Con esto quiere que salvemos, ¿eh? Este trozo de plástico, sin motor.
3: Por ejemplo, llegan a 100 cada día. Alguna habrá que esté bien, y si no, con una y otra y pues otra.
2: Por eso, Óscar, que llegan a cientos, tío, todos los días, por toda la costa. ¿Qué hacemos nosotros así?
3: Y ahí empezamos por aquí, por esta playa. Llevamos a estos que vengan, llevamos a Nico, que traigan las motos, que traigan los uniformes.
2: Óscar, ¿tú te estás escuchando, tío? ¿Te estás escuchando?
3: La temporada de verano ha terminado ya.
2: Bueno, ¿y qué? Necesitaríamos un socorrista por cada 200.

0: 150 metros de playa, tío. Eso me lo has enseñado tú.
1: ¿Qué prefieres? ¿Picadas de medusa e insolaciones?
0: No. Lo que prefiero es no tener que discutir locuras porque tú has visto la foto de un niño muerto en una playa, tío. Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Óscar. Vámonos.
1: Ahí está el aeropuerto. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo. Llora y llora y llora
2: el mar. Com és veure la teva història al cinema? Quines sensacions vas tenir?
3: Home, l'Eduard és un cabronàs. I ho feia molt bé.
2: És que ets tu. L'Eduard Fernández, ets tu.
3: L'Eduard és el que es proposi ser.
2: És qui es proposi, exacte. Sí,
3: és qui es proposi ser. I, home, cinematogràficament, dius, bueno, però... Va ser molt més dur, molt més dur.
2: Ja,
3: sí,
2: ja.
3: Jo sempre he dit que aquella pel·li és Pixar.
2: Ja.
3: És la versió Pixar del que vam veure, però és que és molt difícil.
2: I ja és dura, la pel·lícula?
3: És molt difícil posar en escena el que vam veure i el que vam viure, no?
2: Ja. O sigui,
3: és molt dur, vam passar-ho molt malament, vam passar molt fred, molta tensió, molt estrès, disgustos, també alegries, perquè alguna va haver-hi, però va ser duríssim, no t'ho imagines.
2: Sobre la pel·lícula, ens deia això a Irrepetibles el seu director, Marcel Barrena.
4: Va ser molt complicada, però va valer tot la pena. Vam ajudar en la mesura que vam poder a Open Arms, vam intentar posar llum a la ignorància, a l'odi, al racisme, a tots aquells que deien que Open Arms es dedicaven a traficar amb persones,
2: sí,
4: bueno, unes barbaritats espectaculars que neixen bàsicament de la ignorància. O sigui, quan un no té ni idea d'un tema, doncs diu aquest tipus de coses. I jo estic molt orgullós de la pel·li, un cop més, per situacions que van passar, doncs no va... Crec que els impediments que vam tenir, doncs, la van limitar doncs, a l'estrena, per exemple. Vam estrenar en plena pandèmia, els cinemes al 50%, crec que d'ànims la gent no necessitava necessitava coses més alegres, però tot i així la pel·li
2: va funcionar molt bé.
4: Va funcionar superbé, vam ser preseleccionats als Goya, a l'Òscar, perdó, vam guanyar 3 Goyes, vam guanyar, no sé, 8 o 9 Gaudís, no me'n recordo, i vam guanyar el Festival de Roma. De fet, la pel·li va ser fins i tot recomanada pel Papa.
2: Mm.
4: I vam aconseguir coses màgiques, i per mi la més important és que vam ajudar doncs almenys en aquells 1.200 refugiats que vam contractar, que els vam poder treure almenys durant uns dies dels camps
2: que
4: de refugiats.
2: Que els vam poder pagar.
4: Home, i tant, mm-hmm. Tu diràs. Sí, sí, que els vam treure dels camps i que vam ajudar una mica a Open Arms, i avui, doncs, un altre cop, doncs, m'emporto a un amic íntim.
2: L'Òscar Camps.
4: L'Òscar Camps.
2: Amistat per sempre.
3: Sí, sí, amb l'Eduard també,
2: L'Eduard també.
3: Sí, sí, la veritat és que té raó, van tenir moltes dificultats, perquè al final un càncer, es va haver de recuperar del càncer,
2: sí,
3: el Dani Rovira,
2: sí,
3: després la pandèmia, després van arribar a Lesbos i l'extrema dreta comença a boicotejar i a incendiar el campus del rodatge, l'alcalde ens recomana que marxem d'allà, que anem a rodar un altre puesto, s'han de fer una altra vegada, traslladar tot a Atenes, buscar exteriors i... tot dificultats, la veritat és que... I després el bloqueig de l'extrema dreta, que boicotejava les llistes i posaven un punt o zero punts.
2: Clar.
3: I incòmode per tothom, no? Però tot i així va ser una experiència molt bonica, no? I de fet, una de les condicions que van posar és que es tractés amb dignitat aquestes persones, no? I tinc que reconèixer que Marcel ho va fer molt bé, no? Va contractar a tots els figurants dels camps de refugiats d'Atenes. Tots eren sirians o afganesos que havien vingut en patera i feien d'ells mateixos en un altre camp. Els traien d'un camp amb autocar i els hi pagaven el dia de rodatge i els portaven al set de rodatge i es va fer amb molta dignitat i amb molt de respecte, i la veritat és que bueno, una experiència molt bonica, no?
2: Què tal amb el Papa Francesc? A qui es referia també el Marcel?
3: Doncs el trobo a faltar, la veritat.
2: Sí?
3: Sí. Sí, era una veu dissonant i era algú que estava implicat.
2: La primera vegada li vas donar una armilla?
3: Sí. Sí, de fet, jo vaig... La primera vegada que vaig saber d'ell va ser quan va decidir volar a Lampedusa. El seu primer viatge va ser a Lampedusa i aquí em va cridar l'atenció. Vaig pensar, carai, ningú vol venir aquí. I aquest senyor vol venir aquí, era una veu dissonant, Jo me'n recordo que estava Trump, que estava Putin, que urban, tothom aixecant la veu amb un racisme impressionant contra la migració, i ell era l'únic cap d'estat, perquè jo sempre l'he tingut com a cap d'estat,
2: sí.
3: Que tenia una veu dissonant i que discutia aquest tema, no? I llavors vaig decidir, saps què? Vaig a conèixer aquest senyor. I m'ho vaig proposar, i em va costar, eh? Va costar, perquè vaig haver d'anar al Vaticà, vaig haver d'anar 3 vegades a actes públics, hasta que no vaig poder topar amb ell, i amb una armilla allà, aixecant una armilla perquè vingués, i al final va venir, vaig poder parlar amb ell, i a partir d'aquí, doncs, va deixar una relació molt bonica, no? I ell va crear el Dicasterio de Migrants en Refugis, que no existia, que és un departament del Vaticà que el va crear ell, no? I ell era el secretari general, i el logo del departament era l'armilla que li vaig donar, que va treure un Caravaggio per penjar l'armilla.
2: Per posar una armilla.
3: I es va crear aquest departament, i vam incidir. I em sento molt orgullós d'haver pogut col·laborar amb aquest aspecte i que el Vaticà es posés a treballar amb migrants i refugiats, no? I de fet hem fet molts vols humanitaris que a través de Càritas i a través del Vaticà, no?
2: Heu estat a Síria, heu estat a Yemen, també vau ser una de les poques ONGs que us vau poder aproximar a la Franja de Gaza. Va ser complicat, però hi vau arribar.
3: Sí, 2 vegades.
2: 2 vegades.
3: Sí, sí.
2: Una d'elles molt complicada.
3: Sí, l'última, clar. L'última, perquè ja... Al principi portàvem 200 tones de menjar, sí. I va ser tot un èxit, la desembarca, tot i que vam haver de construir un moll, un espigó, amb sí. la runa dels edificis bombardejats per poder arribar. I la segona vegada, que ja no duien 200 tonelades, sinó duien 200, més un altre vaixell que portava 2.000, i això no li va fer gràcia al genocida, i va decidir parar-ho. Va decidir descarregar en 200 més, però no més. I van bombardejar els nostres companys. Van morir 7 persones, i vam haver de sortir d'allà corrents perquè no sabíem si la quarta bomba ens cauria sobre nostra, no? Estàvem allà amb el vaixell a 300 metres de la costa.
2: T'has passat por?
3: Va ser tot tan inesperat que no sabíem què estava passant. Sentíem com explotaven les bombes i com el cos de l'onda expansiva et vibrava i es movia el vaixell, però després vam començar a sentir els crits dels nostres companys amb els walkies que duien els cotxes,
2: sí.
3: I no sabíem si estaven celebrant que hi havíem desembarcat i que tot havia anat bé, i després vam entendre que no, que els acabaven d'eliminar. I ens va sobtar tant que no sabíem què fer. I, bueno, pues, portàvem armilles, casco... I, clar, havíem canviat les armilles a la vida per armilles antibales,
2: sí,
3: no? Per
2: sí, sí,
3: humanitari,
2: sí.
3: I portar un casc militar. Vam sortir d'allà, pues, com diu cada nòstia, perquè no sabíem si ens cauria una bomba, perquè era un dron que els havia bombardejat a 3 cotxes, i a més, reiteradament. O sigui, els supervivents havien sigut rescatats del segon cotxe, i quan els van portar, els portaven amb el segon cotxe, doncs el segon cotxe bombardejat, i després el tercer, i així un darrere l'altre. O sigui, els van fer patir. I el fotut és que fa 2 setmanes va ser el responsable d'aquest operatiu, d'aquest atac, que va dir que no havia sigut un error, que en un inici es va dir que era un error, que s'havien confós, i després van dir que no, que aquests nanos tenien contacte amb Hamas, i que...
2: O sigui, han admès
3: que
2: era intencionat.
3: I aquí ja neix una animadversió molt grossa sobre tot el que va passar, sobre tot el que està passant, no? Perquè hem vist com mataven la gent davant nostra mentre descarregàvem les tones de menjar. Vull dir, és molt diferent estar que
2: viure-ho, que explicar-ho després.
3: Sí,
2: no?
3: Sí, que veure-ho des de la pantalla del telèfon o de la tele, eh?
2: I heu fet campanyes de conscienciació també a prop d'aquí, amb els immigrants de Canàries. Allà continuen arribant, aquests últims dies, per exemple, més de 1.000. No sé si som conscients de la pressió migratòria que pateix Canàries, Òscar.
3: No, l'ha patit des de fa 30 anys,
2: sí.
3: Però no som conscients. Tampoc som conscients de com es desenvolupen els fluxos migratoris, no? Pensem que tot el que ens arriba per mar, o sigui, que tot ens arriba per mar, i no és cert, és el 18%, a vegades és el 18%, moltes vegades el 12 i el 14% de tota la immigració irregular que arriba al país només entre el 14 i el 18 arriben per mar, amb pateres. Dic que és mínima. I els posem els titulars, i els destaquem, i els criminalitzem, i són els que els delinqüents...
2: El que crida més l'atenció, clar.
3: Sí, clar, i no és cert. Vull dir que es fan servir dades, i es transversa la informació, i es gira, i es capgira. I sí, Canàries són illes, i les illes, doncs, en seguida repercuteix si tens un augment de població, i clar, sobretot si la tens al carrer, o una ciutat com Ceuta, no?
2: Clar.
3: O Melilla... A Lesbos passava igual, era una illa petita, tenia 80.000 habitants, però quan en aquella època es triplicava la població de l'illa, triplicava. Clar, això genera molta incomoditat i problemes de convivència entre perquè s'ocupen els espais públics, perquè hi ha dificultats, clar que sí. Si no tractes el problema com el que és, o sigui, la migració s'ha de tractar amb valentia, no? Parlem-ne de la migració, com s'ha de resoldre aquest problema? Hem de treballar aquest problema. Quan parles de migració has de parlar d'integració, has de parlar de pobresa, has de parlar de moltes coses per abordar aquest tema, i abordem-lo, però no criminalitzar-lo i deixar-lo al carrer 2-3 anys a l'espera d'una resolució administrativa que no sabran mai què serà, i que no tenen permís de treball, i que no poden fer res, i que viuen i malviuen. Aquesta situació es pot canviar. I jo penso que la migració, bueno, s'ha de treballar a l'origen, i fem tard. Sí. Però, clar, tenim els polítics que treballen per la seva legislatura i no tenen visió d'estat, d'estadistes, no pensen en les noves generacions, no pensen en el futur, pensem en... Són tot... cortoplacistes, que diuen els castellans, doncs clar, doncs, no, aquests grans problemes no els resoldrem.
2: Tiro d'aquest fil. Suposo que a tu t'ha clocat l'ull la política alguna vegada.
3: No.
2: Sí.
3: No. Diuen moltes coses, però no res sèrio. No
2: t'han trucat mai?
3: Bueno, no et truc... És que no, jo penso que no truquen a ningú. Tot comença amb comentaris i fan arribar comentaris i... Però no estic per aquesta tasca. Jo no estic oberta.
2: Diries que no.
3: A participar a la política, no, home, no. I menys amb la política, amb aquesta política, no? No.
2: Tens 4 fills, una nieta.
3: Sí.
2: Quin futur els hi espera?
3: M'agradaria ser optimista, eh? M'agradaria ser optimista. Però ells ho saben, que no serà fàcil. Que s'haurà de tornar a lluitar. Que s'han de mantenir els drets si els estem perdent, i serà difícil, serà difícil. Les pròximes 2 dècades no seran fàcils.
2: Òscar Camps, activista, fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms, mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles i per parlar tan clar. Moltes gràcies.
3: A vosaltres, Carles, i a tots els oients.
2: Moltes gràcies. I nosaltres marxem, però tornem demà amb un altre Irrepetible. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
5: Irrepetibles. Amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Un accident d'un camió que transportava vehicles obliga a tallar la Nacional 340 a l'altura del Vendrell en sentit Barcelona. El vehicle ha caigut per un terraplè d'uns 2,5 metres i ha impactat contra una torre d'alta tensió. Ampliem l'estat de la circulació a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Laura. Efectivament, comencem parlant d'aquest tall, aquest accident que s'ha produït a la Nacional 340, a la zona del Vendrell. Hem de dir que en aquest punt la Nacional 340 la tenim tallada en sentit nord, en sentit Barcelona, i es fan desviaments cap a l'autopista, cap a la C32. Per tant, hi ha un tram de retencions, problemes, molta prudència en aquest punt. Com dèiem, tallada aquesta Nacional 340 al Vendrell, en sentit nord, en sentit Barcelona, a causa de l'accident d'aquest camió. De la resta de vies, també destaquem un accident, en aquest cas a l'autopista AP7 a Mollet del Vallès. Els vehicles ja són al voral de la via, però hi ha aturades de més de 4 quilòmetres entre Montornès del Vallès i Mollet del Vallès. Per tant, aquesta zona de Mollet complicada, autopista AP7 aturades d'uns 4 quilòmetres en sentit sud a causa d'un altre accident. I també parlem d'aturades ja més habituals, per exemple, el darrer tram de la C58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, o també veiem força carregada la C17, l'Antitud, aturades entre Lliçà de Vall i Mollet del Vallès en sentit Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Recordem aquest accident d'un camió que ha volcat i que transportava vehicles que obliga a tallar la Nacional 340 a l'altura del Vendrell en sentit Barcelona. El tall afecta la circulació, com dèiem, en sentit nord, sentit Barcelona, amb desviaments habilitats per l'autopista C32. El sistema de pensions públiques està marcant aquest dijous la precampanya de les eleccions generals el 29 de novembre. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit que s'aprovarà la revalorització de les pensions abans dels comicis, mentre el Partit Popular ara proposa ajustar-les en funció de l'IPC, després d'insinuar que cal canviar el sistema perquè diuen que es troba al límit i a punt de trencar-se. En declaracions a Ràdio Nacional, Leopoldo Pelayo, portaveu estatal de pensionistes, ha demanat claredat.
3: No se acabó, señor Feijóo. Es necesario que dé explicaciones a los 10,5 millones de pensionistas, donde en este país una de cada tres familias sobrevive con una pensión. Pensiones muy limitadas en sus cuantías. Son pensiones que están muy por debajo de la Unión Europea.
0: Des de Gènova han intentat tancar el debat. Ho feia aquest matí el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, i ho ha reiterat Borja Sémper, portaveu nacional de la formació.
4: Las pensiones están garantizadas. El sistema público de pensiones está garantizado y lo que tenemos que hacer es garantizar también que quienes vienen detrás, que los más jóvenes, puedan disfrutar también del sistema de pensiones. Esto es lo que vamos a hacer.
0: Des de Moncloa, això sí, no confien en les intencions del binomi PP-Vox i sostenen que el sistema és sostenible i, segons Pedro Sánchez, així ho demostra la liquiditat de la guardiola de les pensions.
5: Yo quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad, absoluta calma. Desde luego el sistema público de pensiones es un sistema sostenible. Por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20,000 millones de euros en la hucha de las pensiones.
0: Una precampanya també molt marcada per la mobilització social. Avui ha estat la segona jornada de vaga indefinida de l'ensenyament públic a Madrid. L'anomenada Marea Verda, formada per milers de docents, ha encerclat aquest matí l'edifici de la Conselleria d'Educació madrilenya. Els sindicats reclamen reduir les ràtios a les aules, limitar les hores lectives i augmentar els salaris.
6: Estamos dispuestos a luchar al máximo por un derecho universal, que es la educación pública.
7: Todo lo que haga falta para ayudar a nuestros niños, que son lo más importante. Que no nos olvidemos que no estamos pidiendo solo por nosotros, que estamos pidiendo por el futuro de este país.
0: Els professors han xifrat el seguiment de la vaga en un 62%, mentre que la conselleria el rebaixa al 32%. I a Lleida, el ple de la Diputació ha aprovat la creació de la borsa d'interins per dotar de secretaris i interventors als pobles de Lleida que s'han quedat sense aquesta figura. Més detalls, Joana Cendra.
8: Tot plegat ve de la queixa i la reivindicació dels ajuntaments que veuen com es paralitza tota l'activitat municipal quan falta un secretari o un interventor. El president de la Diputació, Joan Talarn, explica així el perfil dels candidats. entitats.
9: També nosaltres estem valorant la possibilitat de fer, de donar formació a aquesta, a la gent que estiguin a la borsa, i atraure, sobretot el que ens interessa més, atraure persones que hagin estudiat dret o econòmiques, que tinguin ganes de treballar als ajuntaments, doncs que vulguin venir a la borsa, i nosaltres ja els ajudarem també a poder tirar endavant. El que ens interessa no és tant dir fer los exàmens, sinó tenir una bona borsa per poder cobrir les places que queden lliures.
8: Ara s'obrirà el període per rebre candidatures i s'espera que de cara al mes de gener ja es pugui posar en marxa.
0: Gràcies, Joana. I pel que fa al temps, avui dia estable, tot i que a la tarda poden créixer nuvolades al sud de Tarragona, núvols que poden deixar alguna pluja feble i dispersa. Les temperatures també són estables, amb termòmetres que marquen màximes de 30 graus a Lleida, 27 a Girona i 26 a Barcelona i també a Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Bona tarda, a les 4 i 6 minuts des de la primera en català des de Ràdio 4 tenim per endavant 3 hores de ràdio en directe que seran apassionants. O no, David Gallac, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Xavi Martínez, com estàs?
0: Doncs estic... Estic adormit. Saps per què? Saps per què?
1: Per què?
0: Avui hem estat enregistrant Telepassión.
1: Oh, que bé, que m'encanta això.
0: És un dels programes formats més macos, crec, que té aquesta casa, és la nit de Nadal, eh? Que el fan a la 1 de Televisió Espanyola. Bé,
1: I què?
0: He de dir...
1: Es pot dir alguna cosa o no,
0: Xavi? Es pot dir que ha estat en un vaixell.
1: Un vaixell. Molt bé.
0: I m'he pres una pastilleta. Per no marejar-se. Pensis malament. Jo no prenc absolutament res, ja saps.
1: Ja, per això m'estanyava.
0: Biodramina. M'ha deixat... O sigui, estic ara mateix que no sé com tirar endavant les 3 hores. M'hauràs d'ajudar molt,
1: eh?
0: M'haureu d'ajudar avui.
1: Estàs encara amb les onades amunt i avall, no?
0: Les onades amunt i avall, i et deixa la biodramina aquesta. Et deixa adormit, però és una cosa... Estic al·lucinant, eh?
1: Me sube la biodramina, me sube la biodramina.
0: Me sube, sí, no, me baja.
1: Un dinyes ven i un dinyes van, clar que sí.
0: Mare meva. No, va, alegria, va. Però ha estat un matí potent, eh? Des de les 7 del matí, gravant.
1: Molt d'hora, això, per nosaltres, que entrem aquesta... Que fem la tarda, vull dir, no que entrem aquesta hora, no? Que fem la tarda.
0: Tu què?
1: Jo molt bé. Sí, no m'he pujat a cap vaixell. He anat a córrer, mira, aquest matí.
0: M'ha donat... Has anat a córrer.
1: Sí, no sé per què, he decidit que avui sortia a córrer a 8:45 del matí. Bé, a 9:15. Al final volia 8:45, però he pensat que el llit tampoc no s'ha d'amortitzar i que no cal córrer, que tot el per córrer, corres igual a les 8:30 que a les 9:30.
0: Tenim en període de formació a gent meravellosa com la Paula Vallvé i la Gisela Palma. Què tal, Gisela? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Com esteu?
0: Molt bé. No era al·lèrgia, era encostipat, Gisela, que va començar en directe aquí ahir.
1: Quin bon títol per una novel·la. Sí. No era al·lèrgia, era refredat.
0: Era refredat.
1: En els propers... També de pel·lícula, eh? De pel·lícula
0: de
1: cinema... Per exemple, de cinema fantàstic, com el de Sitges, que després tot gira al voltant d'un refredat terrorífic. Un refredat que mai s'acaba.
0: Clar, clar, i tot era... I ella es pensava que era al·lèrgia a la mediocritat.
1: Exacte.
0: Però no.
1: Intentant no ser mediocre,
0: clar,
1: i era un refredat.
0: Exacte.
1: Constant, que mai s'acaba.
2: Intens, eh?
0: Al control, perquè ens ajudin a tirar això endavant. Sergio Lezcano, Pau Robert. I a la producció, Sònia Rodríguez, Justícia. Doncs ja hi som tots, així que jo el que faria ja és començar a disparar. Tenim molta teca avui i hem de començar, com sempre, amb les 4 de la tarda. Els 4 punts d'informació on ara mateix mana la conversa social. Una de les notícies d'aquest dijous està relacionada amb la política i les pensions. Ja ho sabeu, no? Sí. En fi, està tothom parlant d'això. Des de primera hora del matí, tot el dia.
1: Sí.
0: El vicepresident, primer, i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha assegurat que el govern pot aprovar l'actualització de les pensions malgrat que es trobi David en funcions després de les eleccions del 29 de novembre.
1: Ha dit Xavi que les pensions són sostenibles, que estan garantides i la seva actualització conforma a la pujada de preus també. Són declaracions a la hora de la 1.
3: El mensaje puede darse de manera inequívoca, de tranquilidad a los pensionistas, de que esa actualización se va a hacer, independientemente, y si creo que no me equivoco, de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
1: I per què es parla d'aquest calendari? Doncs perquè per poder fer l'actualització cal la dada final d'inflació del novembre, que se sap quan? El dia 27, és a dir, dos dies abans dels comicis. Pel que fa al salari mínim interprofessional, també pendent de pujar-se, el ministre ha apuntat que espera que es pugui anunciar la seva actualització, que els sindicats demanen que sigui, recordem, d'un 7% abans que acabi l'any 2027. Tot això ha apuntat que això dependrà de la comissió d'experts que es va reunir la setmana passada per començar a elaborar una proposta d'increment.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que garantirà la viabilitat del sistema públic de pensions. S'esperava molt que digués alguna cosa en aquest sentit. I ha dit Feijóo que les actualitzarà d'acord a l'IPC si arriba a la presidència del govern.
1: Ho en una atenció als mitjans en el marc de la cimera del Partit Popular Europeu a Brussel·les ha afirmat que són innegociables.
4: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones, es el señor Sánchez.
1: Feijóo ha fet aquestes declaracions després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi carregat contra les paraules de la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, que va afirmar que el sistema de pensions col·lapsaria, diu, si no es reforma.
5: Mi perplejidad por vídeos que ahora están circulando en redes de personas que claramente afines o bien al Partido Popular o bien a la ultraderecha, o bien portavoces del Partido Popular o bien portavoces de la ultraderecha, que abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar, o bien piden abiertamente que se callen hasta después de las elecciones. Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación.
1: Sánchez ha fet aquestes declaracions abans del Consell Europeu que se celebra a Brussel·les.
0: David Gallac, anem a saludar a aquesta hora Ferran Caudet.
1: Som-hi.
0: Ell és cofundador i CEO d'Economia Humana. Molt bona tarda, Ferran.
6: Bona tarda.
0: Amb la Gisela Palma també a la taula. Escoltant, Ferran, les darreres declaracions dels polítics, a qui hem de fer més cas? Està en risc l'actual sistema de pensions?
6: Bueno, jo crec que es conviden a desenvolupar espírit crític més enllà dels posicionaments polítics, hi ha filosofia de fons i cal entendre, si volem recolzar un model de pensions que estimule, que faci més gran la separació i, per tant, polaritze, genere conflicte a mig i llarg plaç, o volem un sistema de pensions que garantitzi d'alguna forma la dignitat humana i que i l'equilibri i que ens acosti i sobretot en l'època més vulnerable de la vida. Jo crec que això és el que hi ha de fons, per a no deixar-nos dur per les paraules i per les interpretacions. N'hi ha una altra capa d'informació que està relacionada, lògicament, amb les eleccions que venen. Però, bueno, jo convido a la gent a aprofundir què hi ha al darrere. Què hi ha al darrere d'un discurs i d'un altre discurs? Quin model de societat vols? Un model en el que l'individualisme siga el que prime i segons les capacitats de cada un i el que no s'ocorre pues que acabe pues a un puga, o un model de societat i de pensions en el que se garantisquen i se cuiden les últimes etapes de la vida humana i la dignitat humana. Farà. Això és el que està en xoc.
1: Ferran, però clar, en les últimes hores hem escoltat paraules com col·lapse d'aquest sistema de pensions. Clar, això, pels que a vegades doncs, no es coneixem a fons com funciona el sistema, que no estem amb les anterioritats, pot arribar a espantar? Aquest col·lapse és real a curt termini?
6: Bueno, els experts, jo no em considero un expert a aquest nivell, però els experts majoritàriament diuen que és robust. I jo el que dic és que depèn, la robustès depèn de decisions polítiques i dels models que hi ha darrere de les decisions polítiques. Per això ho hem caminat per aquí. És a dir, el col·lapse és por. I la por dona o lleva vots, que és el que estem ara, ara les eleccions. Al fons d'això, el que sí que hi haurà després és un model o un altre, un model amb una filosofia inclusiva i amb una filosofia de reciprocitat social o un model que prime l'individualisme i que salve si quien pueda, que és la capitalització individual. No? Que, per exemple, el model dels Estats Units, que jo entenc que alguns van cap allà, en el que si tu te pots pagar pensió privada i pots capitalitzar-te, se suposa que és perquè tens dret a després tindre una retribució i si no ho pots fer, pues, t'aguantes i patixes les conseqüències. És a dir, al final és això, és un model de... I jo crec que la politització de dretes i esquerres no ajuda. És un tema de dignitat humana, de consciència. Hi ha que sortir de la trampa, dretes i esquerres. Hi ha que anar més enllà. La dignitat humana va més enllà de les ideologies.
1: I Ferran, com està clar, aquest concepte de dignitat humana, com es va més enllà? Perquè en plena precampanya electoral, ja ho estem veient, aquest tema de les pensions, que és recurrent i que és molt difícil arribar a un consens entre les forces polítiques. Com s'hauria d'assolir aquesta dignitat humana?
6: Bueno, de moment demanar precisament això, que hi hagi un acord de país per la dignitat humana. És a dir, que arribem a una sèrie d'acords per a no polititzar un tema tan seriós com és el tema de les pensions. És a dir, si hi ha un acord de país, el sistema és perdurable, és viable, a llarg plaç, i se manté. Si no hi ha un acord de país i se polaritza, pues allí anem cap a tindre problemes. Vull dir, al final, les decisions polítiques faran que siga o no siga robust el sistema. I aquí és on està el xoc. Ara mateix, bueno, pues, si tu creus que podràs capitalitzar individualment, pues, pots buscar un model de pensions. Vull dir, no importa tant si col·lapsa o no col·lapsa, perquè tu tindràs solucions. Mm-hmm. Això és el tema de la solució mixta, no? Vull dir, si tu te capitalitzes individualment, bueno, pues si peta el sistema de pensions, tu tindràs la teva pensió privada i l'altre, bueno, pues si no t'arriba no passa res. Ara, si peta el sistema de pensions i tu no pots capitalitzar-te individualment, bueno, pues entonces sempre te queda la solució de sortir al carrer a demanar almoina.
0: Mm-hmm. Clar, estava jo pensant ara que si les pensions es continuen pagant, però per fer-ho cal augmentar cotitzacions, impostos o deute, no sé si podem dir que el sistema funciona sense explicar també aquest preu. I no sé què és més irresponsable, si anunciar que el sistema col·lapsarà o assegurar que està garantit sense concretar amb quins ingressos.
6: Les dues coses són electoralisme. Clar. I són electoralistes. El tema és un acord de país seriós, amb experts, és a dir, i amb una filosofia de fons que siga una o l'altra, perquè anirem cap a un lloc o cap a un altre. És a dir, no és cert que col·lapsarà i no és cert que estiga garantit. És cert que si s'arriba a un acord de país, un veritable, pues, estarà garantit en un temps i haurà que fer ajustos, però seran ajustos que mantindran la dignitat humana. Però bueno, com que els debats... Pues els boig estan en la polarització i l'enfrontament i la por, bueno, pues els de baix van cap ahir i no se vol aprofundir en el espírit crític i en l'entendre què hi ha al darrere del debat.
0: Ferran, s'està protegint amb més determinació el poder adquisitiu dels jubilats que el dels treballadors que financien les pensions?
6: Bueno, jo crec que això depèn de cada moment i depèn de com evoluciona el mercat laboral. És a dir, i depèn de moltes circumstàncies. Al final, tornem una altra vegada. Són decisions polítiques, depèn de qui mana i com enfoca l'acció de govern. Lo que està clar és que hi ha un percentatge de jubilats que és molt golós. Hi ha molts boig de jubilats. I, per tant, cal assegurar els boig dels jubilats perquè, bueno, jo diria que seria, segons els politòlegs, és el fons més important tant per al PSOE com per al PP. Per tant, bueno, pues això s'ha de cuidar, no?, tota aquesta bolsa de boig. Jo crec que, en el fons, el problema és el curtplacisme. És a dir, que tot el que ens diuen està basat en que ara mateix que votarem d'ací uns dies, però normalment pues, cada 4 anys, 3 anys, i per tant el que interessa és garantir això, no? Garantir que guanyarem en 3 anys o en 2. I aquestes decisions polítiques i també les interpretacions, perquè una cosa són les decisions polítiques i una altra cosa és les interpretacions. Vull dir, uh-huh, com sabem si veritablement s'està garantint més les pensions que el sou dels treballadors? Com ho sabem veritablement? Depèn d'empreses, depèn de sectors, depèn... I és molt complex, si volem anar al fons, és molt complex.
1: aquesta complexitat, no? Que costa a vegades, per, com vostè explicava, per aquesta mirada a curt termini, més en un període de precampanya electoral, que aleshores potser no es tracta el tema com s'hauria de tractar per part dels agents implicats, no, Ferran?
6: Totes les dades estan cuinades i estan interpretades. Vull dir, per tant, cada un dona les dades i dona les informacions basades en el que els interessa o creuen que els interessa. Per tant, jo per això demane, no? Espírit crític, que no està molt de moda, no? Pareix que
0: clar.
6: Estem en un temps en el que lo de l'espírit crític o lo de anar més enllà de la superfície no és lo més comú.
0: No. I no sé si, clar, per anar acabant i tancant, Ferran, si per sostenir les pensions augmentem el cost de treballar i contractar, podem acabar debilitant l'ocupació i els salaris que han de sostenir les pensions. On és el límit?
6: Clar, per això ha d'haver un equilibri.
0: Sí.
6: I la clau és el punt d'equilibri. Ha d'estar equilibrat. Les pensions han d'estar equilibrades amb el mercat laboral. Tenint en compte que aquest equilibri és un equilibri inestable. No, per tant, ha de ser un acord amb una filosofia de fons. Per això un acord de país. Perquè ha d'haver ajustos en un... pot ser que hi hagin ajustos per a la búsqueda de l'equilibri, o pot ser fer ajustos per a augmentar el negoci dels fons de pensió i, bueno, de tot el negoci que hi ha al darrere de la privatització de les pensions. Entonces, bueno, a on situem l'equilibri, no? O què busquem que hi ha al fons d'unes decisions o altres?
1: Complicat.
0: Molt. Però bé, ha posat vostè una mica de llum en aquest tema tan fosc. Moltíssimes gràcies, Ferran Caudet, cofundador i CEO d'Economia Humana. Una abraçada gran.
6: Bueno, a vosaltres i a la vostra disposició.
0: Moltes gràcies. 4:23 minuts de la tarda, això és Ràdio 4. I
1: seguim, Gallac? Seguim perquè sí. No acabem del tot de tancar el tema de les pensions, perquè volem saludar a aquesta hora a una persona que segurament deu estar afectada per aquest tema. És l'avi de Peppa Pig. Bona tarda.
7: Gràcies, que bonita.
1: Maco, nosaltres, el tema de les pensions, no sabem ben bé això que referia. Vostè, per cert, què en pensa?
7: Creo que estoy un poco mayor para tener una fiesta de verdad, Pepa.
1: Una festa? No, però no sóc la Pepa, eh? Aquí no sóc el David, però és igual. El tema de les pensions li sembla una festa. No sé. Què li han semblat les paraules del president del govern, Pedro Sánchez?
7: ¡Qué fiesta tan divertida!
1: Però quina festa. Però sí, però pel que escoltem, vostè sí que està, eh? en una festa. Ara Sánchez, per cert, està reunit al Consell Europeu envoltat d'altres caps d'estat o de govern. Li agrada a vostè Pedro Sánchez?
7: Riquísimo.
1: Com? Però, un moment. A veure, avui també s'ha pronunciat, li pregunto per una altra persona. Alberto Núñez Feijóo, què li sembla?
7: Riquísimo.
1: A veure, un moment. Però, segon, a veure, digue'm respostes més clares i pot parar de fer aquest soroll amb la boca, sisplau? Prou. Per cert, es pot saber què estan menjant?
8: Puguet i colinabo.
1: Com?
0: Que, perdó?
1: I aquest qui és? O sigui, però què diu?
8: Su zanahoria, puguet i colinabo.
1: Com? Però no sabem, aquí no hem demanat res i tampoc no volem res d'això ara, eh?
9: Solo será una comida tranquila.
1: A veure, crec que s'han d'estar la qüestió desmadrant i que aquesta conversa ha d'acabar aquí.
9: Creo que voy a probar la zanahoria.
1: Ja veurem si us tornem a trucar, sí, perquè això sí. Cada dia va pitjor.
0: Canviem de tema radicalment. Com era d'esperar, avui tenim un nou capítol del Front Ampli. Teniu ganes, eh? Doncs sí, continuen els moviments a l'esquerra del PSOE per buscar encaixos entre els dos blocs que de moment s'han configurat. El pacte entre Esquerra Republicana i Podemos i el del Front Ampli. David.
1: Sí, des d'aquest segon, el coordinador general d'Izquierda Unida, Antonio Maillo, en declaracions a Televisió Espanyola, ha defensat la figura de la seva candidata, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i ha dit que encara no llencen la tovallola per aconseguir una candidatura unitària.
10: Seguimos con la voluntad desde el Frente Amplio, donde está integrada Izquierda Unida, de llegar a esa candidatura unitària sin ningún tipo, dejándonos la piel en estos dos días.
1: L'eurodiputat de Sumar Comuns, Jaume Asens, ha apel·lat a la figura de Lluís Companys, per cert, afusellat tal de com avui fa 86 anys, per tal de reclamar unitat a les esquerres i demana que deixin de banda els egos i les lluites de poder per arribar a un acord. Asens ha assenyalat al líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, contraposant-lo al paper del seu partit. Són declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
11: I per això et dic que agraeixo a Esquerra Republicana perquè no ens està marejant amb coses que saben que no es produiran. I Rufián ens ha marejat tots durant molt temps. Molta gent es sent decebuda i molta enganyada. Jo em vaig posar molt trist quan vaig conèixer la notícia, la veritat. Tot i que, sincerament, haig de dir que m'ho esperava. Jo era dels que pensava que això succeiria.
12: Per què?
11: Conec molt a Gabriel Rufián de fa molts anys i jo m'ho esperava.
0: La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha ofert a Izquierda Unida acords d'unitat en la majoria de les comunitats autònomes per les eleccions del 29-N, deixant al marge Madrid i Barcelona.
1: En una entrevista a Ràdio Nacional d'avui dijous, la dirigent s'ha obert aliances amb Izquierda Unida en territoris on només existeix aquesta força i Podemos, com per exemple Múrcia, Cantàbria, Astúries o Andalusia. En canvi, ha exceptuat les circumscripcions a Catalunya, on ja tenen un acord de col·laboració amb Esquerra, i Madrid, on no veu possible arribar a un acord per la presència del Front Ampli.
13: Yo creo que donde hay contradicciones en fuerzas políticas que se dicen de izquierdas y no están dispuestas a hacer primarias. Con Esquerra Republicana hemos llegado a un acuerdo como los que hemos llegado con Izquierda Unida a lo largo de nuestra historia en centenares, decenas de ocasiones, que es básicamente que cada organización hace sus primarias y después las organizaciones cierran, o antes, las organizaciones cierran un acuerdo. Eso ha sido posible con Izquierda Unida en decenas de ocasiones. No ha sido posible ahora porque es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde y que no se cierren acuerdos justos.
1: Demà recordem, Xavi, que finalitza el termini per presentar possibles coalicions de cara a les eleccions generals.
0: Sí, i ara sí que el tema no té res a veure amb tot plegat. I anem a respirar una mica també de la política, encara que una mica de política pot ser, perquè quan arriba un clàssic... En fi, el Barça jugarà el proper clàssic amb una paraula al pit. Golf. Però no canvia d'esport. És el segell de Tyler, the Creator. És el músic i dissenyador nord-americà escollit per protagonitzar la nova col·laboració del Barça amb Spotify.
1: Sí, la samarreta s'ha presentat aquest dijous i els jugadors la portaran contra el Real Madrid diumenge 25 d'octubre. Ara bé, les primeres a estrenar-la seran les futbolistes del Barça. Ho faran el dissabte 24, un dia abans, en el seu partit de la Lliga F. Al centre de l'equipació hi apareixerà, com deies, el logotip de Golf, vinculat a la marca de moda de l'artista Golf Bank.
0: I qui és Tyler, the Creator? Jo crec que gairebé ningú, avui, quan hem conegut aquesta notícia, gairebé ningú el coneixia. És un creador que es mou entre el rap, el soul, la producció musical i el disseny. Aquesta vegada, a més, tindrà un paper que va més enllà de posar un emblema a la samarreta o al títol del nou àlbum que faci, no?
1: I és que, Xavi, per primera vegada en aquestes col·laboracions, l'artista assumeix el control creatiu de la campanya amb un curtmetratge dirigit per ell mateix i una col·lecció de roba. Spotify també prepara la Copa de Golf, una batllada a Barcelona que reunirà música, futbol i moda el 24 d'octubre. Per als col·leccionistes hi haurà una edició de 1.899 samarretes de qualitat del partit i una altra de només 22 unitats amb les signatures dels futbolistes i les futbolistes titulars de tots dos enfrontaments.

0: Mireu, jo ara vinc, us anava escoltant i ja heu parlat del tema, però jo haig de tornar a treure el tema de les samarretes del Barça que han sortit avui.
1: Ah, sí, les del Clàssico.
0: Amb les del Clàssico, amb el Tyler, the Creator, a la samarreta. Uh-huh. Estic tremolant.
1: Per què?
0: Perquè encara no he arribat a casa avui i no he vist a mon fill.
2: Ai.
0: Però ai. Quan ha saltat la notícia, ja l'he enviat un WhatsApp perquè quan sortís de l'institut veiés aquesta informació, perquè ell és molt fan de Tyler, the Creator.
1: Ah, és fan.
0: Tant és així que aquest estiu vam anar a un concert seu a finals d'agost. O sigui, vam desplaçar-nos fins al concert. A Milà.
3: Que fort.
0: O sigui, vam fer el viatge, que era un regal, diguéssim, de l'any passat.
2: Era
0: una cosa molt programada. Llavors, total, jo estic tremolant perquè, clar, jo he vist els preus de les samarretes.
2: Yeah. Sí, són magos, eh?
0: I sí, això ho lligo una mica. Lligo, la setmana passada parlàvem dels outfits, que vam parlar de la roba, de si tu anaves amb la samarreta ben boxy fit. Ah, jo avui porto el boxy fit.
2: Avui no sé què porto.
1: Queda molt bé, eh?
0: Moltes gràcies.
2: Sí. Avui la...
0: Gràcies, carinyo.
2: La meva què és? A veure, que m'aixeco.
0: La teva és, David, avui no és boxy fit. Avui no.
3: Avui no.
2: Avui és arrugada fit, la samarreta.
0: Arrugada fit.
2: Està arrugada fit d'una manera...
0: És el clàssico, també.
2: És el clàssico. El clàssico és mi.
0: Boomer fit. No offense, perquè jo també ho soc, no hi ha problema. Estem tots al mateix equip.
2: Sí, bé,
0: total, lligat amb la... Que parlàvem de la temporada... la setmana passada, l'outfit, i amb el que tema que us porto avui, que és la pasta de cash, de yes, els diners. Llavors, veieu que queda tot lligat. Llavors, jo estic tremolant perquè quan arribi a casa aquest vespre, mon fill dirà, papa, vull la samarreta del Tyler, del Barça. I sabeu quan val? Ho heu comentat, això?
1: No, 500 euros?
3: 500?
0: No, la bàsica val 140. La signada val 2.399.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, però atenció,
2: 2.399?
0: Perquè... Sí, jo he vist aquests preus. Llavors, un moment, a la signatura d'en Tyler, ojo, perquè l'home és punyatero, signa amb lletra de pal i amb un smiley, saps? Vull dir que no és una signatura que dius, mira, no, ell signa així, vull dir, podria fer qualsevol, evidentment.
3: Ja, totalment.
0: Total, que desitgem a sort, perquè...
2: Ànims.
1: Molta sort,
2: ànims.
1: Perquè...
0: I doble sort, i acabo ja amb la setmana passada, perquè parlant d'outfits i de pentinats, recordeu, parlant de pentinats,
2: sí,
0: també, demà vaig al barber amb mon fill. I anem tots dos junts.
3: Què fareu?
0: Uns pèls una mica més llargs, ja m'han dit que me'ls has de tallar, tenen tota la raó, perquè ja quan se'n queda llarg ja em queda molt bufat, no, estrany. I mon fill, pobre noi, porta tota la vida la meva dona tallant-li el cabell, que l'altre dia vaig dir que ho feia jo, però no era veritat, perquè no volia implicar la meva dona, amb tota la discussió que tenim aquí. Però total, demà anem a provar un perruquer, que és el perruquer que jo vaig habitualment, però mon fill s'ha tallat des que era petit el cabell a casa. Si no, ara, el meu fill no ha anat mai a la perruqueria.
3: No ha anat mai?
0: 12 anys.
1: Sempre 12 anys, increïble.
0: Cabell tallat a casa, potser llevat d'una ocasió. Llavors demà pot ser un dia molt difícil, perquè a més de pagar... A més, potser no li agradarà. A mi tampoc, però vull dir, clar, jo pateixo per ell, perquè, clar, a més, anem a un perruquer nou, que a mi no m'ha tallat mai el cabell.
3: Ostres, serà una experiència,
0: sí, molt fort. Sí.
2: Pau, estàs arriscant massa per ser la primera vegada que trobo. Sí, no ja, podies anar una més concreta.
0: No, però ell m'ho demana, ell vol anar al perruquer.
2: Vol anar
0: jo
2: ja.
0: Li vaig oferir el meu perruquer, però ara la sort m'ha portat a que el perruquer ha canviat demà, i bé, és una mica una encrucijada, ja ens hi trobarem.
2: Ja ens ho explicaràs, tu.
0: Desitgeu-me molta sort.
2: La setmana vinent ens ho expliques i et veurem amb el nou pentinat.
3: Exacte.
0: No, jo no canviaré gaire, perquè tinc el que tinc. Anem a parlar de diners.
4: Juanca, tu problemàtic bebé, esta vez junto a

0: que sí, és que estava esperant que digués el blin blin aquest lado. No, no, però no passa res. Ho diu.
1: Abans
0: és blin-blin,
1: eh?
0: Abans. M'ha dit un momentet, no? Bé, la paraula és blin-blin, en anglès seria bling, amb G, bling-bling. Aquí la Batial li treu la G, i fa blin-blin, que és més castizo, és una mica...
1: Blin-blin.
0: El blin-blin, no?
1: El blin-blin.
0: I aquesta paraula, si recordem que fa uns dies també parlàvem de diccionari,
1: sí,
0: aquesta paraula ens la vam deixar, que és el blin-blin, que tu, Gisela, deus saber què és, no?
1: Què és el blin?
2: Jo, la veritat, el blin-blin que estaria en pasta. Ah, bon,
0: sí, és com, és com una onomatopeia de lo...
2: De tenir que és, diners.
0: Lo que és, sí, una mica també és el... Crec que és la imatge aquesta del or, saps? De les coses daurades.
2: Sí.
1: Ah, i el concepte daurat.
0: El concepte com una mica bling-bling, una mica com una cosa flashy, anava a dir que tampoc és català.
1: Flash.
0: Una cosa que brilla, com que or, diners, no? Tot això que queda com tot relacionat una mica, una mica roneta.
1: El bling-bling no era una discoteca que hi havia...
0: També, també.
2: Ui, sí.
0: També, també. Tot ve d'allà mateix.
1: A zona per Diagonal, o recordo...
2: Justament la gent que
1: encara no sé si existeix, però...
0: Tot ve d'allà mateix. De l'ostentació, no? Una mica l'ostentació seria la paraula,
1: conceptualment,
0: l'ostentació de la riquesa, no? I després vull reflexionar una mica sobre això, sobre l'ostentació de la riquesa en la societat actual, em posaré una mica seriós. Però primer anem als factos, no?
2: Els factos,
0: no? Els factos, que diuen, eh? És que tota l'estona és la mateixa secció del diccionari.
1: Els fets, no?
0: Els fets, no? Els fets. Els fets, diguéssim, del tema dels diners i adolescents. I també preadolescents, que és... el tema, per exemple, una cosa... La primera, accés als diners que tenen els fills, normalment, no sigui ser per regals, que es comencen a demanar regals dineraris, que això és una mica també d'adolescent. Sí. Al Nadal, doneu-me diners, que dius... Ai, qui ens està escoltant?
1: Que no, vols per l'aniversari,
0: sí,
1: no? No, mira, no,
0: diners.
1: Diners, no, és que... necessites diners.
0: Sí, l'altra manera, diguéssim, d'accedir als diners d'aquesta gent menor d'edat és la setmanada, la famosa setmanada.
1: Ai, sí, sí, sí, clar.
0: Que hi ha molt de debat de si és una cosa que s'ha de fer, si no s'ha de fer, tot
3: això. Ah, hi ha debat?
0: Sí, perquè hi ha cases que diuen no, hi ha gent que diu no, tu a casa ja has de treballar, has de portar a la família, diguéssim, has de fer feina, perquè per defecte ja com et fas gran i has de contribuir com tothom. És a dir, no et pagarem una setmanada perquè facis feines a la casa. Després ja... Sí que hi ha debat perquè hi ha gent que fa la setmanada per la cara, és a dir, et dono diners a canvi de res, no? Tens els teus diners. Yeah. Hi ha com tot tipus de gradacions de... Hi ha qui diu això, que no, setmanada o setmanada a canvi de feines a la casa.
1: A canvi de feines puntuals.
0: Sí, a casa meu ho vam fer a canvi de feines puntuals. Llavors, cada fill té la seva feina assignada. Més que res perquè no passi... Llavors... Fan la feina, aquesta, però després hi ha una mica com comencem i com acabem. És a dir, la primera setmana és un... És just, com diu la paraula setmanada, llavors cada setmana se'ls dona... No sé què us semblarà, si voleu el telèfon dels al·ludits, em sembla que és el 900-455...
1: 900-454-455, telèfon del directe, gratuït.
0: Per exemple, la setmanada, l'assignació setmanal a casa nostra és de 10 euros setmanals. Us sembla molt o us sembla poc? Per un preadolescent, ja,
3: Per un preadolescent...
0: 12 a 15.
1: 10.
3: Està bé.
1: Està molt
3: per un preadolescent, 10
1: està
3: euros
1: bé.
3: Està molt
0: 10
3: bé.
0: 10 euros.
3: A més, a casa meva el que feien, amb el meu germà i amb mi, era que havíem de fer tasques. Era com una espècie de sou.
0: Això, saps?
1: És la contrapartida.
0: Sí, sí.
1: Que...
3: Sí, sí, o sigui que està bé, està bé.
1: Que jo que no en tenia. Com que no en tenia, per mi, si 10 euros,
0: no
1: em sembla bé.
0: Veus? Fantàstic.
1: Jo no en tenia, no.
0: Llavors,
1: per mi, una cosa dels altres.
0: Tu tampoc, veus?
2: A mi em donava, no? O sigui, si quedava amb els amics, em deien, bueno, pues té 20 euros,
0: exacte,
2: 5 euros.
0: I te'ls volies tots, ja no tornaven aquests.
1: I no millor... tornaves a quedar mai més, perquè clar, els 20
2: euros... 10 pel dinar, 10 per mi, llavors...
0: Bé.
2: I anava fent estalvi.
0: Veus, això és la gestió, aquesta és la gestió interessant.
1: Gestió de l'economia, molt bé.
0: Total, que les setmanades aquestes, doncs, o sigui, les tasques s'han de fer, però després, habitualment, les altres coses a casa... Ja no hi ha molta col·laboració, ja no... I llavors apareixen les frases típiques, aquelles frases que surten de les veus dels pares, que és, això no és un hotel.
1: Ai,
0: això
1: sí.
0: Te l'han dit a tu, aquesta, Gisela? No.
2: Pues la veritat, clar,
0: te la van dir.
2: No, com no em donaven setmanada...
0: No et feien fer res.
2: O sigui, ens dividíem les tasques, però...
0: Tampoc...
1: A
0: l'hora,
1: freestyle.
0: No, això no és un hotel, com dient... Que és, o sigui, t'ho hem de fer tot, no? I realment, com a pare,
1: I tant,
0: no hi ha un moment que dius... Home, ja està bé, no? Hi ha certes coses que... I et diuen, no, jo he d'esperar la meva part de la taula, no? Dius, jo he d'esperar el meu plat.
1: Per parts, per zones, com si les competències estiguessin dividides a la taula, no? És a dir, tu fas la meva, tu fas la teva.
0: La meva resposta és, jo porto 12 anys d'esperant la taula, nano i cuinant.
1: I la teva
0: part també. Bueno, tot això, el tema de la constància, llavors hi ha dies... La meva filla, per exemple, la feina que té és una feina... molt catalana i molt poc agradable, que és netejar els sorrals dels gats.
1: Ui,
2: jo tinc gats també.
0: Sí. I ja saps què vull dir, no?
2: Diàriament allà.
0: Netejar, sí, treure, sí, llançar el contenidor, tota aquesta feina. I a vegades jo ets a dir que a vegades no ho fa. I no passa res, jo li pago la setmana d'igual. Oh. Però sí que jugava una mica de... només, saps quina paraula clau dic? Caques.
2: Ah, i ja sap què és.
0: Sents, em sents cridar per casa, caques!
1: És el concepte.
0: Ai, sí, sí, sí, ja ho faig, vull dir, és bastant així. Llavors, una mica, també, ara que tu parlaves de David, de que no et donaven ni 10 euros...
1: Correcte.
0: Volia parlar una mica de què suposen els diners en les ments dels adolescents. Ui. Què són per cadascú, cada xifra, no? Uh-huh. Llavors, per exemple, mon fill a vegades diu... No, bueno, això només val 10 euros. Diu, home, papa, 10 euros són molts diners, eh? Llavors va preguntar, sí, què faries tu amb 10 euros? Home, jo amb 10 euros... Llavors, respostes completament, no? Jo amb 10 euros, bueno, jo em comprava, no sé, saps? Coses que no valen 10 euros.
1: Que no valen 10 euros, claríssimament.
0: Llavors, clar, de cop també a vegades, no? No, bé, 100 euros o... 100 euros, jo amb 100 euros, bueno, i 1.000 euros, que cada zero que afegeixes, no?, és exponencial.
1: Els ulls van creixent a una magnitud de coses que després a la vida real és impossible.
0: Per exemple, tu, David, amb 1.000 euros, què faries, Anna?
1: Què faré amb 1.000 euros?
0: Què faries amb 1.000 euros, o Gisela?
1: Ara mateix.
0: O Xavi?
2: Sí.
3: Amb 1.000 euros ara mateix, que ara em peguin del cel.
0: Què faries?
1: Jo ara mateix no busco un cafè, perquè no tinc...
0: No, home, amb 1.000 euros, això em deu.
1: No, perquè no tinc efectiu ara mateix, aleshores m'aniria bé.
0: Ara parlem de l'efectiu.
2: Ah, 1.000 euros de l'efectiu?
0: No, no, 1.000 euros. Tu ara estàs amb 1.000 euros aquí, Gisela, què faries?
2: Jo els puc estalviar o me'ls he de gastar?
0: Tu ja ho has dit abans, 10 cap a la butxaca i 10 cap a...
2: Jo me'ls estalvio, jo vull un pis i així ja faig butxaca.
0: 1.000 euros, m'agrada. I tu, Xavi?
3: O si no, invertir i a veure què et donen.
0: Invertir en borsa?
3: El que passa que no en borsa, sinó, no ho sé... Les lletres del tesoro. Oh. Això no dona massa.
0: No dona massa, això. No, sí, molt
2: són les lletres del tesoro.
3: Però, no sé, ficar-ho en algun lloc perquè et doni una miqueta de rentabilitat, una miqueta, perquè doncs, com mira, després hem de pagar tantes coses...
1: Ja menjo a veure,
0: M'ho estàs portant justament al que volia parlar ara, que és explicar als fills temes econòmics, val? Com, per exemple, lletres del tesoro, o hipoteca. Llavors, tornarà a aparèixer.
3: Mira, podríem ficar en un pla de pensions. No estaria malament.
0: Pla de pensions sona molt anyejo, eh?
3: Sí, no, però
0: no,
1: pla de pensions.
3: Però estàs al dia, no?, de tot el que està passant i d'on és la conversa. Doncs ja
0: sí,
3: saps
0: la conversa.
1: Pla de pensions i lletra del tresor són conceptes...
0: Aquella gent que diuen de les jubilacions variables, sí.
1: Bé, doncs, conceptes vintage.
0: Aquest tema que heu tret ara sobre la taula va molt bé perquè un dels grans temes és com explicar als fills, adolescents i preadolescents, a les obligacions, diguéssim, d'un adult, no? I, per exemple, quan he explicat la hipoteca que estem pagant bonament...
1: Què t'han dit?
0: Quan ho entenen, fan cara de... Uau! En plan, diu, papa, estàs cooked. Allò que vam dir l'altre dia, estàs cooked.
2: Sí.
0: O sigui, estàs fregit, sí. O sigui, fatal, o sigui, estàs condemnat, no pots fer res, no? O explicar les despeses a casa, quan valen les coses, no? No, papa, allò, compra més iogurts, no sé què. Dius, saps quan m'he gastat al súper? Vaja nada, no? Sí, m'he estat 100 euros. 100 euros al superpapa?
1: Però què has comprat?
0: Euros.
3: Amb això ja no fas res, eh?
0: I el preu de les coses, no? Quan els expliques el preu de les coses, realment comencen a flipar. Jo crec que és molt descoratjador per un preadolescent. Jo crec, parlo de preadolescents i adolescents perquè crec que un infant encara no processa. Tu li pots explicar tot això, però realment costa més d'assimilar
1: tota aquesta... l'informació, sí.
0: A mesura que es fan grans, van fent unes prospeccions de futur, no? Un dia parlem, per exemple, de les professions que volen fer, no? És quan comencen a pensar això que deies tu, Gisela, jo vull estar per un pis, doncs potser un preadolescent o adolescent pensa, ah, no, doncs jo amb aquests diners aniria de viatge, o faria allò. Es comencen a veure realment els valors de cada cosa, no?
1: El que costa la vida.
0: I aquí volia entrar. Ara parlem d'això.

0: trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me.
1: La percepció, no?
2: La percepció dels diners. Per què fem sonar aquesta cançó? Perquè és una cançó d'en Drake, una icona. Sí. Tu ja la deu sonar.
1: Sí, però, sí, sí.
2: Una icona, diguéssim, però genial, sobretot, no? Penso, de la generació
3: sí.
2: Z, no? O Millennial Z, o què?
3: Ah, sí, Z, sí.
2: Alfa segur que no.
3: No.
2: Però...
3: ho va patar bastant.
2: Aquesta cançó que estem sentint, el videoclip, per què l'he posat? Pel videoclip. En el videoclip, en Drake, el primer que surt en el videoclip és... Aquest videoclip ha costat 996.000 dòlars, una cosa així, menys d'un milió de dòlars.
1: Perdona, Pau.
2: Digues.
1: És que hem d'anar... Això és ràdio en directe, si no faríem un podcast, i és
2: sí,
1: la màgia del directe.
2: Raó.
1: Hem d'anar al butlletí de les 5 en punt de la tarda, les notícies, però està bé, és un bon ganxo.
2: És un bon ganxo.
1: Drake és un gran ganxo.
2: No, ja acabo ràpid.
1: De seguida.
2: Jo xerro molt.
1: Butlletí de les 5 de la tarda i més metamorfosi amb el Pau Guillemet i Drake. De seguida.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Investigació judicial en marxa arran les presumptes tortures i maltractaments a persones migrants a Ceuta. El Ministeri de Defensa ha portat a l'autoritat judicial tota la informació publicada sobre les gravacions de militars que estarien presumint de les pallisses propinades. En un comunicat, Defensa assegura que estan col·laborant en aquesta investigació judicial amb l'objectiu, diuen, de preservar el bon nom de les Forces Armades. La investigació es va obrir el mes de setembre arran d'una denúncia d'Amnistia Internacional que apuntava a diversos testimonis de persones migrants que assenyalaven violència i tractes vexatoris. Els àudios que s'han conegut aquest dijous, publicats pel diario.es, almenys tres militars de l'Exèrcit de Terra, durant els seus torns de vigilància, se'ls sentia comentar les agressions. Segons el Ministeri encapçalat per Margarita Robles, s'estan investigant aquests àudios i reiteren que estan en contacte permanent amb el Comandament Únic per la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. En paral·lel, amb les pensions al centre del debat polític, els barons del Partit Popular han sortit a recolzar el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, per tractar de tancar la polèmica generada per la viabilitat del sistema, mentre que el Partit Socialista en treu rèdit d'un marc de debat que el beneficia. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. Les declaracions de la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, en una entrevista de fa dos dies, referint-se a les pensions com un sistema que, paraules textuals, col·lapsarà i que necessita canvis valents, han trastocat la precampanya electoral de la formació conservadora. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ja ha rectificat i ha dit que les pensions són innegociables, tot i que sense concretar-ne la seva proposta. Una posició que han recolzat els presidents autonòmics de la Comunitat Valenciana, Balears i Aragó, en la seva visita a la comarca de la Conca del Barberà. Escoltem Juanfran Pérez Llorca, Marga Proens i Jorge Azcón.
3: Lo que hay es que garantizarlo, ¿no? Y ese es el compromiso que tiene el presidente Feijóo, garantizar el sistema de pensiones y actualizarlas en base al IPC.
4: Las pensiones son innegociables.
5: Necesitamos que la economía funcione para poder pagar las pensiones de nuestros mayores y de los jóvenes.
2: De la seva banda, el Partit Socialista manté la seva postura i promet la revalorització de les pensions amb l'IPC.
6: ¿Es un sistema sostenible? Por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.
2: Així ho ha explicat el president Pedro Sánchez, tot plegat en un tema que afecta 10 milions de pensionistes a Espanya.
0: Gràcies, Pau, i a tot això, pel que fa a la configuració de les candidatures a l'esquerra del PSOE, en les darreres hores Podem ha refredat la possibilitat d'arribar a un pacte per sumar-se al Front Ampli. Els morats ho aposten tot, el tàndem amb Gabriel Rufián d'Esquerra, i s'obren a tancar llistes conjuntes a altres territoris fora de Madrid i Barcelona. Podem ha barrat el pas a un acord a nivell estatal a l'enterrar, com dèiem, aquestes possibilitats d'entesa a les capitals, Madrid i Barcelona. Ara, per això, interpel·len directament Esquerra Unida i esperen tancar acords a nivell territorial. Ione Belarra, en declaracions a Ràdio Nacional.
7: Yo creo que si no hay acuerdo en Madrid y Barcelona, porque es un sitio en el que ha sido muy difícil alcanzar un acuerdo, yo creo que Izquierda Unida tiene una responsabilidad de cerrar acuerdos con Podemos, como les hemos propuesto, para que no se pierda un solo voto de izquierdas.
0: Amb tot, Esquerra Unida continua apostant per la coalició unitària del Front Ampli. De l'exterior, continuem pendents de l'evolució de l'estat de salut del Papa Lleó XIV després d'haver estat sotmès a una cirurgia pulmonar aquest dimarts. El Vaticà ha comunicat que les proves mèdiques i la radiografia del tòrax del pontífex mostren una bona recuperació del pulmó després de l'extirpació d'un tumor maligne. A més, segons el comunicat, Lleó XIV ha passat una bona nit, ha realitzat les seves activitats diàries de manera autònoma i durant la sessió de fisioteràpia també ha realitzat exercicis motors complets. Segons les previsions de la Santa Seu, el Papa continuarà ingressat durant una setmana i ha suspès totes les audiències fins al 20 d'octubre. I ampliem aquesta hora la previsió meteorològica. Emet, Jordi Oriós, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui, temps estable durant les pròximes hores a Catalunya, predomini del cel poc ennuvolat i les temperatures màximes en descens als litorals i als prelitorals i a la resta, sense canvis. Avui amb màximes de 29 graus a Lleida, 26 a Girona, 25 a Tarragona i 24 graus de màxima a Barcelona. Les temperatures baixaran a partir del dissabte i especialment cap al diumenge, fruit de la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular i l'arribada d'aire fred al territori, que comportarà una baixada, com diem, notable de les màximes i també inestabilitat i pluges que poden ser molt fortes i deixar acumulats importants el diumenge a tot Catalunya. És una informació d'EMET.
0: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Pau Guillemet, estaves parlant de Drake.
1: Estava parlant de Drake, simplement parlava d'un videoclip on el que feia aquest videoclip, aquesta cançó de Drake, ell es dedicava... És un videoclip que ho diria una mica pornogràfic en quant a ostentació de la riquesa. Sí, és a dir, al videoclip veiem ell anant pels puestos repartint diners en barris populars, per dir-ho així ràpid, no?
2: Ui.
1: I aleshores, clar, gravant el videoclip, la cançó es diu God's Plan, que vol dir el pla de Déu.
3: El pla de Déu.
1: Com? Un moment, tot en plan, o sigui, qui és Déu? Tu, Drake, que estàs donant...
3: Més ostentació, vinga.
1: Exacte, llavors eres molt pornogràfic perquè realment veus les cares de joia i de felicitat i d'emoció de gent que molt necessitada, al qual aquest home, anava a dir bon home, però últimament dic bon home a tothom, però bueno, és igual, aquest home donant diners a gent molt necessitada i llavors gravant-ho pel videoclip. No sé, jo trobo... És una cosa molt americana. Jo crec que els americans són molt menys pudorosos amb els diners i aquesta ostentació està per tot arreu. Potser aquí no en som tant
3: aquí no
1: i potser ens sembla això. I penso que
2: sí,
1: a nivell pedagògic d'educació, de criança dels fills, aquests models, diguéssim, semblen innocus, sembla que no passa res perquè no hi ha drogues ni, ni sexe ni tal, però de cop estan, no, glorificant el culte als diners, no sé, em sembla una mica així.
2: Sí.
1: I només em queda parlar del tema del com funciona avui el tema dels diners i que té molt a veure amb com ho treballem amb els nostres fills ja una mica grans, que és el tema de si el diner és en metàl·lic, en caix, o no. I això és el gran canvi amb els adolescents que comencen... Clar, el meu fill gran, perdó, ja té targeta de crèdit. Es va gestionar una targeta de crèdit de menor d'edat que depèn de mi, penja del meu compte corrent.
3: La tens assignada, tu veus tots els moviments...
1: Hi ha molts pocs moviments, també us vaig dir.
3: Per sort, no.
1: Però diguéssim que és una cosa que és un canvi perquè... No sé si tu... No, tu, Xavi, encara no t'ho he passat. La teva filla és molt petita, però els pares...
3: Sí, sí, home, si tingués una targeta de crèdit...
4: Imagines?
1: No, espera, que vaig una mica enrere. Els pares de fills i filles de, no sé, d'infants, diguéssim, no? Fins als 10 anys o poder 11 o 12, suposo que tots els fills tenen guardioles físiques, no? És a dir, guardioleta. I aleshores, jo he de confessar, avui ho puc confessar públicament, que he picat d'aquestes guardioles durant molts anys.
2: Ah, sí?
1: Sí. Per què? Perquè els pares, els adults, no portem metàl·lic, no?
3: No,
1: i aleshores,
3: clar.
1: en moments, he picat molt poc, però clar, el que dèiem, el que significa per un nen 2 euros, no? Un nen de 8 anys, 2 euros, és un imperi. I clar, tu aquells 2 euros per aquell talladet que saps que...
3: El cafè que deia abans, que pots em faltava
1: pagar,
3: el diners.
1: Ara ja està. Per això dic que és una cosa del passat, perquè poder fa 5 anys pagar amb targeta encara no era possible tot, saps?
2: Yeah.
1: Encara hi havia coses que havien de ser en metàl·lic. O a vegades coses aquestes de paga'm en metàl·lic, que no sé què és la... Per exemple, comprar els bitllets aquests de les rifes aquestes que fan, no?
3: Sí,
1: les paneres, no?
3: Sí, del sorteig de les paneres.
1: Això va ser metàl·lic.
3: Sí, sempre. Llavors,
1: a vegades, per pagar la panera dels meus propis fills, agafen diners de la pròpia guardiola.
3: Has anat a picar a la guardiola per pagar la mateixa panera.
1: Coses molt estranyes, coses molt estranyes.
3: Però tot tornava, aleshores.
1: És
3: economia circular, Pau.
2: Exacte.
3: Surt de la guardiola per anar a la panera, és a dir, per anar a la butlleta és igual.
1: Tots aquests crims ja han prescrit. Els puc confessar avui i volia deixar-vos... M'agrada sempre acabar amb una perla musical, sempre ho farem així, us posaré una nota musical que no vingui a cuento, però sí que ve a cuento, però que és una mica extemporània, i volia acabar amb una cançó d'un grup de garatge dels anys 60 que es deia The Sonics, que cantaven una cançó que molt versionada, em sembla, perquè no és l'única que són els únics que la feien, que es diu Money, i amb això vull acabar, simplement. Que vagi molt bé.
0: Pau Guillemet, per cert...
1: Salut i peles, per
0: tu?
1: Acabar.
0: Els teus fills?
1: Sí.
0: Els vas portar a parcs infantils de cautxo? O eren de sorra, d'aquells que ens feien rebentar les cames?
1: Una mica de tot. Han treballat
0: i pedra.
1: Producte goma, producte terra. Sí. Per què? Per què ho dius?
0: Doncs perquè ara mateix parlarem amb el Fernando Valladares, l'investigador del CSIC, perquè ens expliqui quins són els perills, els que ens veiem exposats a aquests tipus de parcs infantils coberts de cautxo. Nosaltres i sobretot els nostres fills i filles.
1: Spoiler, cremades de primer de tercer grau amb el cautxo, no?
0: No, i es veu que coses molt pitjors.
1: I plàstics i
3: els
1: tot
3: productes,
1: això.
3: Es veu que tenen productes terrible. Tòxics i els que hem crescut amb aquelles places de sorra...
0: Clar, home!
3: Que és igual...
1: Molta prudència amb el cautxo.
0: Molta prudència.
1: No n'abuseu.
0: Cautxo.
1: Que vagi molt bé.
0: Pau Guillemet, gràcies.
1: Adéu.

0: Com ho explica bé el Fernando Valladares, eh?
1: Que bé, David. Que ben explicat i, sí. I sobretot això, que tot i que és un tema que no és del dia d'avui, podem dir, però que cada vegada pren més consciència per aquestes campanyes i aquestes activitats que la gent en parla, que les associacions també i entitats ecologistes en parlen, sobre que el món canvia i quan hi ha estudis a vegades sobre un material que fa uns anys a priori semblava que era millor que l'altre, doncs ara sembla que no. Per tant, que bé que hi hagi sempre gent i experts com el Fernando que ens indiquin els perills de materials amb els quals convivim, tinguem, crec, infants o nens o no, perquè sí. El cautxú i aquests parcs estan a la vora del nostre dia a dia.
0: Estan ara a tots els parcs, ara tots són així, o sigui, són tots de cautxú. Has dit tu que bé, sí, i quina por també, eh? Perquè el que ha explicat és per tremolar.
1: Sí, perquè com a mínim aquí ho hem fet amb aquest caire divulgatiu que sempre fem nosaltres. Que està molt bé per aquesta por que puguem tenir, doncs poder posar amb experts sempre les eines a favor de la gent.
0: I en menys d'un minut arriba la nostra Patricia Centeno, experta en comunicació no verbal. Quines ganes.
1: També, moltes ganes.
2: Moltes ganes.
0: De seguida.
3: Viu les festes romanes de Respighi i Corigliano. La banda municipal de Barcelona proposa un viatge del circ contemporani de Circus Maximus a les festes romanes. Amb la col·laboració de l'SMUC i sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana. Entrades a auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
4: Mariola Dinarès cada dia té una missió. Per fer-la, s'envolta d'experts i expertes.
5: Good morning, angels.
6: Good morning, Charlie.
4: Objectiu, ajudar-te amb tot el que necessites en el teu dia a dia.
7: Hola, estic a punt. Tenim una tàctica per tot. Som el teu consultori útil.
4: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
7: Espero la teva trucada, perquè el Charlie ets tu.

0: Quan passen 7 minuts de 2:15 d'aquesta tarda de dijous 15 d'octubre. Com volen les setmanes, Gallac, eh? És una
1: molt
0: cosa, això.
1: Sí, sí, estem a l'octubre. Ja 15 d'octubre, justament, sí, avui.
0: I tenim amb nosaltres a la meravellosa Patricia Centeno. Molt bona tarda, què tal?
2: Molt bona tarda, molt bé. La molt nostra constipada, nota la veu.
0: Ah, tu també.
2: Sí,
0: tu
2: sí,
0: també,
2: sí.
0: Mira com la Gisela.
1: Sí, sí, jo també.
0: Pobretes.
1: Sí.
2: És que aquests freds i calors...
1: El club dels refredats.
2: Sí, sí, sí. Però, bueno, res, amb molta teca avui, també. Eh?
0: Molta teca, doncs, sí, vine, entre els refredats. Sí. Tu estàs de sortida, David?
1: Jo sí, jo estic amunt i avall, però crec que el refredat meu va de sortida. Va, estic ja a punt de deixar l'octubia i a entrar al Nacional, ja.
0: I la biodramina meva, que no sé... per moments, la Mando Valladares, sí, m'ha mantingut
1: en tensió
0: positiva, ben atent, però ja per moments estic, ballant a l'aire, saps?
2: No passa res, estàs una mica com la Ayuso, que escoltant-li no sabia aquesta inestabilitat que li anava a venir.
0: Sí,
2: ai, estàs
0: veritat.
2: Així una mica marejat. Sí, potser sí. Li passava això, la Ayuso.
0: Que s'havia no pres una clar, biodramina potser, perquè havia estat en un vaixell
2: tant,
0: a Madrid, no ho crec.
2: Veus?
0: Un vaixell
2: de Madrid. Té una explicació.
0: Ser,
2: i la gent van pensant, veus?
0: És que la gent... Com és la gent?
1: Com és? És que entreu en punta de tots, no tenim ni idea.
0: Tenim moltes ganes, tenim moltes ganes, Patricia, de comentar totes les anècdotes de la desfilada i posterior recepció dels Reis amb motiu d'aquest 12 d'octubre, com comentaves, a part del tema Ayuso, no sé si vols aprofundir una miqueta més, tu què destacaries?
2: Doncs mira, primer en el que s'ha convertit el 12 d'octubre, ¿vale? Perquè realment allò
0: el
2: és...
0: Show, no?
2: O sigui, allò és gent. És com si tots els de Twitter haguessin anat allà a escridassar algú,
1: escridassar,
2: ¿vale?
1: S'has convertit en un esport nacional aquell dia festiu, anar allà a escridassar.
2: Sí, diu, no, m'he aixecat molt aviat, m'he aixecat a les 5 del matí, a les 6, a les 7...
1: Per agafar lloc.
2: Per agafar lloc, per escridassar el president de tot. Bueno, és igual, qui sigui el president, jo l'escridasso, l'insulto i em quedo bé. I després me'n vaig a esmorzar amb la família, perquè, clar, és el dia de la hispanitat. Però és molt curiós, no? I tots els presidents, perquè l'altre dia em deien no, només amb els socialistes. No, jo recordo que també a Aznar i a Rajoy també els van escridassar. Mm-hmm. No sé en quina mesura, no sé si molt, si poc, si a uns més i als altres. Però és que és molt curiós, no?, que la festa nacional per a algunes persones consisteixi en això, en aixecar-se molt aviat, sí, sí, per escridassar un president. Que dius, home, en democràcia hi ha altres sistemes, com per exemple posar un vot a la urna, no?, que seria la manera, no?,
0: aquesta,
2: de dir-li a la persona, sí, escolta, m'agrades o no m'agrades. Però anar a escridassar algú, de fet, fins i tot el president, com ja anava advertit, perquè altres vegades també l'han xiulat i l'han insultat, el pobre va estar dins de

0: Em sembla molt agressiu i molt violent. Més que res perquè després els diem a les criatures que al col·le això no es fa. Però després veus els pares, no?, i els avis, que fan això mateix.
1: Que ho fan.
0: Dius, home...
1: A banda que s'ha anat, com tot, malauradament, la polarització a l'extrem. És a dir, perquè hem passat d'una escridassada, que dèiem, sí, en una major, menor mesura, hem passat a l'insult.
0: Sí, directament, sí, total.
1: Que no s'ha d'insultar, però...
0: I insult majúscules, clar, que no... perquè no és allò que diguis... No.
1: M'ha semblat que no és un insult, és una paraula que jo vull dir... No. Insult amb majúscules i amb totes les lletres i que s'escolta molt bé.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do. I què és violent? Home, per ell, absolutament, perquè tots els insults van referits a Pedro Sánchez, però també a les persones que l'envolten. És a dir, hi ha un moment en què Letizia mira el públic, clar, totalment impressionada per tot el xivarri que s'estava formant. Sí, per tant, hem arribat a aquest moment, 12 d'octubre, en arguments al carrer, escridassant a un president. I el dia 29 de novembre tenen l'oportunitat de posar un vot i, escolta, si no us agrada, el feu fora, no? Després vam tenir també molt comentada l'anècdota, jo crec que ha estat la més comentada de la desfilada, que va ser que la princesa Leonor per uns moments va perdre l'honor perquè li va caure el toisó d'or. Que el portava aquí enganxat a la corbata i llavors, abans de que comencés l'himne, li cau. I el pare li diu, nena, recull això. El recullo o no el recullo? Perquè és allò de, ostres, ara començarà l'himne, què he de fer jo? Perquè, clar, si no, també es pot interpretar com una falta de respecte.
1: Com que s'ajup i clar, no està dempeus no escoltant no solemnament l'himne.
0: Exacte. Llavors el pare li diu, no, recull. I ella recull i se'l posa a la butxaca. I després el pare li posa bé, que dius, que ella li podria dir, escolta, és que jo no estic acostumada a portar corbata. Vale? I llavors no sabia com posar-me al toisón d'or. Però és que aquesta nena, fa 3 anys, nena, ja noia, aquesta noia fa 3 anys que té formació militar, que va vestida d'uniforme.
1: D'uniforme.
0: Vull dir que la corbata forma part d'aquest uniforme. I, de fet, va vestida d'uniforme i, si us fixeu, en el besamans, ja fa uns anys que la recepció, el rei es canvia. És a dir, el rei anava amb l'uniforme d'aire, Leonor amb el de terra, i quan van al besamans, el rei el veiem ja vestit de civil, amb el traje, i, en canvi, Leonor es queda amb l'uniforme. Per què? Per comoditat, perquè, òbviament, és molt més molest canviar tot el vestuari i l'estilisme, no?, i el pentinat i tot el que comporta per una dona que per un home. Però també perquè és que no acabem de trobar estilismes que els hi escaiguin a aquestes dues germanes, tant a Leonor com a Sofia.
1: Costa molt moltíssim.
0: Costa trobar un estilista. Mira com l'estilista vesteix a la mare, no?, que van trobar un estilista que treballava per una revista de moda, i en canvi amb les filles no hi ha manera. Les vesteixen com si tinguessin 50 anys més del que tenen. O sigui, no van vestides de noies de 20 anys. Van vestides com si fossin unes tietes, no?, provincianes que van al casament d'algú i dius, escolta, no entenc res de què li esteu fent a aquestes nenes. Per tant, quan a Leonor va en uniforme, dius, home, doncs no va malament.
1: No va malament perquè va
0: clar,
1: molt bé.
0: Per tant, no la canviem. Ara, clar, amb Sofia continuem tenint el mateix problema
1: d'abans.
0: Llavors, han optat per aquesta fórmula, que crec que és un entremig, com no ho acaben de trobar de l'altra manera, doncs li posem un traje jaqueta. Que el traje jaqueta era de Tommy Hilfiger, però tal com el llueixen, podria ser un traje de l'esfera. Vull dir, no cal que us gasteu els quartos, perquè realment no es llueix aquest vestit, i després, com la nena petita, la filla petita, és molt més alta que la germana, que la princesa, que la futura reina. Li diuen, escolta, nena, tu has d'anar plana. Però una cosa és anar plana. I una altra cosa és que aquesta nena ja va sense sola de la sabata. O sigui, és que va pràcticament descalça.
1: És que va molt, molt, molt arran de terra. És a dir, les sabates són molt... Aquest taló és molt petit.
2: Les barefoot... Bueno, no sé si són barefoot, però això que vas arran de terra per tocar... Saps que no té plataforma.
0: Sí. Terra. Però aquestes són per comoditat del peu. Clar. Estan pensades per la salut del peu. Però aquestes no. Aquestes són planes.
2: Per tant, hem de pensar
0: també una cosa. O sigui, els talons de la seva mare li van perjudicar els peus i per això ara no es pot posar taló alt. Però si vas tan plana sempre, també et perjudicarà no només el peu, sinó també la columna. No hem resolt això, hem de buscar un estilista que les estimi, o algú que les estimi i els hi digui, perquè no acabem... Estem constipats.
1: No.
0: Jo pensava que la cafalleria seria jo, però...
3: Començo a pensar...
1: A veure si m'esteu passant aquí.
3: Començo a pensar que sóc l'únic supervivent, que no sé si arribaré demà,
1: Que
3: dissabte tinc una

0: dansa, eh?
1: Ui, ui, ui, ui.
2: Home, doncs mira, així t'alliberes, Xavi.
0: Sí, home, la meva.
3: És la seva, crec que no es pot alliberar gaire.
0: No, no, no, em puc quedar en un llit sense llit, és a dir, que em portin els de la mudança al llit, a l'altra casa. En fi.
3: Estic bé.
2: Vinga, després també, sempre molt pendents d'aquesta salutació molt incòmoda i sempre freda entre Pedro Sánchez i Díaz Ayuso, perquè s'odien, es detesten. Clar, i sempre allà, com es saludaran, si hi haurà algun gest... Realment, encaixada de mans no podríem dir que va existir. Es van tocar la mà. Seria això, donat... perquè l'encaixada de mans comporta
0: plàcida.
2: Que hi hagi una sacsejada. Però aquí no, va ser com... toco la mà i passem. I després Pedro Sánchez es queda allà amb el grup, no? Que hi havia l'Ayuso, hi havia l'Almeida, hi havia la ministra de Defensa, però ell es queda amb els braços plegats. Val? O sigui, confrontació absoluta amb aquesta gent que tinc davant.
0: Yeah.
2: Val? Ho va indicar molt bé i ho va,
0: clar,
2: ho va deixar
0: gest,
2: molt...
0: Quan tu et creues de braços...
2: Hi ha desacord.
0: Hi ha desacord, eh?
2: Hi ha desacord o no t'està agradant la situació que estàs visquent, o no t'agrada allò que t'estan plantejant, però sí, hi ha una distància, és a dir, faig una barrera. No deixa de ser una barrera, un mur que fem a nivell de l'estómac, que és una de les parts pels els humans més sensible, i per tant el que fem és protegir-nos i posar aquesta barrera visual. Per tant, això és el que va fer Pedro Sánchez. Sobre Ayuso, que parlàvem, no? De, ostres, s'ha parlat moltíssim
3: que
2: de...
3: Mica...
2: Ostres, l'himne, no sé, faltava com
3: una
2: estabilitat,
3: mica d'equilibri,
2: no?
3: Faltava...
2: Potser estava marejada com el Xavi, això de la biodramina i el vaixell i tal,
0: sí,
2: i qual.
0: Sí, sí.
2: Podria ser això. Ara, després, amb el besamans i Ayuso, que una altra cosa no, però monàrquica, és una estona, pel que fos, tampoc va poder fer la genuflexió. És a dir, normalment, quan fas el besamans, els que són molt monàrquics fan una reverència. Els homes només cal que ho facin amb el cap, abaixen una mica el cap.
0: I
2: però les dones,
0: vosaltres
2: el protocol,
0: baixeu una miqueta...
2: hem de baixar més, perquè jeràrquicament, segons el protocol, les dones som encara menys i ens hem de rebaixar més
3: que els homes. Això encara no s'ha resolt,
2: no s'ha resolt
3: tampoc, 2026.
1: I Ayuso, no allà,
2: I Ayuso aposta per aquesta postura de genuflexió de la dona. Sempre la fa...
0: Es baixa una miqueta el genoll, no?
2: Sí, sí, sí, doblegues...
0: Un saltironet...
2: Flexiones,
0: com una cosa, sí.
2: flexiones
0: com
2: el genoll, flexiones el genoll, un cap endavant i l'altre cap enrere, i doncs la meitat del cos la tires cap endavant. En canvi, els homes només és la reverència d'inclinar una mica el cap. Val. Doncs en aquesta ocasió tampoc va haver-hi genuflexió. No sé si és perquè estava marejada o perquè, no sé si hi ha una petita crisi amb la Casa Reial, no li sembla que la Casa Reial estigui actuant adequadament, o vés a saber.
3: I va dir, jo no faig la genuflexió directament.
0: I tu et vas fixar que habitualment ho fa i en
2: no,
0: aquesta ocasió
2: fa,
0: no.
2: Sempre ho fa i en aquesta ocasió no va haver-hi genuflexió cap als reis. Ni cap al rei, ni cap a la reina, ni cap a la princesa, ni cap a la infanta. Potser és que es trobava malament i punt.
0: Ja.
2: Després, aquest dia sempre es parla de les mejor vestides.
3: Sí, home, això agrada molt, això agrada molt.
2: Això agrada molt.
3: Anem a fer el rànquing.
2: Però escolta, és que jo el que penso és, el 12 d'octubre, jo no faig el repàs, eh? Ara hi ha moltes dones, però també hi ha molts homes. I no es fa aquest repàs de ¿cómo iba vestido?
3: Això és veritat.
1: Yeah.
2: Almeida. ¿Cómo iba vestido el rey de España?
0: Perquè som més sosos nosaltres, o què? Perquè al final un traje és un traje, poden assemblar-se més o menys, però on més colors hi ha, on més varietat pot haver-hi, jo crec que són els vostres vestits, no?
2: Sí, però déu-n'hi-do. És a dir, que els homes han començat a incorporar, alguns porten corbata, altres
0: sí,
2: no porten corbata,
0: sí,
2: uns porten traje, els altres no porten traje, si portes camisa, si portes samarreta, etc etc. O sigui,
0: per poder
2: comentar, es podria comentar.
0: Sí, però és veritat que no es comenta massa dels homes.
2: No, no, la dels homes no es comenta massa, és cert que és això, és a dir, és molt més cridaner l'estilisme d'una dona que el d'un home, però a mi em xoca que sempre sigui el mateix.
0: Ja.
2: És a dir, ostres, existeixen els homes i a més en política hi ha tants homes, per què no ho fan això mai? O sigui, per què mai els mitjans de comunicació fan aquest repàs, no? Aquest recull de com vesteixen els homes? Òbviament, perquè també costaria trobar homes ben vestits a la política actual.
0: Quins homes vesteixen millor? Això. Els d'esquerres o els de dretes? Així generalitzant, eh?
2: Cap.
0: cap. O sigui, centre, però no hi ha centre ja, no? Ja no, el centre...
2: Ui, sí, ara parlarem del centre. Ara ve un centre. Ara ha sorgit un nou partit que diu que és de centre.
3: Ja sé quin vol dir.
2: És que quan diuen que són de centre... Total, que amb això de l'estilisme, clar, una de les que més van lluir, perquè allò, el 12 d'octubre també la gent s'ho pren com si fos un casament, vale? Llavors hi havia Yolanda Díaz, que va ser una de les més aplaudides, com sempre, estilísticament, i ella devia pensar, mira, jo sóc republicana i jo no tinc corona com la reina, però jo em posaré capa. I llavors portava una capa vestida de vermell a Espanya, i a més amb una capa, en plan, reina absoluta de l'esquerra. I això va ser...
0: Vermell, eh?
2: El 12 d'octubre. Vermell espanyol. Però ara parlarem d'un altre color.
3: Sí.
0: El Yellow Submarine? Sí?
2: Vinga.
0: Som-hi.
1: In the town where I was born lived a man who sailed to sea.
0: És que queden molt pocs dies per les eleccions i aquesta setmana ja hem vist que estem clarament en campanya, eh? Mentre el Front Ampli intenta esclarir-se, doncs ha aparegut un nou partit. És el que deies, Patricia. Mm. Es diu Democràcia 21 i ha triat el groc per identificar-se.
2: Sí, i no sé si us sonarà, però la líder és la Míriam González.
0: No sé qui és, qui és.
2: Val, no us sona de res?
0: No.
2: Val, els que seguíem moltíssim, els friquis de la política, de la comunicació política, estaven molt entretinguts fa uns anys, des del 2010 al 2015, amb aquest govern que hi havia de David Cameron, a Regne Unit. David Cameron tenia el viceprimer ministre, era Nick Clegg, que és el marit de la Míriam González. I el Nick Clegg, formava part, o era el líder, d'un partit liberal. I els liberals, al Regne Unit, vesteixen de groc, o s'identifiquen amb el groc. I, de fet, Míriam González, com acompanyava el seu marit en actes oficials o de partit, sempre anava vestida de groc. Per tant, el que ha fet és reciclar. És a dir, doncs jo ara monto un partit aquí a Espanya, doncs reciclo el groc. Però, clar, això dels colors... en política ho hem de pensar molt bé, perquè no és només ho reciclo o m'agrada el groc o no m'agrada el groc, sinó que també hem de tenir en compte la història i el context. Perquè, clar, aquí a Espanya el groc fins fa molt poquet estava associat als presos polítics i a l'independentisme.
0: Sí. El llacet, sí, sí, sí.
2: De fet, el 2019 va haver-hi un intent per part de Cayetana Álvarez de Toledo, que es va presentar, ara sembla com si hagi passat un segle, però es va presentar unes eleccions autonòmiques i va anar a un debat on anava vestida amb un jersei groc. No sé si us en recordeu d'això.
3: Sí, sí, sí,
2: es va comentar moltíssim això, perquè ningú va entendre res, ni tan sols el del seu partit. I ella deia, no, és que quiero exorcizar el amarillo del independentismo. Clar, no ho va aconseguir. Quan associem, visualitzem...
0: Ja.
2: Clar, quan associem un color amb una marca o amb un partit polític o amb una ideologia, això costa molt de revertir. Per tant, aquesta utilització del groc, jo crec que no l'han pensada massa. És veritat que el groc sempre transmet molta energia, molt optimisme, molta vitalitat, però també cansa i satura molt. Pensem en el sol. O sigui, una estona molt bé, però quan ja portes
3: tot
2: molt
3: dia
2: de sol...
3: Et molesta, t'acaba molestant.
2: T'has d'apartar. Per tant, que la Míriam González, ara fixeu-vos, sempre va vestir de groc. Tot és groc. El fons és groc, el jersei és groc, la camisa és groca...
3: La jaqueta a vegades tot, va combinar, no?, el blanc i el groc. Sí, si és samarreta blanca, la jaqueta ha de ser...
2: I ahir va sortir i va fer un anunci que no ens esperàvem, o sorpresa, i va dir que Ciutadans s'afegia al seu grup polític, no?
0: Però Ciutadans existeix encara?
4: Ja, això mateix.
3: Jo em vaig fer...
2: Això era la pregunta, no?
3: La pregunta era, quan vaig veure el vídeo, pensava...
2: No s'havien extingit?
3: No, però jo... Ara m'equivocaré. Havia llegit que s'havien dissolt com a partit polític, o que...
2: Jo juraríem.
3: Sí,
2: doncs, però, segurament... Qui quedés de Ciutadans, la taronja, vale? Doncs... s'ha afegit a aquest groc. Llavors, clar, si sumem groc més taronja, ens queda mango. Tampoc seria la millor combinació per un partit polític.
0: Mango terreny massa agradable.
2: No, jo crec que com a eslògan, com a color corporatiu per a unes eleccions del 9N, no seria el color més adient.
0: I tu creus que aconseguirà algun tipus de representació aquesta persona, Míriam González, amb els grocs, els de centre?
2: Jo crec que zero.
0: Zero, no?
2: A la jugo,
0: Democràcia 21, eh?
2: Zero.
0: Ah, ja. Home, potser a l'esquerra sí que li convé donar-li promo a Míriam González per treure-li vots al centre dreta i dreta, no?
2: Si l'esquerra s'esclarís algun dia, saps? Vull dir, quan l'esquerra es posi d'acord, potser podria pensar una estratègia històric amb la Míriam González, però de moment penso que bastant lío tenen ells a casa seva. No sé fins a quin punt estan per pensar estratègies.
0: Bé,
3: doncs encara, perdoneu, Ciutadans, encara, Ciutadans, encara, el web està operatiu, sí, i pots, estic llegint articles...
2: Bueno, hi ha la taronja, la naranjita està allà.
0: Ha marxat tots, no?
3: Una còpia d'un article del Mundo del mes de juny d'aquest 2026, o sigui que... Sí, posa aquí tot.
2: Estupendo. Bueno, doncs potser m'equivoco, i remunten.
0: Per cert, que aquesta setmana també s'ha estrenat la nova portaveu de la Casa Blanca. I sembla que no li ha anat massa bé en la seva primera compareixença. S'ha endut moltes crítiques i ha provocat molts riures a les xarxes.
2: Total, és que ha sigut un desastre.
0: Ho escoltem, Patricia? Venga. Anem a escoltar.
4: Kids are is completely unacceptable, so my president, excuse me, my husband, that's a good one.
3: Ai, quin patir.
2: Van ser 14 minuts, va ser una compareixença bastant curta per una cap de premsa que s'estrena, però aquests 14 minuts és que era passar-s'ho malament. O sigui, hi havia molta gent que després ho va aprofitar per les xarxes socials, doncs, a fer unes quantes rialles, però realment és que li costava tant, estava tan nerviosa, tan nerviosa. Havia de llegir tot el que deia, fins i tot el "bon dia!" Això també ho va llegir, després d'equivocar-se, no?, i confondre el seu marit amb el president.
3: Amb el president.
2: Que dius, bueno, anem bé, no sé fins a quin punt, no? Convé tot això. I després hi havia una cosa que la Jacqueline Kennedy sempre advertia, i era, quan estigueu davant d'un públic, el mínim respecte que li heu de tenir és aprendre-us el text. No? Perquè tu has d'estar sempre mirant a la gent, no? Per tant, un bon comunicador, no? Una persona que sàpiga d'oratòria, sap que no pot estar tota l'estona amb el cap cot mirant uns apunts, val? Encara que fos un tema molt delicat, que haguessis de seguir ram per ral el guió. Però si tu no estàs mirant als ulls i quan tens un munt de periodistes, que potser tens 50 periodistes davant teu, has de mirar als ulls. Per tant, una comunicadora nefasta, jo crec, no van ser els nervis, simplement que no està acostumada.
3: No està preparada, potser no l'han preparada.
2: No està preparada. Ella se suposa que és advocada, no està clar, perquè diu que el títol se'l va treure a Xina. Bueno, hi ha una mica...
0: Uau.
2: No està clar què és, vale? El que sí que complia perfectament era l'estètica a Donald Trump, Mar a Lago.
3: Totalment.
2: I per feminitzada, amb aquesta vessant també executiva, la melena llarga, supertreballada, el maquillatge, els talons, la faldilla tubo... O sigui, encaixa perfectament amb aquesta estètica que li agrada molt al Trump, de concurs de bellesa dels anys 80, saps? I molt també la dona Berlusconi, la dona Hilly Hill... És això, és recuperar aquesta estètica.
3: La sexualització d'una portaveu.
2: En això ho va encertar. Ara, com a comunicadora, tenim un problema. No. O tenen un problema a la Casa Blanca, però vamos, un mes
0: Katie
2: per afegir.
0: Zakaria té el bono mensual del Solmania, també et dic.
3: És el mateix perfil, és el mateix patró de...
2: Està plana. Tot
0: és igual, es nota quan no és que t'ha donat el sol. Vull dir, que es nota
2: natural,
0: que és...
2: Sí,
0: que
2: és artificial.
0: En fi, moltes gràcies, Patricia Centeno. Hem tingut
2: vosaltres
0: aquesta setmana sessió doble de la Patri.
3: Sí,
0: m'encanta, molt fan.
2: No va dir, per això estic marejat.
0: És
2: insuportable, és massa.
0: No. Tenim pendent els horòscops, ja en parlarem. Aquest dilluns ho vam comentar i es va quedar en el limbo. No, ho farem.
3: Està apuntat per preparar-ho.
0: Gràcies, Patri, t'estimem molt.
2: I a vosaltres, gràcies per fer-ho.
0: Patricia Centeno, a xarxes... Política i moda, la política i moda. Arriba el butlletí de les 6, actualitzem la info i seguim a la tarda.
5: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. La Junta Electoral Central ha acordat obrir un expedient sancionador a Pedro Sánchez arran la roda de premsa que va oferir el president del govern espanyol el passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions i just després d'aprovar els decrets d'habitatge. L'organisme considera que Sánchez podria haver vulnerat el deure de neutralitat política que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals i ha estimat parcialment les denúncies presentades pel Partit Popular i Se Acabó la Fiesta, que l'acusaven d'exposar presumptes triomfs del seu govern, de desqualificar l'oposició i de dirigir missatges electorals des de la sala de premsa de Moncloa. La Junta Electoral Central demana ara al president Pedro Sánchez que no repeteixi un discurs similar i reclama retirar del portal web de Moncloa les manifestacions que, diuen, resultin contràries al deure de neutralitat institucional. En paral·lel, pel que fa a la configuració de les candidatures a l'esquerra del PSOE, en les darreres hores Podem ha refredat la possibilitat d'arribar a un pacte per sumar-se al Front Ampli. Els morats ho aposten tot, el tàndem amb Gabriel Rufián d'Esquerra, i s'obren a tancar llistes conjuntes a altres territoris fora de Madrid i Barcelona. És per això que han interpel·lat directament Esquerra Unida, que continua apostant per la coalició unitària del Front Ampli. Antonio Maillo ha remarcat que no busquen acords parcials.
7: Que se siente y que no lo cuente, pero nosotros no estamos dando bandazos de un sitio para otro. Hoy con Frente Amplio, mañana vamos por provincia. No, hombre, somos una organización seria.
6: Podem ha enviat a 10 comunitats autònomes aquesta proposta de pactes territorials. Ada Colau ha estat molt crítica i en declaracions a Televisió Espanyola ha fet una crida a la responsabilitat.
8: Esto no va de un partido político ni de conseguir uno o tres diputados. Esto va de parar al fascismo el 29 de noviembre. Y para eso, juntarse multiplica los escaños y le quita escaños a Vox.
6: I tot això a poc més de 24 hores perquè finalitzi el termini per registrar coalicions electorals. En paral·lel, amb les pensions al centre del debat polític, els barons del Partit Popular han sortit a recolzar el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, per mirar de tancar la polèmica generada per la viabilitat del sistema de pensions. Escoltem els presidents de la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i l'Aragó, Juanfran Pérez Llorca, Marga Proens i Jorge Azcón.
9: Lo que hay es que garantizarlo, ¿no? Y ese es el compromiso que tiene el presidente Feijóo, garantizar el sistema de pensiones y actualizarlas en base al IPC.
10: Las pensiones son innegociables.
11: Necesitamos que la economía funcione para poder pagar las pensiones de nuestros mayores y de los jóvenes.
6: El Partit Socialista, de la seva banda, manté que el sistema de pensions és sòlid. Un jurat format per Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giné o Carmen Posadas, amb la incorporació de Paloma Sánchez Garnica i Javier Sierra, atorgaran aquesta nit al guanyador de la 75a edició del Premi Planeta a Barcelona, en un any rècord d'obres presentades i en un moment dolç pel sector editorial espanyol. I encara de l'àmbit cultural, l'actor, director i productor Dani De Vito rep avui el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges en la seva 59a edició. El certamen aprofita el guardó per reivindicar la seva trajectòria i recuperar títols clàssics seus com Matilda, que va dirigir, i el llargmetratge Drac, en què participa com a productor executiu dins de la secció oficial.
12: My name is not Oswald, it's Penguin. I am not a human being.
6: Recordat per molts pel seu paper del pingüí al retorn de Batman, als seus 81 anys, l'actor continua interpretant a Frank Reynolds a la sèrie It's Always Sunny in Philadelphia, que va estrenar la seva 18a temporada l'agost passat. Entre els seus propers projectes destaca el film Jumanji Open World, que s'estrenarà el proper 25 de desembre. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Encara parlem d'aquest accident que s'ha produït ja fa estona a la Nacional 340, a la zona del Vendrell. La via continua tallada en sentit nord, en sentit Barcelona, i es fan desviaments cap a l'autopista, cap a la C32. Per tant, continua aquest tall, Nacional 340, al Vendrell, en sentit nord, desviaments cap a la C32. Més a prop de Barcelona, tenim un accident, en aquest cas a l'autovia A2, a Sant Joan Despí, que talla carril en sentit Barcelona, d'entrada a Barcelona, aturades de més de 6 quilòmetres en aquesta autovia A2 entre Molins de Rei i Sant Joan Despí, com us dèiem, direcció a Barcelona, també a causa d'un accident. De la resta de vies, déu-n'hi-do, ara hi ha força moviment, destaquen les aturades de 4 a 5 quilòmetres, per exemple, a la C-60, a Argentona i en sentit Mataró, però també destaquen les aturades que trobarem a la C-58, a l'autopista del Vallès, de més de 6 quilòmetres des de Ripollet fins a enllaçar amb les rondes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
6: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
14: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: el Pau Robert al control, perquè tot soni molt bé, amb el Sergio Lezcano i la Sònia Rodríguez Justicia, la producció. Encetem tercera hora de la tarda de Ràdio 4. Aquí, Mr. Biodramina, què tal, què tal, què tal? Una mica al Pou, eh? Al Pou estem, però bé.
1: No, però estem
0: gallac.
1: Bé, estem al Pou bé.
0: Al Pou? No, no, tu, si jo parlo per mi. Tu estàs fantàstic.
1: Jo estic fantàstic, gràcies.
0: Estàs estupendo.
1: Tu també, però... estàs al Pou i estàs fantàstic, imagina't.
0: Sí.
1: Imagina't estar al Pou i estar fantàstic. Ah. Jo quan estic al Pou, no vulguis saber com estic.
0: Saps qui? També té pinta d'estar fins i tot guapo al Pou.
1: Qui?
0: El Marc Viernes.
1: Oh.
0: Sí o no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Em presento a mi mateix.
0: Hola, jo... Marc Viernes, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Jo, jo estic Pou.
0: Estàs Pou, també?
2: Sí.
0: Estem tots Pou?
2: Tu dius Pou del Tamagotchi aquest del mòbil?
0: Està en el Pozo, saps? El Pou.
2: Ah, vale.
0: El Pozo. El Pozo. És que he estat aquest matí rodant Telepassión. En un vaixell, des de les 7 del matí.
2: No he dormit
0: massa i, a més, m'he pres una biodramina i llavors... que era al·lucinat. No sé per què la gent es pren coses per dormir quan tenim la biodramina. O sigui,
2: clar.
0: M'hagués adormit avui...
2: Per què? Perquè mareges el barco?
0: Home, per prevenció, perquè m'he marejat algun cop. Però
2: era un barco barat o què?
0: Era una golondrina.
2: Ah!
0: No ho sabia, això.
2: Les famoses golondrines.
1: Molt maques, eh?
2: Molt maques,
1: molt tradicionals,
2: sí.
1: Molt maques.
2: Jo també estic por. Estic,
1: per què?
2: Mira, no, fet ja cansat. A veure, ja quan acaba aquesta setmana...
0: Ai, és que no pares.
2: Demà torno a casa. Estoy de los duplex. Estoy haciendo duplex cada dia, eh? Estic.
0: Duplex és per sí. Qui no, pels oients.
2: Sí, exacte.
0: Tu en un estudi, no?, a Madrid.
2: Sí.
0: I nosaltres aquí a
2: exacte.
0: Catalunya, a Barcelona.
2: Clar, jo a Girona faig duplex, vinc
0: exacte.
2: A Madrid, faig duplex,
0: sí.
2: I també m'he assabentat que també és a la tele. Quan connectes a la tele, que tu estàs al carrer, també diu fer un duplex.
0: Ah, no ho sabia.
1: Aquí es fa sí. Un duplex, són molt duplexeros.
2: Sí, sí, sí, sí, perquè jo ho estic fent a Mañaneros i és fem un duplex en sol. I clar. També es diu duplex. O sigui, no és necessari tenir un sostre.
0: Sí, sí, sí. I obrir la parella podria ser un duplex, també. No?
2: Obrir la parella podria ser un duplex, sí. O... Sí.
1: Sí. O no, depèn, no, com la vulguis
0: no.
1: Obrir, això.
0: No, ja, ja, no. Ja, ja. I, no, i un no. Pis que mai et compraràs també podria
2: això,
0: ser un duplex.
2: Exacte, porto tota la setmana sentint la paraula duplex, però no és una casa per mi. Clar. Això em té fotut, em té fotut.
0: Ara venia, vas bé per comprar, eh?
2: Sí, vaig bé, sí, m'estic encaminant.
0: Apreta,
2: m'estic encaminant.
0: Sí, has de facturar.
2: Clar. Ara vinc de gravar un RTV Play a l'altre estudi. Que tenim aquí. I em portava la conductora, que m'ha confós amb una altra persona.
1: Ui, amb qui?
0: Dius.
2: Sí, jo tampoc sabia de qui em parlava, però saps quan et diu ai, que tu me suenas mucho de los vídeos, no sé què, i jo, ah, sí, tal, perquè jo dic, bueno, pues clar, pues es parlarà de mi. I després m'ha començat a dir que faig molt bones... com es diu això? Bueno, quan parles de tecnologia, que li fa molta gràcia com
1: sí.
2: Opino dels mòbils, dels productes i tal. I jo estava tan cansat que jo he tirado pa'lante i digo, pues si a aquesta senyora li fa gràcia, pues sí, pues sóc jo.
0: T'ha confós amb un youtuber
2: sí,
0: de tecnologia.
2: Sí, exacte. I jo m'he fet passar per ell.
0: Que fuerte.
2: Per no treure-li
0: seria?
2: A ella la il·lusió. No ho sé. No ho sé, no ho
0: Avui
2: sé.
0: Avui sí perquè... que parli de tecnologia...
1: De tecnologia, és que estic pensant...
0: Potser l'Eduardo Arcos... Si...
2: No ho sé.
0: Però no us assembleu massa.
2: No, bueno, és que jo no conec a cap d'aquest, llavors tampoc sé si...
0: A l'Arnau Font no t'assembles.
1: El nostre Arnau Font?
0: El nostre
1: no,
0: Arnau
1: no.
0: Font.
1: Per tant, no. És que no sé, de tecnologia. I de què li has parlat?
2: No, jo li anava seguint el rotllo. I sí que en un moment, cap al final de la conversa, sí que perquè al final de la conversa ja s'estava tot una mica com... s'està desvelando el pastel.
1: Ai.
2: Clar, és que el viatge era quasi mitja hora. Jo pensava que estàvem aquí al costat.
0: Ja.
2: Llavors he dit, bueno, em faig passar per aquest home que diu aquesta dona i ja està. Però no, clar, mitja hora. Hi ha hagut d'aguantar mitja hora la història. Però bueno, molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé, molt
0: sí.
1: Bé.
0: Que, què portes avui que t'expliques? Marc Viernes. Mira com riu.
2: Què vols? O sigui, en quin moment vols que jo prepari una cosa de la de parlar?
1: Tu, Xavi, creus
2: o
1: sigui, que en Marc Viernes...
2: Tu, Xavi, tu creus que...
1: Pot respondre aquesta pregunta.
2: Tu, Xavi, creus... Sí, si quan jo tinc temps em costa fer-ho, quan tinc temps em costa fer-ho, a tu què et fa pensar que
0: doncs...
2: jo no tinc temps i em posaré a pensar? Però, bueno, puc parlar...
0: No. Doncs llavors
2: no,
0: farem
2: però...
0: el filtre viernes clàssic.
2: Clar,
0: el de
2: exacte.
0: Sempre, el de sempre.
2: Sí.
0: Les pensions, com les veus? Perquè les pensions han entrat en precampanya, Marc Viernes.
2: Sí, han entrat en precampanya, però una cosa...
1: No.
2: Fora les pensions.
1: Fora les pensions.
0: Fora les pensions. No, el filtre no entra
2: sí.
0: En el filtre.
2: Vosaltres teniu allà un ordinador, oi?
0: Sí.
2: Mira,
0: sí.
2: Busqueu aquesta notícia que acaba de sortir ara, fa mitja hora,
0: sí.
2: Vale? Perquè la conferència de peces i medides ha deixat de posar-hi segons els rellotges atòmics.
3: Però què dius?
2: Perquè ens hem d'ajustar a la rotació de la Terra. Jo estic nerviós. És que ho acabo de veure just entrant com a l'estudi ara mateix i no sé exactament què vol dir això, però suena a fin del mundo.
3: Són els segons, no?, de qualsevol rellotge que tenim.
2: Sí, es veu que cada dia...
1: I això
2: no sé quan,
1: ho deixen de posar.
3: Què dius?
2: Sí,
3: dius?
2: Perquè estem posant-hi segons per posar. I clar, això està molt malament perquè no ens ajustem a la rotació de la Terra. I tots els països del món, que això és el més fort, menys Rússia, però un... s'han posat d'acord en fer-ho, que és com el més fort de tot. O sigui, crec que és la primera cosa en la que el món està d'acord.
3: Coses més importants, potser, per posar-se d'acord?
2: Sí, perquè això dels segons... Sí, perquè això dels segons... No sé quina importància pot tenir. Però, bueno, es veu que és important, eh? Es veu que és important perquè, si no, a la llarga, això estarà molt descompensat i, clar, t'ho imagina't que el dia arribarà a tenir 25 hores d'aquí uns anys. D'aquí uns anys, no, d'aquí 100.
1: Sí.
2: Cientos d'anys. Però això és veritat, que els dies tindran 25 hores. Llavors, jo ja no sé com arribaré. Però bueno.
1: 24 hores, depèn com ja són moltes. Si fas una de més, imagina't.
2: Clar. I a part, saps què passa? Que com no dormo a casa meva, quan un dorm fora de casa, no descansa igual.
1: És que no es dorm igual.
3: Com a casa d'una...
2: Com a casa, ni es caga, ni es dorm, ni l'altre.
1: Res.
2: Res.
1: Ni l'altre, què és l'altre?
2: Ja
3: no,
2: sabem.
3: Jo lo d'anar al lavabo...
2: Com a casa, cap lloc.
3: Jo és que no puc fora, no puc. I si no ho faig abans de sortir de casa...
2: Clar.
3: És que no soc persona.
2: Jo tinc
3: persona.
2: La sort de ser un rellotge, llavors no tinc cap problema d'això.
3: Ja, i més fumes.
2: Sí.
3: Cafè i cigarro. No hauries de fumar, està molt malament.
2: No hauria de fumar, està molt malament. Perquè, i a part, m'estic fumant aquesta setmana tot.
3: Sí,
2: no paro de fumar.
3: Molt d'estrès, ja.
2: Sí, molt d'estrès.
1: Malament.
2: Molt malament. També, aquest cap de setmana, en teoria, ve una dana cap a Girona.
3: Sí.
2: I jo, todo mal.
1: Sí.
2: Tot malament.
1: Sembla,
2: I jo demà he de tornar a Girona, si us plau, podem treure ja de la via el vagó que es va cremar el dilluns?
3: Encara està allà, eh?
2: Encara està allà fins la setmana que ve.
3: Està allà com un avís, no?
2: Està allà, sí. Jo no sé si al final proposaran... Sí, potser el tren para i la gent pot baixar a fer fotos, saps? En plan paradeta d'excursió o alguna cosa. Però clar, jo demà, si us plau, vull arribar a casa meva. Tinc por. Però bueno, no passa res.
3: Seria pitjor un atracament a punta de pistola.
2: No, perquè jo sóc una persona molt simpàtica.
3: No, però tu podria passar com li ha passat a un grup d'adolescents durant la festa major de Sarrià. Va passar fa un parell de dies. Punta de pistola, eh?
2: Sí?
3: A per diagonal, eh?
2: Però m'estàs dient a Sarrià? Pistola?
1: A Sarrià, sí. A Sarrià, a Sant Gervasi.
2: A Sarrià, a Sant Gervasi, sí.
3: Home, a veure, si tu vas a robar o a atracar, on aniries?
2: A Sarrià.
3: Home. No.
2: Sí, és cert.
3: Però clar, que ja comencem a normalitzar aquest tipus d'assalts amb molta violència i amb pistoles. O sigui, a punta de pistola.
2: Xavi, tu vols que jo digui a la ràdio alguna cosa de violència que demà la gent se'n tiri a sobre?
3: No.
1: No,
3: estem comentant.
1: No,
3: és el filtre viernes.
2: A mi dos cops que m'han intentat atracar, quan era més petitet i tal, un, vaig acabar anant a prendre alguna cosa amb el lladre.
3: No.
2: T'ho juro. Sí.
3: Ostres,
2: sí.
3: Que fort.
2: Me'l vaig com mig convèncer amb les meves converses, així amb rotllo simpàtic i tal, saps? En plan, però per què fas això? Que no, per què vols? Si no tinc...
3: Però era un assaltant...
2: No, era una cosa de jovenets, O sigui, no era... D'aquests que et venien i et deien, a veure, salta, a veure si tens diners. Bueno, és que clar, jo sóc de barri.
3: Tu
2: m'entens, de quan passaven aquestes coses. I a l'altre sí que m'ha passat que jo hi ha quatre iPhones meus que no estan aquí. Un està a Hong Kong, de tant en tant miro i segueix a Hong Kong.
1: Segueixes el recorregut per Hong Kong?
2: Sí.
3: Això li va passar a la meva dona, no fa massa.
2: Sí, em surt que està a Hong Kong, molt fort.
3: Sí, a Marroc el vam veure, el nostre.
2: Sí, els altres, sí.
3: Sí, primer va anar al Raval i després ja el vam identificar amb localitzador al Marroc, sí.
2: A mi també, un dels altres,
3: sí, no?
2: Així tal qual.
3: Literal, oi?
2: Literal.
3: És bèstia, sí.
2: Literal, és bèstia, és bèstia. Sí.
3: Quatre iPhones t'han robat ja, mare
2: sí,
3: meva.
2: Sí, quatre, però saps per què? Perquè mira, jo ara ja no vaig, però jo vaig molt al Pride, per exemple, d'acord? ¿vale? I clar...
1: A l'Orgull. Al Prat, dius?
3: Al Pride de Llobregat.
1: A l'Orgull.
2: I clar, tots aquests llocs amb tanta aglomeració i tal, infiltra gent, saps, també?
1: Clar, sí, que, sempre que hi ha gent que no va al Pride a ballar.
2: Sí, i ho fan, no, i ho fan superbé, perquè es fan com que es topen amb tu, com si fos una jugada de futbol. Sí.
3: I tant, ho fan increïble.
2: I t'ho agafen i no et dones compte.
3: I el Ronaldinho et fan com un regat
2: sí,
3: la cadenita, no hi ha cadenita allà.
2: Sí, sí. Per això,
3: demanen tabac a vegades, també.
2: Sí, jo ja no vaig a aglomeració, ni, ja no per això, també perquè va obviar molt la gent. O sigui, els jocs on s'està tan apretat...
1: Sí, no cal. Això és amb l'edat, Marc, cada vegada més.
2: Oi, m'estic fent gran.
3: Sí, ens està passant.
1: A mi em passa això. A mi em sobra molta gent, perdó. O sigui, hi ha gent que m'aprecio molt i que m'estimo molt i que em ve molt de gust estar.
3: Però per què passa això?
1: Passa perquè hem estat amb tanta gent al llarg de la vida...
3: I aquesta professió encara més.
1: Aquesta professió, que tenim la gran sort de conèixer molta gent, però hi ha un punt que has de ser una mica selectiu o selectiva.
2: Sí.
1: Perquè estic no vols estar molt d'acord amb el Marc. O sigui, aquests grans esdeveniments de 300.000 persones i que diuen l'any vinent hi haurà encara més. I per què?
3: No, i a més el Marc Viernes ara mateix va a un lloc d'aquests i jo crec que tu no surts, no camines 3 metres en una hora.
2: No, ara, sí, clar, ara, estos dies que m'estic passejant per sol, clar, la gent que hi ha allà és tan d'esquerres...
3: Sí. I tu ets tan d'esquerres...
2: I jo soc tan d'esquerres que, clar... Totes les trobades són supermaques, la gent supermaca, t'abraça i tal. Perquè, clar, a part també hem pillat la manifestació per l'educació pública i tal.
3: Sí,
2: llavors, clar, m'estic trobant una de gent, vamos, estupenda. Però, bueno, aglomeracions,
3: no t'has creuat el Vito Quiles per Madrid aquests dies?
2: No.
3: Perquè hagués estat increïble aquest
2: moment.
3: Hagués
2: estat increïble, no? Sí. Sí, hagués estat increïble. Hagués fet un vídeo.
3: Sí.
2: Seria un vídeo interessant.
3: Saludem a aquesta hora de la tarda, 6 i 17 minuts, el nostre actor, còmic, comunicador, en fi, germà. Albert de Montes, com estàs?
4: Què tal?
3: Galaico, bona tarda. Un altre galaico català, com el David Gallec.
1: Sí.
4: Ah, sí? Tu ets gallec?
1: Soc nascut aquí, però tota la família de Lugo.
4: Ah, mira, molt bé. Ja parlarem, ja aprofundirem.
1: Soc a la inversa, és a dir...
4: Molt bé, ens empatem.
3: Lugo le cuentas, bien.
1: Lugo le cuento.
4: Clar, és que els gallecs sempre han de preguntar l'aldea, saps? Perquè tenen la fixació de que potser coneixen algú d'allà.
3: Sí.
4: I això també t'ho fan molt, et fa molta ràbia quan t'ho fan.
1: Sí.
4: Tu ets de Lugo? Ah, jo tinc un amic de la Corunya. Dic, ja, però és que són 3,5 milions d'habitants, saps?
1: Vull dir... Com aquí, si dius, tinc una mica a Girona o a Tarragona, des de Barcelona. Sí,
3: no,
1: clar.
3: No us coneixeu, no, Marc Viernes, no. Albert de Montes?
4: No, un plaer, un plaer.
2: Un plaer, maco.
4: Home, el segueixo, evidentment, i en fi, m'agrada molt el que fa. Necessari, el contingut que comparteix.
2: Que guai.
1: Mira que maco.
2: Home, però això ho heu de portar aquest home quan jo vagi allà, home.
3: Clar.
4: D'acord.
3: Doncs ja li direm. A veure, és un home molt ocupat, també com tu, però bueno, si pot, li direm.
4: Sí.
3: Alberte.
4: No saps prou.
3: Una
4: cosa molt ràpida.
3: Sí.
4: A mi em van pispar el mòbil, parlàveu de mòbils, no?
3: Sí,
4: mòbils,
2: sí.
4: Me'l van robar... Bueno, me'l van robar. Era un furt, perquè no em vaig adonar, me'l van treure el pantaló. Aquest pantaló chandalero de la xaca con la bandera.
2: Sí, mal.
3: Què daño està fent el reggaetón,
4: clar,
3: de veritat.
4: Clar, el mòbil va fent el Botafumeiro, en despistes, a tota la mà.
1: Pèndula avall.
2: Sí,
4: però saps què va passar? Jo venia d'un bolo, ¿vale? Venia de fer un bolo a prop de Plaça Espanya.
3: Sí.
4: I quan vaig arribar...
1: Valiente.
4: Em vaig enterar de que m'havien robat el mòbil perquè no vaig poder pagar, perquè tenia la targeta associada al mòbil.
3: Clar.
4: I vaig tornar al bolo, vaig demanar diners en metàl·lic als organitzadors del bolo, que havien pensat com està el món de la comèdia.
2: Com està el món de la comèdia, sí.
4: I després de pagar un bitllet senzill, d'arribar a casa, la meva dona em diu, però no portaves la cartera? O sigui, mira si estem acostumats ja a l'ús del mòbil.
1: No pensaves que amb la cartera podies pagar amb la targeta.
4: A la cartera diners no duia, però duia la targeta de crèdit.
3: Fixa't.
4: Vull dir que estem tan acostumats a l'ús del mòbil per tot que se'ns anul·la la ment.
2: Sí.
4: Increïble.
2: Sí.
3: Per cert, et deies que te'l van robar perquè portaves els pantalons aquests Colganders.
4: Yes.
3: En quin moment hem normalitzat anar en xandall les 24 hores del dia?
2: En el moment en què estem cansats.
3: No, de què? No, és una vergonya. S'ha perdut tot.
1: Però... Tot xandalero, Marc.
2: Mira,
1: tot xandalero, no.
2: Perdona, no. A veure.
3: El xandall era per anar, per fer esport
2: no
3: i per anar
2: però...
3: el diumenge...
2: Sí, però el que no podia ser tampoc és el pantaló pitillo, eh?
3: No, jo, sí, estic molt d'acord.
2: Gràcies a Déu que va desaparèixer, igual que Ciutadans.
3: Sí.
2: Perquè no es pot vestir amb pitillo. Mira, que està tornant, m'estic donant compte.
3: Molt d'acord. El què? El Ciutadans, no?
2: No, el pitillo.
3: Bueno, Ciutadans diuen, avui ens explicava la Patricia Centeno, que es veu que hi ha una part del que queda de Ciutadans...
1: Que concorrerà amb Democràcia 21 a les eleccions.
3: Democràcia 21, la Pana Míriam González.
2: Aquest partit que va néixer l'altre dia.
4: Los Avengers. Los Avengers de la Grima, li diuen, crec.
3: Los Avengers?
4: No sé.
2: Oh, wow.
1: Democràcia 21,
3: perdó? Això és centre, no?
4: Se suposa. Sí. Tot això del, del pitillo, a mi em recorda... És, quan els veig pel carrer penso, mira, toreros de paisano, no?
3: I sí, és veritat.
4: Té raó, el Marc està tornant, eh?
3: I no, no, us fa, no us fa com grimilla gent... No dic, que l'edat és un número, eh?
0: Sí.
3: Però especialment, no sé, passats als 50 amb uns pitillos...
0: Clar, clar.
3: És curiós, no sé, curiós. Aquelles patetes.
0: I deixi els ous caure. Sí. Amb aquesta edat, deixeu els ous caure, si us plau. Tot ample,
1: tot
0: nois.
1: Tot ha de seguir el tot curs de la gravetat.
3: Sí, però
4: hem d'abraçar la gravetat i la feina que fa. En tot cas, jo no puc parlar d'això perquè jo estic, acabo de fer 40 anys i vaig amb sudaderes amb caputxa i gorra. Per tant, no estic per parlar jo de la gent amb pitillo amb 50. Vull dir, no, perquè jo acabaré allà, saps?
0: Jo és que la dessuadora és la millor peça de roba que existeix.
3: Ara, el temps que ve, és veritat que sí que és molt còmode portar la suada.
0: Home, una caputxa, la butxaca d'aquí davant... és que, vamos... Sí.
1: La butxaca d'aquí davant jo, per exemple, no hi poso mai res, no sé per què.
0: Bueno, perquè millor, també et poden
1: perquè
0: treure el mòbil molt ràpid.
1: Perquè a vegades
0: dic,
1: cosa, un boli... Dic...
4: Aquesta que uneix les dues butxaques, que pots treure el braç pelat a costat.
1: Sí, dic, deixaré un boli un dia, perquè dic, mira, deixo un boli aquí, perquè així no l'he de buscar a la motxilla.
0: No porteu mai bolis a sobre, que jo un cop vaig caure... No, jo vaig caure i em vaig clavar el boli.
1: Ai, quin mal!
0: Però un mal, que si arriba a ser una mina de 0,2... M'arriba a l'esòfag, eh?
1: Ai.
0: O sigui que, cuidado.
4: Punta fina.
0: Lo millor és no caure, clar. Que per això no s'ha de mirar el mòbil pel carrer.
4: També.
1: No, exacte. Si us plau. O sigui,
3: per cert.
1: No miro pel carrer el mòbil. No cal anar sempre amb el mòbil
0: pel
1: carrer.
0: Jo estic enganxat.
1: Tu fas.
0: Jo estic enganxat.
3: Et volia preguntar precisament per això. Tu...
0: Visca el mòbil.
3: Tu...
1: Vius el mòbil? Visca el mòbil.
3: Visca el Barça i visca el mòbil.
0: Visca el mòbil lliure.
4: Mòbil lliure es portava molt abans, el mòbil lliure.
3: Sí, home, un mòbil lliure, te'n recordes?
0: Un mòbil lliure.
3: Ostres, que no tenia permanència, no?
4: La llibertat s'està perdent.
1: Ens ho han pres tot. I no ens n'hem adonat de res.
3: No, que et volia preguntar, Viernes, que si realment estàs molt, molt enganxat, o sigui, et consideres addicte al mòbil, tu.
0: Soc addicte al mòbil. Tinc un problema. Ho dic amb aquest to, saps què passa? Perquè el meu nòvio sempre m'està fotent la bronca. I jo hi arriba un moment que és com del pal. Sí, ho sé, estic enganxat, i què? Jo sí. Jo, de fet, jo no puc veure una pel·lícula sense mirar el mòbil.
1: Ets incapaç?
0: Sóc incapaç.
3: O sigui, terrible, eh?
0: No m'arriba l'atenció per mirar una pel·lícula durant 2 hores sense mirar el telèfon.
1: Ai...
0: T'ho juro, és molt fort.
4: Però un moment, una pregunta. Quan tornes a la pel·lícula, tires enrere o ja t'és igual?
0: No, m'és igual.
3: Veus? Aquest és el problema.
0: No. L'altre dia, que quasi em vaig deixar el meu cosí petit. Però estàvem a un supermercat.
1: A un supermercat.
0: Imagina't... Perquè en un moment vaig pensar, ai, que no trobava el mòbil. I quan vaig trobar el mòbil, saps això, quan aquest mini infart que et dona quan no trobes el mòbil?
1: Sí.
4: No així el cosí, no?
0: I quan el vaig trobar, que sí que el portava a sobre, vaig dir, menys mal. I clar, ja se m'ha oblidat tot i vaig començar a caminar sense el meu cosí petit que anava amb mi de la mà.
3: La meva mare, Viernes.
0: O sigui, tu imagina't.
3: Marc, tu pots ara mateix obrir el mòbil i mirar quantes hores has estat avui... O ahir, per exemple,
0: mira,
3: connectat?
0: Dic,
3: o sigui,
0: mira,
3: amb el mòbil?
1: Mira-ho ara.
0: 10 hores, 28 minuts.
4: Adéu.
3: Això avui.
1: 10
0: avui,
1: hores.
0: 15 d'octubre.
3: Avui 10 hores. Des de les 00, són les 18.
4: El Marc té l'excusa, que jo crec que és una excusa, perdona'm, que no ens coneixem encara.
0: Digue-la.
4: Tinc admiració, però una pollita, eh? No, aquesta excusa, que és que jo ara t'explicaré d'on vinc, Xavi, també ho entendràs.
0: Vale.
4: És la meva
0: feina.
4: Eina de feina.
0: És la meva.
4: Llavors, clar, això justifica d'alguna manera...
3: No, és veritat.
4: Que a les 10 hores et compro... A veure, clar, la teva activitat... Tens molta activitat, és cert. Però no sé si compatibilitza...
0: No, totalment. La meva feina és el mòbil, però la majoria de temps que estic amb el mòbil...
4: Molt bé.
0: Estic...
4: Clar.
3: Què mires?
0: No, sí, sobretot l'actualitat. Jo estic a X
3: Twitter,
0: tot el dia.
3: És que X és molt divertit. Sí.
1: Està pendent de tot.
3: M'agrada molt X.
0: Sí.
3: A més, llegeixes, no és el mateix que estar mirant vídeos tota l'estona, vídeos absurds de TikTok o Instagram.
0: Exacte. No, i de fet, tinc un problema perquè necessito com està, i més ara que està l'actualitat tan d'aquesta manera, saps? Que dic, ai, què està passant? Jo m'aixeco i miro ja el Twitter.
3: Ja.
0: Perquè vull saber què ha passat durant la nit. Saps que qualsevol dia uno d'estos locos tira una bomba i ens despertem, saps? O sigui, no, s'ha d'estar pendent. Però no, perdoneu.
3: Albert,
0: no
3: s'ha d'estar pendent. Tu?
4: Jo aquesta setmana et dic una mitja d'una hora.
3: La mitjana, eh?
0: Oh, és
1: una hora!
3: Una hora i 4 minuts. Però has dit, Marc Viernes, que la teva mitjana setmanal eren 10 hores?
0: Sí.
3: Ah, vaig a mirar la meva.
4: No, la meva...
3: Jo també per feina l'utilitzo molt.
1: On ho mireu, això?
2: A mi em surt a l'esquerra, a l'esquerra de tot.
3: Tot et surt a l'esquerra, tu.
1: Ajustos general, no, informació, no.
2: On està allò del temps i tal. On estan els widgets.
1: On estan els widgets. Espera, què són els widgets, Marc? Un moment. Ai, els widgets.
3: Tiempo de usos, diu això.
2: Aquí, això, molt bé, temps d'ús.
1: Temps d'ús, a veure. Ah! Ja ho he trobat. Com després no de trobar parelles no trobo el tiempo de uso? A veure, un moment.
2: Clar.
1: Tiempo de uso. A veure, això ha d'anar a...
3: Ostres.
1: Activitat de... No.
2: I, de fet, em posa...
3: 6 hores, eh?
2: 6 hores. I després veieu què posa.
3: Però, clar, 3 són el programa.
2: Clar, però veus què posa? Social. Jo, per exemple, social, que són xarxes, són 5 hores i 14 minuts. Després hi ha oci, que tinc 3 hores, 32 minuts. I després altres, que són 40 minuts.
3: A veure, per tota l'activitat...
2: I no jugo, eh? I no jugo.
1: A què no ho tinc activat, jo? Estic mirant ara.
4: Pot ser que no. És que avui he estat jugant això, precisament, al matí, i he guanyat el campionat de menys estona de mirar el mòbil.
1: De mirar el mòbil.
4: El que em convertia era dels més grans també de la reunió, per dir-ho així,
3: sí.
4: I també pare de família, que això resta molts punts, eh? Vull dir, tens un cosí i el perds al súper, clar, però amb un fill ja costa més de justificar, saps?
3: Que,
2: bueno, a mi em fa mal la mà, per culpa del mòbil.
1: L'acabo d'activar ara i em posa media diària 0 minuts. Clar, l'activat ara, suposo, és per
2: no
1: això.
2: Llavors no em surt. Pues jo sapigueu que a mi em fa mal el canell de la mà dreta amb la que agafo el mòbil.
1: D'estar
2: la mà tota l'estona torçada,
1: clar.
2: I jo tinc el mòbil que més pesa, més gran, que hi ha al mercat, saps? Yeah. Sí, clar.
1: Ara quan treguin el plegable aquest ja veureu que aleshores serà...
2: El bui.
1: Aquest, també?
3: Aquest
1: vols?
3: Sí?
2: El bui.
3: El plegable.
2: Què? El plegable.
3: Surt avui, no? Em sembla que el podies reservar ja avui o demà. No sé. Doncs a les xarxes s'ha fet molt viral el vídeo d'una noia que es diu Letícia Pinilla, no sé si l'heu vist. És una noia de 37 anys que va pujar fa hores un vídeo al seu compte de TikTok. S'ha fet tan viral, perquè quan es fa viral a TikTok ha superat ja en hores els 3 milions de visualitzacions. S'ha fet també viral a Instagram com a Reel i s'ha fet viral a X també. Doncs ella explica que amb 37 anys segueix soltera. I si voleu, l'escoltem i el comentem.
2: A veure què
3: en penseu. Aquest és un dels vídeos del moment.
5: Estoy soltera, vivo independizada, no me he casado y no tengo hijos. Y hay una serie de preguntas que tanto la sociedad, mi familia y mi entorno me hacen, que me encantaría que dejaran de hacerlas. Estoy en la flor de la vida y parece que estoy en busca y captura. La primera pregunta es probablemente de mis favoritas. Pero tú, con lo mona que eres, Leti, ¿por qué estás soltera? Pues mira, Mari Carmen, no lo sé. ¿Quieres que abramos una investigación? ¿Llamamos a la Guardia Civil? ¿Ponemos carteles por el barrio? ¿Preguntamos a mis ex? No sé muy bien qué quieren que les responda a esta pregunta, porque no me considero que esté averiada, entonces. Porque no he encontrado a la persona adecuada y, mientras tanto, vivo. Pero no es que tenga un defecto de fábrica. A mí, cuando digo que vivo sola, a mí me han llegado a preguntar, ¿pero y no te da pena vivir sola? Pena. La pena que es llegar a tu casa, decorada como tú quieres, cenar a la hora que te dé la gana, que nadie te esté ordenando absolutamente nada. Pena no es eso. Eso es un 5 estrellas, perdona que te diga. Esta me encanta. Leti, tienes 37, se te va a pasar el arroz. Muy heavy, pero también la he escuchado. ¿El arroz de qué? ¿El basmati? Es que... ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo que se me pasa el arroz? Si soy una golosina. Yo entiendo que irán por el lado de los niños, pero también os digo... Yo, no sé vosotros, pero yo no quiero ser madre soltera. Yo quiero formar un equipo de vida. Y si los planes de Dios y los míos se compaginan, genial. Pero lo de se te pasa el arroz, plan, date prisa por encontrar a alguien, me parece muy heavy. Yo tengo 37 años, no soy un yogur caducado. Que de todas formas, creo que la presión social que tenemos las mujeres... no la tienen los hombres. Parece como que hay unos estandartes. A los 30 te tienes que casar, a los 35 tienes que tener niños, ¿verdad? Y si no, ya estás descolgado. Yo no he cumplido ninguno de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me quitáis el carnet de adulta? Vamos, cuidado con responder con un poquito de sarcasmo a esas preguntas, porque encima se te echan encima. En plan, tía, qué borde. Borde no, es que es impertinente esa pregunta. Y luego ya bailada la última. Que querrás encontrar a alguien, ¿no? En plan, ¿te vas a quedar sola? Vamos a ver. Una cosa es estar soltera y otra cosa es estar sola. Tengo familia, amigos, planes, una casa, tengo relaciones muy largas a lo largo de mi vida. Yo no he perdido la fe en el amor, o sea, me encantaría volver a enamorarme. No quiero formar un equipo de vida con cualquiera. Una cosa es buscar a alguien desde la necesidad y otra cosa es querer encontrar a alguien. Es muy diferente porque mi vida no va a ser...
6: Bueno, nena, ya, ¿o qué?
5: Por encontrar a bé, alguien. A mí me parece estupendo.
6: Com ¿qué? Parla, ¿qué? Com
3: ¿qué?
6: Parla.
3: Què? Què us sembla?
6: A veure, si és,
3: és el vídeo del dia, aquest.
6: No, té tota la raó, no passa absolutament res. I a part una cosa és que avui en dia costa molt trobar algú amb el que realment tinguis química i tal.
1: Oh, i tant.
6: Veritat, David, com ho veus?
1: Sí, sí, estupendo. O sigui, és això tal qual com ho dius. Costa més que trobar un aparcament lliure a hora punta aquí al centre de la ciutat, tu.
6: Clar.
1: És molt difícil.
4: Més enllà de la dificultat de trobar parella, és les preguntes recurrents i la pressió que, com bé diu ella, pateixen més les
1: dones que els homes.
4: Molt més, únicament, quasi diria, que no pas els homes, no? Que quan tens... Inclús, arribo, vaig més enllà, quan tens un fill, quan tindràs el segon? Vull dir que això no acaba, és una roda que no acaba mai, que...
6: I no
4: que...
6: està el món, tampoc, per tenir gaires fills ni gaires d'això, eh?
1: I el que vindrà, el món que vindrà... Déu-n'hi-do. No, tota la raó que aquesta noia, molt bé. Diu molt equipo de vida, trobo. Equipo de vida.
4: Equipo de vida.
1: Vull fer un equipo de vida.
6: Exacte. I llits separats. I llits separats. Per dormir.
4: Habitacions separades ja és un luxe, però...
3: Sí, sí, també això t'anava a dir.
1: Amb un pis de 50 metres quadrats o de 40, si pots tenir una ja, gràcies, i ja posem un biombo, si vols separar.
6: Jo no tinc problema en dormir separats, nens. És necessari, també.
1: Sí?
6: Sí, perquè jo he d'estirar les cames molt, em moc molt, i jo un cop fem la feina ens podem separar per dormir.
1: Ui!
3: Jo conec una parella...
4: Fer la feina, eh?
6: Clar. Sí, sí, és que arriba una edat que és fer la feina. Arriba una edat que és fer la feina.
1: Però fer la feina està bé, o sigui...
3: Què és fer la feina?
1: Fer la feina.
4: Allà no mires el mòbil, eh?
6: No, allà no.
1: Home, espero.
6: Però cuidado,
3: potser
6: eh?
3: No el mira, potser...
4: Tot arribarà.
6: Cuidado.
3: Si s'està gravant, no sé.
6: Si vol que s'allargui massa, al final el miro, sí.
4: Serà un indicatiu greu, eh?
3: Què t'anava a dir?
1: Acabem o no? Acabem o no?
3: T'anava a dir... Jo conec una parella que els va molt, molt bé dormint separats, perquè un té... Bueno, un és com una espècie de... De búfalo, bàsicament per la nit.
4: Però no expliquis el meu, ronca. Que no t'he donat permís per explicar el meu.
3: Alerte, no. No, i és veritat. I l'altre està encantat, clar. Durant anys, home, un no va dormir.
4: És el que diu el Marc,
3: l'altre és saludable.
4: Igual que marxar uns dies amb els col·legues i tornar i trobar-te a faltar i tenir aquesta cosa també de trobar... No? Vull dir, saludable, també.
3: Doncs, Marc Viernes, et quedes amb l'Alberto Montes o marxes de Prado del Rey? Et fan fora.
6: Perquè m'estan mitant com raro. Crec que he d'acabar.
3: Has de marxar, d'acord.
1: Ai.
6: Clar, crec que he d'acabar.
3: Ens veiem a l'Autònoma.
6: Ens veiem a l'Autònoma.
1: Sí.
6: Quines
3: Viernes,
6: ganes.
3: Descansa molt, que tu has guanyat. Quina setmana.
6: Gràcies.
3: Mare meva. Gràcies. Una abraçada molt forta. Que t'estimem. T'estimem molt.
4: Adéu.
3: Marc Viernes. I ara arriben les albertades, les albertències, el meravellós món d'Albert Montes. Una barreja entre Stranger Things, La història interminable, Oliver i Benji,
4: wow.
3: Doraemon...
1: Quantes coses.
4: Doraemon pel cap,
3: Coldplay.
4: Pel volum de la...
3: Sí. I perquè tens una butxaca màgica.
4: I perquè tinc una... Sí, quan era jove era més màgica encara.
3: Va, en menys d'un minut, Albert Montes. El gato marinero va a salir flamenco, le gusta el pescadito y siempre está soltero, mueve su culito
7: como un ventilador, sacuda su pechito. Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
8: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
7: Tots els dissabtes a les 9:05 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
9: Davant de tant de soroll, converses sense estridències amb gent irrepetible.
10: No tenia cap artifici ni tenia res.
11: Jo entrava en una botiga i anava al carrer. Tothom em coneixia.
12: Em va escriure i em va dir que ell receptava la pel·lícula.
13: Mentrestant sempre llegia i escrivia, evidentment.
14: Jo crec que la gent no escolta les veus, escolta els llocs.
9: Us espero de dilluns a divendres de 3 a 4 a Ràdio 4.
15: Irrepetibles com ho som els dos.
16: Irrepetibles. Irrepetibles. Amb Carles Mesa.
17: Irrepetibles

0: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
1: Passen 5 minuts a 6:45 de la tarda. David Gallac, com estàs?
2: Últim tram del programa, eh?
1: Et veig molt bé.
2: Estàs molt bé, gràcies, sí, Xavi. Estàs, tu també, sí.
1: Estàs...
2: Com a casa, estem com a casa. Estem aquí tranquils
1: feliç.
2: I tranquil·les, amb família, feliços, sí. I contents. Com a casa, com a casa.
1: Amb l'Alberto Montes.
3: I sí,
1: bé, rebem el meravellós Alberto Montes, Albertades, Team Building, diu que volia parlar avui. M'ha enviat un WhatsApp aquest matí, m'has enviat un WhatsApp i m'has dit avui parlar de Finde de col·legues.
3: Si és que tinc una setmana molt mogudeta, jo sóc, tinc més vides que un gat, ja ho saps, sóc un multitask. Per no agradar-me treballar, déu-n'hi-do, el que penco, perquè vull dir...
1: No, pares de currar.
3: És contraidea, perquè jo el que vull és una frase del gran Queque, que era trabajar poco, cobrar mucho, claro. I estic fent lo contrari.
2: La contrària.
3: La contrària, no? Com a bon autònom i artista en precarios.
2: Multidisciplinar.
3: Exacte. I entre les meves feines, ja saps, Xavi, que estic treballant en una agència...
1: Sí.
3: De màrqueting com a creatiu, una feina que m'agrada molt, una nova branca que vaig obrir fa molt de temps, i m'acaben de llançar del cotxe de participar d'un team building.
1: Això que m'has dit, t'he d'explicar,
3: un
1: WhatsApp fa una
3: un team building, clar, em trucava ma mare
1: team
3: i em
1: building.
3: Diu, on estàs? I jo, per on començo, a veure, bueno, mira.
2: Com t'ho explico, això?
3: És una trobada de colònies de l'empresa a canvi de no pujar-me el sou els propers 2 anys. Es curren una activitat fantàstica amb tot d'esports, karaoke i, en fi, després el tema de la pujada, doncs ja ho anirem parlant.
2: Ja el parlarem després.
3: Exacte.
2: No entra al punt del dia, això, en l'ordre del dia, perdó.
3: No. I ningú anirà al despatx del jefe els propers mesos a demanar res. Però bé, una setmana molt apassionant, de dimarts a dijous, gaudint de la companyia dels meus companys, ja em passa una cosa a la que m'estic acostumant, que és ser dels grans de la feina, dels cercles, perquè jo acostumava a ser el més petit,
2: el més
3: jove. Vaig començar la ràdio local molt petit i jo era doncs, el nen mimat de la ràdio, el teatre, en fi. I ara ja sóc el gran. I com el gran, doncs, he guanyat el premi a la persona de l'empresa que menys mira el mòbil al dia, però de pallissa, perquè
1: sí,
3: la mitjana eren unes 6 hores. Que per dedicar-se al màrqueting digital, ja els he dit que tenia una bona salut digital.
2: Està molt bé.
3: Digital, sí.
2: 6 hores, màrqueting digital, de
3: Generació
2: feina.
3: Z, ja anava, algunes anaven cap a les 10 hores, que jo recordo, això em va deixar el cap volat, en una entrevista a la Revuelta, a Manuel Turizo, que li feia David Broncano, i aquest deia que estava, bueno, deia, no, ho comprovava en el mòbil, 18
1: sí.
3: hores, 18 hores!
1: Va ser molt
2: 18
1: bèstia.
2: 18 hores?
1: No, a més és que va ser...
3: Increïble.
1: Super, super real, perquè
3: increïble.
1: Va ser una mica traïció.
3: I van fer pantallazos,
1: Broncano...
3: i
1: va ensenyar el mòbil al moment, vull dir que no hi havia trampa.
3: Ell...
1: 18 hores de mitjana.
3: Per això li feia la conya al Marc, no? Ell deia que estava de promoció, que tal, ja, però... I el Broncano li deia, i molt ben dit, però dorms? Perquè
1: clar,
3: 18 hores...
1: 18
3: ja
1: hores són
3: poques.
1: 6... que no estàs amb el mòbil sí, i segurament no
2: clar.
1: Estaràs dormint. No
3: efectivament,
1: sé.
3: Efectivament. Doncs jo he estat compartint sinergies i powerpoints en pantalla gran amb el meu equip creatiu. Des d'aquí els envio un petó a tots, però igual no tinc ganes de veure'ls fins dilluns de la setmana que ve. I això se m'ha ajuntat, sense voler,
1: sí?
3: Amb un cap de setmana, a partir de demà, amb la colla de col·legues.
1: Ah,
2: molt bé. Marxem.
1: Marxeu de viatge.
3: Un team building, però casolà.
2: Però casolà.
1: Un team building...
2: D'estar per casa.
3: Un team building...
1: De col·legues.
3: Sí,
2: família.
3: Efectivament. De xandals colganderos, vale?
1: I però què feu? Què feu? On aneu?
3: Anem al Delta a menjar arròs.
1: Ah, molt bé.
2: Ah, molt bé.
1: És sub i baja, no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, és dissabte i diumenge.
1: Ah, dormiu?
3: Sí, clar.
1: Dormiu allà.
3: I la coincidència ha volgut que durant aquesta setmana, jo li he dit ja, l'he anomenat la Setmana Fantàstica d'Alberto Montes, ha coincidit el team building d'empresa amb la sortida d'oci. Què vol dir això? Que estan picant a la porta servicios sociales, no? Perquè he fet un abandono de l'hogar de libro. Vull dir, jo vaig deixar la nena al col·le dimarts al matí...
2: I estem a dijous. A quart de set, encara...
3: Ara tornaré.
1: Tu t'encarregues molt de la nena.
3: Sí, és veritat. Però, bueno, en fi, per això faig conya, però
1: ja.
3: Ara tornaré per fer-li un petó, perquè calculo que arribaré a les... 8, per fer-li un petó. Bona nit, llegir-li un tatano, i demà ja me'n vaig cap al Delta. Compromisos de persona amb molta vida social.
1: Tens unes ganes d'anar al Delta. O sea, te delteas encima, my friend. Però, què t'anava a dir? Una pregunta molt personal, que això és una cosa...
3: Sí, sí, per favor.
1: Respon i si no, no.
3: Estem a casa, estem a casa.
1: Si es pogués, si tot fos possible a nivell biològic...
3: Sí.
1: Voldries ampliar o amb una filla ja et plantaries?
3: Hem tancat l'empresa ja.
1: Ah, molt bé. No
3: admetem a ningú més. Ja està, la gestoria està tancada ja.
1: Ja, no, però jo sé que tu ets un pare apassionat i que t'agrada molt la paternitat.
3: Sí, ho estic gaudint molt, però sí que és cert que... Mira, deia abans el Marc, l'equipo, no?
2: La noia del vídeo, perdó. Sí.
3: Tenim un equip que estem molt
1: bé,
3: sí, i no ens ho plantegem. Ho tenim molt clar, més que això està bé.
1: Exacte, entre els dos.
3: Però hem de respondre preguntes, que en aquest cas me les fem

0: Niero i tota la pesca, però després el meu coco va a mil per hora i sí que pateixo una mica sobre com, quin món estem deixant i com creixeran les nostres criatures, i m'apassiona per un cantó, però per l'altre també em fot una mica de por. Però bueno, en fi...
1: És compartit.
0: Cap endavant, cap endavant.
1: L'abismo.
0: L'abismo de la vida, no?
1: Però bé... I amb aquesta música...
0: Estem intensos, posant... Estem intensos.
1: Sí.
0: No, és que és una conversa molt interessant,
1: eh? Em sembla molt, i a més molt d'actualitat.
0: Saps què em penso, també? Què? Això és una superintimitat, eh? Sí. Que em costaria compartir l'amor.
1: Qui dius? Entre els fills?
0: Sí.
1: Diuen que és possible.
0: Tindria un preferit? De fet, ja és el gos. Entre la nena i el, entre la nena i el gos. Entre la nena i el gos, ja és el gos. Si em fotos una tercera a l'equació, ja em desmuntes.
1: El teu gos, el Paco,
0: que
1: és com el de la 11, aquell mític.
0: Sí, el Pancho.
1: El perro
0: bodeguero. Sí. És el preferit, va arribar abans. Vull dir, la nena ja ho sap.
1: I tu ets per ordre d'arribada, no?
0: Bueno, perquè me l'estimo més, perquè me la lia menys,
1: S'estima més el gos que la filla.
0: Com pots? Però està parlat,
1: és per matar-te, tu.
0: No és aquesta cosa d'humanitzar els animals, que també la tinc una mica, que deixo dormir al llit...
1: El meu fill, li dius fill,
0: no
1: dic, fill, no Paco.
0: La Iria sí que li diu germà.
2: Ah, sí?
0: Ella diu, és el meu germà, sé que és un gos, però és el meu germà.
1: Ostres, però ho passarà malament, eh?
0: Quan... Igual li hauríem de donar un.
1: Sí.
0: Està abraçant el gos, està vestint el gos.
1: Potser t'està dient alguna cosa, Albert.
0: Està portant el gos a l'escola bressol. No.
2: L'acompanya i el deixa
1: mentre
2: a la porta.
1: Mentre no te la cobrin...
0: Diu, tu pinso i ell cereals. No, al revés, perdona, filla.
1: Sí.
0: Al revés. No, li he explicat i ja ho sap. Vull dir, són prioritats. L'herència serà per ella. Perquè el gos no se la pot gastar.
1: Els deutes seran per ella, llavors.
0: Està contenta.
1: Que, no, i evidentment el tema que hem dit, no? Fisiològic, sí, es pot, perquè també...
0: Clar, a banda d'això...
1: Hi ha molts problemes en aquest sentit.
0: A dia d'avui és increïble, i segueix sent un tema tabú. Vull dir,
1: sí, que molt tabú.
0: Els problemes que tenen moltes parelles per tenir criatures, el preu que has de pagar...
1: En dos costats,
0: Si vols fer, sí.
1: Tant ells com elles.
0: El privilegi que suposa fer-ho avui dia, perquè també és una cosa, un procés car, o sigui que, en fi, són moltes coses per tenir en compte, per no treure el tema així a la lleugera i provocar converses que són a vegades incòmodes. Volia que ho portin vosaltres, que he vist La bola negra, per fi.
1: No
0: l'havia vist.
1: Al final l'has vist.
0: M'ha agradat moltíssim.
2: Sí? T'ha agradat?
0: Moltíssim.
1: La bola negra, sí. Hi ha una expectativa tan gran...
0: Crec que encara
1: jo...
0: podem seguir parlant de la pel·lícula. De fet, haurem d'estar parlant molts mesos.
2: Sí. En parlarem segur.
0: Perquè arribarà als Oscars.
2: Arribarà.
0: Jo crec que s'endurà l'Oscar, estic convençudíssim.
2: Però és que sí.
0: També es parla de les nominacions que poden arribar a millor cançó. Jo he de dir una cosa, no sóc molt de treure pit, però jo era... Bueno, molta gent també. Estic pensant que tampoc era un artista del metro, no? Jo era molt fan de Guitarrica de la Fuente ja de antes, eh? No sé si tu també, perquè tens molt bon gust musical.
1: És fantàstic,
0: també.
1: A mi m'agrada sempre.
0: És fantàstic, fa una feina actoral brutal. Sí que sé que té un gest com molt constant, no? Aquesta cosa com de petita, com d'encartonar una mica, de petit, no? Té un gest que és bastant, bueno, transversal a tota la pel·lícula, que no li veus com molts tons, per molt que visqui aquesta història amb el exfutbolista i demés. Té un gest així que es perpetua durant la peli, però té una cosa, una sensibilitat, una... Entenc perquè l'han escollit, entenc també físicament que els donava molt el perfil. Jo defenso, evidentment, un procés on puguin comptar actors professionals, però entenc el capritx dels directors d'escollir aquesta figura pel paper protagonista.
1: Sí.
0: I també destacable les declaracions d'Héctor Bellerín, no sé si ho he comentat en aquest programa.
1: No.
0: Que ell va ser...
2: Que va ser, volien que el paper...
0: El paper de Miguel Bernardó
2: fos per
0: Héctor Bellerín,
2: per Bellerín.
0: I Bellerín ho va descartar, sí, ho va explicar en una entrevista, va publicar fa uns dies.
2: Va dir que em sembla que ell no volia, que no es veia d'una manera... Doncs,
1: home, no dic un cameo, però és un paper important,
0: un paper,
1: no?
0: Era paper el protagonista de la història
1: estem bojos? No sé.
0: I ell va dir que té molta amistat amb actors i actrius, de fet és molt amic de la Carolina Juste,
1: sí.
0: I deia que respectava molt la feina d'actor, que els actors es formen, vull dir, un discurs, em trec el barret davant d'Héctor Bellerín.
2: Amb uns arguments, allò de pes, sense que siguin arguments allò de palabreria. No.
0: Són de sentit comú, però que a vegades no es posen sobre la taula, i evident molta gent no es manifesta perquè s'estima més aprofitar l'oportunitat que no deixar clar que aquesta és una feina de molts anys de formació específica que s'ha de fer amb respecte i admiració.
1: Tu ho saps bé, tu ets actor.
0: I ell feia unes declaracions, com diu David, que en fi, que molt, molt encertades, i una decisió que pren molt, molt bona. Després els Javis han contestat això, dient que va ser com una primera idea, però que de seguida van pensar que potser no era la millor opció, perquè eren enfrontar d'alguna manera a un actor novell,

0: com és a guitarrica, amb un altre actor novell que seria actor ballarín. Llavors, la fusió aquesta de dos actors...
1: Era molt arriscat.
0: Naturals.
1: Era molt arriscat.
0: Era molt arriscada. Molt. Però, en fi, lloable la decisió d'Héctor Bellerín i la feina d'actors i dels directors d'aquesta pel·lícula de 10 sobre 10. A mi em va emocionar molt. Havia intentat no llegir gaire, sabia que anava la pel·lícula, òbviament, i tenia molta info, però una mica de sensacions i opinions, allunyar-me una mica, i l'he gaudit molt. I estic també fent molt seguiment de les xifres, perquè aquí estem vivint un duel cinematogràfic de les dues Espanyes, amb sí. Torrente, Presidente, sí. I La Bola Negra. I crec que està fregant la Bola Negra.
1: Estava molt ben posicionada, sí. Per superar...
0: Jo crec que aquesta setmana... comptant el cap de setmana, òbviament, crec que passarà per davant de Torrente Presidente, col·locant-se així com la pel·lícula espanyola més taquillera del 2026, per suposat, i, si no m'equivoco, la quarta pel·lícula espanyola més taquillera de la història.
2: Ostres.
0: És molt fort, en menys d'un mes a la cartellera, i sobretot que guanyi aquesta batalla amb Torrente Presidente, amb aquest...
1: Ja l'ha superat, de fet.
0: O sigui,
1: La Bola Negra ha superat a Torrente Presidente en el que és el xifres de venda d'entrades.
0: Ah, sí? Doncs juraria que el cap de setmana...
1: Diumenge 11 d'octubre, és a dir, diumenge passat, 23.525.643 euros. Les 10 pel·lícules més espanyoles més taquilleres de la història.
2: Però, perdó, potser és una percepció només meva, però no, mai millor dit no se li ha donat massa bola a això. Perquè Torrente Presidente va ser gairebé cada 10 minuts anar actualitzant la caixa que estava fent.
0: Sí, això potser té a veure amb les promotores, les productores que tenen potser un equip de màrqueting més agressiu, per dir-ho d'una manera.
2: No m'havia assabentat.
0: I com també ven les xifres, Santiago Segura, vull dir que...
1: També que La Bola Negra, jo dic per al meu voltant, jo conec gent que fa, que no anava al cinema anys.
0: Correcte.
1: Anys. Que a mi un va dir un amic, vols que anem a veure La Bola Negra? Jo pensava, tu, és l'única persona del món que pensava que amb tu em diries aquest plan.
2: I vas anar amb ell.
1: No, vaig anar amb ell. Va anar sense mi, per tant encara no l'he vista.
0: Jo tornar... No l'heu vist?
1: La vull veure.
2: No, jo també.
1: No he pogut, Albert, encara no he pogut.
2: No he pogut.
0: Jo tornant a la feina...
1: I tinc moltes ganes.
0: Tornant a la feina, noies i nois joves a la feina que no acostumen a anar al cinema, que el consumeixen a casa, segurament consultant el mòbil, com el Marc, ja l'han vista, me la recomanaven fort, van ser els primers a anar-hi, gent molt i molt jove, i sobretot està passant aquest fenomen d'arrossegar gent a veure-la, no? Jo he dit als meus pares, jo he volgut anar amb aquesta persona que no li agrada el cine o que no acostuma al cinema. Vull dir que és un fenomen que, és el que dius tu, no s'està parlant suficient del que està suposant a nivell de xifres.
2: Impressionant,
0: I a nivell de moviment social, perquè està centrant la conversa, està monopolitzant la conversa cultural dels últims dies. Estrenada el 25 de setembre, però això, no, menys d'un mes, i ja està al top 5 de pel·lícules taquilleres de la història del cine espanyol. És molt bèstia.
2: Uf, quines ganes de veure-la.
1: Molt.
0: La gaudiràs molt. Sí, molt, sí.
2: Recordem, nominada als Òscar. En quina categoria?
0: Bueno, encara no està nominada als Òscars.
2: És la pel·lícula candidata. Exacte.
1: La que han proposat.
2: Sí, perdó.
0: És la precandidata espanyola.
2: Això, sí, que és que avui no tinc jo cap massa bé. Proposada.
0: Sí.
2: Espanya, la proposa... I diuen, els que saben d'això, que podria estar nominada a millor pel·lícula, en general, categoria general, no millor pel·lícula de parla no anglesa.
0: S'estan fent les habituals quinieles que duren 4 mesos. Es parla no només de millor pel·lícula, sinó millor cançó, La Nieve, que és la que estàvem escoltant
2: boníssima.
0: Ara. Boníssima. Lletra i composició del guitarrista de la Fuente. I també directors. Recordeu que van guanyar a Cannes el Premi a Millor Direcció, els Javis, i podrien repetir nominació i premi, com a mínim nominació, als Oscars. Vull dir que venen forts.
2: Ostres, jo... T'imagines? No ha passat mai, no? Vull dir, mai una pel·lícula espanyola ha guanyat l'Oscar a millor pel·lícula. Això només ho ha fet una coreana, no? I no sé si alguna
1: Paràsitos,
2: més...
1: Paràsitos, el 2020, crec que va ser.
0: Crec que va ser la primera no americana que va...
1: Diria que sí, que va ser el 2020 Paràsitos.
0: Sí que han estat nominades millor cançó, vull dir, pel·lícules no americanes han rebut nominacions així més petites, però arribar així a les 4 o 5 categories més grans, no. I jo, en fi, després de veure-la, i amb tot el boom també que suscita, també té elements molt hollywoodienses, l'aparició de Penélope Cruz, de Glenn Close, vull dir que està molt pensada, Més enllà de la...
2: Són molt llestos.
0: És una pel·lícula amb molt pressupost i molt ostentosa.
2: Es nota,
0: molt potent,
2: no?
0: Sí, evidentment. És una pel·lícula que té esperit de transcendir. Vull dir, ells la fan amb zero humilitat. Vull dir, fan una pel·lícula grossa, una gran pel·lícula. Ells deien que volien fer la gran pel·lícula d'Amèriques de la Guerra Civil. Vull dir, que es plantejaven fer una gran pel·li i ho han aconseguit. És una delícia de pel·lícula, tot i ser gran i ser abrumadora, té una sensibilitat. Jo em trec el barret davant d'aquests nois tan joves i tan talentosos.
2: Són molt bons, són molt bons.
0: I jo que m'organitzo tan malament la vida, no sé d'on treure el temps fer dos sèries, una pel·lícula, produir no sé quantes...
1: 30.000 coses.
0: I anar de festa, perquè no deixen d'anar de festa. Que
2: és
0: el que més em toca la moral.
1: Totalment.
0: A mi tant que són Javis, però...
2: A mi em van guanyar amb la Messias, eh?
0: Aquesta la tinc pendent, veus?
2: Vaig riure molt amb Paquita Salas, que sí, eh? Però la Messias és una masterpiece.
1: La Messias també m'agrada molt.
2: Boníssima, molt bona. En fi, canviem de tema radicalment per anar tancant aquest programa d'avui, uns minutets finals.
0: Actualitat, Frente Amplio.
2: Frente Amplio! Parlem cada dia, no, però ens interessa saber què penses tu també.
0: Mira, avui ho estic portant tot al màrqueting i a la cosa visual, no? De branding concept, no? Però ha presentat la imatge avui, Frente Amplio. Logotip, li podem dir logotip, allò que ha presentat.
2: Sí, però qui al final qui està dins de Frente Amplio?
0: Frente Amplio
2: és definitiu,
0: està,
2: o no? Està, a veure.
0: Està. Va. Bueno, no tinc clar. Izquierda Unida, segur. Izquierda Unida, segur. Sí. Mas Madrid, segur. Sí. Aquests són els fixos. No sabem si...
1: Aleshores estan també...
0: Sumar. A hores d'ara, última hora.
1: Clar, anem a mirar per aquí.
0: Igual,
1: a les 18:53, cosa ha canviat, això, perquè això ho has de mirar al minut quan mires el radar de les tempestes.
0: És que jo vaig cap aquí i em saltaven partits, ja, eh?
1: A veure, un segon, deixem-me mirar, perquè crec que els partits
2: estan... Senyor de Catalunya en Comú!
0: Jo dic...
1: Vamos, a ver!
0: Porres. Fem una porra. Jo dic Sumar, Más Madrid i Izquierda Unida. Aquests són aquests tres, segur.
2: Segur. Estan ja, t'ho confirmo jo.
0: I ja no sé si... Comuns, sí.
2: Catalunya en Comú.
1: Comuns també.
0: Sí, doncs aquests quatre serien, jo crec.
2: Sí.
0: Ja sabem que per Galícia es presenta el Bloc Nacionalista Galego, a Catalunya Esquerra amb Podem, vull dir... però com dius, David...
1: Aquesta hora, Front Ampli, de moment, aquest dijous, Más Madrid, Sumar, Izquierda Unida i Comuns.
2: Molt bé.
1: Aquesta hora. Demà s'acaba el termini per registrar coalicions.
0: Això
1: per tant,
0: volia dir. Demà... dia important.
1: Team building. Aquí team que building. Facin molts team buildings.
0: Ostres, pagaria...
1: Perquè, o que se'n vagin també a fer una trobada amb els amics i amigues a menjar al Delta de l'Ebre els arrossos, però que suposo que en algun moment hauran de... Perquè això, a les 23:59 de demà divendres, han de posar-se a dir si el front és ampli o és menys ampli.
2: Però ha dit la de Colau que ella era una proposta només i que s'obre a no liderar Frente Amplio per atraure Podemos.
0: Crec que això ho ha dit després de veure les enquestes, potser.
2: Sí, no? Potser.
0: Ja. Em passa un papelico.
2: Sí. No, però mira, Irene Montero i Rufián sembla que estan ferms en aquesta decisió que han pres d'anar de la mà, no?
0: Sé que és un lloc comú, però aquest colabrot de l'esquerra...
2: A l'esquerra de l'esquerra?
0: Patint la fractura, quan la fractura no sempre és sinònim de derrota o de, no sé, desajustament de les coses, vull dir... No sé, jo estic vivint el dia de marmota una mica.
1: Cada vegada diuen més a l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra, que jo me'ls imagino gairebé ja a l'altra banda. És a dir, perquè, clar, si tu mires la... No, si tu mires
2: al final són el vici.
1: Tu mires l'espectre i dius... Extrema dreta, dreta, centre, si hi ha alguna cosa, esquerra, i a l'esquerra.
2: Extrema esquerra.
1: Jo crec que hi ha polítics que diuen moltes vegades... O sigui, que ja s'estan liant. I no saben dir, no saben on estan jugant.
2: Però no es diu massa
1: extrema-esquerra. Però on està l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra?
2: És veritat. T'has fixat que mai diuen extrema-esquerra, diuen l'esquerra... O sigui, a l'esquerra de l'esquerra del PSOE.
1: Ah, però l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra igual... No sé qui va dir.
0: Mi vida...
2: És una cosa... Així estem amb el Frente Amplio i amb el...
1: La gent que diu, mi vida ha dado un giro de 360 grados.
0: Ja no.
1: No, clar, pues el giro te queda igual, això és igual. Si vas a l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra, a veure si aniràs a parar a l'altra banda. I el Frente Amplio acabarà incorporant, no sé, els d'extrema dreta, que tens que veure saber.
0: És la gent que diu...
1: Que anirà a l'associació de vecinos de Santa Maria la Major en aquest Frente Amplio, aquest pas.
0: Aquesta gent del... voy a dar un giro de 160 grados, es la que diu, sube para arriba.
1: Sí.
2: Sí.
1: O baja para abajo.
0: Voy a bajar para abajo.
2: Oye, que bajo para abajo.
1: Que bajo abajo a comer. No, clar, sí, va. Baixo baix,
0: No sé qui em fot més, qui ho diu o qui et corregeix, perquè, home, ja saps què vull dir, tio.
2: A mi qui el corregeix.
0: ¿Cómo se sube para abajo?
2: Alberte, Frente Amplio, estrenant imatge.
0: Estrenant imatge.
2: Què t'ha semblat? Com és? És un color...
0: L'he confós amb l'Instagram d'una vermuteria de Sant Andreu. Té aquest fons, una mica fons Ràdio Nacional, hem de dir, amb unes lletres amb un verd oliva, que simplement posa Frente Amplio, vull dir, Canva, un noi amb Canva, ¿vale? Portàtil, un Lenovo i Canva, i ja està, i a treballar. Però, clar, vull dir, és un cartell que és entre grup indie i vermuteria de 8,50 al vermut i la Gilda.
1: Exacte.
0: Vull dir, una estètica així, una mica, en fi, improvisada, com és el moviment en si, no? Em sap greu dir-ho, però és així. Una imatge que, en fi, espero
1: això
0: que...
1: Ho hem fet molt ràpid, això.
0: Només vull pensar que
2: s'ha fet molt ràpid.
0: El programa se'l pensarà una mica més. Perquè si tot ha d'anar una mica sí. en la línia...
1: I crec que no posa les formacions. Clar, no, jo crec que no han volgut posar les formacions
0: no.
1: perquè aquí el dissenyador els haurien dit...
2: Estan esperant.
1: A determinar. És a dir, aquí deixa un espai...
0: Loren Ipsum.
1: Clar.
2: TVA, Tobia 917.
1: Clar, no, aquí no hi posem els logos perquè poden estar 4 partits, 5, 6, sí, sí, 36, 350...
2: A veure si acaben aquests de... El segle XXI, al final, allà dins, també.
1: El segle XXI, no?
2: El segle XXI,
1: jo em parlo al meu poble que es deia segle XXI. El segle XXI.
0: República XXI, no?
1: Democràcia XXI. No. Siglo XXI.
2: Perdó. Democràcia XXI és el partit de la Míriam González,
0: sí,
2: que hem analitzat avui amb la Patricia
1: Centeno. Democràcia XXI,
2: que centra,
0: no puc estar tot,
2: No, és que és increïble. Són els grocs.
0: Vale.
1: El nom d'un carrer. On quedem? A Democràcia XXI.
2: Democràcia XXI.
1: Que haces quina con l'Aurel de Cádiz.
0: En fi, no vaig dir una cosa, però em callaré. No ens queda temps per parlar de la remuntada del Madrid a la Champions. Ai. No dona temps.
2: Fora.
0: És que estava de team building i no em vaig entrar gaire de com va acabar la cosa. No, poca broma. Jo vaig veure el 3-1, ho vaig celebrar. I a la mitja hora ve un tio madrileño, no té la culpa, i em va dir 3-4 al final. I jo, ostres.
2: És que, a veure, per què esperaves?
0: Increïble. L'èpica de la Madrid.
2: Home, tinc una cosa, minut 82, anar perdent 3-1 i acabar guanyant 3-4.
0: Sí, sí,
2: és veritat que van ser tots a córner i que minuts. No sé què li va passar a la Roma, però bé.
0: Només recordar que tenim un Everest del Barça, amb Betis, PSG i Real Madrid.
2: Sí, sí.
0: La setmana també fantàstica del Barça. Sí. Jo crec que la gaudirem molt, tal com estan les coses. I ja per acabar, si vols, el clickbait t'agrada.
2: Ah, sí, el clickbait en el que no has caigut, volant.
0: T'agradarà. El clickbait en el que no he caigut. Juan Soto Ibars se pronuncia por primera vez sobre su supuesto romance con Isabel Díaz Ayuso.
2: Ay, por Dios.
0: ¿Qué ahora dit? Sí, es todo verdad. ¿Queréis ver los vídeos? O lo mando por WeTransfer.
2: Gràcies. Pau Robert, al control, amb el Sergio Lezcano, perquè tot soni molt bé. A la tarda de Ràdio 4. Producció, Sònia Rodríguez Justicia. Subdirecció, David Gallac. Demà a les 4, més.
1: Aquí estarem. Adéu.
2: Ara, edició, vespre. Tota la informació a Ràdio 4.
1: Amb l'Andreu Vinyes.

0: Són les 7.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre. Les pensions entren de ple en la precampanya del 29 de novembre.
2: A los pensionistas de hoy y de mañana, absoluta tranquilidad.
0: Pedro Sánchez, des de Brussel·les, entra en el debat per defensar la viabilitat del model i la revaloració, segons els preus. Tot plegat quan Partit Popular i Vox han rectificat després d'haver qüestionat el futur del sistema públic. Feijóo ha corregit la seva portaveu, que havia advertit que el model podia esclatar.
3: Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: Abascal nega que vulgui un sistema mixt després que el seu secretari general hi obrís la porta. Tots dos garanteixen les pensions, però sense concretar les alternatives. Sigui com sigui, hi ha 10 milions de pensionistes i les propostes sobre el sistema de pensions mereixen alguna cosa més que advertiments, especulació sobre possibles canvis i rectificacions en la prèvia de la campanya electoral del 29-N. Per cert, sobre aquesta data, que sembla llunyana, i d'aquesta tarda, la Junta Electoral obre un expedient sancionador a Sánchez pels elogis a la seva gestió i les crítiques a l'oposició que va fer des de la Moncloa. Considera que podria haver vulnerat la neutralitat institucional i ordena retirar les declaracions. Salutacions als serveis informatius, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyàs a control central. Aquest és el context d'un dijous que també inclou altres titulars que us avancem amb Laura Monill. Podemos ha refredat un pacte estatal amb el front ampli de les esquerres i aposta per acords territorials.
4: Els morats descarten l'entesa a Madrid i Barcelona i mantenen el tàndem amb Gabriel Rufián d'Esquerra i Ione Belarra ha tantejat de moment sense èxit Esquerra Unida per assolir acords parcials.
5: Si no hay acuerdo en Madrid y Barcelona, Izquierda Unida tiene una responsabilidad de cerrar acuerdos con Podemos para que no se pierda un solo voto de izquierdas.
6: Hoy con Frente Amplio, mañana vamos por provincia. No, hombre, somos una organización seria.
4: Ada Colau continua confiant en un acord de darrera hora, poc més de 24 hores que finalitzi el termini per registrar coalicions.
0: Montse Mínguez, portador del PSOE, esquitxada de polèmica pels negocis immobiliaris de la seva parella.
4: Mínguez ha assegurat que no té res a amagar i Pedro Sánchez li ha mostrat suport davant les crítiques de la popular Isabel Díaz Ayuso.
7: 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos.
2: A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
0: Barcelona prova a pujar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics per protegir l'habitatge residencial i frenar la pressió turística a la ciutat.
4: La mesura afectarà els 10.600 pisos turístics de Barcelona i l'increment serà més elevat pels propietaris amb més de 3 immobles. El govern del PSC l'ha aprovat amb els vots dels Comuns i Esquerra, l'abstenció de Junts i el rebuig del Partit Popular i Vox. Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia.
8: Desincentivar i endurir encara més la seva viabilitat econòmica fins al moment de la seva suspensió a l'any 2028.
0: Els Mossos han confirmat que el cos trobat al mar entre Sitges i Castelldefels és el del nen Rami, el menor de 12 anys desaparegut a Granollers.
4: El menor havia desaparegut a principis d'octubre. Durant l'episodi de pluges, Granollers ha decretat un dia de dol oficial i ha fet un minut de silenci en memòria de l'infant.
0: També estarem pendents de la 75a gala dels Premis Planeta que resol aquesta nit a Fira de Barcelona després de registrar un rècord de participació amb més de 1.400 novel·les presentades. De seguida anirem perquè ens hi informi la nostra companya Agnès Batlle. I en esports, el Barça d'handbol disputa ara mateix partit de la quarta jornada de les Champions a la pista del Dinamo de Bucarest. Dani Esclusa, bon vespre.
9: Bon vespre, Andreu. Partit que ha començat a les 7 amb resultat momentani de 5-9 favorable als culers. El Barça busca continuar amb la seva imbatibilitat a la màxima competició continental aquesta temporada. De moment, els de Carlos Ortega lideren el seu grup amb 3 victòries en 3 partits.
0: Informació de serveis, coneguem les incidències. Les principals incidències a aquesta hora. Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Comencem repassant les incidències més destacades i encara ara hem de començar parlant de l'accident de la Nacional 340 a la zona del Vendrell. Recordem-ho, l'accident d'un camió. Doncs bé, la via continua tallada en sentit nord, en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a l'autopista. Per tant, tallada Nacional 340 al Vendrell en sentit nord, en sentit Barcelona per accident. Autovia A2, en tenim un altre d'accident, a la zona de Collbató. Parlem d'un carril tallat en sentit Barcelona, aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest tram de Collbató, això a l'autovia A2 i en direcció Barcelona. També la tenim més carregada, aquesta ronda litoral en sentit Llobregat, a causa d'un altre accident. De la resta de vies, ens quedem amb l'autovia A2, en retencions d'uns 3 quilòmetres a Cornellà, en sentit Martorell, per tant, sortint de la ciutat de Barcelona. També va especialment carregada avui la C-58 amb retencions intermitents, Ripollet, Montcada, Nostra Unitat i tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Això l'autopista C-58 de Valvallès. Acabem amb la C-60. També hi ha aturades destacades de 4 a 5 quilòmetres a Argentona en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies. També estaven les portes d'un canvi meteorològic. Previsió de cara a les properes hores, Jordi Oriós.
11: Demà al litoral i al prelitoral de Catalunya s'esperen intervals de núvols baixos i no es descarta alguna precipitació feble. A la Vall d'Aran i a la cara nord del Pirineu s'espera un augment de la nuvolositat durant la jornada que podria deixar a la tarda alguna precipitació feble i a la resta en general predominarà el cel poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures demà, les màximes baixen a la Vall d'Aran i a la resta sense canvi. S'esperen de 27 graus a Lleida, 26 a Girona i Tarragona, 24 a Barcelona. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada seran de 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Girona, 14 de mínima a Lleida. A partir del dissabte a la tarda s'incrementa la inestabilitat i cap al diumenge especialment s'esperen pluges que poden ser fortes i deixar acumulats importants fruit de la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular, a més que comportarà una baixada notable de les temperatures amb màximes que es preveu que no passin dels 20 graus en general a les 4 capitals. És una informació d'AEMET.
0: Són les 7 i 6 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: Com us dèiem, el sistema de pensions s'ha colat com el principal protagonista de la precampanya electoral. Tant el Partit Popular com Vox s'han embrancat en la seva postura i després d'unes declaracions inicials on parlaven d'un model que col·lapsarà i de la necessitat de canvis dràstics, ara rectifiquen per dir que estaran garantides aquestes pensions. Mentrestant, el PSOE aprofita un marc de debat que l'afavoreix i referma la seva intenció d'actualitzar-les a la pujada dels preus. Pau Alemany, bon vespre.
12: Bon vespre. El Partit Popular va ser la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, qui va començar la setmana explicant que les pensions necessitaven canvis valents perquè és un sistema que, paraules textuals, petarà. Una posició que el líder de la formació conservadora, Alberto Núñez Feijo, ha hagut de corregir, tot i que sense donar massa detalls de la seva alternativa.
3: Se actualizaran les pensions conforme a l'IPC? Sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad? Sin duda.
12: A Vox el modus operandi ha estat similar. Primer va ser el secretari general José María Figaredo qui va obrir la porta a fer un sistema mixte de pensions públiques i privades, una possibilitat que el líder de l'extrema dreta, Santiago Abascal, va negar, tot i que sense donar-ne massa detalls de la seva idea. Amb les pensions al centre del debat, el Partit Socialista ha aprofitat per treure'n suc i, en paraules del president, Pedro Sánchez, ha assegurat que el model és viable.
2: ¿Es un sistema sostenible? Por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.
12: I és que cap partit vol tenir en contra els 10 milions de pensionistes que hi ha a Espanya, que solen ser els més mobilitzats a l'hora de votar i que representen un 25% del cens electoral.
0: Gràcies, Pau. Escoltàvem a Pedro Sánchez, que per cert la Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador arran de la compareixença que el president del govern espanyol va realitzar el passat 6 d'octubre, l'endemà de l'avançament electoral. L'òrgan ha considerat que Sánchez podria haver incomplert la neutralitat institucional que han de mantenir les administracions públiques durant una campanya electoral. Per aquest motiu, ha acceptat parcialment les denúncies presentades pel Partit Popular i s'hi acabó la fiesta, que l'acusaven de destacar suposats èxits de l'executiu i de censurar l'oposició des de la sala de premsa de Moncloa. La Junta Electoral Central l'ha instat a Pedro Sánchez a evitar que es torni a produir un fet similar i ha demanat que s'eliminin de la web de la Moncloa aquelles declaracions incompatibles amb la neutralitat. Bé, doncs, en paral·lel, pel que fa a la configuració de les candidatures a l'esquerra del PSOE, queden poques hores. En les darreres hores també Podem ha refredat la possibilitat d'arribar a aquest pacte ampli per sumar-se al front ampli. Els morats ho aposten tot el tàndem amb Gabriel Rufián d'esquerra i s'obren a tancar llistes conjuntes a altres territoris fora de Madrid i Barcelona. Laura Monill, bon vespre.
4: Bon vespre, sí. Podem ha barrat el pas a un acord a nivell estatal a l'enterrar les possibilitats d'entesa a Madrid i Barcelona. Ara interpel·len directament Esquerra Unida i esperen tancar acords a nivell territorial. Ione Belarra, en declaracions a Radio Nacional.
5: Yo creo que si no hay acuerdo en Madrid y Barcelona, porque es un sitio en el que ha sido muy difícil alcanzar un acuerdo, yo creo que Izquierda Unida tiene una responsabilidad de cerrar acuerdos con Podemos, como les hemos propuesto, para que no se pierda un solo voto de izquierdas.
4: Esquerra Unida Unida, però, continua apostant per la coalició unitària del Front Ampli. Antonio Maillo ha remarcat que no busquen acords parcials.
13: Que se siente y que no lo cuente, pero nosotros no estamos dando bandazos de un sitio para otro. Hoy con Frente Amplio, mañana vamos por provincia. No, hombre, somos una organización seria.
4: Podem enviar a 10 comunitats autònomes aquesta proposta de pactes territorials. Ada Colau ha estat molt crítica i en declaracions a Televisió Espanyola ha fet una crida a la responsabilitat.
14: Esto no va de un partido político ni de conseguir uno o tres diputados. Esto va de parar al fascismo el 29 de noviembre. Y para eso, juntarse multiplica los escaños y le quita escaños a Vox.
4: A poc més de 24 hores perquè finalitzi el termini per registrar coalicions electorals, el Front Ampli continua insistint que encara hi ha temps per aglutinar tota l'esquerra a l'esquerra del PSOE en una candidatura única.
0: Doncs un exemple del que comenta la nostra companya Laura Monell és que Podemos ha arribat a un acord fa pocs minuts amb Izquierda Unida i Nueva Canàries per presentar-se junts des de l'arxipèlag. Bé, doncs a Catalunya els actes d'homenatge a Lluís Companys a Montjuïc en el 86è aniversari del seu assassinat ha estat marcat per aquest clima precampanya. Esquerra reivindica com el referent de l'esquerra, mentre Junts com els defensors de Catalunya. Toni Conde.
15: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat no repetir errades del passat després de l'ofrena floral a la tomba de Lluís Companys.
16: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys.
15: Esquerra Republicana s'ha reivindicat com el partit referent de l'esquerra nacional, mentre des de Junts han reclamat el llegat de Companys davant dels partits que prioritzen salvar Espanya. Els secretaris generals d'Esquerra i Junts, Elisenda Alemany i Jordi Turull.
17: Som l'esquerra nacional més forta que no accepta lliçons de ningú, de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
18: Alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya en comptes de posar per davant i com a gran prioritat la defensa de Catalunya.
15: Jéssica Albiach, dels Comuns, ha insistit que el seu partit continua treballant per construir un front ampli el més gran possible.
0: Doncs en la narrativa del dia també anem coneixent casos en els que es predica una cosa i se'n fa una altra en matèria d'habitatge. Ara la polèmica va amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Diversos mitjans han publicat que la seva parella té una trentena de pisos de lloguer. Ella diu que no té res a amagar i acusa el Partit Popular d'atacar-la injustificadament per les seves sigles. La presidenta madrilenya, Díaz Ayuso, s'hi referia així aquest matí a l'Assemblea.
7: 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos. Con yates, con dinero metido en Panamá, sin declarar Hacienda. Pero qué cara dura tienen ustedes. Pero qué cara dura.
0: El president Pedro Sánchez ha expressat el seu suport a Montse Mínguez i ha carregat contra Ayuso i el seu àtic.
19: Yo desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja, pero a mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
0: La derivada d'aquest assumpte a Catalunya ens porta fins a Lleida, que és la demarcació on Montse Mínguez concorre a les generals del 29N. El primer pas per la seva ratificació com a candidata s'ha fet aquest dijous. Lleida, Joana Cendra.
20: Aquest dimecres la Federació del PSC de Ponent ha ratificat Mínguez a les llistes pel 29N i ara falta que ho faci el Consell Nacional i també el Comitè Federal del PSOE, que es reuneixen aquest cap de setmana. Òscar Ordeig, primer secretari de la Federació del PSC a Lleida.
21: I ara aquesta llista que es va ratificar al Consell de Federació, el divendres ho haurà de fer el Consell Nacional del Partit i llavors els òrgans del PSOE, però tenim una gran llista per fer una gran campanya i una gran mobilització.
20: Demà a la tarda el PSC celebrarà el Consell Nacional i dissabte el PSOE, el Comitè Federal del Partit. Tots dos òrgans aprovaran previsiblement la candidatura de Mínguez.
0: I seguint amb l'habitatge, com a qüestió clau en la precampanya, també a Barcelona ha aprovat a pujar l'IBI als pisos turístics. Cristina Martín.
22: Ple extraordinari a l'Ajuntament de Barcelona per blindar l'habitatge davant la pressió turística. El consistori incrementarà fins a un 150% l'IBI als 10.600 pisos turístics que hi ha a la ciutat. Jordi Baix, tinent d'alcaldia d'Economia.
8: Avui, doncs, el que fem és desincentivar i endurir encara més la seva viabilitat econòmica fins al moment de la seva suspensió a l'any 2028. És per això que els donem el vot favorable en aquesta proposició per garantir el que nosaltres diem el dret a quedar-se.
22: L'impost s'augmentarà més en el cas dels propietaris que tenen més de 3 pisos turístics. El govern municipal del PSC ha acordat aquesta mesura amb el suport de Comuns i Esquerra. S'ha pogut tirar endavant gràcies als decrets d'habitatge aprovats al Congrés a través de la Diputació Permanent. Jordi Castellana, regidor d'Esquerra.
23: Una mesura que neix perquè
6: per la pressió popular al carrer, que neix per la pressió també política dels grups d'esquerres.
22: Junts s'ha abstingut i PP i Vox han votat en contra. Damià Calvet, de Junts.
9: Volem deixar clar que Barcelona necessita el turisme i necessita gestionar el turisme amb intel·ligència.
22: Aquesta votació suposa l'aprovació inicial de la mesura i la definitiva es preveu a finals d'any. Davant d'aquest escenari, l'Associació d'Apartaments Turístics ha avisat que emprendrà accions legals.
0: I encara en matèria d'habitatge, els veïns del bloc Papallona a l'Eixample Esquerra de Barcelona anuncien una vaga de lloguers fins que el fons voltor NAT marxi de l'edifici. Joan Seixas, bon vespre.
10: Bon vespre. Sí, són les accions que els llogaters d'aquest bloc modernista han decidit aplicar per tal de fer front a l'assetjament constant de l'actual propietari, el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, a qui acusen de fer-los la vida impossible des que van adquirir l'immoble ara fa 3 anys. Anna Olesti, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i veïna de la finca.
23: Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor NAT marxi del bloc Papallona.
10: Tot plegat després de denunciar en diverses ocasions l'assetjament que han patit per part de l'empresa. Negatives a renovar contractes a inquilins el dia dels pagaments, intents de desnonaments constants i obres continuades, moltes d'elles sense llicència, que han provocat danys a un edifici modernista catalogat com a bé cultural d'interès local. A més, el sindicat exigeix al consistori, a qui consideren còmplice d'aquests fons d'inversió, l'expropiació de l'immoble a benefici zero.
23: Va pagar pel bloc exactament el mateix preu que va pagar el fons voltor, perquè marxin per on han vingut, sense ni un euro de benefici.
10: I demana que un cop expropiat es posin els pisos buits a disposició de les persones que ho necessitin amb lloguers assequibles.
0: Bé, doncs en clau de mesures per evitar l'especulació, el govern de Canàries ha proposat exigir 10 anys d'empadronament per poder comprar un habitatge a les illes, tant espanyols com estrangers. Si l'empadronament és discontinu, en caldrien 15. La proposta enviada al govern espanyol també limita a 2 els habitatges que pot comprar una mateixa persona, sempre en municipis diferents. És una de les condicions pactades per Coalició Canària amb el PSOE per donar suport al decret contra els desnonaments de persones vulnerables. I més dades per posar context. El risc de pobresa o exclusió social afecta prop del 26% de la població a Espanya. A Catalunya la proporció és d'una de cada 4 persones i ha augmentat respecte l'any anterior. L'informe de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i Exclusió Social alerta que el cost de l'habitatge agreuja les dificultats a les famílies més vulnerables. Carlos Ucía és el seu president a Ràdio Nacional.
24: Muchas veces no focalizamos bien las medidas y desde luego el mero crecimiento no reduce la pobreza. O se hacen medidas específicas para la erradicación de la pobreza o simplemente esta no se reduce.
0: Entre les persones en situació de pobresa, gairebé 3 de cada 10 destinen més del 40% dels ingressos a pagar l'habitatge i un 11% de la població acumula retards en el lloguer o la hipoteca. L'estudi també constata una diferència de 12 punts en el risc de pobresa entre el nord i el sud de l'estat. Les entitats reclamen més habitatge social i reforçar les ajudes per garantir unes condicions de vida dignes. En format més breu també us expliquem quan encara es parla de la visita històrica dels Reis a Ceuta. El Ministeri de Defensa ha informat que remès al jutjat de Ceuta i a la Fiscalia la informació del diario.es amb àudios en els quals s'escolta militars presumint d'apallissar migrants. Sergi Bassoles.
25: Una investigació la d'aquestes presumptes tortures capitanejada per la comandància de Ceuta.
26: Passa que si em van fer molt a mà, passa que
25: una investigació que parteix d'aquests àudios on els militars fan mofa de les agressions i d'un informe d'Amnistia Internacional, un treball que inclou 22 testimoniatges directes que atribueixen als militars que patrullen la ciutat autònoma pallisses, assetjament, humiliacions i el robatori de diners i confiscació i trencament de telèfons mòbils.
0: A Madrid, un jutge està investigant l'incident amb l'esprai de pebre de la diputada del Partit Popular, Ana Vázquez, al Congrés.
25: Vázquez, recordem, va exhibir a finals de setembre un esprai de pebre que després va ser buidat en un dels lavabos per un dels seus col·laboradors. El magistrat, després de rebre una denúncia per part de 3 afectats, ha obert diligències per un possible delicte de lesions, però en els propers dies sol·licitarà als denunciants que portin els comunicats d'intervenció mèdica que acrediten com els va afectar aquest incident. L'expedient a la diputada, que s'havia obert per part del propi Congrés, es va arxivar en dissoldre's les Corts a conseqüència de la convocatòria electoral.
0: I un altre jutjat, també de Madrid, investiga la filtració de missatges personals de l'expresident Zapatero en el cas Plus Ultra.
25: Sí, la magistrada a càrrec de la plaça número 16 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància ha encarregat a la policia un informe per esclarir l'origen de la difusió dels xats privats de l'expresident i de la seva secretària. Tot plegat després que l'instructor del cas Plus Ultra, José Luis Calama, acordés el passat 25 de juny investigar l'origen i els responsables de la filtració d'aquestes converses entre Zapatero i Gertrudis Alcázar, tots dos imputats a la causa. Uns xats que contenien aspectes de la vida privada de l'expresident aliens a la investigació.
0: Ha estat un dijous en el que els governs de Catalunya, de València i de l'Aragó i les Illes Balears s'han conjurat per treballar conjuntament i preservar el patrimoni del conjunt monàstic de Poblet. Ho han fet en el marc de la reunió del patronat presidida pel rei Felip VI, Lorena Enns, amb l'assistència tècnica d'en Carles López.
1: Sí, el patronat ha acordat un pla director per rellançar el monestir de Poblet i treballar per la conservació i la restauració del conjunt històric. Ni la precampanya electoral ni tampoc la diferència de colors polítics han impedit als presidents autonòmics de Catalunya, la Comunitat Valenciana, l'Aragó i les Illes Balears assolir un consens per a preservar el patrimoni del monestir. Ho han fet en el marc d'una entitat administrativa, el patronat, que no es reunia des del 2011. Escoltem Salvador Illa, Juanfran Pérez Llorca, Jorge Azcón i Marga Proens, respectivament.
2: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet.
3: Vuestra presencia hoy entre nosotros representa también el valor y la fuerza de nuestras instituciones autonómicas y de todo lo que compartimos.
5: Que reivindiquemos tolerancia, solidaridad y entendimiento entre los pueblos que formamos la Corona de Aragón.
11: Catalunya, la Comunitat Valenciana, Aragó i les Illes Balears compartim una història que mos vincula des de fa segles.
1: El rei Felip VI ha esperonat els líders autonòmics a que cooperin i dialoguin per afrontar els reptes comuns. De la seva banda, l'abat de Poblet, Rafael Barrué, ha plantejat la necessitat d'una llei per protegir el monestir.
0: Edició Vespre. Els líders dels 27 es reuneixen avui demà a Brussel·les amb quatre grans carpetes damunt la taula: pressupost, energia, Ucraïna i immigració. La negociació dels comptes europeus pel període 2028-2034 divideix els socis entre els que volen contenir la despesa i els que, com Espanya, reclamen més recursos per la cohesió. La cimera també busca respostes a l'encariment de l'energia arran de la guerra a l'Iran i mantenir el suport a Ucraïna davant els canvis de rumb de Donald Trump. Un dels punts que interessa a Espanya és el d'immigració, que es debat també per reforçar el control de fronteres i la resposta a les crisis, amb la situació de Ceuta com un dels possibles punts de les conclusions finals. També us expliquem que Rússia i Ucraïna continuen intensificant el seu intercanvi d'atacs contra instal·lacions energètiques, malgrat la treva anunciada diumenge per Donald Trump.
10: Segons Kiev, els atacs russos haurien provocat 4 víctimes mortals i haurien deixat 600.000 persones sense electricitat, mentre que Moscou es defensa dient que eren instal·lacions militars i denuncia l'atac de drons ucraïnesos a territori rus, que haurien provocat una mort i desenes de ferits a la regió fronterera de Belogorod.
0: I almenys 28 infants han mort i 30 han resultat ferits en esfondrar-se al sostre d'una escola al Pakistan.
10: Els equips d'emergència continuen les tasques de rescat per localitzar possibles víctimes atrapades sota la runa de l'escola, ubicada a Peshawar, al nord-oest del país. De moment, les autoritats no han establert les causes de l'enfondrament ni han precisat quantes persones es trobaven a l'edifici quan ha passat l'accident.
0: Més d'una setmana després de la desaparició d'en Rami, un menor de Granollers, els Mossos d'Esquadra han trobat el seu cos al mar entre Sitges i Castelldefels. L'Ajuntament de la ciutat ha decretat un dia de dol oficial. Míriam Andreu.
12: Els Mossos han confirmat que el cos localitzat a l'altura del port de la Ginesta a Castelldefels és el del menor de 12 anys que va desaparèixer a principis d'octubre durant l'episodi de pluges. Aquest migdia, el consistori de Granollers ha fet un minut de silenci en memòria del Rami. L'alcaldessa de la localitat, Alba Barnosell, ha encapçalat la concentració en senyal de dol per la mort de l'infant que tenia autisme i va sortir de casa espantat per les tempestes.
13: Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment, i des d'aquí i des de tot el consistori traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
12: Després d'una intensa recerca que ha comptat amb la participació de Mossos, bombers, policia local i centenars de voluntaris, un pescador ha trobat el cos d'en Rami surant al mar aquest dimecres a la tarda.
0: Esports. El Barça l'handbol busca continuar invicta a la Champions. En directe al partit d'aquesta hora a la pista del Dinamo de Bucarest. Dani Esclusa, bon vespre.
4: Bon vespre, Andreu. Partit al descans. Ara mateix domina el Barça amb claredat. 11-20, els de Carlos Ortega busquen augmentar la distància amb els seus rivals. De moment, lideren còmodament el grup E de la màxima competició continental amb 3 victòries en els 3 partits disputats. A punt de començar també ho farà a 6:45 el partit dels quarts de final del Mundial Masculí d'Hockey Patins. La selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, s'enfronta a la selecció de Xile.
0: En futbol, Barça i Espanyol també preparen ja els seus compromisos de Lliga d'aquest dissabte.
4: Els de Hansi Flick han entrenat aquest matí amb les novetats de Frenkie de Jong i Rafinha, qui, si no hi ha cap imprevist, sembla que podrien entrar a la convocatòria i viatjar a Sevilla per estar disponibles pel partit d'aquest dissabte davant el Betis. Recordem que el brasiler s'ha perdut els 2 últims enfrontaments del Barça per unes molèsties a la cuixa i que l'holandès no es vesteix de curt des de la lesió al genoll que va patir al Mundial. L'equip entrenarà demà a la tarda a Barcelona i posteriorment viatjarà cap a Sevilla al partit a l'estadi de la Cartuja dissabte a 6:45 de la tarda. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic de Madrid a les 2 del migdia, partit complicat pels de Manolo González, que hauran d'estar molt atents, sobretot en tasques defensives, segons comentava un dels capitans de l'equip, el migcampista Pol Lozano.
7: Al final, y más en equipos así como el Atlético de Madrid, ¿no? Que tiene mucho potencial ofensivo. Si no estás bien en el área defensiva, sobre todo, bueno, pues te castigan, ¿no? En cualquier jugada te pueden marcar, pero yo creo que si estamos sòlidos i hacemos lo que hemos trabajado, yo creo que vamos a sacar algo positivo seguro.
4: Doncs partit important per l'Espanyol, que recordem ha sumat només un punt dels últims 9 disputats.
0: Gràcies, Dani, fins ara.
4: Bona tarda.
0: En cultura, tret de sortida de la 29a Fira Mediterrània de Manresa, que fins diumenge reunirà 85 espectacles amb una 50a d'estrenes. Els nous espectacles de l'Esbord i la Portera i un focus internacional centrat en les noves creacions inspirades en la tradició, les Flandes, són algunes de les novetats d'aquesta edició, Montse Soto.
14: Concebuda com un dels grans aparadors de les propostes artístiques que tenen la cultura tradicional i d'arrel com a punt de partida, la Fira Mediterrània de Manresa s'obre avui amb Terra de Guapes, de la cantant valenciana Sandra Montfort. Aquesta edició número 29 comptarà amb un 60% d'espectacles d'estrena i un 27% de peces sorgides de l'obrador d'arrel. 47 propostes són de Catalunya, 17 de la resta de l'Estat i 21 d'origen internacional, dividides enguany en 4 itineraris centrats en la dansa, les novetats musicals, les músiques del món i el llegat i la memòria. Jordi Foses, director de la Fira Mediterrània.
15: Que utilitzen la tradició, la cultura popular, el patrimoni immaterial per crear avui, no? Per interpel·lar-nos avui. A mi m'agrada parlar d'una arrel que ens parla en present, no? És a dir, aquests artistes que veuen de la memòria i del llegat, però per fer creació contemporània avui.
14: D'acostumari, de l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya serà l'encarregada diumenge de posar el punt i final a aquest certamen, que compta amb un pressupost d'1.400.000 euros i que enguany també mira cap a Flandes amb espectacles de dansa folk com Snar Marwar o la fusió d'electrònica pop alternatiu i fado, Dau.
0: I de la Fira Mediterrània, la 75a edició dels Premis Planeta, que resol aquesta nit a Barcelona després de registrar un rècord de participació en més de 1.400 novel·les presentades, una gala que tindrà lloc a la Fira de Barcelona amb la presència dels Reis i més d'un miler de convidats vinculats als àmbits de la cultura, de l'economia i de la societat en general. Anem fins allà, Agnès Batlle.
16: Sí, acreditacions en marxa aquí al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, a tocar de plaça Espanya. Enguany hem de pujar fins al MNAC, amb uns controls que ja sabem sempre que hi ha presència reial són més exigents per viure el sopar de gala literari més multitudinari i glamurós de l'any. Fins a 1.200 persones aniran entrant des d'ara i fins a les 9 de la nit, que està previst comenci la vetllada. 9 finalistes en joc, la majoria sota pseudònim i la rumorologia, us podeu imaginar que ja bull. Després de les crítiques rebudes els últims anys pels guanyadors escollits, el president del gegant editorial el José Creueras ja ha manifestat que el seu objectiu és buscar nous lectors i que les xifres de vendes dels premiats els avalen.
17: Però al final, quien lo avala és el lector.
6: y el número de persones que se acercan al Premio Planeta crece.
16: Enguany es barregen noms de pes que podrien creuar l'Atlàntic. Fa temps que no hi ha un premiat llatinoamericà i aquest ja se sap que és un gran mercat pel grup. Sortirem de dubtes pels vols de mitjanit, quan s'entregarà el guardó del 1 milió d'euros pel guanyador o guanyadora i els 200.000 pel finalista, durant el transcurs d'aquesta vetllada literària que convida només de seure a fer cadascú la seva travessa.
0: Doncs estarem pendents del guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Recordem la darrera hora que també us informàvem l'acord històric a Canàries per les eleccions del 29 de novembre, quatre forces de l'esquerra que aniran juntes sota la marca Unidad del Pueblo Canario. Amb aquesta darrera hora posem el punt final a aquesta edició vespre. L'actualització a les 8. Adéu-siau.
8: Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
17: No se acabó, señor Feijóo. Es necesario que dé explicaciones a los 10 millones y medio de pensionistas, donde en este país una de cada tres familias sobrevive con una pensión. Pensiones muy limitadas en sus cuantías. Son pensiones que están muy por debajo de la Unión Europea.
18: Aquest home és Leopoldo Pelayo, el portaveu estatal de pensionistes. Aquest matí a Ràdio Nacional demanava claredat respecte a les pensions després d'haver sentit discursos que porten a la intranquil·litat dels més de 9 milions i mig de pensionistes que hi ha a Espanya. Si fa uns dies, des de Vox, es deia que el sistema públic de pensions no funciona i la seva portaveu al Congrés, Pepa Millán, assegurava que si arriben al govern no es pot descartar res respecte a una futura reforma, a les últimes hores la portaveu al Congrés del Partit Popular, Esther Muñoz, ha tornat a portar el tema a la primera línia informativa, assegurant que el sistema públic de pensions va cap al col·lapse i que patarà si no es reforma. Una polèmica transcendental que arriba a poques setmanes de la cita amb les urnes. Avui el president del Partit Popular ha intentat acabar amb la polèmica que han generat les paraules de la seva portaveu, llançant un missatge de tranquil·litat. Alberto Núñez Feijóo ha dit avui que les pensions estan garantides.
19: Les pensions són innegociables i ja. Se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualització de les pensions és el senyor Sánchez.
18: L'ocasió, però, no ha estat desaprofitada justament per Pedro Sánchez. El president espanyol ha alertat avui sobre la presumpta intenció del Partit Popular i de Vox de retallar les pensions si arriben a governar. En qualsevol cas, també ell ha llançat un missatge de tranquil·litat als milions de pensionistes que hi ha al país.
20: Yo quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad, absoluta calma. Desde luego el sistema público de pensiones es un sistema sostenible. Por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.
18: Ara passen dos minuts, gairebé tres, de dos quarts d'avui. Què tal estan, senyores, senyors? Bon vespre, gràcies, com sempre, per continuar fent-nos costat. Comencem un dia més al Pla B, quan falten escassament 24 hores perquè acabi el termini per inscriure coalicions que es puguin presentar a les eleccions del proper 29 de novembre. Des dels partits que formen allò que anomenem l'esquerra de l'esquerra, avui s'han dit moltes coses. La més sorprenent l'hem conegut fa uns minuts, ara en l'explicava l'Andreu Vinyes, aquest acord històric a l'esquerra canària, en el que quatre formacions es presentaran plegades justament sota aquest nom que ara confirmava el nostre company. Són Nueva Canàries, Izquierda Unida i Sumar. A banda de que Podemos, en principi, estaria estudiant també afegir-se a aquesta candidatura. En qualsevol cas, de les coses que s'han dit respecte a la situació general que tenim a l'Estat, probablement el que més ens ha sorprès, ho ha dit avui a BTV, el que va ser candidat a l'alcaldia de Barcelona per Esquerra Republicana. Ernest Maragall s'ha referit avui a Gabriel Rufián com aquest conegut líder de Podemos. Ho ha dit tal qual. En qualsevol cas, i més enllà d'aquest comentari, tot plegat ha continuat centrat allà mateix. De fet, han estat molts els comentaris que tenien com a destinació al partit d'Irene Montero. Jo Massens, dels Comuns, parlava avui que si no hi ha unitat, no s'aconseguirà res.
21: S'havien omplert la boca de paraula unitat, han fet un moviment divisiu. I jo crec que la divisió ens condemna als jocs de fam. I, en realitat, la redició del govern de coalició depèn de la capacitat que tinguem de superar aquest moment i entendre'ns.
18: En declaracions a Televisió Espanyola, el coordinador general d'Izquierda Unida, Antonio Maillo, feia avui una defensa ferma de la candidatura de Front Comú, Ada Colau, i renunciava a llançar la tovallola abans d'hora.
2: Seguimos con la voluntad desde el Frente Amplio, donde está integrada Izquierda Unida, de llegar a esa candidatura unitaria sin ningún tipo, dejándonos la piel en estos dos días.
18: En una línia semblant hem escoltat avui l'exalcaldessa de Barcelona. Ada Colau considera que encara hi ha temps per arribar a acords amb Podemos.
9: Lo que no se puede entender es que las fuerzas progresistas a estas alturas, en un momento como el actual, no podamos unirnos para detener al fascismo. Y en ese sentido, yo quiero insistir en que estamos a tiempo a que Podemos se siente a la mesa en pie de igualdad, de respeto y de reconocimiento mutuo con el resto de fuerzas que estamos impulsando ese frente amplio.
18: I des de l'espai Podemita no sembla que hi hagi canvis, si més no de manera pública. Avui, Ione Belarra insistia en que no ha entès el perquè Ada Colau no ha volgut presentar-se a les primàries.
22: Yo lo que no puedo entender es por qué una organización, una persona que yo creo que tiene compromiso democrático como es Ada Colau, no ha aceptado presentarse a unas primarias en las que podamos decidir cuál es el mejor cabeza de lista, cuáles son las mejores personas para representarnos en esas elecciones generales.
18: Déu-n'hi-do el moment que ens ha tocat viure, hores d'infart realment a nivell de negociacions polítiques i hores a les quals també estem coneixent aquests titulars que ens arriben hores d'ara des de Canàries, on sembla que hi hauria doncs un acord que uniria quatre partits polítics de cara a presentar-se a les eleccions. Aquests dies m'imagino que la gent que s'encarrega de fer sondejos electorals realment està tenint hores molt complicades perquè realment captar les intencions de vot en aquests moments, doncs deu ser molt complicat. Anem a preguntar-li a una de les persones que més en sap a Catalunya d'aquesta qüestió. Avui ens acompanya el senyor Joan Rodríguez Teruel, és el director del CEO del Centre d'Estudis d'Opinió. Senyor Rodríguez, com està? Bon vespre.
23: Bon vespre, què tal? Com estem?
18: Molt bé. Home, estem una mica marejats de tanta novetat. No sé com ho veu vostè.
23: És veritat, no. Tenim el risc de patir una certa borratxera demoscòpica en les properes setmanes i, per tant, ho haurem de prendre amb calma.
18: Sí, perquè...
23: La veritat és que... Sí, digues.
18: No, al contrari, digui vostè.
23: No, jo crec que, efectivament, com apuntàveu, en el moment en què s'escalfa la campanya, des del primer moment que es convoca, s'accelerarà una cosa que ja veníem experimentant des de fa no sé quants anys, pràcticament des del 2020, que és una successió d'enquestes que van prefigurant una sèrie d'escenaris, però que després, quan arriba l'hora de la veritat, l'hora de les eleccions, veiem que hi ha una certa desviació entre el que diuen la majoria d'enquestes i el que després passa. Per què? Bé, jo crec que ara, en les properes setmanes, el que veurem és en quina mesura les hipòtesis de totes aquestes enquestes que s'han anat publicant i que avui donen com una majoria important per la suma PP-Vox a nivell espanyol, es confirmen o no. Cal tenir en compte per entendre per què podien confirmar-se o per què, en canvi, es podien desviar del que acabés passant, cal tenir en compte quines són les dues grans hipòtesis que hi ha darrere les estimacions. Perquè hem de pensar que una estimació no és una predicció científica, sinó que és una especulació que es fa en funció d'una sèrie d'hipòtesis a l'hora de llegir les dades. I la majoria de les enquestes, fins a l'arribada del CIS, que ja apunta una cosa diferent, el que estan recollint o pel que aposten és per una forta desmobilització del vot d'esquerres, i en particular del PSOE, del que va haver el 2023, i per una significativa transferència de vot cap a PP i Vox. Sí, en la mesura en què aquestes hipòtesis es confirmin, doncs llavors podria haver aquest escenari que s'hi apunta. Però si això canvia, podem tenir sorpreses respecte a les prediccions establertes.
18: Però fixi's que, efectivament, l'actualitat ens està arribant molt carregada, molt sucosa de temes. Avui parlàvem dels 9 milions i mig de pensionistes que hi ha a l'estat espanyol, que porten setmanes inquiets, realment, davant possibles reformes del sistema de pensions. Ho deia Vox, i segurament el que podríem dir la relliscada de la portaveu del Partit Popular en aquesta entrevista amb un podcast dient que el sistema o es canviava o està per petar, que la situació petaria. Aquest és un comentari segurament que inquieta a molts pensionistes que d'alguna manera podrien mobilitzar-se recuperant un vot socialista. Vaja, això ho he interpretat ràpidament un cop hem vist la reacció de Pedro Sánchez, no?
23: Efectivament. Per això he començat abans marcant aquest marc interpretatiu, perquè aquí ens diu que serà la batalla de les properes setmanes on tots els partits es marxaran els esforços, uns per evitar-ho i per evitar que se'n parlin d'alguns temes i altres per posar temes en la campanya que puguin preocupar la gent. No? I les pensions és un dels temes claus que ja a les eleccions del 2023 van acabar precipitant una part de la mobilització de les darreres dues setmanes abans d'eleccions en favor del PSOE. Recordem que llavors la pellizcada o la introducció del tema en campanya la va introduir Feijóo. El que passa és que jo crec que en aquesta ocasió, abans s'ha parlat de relliscada de la portaveu del PP, però abans de la portaveu del PP cal tenir en compte que s'està parlant d'aquest tema perquè un dels líders en l'àmbit econòmic de Vox va introduir el tema.
1: Sí, sí.
23: I si l'introdueix, vol dir que això tampoc va ser una cosa tan improvisada, sinó que segurament per part de Vox hi ha una voluntat d'establir el marc d'una política de canvi en el cas que ells arribessin a governar. I per tant aquí, doncs, això es pot acabar polaritzant entre els que representen aquesta voluntat de canvi dràstic en algunes polítiques com Vox i aquells que volen aparèixer com a defensors, i jo crec que aquí Pedro Sánchez segurament s'erigirà en el principal representant d'aquestes posicions.
18: Havíem començat el nostre programa justament parlant de que va ser Vox qui va iniciar tota aquesta qüestió. Segurament les intencions amb les que ho fa Vox i veure que ràpidament ha reaccionat el president del Partit Popular marquen interessos diferents o, si més no, una manera d'enfocar les eleccions de forma diferent, no?
23: Sí, això és molt interessant perquè cal tenir en compte que en aquestes eleccions, d'entrada, el que escollirem serà un Parlament i la representació que formi aquell Parlament.
18: Clar.
23: I això significa que, al final, s'acabarà formant un govern, però aquest govern pot partir de diversos escenaris i això sí que està molt obert, perquè en un extrem podem tenir un manteniment, una reedició de la majoria de govern actual sota diverses formes, però a l'altra banda el que tenim són... haurem de veure com queda l'equilibri entre PP i Vox a l'hora de formar govern. Perquè sembla que totes les enquestes i també la lectura una mica més estricta de les dades apunten a que hi haurà una gran pujada de Vox que podria fins i tot doblar els seus escons o anar més enllà i que això en bona mesura ho faria en detriment del Partit Popular.
18: Clar.
23: De manera que entrarem segurament en un escenari inèdit a la política espanyola, és un govern de dretes, però on una pota important seria un partit que està més a la dreta del Partit Popular.
18: Fixi's que sempre que parlo amb vostè em quedo amb ganes de seguir parlant, perquè en realitat tenim una situació tan complexa en aquests moments al damunt la taula. I en el cas de Catalunya, el fet que Aliança no es presenti a les generals, i tots els estudis efectivament recullen, no?, la forta pujada d'Aliança, sense anar més lluny ahir mateix el CEO, que multiplicava per 10 els resultats d'Aliança

0: de diversos llocs, i a vegades de llocs, fins i tot podem dir, una mica contraris. Aquí els dos partits que segurament no, direm, pel fet que Aliança no s'hagi presentat, deixaran de perdre vots en benefici d'Aliança, seran Junts d'una banda i Vox de l'altra. Que semblen molt diferents, però aquest és un dels guanys que està aconseguint Aliança, que és atreure un votant independentista decebut, sobretot d'Aliança, perdó, de Junts, però també d'Esquerra Republicana, i també un votant d'identitat més espanyola, però que està molt preocupat per diversos aspectes, especialment per la immigració, i aquest votant ve sobretot de Vox, però també cada vegada més del Partit Popular i fins i tot una mica del PSC. Tots aquests partits no perdran vots pel fet que Aliança no s'hagi presentat.
1: Clar. Una última cosa, senyor Rodríguez. No se li va anar una mica la mà i el CIS amb aquests 12 punts de distància que assegura aquest centre que hi ha ara mateix entre socialistes i populars?
0: Jo crec que, sense entrar a valorar, perquè jo crec que no em pertoca la mecànica del mecanisme de predicció que té el CIS, és un tipus de predicció o d'estimació que ja s'ha repetit en moments anteriors i que, sobretot, el que ens indica és que el mètode d'estimació que té ara mateix la direcció del CIS és molt sensible als percentatges de participació que tenen i que recullen les seves mostres.
1: Clar.
0: Jo crec que, més enllà, sense entrar en les controvèrsies sobre si hi ha uns models d'estimació millor que els altres, jo, i pensant sobretot en aquesta borratxa demoscòpica que deia al principi, jo diria, pels oients, que cada vegada que en les properes setmanes escoltem estimacions, fins i tot aquesta que jo vaig donar ahir del CEO, ens l'hem d'agafar amb pinces, perquè l'important d'una estimació no és el seu caràcter predictiu, perquè de vegades un l'encerta quan justament això fa que aquell escenari no s'acaba convertint, sinó quina és la hipòtesi que hi ha darrere, que és la que té al principi. I jo crec que, a diferència de la resta d'enquestes, l'estimació d'ahir del CIS apostava clarament per una hipermobilització i concentració del vot en el cas del PSOE. Ja veurem si això és bona.
1: Veurem què se li passa. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO del Centre d'Estudis d'Opinió. Un plaer, com sempre, tenir-lo amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
0: Un plaer. Bona vesprada. Adéu-siau.
1: Bon vespre. Uns segons i tres quarts de vuit. Avui, ja els dic ara, tenim un programa superinteressant. Tot el programa és molt interessant. A més, li vull agrair personalment a la Maria Pozuelo que avui estigui amb nosaltres. Hola, Maria, com estàs? Bon vespre, eh?
2: Bon vespre.
1: Ho dic perquè gràcies. Em sembla que se t'ha girat feina les últimes setmanes a tu, no?
2: Sí, això.
1: Un poquito,
2: sí,
1: no?
2: Sí, un poquito.
1: La Maria Pozuelo, com saben, és la coordinadora de Podem a Catalunya. És a dir, que d'aquí una estona podrem parlar àmpliament sobre tota aquesta situació complicadíssima que tenim al damunt la taula, a veure si ens en sortim una mica per entendre-ho. Abans hem de fer altres coses. La primera, parlar del temps. Com sempre, a aquesta hora. Jordi Miralles, com estàs? Jordi, bon vespre.
3: Hola, Toni, bon vespre.
1: Segons ens anem apropant al cap de setmana, sembla que cada vegada arriben més pluges. Avui, fins i tot, algú parlava d'una dana, no?
3: Sí, sí. De fet, serà una situació de dana, de gota freda, que s'acostarà a Catalunya de cara al cap de setmana. De moment, doncs, demà divendres, tranquil·litat, un dia com el d'avui, amb sol, amb alguns núvols, amb boires al matí, amb temperatures encara altes, màximes demà encara valors de 24 a 28 graus, i el cap de setmana es presenta interessant des del punt de vista meteorològic. Activitats a fer a l'aire lliure el cap de setmana, sobretot si podem fer-les dissabte al matí, perquè en principi, tot i que ja demà a la tarda pot haver algun ruixat cap al Pirineu, dissabte al matí, ara per a les previsions d'avui dijous a la tarda, ens indiquen que dissabte encara s'aguantaria, si més no al matí. A partir de la tarda començaria a ploure, ho faria de nord cap a sud, perquè aquesta gota d'aire més freda se'ns acosta, doncs, que prové de les Illes Britàniques, s'acostarà al que és l'oest de la península i, per tant, començarà pel Pirineu i al llarg de dissabte a la tarda i sobretot durant tot diumenge donaria precipitacions a qualsevol punt de Catalunya que localment poden tenir intensitat entre moderada i forta. La inestabilitat encara es mantindria els dos primers dies de la setmana que ve. Per tant, ben bé, fins dimarts el temps estarà bastant mogut, amb pluges, amb ruixats, i alguna d'aquestes precipitacions de forma local poden ser bastant intenses.
1: Seguirem parlant demà. Gràcies, Jordi. Fins demà.
3: Fins demà.
1: Un minut passat de 7:45. És evident que avui parlarem molt de política, de la situació política, de les eleccions, de les pensions, de tots aquells temes que d'alguna manera comencen a alimentar ja una llarga precampanya electoral que ens espera fins a arribar al 29 de novembre. Però això no ens pot fer perdre de vista altres assumptes que són importants. I el que anem a parlar ara és molt important. Ja en el seu dia, durant la pandèmia, l'Institut de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona, Marc

0: Que s'havia detectat que cada vegada els adolescents, la gent jove, se sentien més soles. Se sentien sols, tenien depressió. Doncs bé, això que ja es comentava aleshores ha anat a més. Les sensacions de tristesa i soledat s'incrementen de manera alarmant entre els adolescents. És són les conclusions del baròmetre d'opinió de la infància i l'adolescència 2024-2026 que ha presentat avui UNICEF. I ens acompanya la investigadora de la Universitat de Sevilla i directora del baròmetre, Pilar Ramos. Què tal, Pilar? Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
0: Al contrario, con todo el interés, porque en realidad este barómetro refleja una situación que debería preocuparnos a todos, ¿no?
1: Bueno, sí, el asunto es que el bienestar de los adolescentes en los últimos años está decayendo y por contra estamos además encontrando más estigma, más prejuicios hacia los problemas de salud mental. Sabiendo que esto está siendo una barrera para pedir ayuda cuando lo necesitan.
0: Hablamos de chavales muy jóvenes, ¿no? Chicos y chicas, porque además creo que tiene una especial incidencia en las chicas este tema, ¿no?
1: Efectivamente, casi tres veces más las chicas que los chicos son los que disminuyen su nivel de bienestar subjetivo, bienestar emocional, medido en 10 diferentes indicadores.
0: ¿A qué se debe eso? Si le puedo preguntar.
1: Bueno, son procesos de socialización en las que las chicas están envueltas a todas las edades, ¿no? Desde pequeñas están expuestas a más presión por la imagen corporal. Ellas nos informan que tienen más estrés escolar por llegar a unos niveles, a unos estándares. En general, el estrés que ellas sufren pues es mayor que ellos.
0: Sí, me imagino que todo el tema de las redes sociales tiene mucho que ver, ¿no? Se hablaba de cómo hay gente que está viendo la vida maravillosa que llevan algunos y que luego hacen una comparativa con lo que son sus vidas y que eso crea profunda, no sé si decir, tristeza, depresión, no sé cuál sería el argumento. ¿Va por ahí también un poco?
1: También va por ahí. Las redes sociales, bueno, es un nuevo contexto, un nuevo escenario donde tenemos todos que aprender a vivir. Y el problema es que nuestros jóvenes están introduciéndose en ese nuevo escenario sin la total compañía y supervisión de los adultos, porque muchas veces es que ni los propios padres o madres son capaces de llegar a donde está el adolescente cuando se mete, ¿no?, en internet, en redes sociales.
0: Claro. Bueno, pues que hay que poner cabeza en todo este asunto. Niños y niñas cada vez más tristes, que caen en depresión. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Cuáles son los consejos que UNICEF pone encima de la mesa?
1: Bueno, la clave es fortalecer los contextos más cercanos, esos apoyos cotidianos que tenemos que hacer que funcionen, su familia, las amistades, el centro educativo. Y para cuando necesitan ayuda más seria, más profesional, ahí sí que tenemos que darles un camino claro, que sea accesible para ellos y sobre todo que les genere confianza y privacidad, que es lo que ellos realmente necesitan para pedir ayuda.
0: Pilar Ramos, le agradezco mucho que haya hecho un inciso en su actividad para atender la llamada de Radio 4 y poner entre signos de admiración una situación que merece ser conocida, que es obligatorio que todos conozcamos para poder actuar al respecto. Ha sido un placer, muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes y gracias también a UNICEF por apostar por esta investigación.
0: Por supuesto. Buenas tardes, que vaya muy bien, gracias.
1: Gracias.
0: 9 minuts i arribem a les 8 del vespre. Després entrarem en matèria, però m'agradaria... Júlia Ojeda, com estàs, Júlia? Bon vespre.
2: Hola, Toni, bon vespre.
0: Avui des de Palma de Mallorca, la Júlia, quin temps teniu per aquí? També espereu molta pluja en les properes hores o no?
2: En principi sí, perquè com que sembla que aquesta nova borrasca agafarà la Mediterrània est, estem tots pendents del cel.
0: Déu-n'hi-do. Quina situació, ens acaba de dibuixar la directora d'aquest observatori?
2: Sí, jo ho pensava, no?, que jo m'ho trobo a la universitat, alumnes que en principi són, no?, majors d'edat i que veus que hi ha, diguéssim, conductes i trastorns, especialment l'increment de problemes de salut mental que fa 15 anys, o quan jo estudiava, eren, no sé si impensables, però si més no, no eren una qüestió que estigués a l'ordre del dia o sobre la taula, no? I pensava que una de les qüestions fonamentals als que ens dediquem a l'educació és, a banda dels recursos i de l'atenció psicològica i tal, també és construir comunitat fora de les aules, no? Perquè crec que estem en una situació d'alt nivell d'aïllament, no? Que és una cosa que les xarxes ens han portat, però també les dinàmiques, no? Com més cap endins. I tenim uns adolescents molt atrapats a les seves habitacions, no? Amb el mòbil, amb les pantalles, amb una socialització molt marcada per la virtualitat, i el que hem de fer és treure'ls al carrer i que facin activitats, no sé, al carrer, saps? Sí, sí.
0: Fem una ronda d'opinions, perquè ja tenim a tothom assegut davant els micròfons, com m'agrada que tothom sigui tan puntual i poder començar el programa ja coneixent d'entrada l'opinió, com sempre per ordre d'arribada, de l'Assumpta Cros. Hola, Assumpta.
3: Hola, bona tarda, Toni.
0: Bona tarda. Què et sembla aquesta fotografia que ens acaben d'oferir?
3: Home, no inesperada, perquè fa temps que ja es veu venir això, ja està diagnosticat. Jo estic molt d'acord amb la Júlia. Jo crec que té aquest problema, té diferents arestes. Una és l'aïllament que les famílies, tal com estan funcionant ara, ajuden a que es produeixi amb els més joves. Abans hi havia realment converses a taula, hi havia una sèrie d'agafadors de comunicació que ara es van perdent. Els nanos estan aïllats, estan a les seves habitacions, com deia molt bé, i, a més, els temes de bullying, que sempre s'han donat, jo ho recordo quan jo era petit a l'escola, n'hi havia de casos de bullying, però, és clar, eren molt més circumscrits, eren petits. Es donava en una aula, es donava en un grup petit. Ara les xarxes això ho multipliquen i la gent no se'n pot escapar, és a dir, quan algú cau en desgràcia, el tema es complica infinitament. Per tant, una mica tot plegat fa que aquest panorama sigui molt difícil. I després que no hi ha prou suport professional a l'abast de la gent pels temes de la salut mental.
0: Jo. Guillem Sánchez, com estàs, Guillem? Bon vespre.
4: Què tal, Toni?
0: Com ho veus tu?
4: Preocupant, però al final és el que una mica s'ha dit, no? Vull dir, no és nou, és algo que seria esperable, però també és en general, no? No només als joves o als més petits, sinó que jo crec que una mica totes les capes de les edats dintre de la societat està passant aquesta atomització o aquesta individualització i deixar de banda una mica el col·lectiu o la comunitat, i aquí poder és on hem d'incidir, no? Que la comunitat, la cosa pública, la cosa de tots, té un valor i el valor el fa la suma de totes les persones que participem, no?
0: Sí.
4: Jo tinc aquesta sensació que això no només passa, que els infants al final són un reflex del que veuen a casa i del que també es produeixen moltes conductes d'aquest tipus.
0: Maria, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece?
5: Bueno, pues me parece tremendo. Yo leía esta mañana la noticia y es verdad que por más que lo podemos intuir, no es menos dura, ¿no? Es una cuestión de salud pública. Llevamos muchos años, ¿no? Además, demandando, ¿no? que se aporten muchos más recursos de los que ahora hay en cuestiones de salud mental. Porque se ha visto una ascendencia, como bien dice Guillem, no solamente en los jóvenes, ¿no? En todas las capas, en todas las edades, pero es verdad que tiene mucho que ver, pues obviamente, con el aislamiento de los críos hoy día, ¿no? Con las redes sociales, y también una cosa que ponía el informe es que mientras más vulnerables son las familias, más problemas de salud mental tienen los niños. Es decir, no es una cuestión solamente de redes sociales o de que se metan en la habitación, es que la propia situación de las familias vulnerables que tienen que pasar horas y horas y horas fuera de casa para poder ganarse la vida con un trabajo, con dos trabajos, que cuando llegan a casa es verdad que antes quizás la costumbre era más de sentarse todos a la mesa, pero es que hoy día yo tengo cuatro hijos, es decir, yo lo sé bien, ¿no? Cada uno llega a una hora, llegamos como podemos, la cena se deja hecha, pues si yo llego tarde hoy, por ejemplo, pues ellos se la hacen, ellos van comiendo, ellos van cenando. Es decir, la situación hoy día no es la que era antes y por eso creo que merece que las instituciones pongan muchísima más atención en la salud mental de todas.
0: Núria González, ¿qué tal, Núria?
6: Buenas tardes,
0: buenas tardes. Buenas tardes, tal que tú vulguis. ¿Cómo veus això? ¿Qué te sembla?
6: Bueno, dos cosas. Primer, yo creo que estem amb això porque ya realmente hay una crisis de valor general, no? Jo ho visc així una mica. I per això les xarxes socials tenen molt a veure amb aquesta cosa i amb la que tu has preguntat, no? Per què les nenes? I la investigadora de la Universitat de Sabia ho ha respost molt bé, no? La pressió estètica, la violència sexual dins de les xarxes socials és molt més gran per les nenes que no per als nens, però bueno, en un 90%, no?
0: Sí, sí.
6: I dic violència sexual real dintre de les xarxes socials. I això no se sap encara manegar. No se sap donar una resposta perquè les xarxes i la connectivitat va molt més ràpid que la resposta institucional, social, familiar, educativa que li podem donar, no? Això d'una banda, i d'altra banda és que els nens estan aïllats i els pares també. ¿Vale? O sea, porque mientras el niño está en su cuarto con el móvil, está su padre o su madre, ¿no? O sea, tots estan aïllats. Segurament també està amb el seu mòbil davant de la tele. Yeah. Llavors, no és un tema només dels nens, és un tema també dels adults, que, bueno, que, escolta, moltes vegades li posem la caja... Abans li deien la caja tonta a la tele, ¿no? Pues ara la caja tonta és la tablet a los niños, ¿no?
0: D'alguna manera, el que deia la Júlia, que hem de treure els nens al carrer, probablement nosaltres ens hem de treure nosaltres
6: clar,
0: mateixos.
6: Exactament.
0: També més al carrer. Estem a un minut i mig de les 8. És evident que avui el tema de la precampanya, el tema de les negociacions que continuen havent, allò que diem a l'esquerra de l'esquerra, veritat, estan ocupant tota l'atenció. Hem arribat al programa coneixent, perquè ens ho explicava el nostre company Andreu, l'Andreu Vinyes, aquest acord històric a l'esquerra canària, amb la unió de Podemos, amb Nueva Canàries, Izquierda Unida i Sumar. Un acord que es dirà Unidad del Pueblo Canario i no Nueva Canàries, Frente Amplio, que en principi era, com s'havia de dir, l'acord si no s'hi afegia Podemos. Maria, jo t'agraeixo molt que estiguis avui aquí, perquè m'imagino que aquests dies estan sent dies molt potents de negociació, no?
5: Sí, así es, y yo la verdad es que estoy muy contenta de haber escuchado esa noticia de esa unión de todas las izquierdas en Canarias. Creo que es lo que se debe hacer, creo que hay que tener una altura de miras muy grande, muy alta, ¿no?, en la situación en la que se encuentra el país en estos momentos. Y creo que cuando se hacen negociaciones es verdad que todos se dejan pelos en la gatera, ¿no?, como se suele decir, pero creo que es fundamental que todas entiendan en todos los territorios la importancia de estas elecciones generales. Y bueno, en Canarias lo han sabido entender y yo creo que muchos otros territorios, aquí en Cataluña también, lo están entendiendo, y creo que puede ser una oportunidad pues histórica, ¿no?, que por fin, bueno, pues se puedan llegar a acuerdos para que la gente, ¿no?, y sobre todo la gente que tiene esa confianza y esas ganas de que la izquierda realmente vaya unida, pues pueda verlo reflejado en cada uno de sus territorios.
0: Serà un dels temes de conversa, clarament, al programa d'avui, tot i que després de les notícies començarem per les pensions, perquè si no tinc la sensació que quan entrem en aquest tema ja no ens podrem en sortir. Fem una cosa, marxem fins als serveis informatius, que ens expliquin efectivament quina és l'última hora, i aleshores ja entrarem de ple en el que estan sent unes últimes hores, perquè recordin que el termini per presentar coalicions finalitza demà, i per tant estan sent hores, m'imagino, molt de despatxos, molt sense el focus de la premsa. Efectivament, els darrers anuncis que hem conegut, per exemple, l'acord entre Podemos i Esquerra Republicana de Catalunya va agafar per sorpresa absolutament a tothom, començant per el propi Frente Amplio, no?, com ells mateixos manifestaven. Ara parlarem de tot això. Abans anem, com sempre, fins als serveis informatius, i com sempre també amb la Laura Monell. Què tal, Laura? Bon vespre.
7: Bon vespre, Toni.
0: Tema precampanya, lògicament, centrem tot aquí, no?
7: Sí, i avui, en concret, la precampanya està molt centrada en el sistema de pensions públiques, que està marcant, doncs, una mica aquest clima preelectoral avui dijous, de cara al 29 de novembre. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fa uns minuts ha reiterat que les pensions no es toquen.
8: Para que el Partido Popular tenga bien claro, porque seguirá en la oposición, que las pensiones no se tocan, que no se juega con ellas, que no se les engaña a los pensionistas diciendo que de eso se habla después de las elecciones. No, que se hable ahora, que digan lo que van a hacer, porque las pensiones se defienden desde lo público.
7: Durant els últims dies, veus de la dreta i l'extrema dreta han criticat aquest actual model de pensions. Encara en clau precampanya, ho acabem de conèixer, Podem, Esquerra Unida, Sumar i Nova Canàries concorreran junts a les eleccions generals el 29 de novembre a l'arxipèlag, sota la marca Unitat del Poble Canari. La coalició defensa els interessos de l'arxipèlag, el dret a l'habitatge i els serveis públics. La candidata de Podem a la presidència del govern espanyol, Irene Montero, ha anunciat l'acord i ha assegurat que continuen buscant impactes en altres territoris. I és que precisament els morats han barrat el pas de moment a un acord a nivell estatal a l'enterrar les possibilitats d'entesa a Madrid i Barcelona. A Catalunya faran tàndem amb Gabriel Rufián i és per això que Podem ara interpel·la directament Esquerra Unida i esperen tancar altres acords a nivell territorial.
9: Si no hay acuerdo en Madrid y Barcelona, Izquierda Unida tiene una responsabilidad de cerrar acuerdos con Podemos para que no se pierda un solo voto de izquierdas.
10: Hoy con Frente Amplio, mañana vamos por provincia. No, hombre, somos una organización seria.
7: Ada Colau ha estat molt crítica i en declaracions de Televisió Espanyola ha fet una crida a la responsabilitat.
11: Esto no va de un partido político ni de conseguir uno o tres diputados. Esto va de parar al fascismo el 29 de noviembre. Y para eso, juntarse multiplica los escaños y le quita escaños a Vox.
7: A poc més de 24 hores perquè finalitzi el termini per registrar coalicions electorals, el Front Ampli continua insistint que encara hi ha temps per aglutinar tota l'esquerra a l'esquerra del PSOE en una candidatura única. Canviem de qüestió. La nedadora artística Iris Tió i el pilot de MotoGP Marc Márquez han estat reconeguts com els millors esportistes espanyols del 2025 als Premis Nacionals de l'Esport. Tió ha rebut el Premi Reina Letícia després de guanyar 4 medalles al Mundial de Natació, mentre que Márquez ha estat distingit amb el Premi Rei Felip després de conquerir el seu 9è títol mundial de motociclisme. I en clau cultural estem pendents de la 75a edició del Premi Planeta, que es resol aquesta nit a la Fira de Barcelona després de registrar un rècord de participació amb més de 1.400 novel·les presentades. Una gala que, com dèiem, tindrà lloc a Fira de Barcelona amb la presència dels Reis i més d'un miler de convidats vinculats als àmbits cultural, econòmic i social.
0: Nosaltres no hi podrem ser, perquè estem aquí, com la Laura Morill. T'escoltem després a les 9. Gràcies, Laura.
7: A tu, fins ara.
0: Fins ara, 8 i 4 minuts. Actualitzem ràpidament informacions. D'entrada, anem a veure el temps de cara a les properes hores. Connexió amb l'EMET i amb Jordi Oriós. Què tal? Bona nit.
12: Bona nit. Demà a Catalunya, als prelitorals i al litoral, s'esperen intervals de núvols baixos i no es descarta alguna precipitació feble durant la jornada. A la Vall d'Aran i a la cara nord del Pirineu Occidental, cel poc ennuvolat amb un augment de la nuvolositat durant la jornada i probabilitat d'alguna precipitació feble a la tarda. A la resta, en general, s'espera que predomini el cel poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes baixen a la Vall d'Aran i a la resta sense canvis. S'esperen valors màxims de 27 graus a Lleida, 26 a Girona i Tarragona, 24 a Barcelona. Pel que fa a les mínimes, seran de 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Girona, 14 de mínima demà a Lleida. Les temperatures començaran a baixar a partir del dissabte i ho faran de forma més notable, especialment el diumenge, amb la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular i la inestabilitat que començarà des del dissabte a la tarda i s'incrementarà el diumenge amb possibilitat de precipitacions molt fortes i acumulats importants, a més amb màximes que no s'espera que passin dels 20 graus a les quatre capitals de província. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Jordi. I ara marxem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Parlem d'una ràpida millora del trànsit en aquesta xarxa viària, però és cert que tenim un parell d'incidències i és que en aquests moments tenim puntual tallada per una banda l'autovia A2, zona de Cornellà de Llobregat, d'entrada a Barcelona, i també en sentit Barcelona tallada puntualment la C32 a Sant Boi de Llobregat. S'està regulant el trànsit i a cua d'almenys un parell de quilòmetres, per tant, ara aturades. Com us dèiem, autovia A2, Cornellà de Llobregat, sentit Barcelona, autopista C32 a Sant Boi de Llobregat, també en sentit Barcelona. A més, encara tenim l'accident, per una banda, de l'autovia A2 a Collbató, retencions de 2 quilòmetres en sentit Barcelona, i l'accident de la Nacional 340 al Vendrell, que continua tallada en sentit nord i es fan desviaments cap a la C32. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Senyores, senyors, 8 i 6 minuts.
14: El Pla B, amb Toni Marín.
0: I amb Júlia Ojeda, professora investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Assumpta Cros, filòloga, exvicerectora de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'executiva nacional de Junts, Guillem Sánchez, diputat del Partit dels Socialistes al Parlament de Catalunya, i Núria González, advocada especialista en drets humans, a banda de, com dèiem, Maria Pozuelo, coordinadora de Podem a Catalunya. La primera passa que hem fet avui al nostre programa té a veure... Un segon, Assumpta. És que se sent igual. Tens el micro davant. Em perdonaran, és que no tenia una altra manera de dir-li. Dèiem que la primera passa avui del nostre programa ha estat saludar el director del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, en uns dies en els que anem de dades amb més dades, no? I en una situació tan canviant com la que tenim al damunt la taula, Júlia, arriba avui aquesta qüestió de les pensions, amb la que hem hagut d'obrir el programa. És evident, i ho dèiem també amb el director del CEO, que segurament a Vox interessa molt aquesta qüestió, perquè fins i tot ho ha anunciat la pròpia portaveu, però sembla que el Partit Popular això l'ha agafat amb el peu canviat, i la portaveu, Esther Muñoz, ha dit que si no es reformava el sistema patava, cosa que després ha estat completament desmentit, ha fet una clara marxa enrere al president del Partit Popular. Déu-n'hi-do com estan sent aquests dies, no, Júlia?
2: Sí, bé, una mica per fer el comentari general després d'escoltar el senyor Rodríguez. És evident que tenim a sobre una campanya molt dura, molt llarga i molt fratricida. O sigui, clarament, a les Castelles ja fa temps que estan en aquest, no, instal·lats en aquest marc guerra civilista, i el clima està molt encès a tots els fronts, no? Jo crec que el que és una realitat és que, excepte els que som cafè per cafeteros com nosaltres, que estem permanentment connectats amb la vida política, la decantació de vot no podrà ser més que una estimació fins que no s'apropin les eleccions reals, no? Sí. Jo crec que s'ha explicat bé que els pronòstics són pronòstics, que sabem que hi ha molta variabilitat, que jo crec que és una qüestió que els politòlegs han vist arran dels canvis de cicles electorals, perquè fins fa 20 anys, i ho dic una mica així poc gros, però fins fa 20 anys el bipartidisme era relativament fàcil d'estudiar en termes demoscòpics. Amb la irrupció del cicle del 15M, de les noves propostes polítiques a dreta i a esquerra, clarament les aritmètiques són més difícils de preveure, no? I ja per tancar aquesta primera intervenció, jo crec que el tema de les pensions és clau, no només a l'estat espanyol, sinó jo crec que a tota Europa, clar, en les democràcies, diguéssim, en crisi de l'estat del benestar, també perquè és el gruix de l'electorat. És a dir, tenim unes poblacions més envellides que mai, i hi ha un punt populista, no?, que evidentment Vox aprofitarà, i que el PP val més que es posi les piles, perquè si no, el Pedro Sánchez li passarà per davant, com amb la majoria de coses, però el que és evident és que és la generació clau, no?, perquè sabem que la pinça grossa de vot es disputa en els pensionistes.
0: Clar. I fixa't que avui, Assumpta, anàvem a buscar la dada, quants pensionistes hi ha a l'estat espanyol entre persones que prenen la pensió i les no contributives, supera els 10 milions de persones. A les que cal afegir aquella gent que s'ha de jubilar en els propers temps i que, per tant, quan senten a parlar de pensions, ho veuen com un futur immediat, no?
3: Jo crec que aquest tema durarà com un foc d'encenalls, eh?
0: Tu creus?
3: Sí, perquè és massa important. És a dir, ningú jugarà el vot d'aquests 10 milions de votants, més aquests que ara tu deies, no? Mm-hmm. Els que n'hi han jubilant. No s'ho jugaran. És a dir, que pot haver-hi una raó, no sé quina, una raó, a que possiblement un dia s'hagi de pensar com s'atén a la gent gran, perquè potser sí que el sistema actual no permetrà que això sostingui de la mateixa manera. Però s'haurà de fer d'una altra manera, s'haurà de fer sense demagògia, s'haurà de fer no en campanya electoral i amb molt de compte, perquè qui posi o qui s'atreveixi a obrir aquest meló o ho fa molt bé o s'estrellarà electoralment.
0: Com ho veus tu, Núria?
6: Pues jo estava pensant, he pogut parlar moltes vegades amb el Ramon Franquesa, que és un dels que més saps d'això, i jo vull recordar que Marea Pensionista es manifesta cada dilluns. Cada dilluns es manifesta, des de fa molt de temps. A les 10 del matí, em sembla que és a plaça Universitat, per defensar el sistema de pensions. I no està gaire d'acord amb el sistema de pensions actual la gent de Marea Pensionista, perquè, clar, primer, les pensions... No pot ser, jo, perquè conec, que una persona que tingui cotitzats 42 anys... Vale? I els últims anys de la seva vida, perquè abans era a l'inrevés, abans els últims anys de la teva vida era quan més cotitzaves, mm-hmm. I ara això ja no passa, evidentment els últims anys de la teva vida és quan menys cotitzes. Això fa que la teva base reguladora baixi moltíssim. En els casos que s'ho poden permetre, fan convenis amb la Seguretat Social i acaben pagant els últims anys 600-700 euros de més per pujar la base reguladora i que et quedi una pensió una mica digna. Whatever. Jo explico el cas que tinc més a prop. 42 anys cotitzats, 42, els últims 6 o 6 anys, els últims 3 anys amb conveni de Seguretat Social, autònoma, règim general, no sé què, 1.000 euros. No pot ser. No pot ser. Sobretot si ho comparem amb l'ingrés mínim vital, que són 800 euros, amb zero cotitzacions. No pot ser. Les pensions no es paguen amb l'estalvi de les pensions. Les pensions es paguen cada mes amb les cotitzacions de cada mes. Vull dir, no és una cosa que tenemos ahí...
0: No,
6: és una cosa que pagamos los trabajadores que aportamos cada mes. I el que diuen els de les maneres pensionistes és que això no pot ser, que ha d'haver-hi un altre sistema per garantir les pensions, però no només les d'avui, sinó les que vindran, perquè en aquest envelliment de la població no tindrem les pensions al que vindrem. I dir, bueno, com jo ja tengo pensió, pues ahí s'apanyen, ¿sabes? Pues tampoc és un sistema.
0: El que passa és que, clar, quan es parla de reforma de les pensions es parla de coses tan diferents, perquè aquesta és una de les versions, efectivament, no?, de que no poden dependre dels impostos que recapten cada mes. Una altra és de qui parla, per exemple, Vox, que ha arribat a parlar de la semiprivatització del sistema de pensions. Demanava la paraula, Guillem, sí.
4: Sí, bueno, bàsicament el que apuntava una mica la Núria, no? Vull dir, aquí tenim un gran repte a Espanya, el que és el gran repte de l'envelliment, no? I de com adaptem tots els serveis públics, sistema de pensions inclòs. Un sistema de pensions que és garantista, que és públic i és una figura clau de l'estat del benestar, no? Juntament amb l'educació o la sanitat. I benvingut repte, el repte de l'envelliment. Ostres, que l'esperança de vida creixi i que la gent visqui en millors condicions, que les enfermetats es cronifiquin i no esdevinguin mortals, benvingut repte. I aquí el que s'ha de fer, a part de mantenir un sistema públic de pensions garantista i suficient, el que s'ha de fer també és una forta inversió en sanitat i en tot l'àmbit socio... l'atenció sociosanitària, no? Tot el tema de residències, centres de dia, vull dir, mantenir l'activitat, no, el màxim possible de la gent quan més anys visqui.
0: En qualsevol cas, segurament l'assumpte té raó en dir s'ha de fer aquest debat, s'ha de fer de manera seriosa, però és poc recomanable fer-lo a 5 setmanes d'unes eleccions.
6: Claro, si tenían que irse al Pacto de Toledo, a la mesa de Toledo y sentarse allí.
0: Exacto. ¿Cómo ves tú, María?
5: Claro, es que es así. Yo creo que el Partido Popular ha abierto un melón que yo no sé hasta qué punto se lo ha pensado bien, ¿no? O sea, como decías tú, más de 10 millones de pensionistas... más todas las generaciones que venimos y que seremos pensionistas de aquí a no tanto, por lo menos en mi caso, ¿no? Entonces, creo que hay que garantizar, obviamente, las pensiones. Creo que eso es, bueno, pues ya que estamos hablando de campaña electoral, son 10 millones, pero no solo 10 millones, es muchos millones de personas las que tenemos que pensar muy bien y escuchar muy bien lo que se va a decir en esta campaña electoral. Y a mí, sinceramente, me gustaría que todos los partidos políticos dijeran con claridad qué pretenden hacer con las pensiones en este país, porque obviamente tienen que estar garantizadas, se tiene que reformar para que lo que decían las compañeras no solamente se paguen mes a mes, sino que también se piense en todas las futuras generaciones y creo que hay que hablar claro de cómo lo quieren hacer el resto de partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Porque son millones de personas las que estamos pendientes en función de quién pueda ganar unas elecciones generales, de que se privaticen las pensiones, no semiprivatizan, al final se acaban privatizando de todas las maneras y no creo que obviamente sea, vamos, ni medio normal, ¿no?
0: No sé, Júlia, si vols ofrecir alguna cosa, dic perquè com estàs a Palma i no et veig, és molt complicat demanar la paraula a distància. En tot cas, si vols, serà immediatament després de la Núria, que estigui a demanar la paraula, i després, si us sembla, canviarem d'assumpte, ens anirem a l'altra gran qüestió del dia. ¿Quieres añadir algo, María?
5: También después.
0: Ah, después, perfecte. Digues,
6: sí, jo crec que hi ha diverses coses que hem de veure. Hem de garantir el sistema de pensions, però el sistema de pensions digne. La gent no pot viure amb 1.000 euros.
0: Sí, sí.
6: No pot viure amb 1.000 euros. Y si encima nos metemos con la vivienda que tiene alquilada, porque resulta que la yaya María que tiene la vivienda alquilada es una especuladora horrible, hay que quitarle la vivienda para que ya le tenga que entrar gratis, porque hay que no sé qué, no sé cuánto, fatal. Y además, y no nos metemos, por ejemplo, con las cuántas prejubilaciones millonarias de bancos, de un montón de trabajadores de la banca, ha pagado el erario público. Desde los 55 años. Cuando prejubilamos a alguien con 55 años, como decía Guillem, ¿cuántos años de vida le quedan? 40 años, con mucha suerte, que lo tenemos que pagar los demás. Más años de jubilación que de vida productiva. Eso no lo dice nadie. A mí me parece una aberración. Y luego, otra cosa. O sea, hay gente que cobra otras prestaciones, vuelvo al ingreso mínimo vital, que no tendría que estar cobrándolo porque no puede trabajar. Porque está enferma, porque no puede trabajar, porque no lo tendría que cobrar. Esa gente no tendría que estar en el ingreso mínimo vital. Y la gente que sí puede trabajar directamente no tendría que cobrar el ingreso mínimo vital sin hacer nada. Porque eso es un gastadero de dinero que además no tiene fin, porque no tiene condiciones, no tiene tal, y igualitariamente no se diferencia en nada. Entonces, yo más que las pensiones me gustaría saber si alguien va a hacer algo con el tema del ingreso mínimo vital, porque es un cajón desastre que ese dinero tendría que ir para que no hubiera pensiones de 1.000 euros. Yo lo que no puedo entender es cómo puede haber pensiones por debajo del salario mínimo. Sí. Tanto pelear por el salario mínimo...
0: Bueno, tothom demana la paraula. Tothom demana la paraula, és que el tema realment és un tema molt potent.
6: Hombre.
0: La Júlia també ha demanat la paraula ja online i tot. Júlia, digues sí.
2: Sí, no, per afegir més elements a la taula. Jo crec que és un debat que s'ha de tenir també de manera estructural. És a dir, el que és una realitat incontestable és que, per primera vegada, i ho he dit abans, a les societats mitjanes europees, socialdemocràcies, empobrides i el que voleu, però tenim la població més envellida que mai, i això vol dir dues coses. Un, que tenim un sistema sanitari fort que garanteix que la gent pugui viure més anys, i això és una novetat en termes històrics, sí, sí. En termes de sociologia i de demografia. Per tant, això és un... És una qüestió que crec que s'ha de posar al costat d'un canvi estructural. Llavors, potser aquest canvi estructural no ens agradarà gaire, però s'ha d'obrir el meló d'una reforma laboral. Vull dir, a mi em costa molt pensar que la gent viurà de mitjana 90 anys i que no hi haurà manera de no tocar l'edat de jubilació. Ja sé que és un tema molt espinós, però a França ja hi ha hagut moltíssimes vagues i moltíssimes contestacions per la pujada de la mitjana de jubilació, no? El 67, i segurament en breu veurem el 70. No estic defensant que sigui una idea que a mi m'interessi moralment, Vull dir, crec que la gent s'ha de poder jubilar al 65. El que és veritat és que no és compatible, o sigui, no és compatible amb les estructures del sistema que tenim, i més especialment en un sistema socioeconòmic com l'estat espanyol, que viu condemnat a una economia de producció baixa i turistificació alta. Per tant, la mena de feines que genera sempre també reverteix en sectors que estan ultrasubvencionats, no? Per tant, crec que és un debat que hem de tenir de manera estructural i que és un debat que Vox no afrontarà mai d'aquesta manera, que el PP, com que està sumat al carro del populisme, tampoc veig que l'afronti, i per tant, jo crec que aquí cal posar una mica d'ordre amb totes les arestes que té aquest debat, no? I no només dir, no, és que les pensions no es poden tocar. Bueno, parlem-ne.
0: Maria.
5: Sí, no, yo solamente quería recordar lo que ha pasado estos últimos meses con el colectivo de Asjubi 40, es decir, un colectivo de casi 1 millón de personas que han cotizado más de 40 años y, sin embargo, ven cómo sus pensiones se ven reducidas, ¿no? De hecho, nosotras en Podemos, en el Congreso, en estos últimos meses hemos registrado con ellos una proposición de ley para que no pierdan valor adquisitivo personas que con más de 40 años jubilados no van a poder pagar, o sea, no van a poder cobrar de facto la pensión completa que les puede corresponder, ¿no? Es decir, las pensiones son una cuestión no menor para todo el mundo y tendríamos que estar muy atentas a lo que se dice en estos días.
0: Dos darrers torns de paraula, no sé que algú vulgui intervenir, lògicament, assumpte i acabem amb
3: el meu és curtet. És el fil una mica del que deia la Núria i que després també ha recollit la Júlia. O sigui, el debat de fons és com se sosté l'estat del benestar a tots nivells. Les pensions, la sanitat, l'escola, etc. I jo crec que en el context d'aquest debat més de fons, una de les coses que s'han de debatre a fons també és la cultura del subsidi. És a dir, analitzar-la a fons, i això és el que deia el Núria, i jo hi estic absolutament d'acord, perquè és la base de moltes de les actituds racistes, xenòfobes, que després anem trobant, que no són tan racistes o xenòfobes com una reacció en aquest tipus d'incongruències, de que un ha treballat tota la vida, ha cotitzat tota la vida i té 1.000 euros, i l'altre té un subsidi, un vital de 400 euros al mes, sense haver fet res, i molta gent que després treballa amb negre, perquè això ho sap tothom, sobretot els pobles i els barris.
6: Perquè no es pot viure amb 400 euros.
3: Clar, per tant, treballen amb negre, treballen amb no sé què, i això va creant una mena de bola que és molt, molt perillosa. Per tant, s'ha de posar ordre a tot això, també.
0: Guillem, sí.
4: Bé, bàsicament volia recordar que la pensió mitjana a Catalunya és de 1.600 euros, que per llei s'actualitza amb l'IPC, ara que el tenim desbocat per culpa de la Internacional Ultra i de les seves guerres a l'Orient Mitjà, i que des de que governa Pedro Sánchez ha incrementat 500 euros al mes, que és un 45% respecte al que ens vam trobar. Vull dir, i d'això van aquestes eleccions. Va de voler més pensions públiques en un sistema garantista o de propostes estrambòtiques i reaccionàries com les de Vox i PP de privatitzar el sistema, no?
0: Digues.
3: Només una cosa, sí, però si no deflactes l'IRPF, entre altres moltes mesures, aquest augment suposat de la pensió, claro, queden res. Exacte. I t'ho dic jo, que soc pensionista.
4: Hem trigat,
3: i que cobro la pensió màxima, Toni, i arribo
4: 22 justíssim. Minuts a reclamar rebaixa d'impostos.
6: No, bueno, és que jo també la vull reclamar.
3: La col·lectació de l'IRPF no és rebaixa d'impostos.
0: Un moment, no parlem tots alhora, perquè si no, no ens assabentem. En qualsevol cas, deia ara Foment el Guillem, també van d'això aquestes eleccions. Ben probablement, en breu, començarem a parlar dels grans temes del que van a aquestes eleccions, perquè de moment el que estem és molt centrats en altra història. D'entrada, com es presenten els partits polítics a les eleccions? I no parlo de tots, sinó que parlo concretament d'aquests partits que estan allò que diem de l'esquerra de l'esquerra. Hem arribat a les notícies, i ho recordo per si vostès s'acaben d'incorporar, amb un anunci que han fet a les últimes hores. És un acord històric a l'esquerra canària, en aquest cas, perquè, fixin-se, forma part del mateix Podemos, Nueva Canàries, Izquierda Unida i Sumar. La confluència portarà el nom de Unidad del Pueblo Canario i no Nueva Canàries Frente Amplio, que era el nom que es volia posar abans de saber si Podemos s'afegia o no. La pregunta que molta gent s'està fent en aquests moments, i començo lògicament per la Maria com a coordinadora que és de Podemos a Catalunya, és si això pot acabar passant al conjunt de l'Estat, que és la gran pregunta que s'està formulant tothom a hores d'ara, que estem ja amb el compte enrere, no, Maria?
5: Bueno, desde luego, desde Podemos estamos haciendo todo lo posible y venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pues con discreción y yo creo que con mucho esfuerzo y generosidad lo hemos hecho siempre para que en el resto de territorios se pueda dar esta unidad que se ha confirmado hace un ratito en Canarias. Creo que es una buena noticia y nosotras ya hemos tendido la mano en Valencia, en Andalucía, en todos los territorios, para que se pueda dar esa unidad con los partidos, pues Izquierda Unida o en Valencia Compromís, etcétera, etcétera, y que realmente la gente solo pueda tener una papeleta, ¿no?, a la izquierda del Partido Socialista, que aúne a toda esa izquierda, ¿no?, que quiere dar solución a los problemas de la gente. Yo creo que por nosotras no va a quedar, hasta el último minuto vamos a estar negociando. Yo creo que puede haber más buenas noticias en otros territorios, así lo deseo yo, y bueno, esperemos a ver qué pasa. Por otro lado, nosotras pues estamos ahora mismo en el proceso, como sabéis, de primarias abiertas, que termina hoy, y veremos también cómo queda el resultado, y a partir de ahí...
0: És veritat que les últimes hores hem sentit primer a Pablo Iglesias i després a Yone Belarra dient que aquests acords són molt importants a moltes províncies, però que en el cas tant de Madrid com de Barcelona la fragmentació de partits no pena. És a dir, que d'alguna manera no seria un problema, però en aquests dos casos concrets, Madrid i Barcelona. La Núria González demana la paraula. Sí,
6: sí, o sea, yo siempre, en este caso siempre he tenido la sensación de varias cosas. Primero, que Podemos hacía un mal negocio si se juntaba con toda esta gente. O sea, porque Podemos, en la última parte del mandato, ha resucitado un poco. Entonces yo creo que se hace muy mal negocio juntándose con los restos de Sumar y cosas extrañas como Ada Colau, la verdad, no entiendo. También he creído siempre que cosas extrañas como Ada Colau puede decir cosas mucho peores de Ada Colau, así que date por satisfecho.
0: Es que el Guillem ha reaccionat, ha posat una satisfecho. Cara una mica, una
6: date
0: mica
6: por
0: extraña.
6: Satisfecho.
0: Després
6: también he pensado siempre que al final sería lo que Irene Montero dijera. Yo siempre he pensado que la candidata natural de Podemos iba a ser Irene Montero y ya. O sea, y lo demás que pasaba en otras provincias daba igual. Pero también pienso que al final, mirando las últimas elecciones en todas partes, los votos que suman todos son prácticamente irrelevantes. Entonces, bueno, pues muy bien, pues yo qué sé. O sea, lo que no me cabe en la cabeza es que un espectro de la izquierda, que incluye Izquierda Unida, que a su vez incluye al PC, que es lo que tiene el empaque histórico de toda esta historia, acabe buscando a Ada Colau. Yo, la verdad, estoy bastante estupefacta, porque estoy segura de que en algún rincón del PC o de Izquierda Unida hay alguien que puede hacer un papel un poco menos ridículo que esta señora.
0: Pues ya, es evident que no li acaba d'agradar. Guillem, sí.
4: Bueno, jo bàsicament el que demano és primer respecte a tothom, no? En tot cas, a les persones no se les pot criticar pel que són o pel que resin o pel color que tenen.
6: Podemos criticar a todo el mundo, estamos en una democracia, hijo.
4: Se les pot criticar pel que fan.
6: Pues pel que fan, entonces me quedo muchísimo más corta, ¿eh?
4: Gràcies, Núria.
6: Vale.
4: I segon, el respecte també escrupolós i màxim als processos interns de cadascú dels partits, però és evident que és una notícia molt positiva la unitat a la nostra esquerra, no? Vull dir, quan menys papeletes es trobin als ciutadans, més possibilitats hi ha de que aquestes eleccions dicotòmiques o de progrés o d'involució resolguin en favor del progrés, no? Ens hi juguem molt, crec que tothom és conscient que ens hi juguem molt. Jo no vull posar cap mena de pressió a cap company de la nostra esquerra, però sí que és veritat que s'ha de ser generós i s'ha de practicar el diàleg i el pacte al màxim nivell.
0: Júlia, què volies dir?
2: Sí, diverses coses. La primera és que jo crec que tant Podemos com la gent del PSOE, del PSC que hi ha en aquesta tertúlia, crec que farien bé de reconèixer que la invenció de que hi ha una esquerra a l'esquerra del PSOE és una idea madrilenya, que surt de les Castelles. Ni Podemos ni Comuns tenen arrelament en els territoris nacionals històrics, especialment a Catalunya. I el merder que tenen ara mateix és aquest. És a dir, ha sortit Jaume Asens fa 2 minuts dient Rufián ens ha marejat durant molt de temps. What? O sigui, un moment. Quina... És que em sembla que hi ha un punt al que cal que assumir que, escolteu, que no passa res, que li esteu fent la feina bruta al PSOE, però perquè no teniu la força per aixecar unes bases a Catalunya especialment. Llavors, no passa res, però em sembla que hi ha aquí com una lluita fratricida entre lideratges de fa 15 anys, perquè Ada Colau és un lideratge caducat. Jo crec que la pregunta de la Núria és per què no surt ningú? Perquè no hi ha ningú, Núria. No hi ha ningú.
6: Correcte.
2: No hi ha ningú. I aquest és el problema, perquè no tenen bases, perquè no han treballat les bases, perquè han tirat de titular, igual que Rufián, que s'ha convertit en un monstre creat per Sergi Sol, que ara està demanant en castellà el vot per un frent antifascista sobre la memòria de Lluís Companys. I a mi em sembla escandalós. I l'últim que volia dir respecte al company del PSOE, que està tornant a la dicotomia falsa, especialment des de Catalunya, entre que aquestes eleccions són de progrés o d'involució, a mi m'agradaria preguntar-li si Marlaska, que és un dels noms forts de Pedro Sánchez una altra vegada, Marlaska, que encara no ha passat no ha retut compte sobre què va passar a Tarajal, sobre què va passar amb Pegasus, i etcètera, etcètera, sobre si Marlaska és involució o és progrés, perquè em sembla que hi ha una hipocresia de fons al PSOE que canta a la major i que els catalans, amb la que portem a sobre, ja tocaria una mica que sortíssiu de la dicotomia o anem amb vosaltres al front d'Aragó o ens tornareu a vendre, com sempre.
0: Assumpte, tu no t'hem escoltat encara.
3: No. Jo estic bastant d'acord amb el que acaba de dir la Júlia, eh? És a dir, aquí jo no m'hi poso mai amb les polítiques que fan els altres internes, eh? Vull dir, si es volen ajuntar, que s'ajuntin, a mi em sembla molt bé, a Canàries, a Madrid i on sigui. Ara, a Catalunya, jo m'ho miro, també m'és igual que fa sempre, m'ho miro d'una altra manera. D'entrada, que hi ha un intent aquí d'espanyolització de la política catalana respecte a aquestes eleccions, encara que siguin al Congreso, que de la manera que s'està fent ara no s'havia vist mai. És a dir, aquí hi havia una dinàmica política pròpia que llavors tenia la seva traducció en les generals i en les de la Generalitat. En les generals també hi havia més votes al PSOE o el que sigui, no hi havia vot al PP perquè era un partit històricament absolutament anticatalà, no hi havia vot de no sé què, Convergència de no sé què. És a dir, aquí hi havia una dinàmica bastant estable i molt pròpia del que era Catalunya. Ara aquí s'està plantejant una cosa molt estranya en la que veiem, i això sí que ho he de comentar perquè no ho entenc. No ho entenc. És a dir, què hi fa Esquerra Republicana amb una coalició amb Podemos a Catalunya? És que no ho puc entendre, o sigui, simplement no ho puc entendre. Perquè, bueno, potser sí que guanyarà uns vots. Jo crec que la voluntat d'Esquerra és menjar-se els comuns del tot, si no, no ho entenc, però perdrà el votant independentista, perquè, és clar, ja em diràs tu. És a dir, avui ha sortit l'Albano Dante explicant la seva història en Podemos i el tema nacional.
6: Bueno,
3: és la seva vivència. I, per tant, alguns que hi érem i ens ho vam mirar, ens la creiem. És a dir, que això de que siguin plurinacionals quan la Ione Belarra, quan nosaltres demanem les competències d'immigració per Catalunya, ens diu que ni parlar-ne perquè som nazis i racistes, nosaltres, sí. Veu que la Guàrdia Civil no, o sigui, és igual. Vull dir, per tant, això sí que em sorprèn. Però, a part de tot, per la resta, bueno, doncs és el que deia, també ho deia ella, també ho deia la Núria, això és Espanya, que té les seves coses i la seva polarització, els seus bons, els seus dolents, i nosaltres tenim bastant dolents a tot arreu, perquè ella ha citat el Marlaska, jo citaria la Robles. A nosaltres ens va espiar més el PSOE que el PP.
0: És evident
3: que... El Pegasus és el PSOE.
0: És evident que ara li dono la paraula a la Maria, després la Núria també ha demanat la paraula, i el Guillem, tinc la sensació, la Júlia també està escrivint en aquests moments, o sigui que també vol dir alguna cosa, oi, Júlia?
15: Sí, sí.
0: Sí, és que estava escrivint. L'he agafat fora. L'he agafat fora.
15: En el torn que em donis, evidentment.
0: No passa res. En qualsevol cas, simplement una... Aquest malestar, per això que acaba d'expressar l'assumpte, avui s'ha vist amb una... s'ha vist reflectit amb una xerrada que han fet a BTV aquest matí amb Ernest Maragall, que ha definit Gabriel Rufián com aquest distingit càrrec de Podemos. No sé si Maria t'havies assabentat d'això o no. En qualsevol cas, m'imagino que tens ganes de respondre al que estava dient l'assumpte, no?
5: Sí, sí, lo he escuchado a Ernest Maragall, también he escuchado a Sens hablar de que ya no estamos en la época de los vetos, ¿no? Quiero decir, reconocen, ¿no?, que anteriormente, obviamente, nos lo hicieron lo más difícil posible, ¿no?, para llegar a esa unidad. Y yo, bueno, yo la verdad es que cuando escucho, ahora hay cosas muy extrañas, o se hacen cosas muy extrañas, yo creo... Y quiero reivindicar cómo evoluciona también la ciudadanía. La ciudadanía ahora mismo está pensando y se está reflejando, aunque no esté en parte reflejado todavía este tipo de acuerdos, pero la ciudadanía hace ya mucho tiempo que está demandando una unión de todas las izquierdas. A la izquierda del Partido Socialista, les guste más a unos el término o les guste menos. La izquierda y la ciudadanía lo está demandando. Y eso es lo que estamos intentando desde Podemos. Por tanto, nada extraño. Es decir, es ponernos al servicio de la ciudadanía. De hecho, hemos hecho estas primarias abiertas que terminan hoy precisamente para que se pueda presentar todo el mundo. No lo han hecho. Yo creo que han perdido una oportunidad histórica de hacer unas primarias abiertas donde todo el mundo se pudiera presentar y que fuera la propia gente que demanda esa unión de las izquierdas quienes ordenaran las listas aquí en Cataluña, en Madrid y en todos los territorios. Han perdido, yo creo, que una oportunidad histórica. Ellos sabrán por qué y ellos lo tendrán que explicar. Desde luego nosotros no tenemos que dar ese tipo de explicaciones. La pelota no está en nuestro lado. Y después, con respecto y por contestar a Asunta, respecto al traspaso de competencias, nosotras no dijimos que no a un traspaso de competencias por el mero hecho de que se traspasaran las competencias. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que se vayan traspasando mientras más competencias, mejor. Pero no de esa manera. No con ese preámbulo y no con esos artículos de esa ley que realmente, sí, yo digo, era racista y tenía muchos tintes xenófobos. Eso lo digo yo, lo dije antes y lo sigo manteniendo, por eso no la votamos. Y yo estuve en el Congreso el día que se debatió y se votó esa ley y yo tuve que escuchar a otros partidos políticos su desacuerdo con nuestra posición. Pero repito, no es porque Pudem Cataluña o Podemos no quiera el traspaso de competencias. Nosotras lo hemos dicho siempre, somos un partido plurinacional y respetamos a Cataluña, respetamos a Euskadi, respetamos todos los territorios. La cuestión es cómo se traspasan esas competencias y qué es lo que dice la ley de lo que se quiere traspasar. Y ya termino con la anécdota.
3: Esquerra hi està d'acord amb això que acabes de dir? Perquè aneu junts amb unes eleccions.
16: Que no s'han preguntat.
5: Sí, claro que sí. O sea, termino.
3: Que quede clar.
0: En qualsevol cas, en el moment en el que es va produir això, no hi havia un acord amb Esquerra Republicana, al igual que, ostres, coalicions històriques no han estat seriosament diferents en algunes coses, vull dir. I podríem posar molts exemples.
5: Igual que després se vuelven a negociar las cosas y se enmiendan. Hombre, Junts per Catalunya, hasta el último momento, ha intentado negociar con Podemos para que votáramos ese traspaso de competencias. Es decir, y ha sido, pues, rebajando sus posiciones, intentando cambiar el preámbulo, intentando... Entonces, quiero decir, las cuestiones van evolucionando.
0: Tinc diverses paraules demanades. Primer la Núria, després el Guillem i a continuació la Júlia. Sí.
6: Bueno, yo sin ánimo de ofender, ¿eh? Pero María, yo lo que creo, después de las últimas elecciones de todos los territorios de España, lo que está pidiendo la gente es que esta autoizquierda que os denomináis vosotros se vaya a su casa, porque no vota nadie. Entonces, esto de la gente está reclamando. No, la gente no os vota. Hace tiempo, por lo que sea. Yo te digo, yo estoy diciendo lo último que ha pasado en absolutamente todos los territorios de donde habéis ido desapareciendo uno por uno. Entonces, la gente lo que dice es que no quiere este modelo. No lo quiere. Sacáis peores resultados que Izquierda Unida, que ya decir. Y eso es lo que se está jugando ahora. Al Yoc. No os enganyem, el otro día escoltava el Martí Blanc por ahí al nostre company i deia, i jo crec que tenia tota la raó, és només el lloc de les cadires. Això s'acaba i ens hem de salvar. I a més, amb això, una guerra d'egos gegants perquè els personatges tenen uns egos gegants, Vuelva Colau, per exemple, que està dificultant absolutament tot, però al final és, sabes de quien pueda, això s'enfonsa. Jo situo el moment exacte de l'espanyolització de la política espanyola, a la catalana, a l'elaboració de llistes del 2019, llistes generals. I te voy a decir exactament en quin moment. En el moment en què mai no havia passat, però el PSOE es va permetre el luxe d'enviar paracas a la llista del PSC. Concretament de número 2 de Barcelona, el Francisco Polo, que no era un tio que no era d'aquí, que havia estudiat per aquí, que havia passat per aquí, i el va posar de número 2. Això no havia passat mai. Des de que va arribar Pedro Sánchez allà i ja por acá, el PSC, que sempre havia presumit i ben fet de que totes les decisions del PSC es prenien a Barcelona, es van deixar de prendre a Barcelona i es van començar a prendre a Madrid. Y en todas las listas después se han ido metiendo paracas de todas partes. Cosas que se hacían siempre, porque, por ejemplo, Marlaska, que Udit, nada, un número 1 per Cádiz. Otro iba de número 1 por donde conviene, ¿vale? Pero aquí a Barcelona no se había podido hacer más, porque pasaba para el Consejo Nacional y esto no tenía ninguna explicación. Pero desde las acciones de novembre generales de 2019 se ha acabado. El PSC ya no té cap mena de poder de decisión. Celebro que hayan puesto al hereu. A ver quién va de número 2. Cualquiera que no sepa en dónde poner pensando que va a salir por aquí, ¿eh? O sea, segur, ¿eh?
0: Va, que toca tu, Guillem. Mira en quin moment tan bonic tens la paraula. Va.
4: Gràcies, Núria, per posar-m'ho fàcil. No, però bàsicament no li anava a dir res a la Núria, perquè a mi això de l'espanyolització de la política catalana i aquestes grans coses que us agrada dir, per bàsicament treure el focus del que ens juguem, en realitat, i digueu-li com li vulgueu dir, que si espanyolització, que si parlar de drets, o que si parlar de persones, o parlar de decrets que Junts tomba al Congrés, molt cofoiament, que van en contra de la majoria de catalans i es queden tan amples, i es queden tan amples i diuen no, és que el problema és l'espanyolització de la política. Miri, no, perdona. Perdona, el problema és que això va de drets, de mantenir l'estat del benestar o de jugar-nos, o de jugar el que vosaltres vulgueu jugar per afavorir que la dreta i l'extrema dreta governin. Això va d'això. I no entendre-ho és voler marejar la perdiu i posicionar-vos al costat de la dreta i de l'extrema dreta. I a la Júlia, que parlava d'hipocresies de fons, hipocresies de fons crec que és no presentar-se a les eleccions amb tot el que ens juguem. Hipocresia de fons és no entendre que Catalunya té molt a dir a Espanya i té molt a portar a la majoria de progrés d'Espanya. I hipocresia de fons és no entendre que el progrés ara mateix ens la juguem en unes eleccions al Congrés dels Diputats.
0: Doncs mira, avui ho esteu fent molt bé perquè aneu allò en base a la persona que parla a continuació. Júlia, digues, sí.
2: Sí, deixa'm contestar primer un moment a la Maria, perquè em sembla que ha fet una pregunta així una mica en obert que cal ser resposta des de la meva perspectiva, que és: home, no pots convocar unes primàries obertes i no tenir cap candidat en el teu propi espai polític, no? Perquè a qui heu presentat vosaltres a Podem Catalunya? Em sembla que no hi ha ningú, no? Aleshores, a mi, jo estic molt d'acord que jo és un espai amb les que tinc moltes diferències ideològiques, però em semblava que la líder natural era Irene Montero, però no hi ha cap altra Irene Montero en cap altre lloc, i menys a Catalunya. Aleshores, em sembla que, òbviament, aquí Rufián és el problema. O sigui, a mi, jo com a catalana independentista el que m'interessa és discutir amb els partits d'obediència en principi catalana. Em sembla que Podemos té altres prioritats que no són la llibertat de Catalunya, i això ja ho va demostrar en el cicle anterior. Però la pregunta és, si no heu presentat a ningú, és perquè no teniu a ningú. O sigui, tu no pots convocar les primàries obertes i després enfadar-te perquè la gent no s'hi presenta, perquè tu ja tens candidats escollits a dit, igual que Sens, igual que Colau. Vosaltres teníeu a Montero i no us heu mogut d'aquí perquè Rufián ja us fa la feina de ser un candidat espanyol des de Catalunya. Em sembla que això també s'ha de situar en el centre de la conversa, perquè si no la gent es despista. Altra cosa, assumpte, si vols, discutim amb algú d'esquerra quan hi siguin, que és com han convertit a Rufián en un monstre, no? I reitero que això és una operació deliberada, acceptada per tota la direcció d'Esquerra, perquè si no estaria on és, perquè Junqueras és tan hostatge de Rufián com tot el partit, i això és un problema en general. Però bé, com que avui no hi són, tampoc no voldria insistir aquí. Respecte a la hipocresia del Guillem, jo tinc molt clar que a Espanya només s'hi ha d'anar a fer una cosa, que és a recordar-los als catalans la quantitat de drets i de llibertats i de diners que perdem un dia i un altre mentre seguim a darrere del PSOE o a darrere del PP. Per nosaltres, pels catalans, és igual que governa Madrid. Estem igual de cardats. Seguim tenint infraestructures que no funcionen. Trens, aeroports, Renfe, Rodalies. Seguim tenint professors en vaga. Seguim tenint 25 milions d'euros que se'n van i no tornen. Seguim sent un país pobre perquè som un país ocupat. Aquesta és la gran hipocresia, que tu no reconeguis això com a polític que viu d'un sistema que ara ens intenta plantar una batalla de por. De quina por? Però si ja l'hem vist, si ja ens han pagat per anar a votar, si ja hem estat espiats amb el govern del que tu formes. Per què ens esteu explicant? Per nosaltres aquesta dicotomia de guerra civil no existeix. Ja fa molt temps que a Catalunya vivim aquesta tensió política. Per tant, les hipocresies les poseu en el vostre bàndol.
0: Estem a 3 minuts de 3 quarts de 9. Sí, assumpte, digues.
3: A veure, jo estic bastant d'acord amb el que acaba de dir la Júlia, però volia afegir una cosa. És a dir,

0: interès en votar el PP, perquè no ho he votat en la vida, perquè a més jo sóc de centre-esquerra, com provinc de l'esquerra, i per tant, de cap manera tinc cap simpatia natural per la dreta, i menys la dreta espanyola. Ara bé, és que clar, jo, entre el senyor Marlaska i la senyora Robles, i segons qui del PP, tampoc hi veig tanta diferència. Que ens espiïn amb pegassos els uns o els altres, no hi veig tanta diferència. Entre el senyor... Jo et puc fer... Bueno, jo i tothom, eh? Podem anar a la hemeroteca i treure una llista de coses que ha dit el Pedro Sánchez i que ha dit l'Illa contra els drets de Catalunya, contra l'independentisme, contra nosaltres, contra la llibertat, contra, a favor del 155. Si vols te'ls recito, no cal, perquè ja els saps. Per tant, nosaltres, escolta, ens ho mirem amb molta distància, això, de la polarització espanyola. Perquè sí, és veritat, no ens agrada gens la dreta espanyola, és horrorosa, però també vosaltres, no, bueno, vosaltres no ho sé. En tot cas, el PSC ja no és el que era, i amb això estem absolutament d'acord, Núria. El PSC era una cosa i ara n'és una altra. I això no es pot discutir, perquè em sembla que és obvi. Amb el senyor Maragall, hom, s'hi entenia, i podíem, hi havia tota una banda de catalanisme que es podia pactar amb tota, amb el Pasqual i amb tota la seva gent, i ara no, ara és l'Illa és un deixeble del Sánchez i va darrere, tu, no fotem.
1: Digues, Guillem, sí.
2: Bueno, i em sembla ridícul que Junts digui que té gent de centre-esquerra quan tomba decrits que van a favor d'una majoria social de Catalunya.
0: És que
1: no és veritat,
0: si vols
1: parlem. No, ell no t'ha interromput.
0: No, tens raó.
1: Ara li toca a ell.
2: Gràcies, Assumpta. I... el que deia, el que a tu t'interessa és situar el debat en que si Catalunya no sé què, que si Catalunya no sé quantos. Què és important? No dic que no sigui important. Ara bé, ens hi juguem molt. I aquesta, i és una dicotomia, us agradi o no us agradi, és una dicotomia entre, jo prefereixo pactar entre a Pedro Sánchez o pactar amb Feijóo i Abascal. Amb qui creu que pactaria amb vostè?
0: Ai, no em parlis de vostè.
2: No, qui creus? No, perquè clar, no. Pedro Sánchez és el gran monstre.
0: Ja en parlarem,
2: Pedro Sánchez
0: ja
2: el gran monstre.
0: A veure, els Mossos
2: el president Illa és el gran monstre. El president Illa és el gran monstre.
0: Però, escolta, mira, és molt jove.
2: No anem parlant d'atisme, eh? El tema és...
0: que pensava que era una pregunta.
2: El tema és... anem per a millorar la vida de les persones o anem a... no decidir res i no, clar, perquè com Pedro Sánchez ha incomplert molt, Salvador Illa ha incomplert molt, que no és veritat, no ens en podem enrefiar d'ells, però en canvi de Abascal i de Feijóo sí que ens podem enrefiar. Perquè això és el que estàs dient. Això és el que implícitament estàs dient.
0: No, serà qui...
2: I jo també trobo tan a faltar, la convergència de tota la vida, que sabies que et votaria sempre i no els juntaires que et canvien el vot a 24 hores de votar.
0: No, perquè nosaltres no som convergents, aquesta és la
1: idea. Et deixo respondre breument, perquè tinc moltes paraules demanades. Digues.
0: Sens dubte. No, a veure, parlar dels decrets, si vols, en parlem, però em sembla que no és el que
1: no
0: el Toni
1: el
0: li ve de gust, eh?
1: No, és que no em vingui de gust, que no hi ha temps.
0: Per això, en tot cas, no és cert, nosaltres teníem acordat pràcticament amb el segon decret, que després d'un dia de negociar amb Sumar i Podemos, va canviar, i aleshores per aquí sí que no ens hi trobaran, ho sento.
1: Parla-li al micro, ja sisplau, Assumpta.
0: Sí. Això per descomptat. I per la resta, home, nosaltres hem dit que no ens casàvem amb ningú, que no vol dir que acceptem qualsevol cosa. Si tu, a veure, no oblidis que l'Aznar és qui va donar els Mossos d'Esquadra al Pujol, que això té la seva gràcia. Va ser l'Aznar qui va pactar la transferència de la seguretat i els Mossos d'Esquadra a Catalunya. Vull dir, el PP tot d'una pot fer coses com aquesta. Si no les fa, t'asseguro que no hi pactarem. Si no passa pel mateixa negociació que va passar el Pedro Sánchez, amb tots els acords de Brussel·les allà firmats, no hi pactarem.
1: És cert,
0: però no pactarem ni en l'un ni en l'altre.
1: És cert, en qualsevol cas, que el panorama pot ser tan ampli, perquè ja no es tracta de pactar només amb el PP, sinó de pactar un govern amb el que també hi ha Vox.
0: Sí.
1: I fins ara, els discursos de Vox i de Junts han estat radicalment contraris i des dels dos partits s'ha dit que no hi hauria negociació possible, ni des d'uns ni des dels altres. És veritat que els discursos també canvien i que ja veurem què passa amb el temps. La Maria, després la Núria, sí.
3: Ja veremos qué pasa después, exactamente. No, yo solamente por contestar a Julia para no despistar a todos los que nos están escuchando. En Podemos se hacen primarias abiertas y claro que hay cabezas de lista. Al Congreso hay una sola. Es evidente que como presidenciable hay una sola cabeza de lista porque no se ha querido presentar más gente en estas primarias abiertas. También hay que decirlo. En este caso se ha presentado Irene Montero y, por tanto, espero que salga...

0: elegida como presidenciable de nuestro espacio. A partir de ahí, en todas las provincias, hay personas que se presentan para representar a nuestro partido y a todo el que se hubiera querido presentar, porque han sido, repito, primarias abiertas a este espacio en las distintas provincias. Por tanto, claro que sí que hay más personas en todas las provincias. Claro que sí que existimos, pese a que a algunos les pesa mucho que sigamos existiendo. Yo no sé el miedo que hay a Podemos. No existimos en ningún sitio, no existimos en Cataluña. En las elecciones europeas sacamos más votos que Comuns, por ejemplo. Eso ya nadie lo recuerda, pero eso es así. Podemos ha estado siempre representado en muchísimos espacios. Bueno, si tanto miedo hay, pues suéltenos el brazo y déjennos avanzar.
1: Que interessants aquestes eleccions, eh? Em permetran el comentari abans de qualsevol altra cosa. Li toca a la Núria, sí.
2: No hay miedo a ninguno, es un hecho. No hay miedo a ninguno. No hay para nada, no creo que nadie le haya puesto ninguna cortapisa a Podemos jamás para hacer campaña ni hacer absolutamente nada. Y a los comunes menos todavía, por lo menos aquí. Bueno, pero miedo cero. Lo que me fascina es ver a los grupos del gobierno hablando como si fueran oposición, ¿no? Porque yo oigo al Guillem y me dan ganas de decirle, joder, si solo hubiéramos tenido 8 años de gobierno socialista, tío, qué bien estaríamos. Ya está bien, o sea, va a mejorar la vida de la gente, pero sí que un fet. Tenemos un 25% de pobreza infantil, 2,8 milions vivint del subsidi limosnero de l'ingrés mínim vital. No hay sanidad, no hay transporte, la vida, el sueldo no llega para nada. 8 años de gobierno, ¿eh? No uno, no dos, no tres. Y el primer año y pico en solitario, ¿eh? Ojo. Que eso se le olvida a todo el mundo, y a mí no se me olvida, porque en este año y pico pasaron muchas cosas, como legalizar un sindicato de la prostitución que tiene tela el primer mes de gobierno de Pedro Sánchez, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, es que, escolta, la campaña de Si tú no vas, ellos vuelven, se hizo en 2004. Yo estaba en esa campaña, fíjate. Y esas campañas, resulta que, no, tú no puedes estar allí porque estaba yo, y tú eres demasiado joven para estar allí. Serías muy chiquito para entonces. Y te lo digo con todo el amor del mundo.
3: A ver.
2: Con todo el amor del mundo.
3: Fin del argumento de la edad, por favor. No.
2: ¿Qué dios?
3: Pero que tampoco soy tan joven.
2: Pues lo parece, chaval,
3: lo parece.
2: Lo parece.
4: Agradece que te lo dicen.
2: El tema es que estas campañas de la PO pues funcionaron una vez. Porque es lo que está diciendo la Asunta, pues sí, pues vale, pues muy bien, pues ya ha pasado, ya hemos pasado por ahí. Y en Cataluña, más todavía. Hoy lo hablaba con una gente cuando vemos lo de la Puerta del Sol, que la gente, ¡oh, el guerra civilismo! No sé qué. Cualquier martes en el 2017 aquí, y ya está. Entonces no hay que llevarse, o sea, yo no estoy dispuesta a que me lleven otra vez al extremo y a vivir en la polarización absurda.
1: Però no teniu una mica la sensació que en aquesta ocasió la campanya de la por es fa sola? És a dir, si tu mires el que fa, jo, sense entrar en ni uns ni altres, eh? Però veure com funcionen els governs de cadascú i veure quines mesures es prenen i veure quines afirmacions es fan i veure quan es parla de treure tot, o canviar tota una sèrie de situacions més enllà del que vulguin fer els equips de campanya, eh? dels diferents partits. Jo crec que veient una mica el que hi ha, segurament tothom, s'hi pot afegir. Però la campanya de por es fa sola.
2: Però la por per què? Jo no entiendo. Jo estic més tranquil·la que nunca. Jo és que no he vist res. O sigui, nosaltres com a dones i com a feministes ho hem vist tot. Yeah. Ens han esborrat. Ens han dit que som un sentiment de tios. Què coño va venir peor? Si no existimos. Yeah. Enteneu-lo? O sigui, és que hi ha molta gent que ja està fins aquí. És el que deia l'Assumpta, que hemos pasado de todo. Què hi ha pitjor que em diguin que no existeixo? Pues no hi ha nada per a mi.
1: A veure si el Guillem vol contestar i després la Júlia per anar a casa. Sí, digues, Guillem.
3: Bueno, Núria, de veritat, que no tens por a que els feixistes tornin a manar a Espanya?
2: Cero, patatero. A lo mejor así todo el mundo se levanta y no está comprado y adormecido por las subvenciones del gobierno. Mira lo que te digo.
3: Vaya, bueno.
2: ¿Vale?
3: De veritat, no hi dic. Aquesta Espanya que tu retrates i aquesta Catalunya que tu caricaturitzes... crec que no existeix.
2: Ah, no existeix?
3: Crec que no existeix.
2: No,
3: Europa, vivim a Europa. Europa és l'espai de progrés i benestar més gran del món, per això... se'l volen carregar.
2: Vosaltres el progrés no sé com l'enteneu. Segons,
1: sisplau.
3: I Espanya, precisament, està prenent les decisions correctes perquè és l'economia que més creix dintre de la zona euro, i aquesta economia que més creix ha de ser repartida, aquest benestar ha de ser repartit entre tots, i aquí tenim un repte, és evident. I això és el que parla el president Illa, per exemple, amb el seu concepte de prosperitat compartida, no? Que es reparteixi de forma justa i equitativa, de forma horitzontal i de forma vertical, no? I anem aquí. anem aquí i Espanya va bé, Espanya és un país de progrés, Espanya està, hi ha més afiliats que mai, hi ha més gent treballant que mai, hem de fer, evidentment, que els salaris siguin competitius, hem de lluitar i hem de posar mesures contra la inflació de l'extrema dreta, repeteixo, com van posar mesures perquè el preu de l'energia, quan va sortir la guerra d'Ucraïna, no s'enfilés, amb l'excepció ibèrica.
1: Sí, Júlia, us demano brevetat, perquè hem entrat totalment a la recta final. Digues, Júlia.
4: Molt breu. Com que el Guillem també parla amb el xat GTP PSOE, doncs és difícil com no entrar en la conversa aquesta on cada frase que diu és mentida. És a dir, Espanya ha crescut amb un PIB que l'únic que fa és engruixir-se per densitat de població i no en qualitat de vida. Som més gent que mai, més pobres que mai. Això és una realitat incontestable i ho diuen tots els economistes. I la primera cosa que et dic, vés a consultar l'informe Fènix, que ja sé que no us agraden, però com que només tireu de xat GTP, doncs això. I després, a mi no em fa por en la línia de la Núria, però no només perquè com a catalana i feminista ja he vist que és que et peguin per voler votar democràticament, sinó perquè m'he fixat què ha passat en altres països on l'extrema dreta i reaccionària hi ha arribat, Estats Units, Holanda, i ni una quarta part del seu programa l'han pogut complir com volien.
1: Yep.
4: I és així, perquè són populistes i perquè funcionen per la propaganda de la por. Aleshores, el xantatge de l'esquerra i del PSOE, sobretot, em sembla que és una mala jugada.
1: Maria, 30 segons.
0: Sí, 30 segundos, en este caso, para contestar a Guillem, porque no estoy de acuerdo. Es verdad que la economía de España, los datos macroeconómicos van como un tiro, pero realmente hoy ha salido el informe de pobreza y España está en el quinto lugar por la cola de Europa en pobreza. Por tanto, hay que repartir muchísimo mejor, pero muchísimo mejor lo que hay para la gente que lo está pasando realmente mal, y eso tiene que ser con medidas muchísimo más radicales.
1: Avui Toni Mata tocarà córrer, ¿eh? Hola, Toni, ¿qué tal? Bona nit.
5: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i votants catalans que només veuen dos candidats a Espanya, Guatemala i Guatepeor.
1: Ja pots accelerar, vinga.
5: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant d'unes persones que ho estan passant molt malament amb totes aquestes reivindicacions socials que ocupen, sobretot, la capital catalana. Els expats. Per coses de la meva feina em veig forçat a conviure i treballar amb aquesta tribu de ciutadans del món que veuen en els nostres carrers l'escenari perfecte per les seves vides. I ara, me cago en dena, els esteu embrutant el seu decorat. Quan no és gent amb tendes a Plaça Catalunya, són tractors tallant el trànsit, o mestres, o metges, o vés a saber què. I a sobre, durant una setmana vam tenir un temporal que inundava el país i ens arrossegava com formigues. Aleshores, els expats em preguntaven «Where is the sunny Barcelona you promised me?» Diu en plural, en un plural que es referia a l'empresa. Jo no els he promès res, als expats. Bé, sí, els he promès que hi haurà més protestes, perquè és una cosa... No ens podem permetre, aquesta és la passivitat, amigues i amics. Ara, i per què es manifesten els pagesos, em preguntaven ahir, amb aquell anglès de Colebó, molestos per tanta protesta. I jo els vaig respondre en un català usonenc perfecte, dient-los que cardes amb tantes rocades si no saps d'on surt una albergínia. Que recontra collons menjarem si el quilo de garri val més que el quilo de truja. Vale? Si el gasoil encara puja de preu, no aconseguirem per res. Clar, els expats m'escolten, però t'he de dir que quan els parlo dels problemes de l'habitatge o els dels pagesos, veig que em miren amb la cara aquella de «Ai, quin fàstic, problemes de pobres», eh? Perquè hi ha hagut dos expats que han intentat fins i tot adoptar-me com si fos un nen d'una ONG, que em poc dona una mensualitat. Que jo estic bé, nois, però que el que fa la gent és lluitar pels seus drets, i ben bé que fan. Del problema de la vivenda m'han arribat a dir que com pot ser que la gent es queixi si aquí els pisos són baratíssims i els crèdits tenen uns interessos molt baixos, que els interessos es paguen sols amb la revalorització de l'habitatge, i que què barat és el menjar. Cada vegada es pregunten a la fruiteria si la caixera no s'ha equivocat comptant. Jo, si fos la caixera, diria que sí, i els hi cobraria més. Que això ho fan a Cuba, no sé si us ho sabeu, que tenen un preu per autòctons i un preu per estrangers, que és el que hauríem d'aplicar aquí. Perquè a mi em diuen, si no em venc el meu... A mi m'expliquen que em diuen, si em venc el meu pis a la ciutat on vinc, me'n podria comprar tres aquí. Ho diuen així i es queden panxíssims, fent-te sentir molt pobre, però tu entens que el seu arrelament és nul. Un expat és un nòmada, algú que marxa al seu país podent-s'hi quedar només per fer-se el ric en un país més pobre que el seu. I tenen aquí els sous d'allà, fet que va modelant la seva personalitat per convertir-los en éssers execrables que maleixen qualsevol cosa que espatlli les luxury vacations en què han convertit la seva vida aquests meus companys de feina. Per tant, si us plau, manifesteu-vos, talleu els carrers, però feu-ho sense molestar. Hello, Mr. Expat, go ahead. Here you can enjoy your matcha latte. Sorry for making so much noise. Jo els escolto i els ensenyo les imatges d'Urquinaona 2017 dient-los que this is a Catalan tradition i que tornarà a passar.
1: És el Toni Mata i el seu colofó. Gràcies, Toni. Fins demà. Bona nit.
5: Que vagi bé. Fins demà.
1: Ja ho tenim, això. Estem a un minut i mig d'arribar a les 9. Tenidor, com ha corregut avui el Toni. Podríem seguir parlant aquí fins a les 12, eh? Però jo crec que tots us heu quedat amb ganes de parlar. Tampoc no hem parlat de tots els temes que m'agradaria haver pogut posar al damunt la taula. En qualsevol cas, les gràcies a tothom. Les gràcies a la Maria, perquè ha fet un esforç realment per estar avui. Li vaig posar veu de nen molt simpàtic. De Maria, va, vinga. Va ser una mica així, no?
0: Sí. Gràcies.
1: No, t'ho agraeixo de veritat moltíssim perquè entenc que la gent ha d'escoltar efectivament els motius que hi ha al darrere de totes aquelles qüestions que ens arriben només com a titulars. Júlia Ojeda, et quedes el cap de setmana a Mallorca?
6: Gràcies, Toni. No, vinc demà.
1: Ah, vens demà, molt bé. Doncs,
6: sí, vinc demà.
1: A veure si ens veiem aviat. Núria González, un plaer, com sempre.
7: Tengo que saludar a Emiliano, que nos escucha siempre.
1: ¿Emiliano?
7: Sí.
1: Ah, pues un saludo a Emiliano. ¿Es un amigo tuyo, Emiliano?
7: Sí, un colega, que nos escucha siempre.
1: Doncs, que bien, hacía mucho tiempo que alguien no me decía yo,
7: pues,
1: ¿puedo
7: sí.
1: saludar?
7: Claro,
1: ¿no?
7: puedes saludar,
1: la primera
7: me encanta,
1: puedo
7: queda
1: saludar,
7: como muy vintage.
1: Que yo diré que sí, pero claro, es que m'ha fet il·lusió. M'ha agradat molt. Voleu saludar algú, Assumpta?
8: El meu marit, el Marera, que sempre m'escolta.
1: Ah, molt bé. I tu, Guillem?
9: Jo, la Trini.
1: La Trini, qui és la Trini?
8: Hola, Enric.
9: La sogra.
1: La sogra, ah, molt bé. Tots saludats. Moltíssimes gràcies. Senyora, senyor, feu una petita pausa. I arribem a les notícies de les 9. Després, més pla bé aquí a Ràdio 4. Fins ara.
10: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
11: Bona nit. Dijous marcat per la precampanya electoral, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha exigit al Partit Popular que aclareixi què farà amb les pensions abans de les eleccions generals del 29 de novembre. El dirigent socialista ha acusat els populars d'enganyar els pensionistes si ajornen el debat fins després dels comicis. Torres ha assegurat que el PSOE mantindrà la revalorització de les pensions segons el cost de la vida i defensarà també el salari mínim i els serveis públics com a pilars de l'estat del benestar.
12: Para que el Partit Popular tenga bien claro, porque seguirá en la oposición, que las pensiones no se tocan, que no se juega con ellas, que no se les engaña a los pensionistas diciendo que de eso se habla después de las elecciones. No, que se hable ahora, que digan lo que van a hacer, porque las pensiones se defienden desde lo público.
11: Encara en clau precampanya, Podem, Esquerra Unida, Sumar i Nova Canàries concorreran junts a les eleccions generals del 29 de novembre a l'arxipèlag sota la marca Unitat del Poble Canari. La coalició vol defensar els interessos de l'arxipèlag, el dret a l'habitatge i els serveis públics. La candidata de Podem a la presidència del govern espanyol, Irene Montero, ha anunciat aquest acord i ha assegurat que continuen buscant pactes en altres territoris. I és que els morats han barrat el pas a un acord a nivell estatal a l'enterrar les possibilitats d'entesa a Madrid i a Barcelona. A Catalunya faran tàndem amb Gabriel Rufián i és per això que Podem ara interpel·la directament Esquerra Unida i esperen tancar acords a nivell territorial.
13: Si no hay acuerdo en Madrid y Barcelona, Izquierda Unida tiene una responsabilidad de cerrar acuerdos con Podemos para que no se pierda un solo voto de izquierdas.
14: Hoy con Frente Amplio, mañana vamos por provincia. No, hombre, somos una organización seria.
11: Ada Colau ha estat molt crítica i ha fet una crida a la responsabilitat per lluitar contra la dreta i la ultradreta. Un nen de 2 anys es troba ferit en estat crític després de caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa. El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís cap a les 5 de la tarda, segons ha pogut confirmar Ràdio 4. L'infant es troba ingressat a l'Hospital d'Igualada a l'espera de ser traslladat a un hospital de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets. Canviant de qüestió, l'estiu més calorós de la història deixa a Catalunya 450 incendis forestals que han afectat gairebé 5.000 hectàrees. Són dades del balanç de la campanya d'estiu que hem conegut avui. Mireia Moreno.
9: Una campanya marcada per les altes temperatures, la virulència i la simultaneïtat dels focs que van ser especialment intensos durant la primera quinzena de juliol. En incendis com el de la Bisbal d'Empordà o Sentmenat es van formar els anomenats pirocúmuls, grans núvols de fum, vapor i partícules incandescents que acaben interactuant amb les capes més altes de l'atmosfera. El gran perill d'aquests fenòmens és que els núvols acabin desplomant a gran velocitat i provoquin noves ignicions, a banda de posar en risc la seguretat de les persones. Això obliga a donar respostes inicials contundents per reduir l'existència de dos o més focs alhora, garantir la seguretat ciutadana i no col·lapsar els sistemes de resposta. Una campanya, la d'aquest 2026, en la que els bombers de la Generalitat han treballat en 2.844 incendis de vegetació, el que implica un 26,1% més d'incendis respecte a l'estiu anterior. També han donat suport a les tasques d'extinció d'alguns dels incendis que afectaven l'Aragó, la Vall d'Uixó a Castelló o Àvila.
11: Gràcies, Mireia. En paral·lel, entre l'1 de gener i el 14 d'octubre d'enguany s'han cremat a Espanya més de 300.000 hectàrees, segons les dades del Sistema d'Informació d'Incendis Forestals de la Comissió Europea de Copernicus. Aquesta xifra suposa el 43,1% del total de les hectàrees que han cremat a la Unió Europea. I d'un fenomen meteorològic violent a un altre, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses de cara a aquest cap de setmana. L'episodi principal es preveu dissabte a la tarda i el vespre a la meitat est de Catalunya. I per acabar, en l'àmbit de la cultura, ens situem al recinte de Montjuïc, de Fira de Barcelona, on està en marxa a aquesta hora la gala de l'edició número 75 del Premi Planeta de Novel·la. La cerimònia, presidida pels Reis, compta amb més d'un miler de convidats vinculats als àmbits culturals, econòmics i socials. Anem fins allà amb l'Agnès Batlle i l'Alejo del Peral a la part tècnica. Bona nit, Agnès.
15: Molt bona nit, Laura. Què tal? Sí, tot en marxa, com sentiu de fons, en aquest recinte número 1 de Fira de Barcelona. 1.200 comensals es donen cita en aquests moments a la vetllada literària més emblemàtica de la temporada. Entre ells, ministres de Cultura, de Turisme, Indústria, delegat del Govern, president de la Generalitat o els Reis, entre d'altres, amb més de 200 escriptors. Entre ells, un marxarà d'aquí multimilionari. Un gran milionari, més tota la projecció del llibre que li suposarà aquest premi. Un gran fotocol amb una lona gegant llueixen a les parets frontals del pavelló. En joc aquest milió d'euros que dèiem per guanyador, desvetllarem aquesta vegada de manera més prematura. Sembla que no serà mitjanit, com de costum, sinó que s'avançarà. La previsió és tenir el veredicte abans de 3:15 de la nit. Travessa sobre la taula un lot de llibres per tots els convidats que encetin el rànquing de novel·les més votades pel jurat, i rumorologia, com et pots imaginar, que ja s'escola entre copes i pica-pica. Agafen força noms de pes de l'altra banda de l'Atlàntic, fa temps que el planeta no canvia de continent i les xarxes ja bullen. Com deia el president del grup Creueres, l'objectiu és arribar cada vegada a més lectors i ampliar mercat amb un segell avalador, el del Premi Planeta, que ja ha venut en les seves edicions 47 milions d'exemplars.
11: Gràcies, Agnès. Doncs estarem pendents d'aquest veredicte final sobre quina novel·la guanyarà el Premi Planeta d'enguany, edició número 75. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
16: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Són les 9 i 6 minuts i volen que els hi confessi un secret. Avui quan vèiem i a quin eren les integrants, perquè majoritàriament avui eren dones, quatre dones i un home de la nostra tertúlia, i ens adonàvem que no seria allò que diríem una tertúlia fàcil, perquè estem parlant de persones, ostres, molt intel·ligents totes elles, amb uns principis molt marcats i amb visions del món molt diferents. Això és exactament el Pla B. Això és exactament aquest programa. Ens agrada que la gent s'enfronti des d'un punt de vista ideològic i que després hi hagi el mateix bon rotllo amb el que tothom ha sortit avui de l'estudi parlant d'altres coses, perquè la vida no és només política, que és aquell esforç que intentem fer sempre al programa per treure aquesta imatge de que els polítics es passen la vida escridassant-se entre ells. I els hi dic jo que no és així. Hola, Neus Sala, com estàs? Bona nit.
17: Com estàs, Toni Marín?
1: Estic molt content que estiguis aquí i estic molt content del tema del que anem a parlar avui, que d'alguna manera manera es podria resumir en sense va la força per la boca, no? És a dir, perquè el protagonista del que anem a parlar avui li ha passat això, no?
17: Arsène Blanco, vols dir?
1: El senyor dels rellotges.
17: Estem parlant del senyor Arsène Blanco, que és un dels, dels delinqüents més importants que, tenim aquí, amb robatori patrimonial, com tu molt bé dius, però sobretot especialitzat en cases de futbolistes.
1: Clar, una de les coses que he llegit jo avui, clar, ara ens explicaràs qui és, però jo t'he de reconèixer que jo no ho sé. Però un dels grans titulars és que aquest senyor se l'ha enganxat perquè anava presumint de que tenia els rellotges de futbolistes molt coneguts i això el que ha posat a la policia a la seva pista, no?
17: Ja et donaré un cebo, com diem, encara més interessant.
1: Sí.
17: Resulta que aquest senyor ja feia temps que l'estaven buscant, però aquest senyor va ser al servei, han recordat, de l'assalt al xalet Tous.
1: Ostres, sí.
17: I quan el van detenir, els rellotgets els portava amb una bossa de Tous.
1: Que fort, que fort. Anaïs Franquesa, com estàs, Anaïs?
18: Hola, bona nit, molt contenta d'estar.
1: Teníem moltes ganes que vinguessis al programa. L'Anaïs Franquesa, ara, justament quan sortien, els nostres integrants s'ha creuat amb l'Assumpta Gros, que li ha fet allò, una falca publicitària, del que feu a Irídia, no? Perquè és veritat que Irídia és una associació, és un centre per la defensa dels drets humans, una associació sense ànim de lucre, que es va crear a Barcelona l'any 2015, no?
18: Sí.
1: 2015. Amb quin objectiu, Anaïs?
18: Vam crear Irídia perquè portàvem anys exercint l'advocacia en diferents vessants. Hi havia la part de les persones que eren detingudes i agredides, sobretot en context de protesta, però també la gent que patia maltractaments al centre d'entrenament d'estrangers a la zona franca o a la presó. I el que vèiem era que les eines que teníem per fer front a aquestes situacions no eren suficients, que hi havia molta gent que es quedava fora de joc, que si no tenia recursos, i això no només vol dir diners, sinó també vol dir xarxa i per tant suport i persones conegudes, doncs no tenies cap possibilitat de tirar endavant segons quins procediments. I aleshores van dir, no pot ser, hi ha d'haver un lloc on qualsevol persona que pateixi maltractament o tortura per part de cossos policials, sigui en context d'espai públic, sigui en context de detenció, de presó, els que sigui, tingui un lloc on anar, on l'atenguin de forma gratuïta, on la facin acompanyament psicosocial i l'ajudin, si cal, no? Doncs a presentar una denúncia, si això és el que vol.
1: Allò que diem la violència institucional,
18: sí.
1: Realment, ja els dic ara, que si vostès no coneixen massa el tema es quedaran sorpresos del comportament de diferents estaments, començant per la justícia, perquè és interessant veure realment els estudis que han fet a Irídia sobre aquesta qüestió i les conclusions a les que s'ha arribat moltes vegades. Deixa'm preguntar-te, simplement per l'actualitat des d'un punt de vista d'opinió, perquè vosaltres lluiteu contra tot això que diem, però també per la defensa dels drets humans.
18: Aquest és l'objectiu principal.
1: Clar. I
18: nosaltres el que veiem és que més enllà de que atendre les persones que els hi passa això, el nostre objectiu és sobretot identificar què està fallant, perquè és evident que quan hi ha un cas de violència institucional és que el sistema ha fallat, perquè qui t'hauria de protegir, en lloc de protegir-te, t'està vulnerant els drets, i per tant, quins són els mecanismes que fan que això passi, que el principal és que, doncs, que hi ha molta impunitat i que per tant el sistema el que fa, tendeix a fer, és protegir-se a si mateix, en lloc d'agafar i dir val, això no hauria d'haver passat i per tant vaig a corregir-ho, i el que fem és treballar a partir de casos concrets, aconseguir que hi hagi canvis perquè allò que hi ha determinades persones que han patit no pateixi ningú més.
1: Us hem vist en el judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Vosaltres sou part de les acusacions, no?
18: Sí, nosaltres hem representat a Roger Espanyol des de l'inici. Vaig parlar amb Roger Espanyol, que ell encara estava a l'hospital, perquè, clar, nosaltres teníem... havíem nascut el 2015, però no sortíem del no-res, no? I aleshores havíem estat molt, molt presents i molt seguint molt el cas també d'Esther Quintana i d'Ojo con tu ojo i Stop bales de goma, etc. I aleshores el tema ja dels projectils d'energia cinètica era un tema que treballàvem molt i per tant doncs, ja des del primer moment doncs, el vam atendre i hem estat aquests 9 anys portant el procediment. Vam dedicar, perquè si una idea, 1.800 hores a poder identificar l'autor del tret.
1: Aquí, a banda d'això, l'objectiu és que retirin les bales de goma, no?
18: Clar, o sigui, aquí ja s'havia aconseguit. A Catalunya es van retirar les bales de goma arran, doncs, la casa Esther Quintana va ser la gota que va fer vessar el got, no? Però hi havia hagut molts casos abans i, per tant, era algú que s'estava treballant i es va aconseguir prohibir, però només pels Mossos d'Esquadra. Llavors, l'1 d'octubre del 2017, doncs, un policia nacional va fer servir bales de goma. Vam tenir com a afectat a Roger Espanyol, que va perdre la visió de l'ull. Però després, el 2019, es van tornar a utilitzar i aquesta vegada ja era sota coordinació de Mossos d'Esquadra. Que això també va ser una queixa que vam fer, no? I allà van perdre l'ull també quatre persones, per algunes per foam i d'altres per bala de goma. I sí, clar, l'objectiu és que es prohibeixin els projectils d'energia cinètica. Aquí a Catalunya sí que vam aconseguir, arran d'un altre cas, que es prohibís un projectil especialment lesiu, però hi hem estat tots aquests anys treballant amb molta altra gent, perquè a Irídia no fem les coses sols, vull dir, ni soles, hi ha molta altra gent i xarxa amb la que treballar per prohibir les bales de goma a l'estat espanyol. Vam estar quasi bé a punt amb la reforma de la llei Mordassa, que proposava doncs, una possible prohibició o limitació, però no ha pogut ser.
1: Déu-n'hi-do. Ara, t'ho dic perquè vinc d'una hora sencera de parlar de política, el moment actual us amoïna per alguna cosa?
18: No, evidentment, el moment actual ens amoïna molt. Nosaltres portem preparant-nos també per aquest moment bastant temps. Irídia estem en contacte amb moltes altres organitzacions a nivell europeu, però també internacional, i per tant doncs, parlem amb companys i companyes que fan la nostra mateixa feina a altres països, de latituds molt diferents, en les que doncs, l'autoritarisme ja ha guanyat les eleccions i el que està passant ara no hi ha tants cops d'estat com al segle passat, diguem, el que passa ara, l'autoritarisme es presenta a les eleccions i aleshores erosiona les institucions des de dins, i això ho estem veient a un munt de països, i clar que ens preocupa.
1: Em sembla molt interessant el que dius, perquè fa una estona, aquí a la tertúlia, es deia que hi ha gent, que a més amb tota la bona voluntat, diu no passa res perquè estem veient com països en els que ha arribat l'extrema dreta després arriben i no fan les coses que diuen. M'agradaria conèixer una mica més en detall, si et sembla, per saber quines amenaces feien i què és el que ha passat després.
18: Clar, només hem de veure, per exemple, països com Hongria o Polònia o Bulgària, vull dir, tots els països de l'est, però Hongria és el gran, no, diguem, exponent, que a més, tot aquest concepte de democràcia liberal doncs, surt de la Hongria d'Orbán i que d'aquí darrere doncs, moltes de les coses que ha fet Trump després o extrema dreta a altres llocs d'Europa les ha copiat també d'Orbán. D'entrada, òbviament, sempre hi ha qui pateix primer. Qui pateix primer sempre són col·lectius com el col·lectiu LGTBI+, que òbviament a aquella zona ha sigut totalment criminalitzat, però també les organitzacions de defensa de drets han sigut totalment criminalitzades i les ha atacat de forma contínua per tal de que no poguessin fer la seva feina, des de la vessant més econòmica, de que no poguessin rebre diners, però també des de la vessant criminalitzadora i de sancions, etc. Però el que ha passat sobretot a Hongria, que ara s'estan intentant recuperar, és una pèrdua absoluta la independència judicial. Doncs això també ho veiem com una de les estratègies que s'utilitza als Estats Units i s'utilitza en molts altres llocs, i aquí també ho veiem, l'alt nivell de politització de les altes instàncies judicials, que és diferent del jutjat d'instrucció de l'audiència provincial, però les altes instàncies judicials dominem per la porta del darrere, no? Això és una de les coses que passen, i això és, clar, en el que és la separació de poders i l'equilibri de poders entre l'executiu, el legislatiu i el judicial, està tot pensat perquè el judicial dugui a terme la seva tasca bé. Perquè si el legislatiu no ho fa, doncs tenim un tribunal constitucional o tenim fins i tot el poder judicial normal, la justícia ordinària. Si l'executiu no ho fa, doncs també hi ha altres mecanismes de corregir-ho, concretament el judicial també, i el legislatiu doncs canvia les lleis, però si el judicial no funciona tenim un problema molt greu, i això és una qüestió que també s'està fent. I però no és això, és la que s'arriba al poder, els drets, tots els drets humans, tots, sense excepció, s'han aconseguit gràcies a la mobilització ciutadana. I costa molt assolir cert respecte pels drets fonamentals, però és molt fàcil perdre'ls, molt fàcil perdre'ls. I aleshores, això ho veiem també, per exemple, les polítiques de memòria. Què està fent Vox així que arriba als diferents governs al nivell estatal? Derogar les lleis de memòria. Aleshores, hi ha moltes conquestes que es pensaven que igual no serien qüestionades, no? Com, per exemple, l'existència de violència masclista. És que hi ha mil temes que estan ja posant en dubte i que per tant hi ha una alta possibilitat de que només arribar doncs aprovin lleis super regressives, i serà molt necessària una mobilització social que ho freni.
1: Déu-n'hi-do. Deixa'm que et pregunti per Ceuta. Ho dic perquè estan passant moltes coses. T'entrarà, m'agradaria saber què penses de com ho ha fet tot això a l'estat espanyol, però fixa't que el diario.es ara s'ha fet ressò d'una denúncia que prèviament havia fet Amnistia Internacional de maltractaments a persones que estan a Ceuta, procedents del Marroc, com saben vostès. És brutal, perquè avui s'han publicat àudios de converses que tenien militars, en els quals es donen consells de com és millor pagar pallisses a aquests nois. Un li recomana a un altre que millor sense guants.
18: S'ho passen millor.
1: És perquè s'ho passen millor, i perquè amb els guants es fan mal. Ja el govern espanyol ha obert una investigació per controlar una mica què ha passat amb tot això. Com estàs vivint tota aquesta situació, tot aquest fet brutal que estem veient a Ceuta?
18: Doncs amb moltíssima preocupació, i diríem, hem anat fent, o sigui, no hem dit massa cosa, però hem anat fent un monitoreig molt, molt, molt de prop del que anava passant, perquè estem, òbviament, treballant temes de polítiques migratòries i vulneracions a la frontera, vull dir que és una qüestió que treballem des de fa molt de temps, i hem estat doncs treballant amb les organitzacions d'allà, que s'han vist absolutament superades per la situació. Entenem que és una situació complexa, òbviament, però el tema de la violència policial i tal com s'ha afrontat ha sigut absolutament terrible. Tenim, vull dir, informació de fets molt, molt, molt greus, i en aquest cas concret, aquí sempre ens trobem el mateix, no? Que malauradament és molt trist que hagin de sortir àudios d'aquestes característiques per comprendre que en determinats cossos policials, en aquest cas l'exèrcit, hi ha un problema molt greu d'impunitat i de la concepció que tenen de qui és mereixedor d'un tracte digne i qui no, no? I això és en el cas de les persones migrants i especialment doncs, racialitzades, etc. Això ho veiem de forma molt evident. No és gratuït que estigui passant això. O sigui, aquí hi ha hagut molt temps de deshumanitzar i parlar de les persones que migren com éssers que no són subjectes de drets, i això sempre és el procés que sempre veiem, o sigui, no és un procés nou. Abans de poder vulnerar els drets d'un col·lectiu, és un col·lectiu, no és un col·lectiu homogeni, òbviament, el que es fa és baixar-los de categoria, o sigui, deshumanitzar, i això és una feina constant que l'extrema dreta fa molt temps que fa i que ha aconseguit moure el marc. Aleshores, ja, de com diguem, la narrativa o el com es parla d'aquesta problemàtica en el sentit de les persones migrants, els seus drets, les vulneracions que pateixen, etc. Com es parla ara, com es parlava fa 10 anys, no té res a veure. I és per això, és perquè primer deshumanitzem, i aleshores, si tu ja no consideres que aquella persona formi part del teu nosaltres, de dir, no, és que no és com jo no som de la mateixa equip, diguem, ja és molt més fàcil tolerar que passin determinades coses, no? I aquí estem veient gent que està fugint de la repressió política, o sigui, col·lectiu LGTBI n'hi ha molt que ha fugit perquè no poden estar als seus països, gent que venen d'altres contextos, però no són només a Marroc, hi ha molta població, m'agradi, però que estan fugint i que se les està retornant sense diguem, fer els passos de protecció internacional. O sigui, és una situació complexa, en som conscients, però el que està clar és que s'està abordant des d'una vessant que és difícil de comprendre, vull dir, que no pesi també la part humana. Més enllà de que, evidentment, s'ha d'actuar, perquè també podem entendre que la gent de Ceuta se trobi superada, dir que no nego aquesta realitat.
1: Sí, el tema de la immigració, de fet, el podem extrapolar a qualsevol altre punt, és a dir, sí, perquè segurament aquesta manipulació del discurs que porta a intentar instaurar un sistema de la por al diferent, relacionant immigració amb delinqüència, i que sembla que els delinqüents tots són de fora, és una cosa molt interessant, no? Perquè ens acaba com dir-ho d'alguna manera? Ens acaben menjant el cervell, en definitiva, no? Perquè això ven.
18: Això ven i això interessa. O sigui, interessa que al final els pobres es barallin amb els pobres i siguin més pobres que ells, és més fàcil, no? En lloc d'agafar i mirar una mica cap amunt i veure la enorme desigualtat social que tenim, no només a l'estat espanyol o a Catalunya, que és un drama, sinó arreu del món. O sigui, Oxfam aquest any va treure un informe que a mi m'agrada molt i en parlo molt, que és Resisting the Rule of the Rich, o sigui, resistint el govern dels rics, no? I explica, un, la relació entre la desigualtat econòmica i l'erosió democràtica, no? Tot això que deien, el poder judicial, etc. Té una relació molt directa amb qui és propietari diguem, de la riquesa al món. Aquest any, per primera vegada, s'ha arribat als 3.000 milionaris, o sigui, 3.000 persones que tenen més de 1.000 milions al banc, oficial, o sigui, el que poden tenir en realitat, només que hi havia una xifra molt, molt eloqüent, que era, amb el 65% del que van guanyar l'any passat, s'acabaria la pobresa extrema al món 26 vegades.
1: Ja veus.
18: I la normal, diguem, totalment, és una vegada. Llavors, clar, hi ha una qüestió d'aquí, hi ha gent que cada vegada, molt poca gent, que cada vegada és més rica, i que això és el que ens causa que ens expulsin de casa nostra, que no tinguem educació, diguem, decent, que la salut sigui deficient... No, totes les problemàtiques que realment sí que ens importen, en lloc d'abordar això des de qui és el causant de tot això, clar, que és molt més pràctic que tu culpis a la persona migrada que més marxa del seu país, en molts casos, perquè, no sé, al Senegal molta gent marxa perquè no pot pescar, perquè tenim els vaixells europeus pescats i tot el peix, eh? Vull dir que també...
1: Clar, clar. Tu parlaves d'Intermón Oxfam, el David Fernández va publicar un llibre que es diu No robaràs, dins una col·lecció meravellosa, de la que hem parlat pràcticament tots els llibres aquí al programa, on parla de qui són els que roben.
18: Clar.
1: I, efectivament, ostres, quan llegeix... Un llibre molt finet, ho dic perquè és interessant realment la lectura d'aquest llibre, quan veus les xifres reflectides en un llibre, quan veus el deute que tenim els bancs, els diners que s'han arribat a posar, quants pisos tenen els bancs, en fi, diguem que t'enfades una mica.
18: Clar.
1: Amb tota aquesta història. No? Escolta'm, no vull acabar, encara tenim uns minuts, però sense parlar del que comentàvem abans, que a mi m'ha cridat molt l'atenció. No? Casos de violència institucional que es denuncien i que en molts casos s'arxiven. Com és possible això?
18: Sí, aquí, bueno, aquesta és la tònica general, que és veritat que ha anat canviant al llarg dels anys. Jo me'n recordo abans, quan jo vaig començar a exercir, fa 16 anys, que t'admetessin a tràmit una querella per violència policial era quasi un miracle. Ara no és així, o sigui, ara mateix estem portant més de 50 casos en els quals tenim aproximadament, tenim 100 agents de policia o seguretat privada o funcionaris de presons que estan imputats, i sí que no s'aconsegueixen condemnes, però és veritat que el que hi ha és, en moltíssimes ocasions, això, la persona afectada, si no hi ha una acusació particular que tiri endavant això, és pràcticament impossible que prosperi, no impossible, però és molt difícil, perquè Ministeri Fiscal, en la majoria dels casos, adopta una posició defensiva, en lloc defensiva del policia, diguem, en lloc de la víctima. El Roger Espanyol, per exemple, és un dels casos, però és la tònica general. El jutjat, a vegades, doncs, això, no investiga, i hem de recórrer, anar a l'audiència, sí que les audiències sí que ens van donant la raó i es reobren, però, en tot cas, això, no?, costa molt, o sigui, la tendència no és, ei, això no funciona, anem a investigar què ha passat, intentem evitar que torni a passar, sinó que la tendència és, no ho investiguem, i, a més, em crec, no?, en cas de dubte, em crec més la versió policial que la persona afectada. Però això també és veritat que va evolucionant, també les 13 condemnes del Tribunal Europeu per no investigar tortures també és un canvi, i la part de la societat, que jo crec que la societat catalana sí que això s'ha aconseguit i és un mèrit que espero que això no reverteixi, és hi ha molt poca, hi ha cada vegada hi ha menys tolerància a la violència policial, no? Aleshores escandalitza, que això en altres llocs no passa, no és tan evident.
1: Ja. És que cada un d'aquests temes donaria per parlar mitja hora, perquè realment són temes tots molt potents. I fixa't el que he deixat pel final, que també m'ha semblat absolutament brutal. Un informe que vau publicar conjuntament amb altres entitats denunciàveu que Israel estava utilitzant el conflicte amb Palestina per utilitzar o fer una mena de laboratori de proves del que eren les seves eines d'espionatge.
18: Sí.
1: d'observació. Explica'ns una mica això.
18: Sí, de fet, aviat traurem un altre informe en què aprofundim encara més en això. Bueno, un dels casos que portem és el cas de Pegasus, no? D'un advocat que va ser infectat amb Pegasus en el marc del Catalan Gate, no? Que hi va haver 65 persones en la qual els hi van utilitzar aquest programari espia per posar-li el telèfon i doncs, baixar-li tota la informació, etc. Pegasus és un programari espia que se't posa el telèfon i pot controlar el vídeo, la gravació, el micròfon, baixar-se tota la documentació i introduir-te documentació. O sigui,
1: segur que a la gent li sona perquè el tema de Pegasus...
18: Clar. I aleshores, aquestes empreses... Gairebé totes, si no totes, estan vinculades, o són israelianes directament, en el cas de Pegasus és NSO Group, que és una empresa israeliana, és un grup empresarial israelià, que té seus a Luxemburg, i per això hem aconseguit doncs, que s'estigui investigant això, però que bueno, el que estan fent ara moltes d'aquestes empreses, de fet avui Citizen Lab ha tret un altre vídeo que vincula una altra empresa israeliana amb el fet de que tu, la publicitat que t'arriba al mòbil directament, encara que no l'obris, només el fet de que se t'obri en el mòbil ja directament t'estigui infectant directament. I això són eines que Israel ha utilitzat a Palestina durant el genocidi, per exemple, per localitzar defensors de drets humans, localitzar periodistes i localitzar doncs, testimonis incòmodes que li molestessin amb qüestions de denúncia del genocidi i per matar-los directament. Aleshores, diguem que sempre Palestina és un banc de proves en tot, malauradament, també en moltes armes que després s'exporten, vull dir... Hi ha molts acords amb policies, Mossos d'Esquadra mateix, ha anat a Israel a provar les armes en terreny, no? I ens ho venen així, armes provades a terreny, és a terreny vol dir això, i doncs amb l'espionatge passa exactament el mateix. I ara el que està passant, i això és una curiositat, l'any passat, o aquest estiu, es va fer una trobada a Barcelona que es deia Spyware, Mar i Maris, com algo així, que era les principals empreses vinculades al món de l'Spyware que publicitaven Barcelona com un gran lloc on venir, van fer la trobada aquí, perquè ja està havent-hi com una, diguem, empreses que s'estan instal·lant aquí, i això es vincula també doncs, amb la creació de centres de dades, etcètera, etcètera, que consideren que Barcelona és un bon lloc, no? Té la platja i fa bon temps, i per poder seguir fabricant aquesta arma, perquè és una arma, que el que fa, sobretot, és doncs, aconseguir informació per criminalitzar defensors de drets humans, periodistes, advocats, etc, que és per lo que més s'ha utilitzat.
1: Que difícil la feina que feu, eh?
18: Sí, però val la pena.
1: Ah, no, segur.
18: Sempre val la pena.
1: Déu-n'hi-do, eh? Molt bé. Areis, estic molt content que hagis vingut avui al programa. Seguirem parlant, perquè la veritat és que són tots aquests temes, cadascun d'ells mereixeria tota una edició de... tota una entrevista sencera. Quan fareu públic aquest nou informe sobre Israel?
18: Aquest encara estem decidint, però a finals d'aquest mes o principis del vine.
1: M'agrada com ho expliques amb intriga, eh? O sigui, bé com... O sigui, li fa... No, neus? O sigui, bé de gust? Publiqueu-lo ja, per favor. Areis Franquesa, enhorabona, de veritat, per tot plegat.
18: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Fem una pausa, oi? Sí, fem una petita pausa i quan tornem la Neus Sala ens explicarà aquesta història surrealista que hem vist en els darrers dies als diaris d'aquest senyor especialitzat en robatoris a cases de futbolistes.
19: La música clàssica és seriosa.
20: De vegades.
19: És solemne.
20: Tampoc sempre.
19: I és difícil.
20: Ah, no, això sí que no. És complexa i rica, però amb una mica de voluntat...
19: A l'hora clàssica, escoltem música.
20: Però també en descobrim, en parlem i ens fem preguntes.
19: Amb curiositat i ganes de deixar-nos sorprendre.
20: I és que només cal tenir ganes d'escoltar.
16: L'hora clàssica. Amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
19: Cada diumenge, de 8 a 9 del matí, l'hora clàssica a Ràdio 4.
16: Són quatre dies, amb Sílvia Tarragona.
21: Diuen que la vida són quatre dies i nosaltres la volem compartir amb vostès. Veus, històries i tot allò que els interessa, els entreté i els fa pensar. Perquè el cap de setmana s'ha de viure i també escoltar.
22: Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 1 del migdia.
2: a Ràdio 4.
16: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Passen 2 minuts de 2:15. Quin luxe poder comptar amb testimonis com el d'Anaïs Franquesa. Quin luxe poder tenir col·laboradores com la Neus Sala. Hola, Neus Sala, de nou.
3: Què tal? Com estàs, Toni?
1: Molt bé, molt bé. Em feia gràcia aquesta cosa d'aquest senyor, que sembla ser que és un lladre molt important,
3: sí,
1: que explicaves tu. Sobretot, d'alguna manera, com s'ha explicat la notícia, no? De que se'n va la cosa a vegades per la boca, per parlar més del conte.
3: Sí.
1: Que
3: sí,
1: jo crec
3: sí,
1: que és una mica el que ha donat la pista per detenir aquest senyor, eh?
3: Sí, bueno, si bé, comencem des del començament, si
1: vinga,
3: vols.
1: I tant.
3: Mira, 10 de gener, el Barça està jugant a Aràbia Saudí.
1: Sí, senyor.
3: Hi ha uns senyors lladres que porten temps vigilant a jugadors i decideixen entrar a casa del Joan García, del porter del Barça, que estava allà. La càmera de seguretat capta amb aquestes dues persones entrant a la vivenda. I com que ja hi havia hagut robatoris anteriors, ja estava el Barça avisat, ja havia posat seguretat privada, i de cop es personen en aquella vivenda perquè li salta l'alarma al porter, que estava a Aràbia Saudí, li salta l'alarma, t'estan robant a casa.
1: Que fort.
3: Llavors va Mossos, va policia local, va seguretat privada i enxampen a dos individus, un de 58 anys i un altre de 42 anys. En un primer moment, pensant que no té res, que no són...
1: Sí, que és un cas aïllat,
3: que
1: no?
3: És un cas aïllat, no? Però, bueno, comencen a fer indagacions i veuen que aquests dos senyors estan liderats per un vell conegut de la policia espanyola i dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil, que es diu Arsim Blacu. I resulta que es posen en la pista d'aquest senyor i un confident dels Mossos els hi diu, bueno, és que resulta que està venent uns rellotges que diu que són de jugadors i que, a més, farda de que són de jugadors i a un preu bastant més elevat del que
1: seria normal, no?
3: Del que seria normal.
1: Clar.
3: Efectivament, eren els rellotges de Pau Corbací, que la seva casa també havia sigut robada anteriorment, i ràpidament veuen que sí, que és Arsim Blacu. I qui és Arsim Blacu? Bueno, aquest senyor el coneixem, i el coneixem molt bé els periodistes que ens dediquem a això, perquè tots recordareu el desembre de 2006, quan va haver un robatori molt espectacular a la casa, al xalet que ja tenien els Fruitós de Blages, als Tous.
1: Home, sí, allò va sortir per tot arreu.
3: Allò va sortir per tot arreu. En aquell robatori, recordem que va resultar mort un dels assaltants justament pel gendre dels Tous, per el Lluís Coromines, que va ser un tema molt polèmic, per com,
1: sí,
3: com
1: sí,
3: va
1: sí,
3: resultar,
1: recordo
3: com va resultar sí, tota aquesta història. Bueno, doncs, Lluís Coromines va acabar condemnat a 4 anys i Blacu també va acabar condemnat perquè Blacu era el cervell d'aquella banda. No va entrar, però era el cervell d'aquella banda. Va acabar condemnat, però no el van pillar mai i va prescriure la història i Blacu continuava lliure. El 2015 comencen a haver robatoris una altra vegada bastant potents a la zona de Girona. Oleada d'assaltos, deia la policia. I darrere d'aquesta oleada d'assaltos fan una encerrona, és hasta ell, Arsim Blacu, que sortia amb el seu cotxe, embasteix a un cotxe de Mossos, li fan un bloqueig, posa el cotxe a dos rodes...
1: Què dius?
3: Sí, sí, sí. Passa entre els Mossos a dos rodes...
1: En sèrio?
3: Enmig de tot això, perd una bossa amb tot de joies i rellotges que havia robat amb aquestes cases de Calonja i que portava amb una bossa de Tous, que havien passat els anys, però ell era fidel a la marca, i ell portava tots aquests objectes robats. Es dona la fuga.
1: Si no l'enxampen, eh?
3: No l'enxampen. Finalment l'agafen a Saragossa, compleix 4 anys, i el 2025, de cop, un totum revolutum de robatoris a futbolistes, i què passa? Que Arsène Blacó torna a escena. En aquests moments, quan l'han detingut, o sigui, ara mateix detingut, té, em penso que 10 antecedents per part de Policia Nacional, 9 antecedents per part de Mossos d'Esquadra, 2 antecedents per part de la Guàrdia Civil. La majoria d'ells són robatoris a cases de futbolistes.
1: I sí, no estem parlant de delictes, eh?
3: No, delictes fortíssims.
1: Delictes potents, eh?
3: Potents, per exemple, no sabem si és de la seva banda o no, però, perquè tot això està en investigació, recordem el robatori a casa de Gerard Piqué,
1: sí.
3: que estaven els seus pares a dins de la casa. El 2022, robatori, un assalt violent també a Castelldefels, a Imeric, que estava la seva dona i estava ella a casa, i van ser amenaçats i es van emportar tot. Un intent de robatori per part d'aquest senyor a la Milla Mal fa poc, frustrat, el van detectar a temps perquè ja estava tot això, ja estava en marxa, no? Imagineu-vos. Álvaro Morata, el 2019 també, i per tota Espanya, Benzema el 2019 i el 2022, a Zinedine Zidane a Sevilla, a Joaquín i a William Carballo.
1: Però aquest senyor ha robat a tota aquesta gent?
3: Bueno, aquest senyor, gent de la seva banda i grups especialitzats, molt especialitzats, en cases de futbolistes. Puc dir que portem des del 2018 fins al 2025 uns 40 futbolistes, que sàpiguem.
1: Ostres.
3: Que els hi han entrat a casa, i alguns amb situacions de violència extrema.
1: Sembla que, segurament pot semblar una obvietat, però el fet d'escollir futbolistes és perquè entenen que en aquelles cases hi ha material que pot donar molts diners, no?
3: Clar, evidentment, i treballen d'una manera... Són molt, molt professionals, o sigui, fan una vigilància molt permonitzada, o sigui, està molt a sobre de les persones, saben quan juguen i quan no, quan la casa està buida i quan no està buida, quan hi ha trobades internacionals, tenen inhibidors de freqüència d'alarmes, vull dir que realment tu mira tot el temps que t'estic parlant i els acaben d'agafar ara, no?, amb aquesta operació de Mossos d'Esquadra.
1: Abans has dit que el tema Tous havia prescrit, no?
3: El tema Tous ha prescrit, és a dir, per aquest ja...
1: Per aquest no li faran res.
3: Ja no li faran
1: res. En qualsevol cas, és veritat que té tota una sèrie de... Si són 40 cases que han robat, això...
3: No, cases, això futbolistes. Després ja estan tot el que serien xalets
1: no
3: de rics,
1: val.
3: De no futbolistes, que aquest seria la part B que en té...
1: Futbolistes i otros menesteres.
3: I otros menesteres, sempre en zona alta i de ricos.
1: Que fort, eh? Doncs, home, realment es pot enfrontar una condemna potent, aquest home.
3: Home,
1: no?
3: Clar, pensa una cosa. Bueno, l'han qualificat com un dels majors delinqüents patrimonials. Pensa una cosa, les coses han canviat molt, Toni. I ara, per exemple, als bancs ja no hi ha diners. Tu no pots anar a atracar un banc perquè d'aquí a que te veuran la caixa. Si vas a buscar a que et donin 500 euros i has d'anar amb 3 dies d'antelació perquè han d'obrir la caixa i no sé què, tu imagina't fer un atracament. Els bancs ja no es pot atracar, els súpers es paga amb targeta,
1: clar.
3: A les benzineres també, i queden rics,
1: no havia pensat
3: famosos
1: això.
3: I joieries. O sigui, és el que queda. Perquè realment el món delinqüencial ha hagut d'adaptar-se també a les noves tecnologies, que fa que els diners en metàl·lic siguin escassos.
1: Clar, fixa't quina història. Clar, lògicament, això canvia del tot.
3: Efectivament.
1: O sigui, sí que és veritat, això ho hem sentit més d'una vegada, que hem d'anar en compte amb els objectes de valor que tenim a casa.
3: Clar. Clar.
1: Per a aquest tipus de qüestions.
3: Efectivament,
1: sobretot,
3: no? Tenir-los fotografiats perquè...
1: Perquè la assegurança, dius.
3: No, i també perquè quan es recuperen les joies, perquè recuperen moltes
1: sí
3: joies,
1: recuperen.
3: Llavors la policia fa allò de... d'exposició pública,
1: ah.
3: I tu vas amb les teves fotos i sí que es poden retornar, perquè efectivament, però si no tens fotos, com proves que aquella joia era teva?
1: A mi em van entrar una vegada a robar a casa, el pis en el que visc ara, un setè pis, es van despenjar per la teulada, que jo quan
3: Spiderman,
1: penso en això,
3: Spiderman.
1: Brutal, brutal. I va venir efectivament la policia científica.
3: Mm-hmm.
1: Magnífic, clar, jo m'esperava, jo que era molt CSI en aquell moment, m'esperava allò, polvitos, i no, polvitos sí. Però clar, és que els veies amb una caixa d'eines, és a dir, era molt diferent, no?, la imatge de Grissom quan arribava al lugar de los hechos, no?, ja m'entens.
3: És que, mira, CSI ho feien tot, saps?
1: Sí.
3: Interrogaven, agafaven les proves, i clar, això no és veritat, no és real.
1: No, i a més a més recordo que els Mossos d'Esquadra en el seu dia van fer un comunicat de que, sisplau, si et robaven a casa, no anessis a recollir les proves, perquè això es va posar molt de moda sí. I la gent volia fer això de Grissom o l'altre, que no me recordo com es deia.
3: Hi ha coses...
1: No, t'ho deia, només, perdona, perquè em van recordar unes quantes coses. És a dir, van acabar detenint a la gent en qüestió i em van recuperar, crec que va ser un parell de rellotges, justament, que els meus no eren d'aquests que parlàveu, eh?
3: Però sí que segur que els van detenir perquè deia és del Toni Marín.
1: Sí, exacte, tal qual, tal qual.
3: Però una curiositat que volia donar, per exemple, amb el tema del robatori de cases, una de les bases de dades que té Mossos i que tenen totes les policies és no només les empremtes dels dits, sinó les empremtes d'orella.
1: Ah, sí?
3: Sí, perquè els lladres posen l'orella a la porta per si escoltar si hi ha algú. Llavors, ara ja hi ha base d'empremta d'orella i es deté a gent per empremta d'orella, que ho sàpigues.
1: No tenia ni idea.
3: Pues sí, sí, sí, sí.
1: Que fort, que fort. En fi, 3 minuts i arribem a 3 quarts de 10. Aquest és un dels dos temes que avui ens porta la Neus Tomàs. Neus Tomàs, t'acabo de dir, Neus Sala.
3: Sempre t'equivoques. Sort que som amigues amb la Neus
1: Tomàs. No, per això, Neus Sala, la Neus Sala. Però ara m'hi he adonat en el mateix moment que ha passat. Avui

0: no? Amb actuacions a centres comercials on s'han vist atacats, o per exemple amb un noi que també l'han condecorat per impedir que li clavessin un ganivet amb una doctora al cap de la mina. És a dir, feina de la gent de seguretat privada que malauradament moltes vegades surten a les notícies malament, no? Els veiem com a esos porteros de discoteca, no? Esos seguratas, i que no és així, que és gent molt formada,
1: I tant.
0: Molt, molt formada, i que són la cara visible i de proximitat, diguéssim. Primer, el que li expliques el que et passa, probablement sigui el guarda de seguretat,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Perquè, fins que arriba la policia. Llavors, bueno, avui s'ha dedicat el dia
1: a ells. Quan hem pensat en qui coneixíem del món de la seguretat privada, només ens podia venir una persona. És algú al que jo admiro profundament. Ja podria dir un bon amic, no? Perquè ja en són unes quantes entrevistes. Enric Cabezuelo, com estàs, Enric? Bona nit.
2: Hola, molt bona nit. Pues estic molt bé i jo també considero un amic.
1: Bueno, doncs mira, sí. Això ja ho tenim, això ja ho tenim. L'Enric Cabezuelo...
2: Parlant d'això del dia de la seguretat privada, jo estic ara en un acte que celebra el 30 aniversari d'una associació que es diu ATSI, Associació de Directius de Seguretat Integral, i estem celebrant avui, que també està la consellera, celebrant un sopar avui d'aniversari.
1: Doncs t'agraeixo molt, T'agraeixo molt, Enric, que atenguis la trucada, no? Perquè, efectivament, a aquesta hora li està agafant enmig d'aquest sopar. Bé, és realment una tasca molt potent, i ara ho deia la Neus, el que han de fer els agents de seguretat privada, que en moltes ocasions són els primers que han d'enfrontar-se al problema, no?
2: El vigilant normalment és el primer, quan hi ha un problema, és el primer que està allà. És el primer que té de saber com actuar, donar calma, com deia la Neus. O sigui, és un personal que està molt infravalorat, el segurata, sempre aquesta cosa de... I d'avui en dia els vigilants estan molt formats, parlen idioma, saben molt, vull dir, i se'ls forma molt, les empreses formem molt el vigilant, perquè és la cara visible. I quan una persona té un problema vol trobar algú que la tingui bé i la tingui clar. O sigui que els vigilants estan molt bé avui en dia.
0: Avui en dia
2: ha evolucionat molt.
0: Es parlava avui en l'acte, no? O sigui, perquè sempre hem tingut al cap el tema del vigilant com a, diguéssim, un element de seguretat, però que et causava respecte, i avui es parlava d'empatia, d'aquesta proximitat, d'ajudar el ciutadà, de trobar-te, en definitiva, de sentir-te segur en un espai, no? En un moment en què la inseguretat ens domina cada dia, i més a Barcelona, per exemple, no?
2: Sí, mira, com el Toni sap, jo faig events molt grossos de seguretat, i clar, el primer que entra una persona en un event d'aquests que veus, el vigilant de seguretat, és la primera persona que es troba.
1: Sí, sí.
2: I és el vigilant, és aquell moment que els diu sempre bona nit, bones noches, benvinguts, que s'ho passin bé, i llavors vull dir que els hi transmitim que no som una persona agressiva com la gent té la imatge del porter de discoteca o d'alguna cosa, no. És un personal que està allà per donar tranquil·litat i seguretat a la persona que va a un event, a un partit de futbol, a qualsevol post.
1: Perquè et facis una mica, i la idea, Neus, i també els nostres oients, entre d'altres coses, l'Enric és el director de seguretat del Sonar. És a dir, dirigeix un dispositiu en el que jo recordo una vegada que m'ho vas explicar, Enric, la quantitat de gent que hi ha treballant en seguretat en una nit del Sonar, per exemple. Quanta gent arriba a ser?
2: Pues arribem a ser una nit del Sonar tranquil·lament 400 persones.
1: 400 persones vetllant per la seguretat de que no passi res, no?
2: Entre vigilants, serveis auxiliars, hostesses i tot, uns 400, però, per exemple, al Monegro són 800 persones.
1: Déu-n'hi-do.
2: Treballant per això. No, vull dir que hi ha...
0: Es treballa amb una col·laboració brutal entre els cossos i forces de l'Estat, de policia, no? Tant amb Mossos, vull dir que esteu absolutament coordinats amb aquests events, i ho van demostrar, per exemple, amb el Papa, amb la visita del Papa, que allò va ser, jo crec que a nivell de dispositiu de seguretat, el més important que s'ha fet mai a Barcelona.
2: Jo vaig tindre la sort de participar també en aquest event com a director de seguretat en un equip de gent que érem allà, i sí, sí, hi ha molt bona col·laboració. Jo aquí a Catalunya, per descomptat amb Mossos, que fa molts anys que treballem, perquè jo vaig viure anys del desplegament a Barcelona, vull dir que hi ha molt bona cosa, però el resto d'Espanya també, o a la Guàrdia Civil, vull dir, som uns cossos que col·laborem molt en el cos, col·laborem molt en ell. No hi ha una separació ni una cosa, sinó que hi ha col·laboració. Ells ens expliquen, nosaltres els expliquem coses, i ens ajudem mútuament perquè tot vagi bé.
1: És interessant perquè, d'altra banda, la millor seguretat, et preguntaria, és aquella que no es

0: És a dir, perquè en moltes ocasions tu dius això, al Sonar 400 persones, ja ho hem parlat mil vegades, jo hi he anat molts anys al Sonar i mai he tingut aquesta sensació d'estar tan vigilat, entre cometes, no?
1: No és la imatge aquella d'un senyor forçut, un braç i allà, no. El vigilant té d'estar donant voltes, controlat, amagat, mirant en un lloc que tingui una bona visió per si hi ha que actuar, però no té d'estar en plan repressiu. Nosaltres el que intentem és això, que no volem vigilants. A mi m'agrada el vigilant normal, el senyor normal. No vull un senyor amb grans braços i tot això, perquè el que té a fer és donar calma i tranquil·litat.
0: Sí, sí.
2: A més, hem d'entendre una cosa, que igual que s'ha perdut el respecte cap a la policia, també els vigilants s'enfronten, i ell ho sap perquè el sonar i la nit és complicada, a partir de certes hores la beguda puja, i hi ha joves que van ara amb arma blanca moltíssims, abans no se'n veia tants. Vull dir que avui, per exemple, se li donava medalles a gent que s'està jugant la vida, i a vegades per uns sous que ho fan bàsicament per vocació.
1: Sí, el vigilant té molta vocació, perquè el sou és un sou, no guanya el que tindrien de guanyar. Entens? Vull dir que per això, vull dir, és un sector que no està ben valorat. La paraula és que no està ben valorat. Entens? Vull dir, sí, hi ha aquests events que està molt bé, perquè és important que el vigilant també senti que la gent, que la policia en aquest cas, està amb ells i l'escolten, però no és un sector ben valorat. I és una pena, és una pena.
0: A mi em sap greu, perquè estic sentint de fons el que segurament són actes que tenen a veure amb aquesta nit a la qual feia referència l'Enric Palazuelo, Enric Cabezuelo, perdona, quan l'hem saludat. Enric, una abraçada ben forta, i un dia qualsevol d'aquests vens al programa i ens expliques com s'organitza un dispositiu d'aquestes característiques, que és veritablement espectacular. Una abraçada gran, cuida't molt.
1: Gràcies, cuida't, adéu.
0: Adéu, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: 9 minuts i arribem a les 10 en punt de la nit. És interessant aquest concepte de la seguretat que no es veu.
2: És que et volia... Deixa'm que em surti completament de tema, Toni.
0: Em sembla meravellós.
2: Perquè et vull explicar un xascarrillo de la seguretat que no es veu, perquè l'audiència... faci una mica de risa.
0: Podríem acabar sempre la secció amb un xascarrillo.
2: Xascarrillo. Luis Roldán, exdirector de la Guàrdia Civil, amb el que jo vaig estar mantenint contacte fins que es va morir fa cosa de 4 o 5 anys. Ell, sabeu que era corrupte, però m'explicava que li va treure molts diners als empresaris bascos perquè ell els hi venia la seguretat invisible. És a dir, jo os pongo una seguretat brutal, em pagueu uns diners i esteu completament segurs. I clar, els empresaris li deien, és que, director, és que no los vemos. Diu, no, claro que no los veis, porque son buenísimos. Diu, ja, però és que los otros sí que se ven y los nuestros no, porque los vuestros son los mejores. I clar, i em deia...
0: De veritat?
2: Això és així. I em deia el Roldán, descollonat de risa, em deia, claro... Claro que no los veían, porque tenían seguratas fantasmas. Tu imagina't. Aquesta va ser una de les petites corrupcions de Luis Roldán. La seguretat invisible en estado estrictamente...
0: És la picaresca portada al màxim.
2: La picaresca portada al màxim en aquella època, que, escolta'm, tampoc dista del que estem veient últimament.
0: Ja. Deixa'm, saps una altra reflexió que segurament un dia d'aquests podem fer, perquè serà interessant, és si ja a hores d'ara la tecnologia ha revolucionat el món de la vigilància, des de molts punts de vista, amb la intel·ligència artificial tot això es dispararà. I cada vegada controlar el perímetre, per exemple, d'una casa, això cada vegada és més senzill.
2: Total. Completament, i els moviments, i tot. Però també jo crec que l'intel·ligència artificial és el perill més gran.
0: El perill.
2: El perill més gran a nivell delinqüencial que tenim. I ho han admès ells mateixos. És que han dit que poden perdre el control. Si tu perds el control de la intel·ligència artificial no té ni ètica ni moral.
0: Ja. Bé, aquesta és una de les teories. És interessant veure com hi ha moltes de teories sobre això. Nosaltres tenim el director de l'Observatori de la Intel·ligència Artificial de la Salle, Bonanova, que ve al programa, i també sospita... L'altre dia també ho explicava algú aquí al programa, que sospitava d'alguna manera que tot això també té molt a veure amb la sortida a la borsa de diferents empreses que es dediquen a la intel·ligència artificial i que... probablement l'amenaça no és exactament la mateixa que la que han volgut dir, no? En qualsevol cas, ja saben vostès que nosaltres el que fem és posar damunt la taula totes les versions que es diuen sobre un mateix assumpte.
2: No ho sé, però a mi m'ha fascinat, perquè jo em pensava que era molt imprecisa, però l'altre dia vaig preguntar pel meu avi i em va localitzar la partida del 55 del meu avi en un poble Montenartró d'alta muntanya de Llavorsí. I em vaig quedar, dic, però quin nivell d'informació i de control té aquesta màquina.
0: Un dia d'aquests haurem de parlar d'una altra cosa, i ara em permetràs que expliqui una cosa que m'ha passat fa, res, 3 dies. Però entenc que és molt significatiu, és molt fort. Jo encara estic al·lucinant amb això, eh? L'altre dia vaig reservar un hotel a Madrid, perquè he d'anar un cap de setmana a Madrid, pel que sigui. He reservat aquell mateix hotel moltes vegades a Madrid. Per tant, de sobte, rebo un missatge al meu mòbil que havia de confirmar la reserva, però ho vaig fer per la pàgina web de l'hotel, que havia de confirmar la reserva perquè, si no, en 24 hores sortiria, però en el missatge s'especificava el dia que jo arribava, el dia que sortia, les nits, per tant, que hi era allà, tenien el meu número de telèfon, ho tenien absolutament tot. Jo, que sóc un despiste, perquè no els enganyaré moltes coses al cap, se'm va passar. I em va tornar a arribar el mateix missatge l'endemà, és a dir, que ja havien passat més de 24 hores, per tant, ja allò es contraprogramava a si mateix. No? Clar, què vaig fer? Com vaig veure això, vaig dir, deixa'm, vaig a trucar a l'hotel. Vaig a trucar a l'hotel, escolta'm, quina mentida. És a dir, que no, l'hotel de cap manera feia això. La pregunta és, com poden arribar a tenir totes aquestes dades?
2: Perquè tenen hackejat a l'hotel.
0: És molt fort, això.
2: És que és així, però igual que va... On estan tots els informes mèdics que es van...
0: Que es van robar al
2: Clínic,
0: dia, no?
2: Per exemple, a l'Hospital Clínic, i tots els atacs que segur que no sabem. Vull dir, disposen d'una informació perquè tu puguis... És que tu per què no vas caure? Però jo segurament hauria clicat.
0: Deixa'm dir-te que era molt fàcil caure, eh?
2: Clar, per això et dic que...
0: Era
2: és que,
0: molt fàcil caure.
2: Clar, tu estàs despistat i saps que són aquests dies i què et vas a imaginar?
0: Sí, sí.
2: Doncs probablement és això. O sigui, és que tinguin, a lo millor, si era una sucursal d'hotels, o sigui, saps? Una,
0: sí, sí,
2: que
0: una
2: no era
0: agència
2: un hotelet,
0: o...
2: una, que no era un hotelet petit, que... Pues a lo millor és que tenen tot.
0: En fi, un
2: ves
0: dia
2: saber.
0: Haurem de parlar d'aquestes coses,
2: sí.
0: Un dia, eh? Perquè el tema
2: amb
0: de
2: el les... Bruno.
0: El Bruno, sí, que és també col·laborador del programa, i el tema de la ciberdelinqüència, veiem que mare cada meva vegada està sent més bèstia. Neus Sala, quin gust tenir-te amb nosaltres al programa, com sempre.
2: Igualment.
0: Saps que acabem cada dia amb una cançó?
2: Sí.
0: La cançó d'avui t'agradarà molt.
2: A veure.
0: Ja ho dic ara. Senyores i senyors, arribem fins aquí. Ara ja saben vostès que en uns minuts arriben les notícies de les 10, i amb les notícies de les 10, a continuació, la Laura González, que ens posa tots sota sospita. Programa magnífic, d'altra banda. Recordin que demà, a 7:45, ens hi tornem a posar. Tinc una molt bona notícia per vostès. Demà és divendres. Sí, demà és divendres. I, a més, és un divendres que és l'avançada d'un cap de setmana en el que sembla que tornen les pluges, i tornen de valent. Les pluges durant 3 o 4 dies, segons ens explicava avui el Jordi Miralles. Fins i tot es parla de Dana, és a dir, que ha de ploure força. Sigui com sigui, el que els dic és que demà a 7:45 ens retrobem aquí al Pla B. I mirin quina cançó posem avui per acabar el nostre programa. Los Ronaldos, se'n recorden de Los Ronaldos? No puedo vivir sin ti. Quina cançó tan xula, eh?
2: És meravellosa.
0: Xulíssima. No podem viure sense vostès. Demà a 7:45 ho demostrarem de nou aquí al Pla B.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. D'aquí poc més de 24 hores finalitza el termini per registrar coalicions electorals pel 29 de novembre. L'escenari, hores d'ara, és de negociacions encallades per alguns i a contrarrellotge per altres. Tot continua en l'aire, excepte les Canàries, on s'ha tancat un acord sota el nom Unitat del Poble Canari, integrat per Podem, Esquerra Unida, Sumar i Nova Canàries. Tot plegat mentre Podem continua refredant la possibilitat de sumar-se al front ampli a nivell estatal. Els morats confien en el tàndem amb Esquerra Republicana i esperen tancar acords territorials parcials. Ada Colau, candidata del Front Ampli, reitera: cal lluitar contra el feixisme.
2: Esto no va de un partido político ni de conseguir uno o tres diputados. Esto va de parar al fascismo el 29 de noviembre. Y para eso, juntarse multiplica los escaños y le quita escaños a Vox.
0: A tot això, la precampanya s'ha centrat avui en el futur de les pensions i en la seva viabilitat. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
3: A los pensionistas de hoy y de mañana, absoluta tranquilidad.
4: Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: I de darrera hora i de l'àmbit internacional els expliquem que més d'una quinzena de persones han resultat ferides aquest dijous a última hora de la tarda en un accident que s'ha produït entre un autobús i un tren de mercaderies a la sortida francesa de l'Eurotúnel que comunica amb el Regne Unit sota el canal de la Manxa. Hi ha quatre persones ferides en situació crítica, tot i que no estem per la seva vida. Aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 15 d'octubre, que també ens deixa altres titulars. El PSOE tanca files amb la seva portaveu, la lleidatana Montse Mínguez, després que diverses informacions hagin apuntat que el seu marit gestiona un holding immobiliari amb una trentena de pisos i hagi construït xalets de luxe sense llicència a la Costa Brava. Des del Partit Popular, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso l'acusa d'hipocresia i el president del govern, Pedro Sánchez, li ha expressat el seu suport.
5: 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos.
3: A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
0: Avui el PSC de Lleida ha ratificat Mínguez com a candidata a les generals. Barcelona aprova a pujar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics per protegir l'habitatge residencial i frenar la pressió turística a la ciutat. La mesura afectarà els 10.600 pisos turístics de la ciutat de Barcelona i l'increment serà més elevat pels propietaris amb més de 3 immobles. El govern del PSC l'ha aprovat amb els vots dels Comuns i Esquerra, l'abstenció de Junts i el rebuig del PP i Vox. Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia.
6: Desincentivar i endurir encara més la seva viabilitat econòmica fins al moment de la seva suspensió a l'any 2028.
0: L'Associació d'Apartaments Turístics ha qualificat de desproporcionada la mesura i amenaça amb emprendre accions legals. Els Mossos han confirmat que el cos trobat al mar entre Sitges i Castelldefels és el d'en Rami, el menor de 12 anys, desaparegut a Granollers a principis d'octubre durant l'episodi de pluges. L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home que va abusar sexualment de 3 menors amb discapacitat. Inicialment s'enfrontava a una petició de 14 anys, però la defensa i les acusacions han pactat la rebaixa perquè ha admès els fets i pel temps que han trigat a arribar a judici. L'home els enganyava, assegurant-los que era amic de la seva família i els donava diners per guanyar-se la seva confiança. El tribunal el condemna per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció també de menors. I a aquesta hora seguim pendents a conèixer qui serà el proper Premi Planeta de Novel·la. La gala de la 75a edició s'està celebrant a Barcelona, presidida pels Reis i amb més d'un miler de convidats. Una edició de rècord amb més de 1.400 novel·les. La dotació del premi és d'1 milió d'euros pel guanyador i es tracta del segon millor guardó dotat del món, només darrere del Nobel. I per acabar, ens interessem per la previsió del temps de cara a demà. Emet, Jordi Oriós, bona nit.
7: Bona nit. Demà a Catalunya, als prelitorals i al litoral s'esperen intervals de núvols baixos i no es descarta alguna precipitació feble durant la jornada. A la Vall d'Aran i a la cara nord del Pirineu Occidental, cel poc ennuvolat amb un augment de la nuvolositat durant la jornada i probabilitat d'alguna precipitació feble a la tarda. A la resta, en general, s'espera que predomini el cel poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes baixen a la Vall d'Aran i a la resta sense canvis. S'esperen valors màxims de 20 27 graus a Lleida, 26 a Girona i Tarragona, 24 a Barcelona. Pel que fa a les mínimes, seran de 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Girona, 14 de mínima demà a Lleida. Les temperatures començaran a baixar a partir del dissabte i ho faran de forma més notable, especialment el diumenge, amb la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular i la inestabilitat que començarà des del dissabte a la tarda i s'incrementarà el diumenge amb possibilitat de precipitacions molt fortes i acumulats importants, a més amb màximes que no s'espera que passin dels 20 graus a les quatre capitals de província. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. És el moment de la calma, de la reflexió, l'oci i la bona companyia. El Sota Sospita és un espai d'entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva.

0: Salutacions, som Esther Bages al control tècnic i Laura González al micròfon. I per avui compartim propostes diverses amb el Carles Novelles. Tenim sèries, pel·lis, música, llibres. Ho fem ja mateix. Posa't còmode. Gràcies per ser-hi. És que el Carles fa gràcia avui.
1: Sí, per què?
0: No ho sé, no ho sé.
1: Avui, eh?
0: Avui, sí.
1: Ja que tenia el dia, ja que tenia el dia.
0: L'energia que tenim en aquest vespre. Com estàs, Carles Novelles?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Doncs...
1: Això ja, ja deus, crec que deu ser el cansament, no?, de la setmana. A vegades...
0: Pot
1: quan,
0: ser.
1: Saps quan portes una setmana que com has dormit poc, has treballat molt, has fet mil coses i tal, i un moment en què ja estàs com...
0: Que comences a delirar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una mica així, sí.
0: Sí, com, ja és això.
1: Un punt de bogeria, que t'és igual tot, ja. Dius qualsevol cosa, no?, i ja no tens filtre. En fi, estem una mica així.
0: Sí. Vindran pluges ara, eh?
1: Això diuen.
0: Sí.
1: Això diuen.
0: És el que hi ha.
1: M'encanta.
0: No hi ha
1: aquest
0: res.
1: Aquest comentari d'ascensor m'agrada molt. Està molt bé.
0: Clar, és que jo me'n vaig molt diuen poc que, de cap de setmana rural. Molt poc.
1: Ah, però
0: molt
1: ho, dius
0: poc.
1: Per, ho dius per això.
0: I llavors, no? Clar, i saps allò, et passes no, les setmanes d'allò. No, i si una casa amb piscina, sí, amb piscina.
1: Piscina de què?
0: Piscina de què?
1: Piscina per veure com es desborda, no? Diguéssim.
0: Ai, com... Déu meu. Va, anem a fer el recorregut cultural. Anem a refugiar-nos en la cultura.
1: Sí, jo tenia algun comentari d'aquestes imatges que he vist dels xavals embolicats amb banderes d'Espanya atacant els pobres que estan acampats a la plaça del Sol, però és igual, no el faré.
0: No, no el faràs.
1: Es fa sol el comentari,
0: no? Es fa sol, no? Sí. A mi m'ha fet molta gràcia un reel que vaig veure, no sé de què, ni de qui ni de què era, però preguntaven a la gent que hi havia manifestant-se el dia 12... que què celebraven, que què... I la gent no ho tenia clar. Mm. Em va fer molta gràcia, això. Perquè una senyora
1: és que,
0: va dir...
1: És que no, no...
0: Una senyora va dir, la independència d'Espanya.
1: Respecte a qui?
0: Saps?
1: És que no estan, bueno, celebrant res, estan anant...
0: I potser que, vull dir, és commemoració potser de que Colom va arribar a Amèrica. Doncs també... Quan va arribar? El 98. Molt bé, senyora.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Bueno, no és equivocat de 6 anys. Bueno, sempre que van, el 98 sigui 1498.
0: Sí, exacte. En fi.
1: És que, de fet, no celebren res, no? Van a vomitar odi, bàsicament, no?
0: Mm-hmm.
1: Almenys els que jo he vist per aquests reels d'Instagram que no hauria de mirar. En fi, gràcies als reels d'Instagram per això.
0: Sí.
1: M'he assabentat. A vegades veus coses maques, també. D'aquestes idees que tenen els japonesos que primer penses, tan bojos aquests japonesos, i després penses, espera't, qui quan no estan tan bojos?
0: Això és Japó?
1: Això és música ambiental japonesa.
0: Molt bé.
1: Saps que els japonesos són els reis de l'ambient, en certa manera. Vull dir, de New Age, de l'ambient, tenen una tradició en aquest terreny sonor, electrònic, musical, realment notable, excel·lent, de fet. Pots estar tota la vida escoltant ambient japonès i et moriràs i encara no l'hauràs escoltat tot.
0: M'estava dient l'Estel, que té una mica de raó, és una mica Encuentros en la tercera fase,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, sí, és aquesta onda. L'ambient còsmic, aquesta cosa, l'ambient, no?, de la música sense ritme i tal, ho he posat no per casualitat, sinó perquè els japonesos, o alguns japonesos a Tòquio, estan començant a fer una sèrie de festes que es diuen Juicy Book Rave. Book Rave, atenció als conceptes, vale? Book, llibre, rave, festa, doncs són festes de lectura amb música. I amb música com aquesta, en principi, música ambiental, però les fan als clubs. O sigui, és unir els mons del club de lectura amb el món de la discoteca, del club, diguéssim, vale? Del club de música.
0: Sí.
1: Llavors van allà, la penya, els japonesos, amb el seu llibre, amb el que els han recomanat del club de lectura, o amb el que vulguin, fins i tot algun que poden trobar-se allà, que poden agafar-lo, i una mica de biblioteca, i poden agafar-ne un... I a la pista de ball s'estiren per allà i llegeixen i comenten les lectures mentre hi ha un DJ punxant música ambient. Què et sembla, això?
0: Em sembla molt maco.
1: És guai, eh?
0: Sí.
1: La veritat és que al principi penses, què fan, no? Vull dir, per què anar a una discoteca a llegir, no? Si tens el sofà fa de casa teva. Sí. O tens, no sé, les biblioteques, o fins i tot les cafeteries, no? En un moment determinat, doncs no, aquí ara ho han
0: transformat. Bé, és un altre espai, també.
1: És un altre espai, sí. I també és una altra manera de que les discoteques aprofitin els seus espais en horari diurn, perquè això es fa en horari diurn.
0: Ah, molt bé. Bé, i també és una altra manera de fer lectura col·lectiva, és a dir, normalment llegir és un acte bastant solitari. Tu et poses allà amb la teva butaca preferida, o al teu llit, o al teu sofà, o al teu on vulguis, o a la teva hamaca si vas a la platja, jo què sé, m'invento. I és un acte de tu amb el llibre.
1: Sí.
0: No? És una activitat solitària.
1: És un acte, totalment, sí.
0: I convertir-ho en una activitat col·lectiva... Doncs...
1: A mi se'm fa estrany, de veritat. Jo no he anat mai a cap... O sigui, un club de lectura encara ho puc entendre, tot i que tampoc he anat mai, però sí que ho podria, vull dir, que em podria apuntar per comentar la lectura que tots heu fet, no?
0: Sí,
1: de
0: igual que comentem les pel·lícules,
1: sí, sí,
0: per què
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, no, per què no, i tant, i tant. Sí, sí, sí. Però l'acte de llegir amb més gent, o sigui, estar en un lloc on hi ha molta gent llegint i tu també llegint, no sé si em podria concentrar, francament. La veritat és que no sé si m'aniria del tot bé entrar en una sala.
0: Ho hauríem de provar, hauríem d'organitzar un Juicy Book Rave a Barcelona.
1: No.
0: Ah, no, anem al Japó, clar, em sembla millor.
1: Clar.
0: Doncs ara demanaré pressupost.
1: Clar, perquè munta una cosa que ja està muntada. Anem a la que ja està muntada, no?
0: Exacte.
1: Jo crec que sí.
0: Està bé, això.
1: Això...
0: Tens tu el telèfon del director de la...
1: Bé, ho trobo fàcil, no preocupis. Ho trobem fàcil.
0: Perquè la directora de Ràdio 4 dirà que no.
1: La directora de Ràdio 4...
0: No, la Sònia no, vull dir, ella està juntant calerons perquè estem de celebració en guany amb els 50 anys de Ràdio 4 i encara hem de fer unes festes i tal qual.
1: Dos bitllets de Japó tampoc estan,
0: Ja, clar.
1: Tampoc estan.
0: Ah, doncs.
1: I un cop allà, si s'ha de pagar un tiquet, ja el paguem nosaltres. Ja li diem, mira, és igual. Mira,
0: jo porto el llibre.
1: El tiquet ja el paguem nosaltres, no et preocupis. Li puc dir jo, sí, no és problema.
0: D'acord.
1: Això em fa pensar també en uns retirs de lectura que munten els meus amics de la tribu, que és la llibreria de referència del meu barri, de Sant Andreu, que ja ho hem muntat un parell de cops, i això sí que em sona interessant. El que passa és que tampoc no m'ha quadrat del tot, i no sé si això un altre cop, però això sóc jo, no sé si em sentiria del tot còmode com per poder llegir, però bàsicament la idea és, en lloc d'anar a un club i de posar música ambient, en una discoteca i que allà hi hagi com socialització,
0: sí,
1: fins i tot ligoteo de llibres, en un moment determinat.
0: Clar,
1: per què no?
0: Ostres, estàs llegint no sé què, clar, jo ja me l'he llegit.
1: Clar.
0: Bueno...
1: Per on vas, no?
0: Sí.
1: I si llegim junts? Tinc un sofà a casa meravellós per llegir. Amb dos focus, no?
0: Però és molt bonic, això.
1: És maco, sí. No dic que no. Doncs els de la tribu el que fan és un cap de setmana en una casa rural, intentant que no plogui.
0: Que no cinquet.
1: Si pot ser. I allà munten espais per llegir, la gent porta els seus llibres, porta ells llibres també, alguna xerrada d'alguna autora que s'acosta per allà també per explicar un miniclub de lectura. Però clar, és un cap de setmana. També... És una cosa una mica... És una mica un contrasentit per mi, A veure si m'explico. O sigui, està molt ben pensat, és molt bona idea. Un cap de setmana de retir, diguéssim,
0: sí,
1: no? De no mòbils, no distraccions per llegir, però, clar, estàs amb més gent i hi ha xerrades i hi ha clubs de lectura. Llavors, tampoc no pots llegir gaire. I és aquesta ansietat de... Ostres, he de llegir molt aquest cap de setmana, no? Me l'he d'endur, aquest llibre o aquests dos llibres me'ls he d'endur i els he de llegir molt perquè vaig un retir de lectura allà en una casa. És com...
0: No t'estresses per tot.
1: Jo sí.
0: No, sí.
1: és veritat, jo m'imagino que si saps
0: que ha de venir aquesta autora, per exemple, a parlar del seu llibre, doncs ho saps dies abans i llavors ja durant la setmana o les dues setmanes anteriors te l'has llegit per poder enraonar.
1: Per això no m'apunto als clubs de lectura, segurament, perquè no m'agrada que és que clar, no és un tema d'estrès, també és un tema de jo com llegeixo, diguéssim, però
0: sí.
1: M'agrada triar jo els meus moments, els meus llibres, les meves lectures, i ara aquest el deixo, n'agafo un altre, saps? I
0: doncs no facis un programa de llibre.
1: No, és que no el faig. És que no el faig. Això ja ho fas tu. És el que dèiem abans. Per què muntar-ne un si ja n'hi ha un de muntar?
0: Està bé, m'agrada la idea.
1: Jo faig el programa de música, que és el meu, i els llibres me'ls miro i me'ls llegeixo a casa i a la platja i on sigui. Jo, al meu ritme, sense que ningú em dirigeixi la lectura, prefereixo fer-ho així.
0: Doncs jo trobo que és molt exportable, perquè de la mateixa manera que aquí ens reunem de pel·lícules que hem vist, parlar de llibres és quelcom preciós.
1: També parlem de llibres,
0: Sí.
1: Sí, sí. Per cert, que ha sortit el nou llibre de la Lana S. Portero,
0: sí,
1: que vaig parlar aquí de La mala costumbre, que m'agrada moltíssim, que ja va ser un hit fa 2 o 3 anys. Ha sortit el nou, es diu Cosa mala, ja l'he comprat, el tinc ja
0: perfecte,
1: per començar-lo a llegir. I aquest cap de setmana de pluja, perfecte, doncs vinga, aparell.
0: Perfecte.
1: Sí, sí. Ja em va bé que plogui.
0: Veus, jo tinc un encàrrec per aquest cap de setmana, perquè la setmana vinent tinc un parell d'entrevistes i llavors... doncs,
1: has de llegir aquests llibres, clar.
0: Clar, clar, clar. Avui he acabat amb un, que tinc una entrevista per Radio 3.
1: Llavors... A veure, ja el veig, ja l'estic veient.
0: Sí, Benedicto. Sí, sí.
1: Benedicto de Anne Odriozola.
0: Sí.
1: Un juicio mediático, una decisión difícil, el miedo a quedarse.
0: Bé, aquest, més enllà de la història, aquest llibre el que planteja, aquest Benedicto, és... com funciona el jurat popular que ha de prendre o que ha de condemnar o no una persona. Preguntes com què és millor, deixar lliure un culpable o
1: tancar
0: un innocent. Exacte. Quan et presenten tots els indicis i les proves, però hi ha dubtes raonables. És a dir, tu tens una intuïció de que aquella persona és culpable, però no queda demostrat del tot, o al revés.
1: És un clàssic tema de judicis, sí, i de...
0: De com es comporta un jurat, de com s'escull un jurat, de com se li demana per... que dicti la sentència. Bé, que no dicten sentència, però diuen qui, si és culpable o no.
1: És, per tant, llibre perfectament portable al món audiovisual?
0: Sí.
1: Sí, no?
0: Sí.
1: Una sèrie, una pel·li...
0: Sí.
1: Es podria fer, oi?
0: Sí. És que avui dia la gran majoria de llibres són... a més, vull dir, la generació d'escriptors, ja no estem parlant d'escriptors d'abans, que eren com molt més descriptius i això, i els llibres eren més densos. Actualment, tots els escriptors tenen una cultura audiovisual potent.
1: Això sí.
0: Tots tenim una cultura audiovisual, no? De blockbuster o de cinema, és igual, però tots tenim cultura audiovisual. Llavors això s'ha traslladat molt també a l'hora d'escriure. Resulta molt més visual.
1: Clar, perquè Dostoievski no mirava sèries, no?
0: Ah, això mateix.
1: Clar, clar. És el resum una mica del que acabes de dir.
0: Exacte.
1: Parlant de sèries,
0: sí,
1: ho vaig anunciar la setmana passada.
0: És veritat.
1: I toca parlar-ne.
2: Hem tocat sort, Albert. És que el Puig s'ha convertit en una bèstia.
3: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mati a vosaltres, no?
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat a alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
8: Primer il·lusió, després passió, i al final...
1: Obsessió.
8: Obsessió.
0: Toma ja, molt bé. Sí, vam, en el seu dia, perquè quan es va estrenar just, vam posar el tràiler també i vam comentar una mica doncs, de què anava, però m'agradaria saber la teva opinió.
1: Clar, i tant. Dos estrelles Michelin.
0: Michelin.
1: Michelin.
0: Més que els que en saben ho diuen així, eh?
1: Sí, Michelin.
0: Sí.
1: La sèrie es diu Genesi i explica la història del Bulli, bàsicament, del... Bueno, això de la gènesi del Bulli, suposo que es diu per això es diu gènesi, m'imagino, de com comença, de com arriba Ferran Adrià. De fet, comença la sèrie ell pujant-se a un cotxe d'un cuiner que es diu Xavi, en Xavi Sagristà, que també va ser cuiner del Bulli durant molts anys, i ve, ei, tu qui ets? Tu ets el Ferran? Doncs vinga, va, puja, que ens anem cap a Roses. I el Ferran allà amb un petate, que és un xaval que no sap res, bàsicament, o que sap, o que sembla que no sap res, perquè aquí ja comences a veure la genialitat d'Adrià, sí. Es puja al cotxe i vinga, i cap allà. I llavors arriba allà i està el Juli Soler, que va ser el seu soci durant molts anys, sí, al Bulli, i li diu aquestes, aquest tipus de frases que es diuen a les sèries, no? Primer, no sé què, després obsessió, o no, després passió, després obsessió,
0: sí. Vale?
1: I l'altre diu, vale, vale, sí, sí, el que tu diguis, però quan em pagues cada mes, saps? O sigui, el sou, digue'm el sou. I res, comença a treballar allà i sembla que a poc doncs, va deixant anar com petites mostres de la seva genialitat, però és una sèrie de circumstàncies que el porten a ser cap de cuina i a partir d'aquí comença la llegenda d'Adrià el Bulli, que durant molts anys va ser designat com el millor restaurant del món,
0: sí.
1: I ell com a un geni, que és el que és, bàsicament, un geni de la gastronomia, va posar a Catalunya en el mapa de la gastronomia des de llavors que ja estem allà. Estem, com si jo te n'estigués, eh? Jo amb les meves truites de patates caseres de... i res, la història... La sèrie explica això, i la sèrie... A veure, va de menys a més. Jo vaig començar una mica per curiositat, perquè m'interessa el personatge, i ara t'explicaré també perquè m'interessa el personatge, i vaig pensar, uf... Hi ha una escena allà de Juli Soler amb una discoteca dient, vinga, tots, salts! I aquestes escenes de discoteca que fan vergonya a vegades, saps?
0: Que... És que era DJ, no, el Juli?
1: No, bueno, era un fiestero.
0: Val.
1: I llavors li agradava
0: era
1: allà...
0: DJ,
1: sí,
0: també.
1: Era DJ, pot ser. Però era DJ aficionat, diguéssim.
0: Ja, ja, ja.
1: Sí. I vaig pensar, uf, no anem bé. Però després la sèrie va agafant com cos, bueno, va tenint gràcia, i en part també per la interpretació de Miquel Fernández, que fa de Ferran Adrià, que està als
0: plèndids. Sí? Són un tipus de papers molt complicats, perquè és molt fàcil caure en la paròdia. És a dir, en Ferran Adrià és un personatge hipermega imitat.
1: Sí, clar.
0: Llavors, clar, convertir allò en una... sí, amb una interpretació realista,
1: creïble,
0: creïble, clar. Sense passar-te,
1: sense passar, és molt important, és no passar-te,
0: sí, és sí, molt sí. Difícil fer això.
1: Ho troba, la veritat molt és que bé. Ho troba molt bé, i a més, no, clar, vull dir, amb el tema d'imitar el gen i el com es diu això? Sí, bueno, la manera de parlar, no? L'accent, sí. No? Aquesta manera de parlar que té tan particular, sí. Ferran Adrià, que et podries posar a parlar com ell, no? Faríem així com molt de...
0: Bueno, jo no sé imitar, però sí, t'has de menjar unes quantes lletres, diguéssim.
1: Molt de xascarrillo, no? És molt fàcil sí. Posar-te aquí a fer el burro amb això. I clar, però no només és la manera de parlar, també és com la manera d'estar del lector i de com d'aquest misteri, no? D'aquest cap tan especial que té, aquest cervell privilegiat sí. I una mica estrany que té sí. Adrià, que està pensant en mil coses a la vegada uh-huh. I que per això no acaba les frases i no acaba les paraules, perquè és que quan està acabant una cosa ja està pensant en
0: clar,
1: una altra.
0: Clar, és que el seu cap deu anar molt més ràpid que la seva dicció, amb la qual cosa...
1: Sí, molt sí. Ràpid. Bé, els dos actors principals, el Miquel Fernández fent de Ferran Adrià i l'Ivan Massaguer fent de Juli Soler, estan molt bé tots dos i la sèrie s'aguanta gràcies a la relació que tenen ells dos i quan ells dos estan en pantalla. Altres actors ja no tant,
0: okay.
1: He de dir. I després hi ha una trama, una subtrama com inventada, que no té molt de sentit per mi. O sigui, ja li veig... En part sí que li veig el sentit, però no acaba d'estar ben armada del tot, que és la trama de la Mònica López, que és una crítica culinària, i la seva neboda, que volen obrir un restaurant al Penedès. Hi ha una història familiar, una mica tràgica, una mica tòpica... Mm-hmm. No acaba de funcionar molt bé. Aquí hi ha també el Mario Gas, que fa el pare de la Mònica López, en fi... La Joana Vilapuig, que està com una mica sobreactuada.
0: I el tema Santi Santa Maria, què?
1: El tema Santi Santa Maria tela, eh? El deixen malament, surt molt mal parat.
0: Ja, clar, però no es pot defensar el Santi Santa Maria.
1: No es pot, perquè està mort.
0: Que ja va morir, clar, fa anys.
1: No. I no surt ben parat, la veritat, perquè hi havia molta polèmica en un moment determinat. Jo no la coneixia, aquesta polèmica, o no me'n recordava. Sí que després, quan va sortir la sèrie, vaig pensar, sí que em sona una mica això, i vaig investigar una miqueta, perquè Santa Maria representava, era el xef del restaurant Can Faves, tenia, uh-huh. Crec que 3 estrelles Michelin, també, o va ser un dels primers, potser el primer, abans que Adrià, no?, en tenir estrelles Michelin a Catalunya. Però, clar, representava una cuina més tradicional... No? En realitat feia Nouvelle Cuisine, però amb productes locals, i llavors hi havia una cosa de la renovació de la cuina catalana clàssica. Clar, lo de l'Adrià era una altra cosa. L'Adrià eren esferificacions, aires, no? Utilitzava productes químics, utilitzava plàstics, utilitzava tota mena...
0: Sí, tot tipus de tecnologia adaptada a l'altra gastronomia.
1: De
0: materials,
1: de formats,
0: sí.
1: Per crear aquestes textures tan especials i tal. Llavors això en Santa Maria no ho podia suportar i va acusar-lo directament segons la sèrie, i de fet ho vaig veure després també a les notícies a Maroteca, que el va acusar que alguns d'aquests productes que feia servir eren nocius per la salut, quan en realitat no era veritat. Yeah. I Adrià estava complint absolutament amb la llei, que és molt rigorosa amb els productes que es poden utilitzar i que es poden tractar en una cuina i que després nosaltres ingerim, no? Uh-huh. Nosaltres, els que hagin tingut la sort d'anar al bulli i ingerir productes del bulli, que no és la meva. Tot això també per arribar a l'anècdota que et vull explicar, que és que jo fa... cosa de potser 15 anys
0: sí.
1: Vaig conèixer Ferran Adrià. Ah. Personalment vaig estar 2 hores o 2 hores i pico amb ell, en una situació bastant estranya i bastant divertida, i te l'explico molt ràpidament. Ell ja havia tancat el Bulli i tenia el Bulli Foundation, o una part del Bulli Foundation, al carrer Mèxic, a Barcelona, a Montjuïc, i em va trucar un amic meu, un noi amb el que havia treballat de Múnich, havia treballat també allà a Red Bull Music Academy, i em va dir, escolta, la meva dona és periodista d'un dels mitjans més importants, d'un dels suplements més importants, com el País Semanal d'Alemanya, diguéssim, em sembla que era un mitjà molt important, i estan preparant un reportatge gran sobre Ferran Adrià i sobre la nova fundació i com va tancar el Bulli, com ha començat la fundació, etcètera, etcètera. I ara s'acaba d'enterar que Ferran Adrià no parla anglès. Bueno, no és que no parli anglès, és que parlo un anglès d'aquella manera.
0: Sí.
1: Pues com una mica com el que parla, com el català, no? Llavors, la meva dona està buscant algú que faci de traductor. I hem pensat en tu.
0: Ostres.
1: Perquè com que tu parles anglès i controles una mica i a més ets català, coneixes una mica el personatge i tal, doncs a veure si t'aniria bé que quan ella vagi a veure'l, que vola expressament de Múnich a Barcelona, tal dia...
0: Sí, sí, sí, fer d'intèrpret.
1: Fer d'intèrpret i fer com una mica de contacte sí. d'això, doncs, traduir sí. una mica i tal. I vaig dir, home, jo encantadíssim, clar.
0: Clar que sí.
1: Vaig fer una mica com ell quan arriba el bull i vaig dir, quan em pagueu? I, jo, i vam acordar ràpidament una xifra i jo encantat, perquè, clar, era la possibilitat d'entrar dintre del Bulli Foundation, sí, sí, de conèixer sí, sí, Adrià i d'estar allà amb un personatge com ell que no...
0: I a sobre et paguen, fantàstic.
1: I a sobre et paguen, exactament. I va ser molt interessant.
0: Ai, que guai.
1: Molt, molt interessant, perquè vaig poder conèixer a l'home tal qual, treballant allà. O sigui, de fet, ell anava, no sé, amb un pantaló de xandall i una samarreta i despentinat, i d'aquella manera que és ell, no? Vull dir... Com un Einstein, no?
0: Sí, l'Einstein de la gastronomia,
1: sí,
0: és que
1: sí,
0: això és.
1: Sí, és que és una sí, mica sí. això, no? I després un cop allà ens vam adonar que sí que parlava anglès.
0: Ah, però tu ja hi eres i ja havíeu fet contacte.
1: Sí, no només això, sinó que ell volia algú també, com perquè les seves idees quedessin com més clares a l'hora d'expressar-les.
0: Com es diu esferificació en anglès?
1: No ho sé.
0: Malament.
1: No ho recordo. Però vaig aprendre amb algunes paraules sí, abans. O sigui, sí. Vaig preparar una mica, eh? Vaig estar mirant alguns conceptes de la seva cuina i ara no me'n recordo quin era, però sí que ho vaig mirar.
0: Ja, sí, sí.
1: O sigui, sí que abans d'anar...
0: M'has preparat, dir, amb aquestes coses.
1: Clar, vaig dir, a veure, com es diu aire, com es diu... No, un aire, no air, sinó aire en el sentit... Tampoc no recordo quines eren les paraules exactament. Fa 15 anys d'això, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I vaig veure una persona que estava... Això, realment, molt obsessionada amb la seva feina, amb les seves idees, i una passió i una manera d'explicar bastant al límit, em va semblar, eh? O sigui, vaig pensar, uau, aquest home està bastant cap allà, realment, eh? O sigui, aquesta idea de que els genis han d'estar una mica bojos...
0: Sí. Bueno, és veritat que probablement han de tenir un cervell particular. Això no sé què diu la neurociència de tot plegat, però vaja, que és interessant. Ara m'hagués agradat veure't,
1: sí,
0: tu,
1: sí, sí.
0: parlant de com de construir una textura original d'un aliment per convertir-ho a través de l'esferificació, de l'alginat sodi i el clorur càlcic en una espuma i en una...
1: He said you have to take the product and deconstruct.
0: Que no és My Name is Laura, I'm from Barcelona.
1: No. Tampoc no parlava tant de les tècniques, sinó va parlar molt, sobretot, de la cuina antiga, de com es feia la cuina, de la història de la cuina, dels estris, de les olles. Tenia allà com una mena d'exposició que havia fet a dintre de la fundació amb els diferents tipus d'olles que s'havien fet des de la prehistòria fins ara. Hi havia olles allà de fang, amorfes,
0: ja.
1: I coses, saps? Àmfores, coses... No sé, tenia allà coses que deies... Varen. Vull dir que realment... Ara ja, un cop has arribat al màxim del fet de cuinar, ara ja t'estàs anant a un altre lloc, no?
0: Bé, però això té... Mira, si penses en la pintura, per exemple, què han fet els grans pintors quan s'han passat a l'abstracte? Primer domines tota la figuració,
1: totalment,
0: saps pintar qualsevol cosa gairebé com si fos una fotografia, i llavors a partir d'aquí te comences a anar de l'olla.
1: Correcte, sí, sí.
0: No?
1: Sí,
0: un sí, cop sí. domines la tècnica.
1: Això sempre ho diuen, no? Primer que dominar la tècnica, primer fer-ho molt bé,
0: i després
1: començar a construir.
0: Vull dir, Picasso amb 14 anys pintava perfecte ja tot, i llavors comença, pues ara blaves, doncs ara...
1: Espera't, què
0: cubista,
1: passa si,
0: ara...
1: què passa si ja ho trenco per aquí
0: sí,
1: i poso això allà?
0: I si pinto aquest ull des de la dreta, però aquest altre ull des del davant, i llavors el nas des del darrere, i faig una cosa rara, això.
1: Sí, sí, la sèrie explica molt bé això, eh? I hi ha molts moments... Hi ha una part del final, crec que és l'últim capítol, que és com un muntatge de...
0: No facis spoiler, eh?
1: Dels plats que van sortint... No. És com un muntatge d'aquests musicals, amb moltes imatges, amb els plats que van sortint mentre ells van cuinant i va donant ordres i els comensals com mengen i tal, que és una cosa molt típica de les sèries, eh? Però està molt ben fet, i allà veus molt l'art, no?, que va crear tota la genialitat del personatge. No?
0: Clar, una manera de pensar diferent, no? Perquè un gelat, per exemple, no pot ser calent, pensava en Ferran.
1: Sí, sí.
0: O perquè, no sé, hem de separar sempre allò dolç d'allò salat, que la cuina ho separava. Ara ja ho barreja. Però hi ha conceptes que dius...
1: Sí, no, i llavors recordo una escena
0: i que... I a partir d'aquí experimentar.
1: L'Albert Adrià, que també és el Carlos Cuevas, que també sí. té molta importància a la sèrie, va a fer un estatge a l'Escrivà i allà tenen uns sifons, i un sifó que veu allà diu això és el que necessitem per crear els nostres aires que no els estàvem... Saps? Hi ha com una cosa també de veure coses i de seguida pensar això ho podem utilitzar per fer això altre, no? I tots molt ficats, també l'Oriol Castro, que després seria un dels fundadors del Disfrutar, que també va ser triat millor restaurant del món no fa tants anys, que també va passar per allà, també té un paper destacat. Bé, la sèrie és interessant, us la recomano.
0: Va, ja, que tinc molta gana ara de cop. M'entens? Anem a canviar de tema, sisplau.
1: Anem a fer unes tapes, sortim d'aquí, anem a menjar alguna
0: cosa. Ui, aquestes hores a Barcelona ja agafem tard gairebé, eh?
1: Truquem el Tíquets i que... No, el Tíquets no sé si que encara existeix, el Tíquets.
0: Però... El Tíquets? Per què no?
1: Sí, sí, home. Existeix.
0: No, ja no, Esther?
1: I si no, el Disfrutar. Truca el Disfrutar, que ens ha sigut una taula.
0: Ara, sí.
1: Que ara anem.
0: Clar, que aguantin la cuina un dia més enllà de les 11 i
1: sí,
0: ja està.
1: Que es donin les sobres. No n'hi han de sobres al Disfrutar, em sembla. Va, canvi total per parlar d'una pel·lícula molt més continguda, un altre plan, i que m'ha semblat una obra, pràcticament una obra mestra. Si no ho és, li falta molt poc.
5: Cada vez que intento recordar aquel verano, siempre me pregunto qué fue lo último que vio Nelly y si tendría que haber notado algo extraño.
1: Clar, un to molt diferent, òbviament. Estem parlant d'una pel·lícula molt reposada, molt llarga, amb imatges d'una bellesa extraordinària i una pel·lícula que no és potser per tots els públics, que fàcilment, si te la poses a les 10 de la nit després d'una jornada laboral intensa, doncs no aguantaràs més de 20 minuts, però que no deixa de ser una pel·lícula esplèndida, meravellosa, i que se'n veuen molt poques així, realment. I a mi em va costar acabar-la de principi a final, perquè també tinc la vida que tinc i tenim tots la vida que tenim, però vista com amb tres trams, la vaig poder acabar.
0: I on la fan? On la vas anar a veure?
1: No, és de Filmin.
0: Ah, d'acord.
1: La podeu veure a Filmin qualsevol dia, quan tingueu això. Doncs, és llarga, 2 hores i mitja, quan tingueu... Que cap de setmana que plou, per exemple?
0: Sí.
1: Els llibres, entre llibres
0: és
1: i...
0: És candidat a la Mana, als Òscars?
1: No ho sé, podria ser, eh? Podria ser perfectament. No sé si l'han triat o no.
0: Es diu El sonido de la caída, per
1: cert. Es diu El sonido de la caída, és de Maya Shilinsky, és la seva segona pel·lícula, i va ser... va rebre el premi del jurat a Cannes l'any passat, ex aequo amb Sirat. Van ser Sirat i aquesta. De fet, va ser molt ben rebuda a Cannes, perquè és una pel·lícula que realment... Què digues, digues?
0: No, que va ser seleccionada, però finalment no va passar el tall de les nominacions al gener.
1: Ah.
0: Saps? Del 2026, o sigui, havia estat seleccionada per representar Alemanya.
1: I finalment no va passar.
0: Però sí que és veritat que va guanyar el premi del jurat a Cannes.
1: Sí, va guanyar també els premis...
0: Els premis del cine alemany.
1: Exacte. Millor pel·lícula, millor direcció, millor guió, etc. I, bueno, ha estat nominada també als premis del cinema europeu. És una pel·lícula que funciona molt bé per... no és una pel·lícula narrativa clàssica. Mm-hmm. Llavors, és una pel·lícula que t'explica la història de quatre dones, de quatre etapes diferents, que tenen un nex en comú, que és que totes han viscut a la mateixa granja, casa rural, al camp d'Alemanya, diguéssim, no la ciutat. I primer és una nena al principis de segle, després és una noia jove, adolescent, als anys 40, una altra adolescent potser una mica més grandeta als 80 i una altra noia jove. En principi tots són noies entre nena i, o sigui, entre 5 i 20 anys màxim, 25 potser, totes, i aquesta última és a l'actualitat. I no hi ha un... En alguns casos sí que hi ha algun lligam familiar, és a dir, t'acabes assabentant al cap d'una estona que aquesta dels anys 40 potser era la boda d'una germana de la nena del principi. Vas començant a lligar caps, però la pel·lícula tampoc no busca que tu facis, diguéssim, aquest arbre genealògic, perquè no existeix realment, sinó que el que fa és una cosa molt més interessant i molt més poètica, que és tot el passat que hi ha en un lloc o que han viscut una sèrie de col·lectius, de generacions prèvies a la teva, d'alguna manera o altra ressona a les generacions posteriors.
0: Com heretem els traumes?
1: Sí. encara que no siguin directes, uh-huh. i encara que no siguin dels nostres familiars, i encara que no siguin conscients, bueno, moltes vegades no són conscients, òbviament, però com les coses es van com repetint, no? I també amb la cosa de l'espai, no? En aquest espai concret, la violència ha tingut un pes molt important, perquè, per exemple, perquè el germà, el fill de la casa, no anés a la guerra, doncs els pares van decidir trencar-li una cama, i llavors, com que li trenquen una cama, no pot anar a la guerra, li salven la vida perquè saben uh-huh. que si va a la guerra segurament morirà, i en contraprestació haurà de viure la seva vida sempre amb una cama menys. Li trenquen wow. la cama vol dir que li amputen la cama.
0: Ah, coi.
1: Sí, no li que trenquen, o sigui, li matxaquen la cama. Ja,
0: buah.
1: Clar, aquesta, la pel·li té aquestes coses com una violència que està allà com, sí. com present, però latent a la vegada, no? I com una inquietud, no? I com unes tradicions, una cosa com...
0: Imagino que és molt atmosfèrica, llavors.
1: Molt atmosfèrica, no? Molt. Molt atmosfèrica, molt bonica a nivell de fotografia, de música, uh-huh. de muntatge. Les imatges són increïbles, les actrius estan magnífiques. Tota l'arranca de la pel·lícula és, bueno, no sé, és una cosa... No sé. Al·lucines, realment, yeah. perquè la càmera es fica com per dintre de la casa, veus a la nena com, no?, com de cop i volta li fan una broma amb una criada, la criada les persegueix per la casa, llavors de cop i volta tot el soroll de la casa baixa i la nena es queda sola a la casa. I es comença a mirar, no, per tot arreu i dius, què està passant aquí? Què és això, no? Però ja t'ha atrapat. És una pel·lícula és una pel·lícula fabulosa.
0: El sonido de la caída, que deu amb el títol si no l'heu vista i bueno, per veure la plataforma.
1: Sí, sí, sí, a Filmin, bàsicament. Em sembla que només està a Filmin. És excel·lent, és fantàstica. Demà vaig de concert.
0: Ah?
1: Sí.
0: Què vas a veure?
1: Això.

0: Ja n'havíem parlat aquí. Te recordes que havíem parlat d'ella?
1: Sí, és molt bona.
0: És bona, eh?
1: És molt bona.
0: Aquesta noia no és ni mig normal, eh? O sigui, un talent, una cosa desmesurada. Acaba de fer el seu cinquè disc, que és la Marina Herlop. Saps per què es diu Herlop?
1: Per què?
0: Hernández López.
1: Oh, que maco. Si és que...
0: És transformar dos cognoms...
1: Absolutament anodins, podríem dir.
0: Sí, i superpopulars i... No? Molt posats en un nom artístic especial, no? Doncs la Marina acaba de fer el seu cinquè àlbum, que es diu Ja, Ja. Com sempre, títols molt estranys. Pripiat va ser l'anterior de l'anterior, Nekuja va ser l'anterior, i ara Ja, Ja. Tots tres formen com una mena de trilogia,
1: sí.
0: Perquè ella va començar més... Ella és pianista, bàsicament, pianista clàssica de conservatori, i és molt bona, és una pianista, vull dir, realment prodigiosa. Però, clar, ha saltat, s'ha anat, diguéssim, del que és el registre típic d'això, del conservatori, de lo clàssic, sí. I ha entrat en un món molt particular, perquè és que realment aquest nou disc sona a mil coses.
1: Sí, bé, és bastant experimental, molt, no?
0: Molt experimental, molt experimental, molt conceptual, parla com de el viatge de l'heroi, d'alguna manera, no? Hi ha mil referències. És una mescla com de Disney, música d'avantguarda, pop, electrònica experimental, música medieval, i quan una cançó sembla que ja la tens, no, comença d'una manera, a mitja cançó canvia, se'n va cap a un altre lloc. L'han comparat molt amb Björk, i jo crec que la comparació...
1: Té quelcom d'artesà, no?
0: Sí, sí.
1: O sigui, perquè aquí hi ha molt d'estudi, hi ha molt de fica aquest so aquí, de...
0: Total, dir,
1: hi ha
0: com... molt meticulós, sí, molt treballat, de fet és molt obsessiva, com Adrià, amb la seva feina i amb la seva passió, i és de les que està 3 anys en un estudi tancada pràcticament cada dia, pues això, no? com si t'imagines, saps aquells panells dels detectius privats que tenen allà totes les fotos amb els fils que connecten i tal, doncs una mica el mateix però amb els sons, no? I ara pues aquí puc posar això i aquí puc posar allò i,
1: sí, sí, sí,
0: i arranjaments,
1: sí.
0: No? Molt, molt treballat. I demà toca a l'Auditori. És la presentació oficial del disc aquí a Barcelona, però bé, la Mari sempre està de gira constantment, ja ha tocat fa poc al Festival En Sound de Polònia, també tocarà a Turín d'aquí 2 setmanes, que jo aniré a Turín a veure el festival, el C2C, i ja t'ho vaig explicar, que m'anava a Turín a veure un festival de música, que ja ho explicaré quan torni. Perquè aquest cap de setmana no tindré gaire temps de veure sèries i de veure coses, però podré explicar bé l'experiència turinesa, italiana, i demà presenta aquest disc a l'Auditori i l'anirem a veure.
1: Fantàstic, Marina Herlop amb aquest cinquè àlbum Ja, Ja, del que estem escoltant un tastet, un petit aperitiu. L'artista, sens dubte, s'ha consolidat com una de les apostes imprescindibles, no?, en l'escena...
0: Sí, és una rara avis, és una de les personalitats més interessants, jo crec, sí. De la música així de Barcelona i de l'escena... Ja és que no és una escena ni catalana, perquè és una escena internacional.
1: Sí, absolutament.
0: Ja se'n va una mica... I et feia la referència de Björk, que la comparant molt sovint per aquest so, i per, també ella té un univers estètic molt, molt particular, sempre va amb pentinats molt raros, sí. Amb vestits també fets especialment per ella. No té aquesta dimensió una mica de Björk, no?
1: Ah, la Maria Arnal també té un rotllo així, sí. En aquest sentit, no tenia... amb els pentinats i amb l'estètica.
0: Sí, no el tenia i l'està agafant,
1: sí.
0: No? Una mica?
1: Sí.
0: Sí. La Maria Arnal jo penso que és més cantant,
1: sí.
0: Sí, també és compositora i també és...
1: Té una veu prodigiosa,
0: sí,
1: la Maria Arnal,
0: però...
1: i en directe també té una força que flipes.
0: Sí, a mi és que a mi no m'agrada tant la Maria Arnal,
1: Val,
0: sé que té, hi ha alguna allà que no me l'acabo de creure del tot, però és un tema personal. Això,
1: jo
0: vegades...
1: és que quan la vaig veure en directe...
0: Clar, a vegades amb alguns artistes et passa això, no?
1: Sí.
0: Que dius, ai... No sé per què aquest artista...
1: Ja està, t'arriba o no t'arriba, no passa res.
0: Sí, no sé, la Marina Herlop tampoc no agrada a tothom, eh? Hi ha molta gent que diu, ui, on va aquesta?
1: Sí.
0: No? Vull dir, és molt impostat tot això que fa, no? No hi ha res de natural. Perquè, clar, és tot tan meticulós, tot aquest univers, no?, que sembla una mica Tolkien a vegades, no?, amb la seva música. Aquests pentinats, els directes... Ara també toca les Castanyoles, per exemple, en directe.
1: Mm-hmm.
0: Fa coses una mica, això, extravagants, no? Doncs et deia allò de la Björk, perquè la Björk ha punxat ja diverses vegades a la Marina Herlop en aquestes sessions que fa, que surt ella disfressada allà al mig de...
1: Sí.
0: Com si fos un fillet del bosc, no? Aquesta cosa, sí. De la Björk tan típica. Doncs ha punxat ja moltes vegades algunes cançons de la Marina, o sigui que hi ha una connexió molt directa.
1: La Björk està com 3 planetes més enllà, també,
0: sí.
1: Perquè jo recordo una mena d'actuació que va
0: 4.
1: Fer, no sé si era... allà a Broadway, no sé si era, com es diu, la confluència entre Broadway a Nova York i la plaça de tota
0: Times,
1: la vida.
0: Times Square.
1: A Times Square, perdona, que no em sortia, i allà va fer com una sessió i llavors, clar, la gent es pensava, no, festassa,

0: La Marina Herlop és una mica més terrenal, però espera't.
1: Però
0: perquè
1: ja està anant
0: cap allà, sí.
1: Va, anem a l'Expo, si us plau.
0: Va, vinga, a l'Expo, una que tenia molt pendent, i que, de fet, no falta gaire perquè s'acabi. Vaig a mirar quan s'acaba mentre escoltem la música.

0: El 8 de novembre és l'últim dia per veure...
1: Ah, doncs encara tenim temps, encara és allò que passa temps. Sempre, de sí. Com no correm, se'ns passarà.
0: Sí, queden això, 3 setmanetes, no?, o alguna cosa així.
1: I de què va aquesta expo? El CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
0: Es diu El culte a la bellesa.
1: Ah,
0: i és una exposició
1: ja
0: que...
1: Ja fa temps que està,
0: sí,
1: és veritat.
0: Sí, sí, fa temps. Des de finals de maig. Jo, de fet, sempre penso, bueno, hi aniràs en algun moment o altre.
1: No, després es passen, sí, ja ho hem dit aquí més vegades.
0: I per això hi vaig anar la setmana passada pensant, fes-ho ja, perquè és que si no, no podràs parlar-ne a la ràdio, quedaràs amb les ganes, la veuràs molt al final, i si la vols repetir, que aquestes exposicions a vegades està bé anar-hi 2 vegades, no?, si tens temps. O sigui, et costa anar una, moltes vegades no vas 2. Però si pots, no?, si un dia estàs pel centre i et deixes caure, espera, que tinc mitja hora, torno a entrar un altre cop, no? Jo tinc l'avantatge que tinc el carnet de profe, llavors puc entrar gratis al centre de
1: Barcelona,
0: i llavors aprofito això a vegades per... Alguna vegada ho he fet, per anar a veure les exposicions 2 vegades en lloc de...
1: Molt bé.
0: Aquesta és bastant llarga, com ho són moltes de les que hem vist últimament al Centre de Cultura Contemporània. Es qüestiona una mica per què ens obsessiona tant la bellesa...
1: Clar, i els cànons, m'imagino, des dels inicis de la història,
0: exacte,
1: fins ara, no?
0: Com han anat canviant... Els productes, hi ha una part bastant important dedicada als productes de bellesa.
1: Clar, de l'actualitat, diguéssim, no?
0: Sí, com els cosmètics, els perfums. Uh-huh. Hi ha una exposició de Barbies, per exemple, també, de les diferents Barbies, que també sembla, en part, és una mica conceptual, no?, que ens explica, doncs, els diferents tipus de bellesa o de complements importants en funció de la cultura o del lloc on has nascut. Moltes coses, i moltes obres d'elles cedides pels propis artistes. A veure, l'exposició, t'ho dic sincerament, a mi no em va entusiasmar, em va semblar una mica...
1: Gràcies per recomanar-la.
0: La recomano perquè el tema és interessant i perquè hi ha coses interessants, eh? I, no, de fet, no l'estic recomanant, estic parlant sobre ella, estic fent un comentari sobre ella perquè la volia veure. Així com hi ha moltes expos del Centre de Cultura Contemporània que he vist, que m'han agradat moltíssim, i aquesta d'allà ha embadalit les hores necessàries.
1: Clar, però jo entenc que aquesta igual no és una qüestió tan visual com una qüestió reflexiva, no?, de preguntar-te, o sigui, quina relació tenim amb el nostre cos, amb el concepte de la bellesa, per què queden excloses algunes belleses fora del cànon.
0: Clar,
1: vull dir, és una qüestió més filosòfica, reflexiva, que no tan visual, entenc.
0: Sí, no, perquè tampoc no sembla que plantegi molt aquests temes filosòfics.
1: No?
0: Te'ls planteges tu perquè estan com implícits, diguéssim, allà.
1: Bueno, clar.
0: No? És a dir, tu mateixa,
1: ens ho han donat tot mastegat,
0: tu mateixa ja t'estàs fent unes preguntes que te les pots fer sense anar a l'exposició.
1: També és veritat.
0: Vull dir que tu ja t'estàs fent aquestes preguntes perquè tu tens aquesta ment inquieta i filosòfica. Però l'exposició tampoc no dona molt de peu a diguéssim, això. És més una espècie de poti-poti de moltes obres diferents, de coses conceptuals, que t'has de muntar una mica tu, però és una mica caòtica. A mi no em va semblar... Potser no tenia jo el dia o no la vaig entendre bé, potser hi hauria de tornar. No vaig acabar d'entendre molt bé el recorregut i comença per un cantó, es posa tan va cap a l'altre, molta estona parlant això de cosmètics i de perfums i tal, que tampoc no jo pensava, bueno, tampoc no cal que...
1: Ja.
0: No sé si té tant a veure amb la bellesa, això, realment. Sí, home, sí,
1: bueno,
0: però...
1: Té a veure amb la lluita per el control del que es considera bellesa. Més aviat, no?
0: Clar.
1: És una qüestió de màrqueting absolut, però si domines el relat, doncs domines les vendes.
0: Però té un pes molt important a l'exposició.
1: Ja, clar,
0: llavors hi ha
1: altres
0: coses
1: que
0: queden més, clar, més desdibuixades,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, en fi, una exposició, això, com molt... Una mica... A veure, una mica particular. Jo no esperava una cosa així. Pensava que trobaria un altre tipus de material, de reflexió, d'obres... però hi ha coses interessants, òbviament, eh? Vull dir que, i a més hi ha obres clàssiques comparades amb obres molt modernes, no? Hi ha aquesta, això que deies tu abans, no? La idea de la bellesa que tenien, per exemple, al segle XIX. Hi ha fotos de la Colita precioses, també, dels gitanos de Montjuïc, per exemple. Bé, és una... Aneu-hi i a veure què us sembla. Fins al dia 8 de novembre teniu temps.

0: Parlar sobre la bellesa, de totes maneres, és un tema que ha ocupat a tota la humanitat. No sé si has llegit algun dels assajos d'Umberto Eco.
1: En
0: el seu moment, sí.
1: He llegit el nom de la Rosa, però clar, no parlava de la bellesa
0: no
1: era un assaig. Clar.
0: No, clar, era una novel·la, allò. Però que al llarg de tota la humanitat s'ha parlat des del punt de vista filosòfic, des del punt de vista sociològic, hi ha gent que diu, bueno, i què més dona? Bueno, què més dona? Vull dir, si els animals... no? Les femelles tenen unes plomes, algunes aus que els mascles no, per atraure, és a dir, forma part de la nostra manera d'interactuar. Ara, com la podem concebre i com construïm la identitat del que significa bellesa o l'ampliem perquè tot sigui bellesa o no, això ja depèn d'una construcció social i depèn de nosaltres.
1: O quin pes li donem a l'hora de relacionar-nos, a l'hora d'establir una sèrie de conductes...
0: Ah, això mateix.
1: No? De la pròpia bellesa, com
0: quin
1: ens veiem nosaltres
0: donem,
1: mateixos, com ens veiem al mirall, què veiem en els altres... Clar, pots estar parlant de la bellesa, és un tema... Jo a mi em va semblar fins i tot que faltava una mica més de bellesa, que ho centrava molt en la bellesa humana, en la bellesa clàssica, o sigui, la bellesa física.
0: Sí.
1: Em va semblar que la bellesa...
0: La pell i el cos, vaja,
1: sí,
0: no el cos.
1: Bastant això. I hi ha una bellesa que s'escapa de tot això.
0: Correcte.
1: Que m'hagués agradat potser explorar-la una mica més, però igual va ser... Jo la vaig veure una mica ràpid. També és, a vegades passa això, que si no et detens prou i no mires prou i no tens el temps suficient, potser no acabes de captar tot el que t'estan intentant dir.
0: Carles...
1: Així que aneu amb temps.
0: D'acord.
1: Aquest seria una mica el consell.
0: Anem tancant o li demanem al Xavi Collado que comenci més tard?
1: No, anem tancant.
0: D'acord.
1: Només dir que Backrooms ja està filming i que la veieu si pugueu.
0: En parlaràs?
1: Ja n'hem parlat. És aquesta pel·li dels... Però que ja està filming.
0: Sí.
1: Però sí que potser vull fer un comentari la setmana que ve d'aquestes noves pel·lis de terror modern. Bueno, ho vam comentar, però és que vaig veure l'altra, Obsession, i Obsession no m'agrada gens. Llavors, potser fem un petit comentari Backrooms versus Obsession, que ha sigut una mica el tema de l'estiu.
0: Home, vull dir, després de Sitges, igual sí que toca fer una exploració del cinema de terror actual.
1: Podem fer una mica d'exploració.
0: Podem recuperar Weapons de l'any passat,
1: tant,
0: per exemple.
1: També, Weapons també seria en aquesta línia. Si podem parlar una mica d'algunes tendències que s'observen en el món de...
0: Sinners, per exemple, que
1: Sinners,
0: no és terror, però...
1: Sí,
0: però...
1: sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: podríem parlar-ne.
1: Sinners és terror,
0: Va, és terror, és xulíssima, tio.
1: Una mica sí,
0: En fi,
1: sí.
0: Va, pleguem.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Sota sospita.
3: És molt possible que aquesta dona t'enganyi.
4: Li hauríem de prendre declaració.
2: Entreteniment cultural per a ments inquietes.
5: Creus que és bufaix d'ampolles?
2: I molta foscor.
6: No tindràs probabilitats de sobreviure. 5 dies, amb sort.
7: No es preocupe, està en bones mans.
0: Arribarem a les 11, avui tot escoltant Pet Shop Boys i una de les cançons del seu nou treball, A Man from the Future, en concret la que es diu The Enigma. Deixa'm que t'expliqui, perquè és un treball, aquest nou àlbum del duet britànic de synth-pop, dedicat a la vida i al llegat del matemàtic Alan Turing. Qui va ser Alan Turing? Entre d'altres coses, el pare de la computació. Va liderar la secció de desxifrar, diguéssim, la màquina electromecànica Enigma que havia utilitzat l'Alemanya nazi. Llavors, la seva aportació, a més, amb articles relacionats amb el futur de la intel·ligència artificial, no?, amb les màquines de la intel·ligència, ell deia que si les màquines arribaven a pensar, doncs com seria tot plegat. Bé, en fi, les seves aportacions a nivell científic són més que evidents, matemàtic, lògic, científic, britànic. Però el que passa amb la seva vida, a més, és que el 1952 va ser processat i condemnat al Regne Unit per la seva homosexualitat, que llavors era il·legal. I, com a condemna, el van sotmetre a un tractament de castració química que ell va haver d'acabar acceptant. I llavors, arran d'això, es va acabar suïcidant, després de ser castrat químicament. No va ser fins al 2013 que va rebre el perdó real pòstum per part de la reina Isabel II. I llavors el que expliquen el Chris Lowe des de Pet Shop Boys és que els hi va cridar molt l'atenció, els hi va fascinar aquesta història perquè té tots els elements de la tragèdia, no?, de personatge il·lustre que a més doncs està reprimit, perseguit, en fi. I tot plegat els va inspirar en aquest àlbum que ja havia nascut conceptualment el 2014 i que ara veu la llum. És com una mena de tragèdia amb 8 actes i un d'ells és aquest dienigma relacionat amb aquest moment transcendent de la seva aportació per evitar doncs, en la Segona Guerra Mundial que l'Alemanya nazi passés per davant, diguéssim, del bàndol aliat. Amb aquesta cançó arribarem a les 11, serà el moment del Xavi Collado del Metrópoli i deixa'm també que ja et recordi que sempre pots recuperar els nostres podcasts a posteriori a través del web de Ràdio 4, de RTVE Play, on anem penjant tots els programes. Si et perds la secció de ciència, la secció de psicologia, si et ve de gust recuperar alguna de les recomanacions del Carles Novelles com les d'avui, doncs sempre tens els podcasts. Una cosa més pel que fa a aquest treball amant From the Future dels Pet Shop Boys, i és que no és pista de ball, a diferència del que ens tenen acostumats. Aquest és més conceptual, és més ambiental. Llavors sí que fa servir també la musicalitat relacionada amb el personatge protagonista, amb Alan Turing, no? Aquesta computació. I més enllà de recórrer la vida i el llegat, doncs musicalment també resulta bastant diferent d'altres treballs del duet britànic. Un concepte com molt diferent, però alhora amb el segell de Pet Shop Boys. Ara sí, dic fins demà, si vols. Aquí continua la informació i l'entreteniment a Ràdio 4. Adéu-siau.
5: 1938. The Enigma machine was the central problem that confronted British intelligence. But they believed it was unsolvable. Alan Turing made his fateful decision to begin his long association with the British government. He had, for the first time, surrendered a part of his mind with a promise to keep the

0: Bona nit, són les 11. Salutacions de Xavi Collado des d'aquests micròfons, com cada dia, els micròfons de Ràdio 4 al carrer Roc Boronat 127 de Barcelona. És la edició 2401 del Metrópoli. Una nit que vull compartir amb en Nino Vargas, que dissabte actua a la Razzmatazz de Barcelona. Però també vindrà a veure'ns aquesta nit el Matthew Three, el periodista, l'escriptor, ens presenta el seu nou treball. I tot fins la mitjanit aquí a Ràdio 4. Això és el Metrópoli. Vinga, va, que comença.
1: Metrópoli, amb Xavi Collado.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Metrópoli. Amb Xavi Collado.
1: Radio 4.

0: Ens acompanya l'escriptor anglès resident a Banyoles, el Matthew Three. Benvingut.
1: Moltes gràcies,
0: bona nit.
1: Xavier. Bona nit.
0: Bona nit. Ens presentes un nou llibre, no? Gairebé tot. La història desconeguda del pare. Què és el que has volgut explicar? Perquè el títol gairebé ens diu tot.
1: Més o menys. Això, bàsicament, va ser perquè, per pura casualitat, quan estava buidant el pis dels pares després de la mort de la mare, que va morir bastant després del pare, vaig descobrir una cosa que no sabia ni que existia, potser no ho sabia ella que ho existia, que era una mena de lleixa amb tot de diaris escrits a mà del meu pare des dels 17 anys fins als 27 anys. És a dir, el pare jove, que mai no vaig conèixer perquè no hi era, diguem-ne, no? I, a veure, això podria ser una cosa, hauria pogut ser una cosa sense cap mena d'importància, però com que tota la vida havia tingut una relació ambigua amb el meu pare, perquè era un home molt ambigu, era capaç de ser molt amable, molt afectuós, i era capaç també de dir les coses més insultants, més cruels, si es vol, a les persones que més estimava, sobretot a mi mateix. I llavors, fins i tot després de la seva mort, vaig continuar sense entendre mai qui havia estat aquest home. Vaig llegir aquests diaris, finalment, i em van començar a obrir els ulls. Vaig després llegir les tres novel·les que mon pare va publicar en vida, que no havia llegit, precisament perquè tenia una relació ambigua amb el meu pare, i després vaig començar a llegir tota la història de l'Anglaterra d'aquella època, perquè no entenia les referències als diaris, clar, perquè era una Anglaterra que tampoc no coneixia, com no coneixia molt bé o no entenia molt bé el meu pare. I a més hi vaig afegir episodis que de cop i volta vaig començar a recordar coses que m'havia dit quan era adolescent, que m'havien trasbalsat bastant, i a més vaig incloure el meu present a Banyoles, perquè no podria viure a Banyoles si no fos per la feina que havia fet el meu pare. I vaig concentrar, diguem, resumir tot això en un sol llibre, una sola història de no ficció, i aquest és, diguem, el gènesi, si es vol una mica pretensiós dir-ho així, però va ser el començament del gairebé tot.
0: Clar, la història desconeguda del pare, però això vol dir que vas redescobrir el teu pare?
1: Sí, totalment.
0: Totalment.
1: Hi havia molts elements que no coneixia. Era un home... I em sembla que això... molta gent m'ho han dit, molts lectors m'ho han dit, que tant de bo que haguessin tingut la sort de saber com eren els seus pares abans que van néixer. Jo vaig tenir aquesta sort. I doncs descobreixes una persona, clar, que té l'edat que tu tenies quan tenies problemes amb el teu pare. I doncs ell explica els seus problemes amb la seva mare, amb el seu pare. Era un home molt deprimit quan era jove, no pas quan era gran. Quan era gran era més aviat frustrat i volàtil, però no pas deprimit, doncs vaig descobrir aquest aspecte. Era un home socialista en un entorn social més aviat conservador, al nord de Londres, molt típic. Era objector de consciència quan tothom pensava que havia d'anar a la guerra, la Segona Guerra Mundial, i era increïblement religiós, anglicà a la vegada. O sigui, unes contradiccions extraordinàries que em van aclarir moltes coses. Però no hauria escrit aquest llibre si hagués estat per mi només «Ei, és el meu pare, és important». No és això. Pensava que això és una història que podria interessar absolutament tothom. És una història real i, de fet, lliga, segons les reaccions que he tingut amb aquest llibre, tothom se sent afectat per això, perquè tothom automàticament comença a pensar en el seu passat, la seva adolescència, els seus pares, etc, etc.
0: És una història real, una història dura, no? Bastant dura, però a la vegada té una força de tendresa.
1: Sí, sí, sí, sí, és absolutament real, vull dir, no he inventat res. He deixat, bàsicament, que és el meu pare, diguem, a través dels seus diaris i les seves novel·les semiautobiogràfiques que expliqui la seva història. Jo també, evidentment, poso la meva part, però no és un intent de, com en podríem dir, demonitzar el meu pare, ni molt menys, o sigui, és un intent d'explicar com és que ens estimaven tant, i a la vegada hi havia el que avui en dia es diu tant d'abús verbal de part d'ell envers jo mateix. I era un intent d'entendre tot això. També hi ha elements humorístics, com no.
0: Clar, no podria ser d'altra manera, escrit per tu.
1: No, perquè, o sigui, a la vida, fins i tot en els pitjors moments, hi ha coses que em fan riure. Un exemple seria, perquè el meu pare no tenia filtre de vegades, davant de la meva àvia materna, va dir una cosa com: tu no saps fer les coses bé, et queda poc temps, ja hauries de saber fer les coses bé abans que se t'acabi el temps. O sigui, jo vaig començar gairebé a riure, jo hi era al menjador quan deia això a la meva àvia, i pensava, fins i tot, pensava: papa, t'has passat una mica fins i tot per tu, vull dir.
0: Clar, al final molts lectors d'aquest llibre es preguntaran si saben realment quina és la història del seu pare, de cada un de nosaltres, no? No és fàcil saber-la.
1: No, és gens. El que ha passat a molts dels lectors. Molts han dit que volien saber el passat dels seus pares, molts han dit també que han començat a pensar en com seria si ells diguessin la veritat sobre la seva relació amb el seu pare, en concret. Si diguessin la realitat, perquè el que he fet aquí, bàsicament, és un exercici, per dir-ho així, d'honestedat. I no sóc l'únic que ho diu, afortunadament. Vull dir, els crítics ho han dit, els lectors ho han dit. Això és el que ha afectat els lectors del llibre, que pensen: ostres, doncs, si jo també penso realísticament de la meva relació amb el meu pare o amb els meus pares, què diria?
0: Va canviar la percepció que tenies del teu pare després de trobar aquests escrits?
1: Sí. Explicaré una cosa que no explico al llibre. Un parell de vegades, casualment, m'havia trobat amb persones que havien conegut el meu pare sense ser amics d'ell. O sigui, persones que més grans que jo, però que l'havien conegut. I em deien, totes dues persones, completament en situacions completament separades, em deien: ah, era un home horrible, terrible, el teu pare. I jo vaig saber que això no era la veritat, que això no era un home horrible. I he arribat a la conclusió, després de tot això, que el que era un home bàsicament trist, un home trist i frustrat. I això, diguem, és el retrat que surt al cap i a la fi en aquest llibre.
0: Quan parles de trist, parles de tristor o de depressió?
1: No, trist, depressió quan era un home jove, sí. Segur, però tristor en general. Mai no va aconseguir fer el que realment volia fer amb la seva vida. I va morir jove, vull dir, va morir amb 68 anys. I bevia molt, bevia bastant, com el seu pare, que va morir d'alcoholisme als 48 anys. Tot sembla molt feliç en aquest llibre, però tampoc tot és, diguem, foscor i coses, diguem-ne, dolentes o tristes, però bàsicament era un home trist i que no s'havia trobat a ell mateix, diguem-ho així. I la mort del seu pare, això va ser un altre descobriment, l'havia afectat molt més del que se m'havia acudit. No sabia això, que la mort del seu pare el va afectar moltíssim. Crec que fins a l'últim dia de la seva vida.
0: Parlaves d'abusos verbals, però van haver-hi humiliacions cap a tu?
1: Oh, sí, quan ja era un adolescent jove. Vull dir que ridiculitzaria una mica davant dels seus amics, em diria coses com tu penses que ets una persona amable però en el fons tens un petit tros de merda, coses d'aquestes, que dius això a un adolescent, fill únic, no gaire segur d'ell mateix, i això deixa, diguem, uns rastres que m'han durat tota la vida, la veritat.
0: Clar, podem trobar una mena de contradicció dins del llibre, no? Perquè tu el defineixes com una bona persona, però tampoc dius que era una mala persona. Llavors, què? Com era el teu pare?
1: Exactament això, era la barreja d'aquestes dues coses. I això és perquè no vaig entendre com era que seria així. Havia sortit així, per dir-ho d'alguna manera. I el descobriment va venir amb els diaris i amb tot plegat. També, curiosament, una mica amb la història de l'Anglaterra de la seva època, quan era jove, perquè era una Anglaterra completament diferent del país actual. I tot això em va ensenyar moltíssimes coses. Però, clar, per mi també és una història. És una història en el sentit gairebé novel·lesca del terme, perquè crec que com a història pot ser interessant per absolutament tothom. Si no, no l'hauria escrit, l'hauria guardat per mi. Vull dir que, vale, ara he entès això, molt bé. Però pensava, no, que és una història que inclou moltes coses, molts factors que són és altra gent que ho han dit, universals.
0: De vegades és bo perdonar. Ho has fet amb el teu pare?
1: No només el vaig perdonar, sinó al final del llibre li dono les gràcies.
0: Per què?
1: Curiosament. Li dono les gràcies perquè ell va començar fent feines dolentes, mal pagades, etc. Va acabar cap a la segona meitat de la seva vida, va aconseguir unes feines més ben remunerades, però que estava molt frustrat amb aquestes feines. O sigui, els matins eren horribles, perquè començaria a udolar, no de cridar, d'udolar sense paraules, de tan frustrat que estava, però va ser gràcies a aquests diners que va poder comprar un pis a Londres, va ser gràcies a la venda d'aquest petit pis a Londres que vaig poder comprar el lloc on visc ara, Banyoles. Per tant, li dono les gràcies per això, i em sap greu que

0: una mica de venjança, diguem-ne, escrita, una mica de tot.
1: Per quin motiu, Matiu, vas decidir venir a Catalunya?
0: Per què vaig decidir sí. venir? Vaig conèixer Catalunya per conèixer els sogres. M'havia casat amb una dona catalana que jo pensava que era espanyola en el sentit tòpic de la paraula que tenim, encara tenen molts anglesos, però va ser per raons burocràtiques. No tenia cap intenció d'anar al seu poble, no sabia que era Catalunya, no sabia que la llengua catalana existia, no sabia que Joan Miró i Salvador Dalí havien estat pintors catalans, etc, etc, etc. Doncs vaig venir per conèixer els sogres, vaig descobrir tot un univers cultural que no sabia que existia i que estava a la cantonada, em va fascinar, vaig aprendre l'idioma i després ens vam separar i vaig tornar cap a Londres. A Londres, què estava passant? 10% d'atur, bàsicament amb gent jove com jo mateix, estava a l'atur, tot anava molt malament, la Thatcher, la Margaret Thatcher, estava al poder, no tenia una actitud, diguem, gaire amable amb els joves una mica rebels, jo era anarquista en aquella època, actiu, i vaig decidir marxar perquè no anava enlloc a Londres. Vull dir, estava vivint a l'atur, fent feines negres, no veia cap mena de futur a Anglaterra, i vaig dir, quina porta tinc oberta? La porta catalana. És l'única porta que tinc. Conec un dels idiomes, vaig aprendre el castellà 6 anys després, tinc amics i contactes allà, i vaig anar cap allà, bàsicament, per no viure a Londres. Això és perquè vaig venir a Catalunya.
1: És a dir, que vas aprendre el català abans que el castellà.
0: 6 anys abans.
1: Curiós.
0: Sí, no.
1: Molt curiós.
0: I jo faig servir el català per tot arreu, no pas per militància, però perquè m'és molt més fàcil. És el meu segon idioma, després de l'anglès. El castellà és el tercer, amb diferència. L'entenc, el puc parlar, fent catalanades, però no és per mi un idioma en què penso el castellà. O sigui, no sóc bilingüe com tots vosaltres, per dir-ho així. Sí. Bueno, sí, una mica, però en anglès i català.
1: Però fixa't que tu arribes a TV3 en una època que es mirava molt el català. Mm. I s'havia de parlar un català perfecte, no com ara. I llavors arribes en aquell moment. Com és la teva arribada a TV3?
0: Oh, a través dels llibres, curiosament, perquè vaig començar a escriure en català, també, no entraré en detalls, però eren paraons absolutament literàries, no pas lingüístiques. I vaig publicar un llibre que va tenir un cert èxit, que era una mena de roadbook, una gira per Catalunya, la Catalunya que no coneixia, que es deia Cat. I aquest llibre... ho van llegir unes quantes persones que treballaven als mitjans. I vaig començar a fer ràdio, primer, en català, gràcies a les persones que havien llegit aquest llibre i algun altre. I a partir d'aquí hi havia gent que treballava per la tele, que treballava per l'Andreu Bonafuente, per exemple, que van escoltar això i van dir, ei, per què no vens a fer tele i tal, etc, etc. O sigui, era un procés, diguem, bastant natural. Jo gairebé no vaig fer res, vull dir, eren gent que... Però tot començava amb els llibres, això sí.
1: Quan marxes amb la teva dona, i quan marxes de casa, ho fas explicant que marxes amb ella o ho fas una mica d'amagat?
0: Jo no vaig venir aquí a viure amb la meva dona, ja estàvem separats. Vaig venir aquí durant 6 mesos, això sí, quan estàvem casats, que és quan vaig aprendre l'idioma. Estem parlant del 78-79, però vaig venir al 84 sol per viure-hi i trobar feina, buscar feina. Aleshores tenia la gran sort que tothom a Barcelona volia aprendre l'anglès, i ningú en sabia parlar anglès, de manera que hi havia molta feina per gent com jo. Però a poc, perquè sempre havia escrit,

0: poc a poc vaig anar fent traduccions. Les traduccions em van portar al món literari d'aquí, per casualitat, sobretot en la forma del poeta Antoni Clapés, que em va ajudar moltíssim. Em va publicar el primer text, em va publicar la primera novel·la, i a partir d'aquí les coses continuaven. Un premi literari a l'any 99, un altre llibre, etc, etc. Publicat, em semblava, 14 llibres,
1: sí,
0: en català.
1: Sí, 14. Mm. 14. De quina manera t'estimava el teu pare? Com t'estimava?
0: M'estimava de la manera que tots els pares estimen els seus fills. El que passa, tenia unes idees molt fortes sobre què hauria de fer i què hauria de ser. I jo no complia, diguem, aquestes coses. Anava a una escola que no m'agradava, no volia anar a la universitat, però em va posar tanta pressió emocional, per dir-ho així, que hagués d'anar a la universitat, que vaig acabar guanyant una punyetera beca a la universitat perquè econòmicament fos possible que hi anés. I un dels grans descobriments dels diaris és que ell va ser el primer de la seva família a anar a la universitat, això sí que sabia. El que no sabia és que ell també odiava la universitat, no volia anar-hi, un cop que hi era, el va decepcionar moltíssim i volia marxar de seguida. I jo ho vaig fer, diguem-ne, d'amagat, però vaig passar més temps a Londres que treballant, de fet, que per guanyar diners amb la meva dona, que no pas estudiant a la universitat.
1: I tu també estimaves el teu pare de la mateixa manera que qualsevol nen estima el seu pare?
0: Me'n vaig adonar compte quan va morir, la veritat. Em va afectar moltíssim la seva mort. Vaig plorar com una magdalena. I curiosament, com de vegades passa quan mor una persona que estimes, només vaig recordar els moments bons. I vaig començar a recordar els moments dolents bastant després, diguem, de la seva mort. I escrivint aquest llibre, evidentment, perquè dins els diaris deia coses que pensava, hòstia, això lliga amb una cosa que em va dir anys després. O a les seves novel·les semi-autobiogràfiques, de fet, bastant autobiògrafiques, hi ha episodis que pensava, potser això explica perquè em va dir aquella cosa horrible de la qual me n'havia oblidat. Però llegint tot això vaig començar a recordar molts més episodis desagradables, diguem, que abans.
1: Amb tot el que saps ara, que abans no ho sabies, què li diries ara al teu pare?
0: Perdó?
1: Què li diries ara mateix al teu pare? Sabent tot el que saps ja, tot el que tens.
0: Què li diria? Tenia un sentit de l'humor, afortunadament, el meu pare, i li borxaria una mica per tot el que va passar en aquell moment, però ho faria, diguem, d'una manera humorística.
1: Si haguessis de posar una banda sonora a aquest llibre, quina seria? Quina cançó representaria la història?
0: Segurament posaria una cosa de blues. Quan era adolescent, molt abans d'escoltar música rock, etc., eren els blues que m'atreien precisament perquè reflectien molt més com em sentia. Posaria Lightning Hopkins. Qualsevol cosa de Lightning Hopkins, per exemple.
1: Doncs d'aquesta manera acabem gairebé tot la història desconeguda del pare. És el més nou del Matthew Tree. Matthew, moltíssimes gràcies per haver-te apropat aquesta nit als estudis de Ràdio 4.
0: A vosaltres, a tu i Xavier i Messi, eh? Gràcies. I'm going to do that and get me a mojo hand. I'm going to do that. Get me a mojo hand. I'm gonna fix my woman so she can't have no other man. Cold ground was my bed last night. Rocks were my pillow too.
2: ground was my bed last night. Rocks were my pillow too. I woke up this morning, I was wondering, what in the world am I gonna do? I lay down thinking,

0: bones.
1: Ara sí, el punt i final del Metròpoli, que torna demà, demà divendres. Acabem la setmana a partir de les 11 de la nit. Salutacions de Xavi Collado, que tingueu bona nit i, evidentment, un bon dia. Fins demà. Que

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Òscar, des de quan portes una brúixola?
2: Uf. Durant molts anys la vaig dur al rellotge.
1: Al rellotge?
2: Sí. Després, perquè navegava molt. Després, el 2015, ja la vaig incorporar directament. Ja és com quelcom que portem damunt en el vaixell, no? Fem servir contínuament. Fins i tot les embarcacions que rescatem en porten una de tant en tant, molt vella i rovellada,
1: ja,
2: que les guardem.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: O sigui, en tens moltes.
2: Algunes.
1: En teniu moltes.
2: Sí, algunes.
1: De vegades no serveixen per res, aquestes brúixoles.
2: Mira, jo recordo una que la vaig entregar al president del Parlament Europeu,
1: sí,
2: a Tajani, Antonio Tajani, el dia que va guanyar les eleccions, el van nomenar president del Parlament, i vaig regalar una d'aquestes brújoles i una armilla salvavida perquè no perdés el nord. Però no, és aquestes que no van servir
1: de res.
2: Res.
1: Avui el nostre irrepetible és l'activista Òscar Camps.
0: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Òscar Camps, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i als oients.
1: Activista, fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms, una entitat que és un referent internacional i un exemple d'ajuda humanitària, Òscar. Més de 70.000 vides salvades de persones que fugien de guerres, de desastres naturals, de pobresa. Desenes de missions de rescat, més de 10 anys de feina, que queda reflectida al llibre Open Arms, una missió a contracorrent que tenim aquí sobre la taula, publicat per Blume, que ha estat també un documental i una exposició. És un llibre incòmode en tots els sentits, Òscar.
2: Sí, és un llibre que no hauria d'existir.
1: No hauria d'existir, sí.
2: Sí.
1: I per passar pàgines, les hem d'anar arrencant de mica en mica, no?
2: Sí,
1: has d'estar disposat a fer-ho.
2: Exacte. És una contrapartida al que tenim a l'actualitat, no? Avui potser tenim moltíssima informació,
1: sí,
2: la tenim amb un mòbil, amb un dit la fem moure i un algoritme ens diu el que hem de veure i fins i tot el que hauríem de creure, no? Per tant, ens ho posa massa fàcil. I ja no busquem la informació, ja no fem cap esforç per aconseguir la informació, i aquest llibre, doncs, ve en una caixa. L'has d'obrir, l'has de voler veure, i les pàgines les has de voler llegir, i els futurs les has de voler veure, per tant, has de fer un petit esforç, que és trencar aquest precinte i obrir aquesta pàgina per poder veure el contingut, no? És una mica simbòlic, no?
1: Aquesta dècada t'ha canviat com a persona, Òscar?
2: No. Jo no diria que... Jo diria que han canviat moltes coses a l'entorn, però no. Si no, no faríem... No em dedicaria al que em dedico, no? Jo, més que activista, jo no m'hi considero activista. Jo soc socorrista. El que passa és que vaig portar la meva professió, la vaig portar una mica més enllà, no? Allà on te feia més falta en aquell moment. I després ja no vaig poder tornar, perquè la situació és tan boja, tan rocambolesca...
1: Clar, però suposo que t'ha fet més fort psicològicament, o no?
2: No ho sé.
1: No ho saps.
2: No ho sé, no m'ha donat temps a valorar-lo, no?
1: Ja.
2: Sí que és dur. És una professió que és bastant... En si és dura ser socorrista, no?
1: Ja.
2: La gent es pensa que estàs a la platja i estàs allà...
1: Prenent el sol.
2: Sí. I mirant noies boniques o nois bonics, vés a saber, no? I no, té tots els fons, has de treballar, has de preparar-te físicament, i si portes aquesta professió a l'extrem de aigües, doncs, a mar obert, aigües internacionals, doncs encara és pitjor, no?
1: Clar, però hi ha imatges que no se t'esborraran a la vida.
2: No, hi ha experiències, imatges i situacions que estan allà, de posttraumàtic, gravades, que no marxaran mai, clar.
1: Acabeu d'arribar de Cuba.
2: Sí.
1: Què heu vist allà?
2: Avui mateix he arribat a l'estral.
1: Sí.
2: Jo vaig baixar-me a meitat de la missió.
1: Tres mesos has estat.
2: Tres mesos. Què hem vist? Doncs hem vist una situació que ens ha frapat moltíssim, que no ens imaginàvem mai, no? La costa de pensar un pensa en un hospital i penses en metges, enfermers, enfermeres, doctores, gent amb bata blanca que corre amunt i avall, feina que es fa, no? I no penses mai en un hospital sense llum. Clar. Sense ascensors, sense tenir laboratori, sense nevera, sense incubadores, sense màquines de diàlisi, sense poder fer quimioteràpies, sense UCIs. I dius, bueno, què és això? I aquí què podem fer? No? Veus i sobretot un hospital pediàtric, no? Que és el que vam veure, que seria un Sant Joan de Déu de Cuba, no? I veus allà nens, tota una planta de nens que tenen càncer i que no tenen tractament, no? Que estan allà, les mares els hi porten una carmanyola, no, perquè no es pot ni escalfar dinar, i estan allà amb ells, i dius, com pot ser que això es pugui, al segle XXI es pugui consentir, no? Que per una decisió política no tinguin llum, no? M'és igual quin sigui la transcendència política que hi hagi darrere de tot això, no? Un hospital. Un hospital no es pot bombardejar i un hospital no es pot deixar sense llum. Per mi és la mateixa cosa.
1: I què heu fet?
2: Doncs intentar-li donar solvència, o sigui, independència energètica, no? Dir, portem plaques solars i uns powerbanks gegants que podien contenir l'energia suficient per mantenir una UCI 12 hores en funcionament, no? Clar. 12 i 14. Molts d'aquests powerbanks, que, clar, sol no en falta, instal·lar les plaques solars a la teulada, assegurar-les, fer la instal·lació elèctrica i que funcioni, no? Hem estat setmanes amb això. I ha funcionat, no? I funciona. I clar, et quedes allà fins que veus que allò li dones el botó i va. I hem pogut veure, doncs, intervencions de 12 hores que no es podien programar. O sigui,
1: clar, sí.
2: I urgències que s'han d'operar immediatament i que no es poden operar perquè no hi ha llum. I que puguin fer, doncs, et dona... Tot val la pena. Tot val la pena, però clar, fins que no estàs allà i no ho veus, no t'ho imagines. Costa molt d'imaginar-ho des del sofà de casa, no?
1: I un cop més us havien dit que era impossible.
2: Bueno, sí, que un bloqueo i que no se puede ir. I que... Home, dificultats han tingut. I pressió també, perquè ens repercuteix, perquè si tu fas quelcom que el senyor Trump no vol, doncs no se t'acordeixi demanar l'ESTA perquè no te la donaran, i bueno, tota la plataforma de donacions d'Open Arms va caure perquè doncs, ens va bloquejar perquè estàvem fent una missió a Cuba, hem tingut que canviar la plataforma, dificultats, però ja està. No.
1: Ja. I els vostres vaixells deuen ser els més vigilants del món.
2: Home, de fet, l'Open Arms, jo crec que és l'únic vaixell que ha estat retingut en 5 països de la Unió Europea. Sempre ho dic perquè no, crec que no n'hi ha cap en el món.
1: Segur.
2: Que hagi estat tan detingut com aquest, no? I això que no transportem res. Però bueno, som incòmodes i ho sabem, i no ens ho posen fàcil.
1: Tirem la vista enrere.

0: Òscar Camps i Gausacs. Vas néixer el 31 de desembre de 1963. T'agrada Pink Floyd, eh? I aquesta cançó, sí, especialment. Ets de Badalona. Què recordes de l'Òscar Nen? Com va ser la teva infantesa?
1: En un barri de Badalona, el barri de Llefià,
0: sí,
1: a dalt de la muntanya, i que anar al col·le era tot una aventura en aquelles èpoques. I no era fàcil, no va ser... Els 60 no eren una dècada fàcil.
0: Ja. Yeah.
1: I sí, sí, anava als Maristes de Badalona, tenia que agafar l'autobús, no, la Tussa, que llavors es deia la Tussa, que parava on parava i tenies que caminar la muntanya aquella i baixar fins a la parada de l'autobús. I 40 minuts de... Jo recordo, això és el que... A més, amb...
0: L'autobús.
1: Sí, sí, els 40 minuts d'anada, després al migdia, 40 minuts de tornada, per, yeah, dinar, per dinar a casa corrents, per tornar a agafar l'autobús, i tornar al col·le, i tornar a venir, i bueno, i el periple. El periple i la dificultat que hi havia. No?
0: La teva vida són periples.
1: Sí, eh? Sí. Bueno, en aquell barri, als 70, havies de córrer, eh? Havies de córrer perquè...
0: Era complicat.
1: Perquè era complicat, sí, ja, sí. Ja. Sobretot si portaves diners per l'autobús, eres un target.
0: Un objectiu, no?
1: Sí, sí, un objectiu, sí, sí.
0: A què es dedicaven els teus pares?
1: El meu pare era enginyer, i la meva mare era esteticient.
0: Uh-huh.
1: I bueno, vaig viure molts anys a casa dels avis, que eren els que vivien a la muntanya de Llefià. Els meus pares tenien un pis a Santa Coloma de Gramenet, i jo em vaig passar mitja vida a casa dels avis perquè em quedava millor per anar al col·le, no? Perquè tenia la Tussa allà i em anava el número 4, que anava de Llefià a Pomar, no? Imagina't. I allà vaig créixer, rodejat de companys de nanos de la meva edat, no?
0: I l'amor pel mar?
1: Bueno, el meu avi enduia a la platja. Sí, el meu avi enduia a la platja, sí, a Badalona, la Donzella i el Titus, contínuament, cada dia anàvem en autobús, amb la tovallola enrotllada sota el braç, i passàvem el dia a la platja. I allà, doncs, allà m'hi vaig passar tants estius, de ben petit, o sigui, doncs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fins als 14, aproximadament. I era el modus vivendi, platja.
0: Ja, ja. L'avi, per cert, que era un revolucionari.
1: Sí, eh? Sí, bastant.
0: Va lluitar molt.
1: Home, el meu avi eren 6 germans,
0: sí,
1: i ell era no era el més gran, era el segon, i era el que treballava perquè estudiés un. El més llest dels germans era el que estudiava, i entre tots, doncs, l'ajudaven a pagar-li la carrera, no? I sí, sí, el va enganxar a la Guerra Civil i va estar lluitant al front. Evidentment va patir moltíssim, i se'n va lliurar per poquet de ser fusellat, no? I era molt anarquista, el meu avi, no? Tenia el carnet de la CNT amagat amb un secreter que jo vaig trobar després, anys després, als anys 70-80, i els germans tots van emigrar a França, però ell es va quedar aquí. I el germà gran, el que va estudiar, doncs va tornar a 75, era el secretari particular del Tarradellas.
0: Uh-huh.
1: Havia estat a França, havien estat a Argelers, i bueno, es van conèixer tots en allà, i va tornar... Pues no sé, no me'n recordo, va ser el 76, com el Ja sóc aquí, aquell famós.
0: Sí, sí.
1: Doncs fixa't tu quines casualitats de la vida.
0: I tant. I tu volies ser dibuixant?
1: Bueno, no em va quedar una altra.
0: Per què?
1: Perquè, bueno, potser ara en aquella època, em haguéssim diagnosticat, si haguéssim estat en l'actualitat tot tipus de trastorns, no? Perquè era un fracàs escolar, ja no em podia contenir. No suportava 40 minuts de classe de física.
0: Eres hiperactiu.
1: Bastant, sí.
0: Bastant.
1: I llavors, doncs, bueno, dibuixava els marges del llibre a tot arreu, i en aquella època, doncs, els còmics era el que més m'atreia, no?
0: Yeah.
1: I vaig estar dibuixant tant que se'm donava bé, i fins i tot, doncs, tenia el meu cartapassi, m'anava a la plaça del Pi, que era, en aquella època hi havia el bar on els dibuixants del Jueves, del Papus, del Timoki, del 1994, totes aquestes revistes que hi havia a l'època, sí, sí, ajuntaven per allà, jo anava amb els dibuixos, els ensenyava.
0: I els ensenyaves. Clar, i què et deien?
1: Pues, fes ninots, fes ninots, mil, com aquest, has de fer mil, hasta que de memòria te'l sàpigues. I sí, sí. Però no anava enlloc, era una afició, no, en cap moment... A casa, en cap moment entenien que allò podia ser una professió.
0: Ja, però vas acabar estudiant Belles Arts, tot i que no vas acabar.
1: Sí, vaig intentar-ho.
0: Vas intentar-ho.
1: Però me'n vaig anar a la
0: Què vol dir que ho vas intentar?
1: Doncs que vaig anar a la mili i vaig deixar...
0: I es va acabar.
1: Sí, sí. A mi és el pitjor que et podia passar.
0: Et tallava la vida, clar.
1: Sí, no? A no ser que agafessis pròrrogues i t'escapessis, com alguns que conec, que no l'han feta, no?
0: Sí.
1: Però no, jo la vaig fer. I va ser una pèrdua de temps horrorosa.
0: I al poc temps crees, tenies uns 23, 24 anys, una empresa dedicada al lloguer de cotxes.
1: Sí.
0: A Castelldefels.
1: Sí.
0: Per què?
1: M'agradava...
0: Com diria això? Volia ser empresari o com?
1: No, bueno, inquiet ho he sigut sempre, però m'agradaven els cotxes, hi havia aquesta possibilitat, va sortir aquesta possibilitat, hi havia un local a Castelldefels, hi havia una empresa petita que estava arruïnada pràcticament,
0: sí,
1: amb algunes sancions i multes i no sé què, i vaig decidir, perquè ens hi posem. I amb la meva nòvia, doncs, els dos es van posar d'acord i vam arrencar aquella empresa de lloguer de cotxes.
0: I com va anar?
1: Bueno, encara la té ella.
0: O sigui, funciona.
1: Ara és la meva ex-dona, sí, però se la va quedar ella i jo vaig continuar per una altra via. Jo vaig anar a petar la Creu Roja.
0: Sí.
1: I aquí vaig fer la meva via per la Creu Roja i vaig deixar l'empresa. L'empresa encara continua, la té ella. I una de les meves filles.

0: Total, 1993 comences a treballar a la Creu Roja.
1: Sí que saps coses, no?
0: I estàs 9 anys.
1: Sí.
0: Com van ser aquells 9 anys?
1: Molt divertits.
0: Ara explicarem per què sona Phil Collins, eh? Que també té història.
1: Molt divertits.
0: Sí. Sí. Divertits?
1: Sí, sí, molt divertits. Home, hi havia feina, es va fer molta feina.
0: Situacions complicades, també.
1: Eren els 90, tots els plans d'emergència es tenien que crear perquè no n'hi havia.
0: Ja.
1: Van haver els incendis forestals, va fer l'infocat. Bueno, vam treballar moltíssim amb moltes coses i va ser molt divertit. Pràcticament, si faig un resum, va ser divertit. Al final, un moment en què ja potser fas... toques el sostre i no hi ha més escapatòria. Tenen allà per lo que tenen, com et tenen, amb el càrrec que tens, i si no pots prosperar, no pots anar més enllà, doncs t'has de plantejar què fas amb la teva vida, no? I va arribar el 99 i vaig dir, pues, escolteu, jo...
0: Me'n vaig.
1: Sí,
0: me'n vaig.
1: Per fer això ho faig... pel meu compte, no? I de bon rotllo, i encara dino sovint amb els companys i ens veiem, hi ha molt bon rotllo, però jo vaig fer la meva via i vaig muntar una empresa.
0: Espera, Phil Collins.
1: Phil Collins, sí, Phil Què? Collins. Sant Jordi, jugant al ping-pong, al backstage. Amb Phil Collins.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, moltes experiències, perquè coordinàvem els concerts... Clar. Que es feien al Sant Jordi. Aquella època no paraves, eh? Aquella època, des dels Backstreet Boys fins a U2, van passar per allà tothom.
0: Clar.
1: I com la Creu Roja s'encarrega dels dispositius preventius i sanitaris dels grans events, doncs allà estàvem coordinant els concerts al Sant Jordi. I a l'Estadi Olímpic també. I porto molt bons records. Amb Phil Collins, molt divertit, perquè...
0: Qui va guanyar?
1: Bueno, una ell i una jo, i després vaig tenir que marxar corrents.
0: Està bé, està bé. Total, fundes l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics.
1: Sí.
0: Per què?
1: El 99.
0: El 99, sí.
1: Doncs perquè vam assessorar amb un decret de seguretat de piscines. L'any 2000 es va posar en marxa. Sí. Un decret, es va aprovar un decret en què obligava totes les piscines d'ús públic a tenir socorristes professionals.
0: Sí.
1: I en aquella època es feien voluntaris, tot això, a la Creu Roja. I s'havia de professionalitzar aquest sector. No podia ser que aquesta responsabilitat la tingués un voluntari, que estigués allà per un entrepà i una dieta de transport, no? I va sortir aquest decret, es va aprovar, i llavors totes les piscines havien de tenir socorristes professionals contractats. Llavors, bueno, doncs tenia sentit que
0: creés
1: una empresa que donés aquest servei, no una ONG.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I vaig començar a fundar Proactiva Serveis Aquàtics per fer això, no? Per posar socorristes a les piscines, i vam començar a la Salle, els Escolapis, i vam començar a tenir clients, i després vam passar a les platges, perquè vam fer concursos públics i...
0: He llegit unes 80 platges catalanes. Déu-n'hi-do.
1: Sí, però té 25 anys, l'empresa.
0: Clar, sí.
1: Ara, sí, ara moltes. I aquí i a fora de Catalunya, i a Canàries, i hem estat a Balears, i al País Valencià. Són licitacions que es publiquen, que tenen un temps d'execució, 3 anys, 4 anys, 2 anys, 2 més 1, i vas canviant. Et vas movent, algunes guanyes, altres perds, i bueno, és fluctuant. Però ara per ara són 500 i pico socorristes, són molts.

0: Hi ha un moment clau a la teva biografia, Òscar, perquè a tu et commociona una fotografia, la del nen Siri Aylan Kurdi, mort a una platja de Turquia. Escoltem aquest so del Telediario de Televisió Espanyola.
1: El cuerpo del niño Aylan Kurdi no tendría que estar encerrado inerte en esta bolsa. Tampoco el de su hermano Galip, de 5 años, 2 más que él, ni el de su madre Rehan. Los 3 cadáveres están en Turquía. El padre, Abdullah, ha sobrevivido. Solo piensa en volver a Kobani, en Siria, y enterrarlos. Se lo ha dicho a sus parientes en Canadá, donde le negaron el asilo. Por eso embarcó a su familia en un viaje del que hoy quedan unas imágenes que sobrecogen al mundo. En la lancha donde viajaban Aylan, Galip y Rehan, iban 17 personas. Demasiado para el pequeño bote que zozobró antes de llegar a Kos, Grecia, Europa. Otra barca con 16 ocupantes también se hundió. Llevaba 5 niños. La Guardia Costera turca dice que ha sacado a 42.000 sirios del mar entre enero y mayo. Muchos más consiguen llegar a tierra y buscar fortuna. Aylan y Galip se han quedado lejos de Grecia, de Canadá y del resto de su vida.
0: I aquesta història ho canvia tot.
2: Doncs sí. Sí, encara...
0: Encara t'emociona,
2: sí. Sí. Sí. No hagués imaginat mai que una fotografia em pogués commoure tant. Però jo crec que no només va ser a mi, jo crec que va ser a mig món que aquella fotografia sí. Va canviar. Aquell cos tan petit allà a la sorra no va captar tant d'interès mundial i tanta indignació mundial que semblava que allò s'havia d'acabar. Que aquest seria l'últim nen que moriria ofegat.
0: Sí.
2: Perquè era blanc, perquè vestia de forma europea, amb una samarreta vermella, uns pantalons blaus, unes bambes, i semblava que dormís, i era igual que el meu fill, que el Max, que ara té 14 anys, i en aquell moment tenia la mateixa edat que l'han curtit, i jo vaig veure el meu fill allà, i vaig pensar, no pot ser, hem de dir que és socorrista, i aquí estic atenent picades de medusa i buscant nens perduts a les platges de turistes que estiuegen aquí, i allà s'estan morint, i ningú els ajuda, no? I aquí és on va néixer la inquietud de dir, saps què? S'ha acabat aquí la temporada de setembre, tenim molt de material, tenim molts socorristes, ens han sobrat alguns diners, saps què? Anem a ajudar a Grècia.
0: I marxes cap allà.
2: I marxem cap allà.
0: Uh-huh.
2: Sense... Primer vam avisar a les administracions.
0: No?
2: No, aquí.
0: Aquí.
2: A l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, a l'ambaixador espanyol a Grècia, a l'ambaixador grec a Espanya, a l'alcaldessa de la ciutat, que en aquell moment era la Colau, a la Diputació de Barcelona, els hi vam dir a tothom, a Metges Sense Fronteres, que teníem material i teníem socorristes i estàvem disposats a posar-ho a disposició sense, evidentment, ninguna despesa durant un mes. I ningú em va contestar. I llavors vam decidir, saps què, anem, Gerard, anem tu i jo,
0: Gerard,
2: i donem un cop d'ull a veure què podem fer, a veure si trobem alguna ONG que estigui per allà treballant i els ajudem. I no hi havia ningú. I aquí va ser la desfeta moral, no? De dir, com pot ser que estiguin arribant aquí milers de persones cada dia? Hi havia dies que arribaven 4 i 5.000 persones en un dia. Imagina't. Amb pateres de 50 a 60, o sigui, 100 pateres en un dia. Durant 24 hores seguides estaven arribant. I no hi havia ningú. Ni policia, ni guarda costera, ningú. Només voluntaris que havien vingut arreplegats arreu d'Europa, que havien tingut la mateixa iniciativa que nosaltres, de dir, anem a ajudar, i es van presentar allà, i allà es van generar i es van crear moltes ONGs que es van consolidar i crear al nord de Lesbos, vàries. Una d'elles, Open Arms.
0: L'altra és la vostra, sí. Això és So de l'octubre de 2015.
3: Vale. Ahora, tío, que habrán cuerpos. Marcos, Marcos. Marcos, aquí. Marcos. Marcos. Take!
0: Com recordes aquells primers rescats, Òscar?
2: Aquest vídeo, aquest so, és d'un vídeo que se'ns va colar un periodista que era molt baixet, que anava vestit de negre,
0: sí.
2: Que era grec i sempre es perseguia, i nosaltres no teníem barques, agafàvem les mateixes que abandonaven les pateres abandonades, amb una d'aquestes pateres i un motor petit.
0: O sigui, molt insegures.
2: Molt clar.
0: Molt insegures.
2: Vam anar a rescatar una com aquesta que s'estava enfonsant i el periodista es va colar i es va posar a la proa entre les motxilles, es va tapar i anava gravant, i els nanos no sabien que els estaven gravant. I aquest vídeo, que dura 3 minuts, va donar la volta al món sencera. I bueno, i ens va posar en situació, o sigui, a partir d'aquí, a partir pràcticament d'aquest vídeo, se'ns va conèixer. I llavors va haver-hi interès mediàtic, qui són aquests friquis que estan allà
0: de Badalona,
2: amb una samarreta que posa Socorristes Platges, de color groc, igual que la que fan servir aquí a la platja de Badalona.
0: Sí.
2: I va haver-hi interès, i llavors va presentar algun que altre periodista, ens va entrevistar, i se'ns va donar a conèixer. I ens vam haver de legalitzar en aquell moment, perquè estàvem allà per iniciativa pròpia, amb els nostres diners i sense res, vull dir que érem turistes.
0: Vull que escoltis una de les teves primeres intervencions als mitjans, 6 d'octubre de 2015, quan ja portàveu uns dies allà, les mañanes de Ràdio Nacional.
4: Si en las plácidas playas españolas se nos ahogan, imagínate lo que puede ocurrir cuando mezclas el combinado de botes hacinados que van con un número triplicado de plazas, sin ningún patrón, con condiciones precarias, con mala mar, van directos a las rocas. La ecuación tiene un resultado trágico.
5: ¿Con qué medios cuentan, Óscar? ¿Qué medios tienen ustedes?
4: Realmente, cuando fuimos allí, fuimos con nuestros trajes de neopreno, nuestras aletas y nuestro material de rescate, el que utilizamos en las playas españolas. Pero una vez allí nos dimos cuenta de que eso es insuficiente completamente. Y empezamos a utilizar los mismos botes en los que abandonan los propios refugiados para ir a rescatarlos a ellos mismos en medio del mar. Pero nos jugamos demasiado el tipo de nuestras circunstancias y ahora vamos a llevar nuestras propias embarcaciones.
5: ¿Tienen constancia, no le pido un número, pero tienen constancia de haber salvado vidas?
4: Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Ponerse en manos de las mafias que se dedican al tráfico es muy peligroso y bueno, y llegan en muy, muy malas condiciones. Algunos ni siquiera llegan, naufragan, a pocos metros de la costa. Es lamentable ver cómo salgan los niños tan cerca de la costa y eso no puede dejar indiferente a ningún socorrista. Entonces decidimos ir pensando en las imágenes tan, tan dramáticas que salieron en los medios de comunicación. Pero una vez allí nos dimos cuenta de que esto era cada día. Llegan 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 en un solo día. El número, el riesgo es elevadísimo. Nuestras intervenciones pues llegan a ser entre 20, 15, 20 diarias.
0: I aquí naixia l'activista, Òscar.
2: Sí, l'incòmode.
0: L'incòmode.
2: Sí, perquè no es poden dir les veritats.
0: Ja.
2: Quan Europa les vol tapar, perquè si no hi havia ningú allà era perquè no volien que hagués testimonis del que passava. No? Van creuar 900.000 persones per aquella illa, en pocs mesos. Després Merkel va viatjar a Turquia, va firmar un acord amb Erdogan, i els hi van donar 6.000 milions perquè tanquessin la sortida. 6.000 milions i unes quantes prebendes de la Unió Europea. I dius, carai, qui traficava, clar. Aquella gent pagava 1.000 euros per creuar 6 milles, 10 quilòmetres. El ferri valia 10 euros. Per què no podien venir en ferri?
0: Ja.
2: Si després els hi posaven trens d'Àustria cap a Alemanya... Perquè no, perquè es tenen que jugar la vida amb unes màfies. O sigui, 900.000 persones pagant 1.000 euros són molts diners. Més els 6.000 que li va donar la Unió Europea a Erdogan, bueno, pues aquí va néixer la política migratòria aquesta que coneixem. Sí.
0: Com us va rebre el Parlament Europeu?
2: Al principi ens van anomenar europeus, ciutadans europeus, o sigui, sí, van donar un premi, que jo estava completament disconforme. A més, a la foto surto fora del focus, no em vaig voler posar a la foto. Clar, no el volíem, o sigui, i nosaltres estàvem veient en primera línia què és el que estava fent Europa, no?
0: Yeah.
2: I Europa fa la política cara a la galeria i s'omple de... Europa treu pit sobre els drets humans i els ensenya, i com la gran creació d'Europa, però després aquests drets humans són com una peça de museu, estan en una urna només per mirar, fer-te un selfie, però ni te'ls has llegit, ni els coneixes, i no els demanis, perquè si els demanes, si tu exigeixes que es compleixin els drets humans, et converteixes en incòmode, no? Llavors ja et persegueixen, et dificulten, et bloquegen i fins i tot et criminalitzen, no? Jo he passat a ser europeu de l'any i ciutadà europeu en què se'n bloquegi el vaixell i, sí. I que ara s'aprovin directrius que posin en dubte o qüestionin la feina de les ONGs, no?
0: Com va ser que la teva mare et va dir de la presó se surt del fons del mar, no?
2: Amb Salvini.
0: Sí.
2: La guerra contra Salvini, que va durar temps, van començar amenaçada que la que acabaria la presó.
0: Ja.
2: I la meva mare em va dir, en una de les converses telefòniques de Salvador, em va dir, mira, nen, tranquil, la presó se surt del fons del mar, no. I ja si tens raó.
0: Sobre això...
2: I no anem mai a la presó, ni anirem, perquè...
0: Em situo al 2019, 163 persones rescatades, negativa d'Itàlia i Malta de donar suport, sí. So del programa En Portada de Televisió Espanyola.
6: 19 dies a bordo. La cercanía a tierra y la desesperación los empuja a tirarse por la borda para intentar alcanzar Lampedusa. Algunos no saben nadar, como Ibrahim. Sufre convulsiones. Una lancha del Open Arms lo lleva rápidamente al puerto. Le dicen que lo llevan al hospital. Al oír que le hablan en árabe, Ibrahim entra en pánico. Está destrozado. Se abraza a su rescatador y le suplica que no lo encierren en prisión. Cree que lo han devuelto a Libia.
0: Com ho vas viure tot plegat, Òscar?
2: Va ser molt dur. Això va ser una de les experiències i una de les decepcions més grans que m'he endut a la meva vida, no? Perquè després de rescatar tres pateres que estaven allà flotant a la deriva, que si no la rescatem s'ofeguen. La última va ser la pròpia Guàrdia Costera que ens va fer anar corrents a buscar-la, no? I després d'això, que un senyor per una decisió política, per un capritxo personal o per una campanya mediàtica que estava fent, decideixi que no pots entrar a les aigües territorials, no? I fa un decret i presenta un decret que el Securitat 2, que es deia, en el que prohibia els barcos humanitaris entrar a les aigües territorials italianes. Dic, però si aquest vaixell és bandera espanyola, jo soc europeu i aquest barco pot entrar a qualsevol lloc. I vas tenir que impugnar. O sigui, des del vaixell, parlar amb els advocats, impugnar aquest decret, i el vam impugnar, evidentment. I vam poder entrar a les aigües territorials. Llavors ens volien desembarcar les persones que tenen l'obligació de fer-ho. Però clar, hi havia 60 menors no acompanyats a bord. Aleshores vaig tenir que anar al Tribunal de Menors de Palermo i denunciar que estàvem a aigües territorials italianes amb 60 menors no acompanyats a bord, que això era responsabilitat de l'administració. Evidentment que el Tribunal de Presons va donar la raó i va obligar a Salvini a desembarcar els menors. I clar, ell havia fet tota una campanya mediàtica de que no hi va desembarcar, i l'Open Arms que no, i resulta que no hi va entrar, i que vam entrar, i que no hi vam desembarcar, i desembarquem. Llavors aquí això va entrar en una espiral molt paranoica d'aquest senyor que va voler dir que no desembarquen. I estàvem a 600 metres de la costa i no podien desembarcar. I el pitjor de tot és que el govern espanyol ni es va preocupar, i es va posar... O sigui, va haver una guerra mediàtica aquí entre els mitjans de comunicació afins a la dreta italiana i els espanyols, i tothom ens feia sentir com a culpables, no? Com si haguéssim fet alguna cosa dolent, com si estàvem allà,
0: sí, sí.
2: I no vam tenir recolzament de ningú, ni de l'ambaixada, ni allà hi havia 9 o 10 espanyols amb un vaixell bloquejats, amb un fotiment de persones a bord, amb 160 persones a bord molts dies, i ningú s'ho preocupa. I això territori europeu. I fins que el fiscal de Palermo va veure que la situació era vamos, inconcebible, va venir, de Palermo va venir a Lampedusa amb helicòpter, va pujar al vaixell i en 40 minuts es va fer baixar tots el vaixell. Va dir que això era il·legal i va començar el cas contra Salvini, que va durar 3 anys aquest judici. Que després la sentència, bueno, aquí no va haver-hi justícia, va haver-hi política, no?
0: Yeah.
2: Perquè després va entrar Meloni, l'abogada de Salvini era la Meloni li va donar un càrrec que al final era la cap dels jutges, i no tenies aquesta incompatibilitat, estava fent d'abogada del primer ministre i era cap de tots els jutges, incluït el que portava aquell cas, sí, sí. No? I era tot paradògic, no? Vam pensar que això està perdut.
0: Quanta frustració, Òscar.
2: Sí, perquè són tres anys de vistes cada mes, vola cap a Palermo, els dos, tant ell com jo.
0: Sí.
2: I amb tot l'equip d'advocats, i això és una despesa econòmica molt important, que ja els hi anava bé, i que continuem ara tenint, perquè, clar, allà es va començar que una ONG agafés la via legal per defensar uns drets, no?, unes persones, o sigui, vam utilitzar tota la part jurídica que no s'havia fet mai, no? I ara, bueno, tenim que tenir advocats i metges i capitans i socorristes. Quan abans amb socorristes fèiem la feina, doncs ara cada vegada és més complexa, no? Perquè has de denunciar les vulneracions que veus, has de denunciar, perquè si no, no consten.
0: Com vius tu la cada cop més important influència de la dreta, de l'extrema dreta, arreu del món, Òscar?
2: Ho pots veure de diverses formes, no? Jo ho veig des del punt de vista de la història. Nosaltres a la història de la humanitat som un mil·lisegon,
0: sí,
2: d'aquests 150.000 anys que portem migrant pel planeta, no? És com si li preguntéssim ara a un romà del segle I, tu què penses de la política migratòria? Pues, en aquests moments ens qüestionem unes coses sense veure, sense agafar distància i sense veure què som i com ens ha anat, no?, a la història, no? I se'ns traurien moltes d'aquestes actituds que tenim ara, no? I sobretot a l'extrema dreta, no? L'extrema dreta ja l'hem vista, no tenim que mirar, no tenim que apartar molt la vista per veure què ha fet l'extrema dreta.
0: Per això és curiós,
2: no?,
0: que repeteixi, no?, la història.
2: Bueno, la història es repeteix, ja t'ho diuen, que si no tens memòria volveràs a repetir-lo, no? Si, i sembla que no tenim memòria, sembla que la memòria eren els nostres avis i ja s'han mort, o els avis alguns i ja s'han mort, i per tant els que queden no tenen memòria del que va passar. I el que va passar no va ser una guerra civil, va ser un cop d'estat i una massacre. I Europa, bueno, pues Europa va necessitar 80 milions de morts perquè redactessin la Carta de Drets Humans i diguessin això no ha de tornar a passar. I està tornant a passar. Per tant, la memòria dura molt poquet. Dura dos generacions.
0: És molt fràgil, sí.
2: Dos generacions. I no hem fet bé la feina. I bueno, aquests i les seves famílies i la seva descendència no deixen de fer la feina. I com va dir un, el que pot fer que haga i estarà fent. I evidentment que la resta, doncs, ens hem dedicat a viure la nostra vida, a viure en pau, a no odiar ningú, a educar els nostres fills, i hem perdut. Hem perdut una batalla de valors important que no l'hem sabut transmetre, perquè molts d'aquests fills ara tenen simpaties per l'extrema dreta, i són fills de famílies progressistes, en molts casos de famílies treballadores.
0: Sí, sí.
2: Per tant, alguna cosa no hem fet bé.
0: La teva història ficcionada la vam poder veure al cinema, Òscar, a la pel·lícula Mediterráneo, any 2021.
7: Con esto quiere que salvemos, Este trozo de plástico, sin motor.
8: Por ejemplo, llegan a 100 cada día. Alguna habrá que esté bien, si no, con una y otra y pues otra.
7: Por eso, Óscar, que llegan a cientos, tío, todos los días, por toda la costa. ¿Qué hacemos nosotros así?
8: Y ahí empezamos por aquí, por esta playa. Llevamos a estos que vengan, llevamos a Nico, que traigan las motos, que traigan los uniformes.
7: Óscar, ¿tú te estás escuchando, tío? ¿Te estás escuchando?
8: La temporada de verano ha terminado ya.
7: Bueno, ¿y qué? Necesitaríamos un socorrista por cada 250 metros de playa, tío. Eso me lo has enseñado tú.
8: ¿Qué prefieres, picadas de medusa e insolaciones?
7: No. Lo que prefiero es no tener que discutir locuras porque tú has visto la foto de un niño muerto en una playa, tío. Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Óscar. Vámonos.
8: Ahí está el aeropuerto. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo. Llora y
0: llora el mar. ¿Com és veure la teva història al cinema? Quines sensacions vas tenir?
2: Home, l'Eduard és un cabronàs. I ho feia molt bé.
0: És que ets tu. L'Eduard Fernández, ets tu.
2: L'Eduard és el que es proposi ser.
0: És qui es proposi, exacte. Sí,
2: és qui es proposi ser. I, home, cinematogràficament, dius, bueno, però va ser molt més dur, Molt més dur.
0: Ja,
2: o sigui,
0: ja.
2: Jo sempre he dit que aquella pel·li és Pixar.
0: Ja.
2: És la versió Pixar del que vam veure, però és que és molt difícil.
0: I ja és dura, la pel·lícula?
2: És molt difícil posar en escena el que van veure i el que van viure, no? Yeah. O sigui, és molt dur, vam passar-ho molt malament, eh? Vam passar molt fred, molta tensió, molt estrès, disgustos, també alegries, eh? Perquè alguna va haver-hi, però va ser duríssim, no, no t'ho imagines.
0: Sobre la pel·lícula, ens deia això a Irrepetibles el seu director, Marcel Barrena.
9: Va ser molt complicada, però va valer tot la pena. Vam ajudar en la mesura que vam poder a Open Arms, vam intentar posar llum a la ignorància, a l'odi, al racisme, a tots aquells que deien que Open Arms es dedicaven a traficar amb persones, sí, bueno, sí. Unes barbaritats espectaculars que neixen bàsicament de la ignorància. O sigui, quan un no té ni idea d'un tema, doncs, és, doncs diu aquest tipus de coses. I jo estic molt orgullós de la pel·li, un cop més, per situacions que van passar, doncs no va... Crec que els impediments que vam tenir, doncs, la van limitar, doncs, a l'estrena, per exemple. Vam estrenar en plena pandèmia, els cinemes del 50%. Crec que d'ànims la gent no necessitava necessitava coses més alegres, i però tot i així la pel·li...
0: Va funcionar molt bé.
9: Va funcionar, sí. Superbé, vam ser preseleccionats als Goya, a l'Òscar... Perdó, vam guanyar 3 Goyes, vam guanyar, no sé, 8 o 9 Gaudís, no me'n recordo, i vam guanyar el Festival de Roma. De fet, la pel·li va ser fins i tot recomanada pel Papa. Mm. I vam aconseguir coses màgiques, i per mi la més important és que vam ajudar doncs almenys en aquells 1.200 refugiats que vam contractar, que els vam poder treure almenys durant uns dies dels camps
0: que
9: de refugiats.
0: Que els vau poder pagar.
9: Home, i tant. Mm-hmm. Tu diràs, sí, sí, que els vam trobar dels camps, i que vam ajudar una mica a Open Arms, i avui, doncs, un altre cop, doncs, m'emporto a un amic íntim,
0: l'Òscar Camps.
9: L'Òscar Camps.
0: Amistat per sempre.
2: Sí, eh? Sí, amb l'Eduard també, eh?
0: I l'Eduard també.
2: Sí, sí, la veritat és que té raó, eh? Van tenir moltes dificultats, eh? Perquè, al final, un càncer... Es va haver de recuperar del càncer, sí. El Dani Rovira, sí. Després la pandèmia, després van arribar a Lesbos i l'extrema dreta comença a boicotejar i a incendiar el campus del rodatge. L'alcalde ens recomana que marxem d'allà, que anem a rodar un altre lloc. S'han de fer una altra vegada, traslladar tot a Atenes, buscar exteriors... I, tot dificultats, la veritat és que... I després el bloqueig de l'extrema dreta, que boicotejava les llistes i posaven un punt o zero punts.
0: Clar.
2: I incòmode per tothom, no? Però tot i així va ser una experiència molt bonica, no? I de fet, una de les condicions que van posar és que es tractés amb dignitat aquestes persones, no? I tinc que reconèixer que Marcel ho va fer molt bé, no? Va contractar a tots els figurants dels camps de refugiats d'Atenes. Tots eren sirians o afganesos que havien vingut en patera i feien d'ells mateixos en un altre camp. Els traien d'un camp a motocar i els hi pagaven el dia de rodatge i els portaven al set de rodatge, i es va fer amb molta dignitat i amb molt de respecte, i la veritat és que bueno, una experiència molt bonica, no?
0: Què tal amb el Papa Francesc? A qui es referia també el Marcel?
2: Doncs el trobo a faltar, la veritat.
0: Sí?
2: Sí. Sí, era una veu dissonant i era algú que estava implicat.
0: La primera vegada li vas donar una armilla?
2: Sí. Sí, de fet, jo vaig... La primera vegada que, sí. que vaig saber d'ell va ser quan va decidir volar a Lampedusa. El seu primer viatge va ser a Lampedusa, i aquí em va cridar l'atenció. Vaig pensar, carai, ningú vol venir aquí... I aquest senyor va venir aquí, era una veu dissonant, eh? Jo me'n recordo que estava Trump, que estava Putin, que Urban, tothom aixecant la veu amb un racisme impressionant contra la migració, i ell era l'únic cap d'estat, perquè jo sempre l'he tingut com a cap d'estat,
0: sí.
2: que tenia una veu dissonant i que discutia aquest tema, no? I llavors vaig decidir, saps què? Vaig a conèixer aquest senyor. I m'ho vaig proposar i em va costar, eh? A costar, perquè vaig haver d'anar al Vaticà, vaig haver d'anar 3 vegades a actes públics, hasta que no vaig poder topar amb ell, i amb una armilla allà, aixecant una armilla perquè vingués, i al final va venir i vaig poder parlar amb ell, i a partir d'aquí doncs em va deixar una relació molt bonica, no? I ell va crear el Dicasterio de Migrants en Refugis, que no existia, que és un departament del Vaticà que el va crear ell, no? I ell era el secretari general, i el logo del departament era la

0: Una d'elles molt complicada.
1: Sí, l'última, clar. L'última, perquè ja... Al principi portàvem 200 tones de menjar, sí. I va ser tot un èxit la desembarca, tot i que vam haver de construir un moll, un espigó, amb sí. la runa dels edificis bombardejats per poder arribar. I la segona vegada, que ja no duien 200 tonelades, sinó duien 200, més un altre vaixell que portava 2.000, i això no li va fer gràcia al genocida, i va decidir parar-ho. Va decidir descargaran 200 més, però no més. I van bombardejar els nostres companys. Van morir 7 persones, i vam haver de sortir d'allà corrents perquè no sabíem si la quarta bomba ens cauria sobre nostra, no? Estàvem allà amb el vaixell a 300 metres de la costa.
0: T'has passat por?
1: Va ser tot tan inesperat que no sabíem què estava passant. Sentíem com explotaven les bombes i com el cos, la onda expansiva et vibrava i es movia el vaixell, però després vam començar a sentir els crits dels nostres companys amb els walkies que duien els cotxes.
0: Sí.
1: I no sabíem si estaven celebrant que hi havíem desembarcat i que tot havia anat bé, i després vam entendre que no, que els acabaven d'eliminar. I ens va sobtar tant que no sabíem què fer. I, bueno, pues, portàvem armilles, casco, i clar, havíem canviat les armilles a la vida per armilles antibales,
0: sí,
1: per
0: l'afegit
1: humanitari,
0: sí.
1: I portar un casc militar. Vam sortir d'allà, pues, com diu cada hòsties, perquè no sabíem si ens cauria una bomba, perquè era un dron que els havia bombardejat a 3 cotxes i a més reiteradament. O sigui, els supervivents havien sigut rescatats del segon cotxe, i quan els portaven amb el segon cotxe, doncs el segon cotxe bombardejat, i després el tercer, i així un darrere l'altre. O sigui, els van fer patir. I el fotut és que fa 2 setmanes va ser el responsable d'aquest operatiu, d'aquest atac, que va dir que no havia sigut un error, que en un inici es va dir que era un error, que s'havien confós, i després van dir que no, que aquests nanos tenien contacte amb Hamas, i que, per favor.
0: Que era intencionat.
1: I aquí ja neix una animadversió molt grossa sobre tot el que va passar, sobre tot el que està passant, no? Perquè hem vist com matava la gent davant nostra mentre descarregàvem les tones de menjar. Vull dir, és molt diferent estar que
0: viure-ho, que explicar-ho després.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, que veure-ho des de la pantalla del telèfon o de la tele.
0: I heu fet campanyes de conscienciació també a prop d'aquí, amb els immigrants de Canàries. Allà continuen arribant, aquests últims dies, per exemple, més de 1.000. No sé si som conscients de la pressió migratòria que pateix Canàries. Òscar.
1: No, l'ha patit des de fa 30 anys,
0: sí.
1: Però no som conscients. Tampoc som conscients de com es desenvolupen els fluxos migratoris, no? Pensem que tot el que ens arriba per mar, o sigui, que tot ens arriba per mar i no sé, és el 18%, a vegades és el 18%, moltes vegades el 12 i el 14% de tota la immigració irregular que arriba al país, només entre el 14 i el 18% arriben per mar, en pateres. Dic que és mínima. I els posem els titulars i els destaquem i els criminalitzem i són els que els delinqüents.
0: És el que crida més l'atenció, clar.
1: Sí, clar, i no és cert. Vull dir que es fan servir dades i es tergiversa la informació i es gira i es capgira. I sí, Canàries són illes, i les illes, doncs, en seguida repercuteix si tens un augment de població i
0: clar.
1: Sobretot si la tens al carrer o una ciutat com Ceuta, no?
0: Clar.
1: O Melilla. A Lesbos passava igual, era una illa petita, tenia 80.000 habitants, però quan en aquella època es triplicava la població de l'illa, triplicava. Clar, això genera molta incomoditat i problemes de convivència entre perquè s'ocupen els espais públics, perquè hi ha dificultats, clar que sí. Si no tractes el problema com el que és, o sigui, la migració s'ha de tractar amb valentia, no? Parlem-ne de la migració, com s'ha de resoldre aquest problema, hem de treballar aquest problema. Quan parles de migració has de parlar d'integració, has de parlar de pobresa, has de parlar de moltes coses per abordar aquest tema, i abordem-lo, però no criminalitzar-lo i deixar-lo al carrer 2-3 anys a l'espera d'una resolució administrativa que no sabran mai què serà, i que no tenen permís de treball i que no poden fer res i que viuen i malviuen. Aquesta situació es pot

0: canviar. I jo penso que la migració, bueno, pues, s'ha de treballar a l'origen i fem tard. Però clar, tenim els polítics que treballen per la seva legislatura i tenen, no tenen visió d'estat, d'estadistes, no pensen en les noves generacions, no pensen en el futur, pensem en... són tot cortoplacistes, que diuen els castellans, doncs clar, doncs, no, aquests grans problemes no els resoldrem.
1: Tiro d'aquest fil. Suposo que a tu t'ha clocat l'ull la política alguna vegada.
0: No.
1: Sí.
0: No. Diuen moltes coses, però no res sèrio. No
1: t'han trucat mai?
0: Bueno, no et truc... És que no, jo penso que no truquen a ningú. Tot comença amb comentaris i fan arribar comentaris i... Però no estic per aquesta tasca. Jo no estic oberta.
1: Diries que no.
0: A participar a la política, no, home, no. I menys amb la política, amb aquesta política, no? No.
1: Tens 4 fills, una nieta.
0: Sí.
1: Quin futur els hi espera?
0: M'agradaria ser optimista, eh? M'agradaria ser optimista. Però ells ho saben, que no serà fàcil. Que s'haurà de tornar a lluitar. Que s'han de mantenir els drets i els estem perdent i serà difícil. Les pròximes 2 dècades no seran fàcils.
1: Òscar Camps, activista, fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms, mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles i per parlar tan clar. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, Carles, i a tots els oients.
1: Moltes gràcies. I nosaltres marxem, però tornem demà amb un altre Irrepetible de seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
2: Irrepetibles. Amb Carles Mesa.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Ja ens acompanya Jaume Asens. Molt bon dia, benvingut al Cafè d'Idees. Aquesta tarda presenta aquest llibre Gaza després d'Auschwitz. Ho farà amb el David Fernández i amb l'Ada Colau a la presentació, oi? A la llibreria Finestres del carrer Diputació. De seguida en parlarem, però necessàriament li he de preguntar per les negociacions del Front Ampli. A hores d'ara, com estan? Què en sap? Què me'n pot dir?
2: Les negociacions sempre són secretes i crec que un dels problemes de les negociacions i que molts cops condueixen al fracàs és que es facin a través dels mitjans de comunicació. Per això jo haig de ser molt caut a l'hora d'explicar el contingut de les conversacions que s'estan tinguent.
1: Però li puc preguntar pel seu estat d'ànim? És a dir, creu que és possible un acord dels comuns amb Esquerra a Catalunya, amb Podemos a la resta d'Espanya?
2: Doncs... Esquerra, i crec que se li ha de reconèixer l'honestedat, Junqueras i Esquerra, ens ha dit per activa i per passiva que ells no volen arribar a cap acord, ni tan sols es volen seure. Nosaltres seguirem estenent la mà a tothom, perquè creiem que és moment de fer fronts amplis. Precisament avui, 15 d'octubre, va ser afusellat Lluís Companys, el president, l'únic president elegit, escollit democràticament, que va ser afusellat pel feixisme a Europa. I un dels llegats o un dels missatges de Lluís Companys és que en moments històrics com el que estem vivint, on hi ha una onada reaccionària com la que estem vivint, són moments d'unitat, d'intentar posar de costat les diferències i de tenir en compte que la divisió ens condemna als jocs de la fam i que hem d'estar... doncs, a l'alçada d'aquest repte tan gran, que és aconseguir que els hereus polítics d'aquells que el van fusellar a ell no puguin tornar un altre cop al govern d'Espanya.
1: Vostè diu, Esquerra ens ha dit per activa i per passiva que no vol. Ho ha dit Junqueras, ho ha dit Esquerra, no ho ha dit Rufián. Rufián sí que sembla que vol un acord amb vostès. Jo li volia preguntar, vostè que coneix bé Rufián, com s'explica que, havent predicat tant que ell volia el Front Ampli, decidís tancar un acord només amb Podemos?
2: Jo crec que aquesta és una pregunta per ell, però sí que és veritat que Rufián segueix dient això quan el seu partit diu una altra cosa. Jo crec que ell és conscient de la decepció que ha causat la seva decisió i per això et dic que agraeixo a Esquerra Republicana perquè no ens està marejant amb coses que saben que no es produiran. I Rufián ens ha marejat tots durant molt temps. Molta gent es sent decebuda i molta enganyada. Jo em vaig posar molt trist quan vaig conèixer la notícia, la veritat. Tot i que, sincerament, haig de dir que m'ho esperava. Jo era dels que pensava que això succeiria.
1: Per què?
2: Conec molt el Gabriel Rufián de fa molts anys i jo m'ho esperava. Conec molt el partit d'Esquerra Republicana. Tinc molts amics en aquest partit. I tenia informació, també, del que em deien des d'Esquerra Republicana. I em deien, això no succeirà, això no succeirà, m'ho anaven dient, jo ho transmetia als meus companys, però tots deien, bueno, no podem tirar la tovallola, Gabriel Rufián sembla que ha fet una aposta pública, valenta, i hem d'intentar fer-la realitat.
1: Però llavors Gabriel Rufián els va enganyar?
2: No ho sé, molta gent es sent enganyada. Jo parlo dels sentiments de la gent. No sé, no estic en el seu cap, no sé què és realment el que volia, el que no volia. El que sí que sé és que hi ha un estat d'ànim, i crec que és molt públic i notori, es veu a les xarxes, es veu als mitjans, als opinadors, de sensació, de decepció. Allò que deia Lluís Companys, no? Allò que deia Lluís Llach, perdó, no és això, Companys, no és això.
1: I a l'altre costat, a Podemos, que també vostè coneix molt bé Irene Montero, és eurodiputada com vostè, clar, demà és l'últim dia per subscriure coalicions, però els veig molt inflexibles. Es diuen que el seu acord és amb Rufián. Què ha de passar perquè Podemos s'assumi el Front Ampli? O serà el Front Ampli el que s'assumarà a Podemos?
2: Jo torno a dir el mateix. Nosaltres hem d'estendre la mà fins al darrer minut. També va passar així en les darreres eleccions. Va ser contrarrellotge, jo hi era present. En aquell moment tothom ho donava per perdut. Semblava impossible i va succeir. Crec que ha d'imperar el sentit de la responsabilitat i crec que la gent no ens perdonarà si en un moment com aquest anem dividits, perquè en realitat la redició del govern de la coalició depèn de nosaltres. No és la condició suficient, però sí que és una condició necessària que nosaltres ens entenguem i que deixem de banda els egos, les lluites de poder, de cadires i les diferències que tenim, perquè són molt poques, tenim moltes més coses en comú. I la gent ho veu, no hi ha diferències programàtiques.
1: Hi ha diferències personals.
2: Hi ha diferències personals, sí, segurament hi ha diferències personals.
1: Vull dir, vostè que sempre parla amb tanta sinceritat, en tot aquest cas de Podemos, podríem dir que actuen moguts per un desig de venjança? Tots recordem episodis... Ui. No, però episodis de el veto a Irene Montero, per exemple, per part de Sumar.
2: Sí, però ara, per exemple...
1: Jo sé si el factor personalista jugant un paper important.
2: Sempre, sempre. Les relacions personals, i aquesta és la meva experiència, sempre juguen un paper important. Però precisament ara estem en un moment on no hi ha vetos contra ningú, ni molt menys contra Irene Montero. De fet, crec que ningú s'imagina aquest front ampli sense ella. És una figura cabdal, és un capital polític del qual no podem prescindir. Per això, fins l'últim moment, nosaltres estendrem la mà. I crec que gestos com els de l'Ada l'altre dia ens marquen el camí, el camí de generositat que hem de seguir.
1: Quin gest, diu el d'ahir, quan va dir que ella faria un pas al costat, si fos necessari?
2: Sí, jo crec que és un gest molt genuí de grandesa moral de l'Ada, que crec que demostra que és la candidata ideal. Algú que està disposat a no aferrar-se a la cadira en un moment com aquest i que no està aquí per una qüestió d'ego, de lluita de poder i que es posa al servei del projecte col·lectiu, jo crec que és la millor prova de que és ella la que ha d'encapçalar això, precisament perquè està disposada a no fer-ho.
1: És millor candidata que Irene Montero, llavors?
2: És la meva candidata, és la que genera més consens en els partits del Front Ampli, que són els que tenen més força electoral, i de moment... és la candidata que genera més consens. Si n'hi ha una altra, el que ha dit és que ella està disposada a posar-se al costat.
1: Ahir va ser molt estrany, perquè ella va dir que estava disposada a apartar-se, fins i tot a renunciar al nom, va dir, del Frente Amplio, per arribar a un acord, però al mateix moment vostès estava difonent el nom, el logo, l'acte de presentació del partit. Vull dir que aquest oferiment de l'Ada era seriós, de veritat.
2: Sí, sí.
1: Disposats a canviar de nom, fins i tot.
2: Era seriós. L'Ada ara mateix és una militant, també, del partit, que no està en la direcció del partit, i ella està al cas de la majoria de decisions, però no decideix quan surt els logos, quan no estan en el nucli de direcció del partit. I crec que forma part de la gràcia, perquè ella no està ocupant un càrrec públic, i ella està molt precisament en contacte amb les lluites socials. Una de les últimes imatges que recordem d'ella és pujant, i per això és una de les protagonistes del meu llibre, a una de les flotilles. Aquesta és l'Ada, i crec que part de la força moral de l'Ada i la capacitat que pot tenir en connectar amb la gent que està mobilitzada al carrer precisament pel dret a l'habitatge és aquesta, perquè si com encarna l'Ada és precisament la lluita pels drets socials com el dret a l'habitatge. No hi ha cap persona, crec, en aquest país que no simbolitzi més aquesta lluita que ella. Escolti, fundadora de la PA.
1: Aquest llibre que tenim sobre la taula, bé, aquests llibres, perquè hi ha la versió castellana, Gaza después de Auschwitz, i també la versió catalana. Vostè ho ha dit, parla de la flotilla, és veritat. És esgarrifós, eh? El llibre, vostè detalla els testimonis...
2: Però també hi ha esperança, eh?
1: Vol dir?
2: Sí, hi ha esperança.
1: No n'he trobada gaire, eh?
2: Sí,
1: no l'he trobada ni a la flotilla, no l'he trobada ni a Europa, quan vostè com a eurodiputat denuncia el que denuncia, i escolti, vostè es troba dirigents europeus com Caja Kallas, que ho ignoren. Ignoren el que vostè denuncia. Com ho ha viscut? Ha d'haver sentit molta, molta impotència, no?
2: He sentit impotència, sí. Però també parlo d'esperança, perquè com que jo he anat a Cisjordània... i veig com, malgrat tot, ells segueixen insistint, segueixen resistint en una cosa que ells anomenen sumum, que és això, aquesta obstinació constant en les condicions més adverses. Jo crec que no podem nosaltres, des d'aquí, des del nostre món, deixar de perdre l'esperança i de continuar lluitant.
1: Vostè ho diu d'una manera molt, molt gràfica, diu Palestina m'habita, no? M'habita. En Bach, diu, sense haver estat mai a Gaza, ha transformat la meva consciència. Per què? Com ha viscut tot aquest procés?
2: No crec que hagi sigut un procés només individual meu. Jo crec que després de contemplar més de 1.000 dies de destrucció i genocidi a Gaza, jo he sofert una transformació. Jo no sóc el mateix abans que ara. La meva forma d'estar al món, la meva forma de veure'm a mi i veure la humanitat ha canviat. Però crec que li ha passat a molta gent. I ara sóc molt més conscient de com m'atreveça una mirada eurocèntrica, colonial, de com som còmplices responsables del que passa allà, perquè una diferència respecte a Auschwitz, la Francesca Albanese, la relatora, deia no fa gaire que no som pitjors que els europeus que vam passar els trens amb jueus cap a Auschwitz, no? I jo penso que som...
1: Que no som pitjors.
2: No som millors.
1: I vostè...
2: Penso que som pitjors.
1: Que som pitjors.
2: Som pitjors perquè ara, a diferència de fa 80 anys, no podem dir que no sabíem, però ni tan sols podem dir que no participàvem. Ho sabem perquè ho veiem cada dia en directe, mm-hmm. Tot allò doncs, era un projecte ocult, que quan es van obrir els camps, tots recordem la cara... De sorpresa de moltíssima gent, i tampoc podem dir que no participàvem, com podíem dir en els anys 30, perquè sí que participem. La meitat de les bombes que cauen a Gaza són nostres, i participem en acords comercials, sí, sí. I cobertura política, diplomàtica...
1: Sí, sí, d'aquí el títol que vincula aquestes dues tragèdies, i ara ho acaba d'explicar molt bé, no? És a dir, vostè diu Auschwitz va passar darrere unes reixes, d'esquena al món... Però aquest genocidi, el de Palestina, el de Gaza, l'estem visquent en directe.
2: I això ens degrada, perquè això no només degrada el qui ens sofreix...
1: Sinó qui tolera...
2: Qui ho practica, i també qui ho tolera, o fins i tot qui ho financia, o qui ho recolza.
1: Però què pot haver passat perquè després dels camps de concentració el món occidental va fer aquella promesa de mai més enlloc contra ningú? Què ha provocat que s'hagi oblidat tan de pressa aquella lliçó de la Segona Guerra Mundial?
2: Sí, que allà sonava amb una advertència de Primo Levi, un dels supervivents d'Auschwitz, no? Ha passat, pot tornar a passar. I aquesta és la lliçó que hem de tenir present. I per això mai més. I és veritat, ha tornat a passar. Ha tornat a passar. Aquesta promesa de que no participaríem mai més en un genocidi l'hem incomplert. I tornem a participar en un genocidi. De fet, tot el que va succeir a Auschwitz... Els camps de concentració no va acabar allà. La lògica que hi havia darrere d'allò es va traslladar a un altre lloc i ara veiem com aquesta Europa que sorgeix del mai més està fracassant. I és un fracàs de la memòria. El fracàs d'Europa és un fracàs de la memòria.
1: El llibre, li haig de dir que em resulta interessantíssim perquè entra o aprofundeix en contradiccions que fan pensar molt. Vostè diu, per exemple... que malgrat haver viscut l'Holocaust, part del poble jueu a Israel hi dona suport.
2: Sí.
1: Aquest genocidi, com pot ser?
2: I aquesta és una diferència important respecte a l'Alemanya nazi, perquè un cop Hitler va aconseguir imposar un règim de terror, ja no sabem quin percentatge de gent li donava suport i la capacitat que tenien els alemans per resistir, per opinar, per oposar-se, era mínima. I, per tant... Fer-los responsables és més difícil. Però, en canvi, la societat israeliana coneix el que succeeix a Gaza i, malgrat conèixer-ho, hi està d'acord. I això ho demostren les enquestes, quan se'ls pregunta si defensen el genocidi a Gaza i diuen que sí, i demostren les eleccions, i tornen a demostrar les properes eleccions. És a dir, podent apartar a Netanyahu, no ho fan. Aquesta és una possibilitat que els alemans en el seu dia van perdre. Ho dic perquè quan parlem de responsabilitat, la responsabilitat té que veure amb el coneixement. En el moment que tu coneixes alguna cosa, això genera una responsabilitat respecte a això que estàs coneixent. I no només ho coneixem nosaltres, sinó que ells també ho coneixen.
1: Jaume, el punt potser més polèmic seria quan parla de Hamas. Perquè hem de recordar que la guerra d'Israel contra Gaza, la d'ara que estem vivint, es va accelerar després dels fets del 7 d'octubre. Vostè en parla... però aborda els orígens de l'existència de Hamas. Diu literalment, ho llegeixo, els atacs de Hamas poden entendre's com el revers d'una violència colonial més antiga. Li preocupa que l'acusin de legitimar els atacs?
2: No, per res. De fet, jo critico els atacs, el que sí que els poso en el seu context. Atacs com aquests, al llarg de molts processos de colonització, hi ha hagut d'atacs de diferents països contra els blancs quan els colonitzen, i que són atacs bàrbars, que no respecten les regles del dret internacional. Per això, la Cort Penal Internacional té una sèrie d'ordres de detenció contra diverses persones de Hamas. El que passa és que Israel ja s'ha pres la justícia per la seva mà i els ha assassinat. Però és evident que hi ha un context d'ocupació, i no el podem oblidar. No sorgeixen del no-res, aquests atacs. I el dret internacional ens diu que tot poble colonitzat, i això val pels francesos quan són colonitzats per els alemans nazis, o val pels algerians quan són colonitzats pels francesos, tenen dret a resistir, fins i tot amb les armes. Una altra cosa és que aquesta resistència esdevingui il·legítima quan s'ataca civils, com és el que passa el 7 d'octubre. Tot i això, crec que és molt còmode opinar des del saló de casa nostra d'un país europeu. Ens hem de preguntar a vegades què faríem nosaltres si estiguéssim a Gaza, visquent la desesperació d'un genocidi progressiu, on ens estan matant la nostra família, on ens estan traient les nostres terres, perquè és molt fàcil defensar determinats valors morals, i jo ho faig, i per això jo critico fermament el que fa Hamas, però també sóc conscient que estic situat en un lloc,
1: sí,
2: en un món.
1: Sí, vostè llibre ho diu, què pensaria si jo fos palestí?
2: Clar, exacte, és una pregunta molt incòmoda, aquesta pregunta. Crec que tots ens hem de plantejar. Què faria o què pensaria jo?
1: Què pensaria si fos palestí?
2: Jo no ho sé, perquè afortunadament no ho soc.
1: No, a més, vostè ha anat a Cisjordània, ha dit que no ha anat a Gaza, si ha visitat Cisjordània, ha parlat amb...
2: Ningú pot visitar Gaza,
1: ni
2: tan sols els periodistes, perquè no volen que es vegi el que succeeix.
1: Però que ha anat allà i, clar, evidentment ha empatitzat molt amb els palestins, amb tot el que li explicaven.
2: Sí, normalment tendeixo a empatitzar amb els que sofreixen, i amb els pobles ocupats, els pobles reprimits, igual que empatitzàvem amb el poble jueu quan era perseguit, no?, al seu dia. Jo crec que els jueus d'avui en dia són els musulmans, són els palestins, són les persones migrants, perquè ocupen la posició simbòlica que ocupaven als anys 30 els jueus.
1: Senyor Sens, hem d'anar acabant, però jo no vull que marxi sense que parlem de l'amnistia, perquè... vostè en aquest programa n'ha parlat moltes vegades, n'ha parlat sovint, va tenir un paper clau en la redacció, en els primers dies de la marxa dels líders del procés. Com viu ara aquests dies? Com viu aquests dies que tots tenim la sensació que la causa del procés arriba a la recta final?
2: Sí, és curiós perquè la legislació va començar amb la llei d'amnistia i acaba amb la llei d'amnistia, i la legislació va començar, va néixer gràcies a Junts, i Junts és qui l'ha enterrat. Ja és un cercle que es tanca, no? I jo ho visc amb satisfacció, que finalment es pugui aplicar la llei d'amnistia i que Carles Puigdemont pugui tornar a casa seva.
1: Escolti, el llibre li regalarà a Carles Puigdemont? Perquè no sé si pensa el mateix amb tot aquest tema de Palestina.
2: No pensa el mateix, no.
1: Ell defensa...
2: No ho havia plantejat.
1: El poble d'Israel.
2: Potser sí, però...
1: Seria bé que li regalés,
2: Fixi's que almenys Junts no van votar en contra de la prohibició de venda d'armes com si van fer el Partit Popular i Vox. És un tema que no és de consens dintre de Junts. Sí que és veritat que hi ha una part molt sionista, però també hi ha una part pro-palestina.
1: Deia Carles Puigdemont, però Toni Comín, amic personal seu...
2: És la part pro-palestina.
1: Torna el 24 d'octubre i diu que vol creuar la frontera caminant amb els amics. Hi anirà o no?
2: He rebut la invitació i haig de veure si puc anar-hi, aniré. No sé si per agenda podré.
1: Deia ara de Junts. Junts, és veritat, vostè ho diu, la legislatura va començar amb el suport dels 7 vots, l'amnistia ha acabat també amb Junts votant, amb PP i amb Vox. Què creu que pot passar en la propera legislatura? Quins Junts ens trobarem? De moment han dit ells que no donaran suport a un govern de PP-Vox, tampoc a un govern de Pedro Sánchez. S'ho creu, no s'ho creu?
2: Jo crec que Catalunya sempre ha estat al capdavant de la lluita antifeixista al llarg de la història, i em costa molt imaginar Junts votant amb Vox, amb els que volen destruir la nació catalana, amb els que ens volen treure els drets conquerits pels nostres avis. Se'm faria molt estrany, perquè seria una aliança contra natura. O sigui, són els que, diguem-ne, creuen que Catalunya no existeix com a nació. No m'imagino, tot i que és veritat que han votat molts cops amb
1: Vox. Han votat molts cops igual que Vox, no a través d'una aliança, sinó perquè han coincidit
2: Exacte.
1: Amb el vot.
2: Una cosa és que coincideixin amb moltes qüestions en el seu vot, com per exemple amb els decrets d'habitatge, i l'altra és que facin una aliança amb Vox. Yeah. Això realment ningú crec que els hi perdonaria, i crec que no estan en el seu cap. De fet, ho han negat, donar suport a una aliança PP i Vox. Igual seria diferent si només estiguéssim parlant del Partit Popular. Tots recordem el paper bisagre que feia Convergència i Unió en el seu dia. Això, si no existís Vox, a mi no m'estranyaria que Junts tornés a fer aquest paper bisagre. Però existint Vox, que és que si n'hi ha molts anticossos a Catalunya, se'm fa molt difícil imaginar-me.
1: Li fa por que governi Vox a Espanya? Li fa por que d'aquí un parell de mesos estigui governant PP en Vox? A vostè?
2: La veritat és que, veient el que estan fent els socis internacionals de Vox, sí, veient el que està fent Trump avui mateix ha posat unes taxes als vaixells espanyols com a represàlia, com a venjança, a la seva posició en relació a Israel, a la venda d'armes, precisament, no? I és la seva segona intervenció en campanya electoral. Hem vist com ha interferit els processos electorals a Amèrica Llatina i tota la internacional reaccionària de Trump i Netanyahu han aconseguit fer fora tots els governs d'esquerra de Latinoamèrica, i crec que no hem de menystenir aquesta incidència. I realment, Abascal i Feijó són els candidats en aquestes eleccions de Trump i Netanyahu. La gent ha de saber que quan vagi a votar, votarà també per Trump i Netanyahu. Trump i Netanyahu es presenten en aquestes eleccions, com es presenten a moltes altres eleccions. Estem en un nou ordre imperial, que és el que explico jo en el llibre, que sorgeix després de Gaza, on el món de regles que va néixer després d'Auschwitz s'està enfonsant, i ara s'està imposant la llei de la força, s'ataca els jutges i fiscals. O sigui, no, en aquest món tan distòpic no seria estrany que els fiscals i jutges de la Cort Penal Internacional acabessin finalment en una banqueta d'acusats. I el PP i Vox estan alineats, formen part d'aquesta internacional reaccionària. Per tant, sí, por, perquè el govern espanyol, i acabo, és un baluard, és l'últim govern d'esquerres que queda a Europa, que li planta cara a aquest nou ordre imperial, aquest govern global d'excepcionalitat, que destrueix tot el llegat, tot el mai més, tota la promesa que ens havia llegat Auschwitz, no?
1: Jaume Asens, com a jurista m'agradaria preguntar-li, abans de marxar per una de les polèmiques de la campanya, Feijó ha dit que cal netejar el cens i qüestiona tant el vot dels nets de l'exili, que el Suprem ja ha invalidat, com el vot per correu. Com ho valora?
2: Doncs amb preocupació. La dreta espanyola, al llarg de la història, per accedir al poder ha recorregut a cops d'estat. Ara ja no ho fa, tot i que Trump ho va intentar, i Bolsonaro també, i Bolsonaro per això està a la presó. Trump no ho està perquè va aconseguir guanyar les eleccions i amb això la immunitat. Però ara els cops són digitals, són judicials. El jutge triat ha dit pel PP, que ha dictat aquesta resolució, va dir públicament que ell volia que governés Feijó, i aquest jutge li ha tret el dret a vot a milers i milers de ciutadans espanyols. I això és una autèntica alteració del cens electoral, que jo crec que no ha passat mai a Europa. Gent que té el dret a vot, perquè el dret a vot va associat al a la nacionalitat, un cop tu ets ciutadà, tens una sèrie de drets polítics. I el jutge l'ha tret, però diuen, però és una mesura cautelar. Una mesura cautelar que no es podrà aixecar fins després de les eleccions. Després segur que els hi donen la raó, però aquesta gent no podrà votar. Amb la qual cosa, aquestes eleccions, hi ha un element ja de frau inicial que a mi em preocupa molt i que té a veure amb una dreta judicial que li costa molt reconèixer les regles del joc democràtic, que vol imposar la seva voluntat per sobre la voluntat de la gent i dels seus representants. La llei d'amnistia ha sigut un cas clar. Ha hagut d'intervenir el Tribunal Constitucional, que no el controlen, perquè finalment s'apliqui una llei que ha votat la ciutadania a través dels seus representants. I amb això passa el mateix. Allà es va aprovar una llei de representants públics que en democràcia el que impera és l'imperi de la llei i no l'imperi dels jutges. no l'imperi d'una cúpula controlada per darrere pel Partit Popular, com va dir un dels seus portaveus, el senyor Cosidó, que els controlaven ells, els del Suprem. I crec que d'això també van aquestes eleccions de democràcia, perquè si ja comencem amb que quasi 200.000 persones no podran votar perquè ells creuen que, com que són fills i nets dels republicans, diran, ah, doncs aquests són tots turdos, són tots d'esquerres, que en veritat molts segurament són d'ells, però parteixen d'aquesta premissa, d'aquesta presumpció, i per això no els volen deixar votar.
1: Doncs Jaume Asens, ho hem de deixar aquí. Recordem només que queden 24 hores perquè es tanquin les coalicions. M'ha semblat que és optimista, m'ha semblat que deia fins l'últim minut pot haver-hi temps i pot sortir la coalició. I també recordar que aquesta tarda, a les 7, a la llibreria Finestres, presenta el llibre amb el David Fernández i amb l'Ada Colau, protagonista aquests dies. Espero que no li falli, perquè veig que l'Ada aquests dies està anant de Madrid i tornant, anant i venint. A veure. A les 7 de la tarda a la llibreria Finestres. Gaza, després d'Auschwitz. Jaume Asens, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Per haver vingut al programa. Bon dia.
2: Gràcies. Ràdio
3: 4. Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja doncs, el president Puigdemont, el conseller Comín i el conseller Puig.
4: Jo crec que Catalunya està en un camí de normalització i aquesta, avui també hem conegut una sentència del Tribunal de Cuentas, estem ja en un procés de normalitat màxima. No? Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa. No?
5: Firman la carta de defunción del estado del bienestar. Mi compromiso, 4 años más de gobierno progresista, 4 años más de avances sociales y 0 recortes. Y 4 años más de revalorización de las pensiones conforme al IPC.
6: Hay que sostener el sistema público de pensiones, entre otras cosas para que las futuras generaciones puedan cobrar su pensión. Yo he dicho que el sistema puede petar, lo he dicho en el marco de un podcast de gente joven, pero yo lo puedo decir en otros términos. Pedro Sánchez, con su voto, congeló las pensiones de los españoles en 2010. No pueden decir eso de nadie del Partido Popular.
1: Doncs ja tenim les pensions com a tema de la campanya electoral. Ricard Fernández Déu, bon dia.
7: Què tal, Gemma Nierga? Com estàs?
1: I Antonio Baños, bon dia.
8: Bon dia, Gemma Nierga, també. Si ara hem de dir així amb
1: sorpresos els dos. Que les pensions hagin entrat en campanya, quan sempre els partits diuen que és un tema que no...
7: A mi el que m'ha sobtat és que això ho traiés el Partit Popular.
8: Sí.
1: És un error, no, segurament?
7: És que no té massa soltes.
8: Però campanyes abans de totes les turbulències que han passat a Espanya... Les pensions eren, diguéssim, els debats aquests d'Aznar, Felipe i tot això, sortien les pensions. Perquè, clar, hi ha molt votant que és pensionista. Llavors és un marge de vot molt interessant per moltes províncies i tal, i llavors la treuen recurrentment sempre el que no governa, clar, perquè el que no governa diu que l'altre no les pot fer...
7: I el que passa és que crida l'atenció que això ho hagi fet el Partit Popular,
8: perquè no governa.
7: S'ha de reconèixer que l'augment significatiu de les pensions l'ha protagonitzat sempre el Partit Socialista.
8: Sí.
7: I això s'ha de reconèixer. Sí. Però, d'altra banda, també justifica la crítica feta des del Partit Popular el fet que, cada dia que passa, dels pressupostos generals de l'Estat s'ha de detreure una quantitat important que moltes vegades fins i tot compromet els fons europeus per tal de fer front al pagament de les pensions.
8: És que...
7: Reflexió a partir de la qual hem de concloure que, efectivament, el sistema de pensions està en entredit.
1: Mira, després vindrà un economista, a Baños, si us sembla, després en parlem.
8: Sí.
1: Acaba el que anaves a dir.
8: No.
1: Però vull que us guardeu arguments i preguntes per l'economista després.
8: És que el que ha dit la senyora del PP i tal, hi ha una raó...
1: Que petarà, que el sistema actual petarà.
8: És que hi ha parts de raó, primer, perquè si torna l'inflació, ara estem al 4,5 i tal... Gairebé 5.
1: 4,9, diria que
8: 4,9, estem. 4,9, sí. Vale. Si continua pujant i la lligues a les pensions a l'IPF, hi ha un problema de caixa. I després, el canvi de la piràmide provisional a Espanya ha sigut brutal. S'ha de repensar una mica.
1: Les pensions, en seguim parlant després. Amb Asens hem parlat molt de la carrera contrarrellotge a l'espai del Front Ampli per intentar tancar coalicions amb Esquerra i amb Podemos. Ha estat molt sincer, Asens, dient Esquerra no vol un acord amb nosaltres... ens ho han dit, decebut amb Rufián.
7: Jo crec que ell ha fet una diferència molt significativa entre el que té a veure amb en Rufián i el que pot referir-se a Esquerra Republicana pròpiament.
1: Sí. I s'ha mostrat molt decebut. Hem parlat d'aquestes paraules d'Ada Colau ahir a l'Hora de la Uno, quan va oferir si calia apartar-se, ella ho faria, deia així.
9: A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación.
1: Jaume Asens ha dit que això l'honora, una candidata que està disposada a fer un pas al costat i apartar-se. Com acabarà això, Baños?
8: Jo vull dir-ho ara en públic, el que diu en privat, no, que Jaume Asens és molt bon nano i té el cap molt endreçat. I que, no, ho dic per... Ho dic per...
1: No el bon nano.
8: Bueno, no,
1: sí.
8: És
1: de una bona manera.
7: Jo... Don Antonio és Don Antonio.
8: No, però dic que és una figura molt interessant en tots aquests últims anys perquè estava mediant lo de l'amnistia, però també el Front Ampli, però també... És a dir, és una figura realment que no destaca de primera línia, així de primeres, però realment ha estat com molt componedor d'aquestes arestes...
1: Fent molta feina de cuina.
8: I, exacte, dic, aquestes arestes que ni jo, que més o menys conec el dramatis persona, puc acabar d'entendre per què hi ha piques i no piques, no? I llavors jo crec que, ara, home, això de que retiro la candidatura si hi ha més consens... Està molt bé, però clar, l'altre tampoc, el Rufián i Podemos... És que jo no sé exactament...
1: Ha dit que els comuns s'han sentit molt enganyats per Rufián.
8: No, i ho entenc, evidentment. Però dic, jo no sé realment què els separa. I per què
1: els separa?
8: I per què sí o no. És a dir, és una cosa, però ja va passar amb Sumar.
7: L'altre dia...
8: Quan Sumar, el més gran enemic de Sumar era Podemos, no era la dreta.
7: Sí. L'altre dia el Juliana, a La Vanguardia, al seu blog Penínsules... deia que l'esquerra, per barallar-se, no cal que utilitzi masses artificis. Només amb reunir-se en tenen plau.
8: Dono fe. Dono fe de que
7: només que reuneixin és suficient.
8: Dono fe.
1: Però a més, Podemos també veig que continuen inflexibles. Podemos dient que no entraran en el Front Ampli, sinó que vinguin ells a nosaltres.
7: És que el que volen evitar, a parer meu, és l'abraç de l'os, per entendre'ns. Ja. És a dir, quedarem deglutits, quedarem anorreats, vull dir, i això s'acabarà. I, per tant, ells defensen la seva parcel·la i intenten preservar els mobles que els hi queden.
8: I el problema és que estem vivint una realitat que ve molt de relacions personals. Tu li has preguntat
1: exactament.
8: Perquè tots sabem que no és una qüestió ideològica que un sigui trotskista i l'altre
1: leninista. Se m'ha acudit dir-li si amb Irene Montero hi havia un esperit de venjança i Asens, que com tu dius, és molt bon nano.
8: Molt bon nano.
1: Ha dit, home, no, venjança no.
8: Però
1: si no és venjança, s'hi assembla, eh?
8: Clar, i el tema és... de què estem parlant? Perquè si estem parlant de Juego de Tronos o Succession, una cosa així, bé, eh? Vull dir, les punyalades hi havia fins i tot el Soviet Supremo. Vull dir, no, que les coses personals existeixen i està bé. El tema és que, per una banda, hi ha una idea d'aturar la ultradreta i tal, que està bé, i l'altra no ets capaç.
1: Però preguntem-li a l'Oriol.
7: No ens tornem bojos. Aquí cadascú el que vol és preservar els seus interessos.
1: Però no és això el que diuen, Ricard.
7: No.
1: El que es ven és que es vol aturar l'arribada de l'ultradreta.
8: Idea bona.
7: Però tu saps perfectament que això no es diu perquè no es pot dir, perquè això políticament no resulta correcte, però aquí tothom intenta preservar els seus propis interessos.
1: El professor de Ciència Política de la Carlos III és el Lluís Orriols, que ja és amb nosaltres. Lluís, bon dia.
10: Hola, bon dia, com estem?
1: El Baños deia, de què va tot això?
8: Que també és bon nano.
1: És bon nano, l'Uri.
8: Sí, també. Ara li direm a tothom. Però...
1: Ara tothom. De què va això, Oriols? De què va? Què els separa?
10: Bé, jo crec que és que, almenys jo, per entendre el que està passant ara, que pot resultar altament desconcertant si pensem a 24 hores vista, comença a tendre a tenir sentit si ho mirem a un temps dos. És a dir, si intentem entendre que el que està passant a l'esquerra del Partit Socialista no és una cosa que es pot solventar d'aquí a novembre, sinó que és un espai que està en disputa i que segurament ja ho ha estat durant aquests anys i ho estarà en els propers anys. No? El que hem vist fins ara és una atomització de l'esquerra del Partit Socialista. Fins fa poc estava com centralitzada en un tercer partit d'àmbit nacional, ara mateix està atomitzada, són els partits d'àmbit territorial aquests que tenen capacitat de penetrar en aquest sector, i s'ha quedat orfa la marca a nivell nacional, no? I per tant hi ha una pugna per qui es quedarà aquest solar, no? I aquí està el joc, és a dir, Podemos, i el joc, deixa'm que et digui, es juga per les bandes, és a dir, el joc es fa, ara mateix s'ha d'acceptar un fet, i és que l'esquerra del Partit Socialista està atomitzada. L'esquerra del Partit Socialista és territorial. I, per tant, si algú vol reconstruir un projecte nacional, ho ha de fer des de les bandes. I això és el que estem veient, no? Estem veient com Podemos té aquesta sensibilitat o té aquest coneixement de dir hem d'atacar per als cantons, i ha aconseguit Esquerra Republicana, estava parlant de Juego de Tronos, no? Vindria a ser una espècie de Juego de Tronos, on hi ha diferents senyors feudals que els has d'aglutinar, no? Pues, d'això va la pugna, no? Tenim dos candidats, no? Perquè Sumar probablement està fora d'onda, no? Ja? Però tenim Izquierda Unida i tenim Podemos, que estan intentant buscar aliances territorials per configurar aquest nou espai, no? I això fa que el temps 2 sigui important, no el temps 1, que no sigui tan clau coordinar-se ara, que puguis acceptar una derrota, diguéssim, de falta de coordinació, si això et garanteix en el temps 2 poder ser el qui sobrevisqui, no?
1: Però clar, Lluís, en el temps 1 i el temps 2, però clar, amb enquestes a la mà, amb els estudis que existeixen, la diferència en la representació en escons és enorme si els partits van units o si s'acaben finalment presentant per separat. És a dir, que el temps 2 pot ser molt complicat si es presenten per separat, perquè això pot suposar que no treguin escons a molts llocs, no?
10: Sí, es trauran pocs escons de totes formes, no? Sí. Una altra cosa és que és veritat que pots arribar inclús a duplicar-los, no? Perquè pensa que ara poden entrar les grans circunscripcions de Barcelona i Madrid, perquè allà els llindars efectius són del 3%, i probablement el 3% sí que arriben les dues formacions. Però llavors ja per arribar al 4-5%, per entrar a València, per entrar a Alicant, ja comença a ser en alguns llocs difícil, i llavors per entrar al més del 80% de les circunscripcions a Espanya, que necessites de 8% a més del vot, quedarien exclosos si van separats, no? En canvi, si van junts, sí que podrien superar algun dels llindars, no? Sobretot a la part perifèrica d'Espanya, no? A moltes circunscripcions andaluses, a Alicant, València, Balears, circunscripcions de Galícia, del País Basc, és a dir, en la perifèria, aquí sí que seríem capaços de penetrar i, per tant, duplicar inclús el seu grup parlamentari.
1: És molt interessant això que explica el Lluís, perquè la de vots que s'aniran a la paperera directament, perquè no arribaran, com dius, a aquell llindar, que en alguns llocs és del 3, pot ser del 5, pot ser del 8. Si no arribes al llindar, els vots...
7: Això és el que juga, a parer meu, això és el que juga fonamentalment el gran estratega, que és el senyor Pedro Sánchez. És a dir, a partir del moment en què la senyora Yolanda Díaz abandona la política activa i Sumar doncs pràcticament desapareix, l'esquerra es dilueix en sigles diferents que intenten confegir una candidatura unitària, no ho acaben aconseguint. Tot això a què dona lloc? A que el vot d'esquerra es refugia en el Partit Socialista. I això és el que li interessa fonamentalment en el senyor Sánchez. Jo veig, el senyor Sánchez és un gran estratega. És a dir, si podrà estar d'acord o no amb ell. Però el criteri que anima la seva acció política i sobretot els seus moviments, que són tacticistes, generalment sempre, doncs van en aquesta direcció.
1: Sí. En assumir o en agafar tot el vot que pugui de les esquerres.
7: És el vot...
1: Sí, però ell també necessita unes esquerres a l'esquerra del seu molt fortes,
7: sí.
1: I bueno, molt mobilitzades.
7: Sí, fortes, sí. Però no, si ell disposa d'un grup parlamentari el suficientment nodrit com per estar en disposició, en el supòsit que hi hagués un tomb des del punt de vista de la substitució en el govern, per poder mantenir-se al front de l'oposició amb folre i manilles, per entendre'ns, és a dir, ben disposat, ben assentat, amb ell això jo li aniria bé.
1: Vaig amb tu, Baños. Deixa'm que li pregunti a Lluís, molt breu. Lluís, què li convé més a Pedro Sánchez? Aglutinar ell tot el vot i tenir un resultat importantíssim? No sabem si per governar o no, però sí per tenir un grup parlamentari fort. O tenir forta l'esquerra del PSOE, perquè evidentment és un grup que ell necessita per poder, si volgués, reeditar el govern de coalició.
10: Doncs depèn de quin és l'objectiu que vols maximitzar. Vols maximitzar vots o vols maximitzar opcions de governar? No sempre et porten a la mateixa conclusió. A vegades, si vols maximitzar les opcions de governar, has de ser generós amb algun altre grup, perquè sense aquest grup no pots aspirar a la majoria. Per tant, la pregunta és: el Partit Socialista realment creu que té opcions de poder governar? Si és així, si té opcions, probablement hauria d'estar preocupat el que passa a l'esquerra del seu partit. Si creu que la batalla està perduda i el que necessita és maximitzar vots, no maximitzar les opcions de governar, que sap que són molt baixes, però sí que pot intentar, com s'estava dient ara mateix, maximitzar el percentatge de vot al Partit Socialista, quedar en les millors opcions possibles, llavors, diguéssim, vampiritzar l'espai electoral de la teva esquerra no és una mala opció. I de fet, a mi em dóna la sensació que estem en aquesta segona tessitura, que saben que és molt probable que governar no pugui ser, però que tindre uns resultats relativament decents sí que és possible. I aquests resultats relativament decents són per aquest efecte d'absorbir gran part de l'energia que té a l'esquerra del partit.
1: Ara parlarem del CIS d'ahir, perquè si és el CIS d'ahir sembla que han de governar amb tota tranquil·litat. No riguis, Ricard, que t'he vist...
8: Jo vull fer-li una pregunta.
1: Que t'he vist rient quan parlo del CIS. Digues, Baños, pregunta a l'Oriol.
8: Quan tu has dit que tot va per la perifèria, les bandes, o com vulguis dir, m'ha cridat l'atenció que Podemos es presenta separat de Bildu al País Basc. No? I això és, diguéssim, no és molt Frente Amplio. O sigui, que Bildu no entra a cap Frente Amplio, en aquest sentit, vull dir. No participa, no? Llavors, Podemos ja va fracassar amb totes les perifèries que va aconseguir alinear fa molts anys. És aquest el punt dèbil de tots els projectes d'esquerra, que no aconsegueix mai que els senyors feudals, com tu deies, entenguin el que se'ls proposa des de Madrid?
10: Jo et donaria dues respostes. La primera és, simpatitzo molt amb el diagnòstic, no? És a dir, un dels greus errors que pots tenir com a partit polític és pensar que tu pots construir un projecte a base de franquícies, no? D'extreure sensibilitats territorials per no arraigar-te. No és casual que l'únic partit petit que sobrevisqui sigui Izquierda Unida, que hagin desaparegut la resta de formacions polítiques d'aquest estil. És que qui té arrels polítiques al territori són els que són capaços, diguéssim, de sobreviure quan hi ha tormentes i vendavales, no? Per tant, en aquest sentit, sí, és a dir, Podemos tenia una oportunitat, quan era fort, d'arrelar-se i va intentar buscar més fórmules, diguéssim, més ràpides, no? Per poder tenir resultats electorats, no? Això és per un cantó, però per l'altre cantó jo et diria que no és casual tampoc que sigui tan exitós ara mateix l'esquerra nacionalista, no? L'esquerra nacionalista perifèrica. Perquè estem en uns moments en què les qüestions, és a dir, la qüestió nacional en un context globalitzador, que la veiem en altres pulsions amb el nacionalisme d'estat, no? El nacionalisme espanyol, també aquesta sensació de pertinença també estigui en les esquerres, no? I en aquestes esquerres es busquin o trobin un refugi còmode en el nacionalisme perifèric. És a dir, que la qüestió de que hi hagi una combinació entre esquerra i nacionalisme, que és una resposta que probablement en els temps en què vivim l'han de donar també les esquerres, la donen molt millor les perifèries.
1: Ricard, per què has rigut quan he parlat del CIS?
7: Home, perquè...
1: El CIS de Tezanos, que a 46 dies de les eleccions va fer públic el seu baròmetre i dona un avantatge de 12 punts al PSOE sobre el Partit Popular.
7: I a més que això no s'ho pot creure ningú. Si fos a l'inrevés, tampoc. És a dir, en aquests moments, rebus sistantibus, que deia aquell, no? És a dir, tal i com estan les coses en aquests moments, atribuir una diferència de 12 punts, encara que sigui el teu més íntim amic, em sembla, en fi, una aposta fora de lloc. El senyor Tezanos treballa al servei... Això jo crec que està fora de qualsevol mena de dubte. Treballa al servei del Partit Socialista i intenta... Jo crec que, desafortunadament, perquè crec que això no afavoreix cap mena d'expectativa electoral. Però ja es queda tranquil. És a dir, 12
1: Lluís,
7: punts de diferència a favor del Partit Socialista quan totes les demés enquestes diuen exactament el contrari, però amb una forquilla, diguem-ne, més versemblant.
1: Com t'ho expliques, Lluís, que l'estimació del sí sigui tan diferent de la que fan la resta de les enquestes? Li dones alguna credibilitat? A més, el sí fa una estimació de vot, però també publica les dades en brut. Per això et pregunto, amb la teva expertesa, tu quin... què et quedes d'aquesta enquesta del sí?
10: Pues mira, jo et diria, estimacions no em quedaria simplement perquè el sí no estima o fa unes estimacions amb una cuina mal feta. Per tant, jo soc dels partidaris de mai comentar a la feina del sí en aquest sentit perquè és una mala feina. Jo simpatitzo molt amb la idea de el CIS actual és un CIS al servei del govern, un CIS que ens respon més als paràmetres d'aquell CIS que teníem en els anys 80, a l'època de Felipe González, que era l'empresa demoscòpica del govern, més que un servei per la sociologia i la ciència política al nostre país, i que va canviar als anys 90 fins fa 4 dies quan va venir Tezanos, que va tornar a vells temps, no? Però dit això, a mi el que sí que és interessant veure les microdades, els biaixos del CIS els coneixem, i per tant la fotografia en si mateixa no ens diu res. El que sí que ens pot dir és els moviments, els canvis com respecte a setembre. No? De setembre a octubre han canviat coses perquè els biaixos són constants. No? Hi ha biaixos a setembre, hi ha biaixos a octubre. Per tant, si mirem el moviment, es cancela el biaix. I aquí sí que podem veure coses interessants en el CIS que poden ser... jo crec que porten al debat públic. No? Deixem que et digui un parell de dades. La primera és que el Partit Popular es desmobilitza en 5 punts...

0: Al Partit Popular veiem que les tasses de lleialtat cauen del 72 al 63, és a dir, 9 punts, és molt. Això sí que ja estem veient que hi ha una desmobilització del Partit Socialista, del Partit Popular. Aquests vots cap on van? Sobretot va cap a la indecisió. És a dir, que sí que estem veient alguns moviments de, que afecten particularment el PP. Són un cis que, si el PP ho mira sobre la taula, hauria de començar a preocupar-se. No el bloc de la dreta en general, on Vox encara segueix competitiu. Vox no perd fidelitat, no perd transferències, però sí que en el bloc de la dreta el Partit Popular sí que hauria d'estar preocupat per unes eleccions on pot passar-li una desmobilització o pot passar-li que s'encalli. De moment ho tenim aquest mes. Veurem el mes que ve, perquè estem parlant de punts a dalt a punts avall. És a dir, que si ens creiem les enquestes que no són del CIS, que són de diferencials entre blocs de 10 punts, no hi ha partit. I això ho dic molt clarament. Si al final veiem que el Partit Socialista pot governar aquest país, no serà per un efecte de campanya. Les campanyes no mouen tant. Serà per un error d'estimació de les enquestes, que tenen altes dosis d'incertesa. No? I, per tant, podem estar aquí pensant que està el partit guanyat i potser no ho està tant. No ho sé, això, perquè jo no em dedico a les estimacions. Però sí que et diré que, si ens creiem les enquestes alternatives al CIS, molt difícilment és remuntable, això.
1: Mira, està escoltant aquesta conversa un altre doctor de ciència política, el sumo a la conversa, és el director del Centre d'Estudis d'Opinió, Joan Rodríguez Teruel. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Què tal? Bon dia.
1: Perquè ahir el CEO va treure el seu propi baròmetre. Ara el comentarem, però no puc evitar preguntar-li la seva opinió per això que estàvem dient ara del CIS.
2: Bueno, primer aprofito a enviar-li una salutació aquí al company Lluís Orriols.
1: Es coneixen personalment?
2: Sí, i tant. A més, Lluís és una persona coneguda més enllà dels mitjans de comunicació. Jo crec que el Lluís ha explicat molt bé la importància que té mirar de totes les enquestes a la dada petita, les microdades, el que hi ha dintre, no? Les entranyes de les enquestes. Jo afegiria que ell diu... Primer, que sempre hem de tenir un punt d'escepticisme respecte a totes les estimacions, perquè les estimacions, jo crec, no crec tant que siguin bones o correctes, en el sentit que no les hem de tractar com prediccions d'allò que passarà. Una lectura raonable i estricta d'una estimació és la projecció que pot fer a partir de les dades que recull una enquesta concreta, que poden ser diferents d'una altra enquesta pel tipus de mètode, per raons diverses, i que es construeix a partir d'una sèrie d'hipòtesis. I l'important, quan donem una estimació, seria sobretot explicar quines són les hipòtesis que hi ha darrere, i llavors això ens permetia entendre si en el futur veiem que hi ha desviacions o no, entendríem, doncs, si les hipòtesis aquelles eren correctes o no. Per què ara hi ha aquesta mena de consens de la majoria d'enquestes que apunten cap a una majoria molt important de la dreta entre la suma PP-Vox? Perquè aposten, bàsicament, sense entrar en més detalls, per dos factors. Un, que hi haurà una desmobilització molt important del vot d'esquerres en general. I dos, que hi haurà un trasbàs significatiu de votants que el 2023 van votar PSOE o altres partits d'esquerres i que avui votarien PP o Vox. Fins a quin punt aquestes dues hipòtesis són versemblants i acabaran reflectint el que passarà? Bé, jo crec que hi ha arguments per pensar, jo m'imagino que si han apostat per això és perquè hi tenen arguments raonables per dir apostem que aquestes hipòtesis reflectiran millor el que passarà d'aquí unes setmanes o mesos, perquè això portem així tota la legislatura, però també podríem pensar que algunes d'aquelles variables o poden ocultar moviments subterranis que es puguin donar-se dintre de l'electorat espanyol, o bé poden canviar a mesura que s'apropen a les eleccions. Jo estic d'acord amb el que diu ell, que potser la campanya electoral tampoc serà tan decisiva, però aquests moviments subterranis són molt importants.
1: Em sorprèn. Això el Lluís ja li he sentit dir alguna vegada, que la campanya electoral no és tan decisiva, quan un té la sensació que ara sembla que s'estigui decidint tot. Sembla que un titular, ahir, Esther Muñoz va parlar de les pensions, no? I sembla que tot trontolli.
3: Això li volia preguntar, bueno, als dos.
1: Els dos?
3: Ràpid.
1: Escolta, avui tens dos doctors en ciència política, eh?
3: No, dic que els periodistes estem vivint últimament de crisi en crisi. La crisi, diguéssim, endreçada, no? Perquè la invasió de Ceuta, per una banda, diguéssim, ha estat explicada d'una manera, Mari Carmen per una altra, però si anem veient, són crisis que duren, pues, entre 8, 12 dies. Això vosaltres ho teniu apamat o descomptat, o quina influència tenen aquests sotracs, per dir-ho d'alguna manera?
1: Va, Oriols, tu?
0: Doncs mira, jo diria que quan intentem interpretar l'opinió pública, fem malament quan mirem què opina la gent sobre temes concrets a golpe d'enquesta, no? Què opina la gent sobre l'immigració, sobre... És més, intentem mirar-ho més com una qüestió de clima d'opinió i, sobretot, de com les cognicions

0: queden enganxades a emocions. Fixa't, per exemple, que estaves parlant de crisis, no? És a dir, la paraula crisis o la sensació de crisis, de malestar, això l'hem tingut durant molt temps durant aquesta legislatura. Probablement això el que genera és que les cognicions que tenen, les aproximacions que els ciutadans tenen a la política i, per tant, al govern, immediatament, de forma automàtica, el primer que els hi ve a la cap són sensacions negatives. Quan això passa, el govern ho té malament. Males perspectives. Per això solem dir que quan hi ha crisi econòmica, quan hi ha sensació al carrer de gravis, d'empobriment, de malestar, això acaba pagant, ho acaba pagant el govern, sigui el culpable o no ho sigui, perquè tot sovint el govern poc té a veure amb les crisis inflacionàries, poc té a veure amb les crisis econòmiques, però tot i així acaba pagant-ho, no? I això és perquè acaba havent-hi aquesta sensació, aquest run-run, diguéssim, d'enganxar unes emocions negatives a la sensació de la política. A mi em dona la sensació que estem en aquest context, no? De que quan s'exagera, si pensem que la crisi de la vivenda és algú que pot beneficiar a 600 més a l'esquerra. Això ho vam parlar, jo crec, la setmana passada. És veritat que la vivenda és propietat de l'esquerra si parlem en termes de polítiques socials, però no deixa de ser una crisi inflacionària, no deixa de ser un element que genera malestar, no? I això no solen ser bones notícies per al govern.
1: Però deixa'm-ho portar al terreny català, això mateix que dius pel senyor Rodríguez Teruel, perquè l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, veiem que Salvador Illa, és a dir, el PSC guanyaria les eleccions a Catalunya mantenint el resultat, però que va a la baixa. Veiem una davallada, i ho lligo amb això que diu el Lluís, no? De quina manera la crisi de Rodalies, no? Per exemple, o les crisis que pateixen els catalans, fa que ara, en aquesta enquesta, no donin el suport a qui governa, que és Salvador Illa.
2: Clar, llavors aquí passa això que explicava molt bé el Lluís, i a més que hem d'entendre en el context d'aquesta enquesta. Aquesta és una enquesta que està feta, no és una enquesta preelectoral, no està feta en un moment de precipitació d'eleccions, ni al conjunt d'Espanya, ni encara menys a Catalunya, que és on posem el focus. I, per tant, aquí hi ha un determinat tipus de lector que, quan li preguntes i romps a la seva intimitat i li preguntes per la intenció de vot, encara no el té clar. I aquests vots acostumen a estar cap al centre i donen suport als partits de govern. Per tant, és normal que els partits de govern tingui a mitja legislatura. A mitges legislatures, quan duren, que això aquí sabem que és una extravagància, no? Però a mitja legislatura acostuma a ver que l'acumulació de temes oberts, de desgast, pot desincentivar el vot dels partits majoritaris, particularment el de govern. Però, a més, aquí es dona una cosa, es dona una certa paradoxa en aquesta enquesta que haurem de saber llegir bé de cara al futur. I és que, d'una banda, veiem una desmobilització clara que hi ha entre el votant del partit del govern, una desmobilització relativa, perquè el que veiem és que, sobretot, hi ha una part de votant que valora bé el govern i segurament va votar PSC, però ara diu que potser votaré millor Esquerra Republicana, tot i que, com a segona opció, podria pensar també seguir votant el PSC. I allà veiem com una mena de mainstream electoral que comparteixen PSC i Esquerra Republicana, en el qual hi ha una percepció bastant benevolent de l'actualitat, la qual cosa ajudaria a entendre la facilitat que tenen alguns votants per dir ara no em sento còmode amb la situació actual, sí, però tinc un partit de refugi que després veurem al final si acaba sent o no l'opció final.
3: En tot cas, a mi el que em sembla extraordinàriament significatiu és l'augment exponencial d'Aliança Catalana. És a dir, aquí estem parlant de si el PSC baixa o puja, de si Esquerra Republicana serà segona força o no ho serà, però d'aquesta enquesta el que se'n desprèn és que hi ha un tomb molt, molt important, molt significatiu, que té a veure amb l'expectativa de vot d'Aliança Catalana, que es pot convertir en la segona força política. Jo recordo el cas de Ciutadans en el seu dia, sí, que ningú en donava dos duros,
4: bueno, i el de Podemos
3: i que es va
4: també
3: convertir en la primera força política.
1: Ricard, però deixa'm que jo apuntin això que tu estàs dient, que hem de recordar que a les eleccions generals Aliança Catalana no es presenta.
3: No, clar.
1: Vox pot acabar sent segona força a Catalunya. I també, molt curiós, que hi ha votants que poden votar indistintament Vox o Aliança Catalana.
3: Sí, però no només això. És a dir, i això ho he vist en alguna enquesta, ara no recordo exactament a quina, però les que expliquen el trasbassament de vot parlen que hi ha una certa possibilitat que d'altres forces polítiques, estic parlant, evidentment, de Junts, que és la que perd més amb aquesta, sí, amb aquesta escomesa, però també d'altres forces polítiques, el PP, Esquerra Republicana, el propi Partit Socialista, que podrien en un determinat moment canviar el seu vot en aquesta direcció.
1: Doncs Joan, recollim la pregunta clarament. Amb aquest estudi, podem dir que Aliança Catalana està en condicions de disputar-li la presidència de la Generalitat al PSC?
2: Com a mínim, de moment, amb la mostra que tenim, en termes de vots, Aliança queda encara lluny del PSC i fins i tot queda una certa distància Esquerra Republicana. El que passa és que la distribució d'aquest suport electoral afavoreix en termes d'escons, podria afavorir, segons la nostra hipòtesi de distribució d'escons, podria afavorir Aliança, perquè Aliança seria més forta en aquelles circunscripcions, sobretot Lleida, que és on sembla que ara estan en canvis fonamentals, i també Girona, on és, diguem, dona més rèdit per pocs vots obtenir millor representació d'escons. Mentre que Esquerra Republicana, que té un suport més homogeni al territori ja des de fa molt de temps, té també un suport més important que Aliança a Barcelona, però en canvi a Barcelona és molt més complicat, amb un nombre de vots, obtenir determinat nombre d'escons.
3: És més car, un diputat...
2: És més car, diguem que no és així, no? També cal dir, jo crec que respecte a Aliança, en aquesta enquesta el rellevant és que ja venim des de el primer baròmetre que vaig presentar fa pràcticament 2 anys, hem vingut constatant un increment continu de les expectatives, perquè això són expectatives. Avui Aliança té 2 escons, no vull oblidar-ho, i no vull contribuir a les bombolles demoscòpiques, efectivament. Té una progressió de les expectatives actuals pràcticament contínua. Això, que com abans deia l'Antonio, això ho hem vist amb Ciudadanos, també ho vam veure a Podemos, hem de saber que són fets extraordinaris i com a mínim en el manual tradicional de la política electoral espanyola això era molt estrany. I aquí hem de tenir cura que hem de passar de veure en quina mesura aquestes expectatives actuals després es convertiran en representació real al Parlament quan hi hagin eleccions, que sembla de moment que sent d'aquí 2 anys, això és molt de temps encara, no?
1: A Catalunya, eh?
2: A Catalunya, eh? Aquí, aquesta enquesta és la primera enquesta, crec, en la qual aquesta progressió contínua d'Aliança Catalana semblaria estar refredant-se, fins i tot aturant-se, perquè obté la mateixa intenció de vot que fa 3-4 mesos.
1: Hem d'anar acabant, Lluís, et reboto la pregunta o el comentari que ara feia el Joan Rodríguez Teruel, aquesta tendència d'Aliança Catalana, però t'ho porto amb el tema de Vox, no? A tu et crida l'atenció que indistintament hi hagi votants que puguin votar Vox i Aliança Catalana, quan Aliança Catalana, recordem-ho, es presenta com un partit independentista, amb permís del bany,
4: sí,
1: us ho dic.
4: Sí, però, bueno, en fi, no m'estranya gens que Vox i Aliança, de fet, ja s'han ajudat moltes vegades al Parlament,
3: participin
4: del mateix neguit, per dir-ho.
3: Puc fer un afegitó?
1: Afegitó i l'Oriols.
3: L'altre dia, una persona, no ve el cas el seu nom, però una persona molt coneguda, molt conservadora, em deia el següent. Aviam, això de la independència no ho aconseguirem. Per tant, aparquem-ho. Qui està més a la dreta que la Sílvia Orriols? Ningú. Per tant, el que s'ha de votar és la Sílvia Orriols.
1: Això t'ho deia un independentista.
3: No, sí, i de dretes.
1: Orriols.
0: Et diria que en política, per entendre com una persona vota, hauries de preguntar quines són les categories que té el cap de referència, quines són els grups de lleialtat que té. I una pregunta que pots fer-li és qui és l'adversari. Fins fa poc, a Catalunya, l'adversari, el grup rival, era Espanya. Si el grup rival és Espanya, et situa en un context de competició nacionalista centre-perifèria. Avui en dia a mi em dóna la sensació que cada vegada més a Catalunya i al resta de l'Estat, l'adversari, el grup que tens enfront, és l'immigrant, és l'estranger. Per tant, és, la competició nacional ja no és una competició centre-perifèria, sinó és una competició de nativista, una competició espanyols o catalans contra foranis. No? Quan això passa, clar, evidentment, una persona que podria votar en termes centre-perifèria un partit, si l'exogrup a batre ja no és Espanya, sinó és l'immigrant, buscaràs aquell partit que clarament millor defineix o que és més propietari d'aquesta dicotomia, no?, entre nacionals i estrangers.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

És mig quart de 12. Ara mateix, Alfred Rodríguez Picó. Sempre t'esperem amb candeletes, però avui potser encara més. Estem molt pendents del que ens expliquis durant